0: Són aquí les nostres marines. Com estàu, Marina Manassa, Marina Huguet?
1: Encarant tot juliol.
2: Ui, ja hi sou, però, ja hi sou.
0: Quines dues, ja me'n vaig els peus en remull, a totes dues.
1: Bé, jo seguiré sent mamà de l'estiu d'estiu, també.
3: Sí, jo seguiré sent autònoma, sí, que...
0: Això no canviarà, no?
3: No.
1: Però no, l'estiu té un altre ritme. Sí. Jo crec que encara que facis feina, no sé que facis feina, sector serveis que en l'estiu es quan tenen la plena, que, sí. La resta jo crec que, en general, ni que sigui per la calor que fa, ja ho vius amb un altre ritme.
3: A dormir ho vius, perquè jo no sé volta la calor, a mi m'agrada.
1: I en tensió baixa.
3: Sí, en tensió baixa.
0: No, clar, vosaltres, com que sou les nostres mestres de tendo, teniu aquesta condició... de tenir un poc més de vacances que la resta de treballadors.
3: Però no ens atarem el meló.
1: I ho deixarem
3: no
1: aquí.
3: Meló,
0: I
3: no,
0: jo no faré cap judici de valor.
3: Perquè encara m'hauré de romanguer.
1: I això és que la Marina s'acaba de posar una jiqueteta.
2: Sí, la veig.
1: Perquè m'ha entrat a l'estudi i s'ha tapat.
3: Perquè aquí viviu molt bé i els pingüins també. I jo duc la meva Rebequita.
0: És un tema, el tema de l'aire condicionat.
1: Són climes extrems en aquest estudi.
0: Mai saps com atemperar per tothom. Però feim allò que podem.
1: No existeix. Això no existeix.
0: Avui hem de parlar d'intel·ligència artificial, però en el sector dels contes, de la literatura d'infantil i juvenil. Infantil més que juvenil.
3: Sí. I jo m'he promès a jo mateixa mossegar-me sempre.
2: Per què?
0: Perquè és un tema que te preocupa.
3: És un tema que em preocupa perquè crec que encara no està suficientment regulat.
1: No, ja està.
3: I també és un tema que me preocupa per lo que fa a la criança dels infants, de lo que això pot significar. Però bueno, ara ho anirem avançant.
0: Vinga, però on començam, Marines? Marina Manassa.
1: Hem sabut, i a partir de Sabreró, llavors fent una miqueta d'investigació, hem descobert que en l'arribada de la intel·ligència artificial han començat a proliferar plataformes, pàgines, on tu pots aconseguir contes personalitzats, escrits, amb estès i imatge...
3: Amb lletres una darrere l'altra.
1: Amb estès i imatge creats per intel·ligència artificial.
0: És a dir, que pot sortir la teva cara, és a dir, la cara d'un infantó com a protagonista.
1: Supos que ho podries fer. Les plataformes que nosaltres hem vist no ho fan així.
0: D'acord, no tan personalitzat.
1: Però sí que personalitzen el nom i els gustos, els interessos de l'infant, així com tu li demanes. És vera que hi ha moltíssimes opcions, com tot avui en dia, i nosaltres veníem a xerrar sobretot d'una proposta que consisteix en fer una subscripció diària en la qual tu reps cada vespre, bueno, cada dia, no sé exactament dir-ho a la rep, però pensant en l'hora del conte que sols sense nit, per contar un conte personalitzat en el teu infant cada dia.
0: Cada dia diferent.
1: Diferent.
0: I creat per la intel·ligència artificial.
1: Efectivament. A més, tens opció de ni tan sols llegir tu aquell conte. Perquè existeix...
0: Quasi com una bou.
1: Efectivament.
0: Però deu ser metàl·lica, aquesta bou. No deu ser.
3: Avui en dia
2: sí,
3: les bous ja no són metàl·liques.
1: He de dir que ja estan bastant ben aconseguides.
3: Sí,
1: ara, de què venim a xerrar avui? Nosaltres estem perseguint això, en l'hora del conte? Estem perseguint un conte personalitzat amb el nom, amb els interessos concrets d'aquella criatura, cada dia un conte diferent, i que li conti si pot ser un altre veu mentre tu fas una altra cosa?
2: Clar.
1: Llençava aquesta pregunta gens tendenciosa.
3: Sí, perquè no mos fiquem ja en tot el que implica a nivell de dret d'autor, a nivell de com pot perjudicar la indústria del món del conte, ni tota la parafernàlia de l'energia que se gasta darrere això, perquè aquí no hi entrarem.
1: No hi entrarem?
3: No hi entrarem. No hi entrarem. No hi entrarem.
1: Però farem un petit incís.
3: Ja
1: i és que, amem, és a dir, com deia abans, hi ha textos generats amb intel·ligència artificial i hi ha imatges generades amb intel·ligència artificial. Això no neix del no-res.
3: Això s'alimenta de qualque lloc.
1: Això és un refregit de contingut que han creat intel·ligències humanes.
0: Clar.
1: Llavors,
0: de fet, ja en parlàvem l'altre dia, que les empreses d'intel·ligència artificial estan comprant llibres d'antic, llibres de segona mà, per poder nutrir-se d'una gran base de dades que després els permeti crear altres coses.
1: I perquè realment tot el que hi ha ja actualment penjat en línia ja està a l'abast de totes aquestes grans corporacions.
0: Sí.
1: però més allà d'això...
0: Bé, crec que l'altre dia em diu, no li digueu intel·ligències, perquè no és intel·ligent.
1: No. Clar, és que és això, són no altres, és intel·ligent.
0: Són d'altres els intel·ligents. Hauríem de dir artefacte.
3: És un gran processador. A mi, processador. Com a processador, és molt bo. Vull dir, com a processador de dades... Com a processador sí. de dades, és bo.
1: I ara. També posa'm entre cometes, perquè quantes vegades heu sentit històries o vos ha passat a vosaltres mateixes de tu fas una pregunta, te contesta el que vol, li demanes tu has inventat i te diu que sí. Perquè jo aquest cap de setmana que m'he vist amb gent, me contaven coses d'aquestes. Gent que ho empleava per fer resums per estudiar de lleis, i llavors és quan li sortia un amic meu, li va passar que se va estudiar un tema sencer per unes oposicions, i quan ja el se sabia, va descobrir que aquest processador s'havia inventat el tema sencer.
2: Ah, vaja.
1: Per tant, segurament, com deia la Marina, és vera que té un impacte damunt el món editorial infantil, però no són productes de qualitat. Mm. No és literatura.
3: No hi ha una ment productes. Pensant a darrere, en criteri i en formació... que al final és el que són els escriptors i els il·lustradors i els editors i tots els que formen part del món d'il·lustració, doncs són professionals que han dedicat uns anys de la seva vida a formar-se i tot això
0: és darrere. Però és estrany perquè la quantitat i qualitat també d'oferta de llibre, que no n'hi havia hagut mai tanta, infantil, que s'ha de crear...
1: Ara venim aquí. Què sí. te prometen aquestes plataformes? Quines són les seves avantatges i beldats? Idoi.
3: Per una banda, aquesta gratuïtat, digue gratuïtat, que trobem l'opció de franc, que se gestiona aquesta informació i ens retorna un producte, pagant això sí una quota que, encara que sigui d'uns dobbers, sempre és molt inferior de lo que costaria un llibre i des de per descomptat de lo que costa produir-lo per un editorial. Per tant, podríem dir entre cometes que sí, que és un producte entre cometes
1: econòmic.
0: Sí, és de totes maneres, que també... comprar un compte cada...
1: No,
0: perquè mos entenguem.
1: No oblidem, però... que les opcions aquestes de plataformes en línia de franc mai seran de franc.
0: No, no, no.
1: Estan mercadejant sense tenir informació.
0: Sí, i que pentures són de franc uns dies i després te diuen ja has superat el límit de comptes.
1: Per exemple.
0: I tens el nin allà amb dopamina a tope que val un compte nou i dius no n'hi ha
2: plus. Va dins la línia o està en sintonia amb... comoditat per part de
3: consumisme,
2: no?
3: Que et seguirien la qüestió invisquent
2: avui en dia.
1: Llavors, aquest m'ha fet molta gràcia, perquè això toca sí que valora molt la realitat de la majoria de les famílies actuals. Estalvi d'espai. Com que cada vegada les cases són més petites,
2: sí.
1: És vera que si tu tens un llibre físic, ocupa espai.
0: Sí.
1: En canvi, un format virtual, que a més segurament tu ni tan sols conservaràs, això arriba i desapareix en el limp.
3: Exacte, en el limp informàtic. Després hi ha la novetat, perquè com hem avançat abans, ja. Pot haver-hi un llibre nou cada dia, si tu vols. Mm. Aquesta novetat.
0: Però el que li agrada als infants és repetició.
1: Oh, espera, que hi
3: arribarem. Perquè això és tot el que és
1: ara
3: molt bon a favor.
1: Ara vos estem fent, exacte, la campanya de de venda.
3: Sí. Ara ho d'on muntarem.
1: A més, anirem punt per punt. Han vengut en destrals. Què més ofereixen? Històries personalitzades i úniques. Llavors, tu li dius què és el que li agrada al teu infant, com se nom, i cada dia...
0: En Joan, que juga a futbol...
1: Cada dia rebràs una història de protagonista Joan i amb temàtica de futbol.
2: Clar, tot això sense haver d'anar a comprar llibres, assegut en el sofà de casa.
1: Efectivament.
3: Exactament. I després, com ha dit bé na Marina, l'audioconte, perquè, clar, jo entenc que és molt molest haver de contar un conte al teu fill, molt millor... que el conti una màquina. I d'ai...
0: Sí, però això...
3: Hi ha aquesta opció,
0: no
3: si voleu.
0: No cap de
1: no, ara només estem explicant...
0: Ja, però
1: ara només estem
0: tot...
1: explicant quines són les avantatges que venen aquestes plataformes.
0: Ho entenc, però no ho veig com un avantatge.
1: Nosaltres tampoc.
0: No, que... com a publicitat, tampoc, perquè dius...
1: Bé, heu de pensar que hi ha molta gent a que en aquest moment no li pareix valuós. Hem d'entendre.
0: Mm. Bé, i que és una eina més que pots fer servir en el cas de que vulguis utilitzar aquest servei.
3: Exacte.
0: Molt bé.
1: Ara.
0: Ja arriba el moment de desmuntar.
1: Fins aquí era la campanya de venda.
3: Que no sé si ho heu notat, però nosaltres estem posicionades, diguéssim, no?
1: No sé per què ho dius.
3: Però ara traurem la destral i el machete, com diuen, i anem a desbrossar. Mm-hmm. Quina és la realitat? Doncs que substituïm llibres físics per pantalles. Uh-huh. Tot aquest temps que hem dit que en diverses ocasions que s'ha de reduir d'exposició a una pantalla, el llevant d'una banda i el posant per una altra, perquè no deixen de ser uns llibres que no s'imprimeixen, que són en format online, i si em fan provar-los ha d'estar davant d'una pantalla.
2: Clar, i encara que no el vegi... conseqüències que d'una pantalla.
1: Encara que no el vegi i que l'estiguis llegint tu, i tu me diguis, no, la criatura no estàs posant una pantalla. La criatura t'està vegent a tu, mirar una pantalla per contar-li el conte. Vàrem dir també l'altre dia l'importància de les pantalles també amb els adults que els envoltam.
0: Totalment, i que el llum és molt dolent per la melatonina, que després...
3: Depèn de no s'adormen.
0: S'adervelen en la llum de la pantalla.
1: Per tant, primer avantatge...
3: Han demostrat científicament...
1: Esmotxada.
3: Esmotxada.
2: No, sobretot si un conte ha de ser per abans d'anar a dormir, que evidentment s'ha d'evitar la pantalla.
1: Anem a la gratuïtat i el tema de l'espai.
3: Clar, perquè resulta que a mi meu, no sé si ho sabeu, hi ha una cosa que se diu biblioteques.
1: Mm. Oh, sorpresa.
3: Oh, sorpresa, que són alternatives de préstec en les quals tu pots anar a cercar el llibre, te'l quedes uns dies.
0: I el pots anar a cercar cada dia, si vols.
3: I el pots anar a cercar cada dia. Cada dia un de diferent, si vols.
1: Sí. Tenen tancat dissabtes i diumenges la majoria de biblioteques. Encara en trobareu que els dissabtes de matí estan obertes.
3: Però fins i tot si t'acabes tots els llibres, si t'acabes tots els llibres de la teva biblioteca,
2: entre
3: biblioteques se'ls deixen.
2: I te'n pots endur més d'un.
3: I te'n pots endur
2: per dia. És a dir, que si sou llegidors, si sou lectors, o contadors de contes...
0: I quan un pots anar a una altra biblioteca?
1: I a més no importa que facis cap gestió, tu entres per la porta i el teu mateix carnet serveix.
3: Mm. Exacte.
1: És meravellós.
3: Per tant, això...
0: Quines coses, quins invents.
1: Aquestes novetats que tenim avui en dia.
3: Sí, quasi existeix des del principi de l'escriptura, però bueno, ja se mos oblida, no?
0: Més coses.
1: Que més, aquestes històries adaptades que se venen com un avantatge. Quan nosaltres en Joan, que li agrada el futbol, li donem sempre històries de futbol, resulta que en Joan s'està perdent tota la riquesa del món, que per ventura ell no cercarà, perquè en aquest moment, i això els hi passa a moltes escriptures, que tenen moments com de certes obsessions o d'interessos molt fixos, nosaltres li estem restringint i l'estem privant de tota la riquesa que existeix en el món. Que guapo que es poder-li donar a un infant amb interessos molt concrets accés a tota la resta d'opcions que en aquell moment no li criden l'atenció. Ni que sigui per ampliar el seu món, però també podria ser que li descobrin coses que li encantin.
0: No me'n faltaria.
3: Exacte, i després sumat en això hi ha la limitació lèxica, perquè les paraules que mos pot donar un llibre autofabricat o les paraules que poden sortir d'un escriptor són totalment diferents. De fet, a nosaltres ens agrada venir amb dades científiques. Per tant, vos diríem que un infant que està exposat cada dia que li contin un conte, en el final de l'any s'ha exposat a unes 78.000 paraules. Això segons la Universitat Estatal d'Ohio. És a dir, que com més paraules les posem, més riques a l'èxit que tindrem. I no oblidem que hem dit moltes vegades que els infants, en aquell moment, la seva plasticitat cerebral és molt més alta que els adults i és el moment d'aprendre paraules.
0: Clar. I com més temàtiques diferents, més paraules aprendran, perquè clar, si sempre li pots la mateixa temàtica...
1: I
0: també.
1: Que segurament una d'aquestes plataformes, si tu li dius que la criatura té 6 anys, el vocabulari que acota és molt més reduït que el que trobaríem a literatura infantil de qualitat.
3: Perquè la intel·ligència artificial tampoc no és pedagog, ni és mestre, per ni psicòleg.
0: No, sí que té eines per destriar...
1: Té accés en aquesta informació.
0: Té accés, el que passa
1: però
0: que...
1: no té criteri.
3: No.
1: Un aspecte que tu ja havies començat a comentar, la frustració. Quan ja els hem avesat a que cada dia hi ha una història nova, el dia que tu li romps aquesta dinàmica pot generar frustració.
2: Clar.
1: Llavors, vivim entre exigències.
3: I, per altra banda, mos trobam en l'absència de vincle, el que xerràvem abans, que si en lloc de contar-li un altre descompte li conta l'intel·ligència artificial, mos perdem una altra vegada aquesta experiència. Segons en Sam Wass, neurocientífic de la Universitat de East London, ha fet un estudi sobre la sincronia cerebral. És a dir, que quan llegim, el cervell de l'infant i el cervell del lector se sincronitzen i amb dos no només comparteixen una experiència vital, sinó també una experiència neuronal. I això és una experiència més que l'infant se perd si en vez d'una persona li llegeix una màquina.
1: I aquell terme que surt tantes vegades quan xerran de criança, de temps de qualitat, posar-li un altre veu que li estigui contant el conte abans d'anar a dormir, no és temps de qualitat, però sí que ho pot ser compartir aquesta estona amb qualcú que l'estima. per tant.
3: I el que deia la Margarida, que abans ho ha avançat molt bé, lo de repetir les històries. Està molt mal entès per part dels adults, que sempre volem donar les novetats als infants, però als infants la repetició els hi agrada moltíssim. Això en el seu còrtex prefrontal li encanta, perquè el fet de que ell pugui avançar-se i pugui saber el que passarà fa que tingui aquesta sensació de ple, de seguretat, i a més també és una altra manera en què tu puguis jugar amb ell, aquí ell també conta la història i 3.000 milions de versions més.
0: Sí, zona confort, no? També a vegades.
1: I que heu de pensar que això realment és un entrenament per la vida, perquè aquest, el que deia Marina de l'entrenament dels còrtex prefrontal és la manera també en què aprenen a pensar abans d'actuar, aprenen a recordar i a connectar idees, que són després aprenentatges que esperam que passin per art de màgia i no arriben tots sols. Hi ha d'haver un acompanyament. Quan xerrant d'acompanyament, xerrant d'oferir experiències com aquesta.
3: I a més, que bé, les mestres ho tenim claríssim, que l'aprenentatge entre iguals o l'aprenentatge amb un model sempre se fa molt més ràpid i molt millor que si se fa de manera individual i molt més encara en aquestes edats.
0: És a dir, compaginar llibres nous, però de tant en tant tornar en aquell que saps
3: segurament
0: que
3: li encanta.
1: És que exacte, és una petició infantil, és que no importa que fos horror vosaltres, el vos demanaran.
2: Perquè ha relat i vinculat.
1: Efectivament.
2: També.
0: Totalment.
3: I perquè li dona aquesta seguretat. Per tant, anem a arribar a les conclusions. Saïa, en definitiva, ella per ella tota sola no crea res. Nosaltres li poden donar ingredients i pot crear coses, però no serà mai tan ric com el que pugui crear un humà, bàsicament perquè ella no té experiència real, ni experiència directa amb el món, sinó que crea a partir del que nosaltres li donem.
0: I sentiments.
3: Ni sentiments, que encara a vegades hi ha gent que se pensa que sí, però no en té de sentiments.
1: Són notícies que han sortit de consultes psicològiques a plataformes d'aquestes,
3: o gent que
1: fan faredat.
3: O gent que se fa una parella a la carta.
1: Ja està, dic que no entraríem en tot això.
3: Ai, sí.
1: En paraules d'Ana Gràcia Iglesias, iniciatives com aquestes, el que tenen com a objectiu és que enviar la literatura de qualitat, escrita i il·lustrada per professionals, editada en cura i analògica, per FEMS empaquetat en pantalla.
3: I fins aquí el nostre punt final.
1: Alegat d'avui.
3: El nostre alegat
0: d'avui, que sí, que la intel·ligència artificial la podeu utilitzar, però per altres coses, que no sigui contar un conte en els vostres infants.
3: Segurament serà molt més útil a altres llocs.
1: I que no necessiteu ni tan sols els contes físics. A part de que hi ha alternatives com les biblioteques o fer intercanvi de llibres, tenint la narració oral, les rondalles,
0: sí,
1: històries inventades, històries familiars, tot això que explicàveu abans d'on s'acaba l'aigua, si no hi ha un relat familiar més a nivell oral, segurament totes aquestes històries se perden. Per tant, també existeix aquest moment.
2: A més, qui no ha canviat ha adaptat en els seus infants un conte.
0: També.
2: Que no el contes talment com és, sinó vinculant noms i entorns.
1: I que si vosaltres me deus, jo no me sé les rondalles, jo no me sé els contes, també té mèrit, no coneixen a Caputxeta i els Trasporcats, però bé. I necessiteu ajuda, allà opcions. Podeu entrar a internet, que segur que trobareu 1.000 opcions de cartes de prop il·lustrades per professionals, regalades amb tota la seva generositat, que només heu d'imprimir i vos serviran per inventar històries. Teniu els daus d'històries. Hi ha una iniciativa preciosa de les rondaules.
0: Sí, jo aquesta el tenc.
1: Jo, nosaltres també, i és meravellós.
0: Sí, i mira que és fàcil aprenent sobre una bots a vegades jugam i els encanta.
1: A més, a la pròpia pàgina web de les rondaules teniu un imprimible amb tota la informació bàsica de cadascun dels
0: però
1: elements que surten.
0: Però és que és tan senzill com tirar el dau. Ara ha sortit el drac.
1: Però hi ha gent que diu, és que jo no puc, jo no en sé. No pots tenir
0: però
1: més facilitats.
0: Però inventen els infants.
1: Els infants mateixos. Si nosaltres els hi donem, se nota moltíssim un infant en el que li han explicat contes i ja sap per on ha d'estirar.
0: Sí. No, i perquè els daus aquests estan molt bé, perquè li surt un drac, un serp, un, no sé...
1: Una... Somonet de colzada. Exacte. Els infants aquests li encanta.
0: Te surt de 4 o 5 coses que tirant els daus i tu t'has d'inventar una història.
1: I amb això fas història.
0: És molt divertit.
1: I llavors hi havia un exercici que proposaven Jani Radar, que és un geni dins la literatura infantil, que és el binomi fantàstic. Feis paperets o que qualcú vos digui dues paraules que no tinguin res a veure amb l'altre, i això és el punt de partida per crear la vostra història.
0: I ja ho tenim.
3: I ja ho tenim.
0: Un pot d'imaginació, un pot de temps, un pot de...
2: De dedicació.
0: I de molt. Exacte.
3: Sí. Les experiències compartides sempre són millor.
0: Les persones es poden emocionar-nos amb un conte, riure, plorar, tot això, una màquina no... No.
1: Fomentem la intel·ligència personal.
0: Sí.
3: Molt bé, Marina.
0: Au, idò. Bé, ja acabau aquesta setmana. La setmana que ve ja es trobo de vacances.
1: Ja, ja, vacances.
0: Vendreu amb ballador.
1: Escolta, no, ja pot ser una proposta.
3: Amb una bruiola per ficar els peus.
1: Mentre estem aquí.
2: Pensau que aquí està infresquets, eh?
3: Però tu ja has dit que jo m'he anat en quilantins i m'he llevat així.

0: record que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
1: I que fèieu amb les tortugues?
0: Menjar tortuga.
1: Estava bona, la tortuga?
0: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga i va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Mos queden 5 minutets de programa i hem de posar música, Miquel. Acabam amb la nostra píndola musical.
1: Sí.
0: Avui dedicada a un disc...
1: Conegut.
0: Conegut. Conegut. Sí, se diu True Blue i és d'Anna Madonna.

0: avui aquest disco, aquest True Blue?
1: Sí, avui toca escoltar un grapat de cançons d'aquest àlbum True Blue de na Madonna, publicant un 30 de juny de 1986. És el tercer disc de Madonna i va ser l'obra que la va convertir definitivament en superestrella mundial.

Aquest àlbum ens apropa una Madonna més madura i amb un so més pop comparat amb els seus primers treballs i s'allunya un poc d'aquella imatge provocadora en la qual s'havia donat a conèixer.

0: I part d'aquest canvi va venir motivat pel seu matrimoni amb en Sean Penn.
1: No me'n recordava.
0: Madonna va...
1: Que Madonna va estar casada amb en Sean Penn.
0: Sí, sí, i va... Estava enamoradíssima.
2: M'encanta aquest moment de bugaderes, eh?
1: Sí, això no ho sabia. Sempre.
0: Aquesta secció també ha de tenir un poc de tot.
2: Clar, pot de salsa, m'agrada.
0: Si hem de contar la història d'un disc, compten tot.
2: Tots els detalls. Sí, sí.
0: True Blue va ser el primer àlbum de l'artista en arribar al número 1 simultàniament a nombrosos països i té cançons com...

0: Aquesta cançó, quan estudiava anglès, van fer allò que feien d'analitzar la lletra. Segur que recordeu quina lletra. Jo vaig tocar aquesta, L'Isla Bonita de Madonna. I hi ha un moment que diu The Spanish Lullaby, que és una cançó de bressol espanyola que en aquesta
1: crec que és Isla Bonita.
0: Sí.
1: I Sant Pedro.
0: Jo, i Sant Pedro.
1: Clar, jo tenia 9 anyets, vosaltres no havíeu anat.
2: Jo no havia arribat al món, ni en Miguel tampoc, no.
3: 12 anys faltaven.
1: Me vaig creure durant molts anys que cantava a Mallorca.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Per què?
1: Per la colònia
2: Sant
1: Pere.
0: Ah,
1: Pedro.
0: Per
1: les realitats de cadascú. De cadascú.
0: Això no ho hauria pensat.
1: Sí. Penis lo de
3: bai. Que no pot pensar en l'estiu.
1: Sí, això que caces quatre coses de la lletra i ho vaig pensar.
0: Molt bé.
2: Increïble.
0: Mm? Molt nostrada aquesta cançó, L'Isla Bonita de la Madonna.
1: Així vaig viure durant anys.
3: Xerra d'un altre.
0: Inclosa dins el disco True Blue que avui hem repassat, perquè fa anys de la seva publicació, de fet, 40 anys
3: sí, sí.
0: Avui, d'aquest disco. Per acabar, tenim una pregunta i l'hem de resoldre. Mira, hem de parlar de domàtigues. Quina és la vostra varietat preferida de domàtiga?
3: De remeiat.
0: Domàtiga, en Miquel
1: Remeiat.
0: Sí, ho
1: tenc clar.
3: Sí. Amb el pan bali.
1: De tot l'any.
0: Sí, exacte. Un home de tot l'any.
2: És que tan bones totes no sabria què dir,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, clar.
2: Depèn del
1: de tot l'any i ses
0: d'estiu. Molt bones, sí. Bé, idò, avui demanaven que era una tomàtiga a Menorca, abans d'aquesta fruita fantàstica i boníssima que tots menjam, o no tots, però que molts menjam, i la resposta correcta era un constipà fort, aquest d'una bona tomàtiga.
1: No és una pesada apassionada.
0: No, tot i que un 33% dels nostres oients han caigut en el nostre parany i han dit que també pot ser una pesada apassionada, no.
2: Vaja.
0: Tornant demà. Gràcies.
1: Fins demà.

La nova façana marítima de Palma i Tàctil, el nou disc del pianista Marco Mesquida. Comença l'Espai de Cultura, divendres ràdio. Benvinguts a l'Aviador.

0: I començam avui parlant amb un dels arquitectes que han format part del jurat que ha avaluat els projectes per transformar la façana marítima de Palma, a l'altura de Gesa. Serà aquest arquitecte qui ens explicarà els beneficis de la proposta que ha guanyat, ja que és el convidat de la també arquitecta Cristina Llorente, avui a la seva secció del paisatge invisible. Després, Marco Mezquida ens presenta Tàctil i, a més, l'únic concert que farà Mallorca durant l'estiu i en té un altre de previst a Mó. I, justament, el Teatre de Mó prepara el Festival Splendid. S'estrena passat demà dijous amb Maria Terremoto. I, per acabar, la llibretera Laia Alegret, de Drac Màgic a Palma, ens parlarà de les lectures que té preparades per aquest estiu. Tot amb Marga Cifre a la part tècnica. Començam.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I doncs són les 6 i 7 minuts en directe, saludant també a Cristina Llorente, és l'arquitecta que cada dimarts ens acosta també a la realitat, en aquest paisatge invisible que moltes vegades no veiem encara que el tinguem a davant. Ja sabeu que recentment també s'ha atorgat el projecte guanyador en aquest projecte de la façana marítima de Palma, a l'altura de l'edifici de Gesa, i justament Anna Cristina avui ha parlat també amb un dels arquitectes que han format part d'aquest jurat. Ha guanyat una empresa, una firma que se diu Cruz i Ortiz Arquitectes. És una inversió milionària, pràcticament arriba als 80 milions d'euros, i sembla, Cristina, que tot això podria estar en marxa ja a finals de 2029. Això és el que se diu ara. Com estàs, Cristina? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Molt bé. Tu t'has mirat un poc el projecte per damunt, t'agrada?
1: Sí, sí, clar, me l'he mirat i és bé, un altre d'aquests projectes estratègics que ja vam encetar aquesta línia i que sembla que mos anarà per llarg, perquè pareix ser que ara en aquests darrers mesos, en aquest darrer període de legislatura, l'Ajuntament s'ha animat a presentar moltíssims projectes estratègics a l'Ajuntament de Palma, i un d'ells és aquest edifici, aquesta rehabilitació de l'edifici de Gesa, que se va convocar un concurs d'idees, que com tu veus d'idees, Mònica, ha guanyat l'estudi de Cruz i Ortiz.
0: Idò, bé, hem vist ja alguna d'aquestes maquetes que se poden veure, que en certa manera dibuixen com seria aquest nou passeig. L'edifici se mantindria, que també ha estat durant molt d'anys una lluita, un debat per saber si era prou interessant o si més aviat no. Però sembla que incorpora també com una espècie de passeig i també molta de zona verda, no? que era el que demanàvem.
1: Sí, bé, això, però ja no sé si estic tan d'acord que incorpori molta zona verda, ara en parlarem una miqueta més en profunditat. Però bé, recordar primer de tot, bé, la gent de Palma sí que coneix perfectament l'edifici de Gesa, però igual per la gent que no el tingui tan present, recordar que aquest edifici se va construir en el segle XX i és un important exemple d'arquitectura moderna a Mallorca, és per això que era tan interessant el fet de conservar-lo i el fet d'arribar a protegir també aquesta edificació, que com molt bé deies ara tu, hi va haver una sèrie de, bé, diguem, de disputes, no? De discussions a part de incorporar aquest edifici en el catàleg d'edificis protegits, no? En aquest cas se va acabar declarant com a bé d'interès cultural. I recordar també que va ser dissenyat l'any 1965 per l'arquitecte Josep Parragut i Pou, i que en un principi bé, que havia d'allotjar la nova seu de la companyia d'electricitat, que després acabaria sent engolida per Endesa. Farragut va aprofitar aquest càrrec per concebre una infraestructura d'avantguarda que devia de les influències, per exemple, d'arquitectes com Mies van der Rohe, un tip d'arquitectes referents del moviment modern, tot i que és vera que se va construir de manera posterior a l'auge d'aquesta arquitectura moderna. Però el resultat de ser aquest cub de 8 plantes revestit de vidres que de qualsevol manera fan de mirall de la badia de Palma, i que jo sempre dic el mateix, no? Quan a mi me demanen l'opinió que tinc sobre l'edifici de Gesa, sempre dic que a Gesa li falten 10 plantes, no? Per acabar fent aquest exemple d'arquitectura moderna i perquè se li hagi acabat de donar l'importància que mereix, no? Bé, i efectivament aquest projecte... Sí, digues, Mònica, digues.
0: No, anava a dir que estan contents que no tingui aquestes plantes més, finalment, per no ser un clar exponent. Però ara, veure que amb el temps i amb tanta de gent que l'ha defensat, bé, alguns l'hem après a apreciar i estimar i a no imaginar aquesta façana sense aquest edifici. És veure que bé, que opinions n'hi ha moltes i que suposo que també s'han presentat molt de projectes. per tal de remodelar aquesta façana. Ha guanyat aquest projecte, que és bé d'una empresa que també, com hem vist en els diaris, i ara mos explicarà també un dels membres del jurat, ha fet aquests grans projectes i ha imaginat com serà aquesta façana. Cristina, que si vols podem saludar ja el teu convidat, que és en Pere Rabassa, un dels arquitectes que ha format part del jurat i que, per tant, molt sabrà dir per què ha guanyat aquest projecte per davant d'altres. Pere, benvingut.
2: Gràcies. Bon dia. Bones tardes.
0: Bones tardes. Gràcies.
1: Hola, Pere. Bones tardes. Què
2: Hola.
1: Tal? Bé, dic que presentar en Pere Rabassa, que és, com dèiem, un dels arquitectes que ha format part del jurat, d'aquest concurs, però, bé, en Pere va ser professor de composició a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i, bé, té una sèrie de premis, un llistat, no?, de premis a concursos com el d'Espart d'Alemany, de la plaça d'Estup o d'Espart Vic. Va també rebre el premi Ciutat de Palma l'any 2003 i seus són els projectes, per exemple, tan icònics com la rehabilitació de la llonja del Museu de Mallorca i de l'Escorxador, també, no?, a més de les pròpies seus, dels col·legis d'arquitectes i de la fortalesa, per tant, de Pollença. Per tant, Pere, jo crec que ben merescut aquesta plaça en aquest jurat, no?, de l'edifici de GESA. Com has viscut aquest procés?
2: Bueno, una mica en dificultats, perquè si és cert, i això no sé si s'ha dit o si se coneix l'acte del jurat, que se van presentar 10 projectes i des d'un primer moment n'hi va haver dos projectes que se van centrar d'alguna manera l'interès del jurat en què fos la proposta premiada. Llavors, aquestes dues propostes, des d'un principi, varen tenir una majoria de vots el que ha sortit premiat i el que ha sortit en el segon premi pues, no va tenir majoria. Llavors, jo vaig fer un vot particular a favor d'aquest segon premi. He de dir que els dos projectes, per què varen centrar l'interès per part de tots els membres del jurat? Pues perquè convertien tota la zona que hi ha entre el baluard del Príncep i l'edifici de Gessa en una zona verda, bàsicament, i que se prolongava després, darrere l'edifici Iessa, fins al Palau de Congressos. Però aquests dos projectes tenien unes diferències importants i les puc relatar, si voleu, o si vos sembla, pues, continuem xerrant. Però jo vaig fer un vot particular a favor d'aquest segon projecte perquè el primer, si bé la seva proposta és d'aquesta zona verda, té, des del meu punt de vista, unes mancances importants que no té el segon, el que va quedar en segon puesto. Aquesta
1: clar,
2: diferència...
1: De...
2: Sí, digues.
1: Sí, dic, ara que parles de la zona verda, que m'imagino que suposo que aquestes diferències van per aquí, clar, al final veiem una zona verda, però clar, també veiem a la secció del projecte que hi ha dues plantes de pàrquing per davall, que
2: aquí
1: clarament limiten
2: aquí
1: que tot el que hi pot haver a la superfície, bàsicament, sembrat, no? Sabem que si tenim
2: aquí
1: un
2: està
1: pàrquing soterrat, no podem sembrar arbres de gran port, per exemple. M'imagino que anava per aquí, no?
2: Per aquí, exactament. És a dir, el projecte guanyador, dins el que és la parcel·la a ordenar, proposa íntegrament dues plantes d'aparcament soterrades amb aquest 900 i pico places d'aparcament que s'han dit i se mostren com un èxit, però condicionen el que pot passar a damunt. No només el que pot passar damunt, sinó que, com que tenen un accés des de la via que en diríem demà, el que era importantíssim que servís també a la zona del barri de Ses Veles, pues queda desconnectat. Això és un primer punt. El jurat ho va entendre així i el jurat va recomanar que inclús si sortís aquest projecte, se li havia de recomanar, exigir, no sé com, d'això no se n'ha parlat, de que la zona d'aparcament estigués davall de la via de Joan Maragall i tingués accés per Joan Maragall i per Joan Alcover. Aquest projecte no ho feia així. Què representa això? Pues que la zona verda que hi ha damunt pues és una zona verda que ja en sabem i en coneixem i són possibles, però no són un autèntic parc com pot ser el que hauria de ser la continuació del Parc del Mar fins a Gessa, és a dir, amb un arbrat de dimensions importants i que no tenia inconvenient de tenir 1 metre de terra o vés a saber quan. Això, que és una recomanació, que, bueno, que és un defecte, que el propi jurat ho va entendre com a necessari que la zona d'aparcament estigués a la banda de Joan Maragall, pues, és una condició que se li posa en el projecte molt important perquè transforma el projecte. Els dos projectes feien que els equipaments estiguessin davall de la plataforma que és la que està a nivell de Joan Maragall. Els dos ho feien, però el segon premi reduïa aquesta profunditat a un mínim perquè el parc, a més, fos més ample. El primer projecte, o sigui, el primer premi, no, invadeix bastant aquesta zona de baix plataforma, invadeix bastant la zona del parc, i això tampoc semblava que fos adequat. De totes maneres, ja dic, això sorprenentment no se n'ha parlat a la presentació del primer premi, perquè se fa incidència a les 900 places. Si se fa a la banda de dalt
1: Clar, i
2: l'aparcament, com recomanava el jurat, no seran possibles 900 places. I, a més, moltes d'aquestes places serien d'ús de la zona de Cervelles.
1: Clar, o sigui, però és mentida, no?, que en el moment en què estan, i ara ja tornem a estar patint les colorades que són pròpies d'aquest temps, i cada vegada és un temps d'una època més llarga, no?, una etapa més llarga de l'any, però és mentida que encara se segueixi donant més importància en aquestes 900 places que no 900 possibles arbres, no? Bé, 900 arbres és una
2: Exacte.
1: exageració, però tots
2: Per
1: els
2: posar
1: arbres que
2: uns
1: se
2: 5.000
1: podrien haver sembrat,
2: estaria bé.
1: exacte, en
2: Sí,
1: aquest
2: sí.
1: espai. Igualment, si miram el render, si miram les imatges del projecte que estan publicades a la web de l'Ajuntament, sí
2: Sí.
1: que és vera, que també veiem, m'ho escriu més l'atenció, que gairebé allò construït, allò verd, no? Se li dona poca importància realment en el render, és allò
2: Sí,
1: verd, i
2: molt
1: efectivament
2: poca.
1: no apareix cap arbre, no? Perquè no hi pot
2: No,
1: estar,
2: no.
1: no? Aquell arbre
2: És
1: allà.
2: difícil que hi sigui, encara que sí que és vera que vegetació hi podria haver-hi. Però també és perquè part d'aquest jurat, o la majoria del jurat, perquè li va donar el premi, va quedar, entre cometes, enamorat d'aquesta pèrgola que va paral·lela en el carrer Joan Maragall i que, a més, té una construcció buida com una gran claraboia de 3 plantes a damunt del primer equipament i que, bueno, pues, sembla una aportació arquitectònica a l'uso, però el no posar edificis, que era el que jo defensava, sinó defensar parc, perquè en realitat jo crec que és un desig del barri i de la ciutat que allò fos un parc. Els equipaments que hi ha a baix pues, tenen una certa importància, però no és el més important. Hi ha l'edifici Gessa, que pot tenir a de dins, bueno, quantitat d'espai per poder posar moltes activitats i molts usos que se'n beneficiaria la ciutat i el barri. Això és un aspecte, vull dir, aquesta proposta arquitectònica és una proposta arquitectònica molt dura que, a més, toca fins a l'edifici Gessa i el compromet d'alguna manera i, per una altra banda, quasi cap equip va fer una intervenció a l'edifici Gessa o sigui, perfecta. No, sembla que la majoria de concursants, dic la majoria perquè segur que n'hi ha més d'un que sí, no coneixia massa l'edifici Gessa, no coneixia les prescripcions de protecció que té l'edifici Gessa. I justament aquest premi sembla absolutament desconèixer l'edifici Gesa. I encara que en el jurat era conscient de lo que proposava, després no seria possible, bueno, és una salvedat, però crida l'atenció que un equip de la importància dels guanyadors no tingués coneixement d'aquesta fitxa de catàleg i de l'edifici. Conèixer l'edifici vol dir també trepitjar-lo, però igual que la majoria, jo crec, de concursants no el coneixen massa, el mateix jurat tampoc el coneixia.
0: I doncs són 10
1: Clar, això és un
0: projectes
1: poc... Se...
0: que mos explicara en Pere Rabassa, només per reubicar-nos, que s'han presentat en aquest projecte de refer un poc aquesta façana marítima de Palma, que és el que justament explicam. No és fàcil, Cristina, és paper d'en Pere, que ha de defensar la proposta que justament ell no havia triat de les dues finalistes, no? Però bé, és un
2: Clar.
0: tema que dona suposo per acabar de conversar avui i més dies, no?
2: No,
0: Perquè...
2: jo espero que el debat damunt d'aquesta proposta entri a la ciutadania per poder-ho entendre quina és la proposta guanyadora i quines són les possibilitats que té aquell espai. Jo ho tinc clar, però aquesta proposta guanyadora té contradiccions.
1: Clar, aquí entra un poc aquest element, no?, de voler fer arquitectura espectacle, no?, que ja ens hem
2: Sí,
1: trobat en moltes altres
2: algo així.
1: ocasions, i no només a Palma, en moltes altres ciutats, que al final, per mort de voler aquesta arquitectura espectacle, estan perdent, no?,
2: Sí.
1: oportunitats, segur que sí, i a part també estan deixant de posar en valor determinats elements de l'arquitectura que ja existeix. Tu, Pere, com
2: Exacte.
1: a arquitecte que has participat o que has estat autor de moltes rehabilitacions, ja ho hem dit, no? Importantíssimes, què hauries proposat per aquesta rehabilitació d'aquest edifici de CESA que trobes que no s'ha complet amb el projecte guanyador?
2: Bueno, hi ha una de ses, tots els edificis s'ha de conservar volumètricament, façanes, colors. Hi ha dos problemes. Un seria la coberta, que cap dels concursants l'ha encertada de veres, que algú s'hi ha aproximat a tenir una solució dolça que ha rematat l'edifici, perquè aquest edifici, fet per en Ferragut, la coberta no tenia l'alçada que ara té. Era simplement els accessos a la coberta el que predominava. Instal·lacions n'hi havia poques, hi havia una góndola que existeix i que serà necessari per fer netes vidres i res més. Però, per una altra banda, se va a les bases, està dit que en casos puntuals se podrà foradar qualcun dels forjats per unificar una alçada, o sigui, per comunicar una alçada amb l'altra. L'edifici té una vocació administrativa claríssima, vull dir, planta lliure amb un nucli interior de comunicacions i de serveis. Però en el programa figura una de les coses més difícils d'introduir en un edifici com aquest, que és un centre d'art, un centre cultural, una sala d'exposicions. Clar, amb unes alçades que van des dels 2,5 en els 3 metres, unes sales d'exposicions no són possibles. Què passa? Que les propostes, la majoria, aprofita la possibilitat de foradar o eliminar forjats per poder fer aquest compliment del programa d'un centre d'exposicions. Tant és així que el guanyador elimina sense el forjat de la planta novena i fa que la planta 8 tingui dues alçades, una cosa que desvirtua tipològicament l'edifici de Gesa. I no
1: Clar.
2: només això, sinó que, a més, el que és l'auditorium d'allà i el que és el volum que comunica la part de l'auditorium en l'edifici principal, l'elimina, eliminant elements que són importantíssims, com és unes intervencions del Castaldo i del propi Pep Ferragut. Vull dir, incomprensible, des del meu punt de vista.
1: Pere, hem d'anar acabant. Aquest tema dona per
2: Sí, sí, sí,
1: moltíssim,
2: sí,
1: tant
2: sí.
1: la pròpia rehabilitació de l'edifici com el tractament de tots els espais que l'han revolten. Potser podem tornar, a vos podem seguir xerrant un altre dia, perquè jo crec que és un
2: Per
1: debat ben
2: suposat.
1: interessant.
0: Que bé.
1: I sobretot en aquest moment, no? Que encara no han començat i encara hi ha l'oportunitat de repensar segons quines
2: Sí,
1: coses que s'han
2: jo
1: proposat.
2: crec que serà necessari reconsiderar, i a més no crec que el propi Ajuntament no pugui dur a terme tal com està dibuixat.
0: Idò, seguirem
1: Moltíssimes
0: parlant.
1: gràcies, Kelly.
0: Moltes gràcies a tots dos, a Pere Rabassa, que has assignat projectes tan importants, com ha dit la Cristina abans, que han definit, en certa manera, com es palma avui en dia. Per tant, la seva paraula, com a jurat també d'aquest projecte de la façana de Gesa, és també molt important. Cristina Llorente, moltes gràcies. Hem fet una petita introducció, veurem si en pròximes setmanes podem tornar a tenir en Pere i seguir parlant sobre aquest projecte tan important
1: Segur que
0: per
1: sí.
0: Palma. Moltes gràcies a tots dos. Una
2: A
0: ferrada.
2: vosaltres, a vosaltres. Molt bé,
1: Adéu, fins la
2: igualment.
1: setmana
2: Adéu,
1: que ve.
2: adéu.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: IB3 Ràdio és patrimoni.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
8: Comença el dia amb la informació més completa.
9: Són les 7.
8: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
9: Bon dia, matí complicat a les Balears.
8: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
9: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
8: Amb totes les veus i les reaccions.
9: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
8: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Música,

0: Així sona un dels temes que trobam en el nou disc de Marco Mesquida Trio. Un disc que se diu Tàctil, inclou 14 cançons, més d'una hora de música, amb molt de talent, amb molta d'inspiració i, sobretot, ja gairebé podríem dir que és tota una obra mestra. Marco Mesquida, com estàs? Benvingut a l'Aviador.
1: Molt bones, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Sempre mos fa molta il·lusió conversar amb tu, perquè tot i la feinada que fas, perquè si un segueix un poc la teva agenda, pràcticament cada dos dies, màxim tres, tens una actuació, un concert, i de vegades dies seguits, no? Sobretot en cap de setmana. Aquest divendres tindrem ocasió, algunes persones, de veure't en directe a un lloc increïble, únic i reservat només per 40 persones. Fa un parell d'hores hem mirat i només quedaven dues entrades a les tres, perquè només hi ha 40 localitats. És un concert que fareu a Pollença i, a més, a un lloc on habitualment no se'n fan de concerts, Marco.
1: Exactament, és una situació, una ocasió diferent, especial, concreta, perquè, com bé sabeu, doncs, els meus concerts per totes bandes, incloses les Balears, doncs, sempre són en teatres, auditoris, amb molta més capacitat i uns preus, doncs, que són diferents també en aquest, perquè aquest és un espai reduït, és una cosa un poquet més selecta, no és que sigui moltíssim car, jo crec que són 50 o 60 euros, però és que també inclou una degustació de vins molt especials, també hi ha alguna cosa de menjar, hi ha un concert, vull dir que és una cosa diferent, hi ha un puesto que és Can Costa que volien fer, doncs, bueno, diria que aquest és l'aforament, bàsicament, i els hi feia il·lusió que jo hi fos a piano sol i oferim un viatge musical concret i especial.
0: És a dir, faràs un repertori aposta només per aquest divendres?
1: Bueno, el fet de tocar a piano sol i el fet de tocar a una sala amb tanta història i també per un públic reduït, doncs em permet també desenvolupar diferents situacions que no només és tocar i fer un concert com si estiguessis tocant per 500 persones. Vull dir que segur que interactuaré més amb el públic, segur que explicaré més històries, contaré coses, jugaré tant en la música com en la paraula, i amb aquesta espontaneïtat que a mi m'agrada tenir, especialment en els concerts de piano sol.
0: I no, aquest concert únic, podríem dir, i a més l'únic que farà a Mallorca en tot l'estiu, serà a la casa de Miquel Costa i Llobera, per tant un lloc molt especial on sentir la música de Marco Mesquida. Parlant ara d'aquest disc, que el vares publicar a finals de febrer, una cosa així ara ja fa un parell de mesos, que és al carrer, i la veritat és que mos ha encantat, té molta intensitat, molta alegria, i m'agradaria que mos parlassis un poc del moment en el qual el vares escriure, el vares gravar un poc. Quin moment t'explica de la teva vida?
1: Pues mira, Mònica, aquest és un disc que bàsicament sorgeix després d'haver gravat un disc molt potent i més removedor, més intens, més passional, que és amb na Lina. Lina és una cantant de fado meravellosa de Portugal. I el nostre disco Fado, pues, és un disc que és una mica més, pues, desgarrador. Ja sabem que el fado són músiques que també són desgarradores, de desamor, de trobades amoroses més complexes. I com que també venia aquest trio que comparteix amb n'Aleix Tobias a la percussió i a la bateria, i n'Aleix Tobias i en Martín Meléndez al cello, són dos músics portentosos que realment surt una música sempre molt vital, molt alegre, amb molta força, hi ha molta música ibèrica, hi ha influències del flamenc, hi ha música de jazz, però molt mediterrània també. Llavors és una música molt vital que surt, pues, de compondre pensant en ells, pensant en una paleta de colors molt viva, molt fresca, i això es nota moltíssim també en els concerts. La gent surt embravida, surt feliç, és una música molt vital.
0: És que ho és, molt alegre, molt vital, amb molta passió, alegria de viure. Tot això se transmet a través de la teva música i de vegades el títol que poses a les cançons ajuda un poc a cadascú amb la seva imaginació a ubicar-se, no? Però alguns títols ja ho diuen tot, no? Felice, també parles de fraternitat, parles també un plor per Palestina, no? Que és una cançó a més molt emotiva.
1: Exactament.
0: Toques molt els sentiments i les emocions, no? En la teva música i com dins una mateixa peça hi ha tant de mons, no? Moltes vegades en les teves composicions.
1: Moltes gràcies per dir això. Jo, bàsicament, durant aquests 2 anys també que hem viscut tanta violència, no? Amb un món tan violent, amb un genocidi que hem vist dia a dia en les nostres mirades, no? Obrint el mòbil i veient milers i milers i milers d'assassinats, sense cap pietat, sense cap respecte per l'ésser humà, no? Amb governadors de països que són hipòcrites, que diuen que fan la pau, però que en realitat només fan la guerra, que ens demostra una vegada més que volen que sentim que hi ha vides que valen més que unes altres. I això, tot això, m'ha fet un mal tan bèstia que jo en cada concert he dedicat les cançons més profundes en el poble palestí i a tota la gent que ho ha sofert i que ha rebut aquesta violència que encara és impuna, encara és impuna. I llavors jo el que necessito és reivindicar això, fer-ho recordar també en els concerts, i també musicalment jo he compost alguna de les cançons més profundes i més tristes que estan al Tàctil, pensant en aquest anhel i aquest desig de fraternitat, de pau, de connexió entre les persones, de respecte per les vides humanes, de dignitat. I aquesta fraternitat o aquest tempus fugit que sona ara mateix és un d'aquests himnes del disc que van absolutament dedicat a ells.
0: I doncs recomanem a tothom que se faci amb el disc, que l'escolteu, és a les plataformes i, sens dubte, vos emocionarà cada una de les peces que s'han inclòs. Seguint amb altres títols, per tenir també alguna referència, que puguis parlar, molt guapa també és Cuando Vienes, tens també Un cant a l'esperança, no?, del món, aquest World's Hope, o també Hermana, que també m'ha semblat molt guapo, no?, que supos que és la teva germana, però bé, són títols, sí. no sé fins en quin punt hi ha tot això que s'insinua al darrere, però és un disc realment molt variat, molt intens, molt complet, i no sé si vols comentar alguna altra cosa també de la resta de peces.
1: Bueno, pues aquestes són peces que has dit pues, més romàntiques, no?, cuando vienes, dedicada... Bueno, allà hi ha un anagrama que qui vulgui ho descobrirà, i també pues, la seva germana, cançons d'amor, cançons d'aquest desgarro, com te deia també, del moment del genocidi, i cançons que es veuen molt pues, d'aquesta mediterranitat i d'aquesta frescura també ibèrica, com poden ser Càdiz, també que hi ha molts panderos quadrados, hi ha bendir, hi ha molta percussió, o un tribut també a Cesària Évora, que era cançó que heu posat i que es diu Pedi Boi. Són cançons que, bueno, són un poc el meu retrat musical en aquest 2026.
0: En aquest moment, molt bé, en parlàvem sobretot d'aquest concert de divendres, aquells més ràpids ja s'han fet amb la seva entrada, és un concert un poc exclusiu, reduït per el lloc tan especial que és, però també hem de dir que dia 13 d'agost actuaràs a Maó. Ja ho han dit a l'inici, Marco, no atures, és a dir, tens una dinàmica que supos que la dus bé i si no, no la podries dur, no? Però com fas per tenir normalitat en la teva disciplina com a artista, com a músic, en tant de viatges, en tant de moviment?
1: Sí, avui, per exemple, he compartit a Instagram i a Facebook els concerts d'estiu, no? Els concerts de la meva agenda d'estiu, que també tots ho podeu descobrir també per la meva web, marcomezquida.com, i allà veureu pues, que en el mes de juliol pues, hi ha 13 dates a 5 països diferents, a l'agost també, viatjant amb el meu trio de Tàctil, de la música d'aquest CD que estem comentant, també a duo amb Nalina, també amb el trio que tenc amb el gran Chicuelo, el guitarrista flamenc, a piano sol, també en diferents formacions més grans, sinfòniques... És a dir, és un moment de molt vertigen, de molta exigència, de molta disciplina, perquè són molts viatges, molts festivals realment de renom arreu del món. Em donen un premi també molt important a Alemanya, a Stuttgart, aquest proper dia 5. Vull dir que són coses molt exigents, però jo que vols que te digui, duc com a 12 anys tocant moltíssim, viatjant moltíssim, duent aquest nivell d'exigència. També tot és a nom meu, vull dir que hi ha moltes entrevistes de cada país, molta preparació també a nivell d'idiomes, a nivell de predisposició, I després el que no es veu, que clar, que són molts vols pues, a les 7 de matí, a les 8, que molts dies dormim poc, molta energia, i vull dir que has d'estar sempre en un nivell altíssim de predisposició per estar el més impecable en els concerts. I ja està, és això, és la meva vida, és la meva passió, i poder viure d'això és un gran honor.
0: Idò, la veritat és que Marco no perd mai el somriure i la passió amb la qual comparteix la seva música ara amb Tàctil, que és aquest darrer treball que tocarà també, entre d'altres temes, aquest divendres, com heu sentit també durant tot l'estiu, té moltes altres actuacions. El disc acaba amb una cançó que se diu Brújula, que en certa manera pareix que és com un epíleg en el qual vols mantenir un poc el centre, és a dir, no perdre massa el rumb. És això, i continuar el camí cap a on te duguin els teus projectes.
1: Que polit que ho dius, i de debò que m'encanta que ho sentis així, perquè sí, hi ha una brújula interna, no?, que mos guia i que alguns tenen més enfatitzada que d'altres, i en la meva intensitat pues, realment sí que necessit sentir que aquesta direccionalitat es manté, que seguim pel bon rumb, que en realitat estic on vull estar, que és el meu somni, que és un somni preciós, que és exigent, però que és el que jo he vingut a fer al món, també. Així que aquesta brújula amb les piles ben recarregades.
0: Que bé, Marco, idò, t'agraïm moltíssim que mos hagis dedicat aquesta estona. Com tu dius, és la teva passió, però bé, és molta de feina també que té les seves recompenses. Seguiu a Marco Mezquida a les xarxes, anau a la seva pàgina web, veureu tots aquests concerts i tal vegada, com que molta de gent viatja en aquest estiu, especialment a Europa, tal vegada coincidiu amb ell a alguna ciutat i seria molt guapo també anar-lo a veure a diferents espais per veure també com se comporta el públic, com reacciona ell. Marco, moltes gràcies, enhorabona, mos ha encantat el disc, com te deim, i quina sort la gent que aquest divendres gaudirà de la vostra música en directe. Moltes gràcies i molt d'èxits.
1: Gràcies a tu, pels carinyos, entrevista, i sempre un plaer xerrar amb vosaltres a l'aviador. Moltes gràcies, amics.
0: Gràcies, una ferrada.
1: Una ferrada, salut.

0: Sentim ja la veu de Maria Terremoto, que és una artista jove de 27 anys, tota una revelació dins el món del flamenc, i que aquest dijous inaugura el Festival Splendid, que organitza el Teatre Principal de Mou. Ja sabeu que darrerament hi ha hagut canvis al Teatre Principal de Mou, sempre parlàvem amb la Nieves Portes, però avui saludam a Marina Vargas Tur, que és responsable de comunicació i que mos farà 4 o 5 cèntims del que trobarem en aquesta edició, que en principi, Marina, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, Mònica, bona tarda, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per contar-nos un poc tot el que heu preparat, que bé, la veritat és que Maria Terremoto, passat demà, aquest dijous, és bé, tota una explosió, ja mos diràs com va la banda d'entrades, però després, els dijous alterns, aquest mes de juliol, i llavors també a final d'agost, acabarà aquest festival. Què heu preparat? Perquè és molt variada la proposta.
1: Sí, exacte. Com bé has dit, preparam un nou festival, una nova edició de l'Esplèndid amb moltes ganes. Sembla pareix que no arriba mai, és la data, perquè els preparatius, com bé us podeu imaginar, comencen mesos enrere. Dijous, com bé has dit, encetarà l'Esplèndid de Maria Terremoto, amb un concert de música flamenca. La Maria Terremoto és sí, una de les figures actualment més destacades de les noves generacions del flamenc. I bé, presentarà aquí a Menorca per primera vegada el seu nou disc, Manifiesto, que és un nou treball que la veritat és que està rebent una gran crítica i molts de reconeixement, guardons molt prestigiosos de la música espanyola, i trob sincerament que és una proposta bastant encertada per donar tret de sortida d'aquest festival.
0: La veritat és que sí, llavors, escoltant-la, amb aquesta cançó que sentim ara, va guanyar també com la millor cançó de flamenc, és aquesta Miraita rumba la libertad, d'aquest disc que tu deies, Manifiesto, amb premis de l'Acadèmia de la Música Espanyola. També el millor àlbum de flamenc per aquest disc, i la veritat és que podríem estar una estona diguem premis, i veure-la en directe ha de ser impressionant. És una artista que més ve de família, de los Terremoto, no, el seu predí i son pare també s'han dedicat al cante, per tant, sembla que serà una de les grans veus de les quals se'n parlarà en el futur. Això serà, Marina, aquest dijous, queden entrades encara? Hi ha passió pel flamenc a Mou?
1: Sí, encara queden entrades a les taquilles del teatre i també a través de la web. I la veritat és que sí, que a poc el flamenc ha anat adquirint aquí com un públic molt fidel aquí a Mahó, que ha costat, evidentment, la dansa no és fàcil, i més si encara l'especialitzant més, com en aquest cas, no? Bueno, ara estem parlant de música, però també ja, de la dansa flamenca, que és el següent plat de l'esplèndid. Sí. I bé, tant el cant flamenc com la música flamenca, trob que en els darrers anys han aconseguit crear un públic fidel que la veritat que no, evidentment no omplis teatre, perquè omplir aquest teatre...
0: Clar, és molt...
1: Tenim moltes persones, més de 800 persones, però sí que almenys...
0: Ai, Marina, perdona, ara per que t'ha mogut alguna cosa i t'han perdut un poc la cobertura. Supos que serà cosa de morir-se res, molt poquet. Na Maria Terremoto, aprofitar per dir-ho, vendrà acompanyada de Nono Jero, la guitarra, que són
1: exacte.
0: Els seus. És el que anaves a dir, de continuar, conta-ho tu, Marina.
1: Bé, no, el que deies, la Maria Terremoto no vendrà tota sola, sinó que també l'acompanyaran a la guitarra Nono Jero i també els reconeguts Juan Diego València i Manuel Cantarote, que l'acompanyaran al compàs.
0: Superbé. I com deies, bé, parlaves ja del següent espectacle, que serà, bé, d'aquí dos dijous, amb una proposta de dansa, que és també una altra de les propostes que llavors agrada moltíssim a la gent.
1: Exacte. Seguim amb un poc més de flamenc, però en aquest cas de dansa. Serà el dia 16 de juliol, també en el mateix horari, a les 8:30, i ho farem amb la companyia de dansa flamenca Marco Flores. que també és la primera vegada que ve aquí al Principal i presentarà la seva nova proposta escènica, que es titula Rayuela. I bé, Marco Flores, també, que a dir també és un artista, un bailaor multipremiat, amb grans guardons, molt prestigiosos, del món de la dansa. I aquest espectacle, el que podem dir és que també destaca per la dramatúrgia, perquè tant la dramatúrgia com la direcció està en mans de Francisco López, i l'assessorament també de Olga Pericet, que també és una gran renovadora de flamenc contemporani. I en Marco Flores tampoc vindrà tot sol, sinó també vindrà acompanyat el cantor i el guitarrista José Manuel Astarida i José Tomás.

0: La bou de Maria del Mar Bonet serà un altre dels plats forts, Marina, que també heu programat dins aquest festival esplèndid. Serà una altra de les dates que teniu previstes, justament dia 30 d'aquest mes que demà comença, juliol.
1: Exacte, Maria del Mar Bonet torna, és principal de Mo, que esta vegada per presentar també el seu nou àlbum, L'aigua no cansa, i bé, és un dels plats més forts, especialment pel públic menorquí, que bé, encara queden entrades, però no en queden gaires, i és un concert que arriba també gràcies a la col·laboració amb Fonart i amb els festivals, Sons de Nit. I bé, és un concert també que està de celebració, que celebra 60 anys de trajectòria artística de Maria del Mar Bonet, i bé, 60 anys de carrera,
0: que bé,
1: volen dir moltes coses, no? Però sobretot que l'han convertit en un gran referent de la música d'autor.
0: I d'aquestes propostes, llavors queda una altra, que és més aviat adreçada al públic familiar o infantil, que serà dia 27 d'agost. Mos queda, Marina, un poc en fora. Jo crec que ja la podem, o si vols comentar alguna cosa breu, però bé, me quedaria sobretot en les propostes que se faran durant
1: sí,
0: aquest mes de juliol, que les tenim molt més a prop i que són molt interessants, com han dit.
1: Exacte. Sí, bé, acomiadarem els esplèndids el 27 d'agost amb el grup de teatre i música infantil Pica Pica i el seu nou espectacle, que es titula Mundo Pica Pica. I res, un show molt divertit que segur que també agradarà molt a les famílies.
0: Que bé, idò, mos quedam amb Maria Terremoto aquest dijous a les 8:30 en el Teatre Principal de Mo. Dia 16 teniu la companyia de Marco Flores, que faran Rayuela, també a les 8:30. I dia 30, el que han dit ara, de juliol, a les 8:30, Maria del Mar Bonet, presentant també el seu darrer disc, i llavors quedarà aquesta proposta infantil, familiar, Pica Pica, dia 27 d'agost. Marina Vargas, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt, molt bé. Faim ara una petita aturada i encara vos han de recomanar alguna lectura.

0: sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
1: Si a tu te dic vel,
2: si a tu te dic mare.
0: Si a tu te dic pinta,
1: mur,
2: portada.
1: Si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
4: I avui en tenim dos en un, perquè tenim una llibretera que també és lectora, Laia Alegret, de Drac Màgic a Palma. Com estàs? Benvinguda.
5: Hola, bones, molt bé.
4: Molt bé. Conta-mos, perquè sempre dic que els llibreters mai teniu temps de realment llegir. T'han separat alguns llibres per aquest estiu?
5: Sí, dona, moltíssim, sí, moltíssim. Sí, home, no llegim en ses hores de feina a la llibreria, però fora sí que llegim molt, almenys jo ho intent. Jo vos porto quatre propostes avui, dos que ja he llegit i dos que encara no, que són les meves properes lectures. D'una banda, la primera, que la vull recomanar molt ferventment, porto un mes sent molt pesada amb aquest llibre, que és Principio, Medio, Fin, d'Anna Valeria Luiselli, que estava publicada a Feltrinelli en castellà i a Angle en català, i que és absolutament meravellosa. A mi ja m'agradava molt aquesta autora, però crec que amb aquesta darrera novel·la ha com arribat, potser no a la perfecció, però és un llibre rodoníssim. Sí. Explica la història d'una mare i una filla en un viatge a Sicília. També apareix la veu de Sapredina, no? I és com aquestes tres veus es van entremesclant al llarg d'un viatge en un estiu calorós, també, i és una història perfecta, molt rodona.
4: Que bona! I a més, sí, que la poden triar en català i en castellà, com bé has dit.
5: Exacte, sí, tot i que aquesta jo recomano llegir-la en castellà, perquè Ana Valeria és mexicana i llavors l'original és en castellà, i super, crec que val la pena per temes de vocabulari i tal, que fa servir, que és molt xulo.
4: Superbé, idò, aquí és la primera.
5: Després, d'altra banda, tenim el Bion, de Nana Hope, que aquesta també està en català i en castellà. En castellà, Asteroide, i en català, crec que Amsterdam, més. Que és, crec, una lectura perfecta d'estiu, perquè és un culebrot fantàstic d'una família, mor el patriarca, no? Temes d'herència. A més, es llegeix com qui mira una sèrie, no? Així, com per capítols, molt addictiu, intrigues familiars de gent rica. També és com Succession, com la sèrie aquella, una miqueta.
4: Ostres, sí.
5: Bé, molt addictiu, molt entretingut, perfecte per ara, l'estiu.
4: Molt bé, i quina més? Aquestes són les que has llegit ja?
5: Sí, aquestes són les dues darreres que he llegit, i llavors, d'altra banda, la propera que obriré serà El sexto Messias, d'en Mark Frost, que és un thriller gòtic d'aquest home, que és un dels autors de Twin Peaks, que l'any passat Impedimenta ja li va publicar una novel·la que es deia El séptimo algo, ara no recordo el títol. No me'l record, però molt divertit, perquè fa servir en Conan Doyle de personatge, i llavors és així com una novel·la d'això, d'intriga gòtica que enganxa molt, i a mi m'agraden molt.
4: Que
5: I d'altra banda...
4: Sí.
5: Perdona?
4: No, continua.
5: No, i d'altra banda, Una temporada en el purgatorio, d'on Dominic Don, que és un llibre que no és nou, fa bastants anys que està publicat a Asteroide, però per recomanació d'una bona amiga, just ara l'he començat i promet molt.
4: Sí? T'ha convençut?
5: Sí, sí, sí.
4: Molt bé, i això és el que dus, el primer que dus, dèiem.
5: Sí, aquestes quatre propostes.
4: Molt bé, Laia, idò, esperant que tinguis molt de temps al llarg de l'estiu per preparar-les, per llegir-les, i d'aquí un parell de setmanes en tornem a parlar, si vols, i mos posam al dia de com han anat aquestes dues que te faltaven.
5: Perfecte, quan vulgueu. Moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a tu, Laia. Laia Alegret està al capdavant de Drac Màgic, aquesta llibreria de Palma, que no tanca en l'estiu, òbviament, i a la qual podreu recórrer per trobar, com heu sentit d'ella, també algunes versions, alguns llibres editats en format, no en format bilingüe, però en castellà, i que podeu trobar també en català. Partim d'aquesta manera. Recordeu que demà tornarem i que d'aquí un minut arribarà l'informatiu vespre amb Aina Sureda. Nosaltres vos deixem ara en sa música de Marco Mezquida. Adéu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. A les Illes Balears començam a tenir el bot ple del preu de l'habitatge. Segons dades d'avui, un 14% més que un any enrere és el que ha pujat el preu de l'habitatge. Alta demanda, oferta insuficient i un mercat residencial tensionat. I tots sabem que la tensió ha de sortir per qualque banda i no sol fer de manera senzilla. Institucions, empreses, individus, hauríem de fer un pensament, per no dir un pacte d'estat, o els residents haurem d'agafar el primer bot salvavides que trobem per fugir a bots i empentes d'aquestes illes. I tampoc és pla.

0: Haureu notat que per al programa d'avui hem triat una paraula polisèmica de tres lletres, bot, que ens durà per llocs molt diferents. Els cavalls peguen bots, el salt és una disciplina de l'hípica, els bots navegaren per les aigües de Balears, encara que ara són molt difícils de veure i de conservar, i bot és també un programa informàtic que fa tasques automatitzades i repetides a internet, com passa, per exemple, en un chatbot. També tenim el ball de bot, el bot de trampolí, bot també és un peix, hi ha jocs com el bàsquet on no pots deixar de botar la pilota i quan una cosa o una persona fa bot és que sobresurt d'alguna banda. Haurem de fer dos o tres programes per treure-li tot el suc a aquesta paraula, bot.
1: Alaió es manté fidel a la cita estiuenca amb el concurs nacional de salt d'obstacles. La 22a edició ha reunit 95 exemplars. Els participants valoren la cita com un bon banc de proves per fomentar la millora competitiva i l'enteniment d'amazones i genets amb la seva muntura.
2: No només dins la pista no s'aconsegueix tot aquí, sinó jo crec que allà darrere també passar temps, tenir experiències diferents i anar a concursos i això, a poc a poc, es va aconseguint.
1: Joan Pericàs n'és un habitual. El campió de Bunyola ha desplaçat dos animals i es prepara per a la pròxima gran cita del calendari estatal.
3: Ja ens ho tenim confirmat, un poc proves així un poc més grans. Hem de fer tota la temporada de Palma i ara ens queden un període de concursos que l'objectiu és arribar a l'Infantelena B, el mes d'agost.
1: 50 cavalls han arribat de fora de l'illa, la majoria de Mallorca i Catalunya. El concurs ha cridat l'atenció també d'una representació del nord de França.
4: Porta un cavall que és molt important per mi, que és propietat d'uns criadors de Normandia que també han vingut.
1: Albert Hermoso tampoc no s'ha perdut la triple jornada d'assalt, malgrat que el lleidatà té el cap fixat a sumar els punts que l'han de dur als Jocs Olímpics de Los Angeles.
4: Tinc dos cavalls que podrien ser, vull dir que estratègicament arribarien als Jocs amb una edat òptima, l'any que ve faran el Campionat d'Europa i allí és on podríem agafar els punts pels Jocs i després amb Copes de Nacions. És aviat encara, però jo sóc molt optimista perquè tinc dos cavalls molt bons, crec que mai havia tingut cavalls tan bons.
0: I del final, l'olímpic Albert Hermoso amb Vitaly Jolly Jumper va guanyar diumenge la prova reina amb els obstacles a 1,3 metres i doble recorregut. En la crònica d'IV3 Televisió sentíem també Violeta Pons, del Club Hípic de Laió, i Joan Pericàs, del Reial Club Escola Equitació de Mallorca, un habitual del concurs nacional de salt d'obstacles que sempre aconsegueix estar en el pòdium i hem de dir que té aquí apareixer-se. Avui de matí hem anat a visitar son pare, Antoni Pericàs, a les instal·lacions del club. I doncs nosaltres avui de matí hem arribat ja en caloreta i amb escant de ses cigales que mos acompanya. Hem arribat a les instal·lacions del Real Club d'Equitació de Mallorca, la carretera de Solla. I mos acompanya Antoni Pericàs, com està?
5: Bon dia, estic molt bé, aquí en caloreta.
0: En caloreta. Com li diuen carinyosament a Antoni Pericàs?
5: No, en Peri.
0: En Peri, eh? Sí. Li han cursat el llinatge. I jo crec perquè és una persona que té una gran trajectòria i a qui li tenen molt de preci en el camp de cípica. Avui hem vengut a veure-lo perquè han triat la paraula bot com a paraula polisèmica del programa. Si en Antoni Pericàs li dic bot, que li ven el cap primer de tot?
5: El primer és bot de la festa de Sant Joan de Ciutadella, el primer que ve. I després, referent a mallorquí, el bot és el salt, que en parlem nosaltres, per saltar, no? Per la competició de salt, en mallorquí diem el bot, botar.
0: Botar, i aquí que anem per aquí, Toni?
5: Sí, per aquí.
0: Com s'explica la modalitat de salt, de bot? En què consisteix?
5: Es feu en una pista, una pista bastant grossa, es munten un recorregut de salts, o de bots, és així, i hem de passar el més possible i amb el menys temps possible. no? Hi ha diferents altures, no? Comencen de petits a 60 fins a el que són olimpiades de geòmetres 60.
0: Que crec que de vostè té un rècord aquest amb alçada i amb potència, no?
5: Sí, sí. Quan era jove jo, bueno, sí, tinc el rècord de Balears d'altura, no? Que està un 1,92. Fins ara no s'ha batut.
0: Fins ara no s'ha batut, no, molt bé. I quan va ser?
5: 1992, 93, perdona.
0: I quin és el secret per pegar un bot de quasi 2 metres?
5: El tenir el cavall és molt important tenir un animal ben preparat i que tingui bona actitud per voltar. Mm?
0: Se'n recorda el nom del cavall amb el que va fer aquest rècord?
5: I l'ha fet, sí, sí, l'ha fet.
0: És important la relació entre el genet i el cavall, Toni?
5: Sí, sí, molt. El cavall per botar ha de tenir molta confiança en el genet. Perquè el genet el posa una dificultat, dona seguretat al genet. Quan no hi ha seguretat al genet, dona seguretat quan té problemes.
0: I quan se transmet aquesta seguretat? Imagino que amb molta pràctica, no?
5: Sí, sí, és de base molta pràctica i ben feta. No donar susto als cavalls, intentar-los que sempre tinguin una moral, un bon actitud per saltar, no cansar-los, no avorrir-los, i que tinguin, quan anés a pista, tinguin aquestes ganes de fer-ho.
0: És ver això que diuen, que els cavalls noten molt com està la persona, si té por, si no té por, si està tranquil·la.
5: Sí, sí, sí, els cavalls noten per això, és intentar transmetir seguretat, perquè els cavalls són un animal de manada, sempre en llibertat, viu en manada i s'apoyen tots els seus companys. A dins una pista, o dins un medi, com pot ser a veure que tanta gent, si no té seguretat en la geneta, el que s'enfrenta és quan hi ha problemes, que no, que té por, el cavall també. I en el salt passa el mateix. Si, per això, perquè necessita qualcú de confiança. I gent que, quan està damunt del cavall, intenta donar-li aquesta confiança.

0: quin tipus de bots, quin tipus de salts, quin tipus d'obstacles se pot trobar en general, perquè m'imagino que cada competició és diferent, però quins són els obstacles més habituals que ha de botar un cavall?
1: Bueno, són forces verticals que són que tenen una dimensió, no, només tenen una línia, no? Els fondos, que ja en tenen dues, i les triples barres, que es diuen, que són, ja tenen, poden ser de 4 o 5 barres.
0: I quan comença a botar un genet, si és que sempre bota o no? No ho sé, ara veiem aquí uns al·lots ben jovenets que estaven damunt el cavall. No sé si tothom se prepara per botar o no.
1: No, tothom no. El bot és una de les disciplines de l'equitació. Hi ha altres disciplines, com la doma clàssica, hi ha molta gent que munta cavall, i jo tinc alumnes que no han botat mai i tenen 40 motos de cavall. Però no els agrada, hi ha diferents disciplines. Muntar cavall no vol dir voltar només, hi ha moltes disciplines. El que passa és que el salt del bot és el que hi ha més, és el que treu més en els joves. L'home clàssic és més, ha de ser més perseverant, més complicada també. I en canvi, el salt és molt complicat, el salt. El que passa és que té un feeling, una com ho diria jo, tenir una adrenalina molt important, no? Que la doma és a base de molta tranquil·litat, molta relaxació, és tot més preparatiu, més preparar millor. Nosaltres, el recorregut d'obstacles, els aprenem 10 minuts abans de fer-los. És a dir, un nen que comença, un nen de 7, 8, 8, 9 o 10 anys, ha de saber aprendre, memoritzar un recorregut que l'ha d'estudiar 10 minuts abans. La gent aprenent molt reactiva en el bot, no?
0: Que bo. I com ho fan, aquests 10 minuts? Vull dir, fan una... anem a fer una volta, a veure què, com ho fan?
1: Sí, entrem a dins la pista, un sol professor, tots sols, i aprenen estressat. Normalment, el millor, en tres categories, el mateix recorregut. I, bueno, tenen poc més de temps d'aprendre-lo. Però hi ha competició que molts canvien cada vegada. Cada vegada és diferent el recorregut. És a dir, un concurs a una prova, no pot mirar la prova anteriorment, l'ha de memoritzar quan entrem a dins la pista.
0: I un cavall, com calcula, ara botaré un metro 90 i pico, no, ara en faré 20 de centímetres, no, això, com...
1: Bueno, els cavalls normalment...
0: És instintiu.
1: No, i segons la capacitat, és com un atleta. Hi ha atletes que correran, i quan comencen normalment l'entrenament, comencen amb proves molt petites. Cada nins més petit comencen a cavall més petit, també, i van pujant, a medida que van progressant, arriben, que poden córrer més gran. I tot depèn també del cavall, perquè el cavall és molt important. És un deport de dos, però el cavall ha de dir els mitjans, ell, per poder fer aquest exercici. Nosaltres intentem sempre que el cavall millori, però en el moment que el cavall té un tope, com les persones, un correrà més aviat i un altre, el cavall el mateix.
0: Clar, vostè quan va superar aquest rècord que està imbatut, m'imagino que anava a poc a poc, i degué dir, el meu cavall pot fer això, encara pot fer això.
1: Claro que tu quan vesteix aquestes altures, comences primer més baix, i vas haver que vas passant rondes, vas pujant les altures. I aquest dia pues, el cavall està inspirat, jo també va trobar inspirat, i va sortir bé. Però bueno, això és la competició.
0: Caminant cap a les quadres dels cavalls, hem vist en Joan Pericàs, el fill d'Antoni, preparant un remolc. Vaig fer el comentari de clar, venint d'una família vinculada als cavalls.
1: Bueno, jo vaig començar que la meva família no, els cavalls no era. Ja he començat jo, tot la sort que el meu fill vol continuar i la meva filla també fa aquest deport. Han tingut aquesta sort.
0: I se'n recorda del seu primer cavall?
1: Bueno, tenia un cavall menorquí, precisament, era un meu moro. Era un dels cavalls que vaig tenir.
0: Contim-vos on som, ara, pels oients.
1: Aquí som dins les naves de quadres, no? El cavall avui matí, durant el dia, tenim dins les quadres, fa molta calor. I el vespre ho tenim de fora, en els corrals. Ara, però fan els corrals, ara ho feim al revés, si bé no ho feim al revés. Però ara, de dia, els hi posem, estan dins les estables, i estan més fresquets, hi posem ventilació, i té tot de ventilació també, i perquè estan més fresquets que de vora.
0: Sí, aquí corroboran que s'està bé. Mos posant de vora qualcun d'aquests cavalls, i me conta un d'aquests que voti, que mos miren fixament, qui és aquest?
1: Jo és un Kobe Maja, és un dels cavalls que munta el meu fill, ja és un poc més major.
0: El puc tocar?
1: Sí.
0: Així? No, ell notarà que jo estic tranquil·la, que no me coneix. Sí. Com és en Kobe Maja?
1: No, és un molt bon cavall, un cavall que salta gran, les proves d'aquí de Mallorca, de Balears, com pateix gran, ha tingut... Fes campió de Baleares, que cavall de Baleares, salt, és un cavall que ha molt bons resultats.
0: S'adona haver de cuidar molt també, no?, per evitar lesions,
1: Sí.
0: perquè estiguin tranquils.
1: Bueno, això és, els cavalls de sal són com els deportistes, que són esforços molt forts per ells. No? A més d'altura, els seus extremitats reben bastant pressió. Quan se reben d'un obstacle, això s'ha de cuidar, s'ha de tenir els seus dinaments, vull dir, vendes de descans, productes per ajudar-li refrescants, això li posam quan acaben de saltar.
0: I com s'alimenten, de què s'alimenta un cavall com
1: bueno,
0: aquest de competició?
1: De forratge, herba i després piensos.
0: I amb un ca, per exemple, amb un animal, amb un moll, se nota molt la relació en la persona.
1: Sí.
0: Amb un cavall també, quan ve el coneix, no sé, hi ha
1: també,
0: certa
1: també,
0: relació.
1: També, els cavalls pues, se senten, ja te coneixen. I bé, que tu, com els tratis, si te tratem malament, quan te bon, te van a l'altre punt de la quadra. Però si te tratem bé, no, venen de tu, te deixen tocar, te deixen pillar. El que passa és que el cavall sempre ha de tenir respecte en el cavall, no por. Però respecte sí, perquè és un animal molt, molt gran, són 600 quilos, 600 quilos i tenen reaccions un poquet d'un animal, però bueno, no tenen mala, diguem, no, millor que animal, no mala llet. No,
0: ho poden dir, no tenen mala llet ni,
1: no,
0: ni,
1: cavall són,
0: ni
1: mal caràcter. No, no, el cavall, si és de l'home, si és de cosa de distram, de distres en carinyo i bé, sempre tens resultat que no.
0: Antoni Pericàs, quantes vegades ha caigut des cavall quan ha botat en tota la seva trajectòria?
1: Bueno, moltes, moltes, moltes vegades, no? Només caim aquí pujant. No? Ara ja me caim menys perquè puig menys, ja a la meva edat ja, ja començo a estar un poc no retirat, però bueno, faig passejos, competes... Sí, normalment cada any vaig al campionat d'Espanya de veteranos, perquè ja som molt veterano, i jo sí, no? Aquest és precisament el cavall que m'enduc. Aquesta cosa és campió d'Espanya.
0: Molt bé, li agrada que li facin pessigolletes en
1: sí,
0: el nas
1: sí,
0: quan
1: grans,
0: vaig xerrar.
1: Que gratis,
0: i també no. Ha d'aprendre a caure, Genet.
1: Quan... Bueno, no, aprenem a caure, no és que venguem a caure, és que intentem
0: no caure,
1: quan no caure i quan caim, pues trobar-nos el que podem. Però a vegades és una cosa com tan ràpida que és molt difícil dir preparació. Per no el mateix que quan tu, especialista de pel·lícula, d'això, que saben que quan tiren el cavall en terra, perquè els ensenyen això, però ja se preparen, però nosaltres no, nosaltres en qualsevol moment, que, i això és molt ràpid, això.

0: Per cert, m'encanta això de qui pericàs, equitació pericàs, o qui pericàs, o qui és pericàs, vull dir, li ha donat molt de joc, això.
1: Sí, sí, això és nostre, de la família, és nostra marca.
0: I ara quines competicions té l'equip pericàs a la vista?
1: Ara tenim, bueno, una competició d'aquí 15 dies, un altre club aquí de Palma, sí, de Palma, de la universitat, i després un aquí en el club veïnat, després nosaltres tenim tres competicions seguides, que acabam en l'Infanta Elena, que és el concurs, diguem, més important i normalment té més participació que hi ha a Balears. De vespre ja els fem uns concursos, i molt agradable perquè ja no fa calor, començant amb el sidre baix a les 7.
0: En general hi ha ambient d'hípica, d'equitació en aquestes illes, i és, no?
1: Sí, sí, sí. Jo vaig començar l'any, bueno, me'n recordo ja, l'any 79, i eren quatre rates, com diu el mallorquí, no? I ara hi ha molt de cavall a Mallorca, no? I les competicions són bastant importants. La gent, amics que tenen de la península, que venen a vegades, i queden com admirats que en una illa com Mallorca hi hagi tanta competició.
0: Toni, que li ha donat a Toni Pericàs sípiques, cavalls, equitació, i que li està donant?
1: Bueno, tot.
0: En la moció d'en Toni Pericàs, director tècnic del Reial Club Escola Equitació de Mallorca, acabam aquesta xerrada mentre un grup d'infants volten amb els seus cavalls en el segon dia del campus d'estiu. Com ho degué fer, per cert, en Toni, per primera vegada fa tants i tants anys.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Un bot és també una embarcació petita de rems. Hi ha bots salvavides i bots pneumàtics, però nosaltres ens hem fixat en el bot tradicional de les illes. En Manuel Gómez, president de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Mallorca, fa molts anys que fa feina per inventariar i per protegir aquest patrimoni marítim tan malmès, i les xifres són eloqüents.
1: Només de dir-te una cosa, jo vaig començar els inventaris d'embarcacions d'aquest tipus i vaig començar per les pasteres, i entre l'any 1985 i 90 hi havia 77 pasteres a Mallorca. El darrer inventari que se va fer en el 2020 mos quedaven 8 pasteres. Xerram d'aquest tema i els números canten, és a dir, els inventaris fets per jo, que vaig començar l'any 90, i en Bernat Oliver, que va continuar tot aquest tema i va fer fins a l'any 2020, clamen, des del 2010 en el 2020, ens queden 563 embarcacions. És a dir, que en el 2010 hi havia un total de lleus censats 1.020. L'any 2020, 463. Estem en el 26. I sí que hi ha moltes baixes. És a dir, això ho sabem, que hi ha moltes baixes. Clar, no s'ha fet un altre inventari, però si ara féssim l'inventari, la disminució és constant. Jo crec que el problema més gros que tenim en aquest moment cap a l'embarcació tradicional de fusta és el joc de marre. Estan molt cotitzats, això són, diguem, embarcacions, per dir-lo, modestes, i que la gent no se pot gastar un dineral en tenir amarrat una embarcació així a un club, a un port deportiu o a un port de la comunitat autònoma, etc. I que poguessin, diguem, que aquestes embarcacions tinguessin prioritat i preus assequibles a les persones que en realitat les tenen, que són persones humils. A dir, això està clar. Sí. El Nauti de Calagamba inclús ha fet un ecomuseu, que és un pantalà en tot ple, únic i exclusivament d'embarcació tradicional de Mallorca, de totes tipologies, i a més en funcionament total, és a dir, en regates de la llatina, etcètera, etcètera. Però desgraciadament són pocs els nautis que tinguin aquesta secció de barques tradicionals. S'ha xerrat moltíssim, s'ha fet molta política amb aquest tema i, bueno, ja hem quedat en paraules. Nosaltres, com a associació, havíem demanat ja a l'autoritat portuària a més si podia deixar, sí, sempre ens han dit que sí, que això se faria i tal, però, bueno, en definitiva, no, tu vas en el passeig marítim de Palma, te poso un exemple, i trobaràs una embarcació de fusta.

Ara te contaré una anècdota de que m'ha succeït, me va succeir i que me varen cridar que tenien un botet, no sabien exactament què era, a un garatge que fa 40 anys que estava tancat. Va tenir sa de xona, dir perquè una altra persona no ho hagués fet, estic convençut, hagués tirat el bot i punto, dir, com un escombro més, que ha passat, i t'ho puc assegurar, i tenim fotos de tot aquest tema, a contenedors, amb una embarcació, un bot, un lleut, i bueno, i ja està, i punto. Pues, me va cridar i me va dir, jo vaig anar tot d'una bura banquera i era efectivament una embarcació pues, que, tradicional, que era a més una llanxeta de Felanitx, que és un bot particular, com he dit, de zona de Porto Colom, en perfecte estat, perquè ja havia quedat pues, com a una càpsula. I avui pensava, mira, quina casualitat, el mateix dia que treuen el derelicte de Can Pastilla, romà, de fa 1.700 anys, a mi me criden i han trobat un derelicte ciutadà dins un garatge.

0: Gràcies, Manuel Gómez, president de l'Associació Amics del Museu Marítim de Mallorca. La conversa que hem tingut ha estat més llarga, però ja hem apuntat una altra conversa, en aquest cas in situ, en persona, a les coves subterrànies del Castell de Bellver, que és una espècie de museu de bots i d'embarcacions tradicionals mallorquines que de moment han estat salvades gràcies a la feina i a la bona intenció de tants i tants de voluntaris.
1: I sap si ens tornarem a trobar.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: Hola, sóc en Siriac, representant del Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Eivissa. En què puc ajudar-te?
2: Hola, Siriac. Abans de res, per què te diuen Siriac?
1: Me diuen Siriac en record d'un dels dies més importants de les festes de la Terra, el 8 d'agost, que commemora la conquesta del 1235. De fet, a Dalvila hi ha un carrer i una capella amb el meu nom. Al fons de la capella, de Sant Siriac, hi ha un passadís que condueix fins a un pati immediat a l'antiga morada medieval, per on conta la llegenda que es va produir l'entrada dels soldats catalans aquell llunyà 8 d'agost del 1235.
2: Molt bé, Siriac, encantada. En quins idiomes atens, per cert?
1: Te puc atendre en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, àrab, rus, xinès, japonès i molts d'altres. En què te puc ajudar?
2: I d'avui informació sobre la declaració responsable d'activitat perquè vull obrir una perruqueria.
1: Per obrir una perruqueria has de tramitar la declaració responsable d'activitats des de tràmits online o la seu electrònica. I com que no he localitzat aquí l'enllaç directe, exacte, te recomano cercar declaració responsable d'activitat o perruqueria al cercador de l'esquerra. I si ho prefereixes, també pots contactar amb activitats al 971-39-76-33 o obertures@eivissa.es. Vols que t'indiqui quina documentació solen demanar?
2: Sí, gràcies, m'aniria bé.
1: Aquí tens. Ha estat útil aquesta resposta?
2: Ha estat bastant útil. Gràcies, Siriac. Acabem de xerrar amb un chatbot. Gràcies, Xavier Oliver, per posar-li la veu a aquest chatbot de l'Ajuntament d'Eivissa. Anem a entendre bé què ha passat amb el nostre següent convidat. Toni Eloi, soci Espanya de la consultora informàtica Nagarro. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
3: Molt bé, gràcies, gràcies per convidar-me.
2: Avui hem triat la paraula vot. Si a tu te dic vot, imagina que te ve abans de res en el cap un vot informàtic que anar a fer una volta amb un vot de Rams, per exemple, no?
3: Efectivament. Estic molt embiaixat.
2: amb aquest cas. Per això, segons la definició de la paraula, sabem a qui cridar. I per parlar de vots informàtics, hem telefonat a Toni Eloi. Què és exactament, Toni, un vot informàtic?
3: Un vot, bàsicament, és una cosa que automatitza o que és capaç de fer coses automàticament. Vendria la contracció de la paraula robot. Perfectacions i no siguin humà, ho poden considerar un bot. Els més normals són els chatbots, que ara tothom xerra, però també qualsevol cosa que és capaç d'executar una acció, donen-li també aquesta excepció de bot.
2: Quins bots estan fent servir en el nostre dia a dia sense ser-ne massa conscients?
3: Per exemple, que hi ha més que menys que se pot tenir un Alexa, un Google, un Siri, això són bots. Tenim... Veus? Ara se m'ha posat en marxa un, que jo he dit,
2: T'ha captat i ha dit, Toni, que necessites, no?
3: Què necessites, efectivament?
2: Molt bé, si ho has sentit de fons.
3: Llavors, no sabia molt bé de què li xerrava, però ha sentit el seu nom i ha dit, en què t'ho puc ajudar?
2: Que bo.
3: Això és un bot.
2: Després
3: estem acostumats en els chatbots de la IA, que és el que ha popularitzat més tota la part aquesta de bot. Uh-huh. Te fas una pregunta i te contesta aquesta interacció i no hi ha un humà darrere. Però també tenim bots que estan contestant cridades telefòniques, bots que mos fan cridades telefòniques, això és una altra història, que no són tan bons per nosaltres, diguem. I després tots aquests bots que mos ajuden, tots aquests sistemes automatitzats, que a vegades mos ajuden a trobar una solució. És que el tema de, escolta, en què te puc ajudar? Aquests sistemes de la banca o aquests sistemes que quan vas a un portal públic que te va assistint i te va demanant i te va assistint per trobar la solució.
2: Exacte.
3: Tot això serien bots.
2: Molt bé. I de les xerrades de chatbots, jo crec que la IA generativa ha revolucionat el món dels bots. El Manco les ha apropat a la generalitat de les persones. Conversen amb nosaltres de manera natural, escriuen textos, programen codi. Com ha estat possible aquest salt, aquest bot, tan ràpid, cap a un llenguatge tan humà?
3: perquè és el més fàcil. Nosaltres no programam de manera natural, interaccionant amb les coses xerrant. Xerrant, en aquest cas, o escrivint. El chatbot el que han proposat és que la interfície, que abans era molt complexa, que és una interfície en llenguatge natural, sigui molt més fàcil. Per tant, aquests chatbots el que fan és que eliminen tota la barrera d'entrada. Tota aquesta complexitat que tenia abans, no he d'aprendre on està el menú, on he d'anar, i això, primera acció. Senzillament ara li deim en el bot el que volen fer i li anem fent preguntes de manera natural. I això és el que ens ha canviat. Per tant, els chatbots són presents perquè és la manera més fàcil que tenim d'interaccionar amb una intel·ligència artificial.
2: Sí, i la tenim ja molt en el nostre dia a dia, però ara els experts en informàtica ja començau a xerrar la següent passa, que serien els agents autònoms, no? Que és un agent? Quina diferència hi ha amb un bot normal?
3: Fins ara els bots, tu el demanaves i ells contestaven. No passava res, ja, perfecte. Estava dins la seva base de dades, on el seu coneixement, i a partir d'aquí no en sortia. Ara li pot demanar que faci coses. Què vol dir que faci coses? Dius, no, és que vull que me miris a veure si els preus d'aquest producte que m'interessa han baixat. O que me facis una recomanació basada en els meus gustos, però per fer aquesta recomanació hauràs d'anar a cercar distintes webs. O vull que me programis, me facis un programa des de zero, però jo te donaré les instruccions i tu ho vas muntant. Clar, en el bot en aquest moment li estem donant les eines per interaccionar amb el món. I això ja seria, això és el que coneixeria amb un agent. És un sistema automatitzat que és capaç d'interaccionar més enllà dels coneixements que té. I, per tant, és com capaços de interaccionar amb el nostre ordinador, si li

0: amb els permisos, o anar a la web i fer coses. O escriure, fins i tot escriure un programa, quan no ho pot fer, és capaç d'escriure un programa per donar-nos el resultat que nosaltres volem o que necessitem.
1: Per tant, això també està revolucionant el vostre món, no, Toni?
0: Totalment, totalment. Es obre una porta perillosa, que és que la gent que diu, val, li donen accés en el vot a tot. I no, això és un tema de seguretat, en el vot l'has de tenir tancadet, que no surti, perquè com a tot hi ha, doncs de tant en tant al·lucina i mos pot fer un desastre. Va? I després, oh, m'ha borrat, jo no volia. I, sí, pues això te pot passar. No és normal que passi, però pot passar perquè tant és malament o qualsevol cosa d'aquestes. Però si ho tenim aïllat i bé, pues és una eina molt potent, perquè ara no només fa, contesta preguntes, és capaç de generar programes, de cercar informació i d'interactuar. Això ens canvia tot.
1: I ara només veiem la pateta d'aquesta tecnologia, ja intuïm que això és el que tindrem, evolucionarà més, per on anirà això?
0: Jo crec que serà cada... Ara tenim un problema, i és un problema gran, que és el tema de les memòries, però una vegada, com que això és cíclic, les memòries tornin a ser barates o assequibles, molta gent, com nosaltres mateixos, començarà en la part informàtica, però anirà a poc dins la resta, que se podrà permetre tenir un ordenador potent amb una IA local o una IA que controli tota la casa, que faci preguntes, que mos facis dia a dia. O bé, mos connectarem a les IAs que ja hi ha per fer mostres d'aquestes feines. Què passa? Jo, com a paranoi que som, m'agrada més tenir-lo tancat a casa meva i que no surtin les dades d'allà. Però podran tenir les dues coses. Anem a molta gent cap aquí.
1: Vale.
0: Que cada vegada els agents i els vots faran més coses per nosaltres.
1: Jo no crec que en Toni Eloi sigui paranoi, el que passa que és un home que en sap molt i, clar, quan un en sap molt també avalua molt els riscos de lo que hi ha, que crec que nosaltres no som massa conscients quan tenim l'ordenador, quan un chatbot, un bot, mos contesta en dècimes de segons, tot la complexitat que hi ha darrere, fins i tot, parlaves de la memòria, fins i tot com xupa energia tot allò, no? De tot això no som conscients.
0: No. Pensant que és una caixa negra, i no. És una, aquesta caixa negra, hi ha ordenadors, hi ha energia, hi ha consums, que també n'hem de ser ben conscients. L'altra cosa que dius, si hagués de fer aquesta feina, quin consum tindria? Al final també el tema de consum energètic és obrir un altre meló. Yeah. Efectivament, consumeixen molt i fins a quin punt el progrés vol dir consumir energia. L'altra cosa és com traiem aquesta energia i com traiem els recursos perquè aquestes coses cada vegada siguin més eficients energèticament.
1: De melons en podríem obrir molts, perquè també hi ha aquests chatbots que, en els que moltíssima gent li demana des de temes de salut mental, si ha de deixar el nòvio o no, no sé, quina roba s'ha de posar segons el dia que faci, coses que poden ser més o manco senzilles, no? D'altres molt més complexes i que poden afectar molt a la nostra vida. També hi ha el meló de la feina, sí que tots aquests bots mos trauran feina, mos traurà o no. No sé quin de tots els melons que tenim damunt la taula, quin te preocupa, o com creus que hem d'afrontar tot això, entenent que hi ha una eina més i posant la humanitat per damunt d'aquesta eina, com vos ho plantegeu?
0: Ara ho has dit molt bé, és una eina. I l'hem de considerar com una eina. Si ho consideren com una persona, que els humans i les persones tenen tendència a antropomorfitzar, no ho surt el nom?
1: Antropomorfitzar, no sé, bé.
0: Exacte.
1: Sí, pues, sí.
0: Tenim tendència a humanitzar les coses.
1: Exacte.
0: Llavors, aquí tenim un problema, perquè és un sistema que està sempre present i està pensat per donar-nos la raó. Llavors, és molt fàcil que dius, ah, pues, dona'm un consell damunt medicina, damunt consell, i segurament no té tota la informació i no té la part física. Que per la part de feina està molt bé, perquè tens algú que en sap molt i li pots anar a fer preguntes i no se cansa de donar aquestes respostes. Quan ho considera més enllà de la part mèdica, a lo millor està molt bé perquè fa informació, efectivament, però no substitueix el professional. ni de la medicina, ni cap altre tipus de professional. Al final hi ha molt de matisos que els bots no capten encara. Per tant, han d'anar molt alerta i emplear-los per lo que són, una eina. En el moment que els tenim com a consellers sentimentals o psicològics, quin anem malament.
1: Val, i això és important i és important també anar fent aquestes reflexions a mesura que anem coneixent més, fent servir més aquestes eines informàtiques que tant mos faciliten sa vida. Toni Eloi, com sempre, és un plaer xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies. Avui en sa paraula vot.
0: Gràcies a tu.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és Dial.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestro.
8: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
9: Comença el dia amb la informació més completa.
10: Són les 7.
9: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
11: Bon dia, matí complicat a les Balears.
9: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
11: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
9: Amb totes les veus i les reaccions.
12: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
9: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: d'un bot ens hem plantat al final del programa d'avui amb la llibreta plena d'idees per seguir estirant del significat d'aquesta paraula que a molts indrets de parla catalana, per cert, és el masculí de bota, de la qual beure vi o, per exemple, guardar l'oli. O també és una mesura de líquids equivalent a 64 porrons, ni més ni manco. Abans d'anar a dormir, però, anem a pegar quatre vots amb en Gabriel Frontera, director de l'Escola de Música i Danses de Mallorca.
1: Bueno, l'escola es va obrir l'any 75. Jo pràcticament des del 76, diguem, vaig començar a donar classes. I puc dir que m'he donat per mig Mallorca de classes. Fa molt d'any que n'ensenyo. Nosaltres sempre començant per bolero, perquè els boleros són més mal d'aprendre. I així com les jotes han estat sempre molt més populars, l'escola era escuela bolera i significava que havies d'anar més a aprendre boleros.

pràcticament tota Mallorca ballava jotes, i en quant als boleros hi havia puestos molt determinats, sobretot per Ponent, per Andrai, Sarracó, per allà, per aquella part, no sé per què, suposo que qualque mestre digui aprendre a ballar boleros,

0: Don Bartomeu, quan, per exemple, quan mos feia ensenyar a nosaltres, per exemple, cada vegada nosaltres ensenyàvem a tot de castanyeta o de manballetes. I deia una persona, una dona, per exemple, deia, tu surt a ballar. Llavors es deia, tu surt un home. Un moment donat, deia, canviant de parer, pum, una dona. Un altre moment, pum, un home. Anaven canviant constantment de parers. I tenint en compte que la parella que entrava no podia repetir el punt que feia l'anterior. I així varen sortir les jotes bullengueres de fer bulla o les jotes robades, que se tractava, i això és el que se fa balla avui en dia a les places, que surt una parella o una persona, sí, tant sí. Un home com una dona, i balla, no? Si per aquesta persona que surt hi ha una altra que li agrada, surt a ballar. Si en aquesta que surt n'hi ha un altre rol que li agrada aquest, surt i li roba la parella.
1: Sí.
0: Llavors això és una associació de balladors que entren i se tracta de robar la parella perquè se queda en aquest moment al mig li agrada a un que està en el rol. Sí. I a vegades s'ha convertit en batalles campals.
1: Sí.
0: Perquè si surt un home que agradi a molts o a moltes o a una dona, pues hi ha vegades que en surten tres o quatre de cop, sí. I el ballador o la balladora se queda en això com li agrada. Però se tracta d'això, de jotes robades. I aquí, clar, aquestes n'hi ha, per exemple, la música nostra fa unes jotes robades que cada dia duren 20 minuts.

0: Al final, amb enemics passa ràpid, això.
1: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: No, com anem, com esteu?
2: Hola, què tal?
1: Molt bé, vos veig aquí,
0: Xavi,
1: molt content.
0: Estàs bé, Xavi?
1: Sí, estic bé.
0: No, és que em conta el que ha passat.
1: No, m'he fet mal, i la gent, no, quan te
0: fa
1: mal...
0: Però ara mateix estava posant els cascos, que nosaltres tenim aquí els auriculars, i en Xavi s'ha pegat un coparro en l'auricular, en el morro.
1: Això és un accident laboral. Per tant, exacte. Jo aquí fa passar una cosa.
0: No, i ara mira, tots ho sang.
1: No, no. Ah. No arriba, per tant. Però clar, imagina que passa qualque cosa i tu te fas mal.
0: Sí.
1: Entesos? L'habitual, el que passaria a qualsevol oficina del món, és que la gent et digui, escolta, estàs bé? Què ha passat? La marca xifres contra el tècnic. I nen Mateu a la direcció. I en Jordi Suárez, meva mà dreta, han començat a riure.
0: Sí, de veritat. És que ha estat un pas ridícul.
1: Ha estat bastant ridícul.
0: Perquè ha estat, mentre tu te posaves els auriculars, no has controlat l'ergonomia.
1: Ergonomia, exactament, sí.
0: És igual, necessites vacances i justament ja està.
1: Però bé,
0: bon
1: heu rigut de jo, i ara no només això, sinó que ho has volgut explicar a tot Balears.
0: Sí, exacte, perquè a la gent li agraden aquests xiu-xius.
1: Això, quan va venir Somo de fer-nos els curs de prevenció de riscos laborals, això no m'ho va advertir, va dir que aquest devia seure més a cadira, i per això no m'ho va advertir.
2: Però hem de fer un curs a tu, especial per als auriculars.
0: Que no mi et, senyor, te'n recordes?
1: No me'n record.
0: M'ha de caure bé.
1: Sí.
0: Crec que no mi és Jaume, una ferrada en Jaume.
1: Una abraçada, sí.
0: Bé, ja ho heu sentit, en Xavi se'n va anar de vacances, ja ha tornat, les seves vacances no han acabat, en Jordi Suárez també se n'anirà de vacances, jo mateixa m'aniré de vacances, però atenció, perquè xiu-xiu hi serem aquí, un o l'altre.
1: Sí.
0: Tots estiu. Xiu-xiu no se'n va de vacances.
3: Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí.
2: Cançó molt apropiada per la notícia que acabes de donar.
1: Exacte.
2: O sigui, vacaciones de verano para ti.
0: Hoy mi vida comienza, o sigui... No tindrem vida cap d'estres.
1: Home, sí, però... No,
2: però li donarem vida. En el que hi
0: sigui.
1: M'agrada, Jordi, m'agrada l'eslògan. Donant vida.
0: Seran dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, cada dia de juliol i agost.
1: Exacte.
2: Bueno, on de donar les gràcies que tenim el cap de setmanes.
1: Per aquella gent que diu, vol tornar aquí, xerrar un poc, parar quatre músics, que vol tornar a fer feina.
0: Ho veureu. La Margalida Cifres en el control tècnic.

0: Bé, ja supos que Jordi i Xavi, vosaltres estàu cabals, no?
1: Sí.
0: Amb Hisenda.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, segons
0: segur?
1: Ells, sí.
0: Heu fet la declaració?
1: Home,
0: avui
1: dia.
0: Era el darrer dia.
1: El primer dia el vam fer.
2: Jo no he tingut experiència amb Hisenda, del moment.
1: Perquè?
2: Així que no et xerraré.
0: No? Estàu segurs? Mira, avui revisau-ho. Perquè avui és el darrer dia per fer la declaració.
1: Exactament, i avui hem de xerrar de deutes, de deutes, i el gran deute. Com bé sabreu, avui és aquell dia de l'any en què se publiquen els noms i llinatges dels morosos d'Espanya. No de tots els deutors, com és natural, sinó d'aquells que deuen més de 600.000 euros. És a dir, gent que té o ha tingut dos beringos.
0: No és el meu cas, eh?
1: No, el meu tampoc. Però, bueno, vos demanareu a les Balears pagar allò que mos pertoca. Vosaltres, per exemple, vos ho teniu tot en ordre, eh? Imagina, don perfecte.
0: Home, per descomptat.
1: Ben, Jordi.
0: Comptes sanejades.
1: Ton, Jordi?
2: En ordre.
1: Sí,
2: tampoc manejam aquestes xifres.
1: No dur res a ningú.
2: No.
0: A la meva, ah, jo ara que ho dius...
2: 20 euros al meu germà per el sopar de l'altre dia, però...
0: Jo, ara que ho dius, duc de 15 euros en Xisco Nadal.
1: Ah, sí?
0: Ara li faré un bizum.
1: Fes-li ara mateix un bizum. Però, bueno, si seran de gran fortunes, els noms balears són... és de sempre. Bueno, vols sonar amb Vicente Grande, l'expresident del Mallorca.
0: Aquests són deutors.
1: Exacte, que apareixen en aquesta llista de morosos espanyols. I Matías Kun, el magnat immobiliari, tots aquests dos són morosos. Jo, sorpresa, perquè no acaba aquí la cosa, el net del banquer Joan Marc, Manuel Marc, també, deu quartos. Està molt bé.
0: Està molt bé que un banquer, bé, no sé si és banquer, aquest senyor.
1: No ho sé, però...
0: Un hereu d'un banquer.
1: Exacte, família de banquers. En total, a Espanya, més de 5.800 deutors de més de 600.000 euros. Són 144 persones físiques i jurídiques més... No, manco, perdona, envers l'exercici de l'any passat. I en total, quants de l'advets són tot això que deuen aquesta gent? Aquesta llista de morts. Quants de l'advets sou? Parau atenció a la xifra, perquè són ni més ni manco que 15.432 milions d'euros.
0: Què faríem amb tot aquest dobbes?
2: Jo crec que no se poden ni gastar.
0: Sanitat pública, educació pública, carreteres, camins... Etcètera.
1: Sí, no ho sé, podríem fer moltes coses. Jo em faria qualcuna.
2: Sí. No, Jordi, no se poden ni gastar, man. Se poden gastar.
1: Home, si t'hi poses, Jordi,
0: no passis pena.
2: Com a individu, està complicat.
0: Però no és just, no és just que aquesta gent degui tant de dobbers i els autònoms, per exemple, tinguin les comptes... sanejades, les feines fetes, facin tanta feina, no tinguin vacances aquest estiu. Bé, en tenen, però sense guanyar.
1: Exactament.
0: Mare meva. És que no és just. Mira, un autònom que jo conec, que sí, li fa molta gràcia aquest tema, és el meu germà. No he xerrat amb ell d'aquesta llista de morosos.
1: No.
0: Vols que el cridem?
1: M'encantaria.
0: A més, bé, el meu germà és autònom, però el teu germà, Xavi?
1: El meu germà no és autònom.
0: D'acord. Cridarem a... En el meu germà. Vols?
1: Clar, endavant, vull saber què pensa d'això.
0: Si m'ho contesto. Ai, no fa pip. Joan?
3: Hola.
0: Com estàs?
3: Estressat.
1: Passant factures.
0: El meu germà és autònom. Joan, explica què fas.
3: Jo soc fotògraf, fotoperiodista. Fotògraf i fotoperiodista.
0: I molt bo, a més, eh? Escolta, has fet la declaració?
3: Sí.
0: Sí, i què t'apareix aquesta llista de morosos que...
3: Però jo començaré a no pagar, també, a mi què passa. Que en aquest no els van a cercar. En canvi, en els més petits, vamos, ben alerta, no paguis.
0: Sí, eh? En Joan sempre s'indigna moltíssim quan parlant d'aquestes coses.
1: És que imagina't, clar, aquesta llista hem de pensar que va néixer l'any 2015 per iniciativa del que era aleshores ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i va tenir un doble objectiu. Per una banda, era reforçar la lluita contra el frau i, de l'altra, utilitzar l'impacte reputacional com a incentiu perquè pagassin els deutes tributaris. Clar, t'aposen aquesta llista i tu dius, escolta, ja pagaré perquè si no...
0: Se suposa que han de ser un exemple perquè paguem.
1: Sí, un escarni públic.
3: Estan preocupadíssims.
1: Sí.
3: Matías Kun, avui no podrà dormir.
0: Escolta, Joan, per tu són un bon exemple, aquesta gent. Hi ha més exemples, eh?
3: Sí, n'hi ha molt. N'hi ha del dia a dia.
0: Sí, Xavi, hi ha més famosos en aquesta llista.
1: Sí, per exemple, del món de la televisió... I de la faràndula tenim a Patricia Conde, que torna a aparèixer en aquesta llista amb 714.000 euros, o Kiko Matamoros amb un... Que segur qui és en Kiko Matamoros.
0: El presentador del COP.
1: Exacte, exacte. Amb un 600.000 euros, i Isabel Pantoja continua amb més d'1,2 milions d'euros, i després el gran Bertín Osborne amb 835.000 euros. I Paz Vega amb més de... Bé, gairebé 2 milions d'euros, 1,8.
3: Mm. Tota la coincidència que tots aquests van de patriotes, després, no?
1: Exacte. Casualment, sí, exactament. Però després també n'hi ha més el món de l'esport i el futbol. Narda Turán, exjugador del Barça, no sé si el coneixes.
3: Sí, sí. Aquests, si l'han d'anar a cercar, hauran de pegar en fora per mi.
1: Exactament. Bé, 1,2 milions d'euros, deu. Després, Joan Gaspart, expresident del Barça, José María Enríquez Negreira, que s'ha estat molt a l'ordre del dia, exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, amb més d'un milió d'euros. I figureu-vos, eh? O empresaris, eh? Empresaris. Mario Conde, 1,9 milions d'euros. Després, Javier Banderas, que és el germà d'Antonio Banderas, xiu-xiu, gairebé 3 milions d'euros. O la massa hereditària de Carmina Ordóñez, amb més d'1,3 milions.
0: Mare meva. I de... Joan, tu fas molta feina... Avui has fet feina interessant que m'ho puguis explicar, o demà?
3: Avui n'he fet res.
0: Joan, això no guarda dir, que estan parlant que els autònoms feien molta feina.
3: No, avui he fet feina administrativa. Avui he fet feina administrativa.
0: Que important.
3: Però he de dir una cosa. Aquest mes de juny ha estat un dels pocs mesos que no he descansat ni un dia.
1: Bueno, això...
3: Tots els dies del mes he fet feina.
0: Has tingut la visita del Papa, que t'ha donat molta feina.
3: Sí, he tingut la visita del Papa. Aquest dissabte tenim el Tour de França. Bé, aquest cap de setmana tenim el Tour de França a Barcelona. Grans esdeveniments que s'han de cobrir. I tot el que ve abans i tot el que ve després d'aquests esdeveniments. Que el món no s'atura. El mes de juny ha estat una locura.
0: Imagineu-vos.
1: Ara pensa que ets la veu dels autònoms a Balears. Men, què me'l vol dir?
0: Missatge responsable, eh, Joan?
3: És que m'enviau molt mal dia.
1: No,
3: perquè saps què passa? Que, i això és una cosa que un dia com avui, que és pràcticament el darrer dia de juny... No, avui és el dia
1: 30. Avui és el darrer dia.
3: Va, un dia com avui, que és dia 30, que ja avui de matí els autònoms mos han despertat amb... Es cobra de la primera part de la renta, que a tots mos surt a pagar, ja t'ho dic, perquè no mos poden retenir més d'un 15% de cada factura. És a dir, que si tu factures ja un mínim, un sou que valgui la pena mantenir-te com a autònom, perquè si cobres ja menys, pues, te treus d'autònom i te'n vas, ja no sé, fer una altra cosa que sigui menys mal de caps, te surt a pagar, vale? I avui ja mos han cobrat això, i a part, la quota d'autònoms, que cada vegada puja més. Cada vegada puja més. I tot el que t'implica pues, mantenir un negoci, que pot ser, per exemple, jo, en el meu cas, idò, jo pago unes subscripcions per tenir Photoshop, i se'ls paga Adobe, que és una cosa imprescindible, pago també una subscripció per poder fer enviaments de fotos d'arxius i tot això, i la moto, la benzina, tot el que necessitem per fer feina. I clar, jo avui de matí no me'n podeu imaginar com m'ha quedat el compte.
0: Bé, da, Joan...
3: Perquè, a més, hi ha un altre tema, que són els qui no paguen. Mm. Perquè jo el que he hagut de fer avui és de matí, que no he fet feina, però sí que n'he fet, que és enviar correus electrònics a totes les persones. Clar. Que la meva llista de factures ja me surten de color vermell. Que són, que jo meto una factura, li dic que aquesta factura l'has d'abonar en 30, 60 o 90 dies, depèn de cada client. Hi ha clients que ja són 90 dies, perquè ja és una cosa que tenim acordada d'abans, són bons clients, sempre paguen 90 dies, però després n'hi ha que són coses més puntuals, que són 30 dies, n'hi ha coses que són a mig terme, que són 60 dies. Lo legal són 60, no sé que si acordar fer-ho 90. Més de 90 ja és directament il·legal. Què passa? Que jo avui de matí m'he aixecat amb un import superior... 2.000 euros de factures allà en vermell. És a dir, factures que han superat el termini. I això provoca que jo no pugui pagar les coses directament. Clar. O sigui, jo avui, en meu compte, pues, directament he tingut problemes de l'equip.
0: Està molt enfadat, en Joan.
1: No m'estranya.
2: Sí, no té la seva pròpia llista.
0: Exacte. Clar,
1: de morosos.
0: És una cadena de morosos.
1: Sí.
0: Escolta, Joan, avui volíem fer aquest homenatge als autònoms, per això t'hem telefonat.
3: Moltes gràcies.
0: A tu, ànims.
3: Gràcies.
0: Adéu, una ferrada.
3: Adéu.
1: Moltes gràcies, però bueno, hem de dir també que les darreres hores hi ha hagut diversos contribuents que han fet ingressos d'un valor de gairebé 80 milions d'euros amb l'objectiu de no aparèixer públicament a la temuda llista dels morosos espanyols.
0: Paguen per no sortir a la llista.
1: Clar, imagina't, clar, si te queden ja que s'ha fet 20.000 euros per pagar i te'ls apagues. I com crec que el programa us agrada en les bones notícies, també mos quedarem amb el següent titular. I és que els espanyols han perdut un 2,4% de morosos en un any i mos han deixat de deure 700.000 euros.

0: knows where we've been. La situació, flipau amb els flippers.
1: Este tío está flipado.
2: Un estudi acústic de l'associació Turciops i la Fundació Perseveration ha identificat fins a 82 dofins mulars a les aigües del Parc Nacional de Cabrera.
0: La investigació feta entre el 2023 i el 26 ha analitzat més de 213.000 arxius d'àudio recollits amb 6 hidròfons. D'aquests dofins, 58 van ser detectats més d'una vegada i 12 apareixen cada mes, fet que apunta a una presència estable d'una part de la població. L'estudi també confirma que els dofins de Cabrera formen una subpoblació diferent a la d'Eivissa i Formentera, i aquest estudi alerta que les Balears són un hàbitat crític per a l'espècie i reclama més protecció davant el renou, la contaminació i el trànsit marítim.
2: Aquest estudi també complau que els dofins d'Eivissa i Formentera suporten més del doble de renou submarí que els de Cabrera.
1: Este tío está flipado.

0: IB3 Ràdios, Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu unes tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Xiu, xiu!
5: Bon vespre, xiu, xius. M'encanta aquesta faceta romàntica del programa. Jo també vull dedicar una cançó. La dedicaré a en Joan, que és la persona que he triat per fer camí junts i que ha estat la millor tria de la meva vida. La cançó et sort a tu i diu que el nostre amor té tant valor que no té preu. I el bimba. Gràcies, xiu, xius. Una besada. Comen

0: us encanta quan vos poseu romàntics, com vos feis arribar els vostres àudios en es, atenció, 646-93-45-01, que segur que mos podeu enviar les dedicatòries que vulgueu. Bé, idò, 30 de juny i hem de dir que han deixat enrere moltes coses.
1: Les ganes d'estiu, pot ser?
2: Sant Joan.
0: Sí, sí, totes són correctes, però fred, fred. No ho recordeu ja? No ho en recordeu? Dels concerts d'en Bad Bunny i de la visita del Papa. Se'n recorda ja d'aquest fenòmens.
2: Aquest fenòmenos, és a dir, van tenir fins
0: fenòmens.
2: A sopa.
0: Ja, fenòmens,
2: és broma. Sí, sí, van tenir fins a sopa d'en Bad Bunny i també de la visita del Papa.
0: Fins a sopa. I vosaltres que vos va generar més interès? La visita del Papa o en Bad Bunny?
2: El Papa.
0: Sí?
2: Sí.
0: Tu apostes pel Papa.
2: Jo aposto pel Papa.
0: Tu, Jordi?
1: Jo diré en Bad Bunny. No ho sé, perquè també hi ha gent que hi va anar. Té més gent del meu entorn que va anar en els concerts.
2: Tu, de fet, Jordi, m'han comentat, no sé si és vera o no, que vas rebre la invitació per anar a la casita.
1: Sí, però vaig pensar que millor no.
2: No.
1: No m'acaba de fer idea i vaig dir, és igual.
0: Vas estimar més complir els teus deures professionals aquí a Xiu-Xiu, que anar a la casita.
1: Tampoc els vull llevar protagonisme als jugadors del Barça, a Marc Giró, a tota aquesta gent.
2: Que s'han dit, mira, això no en Jordi a Xiu-Xiu.
1: Un costat.
0: Idò, en Xavi diu que li va generar més interès al Papa i en Jordi en Bad Bunny. Idò, mireu, podem comprovar qui va generar més interès, si el Papa o en Bad Bunny, perquè han sortit les dades d'internet al respecte. Així que vinga, entrem al ring.
2: Qui és més famós? El Papa o Bad Bunny?
0: Vinga, dali. Quin ring! Qui va generar més conversa entre els espanyols? Va ser... en Bad Bunny!
2: Segons la plataforma Tabula, que ha fet una anàlisi del comportament dels usuaris...
0: va ser ell.
2: Efectivament, el Titi.
0: I segons aquest estudi, hem xerrat d'en Bad Bunny quant de temps, Jordi?
1: Un total de 36 dies.
0: I s'ha xerrat més d'en Bad Bunny que del Papa.
2: I és el doble que 36 del que hem xerrat del Papa, que ha concentrat converses només durant 17 dies.
0: Molt bé, s'ha fet més llarg que en Bad Bunny,
2: sí. Que el Papa. Sí, genera més interès.
1: Exacte, s'haurà d'obrir Spotify, el Papa.
0: Sí.
1: Sí. Millor...
0: I així ho xiu que en xerrat més, del Papa o de...
2: Uf, no ho sé,
0: A de Bad Bunny.
1: Jo crec que estic d'enhorabona i cap de les dues.
0: No han xerrat el que havíem de xerrar. Exacte. No han fet en vetsers.
2: Pots veure que Nines estava molt enganxada en el relat mediàtic envers tot aquest univers del Papa.
0: Sí.
2: I li agradava molt. De fet, a redacció mirava vídeos constantment de quan el Papa mòbil arribava.
0: Estava enganxada en les 24 hores de Ràdio Televisió Espanyola. Bé, i de continuar, perquè pel que fa als mitjans de comunicació, precisament també s'ha publicat quants d'articles s'han publicat i qui guanya, d'acord? I a qui li han dedicat més articles és... el Papa!
2: Mira, figura't.
0: Són el bleuet de lluc,
2: sí,
0: això.
2: Sí, sí, ja ho sé. S'han publicat ni més ni manco que 2.000 articles editorials sobre el Papa i 836 sobre en Bad Bunny.
1: Home, genera interès.
0: Però són pocs en dos casos, he de dir.
2: Ah, sí?
0: Sí. Bé, però no només si Bad Bunny o el Papa o Bad Bunny, sinó el que generen en el seu voltant. És a dir, el trànsit d'internet que generen els conceptes relacionats en cada un. Per exemple, què ha generat més trànsit a Google? Les recerques sobre Cibeles, Sagrada Família, Canàries, o, per exemple, la casita, concert en Madrid, Marc Giró, Ibai Llanos, Esther Espósito, la casita...
2: Ui, internet, sens dubte, jo crec que és en Bad Bunny. És a dir, perquè Bad Bunny aconsegueix tot això, que tot aquest...
1: Però alerta, perquè la Sagrada Família la deu cercar molta gent.
0: Això és vera.
1: Poca broma, aquí.
0: Molta postal, Sagrada Família.
2: Poixes polèmiques de dins de casita.
0: Quantes postals de Bad Bunny hi ha? Cap.
2: No ho sé. Poixes polèmiques de casita. Aquesta se ve amb aquest i han festejat en l'altre, que té parella...
1: Sí. Però, clar, conceptes relacionats vol dir que el Papa... Barcelona i Madrid són conceptes relacionats directament. Hi haurà molta gent...
0: Home, sí, perquè cercàvem visita a Madrid, visita... No?
1: Jo crec que serà...
0: Bé, idò.
2: Sí, el Papa, tu?
1: Jo crec que sí.
0: Tu dius el Papa, que ha generat més recerques a internet amb conceptes relacionats, tu dius, Jordi?
1: El papa.
0: Tu, Xavi?
2: Esconiat, dolent. Bad Bunny.
0: I de les respostes... en Bad Bunny! En Xavi tenia raó.
2: Ai.
1: No passa res, ho superaré.
2: Bé, però estem molt ben plantejades, la lògica.
1: Jo he intentat, sí. Ho he intentat.
2: No, evidentment. Bueno,
0: exacte. I doncs, sí, mireu, el tràfic total vinculat a en Bad Bunny ha estat de 21,1 milions de visites, mentrestant que els conceptes relacionats amb el papa han generat 16,8 milions de recerques. No estan tan en fora un de l'altre, però sí que n'ha generat més el papa. En resum, qui penseu que és més famós, és a dir, del món? Qui penseu que guanya en recerques a Google, sí, en converses, en dies que n'han parlat...
2: Uf, això aquesta és molt bona.
0: Que n'han escrit... Qui és més famós?
2: És a dir, en total, és a dir, tot el que hem dit fins ara eren les variables, però ara és l'absolut.
0: Sí.
2: L'absolut, guanyador d'aquest comeback de boxa...
0: Sí.
2: Jo crec... Uf, no ho sé, eh?
1: Home, el papa és famós.
2: En quin temps? En quin... En un any o sempre?
0: No, ara aquest darrers mesos. Aquest darrer mes de juny que han tingut tant la visita com els concerts a Espanya. No t'ho vist, Xavi, no t'ho vist. No és una qüestió de vida o mort, d'acord? No te despatxarem si no encertes. Tu dius en Bad Bunny.
1: Jo seguirem el papa. És que, clar, el papa és molt famós.
0: És que el papa és el papa.
1: És una persona molt important.
0: És que potser és la més famosa del món.
1: Clar, en Bad Bunny és molt famós, és el cantant més famós ara mateix, però és que el papa...
2: El papa a Occident, sí.
0: És que és això. No, però el papa arreu...
2: Sí, arreu és famós, evident, però per aventura en Bad Bunny penetra molt més a societats orientals que no pas el papa.
1: Hi ha un públic jove, també.
0: Interessant.
1: O sigui, és públic jove, no?, d'una certa edat, a lo millor el papa no el té tan ubicat, perquè encara no s'ha
0: parlat. Perdona, i és públic no tan jove en Bad Bunny el té ubicat?
1: Jo crec que qualsevol... Jo crec que qualsevol...
0: No, jo crec que qualsevol jove sap qui és el papa i no qualsevol persona major sap qui és en Bad Bunny.
2: És a dir, la resposta que donaràs ara, Inés, és una resposta categòrica, i és que tu donaràs resposta a la pregunta, qui és més famós, en Bad Bunny o el papa? És així?
0: Bé, jo no, aquesta plataforma.
2: Sí, aquesta plataforma, que tampoc és una font dubtosa, o no?
0: No, és la plataforma de recerques, bé, de comercialització publicitària i internet més, amb més prestigi a Espanya.
2: Bé, qui és més famós, el papa o Bad Bunny?
0: Se diu Tabula, la plataforma. Nosaltres, fonts.
2: No, sí,
0: fonts
2: totalment,
0: directes.
2: Tabula.
0: Mira, vinga. Qui és més famós, el papa o en Bad Bunny? El papa, clar que sí!

0: Clar que és el papa, espavilau, home.
1: No, jo espavilar, en Jordi ho ha dit bé.
0: Va acumular, en general, 10 milions de visites a internet. Recerques a pàgina, 10 milions de visites gràcies al papa. O sigui que... I... Jo...
1: Per ventura, ara mateix, el Vaticà està a punt de tallar la missió d'aquest programa.
0: Per què?
1: No ho sé, no és gaire solemne, això.
2: O sigui, el papa va dur més visites a internet.
0: Sí.
2: I molta gent que no té internet coneixerà més el papa que en Bad Bunny, també.
0: Clar, el doble de 10 milions.
1: Molt bé, exactament. Per tant, sort que encara tenim referents espirituals abans que musicals, no?
0: Mama, això és igual, vull dir, sort o no sort.
2: A no ser que siguis seguidor de Rosalía ara mateix i tinguis les dues.
1: És vera. Molt
0: ben vist. Catapixa.
1: Com és allò?
0: Com és allò? El graduat, li han fet un avall de tot, Marga. T'han posat, el veus?
1: Espera, per fer-ho bé, Jordi, torna-ho a dir.
0: Tu eres la música del papa.
1: Torna-ho a dir.
2: Bé, idò, si cercam una part... una part espiritual i una part... I un cantant, tenim en Rosalía.
3: El graduat.
0: Això ho tirarem cada vegada que en Jordi faci...
2: Un comentari intel·ligent que s'ha de moltes vegades.
0: No, que posi sobre la taula que els seus estudis, no? Que ell té estudis com un doble grau en periodisme i comunicació audiovisual. Sobretot quan faci referència al cinema.
1: Sí, perquè en sap moltíssim.
0: Sí, m'encanta.
2: Una eminència.
0: La tornes a posar amarga i m'on anem a la propaganda? Vinga.
3: El graduat.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur, cortada.
5: I si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot?
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.

0: I ara acaba d'entrar a Passaport, el col·laborador que només mos ve a veure per agafar idees de les seves pel·lículetes, en Josep Olorda. Josep, com estàs?
1: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
0: tens calor? Posa'ns aire.
1: No, no, ara estic bé aquí, s'està superbé.
0: És que és un refugi climàtic, a més ecològic, perquè no tenim silencers.
1: No, no, no, està molt bé.
0: Perquè nosaltres som persones tan serenes que no tenim calor.
1: I radiau
0: frescor. És que la calor psicològica.
1: No ho sé, jo.
2: Sí, psicològica. Dili-li segon qui.
1: Dili-li segon qui. Però quan hi ha vacances?
0: Com quan hi ha vacances?
1: Nosaltres?
0: Ah, no ho sé. Nosaltres no en feim.
1: Xiu-xiu és tot l'estiu.
0: Sí.
1: Ah, que bé.
0: Sí, tu em feies contes, mort de dir.
1: Bé, ja venc una vegada cada dues setmanes.
0: Tu vens sempre que... hem de dir que sempre que li deim pots venir, bé, en Josep.
1: El toque, eh? Jo sempre tenc coses a dir i no n'hi ha ninguna que sigui vàlida. Però sí, atenció, perquè avui és un dia molt especial per jo, perquè des de que vaig néixer, avui és el primer dia que tinc les meves orelles totalment, el meu conducte auditiu, totalment net.
0: Bravo!
2: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Espera, ara no t'han de...
1: Sí, no, no.
0: Ara no t'han de desordar, oi?
1: Sí.
3: Un dia especial per tot.
0: Explica què te va passar.
1: Ahir, bueno, jo fa un mes que arrossec com un otitis i tothom me fa la broma de ojalá fueran titis.
2: Sí.
1: No sé, tal,
2: sí, és molt bona, jo m'agrada molt.
1: Jo no tant, ja no m'ho faig.
2: És que ja la vas fer darrer dia.
1: Ah, ja la vaig fer, sí. Veto el món. I d'això, encara no sé què tal, i clar, m'ho van molt a mirar i tenia molt de cera, i m'ho van mirar l'altre per comprar, i també tenia molta cera, perquè jo sempre m'ho poso taps.
0: Però no te fan net.
1: Vam, és que fer-se net a les hores per dins... És complicat, perquè t'has de ficar un bastonet...
0: Ja, és que aquells bastonets són molt perillosos.
1: Diuen que no, diuen que sí. I el problema és que...
0: El truc no, és que no te l'has d'acabar de ficar.
1: Ja, però és que jo crec que no hi ha truc, tio. Al final tu te fiques algo, te fiques més la cera cap endins. El problema és que jo m'ho poso taps de cera d'aquests per dormir, però me'ls apos per si hi ha un concert, no? Per segon quin puestos que hi ha molta música i tal, me'ls apos perquè m'acuit molt l'oïda.
2: Sí, l'altre hauríem de fer el mateix. També.
1: Però jo és molt important, poder escoltar.
3: En Xavi Oliver s'acaba de baixar els
2: auriculars. No, perquè m'ho diuen, és a dir, en Toni Cardenys contra el Toni sempre m'ho diu, que clar, m'ho han de regular una mica, i jo el tinc en el màxim.
0: Jo també el tinc en el màxim, sempre.
2: I no, l'hem de posar a 45 graus.
0: Ara jo també la baix.
1: Jo el tinc, mirau, jo el tinc un 10%.
0: Sí, tu el tens molt baix,
1: eh? Ho sento perfecte.
2: Jo quan vaig començar a fer ràdio, el tenia molt baixat i a mesura que m'he anat fent gran, he anat pujant.
0: Això és perquè t'agrada sentir-te tu mateix.
2: No, això és perquè... És curiós, no? No ho sé, és igual.
1: La qüestió, que ahir vaig anar a conèixer la meva infermera i me va llevar dos taps, una cada hora.
0: Que bé, com ho va fer?
1: Amb una xiringa, amb una irrigació.
0: I tu veies la cera.
1: Sí, sí. Bé, tu has de comptar la palangana. Això, mirin que tothom ho ha fet.
0: No, jo no.
2: No.
0: Jo sempre ho veu algú fer perquè me genera plaer veure aquestes coses.
2: Ara seria molt bo que diguessis, i de fet, aquí tens la cera.
0: I n'hi havia molta.
1: Era horrible.
2: Però què vol dir molta?
0: Que bona.
2: 5 centímetres per 2 centímetres?
1: No, era una palangana sencera. Una palangana d'això, per així una palangana on te ponen menjar de carcelària.
0: Què dius? Com que
2: no pot ser mai, tanta cera, sobre ella.
1: No, però clar, te posen aigua.
3: Per si és la palangana.
1: Clar, la palangana no havia aigua i cera mesclada i tal. És un poc horrible.
0: Però i tu no hi senties gens, i tal?
1: Sí, jo hi sentia molt bé.
0: Ah, i...
1: Jo no tenia...
0: Tenies un tapot?
1: Tenia un tap molt gran, me va dir, de arriba abajo, me va dir aquella dona, me va obre. Però jo hi sentia molt bé. I a vegades he tingut un tap d'això que te quedes sord, que se t'ha tapat totalment, però en aquesta ocasió no m'ha passat.
0: Curiós.
1: I m'he posat got a estar, no sé què, i bé,
0: no deixis que torni a passar.
1: No,
0: és
1: que sempre, és que per nedar també m'aposto taps, jo, perquè no m'entri aigua.
0: Que et de fi, estimant, no te posis taps, ara mateix te surt el tap,
1: no te'n posis. Si no tindreu titis, que m'ha passat de petit.
3: Bé, i podem dir que avui és un punt d'inflexió.
1: Exacte, avui estic escoltant en 4K estèreo Dolby Atmos.
0: Què?
1: Que estic escoltant molt bé les coses.
0: Que
1: ara escolt tot, vull dir, ara puc escoltar la xam des de seguretat que tenim allà, podria sentir ara mateix una xam d'aquest home.
0: Molt bé. Ja que bé.
1: Però bé.
2: Sí, ja,
0: això molt bona notícia.
2: L'enhorabona, Josep Olorda.
1: Només era una introducció petita.
2: Ja estàs
0: no,
2: a l'acció.
0: No, fantàstic. Això.
1: Però bé, volia connectar això de que ara escolt molt bé perquè s'aproxima el concert d'Ocifar.
0: Ocifar. Ahir aniràs a
1: Hombre, Ocifar. No m'ho puc perdre. Jo vaig anar en els d'Inca, que va ser el primer després d'aquesta tornada, i ara Son Fusteret fan un concert i no m'ho puc perdre, que clar.
0: Però hi vas com a públic o com a cineasta?
1: No, com
0: a
1: públic.
0: Quina és la teva cançó preferida?
1: Això és el que vull demanar, també. Jo, realment, bé, o si fas, però hi ha un grup que escoltava de petit, perquè el posaven en el cotxe, els meus pares, tal, i em fa molta gràcia, i el que més m'ha agradat d'això sempre és que és un grup que ha fet com a cançons que poden ser pel·lícules. Uh-huh. I, per exemple, una cançó de les que més m'agraden pot seria, per exemple, la d'Indiana Pons.
0: Ai, que bona, Indiana Pons.
1: Clar, és que és una història, no?, de que han robat una porcella, tal, telefona una persona, bé, i troben el culpable, no sé què, no sé quan. I tenen un univers i uns personatges tan bons... que són increïbles.
0: Sí.
1: I damunt que toquen bé, vull dir, no és que toquin malament, no, toquen bé.
2: Sí, fan bona música, i aquesta cançó de Telefóname...
0: Un de... Sí, aquesta que sona. Telefóname, telefóname, si no me pensaré. Telefóname, telefóname. Això m'agrada molt, per exemple, un personatge que és en Gori, de Xarot en Gori.
1: Ja me diràs.
0: Que és aquest altre.

0: xarop d'en Gori. Ets un rap.
1: Un rap.
0: Un rap, és un peix.
2: No, no, és tremendo. Sabeu què va passar l'altre dia en relació a això? Que vaig anar a Xocolat a mirar vinils, i a vegades m'agrada mirar els vinils de segona mà locals.
0: M'encanta el temps que té lliure en Josep Alonso.
2: Això de passejar, no? I hi havia un de Ocifar, que vaig... Bé, n'hi havia dos, de fet. Em vaig comprar un perquè sortia en Gary Cooper. I jo, i això, tia?
0: Té morenes.
2: Així. I, claro, és que és el personatge d'en Gary Cooper, que té morenes.
0: Que bona!
2: I, claro, no sabia... Jo pensava que Gary Cooper era un nom, a l'atzar, i no, era per en Gary Cooper, aquest actor del western, sí, i surt allà, tal, no sé què, que Sagrat Escull, no sé què, i ets la portada. I jo vaig comprar el vinil, perquè no tenia ni per escoltar vinil, però vaig comprar el vinil per la portada, que m'ho feia gràcia.
0: Que bona. És que en Lluís i en Llatza, que aquí sempre ens entrevistàvem, vàrem anar a la signatura
3: firma,
0: de...
3: Sí, discs.
0: De merchandising... Allà. Se diu així, merchandising.
1: Merchandatge.
2: Merchandatge.
0: Merchandatge. Sí, sí, bé, sí. Fantàstics.
2: Sí, sí, de fet, els vaig conèixer i me varen veure tocant les taronges amb aquell gran instrument que he dit aquí qualque vegada i me va dir en Jatza, això està molt bé, però hi hauries de posar mames en lloc de taronges.
1: Això va passar en el eclèctic.
2: Efectivament. I claro, jo, i li vaig dir, li vaig contar no sé qui, i jo era amb en Pere quan me va dir això. I me va dir en Pere, Josep, no t'ha dit mames, t'ha dit rabes. Que, no sé què és pitjor, no? Però això de nunca conozcan a sus héroes, pues un poc així, no? Ai, queda un poc així. Però bé, xerrava d'això d'Ocifar, de ses hores... perquè és un grup de la meva infància, no? En part de quan era petit, era dels primers grups que escoltava, perquè jo crec que connectava molt amb ells perquè eren com d'aquí, era com el meu primer grup local, per dir-ho d'alguna manera, i com que posaven paraules a coses que jo ja sentia de petit. Per exemple, aquesta cançó de la porcella civil, no, d'aquesta de la mili, que ara no me'n recordo com se diu, que diu, a mi poble xerrant ben diferent. No, és que ara no sé molt bé com és la cançó, però és com un jove que se va a la mili i que clar, com que és de Mallorca, però no entén molt bé el castellà allà i li diu a mi poble xerraven ben diferent, no? I
0: aquesta no hi caic ara, però
2: ara no me'n recordo si té, i és supermítica, però vamos, que diu que se fa enyorar perquè el militar de torn li ha pegat una cosa en el cul i li diu que li recorden es mul. I clar, això ja se fa enyorar i se posa a plorar perquè senyora hi està ahí de mili. Però ara no me'n recordo el nom i és de ser més...
1: Bé, ho cercarem.
2: Preferida, sí.
1: Ahí no ho està cercant.
0: Que diu, mi pueblo xerran diferent.
2: Sí, en mi pueblo xerran ben diferent. I sona ja un teclat, que és molt bo, aquest teclat que posen. Increïble.
0: I mi sargento.
2: Mi sargento.
0: Mi sargento.
2: Mi sargento no l'entiende.
0: Mi sargento, sí. Amb cu.
2: Mi sargento no l'entiende. Perquè és com que és un altre que
0: mi
2: està...
0: Mi sargento, no lo entiendo.
2: Claro, claro.
0: Ah, qualque cosa així diu.
2: Exacte.
0: I jo l'et sé d'escoltar-les aquí a Ivetro Ràdio.
2: Ja me diràs, ja me diràs.
0: Per de formació professional, molt bé.
2: I d'això, s'infància per jo és Ocifar i ho reviuré de la millor manera possible amb els meus conductes auditius nets. I vos volia demanar a vosaltres, records d'infància que tingueu?
0: Molts.
1: En general?
2: No, el més important. Vos conte, vos conte el meu?
0: Sí,
1: va, endavant.
2: El meu moment d'infància preferit.
0: Contesta tu, perquè nosaltres no la teníem preparada.
1: Clar, record d'infància.
2: Pensau. Sí. No, però pensau, el millor record d'infància que voldríeu reviure o que penseu més.
0: D'acord, bé, mentrestant tu mos ho contes, ja m'ho pensaré.
2: El meu moment preferit d'infància va ser una vegada que vaig anar amb el meu per dir, havia plogut, i va dir, anem a cercar cargols, perquè ell volia cargols. I vàrem anar a fora vila a cercar cargols, vàrem enfonyar sa mà dins un marge on se veia un cargol, però també hi havia un niu de vispes.
0: Ah, molt bé.
2: I mos vàrem picar ses
0: vispes.
3: I això és el millor record.
2: Bueno, home, va ser molt graciós, però el millor record crec que ve després, que és quan sa predina mos posava pomada tot d'or.
0: Oh.
2: I molt insultava en part de dir aquest tient que són de beneïs, macho. Se deixes una estona i els hi piquen ser vespa.
0: Se predina curant.
2: Claro, aquesta cosa sí, és un bon record, i me'n record de que bueno, és un moment molt, molt especial.
0: I mira, escolta bé aquesta cançó que t'hi transportarà.

0: Que bona.
1: Pues sí, és una cosa que m'hi recorda molt en aquest moment de tenir també una ràdio amb el casset allà posat a casa, els meus predins. I bé, tot això també perquè justament el cinema a la fresca.
0: Que ha estat.
1: El cinema a la fresca és una cosa que també de petit era una cosa que m'agradava molt i que m'agradaria reviure perquè era com una màgia. Jo també anava al cinema a la fresca, no sabies molt bé què posaven ni que...
0: Clar, era un pot sorpresa, no?
1: Claro, però jo no es... Bueno, no és que en el poble crec que ni ho posa. Ni ho posa.
0: Clar, jo me'n record que a Bunyola en feien molts i de cine a la fresca, però mai sabia quina pel·lícula posarien. Tampoc, supos que era petita i no me fixava amb els cartells o allò que fos. I un dia arribava, veia cadires i una pantalla a la plaça i motxoiem i el que posessin. No?
1: I Pantura sí que sabia la peli, però no me'n recordava en el moment. Se m'havia oblidat i per una hora...
0: Es veu que és una sensació preciosa, el cine a la
1: fresca. Sí, sí, sí. I és una cosa que sempre he dit perquè a Sant Eugeni sempre n'han fet i jo sempre ho dic quan he de projectar ja qualque vegada que sempre me fan projectar alguna cosa, que a vegades, bueno, faig el que faig a dia d'avui perquè quan era petit pues, anava en aquests puestos i escoltava aquestes
0: coses. O sigui, ets cineasta gràcies a haver anat en el cine a la fresca.
1: En els cinemes a la fresca i
0: de Sant Eugeni.
1: I en els teatres també que feien, a les obres de teatre que feien, a la fresca.
0: A la fresca també, els importantíssimes.
1: Els dies de festa, que són...
0: Les comèdies.
1: Tu veus les comèdies. Ja me diràs, han passat actorassos, però ja no.
0: Sí?
1: No, però era molt divertit i era tot un ambient. I, de fet, si això també era una pregunta que us volia fer, una imatge que pugui... si pensàvem en la vostra infància, quina és l'imatge que representa o la que vos ve primer en el cap, però hi ha una de les imatges que venen, sobretot és quan era estiu i hi havia aquest cel de color rosa, aquesta posada, no, de sol. I jo me'n recordo que, clar, justament quan havia aquest moment de llum, era el moment que tornava a casa meva, que tenia molta set de bellugat tot el dia per de fora, i jo arribava a casa meva predina i entrava una llum per escorral així, supergroga, amb el cel de color rosa, i jo mort de ser tot suat, bevent aigua, i això és com a la meva imatge d'infància que record, i no sé la vostra, no sé si...
0: Està fent preguntes difícils avui.
2: Sí, estem profuns avui.
3: Jo de record d'infantesa, sens dubte, és més interessant o els més intens és de quan anava a pescar amb mon pare, que jo això em feia il·lusió, però loca, i no ho sé, quan penses en una cosa quan era petit és allò, mon pare em deia, va, demà anirem a pescar. I anirem a fer escalamars o a pescar peixos? Una cosa s'altra. Però sí, clar, anava a pescar peixos, t'havia aixecat molt prest. I jo m'agradava molt i tenia tanta il·lusió que no dormia aquell vespre. A mi aquí anava molt,
0: Dormies en sabates, desil·lusió.
3: Pràcticament vestit, sí, sí.
0: Tu, Jordi?
2: Jo no he tingut suficient temps de pensar encara. És que és una pregunta complicada.
1: Tampoc és tan important. La primera vegada que vaig menjar un fosquito també és important.
3: Te'n recordes, això?
0: Un fosquito.
1: No, és broma.
0: Escolta, i ara avui en dia hi vas en el sopar en el cine a la fresca?
1: Sí, i de fet els sopars són més importants ara, no?
0: Sopar a la fresca per descomptat.
1: Sí, sí, tramponada popular, li deien nosaltres,
0: Buf, boníssim. És que ara em tenc una fama.
1: I trampó el que menys menja la gent, perquè si entra cada vegada
0: en pa. Coca, espada...
1: De tot, però sí, encara hi vaig. De fet, ara no sé l'any passat quina pel·lícula van posar, però me'n recordo que van posar Barbie un any, que era com l'any de Barbie, van posar Barbie, tot ens ho va passar molt bé. També, no,
0: és que és boníssima Barbie, L'heu vist, l'hauríeu de veure.
1: Sí, està molt graciosa. L'any passat el que vam fer va ser que jo vaig organitzar com un cicle de curtmetratges, de fet. I vas venir tu, Jordi, tu no recordes? Vas venir...
2: Sí, vàrem anar.
0: És que en Jordi, qui és en Jordi? Qui és?
4: El graduat.
0: És que clar que va a un taller de curtmetratges a la fresca.
2: Era un taller,
1: no un cicle.
2: Projectaven també, a part de Guaret, va ser que s'ha de projectar.
1: Era mon pare,
2: els dos pous. I
1: se
2: projectava Caterina Magalú, que és el curtmetratge que van fer nosaltres.
0: Ah, és que en Jordi va fer un curtmetratge.
1: Sí.
2: Clar. Jo m'ho per ambients, festival de cine, ràdios...
3: I Jordi mos diu, és que en Josep Alorda és per tot, el trot sempre per tot. I és que per ventura en Josep Alorda també és un...
4: El graduat.
1: Sí, som de la mateixa fornada, quasi.
0: Escolta, i sabeu que l'altre dia vas tornar a projectar en el cine la fresca?
1: És que tot això venia d'això, que hi havia uns al·lots, perquè vaig projectar, atenció, Esport de Pollença.
0: Au, això ja és erudit, eh?
1: El loro,
0: a part de Pollença, hi ha molt d'artistes internacionals que estiuetgen allà.
1: Molt d'expat, també.
0: I que alerta amb els contactes que puguis fer en aquest cinera fresca.
1: La veritat és que vaig presentar... Bé, això és una espècie de cicle de cinema a la platja que ho fa una entitat que se diu Cinema Lliure, que projecten a Palma, Manacor, Port de Pollença... no sé on més, crec que aquí ja està, i després a Barcelona també, a Catalunya, projecten per allà, i fan un projecte de projecció. De fet, demà torna a projectar en el nom de la flors, que és el curtmetratge que estic movent ara, que va sobre Eivissa, i és demà a la platja de les Fontanelles, i s'hora és quan se'n va sol, per tant.
0: Molt bé.
1: 9 i mitja, 10.
0: De què va el teu curtmetratge, en nom de les flors?
1: En el nom de les flors... És un curtmetratge que vaig fer a Eivissa, una estada que vaig fer un taller de cine, i me van demanar fer una activitat que era fer com un retrat de l'espai, vale? I jo no volia fer curtmetratge, però com que si li va agradar tant, vaig dir, pues ho mouré. Com que ho vaig fer jo tot sol, vaig dir, bé, jo ho moc així un poc, i li està anant molt bé perquè va d'això, un cineasta i jo mateix, que he d'estar uns dies d'hivern a Eivissa, i, vamos, és horrible, perquè a Eivissa, a mi ven, si en, bé, els eivissencs que mos escoltin, i, de fet, he projectat a Eivissa, he tornat, vaig guanyar un premi ja amb aquest curtmetratge, i els hi fa molta ràbia això, perquè eivissencs i ven, bàsicament, és com una illa que se prepara per la temporada, i tot està amb obres i tal, i jo, en concret, havia moltes grues per de vora on estava, i per anar a comprar, per tal, en lloc de mirar el mòbil, per mirar les grues, i m'ubicava, i al final vaig fer un curtmetratge d'això, d'una persona que està a Eivissa, tota perduda, i que hi ha moltes flors per allà, perquè són flors de descampat on eren futures obres, vull dir, i és com un viatge, una espècie de retrat d'això, de la meva mirada allà.
4: El graduat.
0: Molt bé, i doncs Josep Alorda projectarà en el nom de les flors aquest curtmetratge que us acabo d'explicar aquest dia en el demà. Cine La Fresca, demà a les Fontanelles.
1: Sí, balneari que
0: de Serenal, no?
1: No en tenc ni idea, però sí, crec que és per allà.
0: Però ja has projectat, i què va passar?
1: Sí, en el port de Pollença va passar una cosa molt xula, perquè hi havia uns nins i no sé què i tal, però és que m'ho van explicar, és a dir, va venir la dona que organitza tot això i me va explicar, Josep, hem de fer una cosa abans de projector, me sap molt de greu, tal, no sé què, i jo, què ha passat ara? I me diu, és que mos han escrit i mos han, saps, una cosa, però que pareixia enorme, tipus, ha vingut el rei i mos ha dit que passarà això. I és que

0: No, de fet,
1: crec que
0: en el vídeo crec que havien de telefonar a urgències o a
2: necessitar... Urgències, és ambulància.
1: És 1-2, segurament, sí. És cofí, intervendrà, etcètera.
0: En Aixeprona.
1: Ding-dong-dong! Ara fa estona que no xerraven d'ell. D'acord, atenció, pollencins, pollencines, persones, ciutadans que estiuetgeu a Omoll de Port de Pollença,
0: heu una tortuga
1: que posarà ous aviat, no la toqueu si la veus, telefoneu a l'1-2.
0: En deu més. Però aquesta en concret ha de posar ous.
1: Bé, i elles sempre tornen allà on han...
0: Exacte, és que...
1: Han posat els ous.
0: I vaig dur a ma mare, i ma mare flipava. Però com ha de venir una tortuga aquí? Ma mare, tota perduda, però
1: sí,
0: com ha de venir?
1: Sí, hi ha moltes tortugues que ponen ous a les platges de les illes.
0: I m'imagino que per el canvi climàtic també n'hi ha més, ara. No ho sé, però crec que el vídeo deu per això.

0: Molt bé, servei públic.
1: Servei públic total.
0: Com és? Va anar bé, la projecció.
1: Va anar molt bé, no vaig veure la tortuga.
2: No va sortir la tortuga.
1: No va sortir.
0: I la gent va fer mambolletes després de l'avís o qualque cosa? Perquè, clar, això era abans de la projecció.
1: Sí, sí.
0: Però l'avís era... assegut...
3: L'avís era un vídeo.
1: Un vídeo.
0: Ah, era un vídeo.
3: Era una persona dient, hi ha una tortuga.
1: No, un vídeo supercutre fet de, tipus, no sé quina entitat era, però, tipus, Xeprona, te fa un vídeo dient en castellà, de més, dient, hi ha una tortuga, tal, no sé què, no sé quant. I un vídeo que sortia una tortuga per allà nedant. Que...
2: Però dibuixada en 2D, no?
1: No.
2: Era un jo dic,
1: gràcies, però, clar, a mi m'ho van avisar i m'ho van dir, no, això em sap molt de greu que passi això, dic, a menys si serà fet en via, saps, era una cosa horrible, i no, eren imatges reals de tortugues, d'altres posades d'ous i tal, que no se molestés, que no sé què... Que
0: com Pol també era cine, no? Abans
1: sí,
0: és
1: que a mi m'ho va aparèixer superxulo, hi havia un
0: era National Geographic.
1: Hi havia un nins allà, però això ho deia, i flipaven allà, i s'ho van mirar, saps, no van mirar la pel·lícula, quasi que...
0: Cercaven la tortuga, clar.
2: Va ser un boicot.
3: Però, Josep, a veure... Tu, per què te varen venir a avisar? Vull dir, no era com un poc posar-te una publicitat abans?
1: Sí, total.
0: Era el tràiler de la pel·lícula d'en Josep.
1: Total, però dir, no t'assustis, tal, passarà això.
2: No t'assustis, tampoc passa res. I simplement hem de posar un vídeo alertant que és possible que hi hagi una tortuga que està intentant reproduir-se i tenir tortuguetes.
1: Però aquestes coses...
2: Basta, Inés. Basta, o sigui, així.
0: Tortuguetes.
2: Inés, basta.
0: És que ja m'encanten els animals nadons.
2: Sí,
0: les cries.
1: Sí, sí, sí. Sí, no em portava.
0: Jo però... l'aniré cercant a Tomasa.
1: Això, pensa que també ho fan per fer-te sentir cineasta un pot de molt, molt de greu, ai, no sé què.
2: Sí, exacte. Josep a l'ordre.
1: Sí, perquè jo, és a dir, al munt, això, hi ha dos tipus de seccions. Hi ha secció Talent Plus, que és per gent consolidada, i a mi ja m'han ficat aquí.
2: Molt bé, és que...
3: O sigui, tu tenies espoda de dir-li no.
1: Mira,
3: jo no vull tortugues.
1: Mi tortuga me la menys, m'home igual.
2: No, ja, ara ho entenc tot. O sigui, van fer servir el reclam que venia Josep Alorda en Esport de Pollença per fer entendre en els pollonsins que efectivament havia passava això.
0: Marketing.
1: També és veritat que després de l'escurtmetratge va viure una pel·li d'en Mario Casas. Vull dir, a lo millor. Vaig començar dient, hola, no sóc en Mario Casas? Com vos podeu imaginar, i ningú va riure.
2: Tu t'imagines, és a dir, promocionant-se la pel·lícula, és a dir, què tenim avui a l'ordre del dia? De com se diria això?
0: La cartellera.
2: Avui, primer, Tortuga Tomasa, en segon lloc, Josep Alorda, i en tercer, la pel·lícula Mario Casas. Escolta, jo no me perdria per res del món.
1: No, volia sumar més, tipus, no sóc en Mario Casas, tampoc vocalitz, però no sóc en Mario Casas. Però, no, ningú. A ningú li va fer gràcia.
3: Et dic que s'acaba la tortuga, no va riure.
0: No va comparèixer la tortuga.
1: La tortuga, de moment, no ha comparegut, no he vist cap vídeo tal.
0: Jo tampoc, no he vist a premsa, però bé, ja ho seguirem, seguirem el cas.
1: El que sí que ha comparegut és aquesta nau dels 200 després de Crist, allà a la platja de Palma.
0: Sí, ho hem vist.
1: Això és heavy, això és una notícia mundial.
0: Pot tornar a xerrar d'això la setmana que ve, si
1: vols. Molt bé, perfecte.
0: Tu que xerres un pot de tot.
1: No, ja està.
0: Molt bé.
1: Però és tremendo, notícia mundial.
0: Josep, sort demà que no hi hagi cap tortuga de tràiler.
1: Sí, espero que...
0: Ja mos ho contaràs.
1: Sí.
2: Gràcies.
0: Adéu, vinga, per aturar, ara tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Començam el mes de juliol amb un cel variable, alguns intervals de núvols, probabilitat de precipitacions i temperatures màximes que poden davallar avui algun grau. A Menorca, el vent bufarà moderat de tramuntana, on s'espera una situació marítima més alterada a la costa nord. Una previsió que vos oferim hores després de conèixer que les temperatures de la mar han superat els nivells rècords per aquesta època de l'any, segons confirma el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. El dia amb una temperatura més alta va ser el passat 21 amb 21 graus. Temperatures han registrat el juny de 2023 i 2024 i ara aquestes s'han superat. Segons Copernicus, amb les temperatures oceàniques en aquests nivells i el fenomen del Niño a l'horitzó, és probable que et superin rècords de temperatura en els pròxims mesos. El govern presentarà un nou recurs contra l'ampliació de la capacitat ordinària del sistema d'acollida de menors migrants que arriben a l'arxipèlag sense acompanyants i que queden sota la tutela de les administracions. El Consell de Ministres l'ha ampliat de 406 a 434 places. També rebutja aquesta mesura el Consell de Mallorca i s'iniciaran obres de millora a Son Tous per arribar al sostre màxim de la seva capacitat. El president de l'IMAS és Guillermo Sánchez.
2: La situació no ha canviat. La situación en Mallorca es de sobresaturación de todos y cada uno de los servicios que tenemos en menores extranjeros no acompañados y que además eso implica una sobretensión en el sistema de protección de menores. Por tanto, volver a denunciar al Gobierno de España.
1: Sobre el procés de regularització extraordinària de persones immigrants, el Tribunal Suprem obre ara la porta a elevar el cas al Tribunal de Justícia de Luxemburg perquè Europa dictamini si xoca amb la normativa comunitària. Es tracta d'una preocupació compartida per la presidenta del govern, Marga Proens, qui a més denuncia que aquest procés ha causat un efecte crida a les Balears.
3: Ho veiem perquè d'ençà que va començar aquest procés, no només s'han incrementat el nombre d'arribades, basta veure les arribades dels darrers dies, sobretot a Formentera i a Eivissa, sinó que les persones, quan arriben a les Illes Balears, el primer que fan és demanar a on han d'anar per obtenir els papers fruit d'aquest procés de regularització.
1: I a Eivissa, Salvament Marítim ha traslladat a l'Hospital de Can Misses un precipitat al mar en la zona de Cap de Falcó. L'U2 ha informat que ha caigut des d'una altura de 5 metres i el Centre de Salvament de Palma ha mobilitzat també les embarcacions Salvamar Naos i l'Elimer 20 per ajudar en l'evacuació. Per altra banda, un estudi sobre els sons que emeten els dofins determina que la navegació actual a Cabrera no causa interferències en la seva activitat. Aquesta és una de les conclusions de les associacions Turciops i Mallorca Preservation després d'analitzar més de 213.000 arxius de so. Durant dos anys s'han detectat 82 dofins a l'entorn de Cabrera amb una presència que disminueix notablement en l'estiu. Xema Brotons és el director científic de Turismo.
4: Hi ha una manca, hi ha una minva de dofins a l'estiu. Hi ha un augment de renou cap als mesos centrals de dia, d'una forma inversa a la presència de dofins. En tots els anàlisis que hem fet, no hi ha una correlació estadísticament significativa entre renou i els dofins.
1: Amb aquest apunt arribàvem a les 6 i 4 minuts del matí. Tornem amb més notícies a partir de les 7, l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 70 segona hora de xiu-xiu amb Antoni Cardell en el control tècnic i mos ha vengut a veure en Joan Rafel Coves.
1: Xiu-xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
0: Bon vespre, Joan Rafel.
2: Bones.
0: Què tal? Com estàs?
2: Encara no he dit res.
0: Bé, però ja ho posam en el principi per...
2: Per si un cas.
1: Exacte.
2: Però avui ven molt
0: relaxat. Perquè ja te coneixem.
2: Avui ven tranquil.
0: Clar, ja has començat vacances.
2: Demà.
0: Demà?
2: Avui ja he anat a fer feina. Ja.
0: Ah, bé, idò. No era bona,
2: Per les vacances.
0: Sí, no? Benvingudes.
1: Ah, però la feina feta.
2: Ah,

0: Andreu Monté de feina, ja no, és pitjor ja anar a fer feina.
1: Ja. Això a vegades sí. Dios. Escolta, tu has vist la tortuga de...
0: Se li ha parlat Tomassa.
1: D'Humall.
0: D'Humall.
1: D'Humall.
0: Ara, molt bé.
1: Molt bé.
0: No l'he vista perquè m'han dit que no, no m'ho molestat-la. Això va sortir...
1: Millor que no...
0: Diferent mitjans locals van posar això, que no molestàssim a la tortuga Tomassa aquesta. I no, no,
1: no
0: he anat...
1: No batiar,
0: jo d'Humall, si ho puc evitar... L'estiu el trepig poc, perquè hi ha molta gent.
1: Ja.
0: I...
1: Bé, esperem que la tortuga s'hi trobi bé i,
0: sí.
1: I trobi el seu raconet per posar els ous.
0: I ara sí, ja fa per costum, què fem? Cada any.
1: Bé, i d'acord.
2: Ja paralitzeu el moll.
0: Segur que ho farà camisetes i merchandising. I
1: ai, sí, tortuga Tomassa.
2: Tortuga Tomassa.
0: Souvenirs.
2: Estaria bé.
0: Fets enviar per allà, tots se fan enviar.
1: No importa.
2: Una tortuga en
0: tot surt igual.
2: En cinc potetes.
1: Vinga, en Joan Rafel mos du un personatge que haurem d'endevinar.
0: Sí.
1: Vinga, començam.
0: És molt fàcil, eh?
1: Bé, ho provarem.
0: Val, vinga.
1: La primera pista és que és un turista il·lustre que ha estat per les nostres contrades.
0: Bé, si això, de fet, serà tot l'estiu així, eh? La primera
1: de fet,
0: pista.
1: La secció va d'això.
0: Va d'això, va d'això. La secció va d'això. I avui començam, però, viatjant fins a Hobart. Això és Austràlia, això, per si no ho sabíeu. I m'ho situem a l'any 1909, un 20 de juny, a una família benestant, un pare biòleg, una mare que pertanyia a l'alta societat, i amb això ja neix un nostre protagonista d'avui, el petit Errol. Per això he dit que seria fàcil. Per embullar, direm que el nom Errol Leslie Thompson.
1: D'acord.
0: Així guiam un boig, ja, sí. Qualcú, suport, però entre la música i aquest nom, llavors dic que molta gent sabrà que el petit Errol era un nin, un potser mogut, potser trepella, inquiet, un trasto, jo diríem així, i sempre, ja sé, estàvem fent la posabra, fent bromes enovinats, fent enfadar molta sa mare. De fet, la manera més afectuosa que tenia sa mare dirigit-se a ell era dir-li petit dimoni que el son curs.
1: Mare meva, bé.
0: Ho he traduït si de l'anglès, no sé. Però vendries això.
1: Eh? Little evil. In pants. Short pants.
0: Short pants. Sona més bé així, eh?
1: En Jordi m'ho mira com si dir, per favor, no. Inestura de fer ridícul.
3: Te l'has jugat, és que te l'has jugat.
2: No, ja, ho ha fet molt bé.
0: Sí, jo ho he entès perfectament, de fet. Més si en català ja...
2: És que va viure 6 mesos als Estats Units, ella.
0: Molt bé, sonata.
2: A Nova York, a Manhattan.
0: Sonata. I feia sí, després d'aquí el programa d'anar pel món.
1: Sí.
2: Sí.
0: Això te dona...
1: Jo té molt bon anglès.
2: Sí,
0: jo ho trobo. Millor que ho meu, de fet.
1: Bé, què li va passar en el Little Evil?
0: Bé, això ja feia... També d'una ocasió, el petit Errol hagués de passar per les Verges. De fet, la seva autobiografia, ell defineix la seva infància com... El record que tenc de la meva infància és el d'unes anques martiritzades.
1: Què vol dir això?
0: Que rebia molt.
1: Ah.
0: Que li donaven canya perquè, clar, no. Era molt bon el lot. Després de l'escola primària, els pares el van matricular a un centre de Sydney del que va ser expulsat, era un centre així, bastant reconegut, i va ser expulsat per mantenir relacions sexuals a la filla d'un empleat.
1: Ai, Errol.
0: Després...
1: Que era un petit dimoni.
0: Sí, sí. Després, vos he de dir que després el van matricular a un altre centre.
1: I el van tornar a expulsar.
0: Sí, per tenir relacions sexuals a la filla d'un altre empleat.
1: Ostres,
0: i després en un tercer centre, que va anar, també el van expulsar per tenir relacions sexuals a la filla d'un empleat.
1: Mare meva.
2: Mira, com sí. Mac de Torrent.
0: No s'ha mai equivocat llegint sempre la mateixa línia, sinó que era així. Si us estudies, podríem dir que no li motivaven gaire. Tenia altres...
1: No, tenia altres motivacions.
0: Altres motivacions. Bueno, sempre has de trobar altra motivació per anar a l'institut.
1: Sí, això és
0: veritat. Final, saps?
1: Això
0: és veritat. Sigui, jo ja sé, les matemàtiques, la literatura, o la filla d'un conserge. Jo ja sé. Qualsevol cosa que te motivi per anar allà. Hem de dir que gràcies a un Renan de son pare, que era un gran científic, el van deixar matricular-se a un quart institut i de fet, va pillar un bot i el van matricular a un col·legi més important de Londres.
1: Tots són contactes, ja ho diuen.
0: Clar, això ho veurem aquí, Ho veurem aquí, tenir un tio, tenir... Això sempre va bé. Un endoll sempre va bé. I després, hem de dir que també va passar per París, en un prestigiós Liceu Louis Le Grand, el meu francès també és bastant bo, per concloure els seus anys acadèmics en un eminent centre educatiu, un altre pit de Sydney. Un altre, però era un d'aquests importants, un lloc d'aquests amb prestigi. Hem de dir, però aquell deixa els estudis, ja que ell té un esperit aventurer. I què pensa ell? Doncs jo som aventurer, m'embarcaré a un correu marítim.
1: D'acord.
0: Que transportaven cartes, mercaderies i més. Però allà se va avorrir. Supos que no hi havia.
3: No hi havia fies d'empleats.
0: Només hi havia empleats. I clar, va dir, és un poig avorrit. I llavors es va posar a recórrer Austràlia, que ja sabem que és una illa molt petita, com aquí. Hi ha un home ara que fa la volta...
2: A Mallorca.
0: L'ho he vist. Sí, l'ho he vist tant, allà.
2: Ja me surt.
0: Ja la... Tu surts?
2: No, vull dir que me surt...
0: Ja me surt i passa i camina.
1: Explica-ho.
0: És un al·loc que camina, bàsicament.
2: Un al·loc, un bon dia va dir, faré un compte d'Instagram i faré la volta a Mallorca. I cada dia puja un vídeo. I, de fet, hi ha gent amb qui se cita. Diu, demà seré aquí en aquesta hora. Hi ha gent que hi va.
0: Si vol dir venir a caminar, que mor bé i mallar.
3: Ara és per cada millor, m'agrada.
0: Sí. Ja fet, de fet, va partir d'aquí de Palma. I ja ha fet tota la serra i ja és allà la millor.
1: El cercaram,
0: i li firmen la camiseta.
2: Sí.
0: I té un
1: el
0: rotllo
1: famós,
0: així.
2: És simpàtic. Avui ha sortit
0: no,
2: l'última hora, avui.
0: És...
2: Ja ha fet un reportatge.
0: És argentí.
2: Sí.
1: I de, simpàtic.
0: Simpàtic. Són supersimpàtics. Tots. Jo no sé què fa un argentí caminant i no mirant el Mundial. Imaginau un nivell del Mundial. Com deu ser?
2: Avui li han dut una camiseta de l'argentí, no? I van endur.
0: Que bé.
1: Molt bé.
0: Quin detall, eh? Superoriginal, a més. Bé, ara m'he perdut. Però bé, és igual. Hem de dir que...
2: Anem a l'aler un picador.
0: Va en sèrio, que m'he perdut. Bueno, sí, és igual, passem per aquí. Ah, sí, que feia la volta a Austràlia. Hem quedat aquí, com que camina per Mallorca, que Romanco té la mateixa extensió. I se va posar a recórrer aquesta gran illa fent feina de qualsevol cosa que trobàs. De pescador, de supervisor de plantació de tabac, de botsejador, que fins i tot va participar en Jocs Olímpics representant Austràlia, sí, que se li donava més Romanco bé. De capador d'animals, que també és una feina... Mm-hmm.
1: Què vol dir? Ah, capador.
0: De senar.
1: De capar.
0: Mm-hmm. Senar.
1: Sí, sí, ja.
0: En mallorquí, això correcte és capar, però en mallorquí seria senar. Mm-hmm. No?
1: Quines feines, eh?
0: Unes feines molt interessants, sobretot a Austràlia. En definitiva, ell cercava... perquè, clar, Austràlia, els animals se menja son, un porc.
1: Però que sana un tauró.
0: T'imagines que has de senar un ornitorrinco? Ja, no és el mateix que senar un porc.
1: A un cangur.
0: També Romanco se va manté les coses.
1: A un cangur.
0: Sí, però un cangur jo crec que Romanco també ho trobaria.
1: Són
0: però
1: un ornitorrinco,
0: que és una mescla, és una mescla d'animals. No saps on tindrà la coa. Bé, és igual. Hem de dir que, en definitiva, ell cercava aquesta vocació seva, d'aventurera, i la va trobar-ho 24 anys. Perquè hem de dir que el 1933 es movia pels ambients dels espectacles de Sydney i aquell jove, d'aspecte atlètic, curro, simpàtic, extrovertit, no va passar desapercebut per productors cinematogràfics. I va començar a aparèixer en alguns papers de pel·lícules australianes. Que crec que aquí no n'ha arribat ja, però se vol que fan cine allà, també. Poc després s'enrolà en una companyia teatral, ja d'un cert nivell, que anava de gira per Austràlia, i amb aquesta companyia arribà a Londres. Qualsevol podria pensar, se sent actor, guapo, femeller, arribar a Londres el podria confondre un poc i el dugués per la via
1: mala
0: de l'alcoholització.
1: D'acord, la mala vida.
0: I així va ser.
1: Ah, mira.
0: Però també hem de dir que li va obrir les portes de la que ja era la metge del cine. I és que, per casualitat, sempre hi ha una casualitat d'aquestes, un executiu de la Warner Brothers es va fixar en ell en una de les seves representacions i, sense dubtar-ho, li va oferir un contracte per anar a provar sort a Hollywood.
1: I ja hi som, a Hollywood. Amb aquesta música.
0: Va, m'ho parava allò.
1: De glamour.
0: M'ho parava allò. Una vida de cinema.
2: Sí.
1: Una vida de...
0: O una cosa així. De pel·lícula.
1: Ah, sí?
0: De pel·lícula.
1: Ho tenim?
2: Ho tenim, encara, sí.
0: També de poder marxar de les opinions aquestes. Bé, és igual.
1: No, ens fa irresponsables de les opinions dels nostres col·laboradors. Bé, de l'opinió...
2: Impertinències.
0: Impertinències.
1: De les impertinències d'en Joan Rafel.
0: Jo ets una opinió.
1: Això ho hem fet en genèric, però és per tu.
2: No, i per Toni Arrac també li van fer.
0: Ah, tanta sort.
1: Sí, però no, jo crec que va sortir molt d'en Joan Rafel, sí. Aquesta falca.
0: Tantes impertinències...
2: No.
0: Sí, qualcuna. Bé, una vegada instal·lat a Hollywood a participar com a secundari en dues produccions, fins a l'any 1935, la Warner li encarrega el paper protagonista de El Capità Blood.
1: Capità Sang, per qui no sapi anglès.
0: No em porta traduir-ho tot.
2: Després
0: veureu que traduir segons quin títol els queda molt malament. Però bé... Jo suposo que ara ja amb aquesta pel·lícula tothom sap d'aquí, estem xerrant avui, xerrant del gran...
1: Errol Flynn.
0: Molt bé. És un gentleman, eh?
1: És un gentleman.
0: És un gentleman. Han de dir que va rebentar les taquilles, eh? I d'aquesta manera se li obrien les portes per fer de protagonista a un gran nombre de pel·lícules, d'aventures, sobretot. Ja que sempre interpretava, pues, un personatge així, simpàtic, intrèpid, un brillant, així, un poc encisador, eh? Robin Hood. Mm-hmm. Atenció ara, traduccions en català.
1: No, no, Robin
0: pel·lícules
1: Hood.
0: Que sabem en castellà.
1: Robin Hood.
0: La brillada lleugera.
1: No ho sé.
0: Que sona superbé. I atenció, moriran amb les botes posades.
2: Horrible.
0: Que era, moriran amb les botes posades. Sí. Que són les tres pel·lícules, diria, són com a més reconegudes seves.
1: Sí.
4: To speak day all over the world. Country, religion, family. This is our and drink. Viva
1: España.
0: Aquest
1: no era...
0: Ho han portat pel Mundial.
1: No era
0: Viva
1: ell,
0: España.
1: Però. Eh? No era ell, això.
0: No, això era un altre que feia càstings. Allà
1: ah, d'acord.
0: I li feien això que surten... El primer càsting de... Millie Bobby Brown i surt ella xerrant. I doncs, el mateix, però d'en Paco. No, ho
1: però
0: podem...
1: Però que l'has posat?
0: Hombre,
1: ah,
0: perquè... d'aquest
1: senyor.
0: Hem de dir...
1: De sota.
0: Que quan esclata la Guerra Civil Espanyola, que aquest home, qualsevol cosa hi va tenir a veure, en Flynn... que ja era un actor com a molt famós, s'involucrà amb altres estrelles de Hollywood en una campanya de suport a la Segona República. Fins a tal punt que va viatjar a Madrid el 29 de març del 1937 per lliurar a la Junta de Defensa d'aquella ciutat $1.5 million americanos.
1: Mare meva.
0: Això és bastant, eh? Mm-hmm. Aquest només els havia rejectat entre els treballadors... i les filles, no, dels estudis cinematogràfics. Així com també va visitar durant aquest viatge dues setmanes a Barcelona, a València, per donar suport a les diferents institucions republicanes que lluitaven contra el feixisme.
1: I se va implicar, Aida, i ell no hi tenia por, que no era anglès. Bé,
0: sí.
1: Se va implicar, molt
2: un
1: bé.
2: Poc com en Tom
0: però
2: Hanks,
0: anava alerta que aquest és un doble sí.
2: És un poc com en, ai, en Tom Hanks, sí. Nero, like, la pel·lícula no sortirà aquella... La pel·lícula mítica d'en Tom Hanks.
0: En Tempore.
1: El graduat, no.
3: Forrest Gump.
2: Forrest Gump, exacte. Ah, però tampoc no Forrest Gump, ha fet de tot.
0: Ha fet de tot, sí, bona. Com en Antonio Alcántara.
2: Exacte.
0: Se'ls hi passava tot el... tot el que passava a l'història d'Espanya. Bueno, han de dir que en Flynn va arribar a participar en 63 pel·lícules, la majoria d'elles, pues, doncs, fent de parella de Olivia de Havilland, que és una lota...
1: Sempre tenia la mateixa dona.
0: Això ja passava. En aquesta època del cine hi havia com a... com a parelles, com a moltes establertes.
1: Tu sabies això, Jordi?
3: Sí. Ara tenim en Tom Holland i en Zendaya, no?
2: Exacte.
3: Un poc,
0: sí, però ara veure que en aquell moment pues, hi havia actors i actrius, sobretot d'aquests galants i lotes molt guapes, pues, que sempre fan com a de parella. Jo, de fet, m'agrada molt pensar, quan penses en cine clàssic, ja te ve la Yara Ballard de Errol Flynn o d'en Olivia, perquè són com aquella estampa d'aquell cine més clàssic.
1: No s'entén un sense l'altre.
0: No, i hem de dir que ells s'entenien.
1: Que bé,
0: jo. S'entenien.
1: Un
0: no
1: hi va
0: mai res oficial. O sigui, com allò tu dius...
1: Mem,
0: no,
1: clar, no... si Nerron era tan...
0: Galant.
1: Galant, i ella...
0: I ella tan guapa.
1: S'entenien,
0: és molt guapa, ella.
1: Està,
0: no sé si la, no sé si la teniu ara en ment. Posa una d'aquestes actrius superguapes. Clar, és un poc lògic, tu diries, d'allò de... No tenim certeses, però tampoc dubtes. Mai se va fer res oficial, però se duia com a molt, molt, molt...
1: Això se nota.
0: El que ell deia, que per professionalitat, doncs no volia això, transcendís.
2: Bé, que ningú s'ho creia.
0: Sí, va tenir una altra gran parella cinematogràfica, que va compartir molt d'èxit, que va ser una Betty Davis. Amb aquesta no hi va haver rumors de caire sentimental, però sí una bona col·lecció d'insults, brelles, que també feren les delícies de los rotativos rosa.
1: Està molt bé que la gent regali contingut.
0: Clar, això si no és avorrit.
1: Clar, exacte.
0: Així, com augmentava la seva fama, augmentaven els seus excessos, la seva vida, sobretot pel que fa a l'alcohol i l'heroïna, les festes salvatges i el vici, anaven acompanyant tots els estiandots sensuals. Vos he dit tant si era un bon doble sis, perquè, clar, tots aquests estiandots sexuals es varen fer com a quotidians de la seva vida. Fins i tot, l'any 1942, va ser acusat de violar dues adolescents.
1: Mare meva.
0: Us podeu imaginar que la vista va ser com tot un autèntic circ, mediàtic, i he rescatat un argument bastant dur de la defensa seva, que avui en dia, escolta-lo, segurament seria tot una barbaritat.
1: Això d'ell?
0: La defensa seva,
1: la defensa seva.
0: Deien, és impossible si no judicin, encara que no volguessin.
1: Mare meva.
0: No. Això són... Vols un poquet...
1: Sí. És unes declaracions esperpèntiques.
0: Imagina't que amb això intentaven defensar-lo.
1: Mare meva.
0: En el final han dit que va sortir esculpat i més enllà de perjudicar la seva imatge, tot aquest escàndol, com passaria segurament ara, que se'l censuraria, se'l censuraria moltes defenses d'això, i no, li va fer pujar encara, perquè vegeu també un poc...
1: Clar, això era l'any 42.
0: La tema evolucionat per sort.
1: Sí, no, per sort.
0: Per molta sort. El va fer encara més popular. De fet, se va estendre, com a una frase així popular, quan qualcú tenia un cert èxit entre les al·lotes i tot això, de dir, aquest està fet un bon flint. Imagineu-vos, encara un poc de concepció
1: positiu,
0: que tenia la gent,
1: no?
0: Com en positiu. Com a dir, aquest s'endú qui vol, i fa lo que vol, les al·lotes i tal. Va ser una època aquesta, perseguint tot tipus de rumors, com per exemple, els que asseguraven, també, més graciosos, que era capaç de tocar el piano amb el penis.
1: Déu mare meva, aquest home era un...
0: En Chopin.
1: Mite, no? De... Sexual.
0: Sí, se vol que...
1: Per desgràcia, de...
0: Bé, va començar
1: per tot
0: prest,
1: el que
0: va començar
1: que van de comptar,
0: ja
1: mare meva.
0: I clar, anava amb tot això. Han de dir que va estar gerat en tres ocasions. Però com podeu imaginar, tota aquesta vida d'excessos, drogues, alcohol, sexe, no feien gent fàcil la convivència en parella. L'any 1950, l'actor i la seva tercera i recent esposa, en Patrice Wilmore, no ho he dit bé,
1: Wilmore,
0: exacte, feren el viatge de noces navegant pel Mediterrani occidental a bord del iot a vela propietari de l'astre, El Zaca. Escenari anterior de moltes orgies, més desenfrenades d'en Flint, en jovenets i jovenetes. En el temps que s'arriba a dir que havia fet posar fins i tot en un màstil una bandera amb un penis erecte.
3: Però aquesta persona està obsessionada amb el seu penis.
0: Sí.
1: O sorpresa, també te diré.
0: Sí. Era falocentrista.
1: Però i és vera que va començar ben pres. Vull
0: però
1: dir,
0: estava bé.
1: Mai acaba aquesta obsessió seva.
0: No.
1: Des de l'adolescència fins a la mort.
0: El seu culte oculta en el seu penis.
1: Exacte.
0: Tota la vida.
1: De sempre.
0: Tota la vida.
1: Això és malaltís.
0: Si jo no hi vaig parlar, clar, això ho devia fer per avisar quan
1: posa
0: no molestar a una habitació
1: d'hotel. Ahí...
0: Tu hisaves la bandera en la penis i sabia tota la resta de vaixells
1: sí,
0: que s'acostaven,
1: això...
0: que no t'havien de
1: per
0: molestar.
1: Per cada avisar, innecessari.
0: Però he pensat que, clar, també tu hisses la bandera amb un penis erecte i has convidat a gent a venir. Tu ja no vas de mallat. Tu ja els dius, escoltau, la festa va d'això. Sí o no?
1: Sí, no.
0: No has de dir que després, ai, jo si m'he trobat aquí no volia. No. T'he convidat a una festa, has vist la bandera que he posat.
1: Sí,
0: ja està.
1: És veritat.
0: Però bueno, és un poquet...
1: No se n'amagava, des de luego.
0: No.
1: Ah, espera, que hem de posar una cançó, una música.
0: Jo aquí volia posar Cantó a Mallorca, però s'ha fet tan popular, si no la posarem. Ara he posat aquesta d'una altra pel·lícula.
1: Aquesta m'agrada, eh?
0: Sí.
1: És més original.
0: És més original. Hem de cercar una altra...
1: I més èpica. Què va passar?
0: Una altra cançó, que no sigui Vacaciones a Mallorca ni Canto a Mallorca, per xerrar de Mallorca. Bueno, hem de dir que mentre viatjaven en aquest viatge de noces rumb cap a Gibraltar, rebé un avís d'una intensa tempesta que l'aconsellà cercar refugi en el port més proper que trobàs. I quin va ser?
1: No me diguis que era de Pollença.
0: Va ser en un...
1: Mai.
0: En un moll. No hi havia tortuga en aquell moment, però tranquils, que no serà... No s'ha convertit en tant turista ni d'humoll, ni de Pollença, ni de Formentor. Això ja vos ho asseguro. Però han de dir que la costa pollencina sí que li va provocar en aquell matrimoni pues, un encís per la bellesa natural de la bahia i de la localitat. Així que deixaren de la seva idea d'anar ja per Gibraltar i navegaren seguint tot el litoral admirant les costes mallorquines fins que trajaren el port de Palma. Des de la ciutat exploraren l'illa, que els enamorà fins a tal punt que en Flint i en Wymore decidiren que tot d'una que pollessin hi tornarien. Han dit que varen passar 5 anys.
1: Uns enamoran més de les illes, no m'ho sorprèn.
0: No, i varen passar 5 anys que tornassin, això també ho hem de dir. Però en algunes de les seves biografies, Nero l'assegura que ell havia pensat en Mallorca com aquell lloc per retirar-se de refugi d'excessos de Hollywood. Però, com us podeu imaginar, se va quedar en un pensament, ja que no ho va posar en pràctica ni un sol dia que va passar-li. Ben més bé tot el contrari. L'any 1955 el matrimoni s'instal·la en el luxós Hotel Maricel, que en xerràrem l'altre dia, que tenia el corner de Wishes, que li devia motivar molt. Han de dir que està situat a la primera línia de mà, entre els municipis de Palma i Llobregat, i més tard també s'allotja en un altre establiment d'alta llama que se deia el Bon Cel. Jo m'encanten tots aquests compostos bucòlics. Sí. Bon Cel, Maricel, sí. Tot és Maricel.
1: El Bon Cel, no l'havia sentit.
0: Marivent, tot és molt així. Mallorca els hi agradà tant, a tots dos, que deixen els hotels, però allò hi ha un xalet, primer Airbnb.
1: Però plegats,
0: Sí, sí, de moment estan per allà. Els segueixen
1: molt bé.
0: Junts.
1: Sí que varen durar, idò. Aquests.
0: Exacte. I aquest hotel estava illetes, l'idea de passar-hi pues, el màxim de temps possible. Així va ser quan en Flynn i en Whymore passaren llargues temporades a Mallorca durant els 4 anys següents. Lluny de convertir l'illa en una espècie de retir de la vida desenfrenada, l'actor es dedicà tant o més que mai els plaers que els satisfeien. Es drogava, bevia indigents quantitat d'alcohol. Cada nit, de fet, anava a una cocteleria de la plaça de Gòmia, l'anomenada Jous, de la qual sortia de banda a banda, perquè ell bevia daiquiris de xampany sense sucre. Això sí, zero. Els feia zero.
1: Eren forts, idò. Eren forts.
0: Han dit que lligaven tota dona que podia, se passejava descalç i mal gerbat pel passeig del Bon de Palma, navegava dies o setmanes a bord del Zaca per tot el litoral mallorquí, i també anava sovint a Eivissa i Formentera, acompanyat d'amistats amb gustos iguals que seus, i se'ls veia dinar o sopar en els millors restaurants, on a vegades fins i tot se posaven a menjar les mans, vestia de manera molt informal, ple de pulseres per tots els braços...
1: També bueno, tenia un lloro. Això ho expliquen en el podcast Divins i Divines de Marta Garau i en Xisco Nadal, que se passejava per Esborn de Palma amb un lloro. Era un pirata.
0: Era se pensava que era en Jack Sparrow.
1: Sí.
0: Bueno, pensava que ells, molt de pits, intentava dur els seus personatges a la vida real. De, o sigui, els personatges que ells, a lo millor, s'havia interpretat un pirata més alerta, que no se pensava en aquell moment que feia de pirata. Pensava que no estava massa bé, aquest home.
1: No, ja.
0: I na Patrícia, na Patris, mentrestant, quan que era gentant, freqüentava cercles artístics, i així va conèixer un ballarí en qui inicia una relació sentimental.
1: Uep, aquesta vegada ha estat ella.
0: I clar, ja va passar, que quan que Jepin va ser ella, quan ell se'n va donar compte, i la varen fer trossos. Se va enfadar molt, i la parella l'any 1959 ja se va divorciar.
1: I com sempre, sa culpa va ser d'ella, supòs, no? Nerol va ser un bendito, ell no havia fet res. Un bendito o un bandido?
0: Un bon bandido.
1: Un bandido.
0: Un bandido.
1: Era un bandido.
0: Quan dius que ets un bandido... No, només s'acaba el matrimoni, sinó també s'acaba amb això, amb aquesta parella, l'estada dels Flynn a Mallorca. Partit ja per Jamaica.
1: Que Jamaica, oh? No se'n va anar
0: una altra... Una altra banda, també. Te crec que és molt relaxada.
1: No se'n va anar al Gris Londres, no?
0: No se'n va anar a Lluig, diguéssim, de dir, no, me'n vaig a Lluig, de retir a Holanda, no.
1: No se va retirar mai, aquesta.
0: A Jamaica. On pretenia instal·lar-se definitivament, però han de dir que ja estava molt malament. Estava amb molta decadència, ja no tenia papers importants, estava molt fet pols, a més de salut. Estava totalment deprimit, alcoholitzat, drogadicte i quasi arruïnat després d'una vida en la que se va deixar a dilapidar.
1: Dinamita.
0: Dilapidar. És més difícil dir dilapidar.
1: Dilapidar.
0: Dilapidar. Tot el que havia guanyat, que era molt.
1: Sempre que en Joan Rafel mos posa aquesta cançó, vol dir que la vida del protagonista acaba, que hi ha una mort.
0: Ven el Zaca, se'n va a Vancouver, veus aquí, si ja com més relaxat, on un fulminant atac de cor posa fi a la seva vida el 14 d'octubre d'aquell mateix any, als 50 anys.
1: 50 anys tenia només.
0: Era molt jove.
1: Sí, era ben jove.
0: Hem de dir que el metge que va fer l'autopsi va dir que els seus òrgans eren com... si fossin d'un home de 2 o 3 dècades més gran.
3: I mira que anava alerta, que no prenia sucre.
0: Clar, ell berenava de xiar cada dia, tot super així, healthy d'això. Però, bueno, no tot sempre cau bé. Durant un parell de generacions, han dit que els mallorquins encara parlaren de les èpiques nits de l'astre de Hollywood. Alguns conten d'haver-lo vist en pilotes, a la coberta del Zaca, acompanyat d'altres homes i dones. D'altres conten com eren les seves borratxeres a les barres del bars, on feien feina. Alguns altres d'haver-lo vist anant de banda a banda pel carrer de Palma, a plena llum del dia. Cert o no, el que és indubtable és que en plena albada turística, la seva presència a Mallorca va atreure les mirades internacionals cap a l'illa, convertint-la en el lloc de peregrinació d'astres de Hollywood per fer vacances i gaudir de la vida nocturna, no diran tranquil·la.

0: I això ha estat el turista i més il·lustre de tots els temps, jo diria. Errol Flynn.
1: Creus?
0: El Manco Bassas primer.
1: Va ser un dels primers. Jo crec que va ser un dels que va acceptar l'atenció ja per la nostra. Jo,
0: sí. Me'l va fer molta publicitat, aquest claro. Senyor.
1: Sí.
0: Més que ara n'hi ha un parell de Errol Flynns per aquí.
1: Sí. Sí. Els àrbits.
2: Els hi fas del lloro.
0: Més
2: per el
0: Magaluf,
1: veuràs. Falta lloro.
0: Ja el tenen, sí, ja, sí, lloro. Sí.
3: Tot d'una camiseta del Mundial.
1: Molt bé. De les bones, originals, totes, suposo.
2: Sí, clar.
0: Joan Rafel, gràcies per haver vengut.
4: Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
0: Avui no n'ha hagut
1: portat
0: molt.
1: Avui m'he portat super... Per què m'arranyen a Genostre?
2: Gomet verd. No, gomet verd.
1: Jo tenc de Patris, vull mort de Genostre.
0: No, idò, cuida-lo. Sí, perquè després, mira el que passa.
1: Sí, m'adona per reta. Avui... Jo també estic fent l'Or Menorquins, me diu.
0: És que és bona, té raó.
1: Sí.
0: Escolta, ja ho veus el que li va passar a Patri?
1: Se li va sortir un xilip allà a flamenco.
0: Exacte. Un ballerí.
1: Un ballerí de flamenco.
0: Gràcies, Joan Rafel, la setmana que ve.
5: IB3 Ràdio és participació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
6: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
7: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
5: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: I ja sabeu que aquí a Xiu-Xiu mos agrada de tant en tant fer una mirada en el passat.
1: Que ballet quan eres jove.
0: Ai, quan eres jove.
2: Avui mirava el passat en nostàlgia i avui en nostàlgia, Cuadernos Rubio.
3: Ales, Ales, ¿te acuerdas cuando les escribí a los Reyes Magos que me trajeran un camión? Solo me trajeron un camión. ¿Y tú, Paula, te acuerdas cuando escribí la carta de Reyes Magos? Les pedí un balón y me trajeron un jamón.
4: Le escribiste tú mal.
3: Le escribiste tú mal.
4: Tú mal. Tú mal.
5: Rubio,
4: tú mal,
5: tú el arte de aprender.
2: Ai, durant dècades els Cuadernos Rubio van formar part de l'estiu de molts infants. Anaven dins sa maleta com els banyadors, les xoquines o sa tovallola. Eren prims, fàcils de dur, i per a moltes famílies era una manera d'evitar que els nins oblidassin tot allò que havien après durant el curs. Jo don per fet que tant tu, Inés, com tu, Jordi, no heu fet de Cuadernos Rubio.
0: Jo no me'n record. Jo era més de Santillana.
2: Ah, sí?
0: Sí. Vacaciones Santillana.
6: Jo no recordo, o sigui, record fer quadernets, sobretot de caligrafia, però sí. No sé si Rubio tenien...
0: És que jo tinc una lletra preciosa gràcies en aquest quadern.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: I vols dir que no són els mateixos?
0: No ho sé, jo record Santillana, Rubio no els record, crec que són una mica més antics, no ho sé, és que no ho sé.
6: Pot ser. Jo em feia de caligrafia, no va servir per res.
2: No, perquè no, no vas gaire
0: bé. Abans de la lletra,
6: bé,
0: guapa.
6: Ara, no.
2: Més que de fet ha escrit caligrafia.
6: Sí, però l'he forçada.
0: No, no, sí, no és massa guapa.
6: I ara l'he forçada a fer-la bé. Voleu veure com... Bé, és que ara no ho veurà la gent, però... jo sol que escriure...
0: Com un metge. És que escrius com un esquerrà. Sí. Ets dretà, però escrius com un esquerrà.
6: Escrius com que són esquerrars, és dir, que agafant els bolins d'esquerra, Inés.
0: Ah, per això. Per això tens mala lletra, perquè ets esquerrà.
6: Pot ser.
2: Bé, és igual. 9-7-13-99-00.
0: Àrbit, com he confotut dretà i s'esquerra, ara.
2: Totalment. Sí, perquè això.
0: Per això, sóc dislèxica.
2: Una dislèxica, una esquerrà, bona. Escolta, 9-7-13-99-00. Podeu enviar els vostres missatges, no? Telefoneu-mos i expliqueu-mos com recordeu vosaltres el fet de fer Cuadernos Rubio.
7: Jo recordo la il·lusió de quan t'obries un quadernet d'aquests i sempre dius, mem, que me tocarà, i ves allà la cal·ligrafia o les contes aquelles tan fàcils que sempre dius, que xulo, i fes super, super... moltes ganes. Era obrir el quadernet i com una il·lusió loca, perquè a més hi havia moltíssimes de versions i, mem, quina m'ha tocat. I en els 5 minuts d'escriure... la mateixa frase que veus que la lletra no te sortia tan xula com la de dalt. I que encara te quedaven dues pàgines, ja estaves fart i bueno, desitjaves no voler obert mai. Però això passava i se t'oblidava i quan tornaves a agafar un quadernet tornaves a tenir la mateixa il·lusió de sempre. I això era, tant en les sumes com en la de cal·ligrafia, sobretot.
2: I el Cuadernos Rubio ha fet 70 anys aquesta mateixa setmana. Va néixer a València l'any 1956 i el va fundar Ramon Rubio. En aquestes 7 dècades, la companyia calcula que ha venut entre 300 i 330 milions de quaderns. Se va fer especialment popular als anys 70 i 80, quan milers de nins passaven una estona durant les vacances fent cal·ligrafia, sumes, restes o exercicis d'ortografia abans de poder sortir a jugar. Per a alguns era una obligació i per a d'altres era un plaer.
8: Pues, a jo m'encantaven els quaderns Rubio. De fet, bueno, l'escriptura ha estat el que sempre m'ha agradat, menys les mates, i m'encantaven. O sigui, fer-los, i quan jo tenia els petits que em feien, moltes vegades pues, jo també dic, ai, deixa'm fer una miqueta. De fet, encara en tenc un, que de quan en quan el fas, pues, per anar conservant pues, una mica cervell actiu i que l'escriptura pues, vagi... No sé, em relaxa molt i m'agrada, la veritat. Sí, sí, m'apareix una gran cosa, tot per jo, vaja. Vinga, hasta luego, un beso.
2: Molt bé, ara Inés Mateu i Jordi Soria estan discutint també qui té la cal·ligrafia, la lletra més guapa.
6: No, no ho estem discutint.
2: Inés, mira que guapa.
6: Oh, és vera que Inés té
2: sí, ho fa molt bé.
6: Lletra de... quadern de cal·ligrafia.
0: Sí, és que posa la broma. Jo sembla en feia molta, però és que m'encantava. Jo m'encanta encara, avui en dia, escriure i escriure lettering, se diu avui en dia. Sí. M'haig comprar un set de lettering de retoladors.
2: No m'ho puc creure,
0: sí,
2: no?
0: Sí, però
2: m'encantaria que el dia féssim una secció.
0: D'això, no l'he empleat mai, però...
2: Bé, aquest quadern ja avui, els que se comercialitzen, ja no són els típics. La marca té més de 500 referències. Educació infantil, primària, packs de vacances, matemàtiques, comprensió lectora, escriptura, ortografia, lettering. tinc, aquesta és que li agrada a nines. Passatemps i també quaderns d'estimulació cognitiva per a adults. És a dir, per alguns, aquells quaderns tenen gust de nostàlgia. Ara, anar a la papereria, estrenar una llibreta nova, resseguir punts o millorar la lletra. Per a d'altres, en canvi, el record és més agradós, perquè eren hora baixes d'estiu fent deures mentre els teus amics ja eren al carrer o a la platja.
1: Ui, quin record més antics, els quaderns de Rubio, els hora baixes d'estiu, a casa mestra de repàs, una taula plena, plena, plena de lots, en revoltats un de bona salta en silenci, i el primer que se desmandava de genaions en terra. Això no m'acostava, el record amb estima, al cap i a la fi, eren temps passats. Tem passats que no sé si eren grisos, blancs, dorats, no ho sé. Temps passats. I hi ha de tot. Ara, una altra vegada, no sé d'on Rubio, però segueixen els nens treballant aquest tipus de quadernes per millorar, perquè si no, se passarien el dia enganxats a la taula i el mòbil. En aquell deures d'estim. No està malament, no està malament. No.
2: I els materials d'estiu també existeixen ara en diferents llengües, castellà, català, euskera, després gallec, segons el catàleg oficial de Rubio. 70 anys després, els quadernos Rubio continuen vius i s'han adaptat als nous temps. Mirau, nines, per exemple, que fas lettering, ja de fet està escrivint qualque cosa i s'està esforçant de valent perquè la veig des d'aquí.
0: És que m'està encantant ara escriure coses.
2: A veure, què estàs posant?
0: Ara he posat català, castellà, matemàtiques, anglès, geografia, història, educació física, llatí i grec. Mm-hmm. I ho he posat amb una majúscula molt estudiada.
2: Increïble. Com ho veus, Jordi, això?
6: Preciós. També vaig escrivint que... coses. Jo em prenc apunts.
0: He de dir que influeix moltíssim el bolígraf, mm-hmm. els llapis que utilitzis. Mm-hmm. Això la gent que té bona lletra ho sap bé, d'acord? Mm-hmm. Jo hi ha bolígrafs que me fan tenir molt mala lletra, mm-hmm. d'altres que me la fan escriure preciosa.
2: És vera, això, eh?
0: Sí.
2: I tot depèn del boli amb què escriguis.
0: Totalment.
2: I això se pot aplicar, és una metàfora de la vida. No
0: cal entendre aquesta metàfora.
2: Pots entendre com ho vulguis.
6: Si depèn del bolígraf, la cal·ligrafia, jo mai he trobat un bolígraf.
0: Depèn del bolígraf que utilitzis a vida, t'escriu millor. No,
2: sí,
0: no,
2: si agafes
0: no
2: un bolígraf, jo t'ho puc explicar. Si agafes un bolígraf de color vermell, veuràs la vida de color vermell.
0: Si no ho sé, Xavi, t'està sortint fatal.
2: Les paraules que escriguis amb aquest boli seran les paraules que dictaran el teu futur.
0: Uau!
9: Bon dia. Quan tenes quaderns Rubio, que els feien servir com a feineta d'estiu, me penso. La cal·ligrafia la fèiem amb un quadern de fulles transparents i a davall de la fulla posàvem una làmina, que hi havia una col·lecció de làmines graduades, des de simples bols, la lletra que s'anava fent més petita, una lletra redoneta molt guapa, i no vaig arribar a tenir quadern Rubio de cal·ligrafia. Però crec que de vacances sí, exercicis variats.
10: I damunt m'engronsen ses ones, sa barca va on vol.
2: I de si els quadernos Rubio són molt més que uns quaderns d'exercicis. Són com un símbol d'una manera d'entendre l'estiu. Una estoneta de platja, jocs de carrer, calor, família i també aquell moment de seure a taula i fer una pàgina abans de continuar ses vacances. I de si 70 anys després encara formen part de la memòria sentimental de moltes i moltes generacions.

0: Anem, enguany, quin quadern o Rubio fareu vosaltres? El verd, el groc...
1: És transparent.
0: És transparent.
2: A mi ara m'ha agradat el de comprensió lectora.
0: Sí?
2: Me'n compraré un.
1: Uf, m'agrada aquest. Me'l deixaràs?
2: Vinga, poden compartir.
1: Vinga, tu fas la meitat i jo l'altra meitat.
0: Exacte.
1: En serio, en compram un i el compartim.
0: El podríem fer aquí en directe, men qui guanya.
1: A més, ha de ser entretengut comprar un
2: guanya,
1: per fer
2: no?
1: A la platja.
0: Tots són competicions.
2: Ha dit, diu, sí. Podeu comprar men una men qui guanya.
1: Sí, no.
2: Els quadernos Rubio són compartits.
0: Sí. Tens raó.
1: Fet-ho mirar, Xavi.
0: Ara hi aniré. Ha ha ha.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluency.
3: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: Xiu, xiu,

0: com cada dimarts pugem a l'avió des de l'estudi 1 d'Ivetra Ràdio i mon anem a visitar des de si o així o a qualque amic amiga del programa que viu fora de les Balears. Ai, sentiu l'avió.
1: Que de guapo, eh?
0: Té un bon motor, aquest.
2: Dol de ser molt, els avions. De
1: Sant Jordi, eh?
2: Sant Jordi.
0: Avui on anem, Xavier?
1: Avui anem a una de les ciutats més visitades d'Europa, famosa pels seus canals, els seus museus i les bicicletes. Una ciutat amb història, cultura, gastronomia i molta, molta personalitat.
0: Avui, a Illencs pel món, Amsterdam, Països Baixos.

0: això diuen. Javier Rosselló, moltes gràcies per atendre'ns i res, molta sort i bon estiu. Bona tornada d'Amsterdam. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, adéu.
2: Adéu.
0: Adéu. Adéu. Bé, i d'atenció perquè amb en Javier hem arribat a l'aeroport. No, bona anar, hem arribat en el final de Xiu Xiu. Fins aquí és Xiu Xiu número... Ben, si l'endevineu.
2: 400...
3: Jo l'acabo de llegir.
2: Sí, 416.
0: No.
2: És que no el vares dir, i te n'he oblidat. Més. 484.
0: Ala! Molt manco, molt manco.
2: 434.
0: Molt manco.
2: 421. Manco. 22, 23, 24, 25, 26, 28. Manco, manco. I de 416. De 7.
0: Un poc més.
2: De 8.
0: Iix! De 9.
3: Sí! És la primera.
0: Fins aquí el xiu-xiu número 429.
3: Molt bé, demà.
0: Exacte.
2: Si Déu vol.
0: Gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
4: Final amb amics passa ràpid, això.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. El govern presentarà un nou recurs contra el decret del govern espanyol que amplia la capacitat d'acollida dels menors migrants no acompanyats a les Balears. El Consell de Ministres ha donat el vistiplau a incrementar les places de 406 a 434 i l'executiu autonòmic considera que aquesta mesura no respon a la realitat de les illes. Una opinió que comparteix també el Consell de Mallorca. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha confirmat que s'han iniciat a més les obres al centre de Son Tous per poder incrementar-ne la capacitat.
2: La situación no ha cambiado. La situación en Mallorca es de sobresaturación de todos y cada uno de los servicios que tenemos en menores extranjeros no acompañados y que además eso implica una sobretensión en el sistema de protección de menores. Por tanto, volver a denunciar al Gobierno de España.
0: I tot quan ja ha acabat el termini per presentar les sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants i quan hem sabut que el Suprem estudia a la baró el Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè digui si el procés xoca amb la normativa comunitària. És dimecres, dia 1 de juliol, i altres qüestions destacades a l'actualitat. El cop dur als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
3: L'entitat ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i asseguren que incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Son Reig.
0: I li van atacar comptabilitzat enguany ja prop de 40 incendis forestals a les Balears.
3: El darrer a Puigpunyent, que ja està extingit, també n'hi ha hagut més de 200 de caire agrícola, com el que va declarar ahir a Campos i que també ha estat extingit. La majoria d'aquests focs tenen un origen humà, ja sigui per imprudència o per negligència.
0: I aquesta matinada hem sabut que la superfície de la mar registra temperatures rècord per aquesta època de l'any, això segons Copernicus, que és el programa de la Unió Europea d'Observació i Monitoratge de la Terra.
3: Les elevades temperatures generen una atmosfera més càlida, aporten energia addicional a les tempestes i augmenten l'evaporació, un fet que incrementa el risc de precipitacions extremes i inundacions. Fins ara, les temperatures més altes a la mar s'havien registrat el juny de 2023 i 2024, fregant els 21 graus, una temperatura que es va superar precisament dia 21 de juny d'enguany.
0: Justament, però, la calor afluixa aquests dies a les Balears. Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, així és. Avui començam a tenir ja una temperatura una mica més suau que el que havíem pogut veure sobretot la setmana anterior. Baixant qualque grau respecte de l'anterior jornada, no esperant que sigui una baixada molt contundent, però sí que esperant que avui les màximes girin entre els 29 i els 34 graus. D'altra banda, quant al cel, tindrem sol durant la major part de la jornada, tot i que a partir de les hores centrals, a l'interior de Mallorca, començarem a veure el creixement d'alguns núvols que fins i tot ens podran deixar qualque precipitació. D'altra banda, pel que fa al vent, aquest bufarà fluix la major part del dia, però a partir del capvespre començarà a agafar força en el sector de Menorca i això complicarà bastant. Complicarà bastant la situació marítima a la costa més exposada. De fet, a partir de demà tindrem un avís groc per onatge al nord d'aquesta illa. Ara mateix tenim a Menorca 26 graus a Ciutadella i 26 també a Mó. A Mallorca, 23 graus a Calvià, 24 a Santanyí i 26 a Artà. I a les Pitiuses, 22 graus a Sant Josep i 25 a Sant Francesc.
0: Gràcies, Pedro. I la darrera hora de la crisi humanitària a Venezuela passa pel nou balanç oficial de víctimes mortals que ja frega les 2.000 persones i els 10.500 ferits.
3: Pel que fa al darrer recompte de víctimes mortals espanyoles, ha augmentat fins a les 19, però continuen desaparegudes 131.
0: I en els esports, Adrián Fuentes és el primer fitxatge del Real Mallorca per a la propera temporada. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El davanter madrileny signa per 4 temporades fins 2030 i el Mallorca pagarà aproximadament uns 3 milions d'euros al Córdoba. Adrián ha jugat aquesta temporada al conjunt andalús, també de la segona divisió, on ha marcat 14 gols en 40 partits. Per cert, el primer rival del Mallorca aquesta pròxima temporada a segona serà el Valladolid, a Somos. Pel que fa al Mundial, Noruega, França i Mèxic han avançat als vuitens de final i en tennis el mallorquí Jaume Munà ha debutat a Wimbledon amb victòria contra Francisco Cerúndolo.
0: Són ara les 7 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Boussà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. Començant.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: El govern presentarà un nou recurs contra l'ampliació de la capacitat ordinària del sistema d'acollida de menors migrants que arriben a l'arxipèlag sense acompanyants i que queden sota la tutela de les administracions. S'ha aprovat ampliar-la i passa de 406 a 434 places. L'executiu autonòmic considera que aquesta mesura no respon a la realitat de les illes.
3: El govern manté que les Balears ja acullen gairebé 800 menors estrangers no acompanyats, una xifra que duplica aquesta capacitat ampliada que ara fixa l'estat. L'Estat també rebutja la mesura al Consell de Mallorca. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, assegura que l'illa no disposa dels recursos necessaris per acollir més menors de manera adequada. Per això, l'entitat ha iniciat obres de millora al centre de primera acollida de Son Tous per poder arribar al sostre màxim de la seva capacitat.
2: La situació no ha canviat. La situació en Mallorca és de sobresaturació de tots cada un dels serveis que tenim en menors estrangers no acompanyats i que, a més, això implica una sobretensió en el sistema de protecció de menors. Per tant, volver a denunciar al govern d'Espanya.
3: Recordem que aquesta setmana els consells de les Illes Pitiüses també han denunciat estar saturades, mentre que Formentera ha demanat auxili al govern per habilitar nous espais, ja que en les darreres arribades alguns infants han hagut de tornar a dormir en dependències de la institució insular a Eivissa. Adverteix que el sistema s'està tensant al màxim.
0: I encara parlant de persones migrants, en concret parlant del procés de regularització extraordinària a Espanya a partir de dos recursos presentats per la Comunitat Valenciana i l'Aragó al Tribunal el Suprem obrir la porta a elevar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè dictamini si el procés xoca amb la normativa comunitària. La intenció és que aclareixi si és admissible reconèixer un dret de residència temporal amb caràcter general en lloc d'aplicar una ordre de retorn. De moment, la Comissió Europea reafirma en el posicionament inicial i manté que és una qüestió que correspon exclusivament a l'Estat.
3: Els magistrats del Suprem han llançat aquesta proposta d'elevar a Brussel·les el mecanisme de regularització abans de resoldre sobre les mesures cautelars demandades per les autonomies, tot coincidint de ple amb la data límit per presentar les sol·licituds per formar part del procés. Ara, la sala ha donat un termini de 5 dies perquè es pronunciïn sobre si ha de presentar una qüestió prejudicial i, precisament, la presidenta del govern, Marga Proens, comparteix els dubtes plantejats pel Suprem.
6: Que avui és el màxim tribunal, el Tribunal Suprem, que diu que xoca amb la legislació europea.
3: I afegeix que el procés de regularització deixa Espanya en una situació d'inseguretat jurídica i assegura que ha suposat un efecte crida a les Balears.
6: Ho veiem perquè d'ençà que va començar aquest procés no només s'han incrementat el nombre d'arribades, basta veure les arribades dels darrers dies, sobretot a Formentera i a Eivissa, sinó que les persones, quan arriben a les Illes Balears, el primer que fan és demanar a on han d'anar per obtenir els papers fruit d'aquest procés de regularització.
0: La decisió del Suprem també ha tingut reaccions en plana estatal, igual que Provença, els partits de l'oposició qüestionen aquest procediment i consideren que és un avís al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Són el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el portaveu de Vox en el Congrés, José María Figaredo.
7: Lo que está haciendo en este momento es regularizando a 1.300.000 personas que han entrado de forma irregular en nuestro país en contra del derecho europeo, en contra del Pacto de Inmigración y Asilo y en contra del Reglamento de Retorno.
8: Todas las personas que accedan a la nacionalidad española y a la regularización en España tendrán libre acceso a través de toda la Unión Europea. Esto es un problema que concierne a toda Europa y por eso, como les digo, muchísimos organismos que no son precisamente simpatizantes de Vox están poniendo el grito en el cielo.
0: Y Yone Belarrada, Podem defensa la soberanía de España para aplicar la mesura.
9: Y que hay que defenderla ahora y siempre ante la Comisión Europea, ante las instituciones europeas y ante quien sea necesario, porque en este tiempo defender los derechos humanos creo que nos va a colocar en el lado correcto de la historia.
0: Per part seva, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, es mostra tranquil·la.
10: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen decente todos los días.
0: I tot quan ja ha acabat el termini per presentar la sol·licitud de regularització extraordinària de persones estrangeres que varen arribar a l'Estat abans d'aquest 2026, un procés al qual, segons les primeres estimacions, s'hi haurien acollit 1,2 milions de persones a tot l'Estat. D'aquestes, entre 15.000 i 17.000 serien a les Balears. Es tracta d'un procés que s'ha duit a terme amb tota normalitat a les illes i amb satisfacció dels beneficiaris.
3: L'advocada Carolina Quintana, especialitzada en estrangeria i que ha ajudat alguns afectats, calcula que la majoria són persones llatinoamericanes que fa anys que viuen i treballen en precari a l'arxipèlag. En una entrevista al programa El Dia, també ha destacat un perfil que fins ara havia passat desapercebut, que és el dels infants.
11: Hemos incluido a muchos niños en las regularizaciones. Por lo tanto, poder regularizar a familias enteras, a mí me parece, pues,
12: molt positiu,
11: beneficios
12: clar.
11: Por todos lados. O sea, porque los niños tienen su número de NIE, tienen sus residencias, van al colegio tranquilamente, sus padres pueden trabajar. Evidentemente, las condiciones de vida y laborales de todas estas personas han mejorado muchísimo.
3: I a l'espera que es resolgui definitivament la sol·licitud, són molts els que ja s'han pogut inscriure els darrers mesos a la Seguretat Social per optar a contractes laborals, ja que només amb l'admissió a tràmit de la petició es podia reclamar l'alta. Un d'ells és aquest ciutadà colombià.
13: 100% me ha cambiado la vida a mí, a mi esposa, a mi suegra, a mi hijo, ¿no? A todos. Llegué a este país a trabajar en negro, explotado, humillado. Todo eso son cosas que uno tiene que aguantar por el simple hecho que uno está irregular.
3: Va arribar a les illes fa més d'un any i mig i fins fa un mes ha encadenat feines en negre.
0: Precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat el Pla d'Integració i Ciutadania que destinarà més de 500 milions d'euros en un any perquè persones migrants s'incorporin a la societat espanyola. Tindrà 4 eixos d'actuació i 16 mesures concretes. La primera, aquest procés extraordinari de regularització.
14: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y, de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes.
0: Entre les mesures que inclou el pla hi ha l'impuls a l'ocupació en sectors amb alta demanda, una oferta extraordinària de més de 100.000 places de formació professional, 30 milions d'euros per reforçar l'aprenentatge de les llengües cooficials i 260 milions més per reforçar els serveis públics. I encara parlant de la situació que viuen les persones extracomunitàries que venen a fer feina a Espanya, Eivissa, la plataforma sociosanitària, denuncia que l'emissió dels certificats de vulnerabilitat per regularitzar els immigrants sense papers ha destapat nombrosos casos d'explotació laboral. Moltes són dones cuidadores de gent gran que fan feina amb famílies i que no s'atreveixen a denunciar els abusos. Elena Gregori ha parlat amb alguna d'elles.
15: Miriam és estrangera. Fa un any i mig va arribar del Paraguai a Espanya. La seva situació administrativa és irregular. Només arribar a Eivissa ràpidament va trobar feina d'interna amb una família.
16: La cuido, es una persona que ya no camina, que yo tengo que movilizarla, bañarla, o hacer todo lo que se hace en una casa. Y cuidar exclusivamente también de ella. No tengo días libres, trabajo días festivos, vivo en su casa.
15: Cobra 1.000 euros, denuncia que no l'han volguda empadronar. Un cas semblant l'explica aquesta altra treballadora que manté l'anònima.
17: Le paguen lo que le da la gana. Cuando ellos han tratado de un sueldo, ahora le paguen lo que le da la gana. Entonces, que ella dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde voy a ir? ¿Sabes? Porque ella se siente vulnerable ante esa situación. Está coja o con muleta y encima no tiene vivienda.
15: Les entitats que han tramitat els certificats de vulnerabilitat han escoltat nombrosos casos d'abusos laborals que sumen a la precarietat de l'habitatge. Vicent Benet és portaveu de la plataforma sociosanitària d'Eivissa.
18: Des de no pagar els salaris o salaris de sous que se'ls té que pagar, pagar-los unes quantitats mínimes, 7 euros hora. Gent que està treballant en les famoses vivendes de luxe, que són els cuidadors d'aquestes vivendes, és a dir, que fan de jardiners, fan de manteniment, fan davant de tot. Viuen en condicions precàries perquè són molts a compartir.
15: La plataforma sociosanitària d'Eivissa emès un milenar de certificats. En més del 50% dels casos s'han trobat amb abusos laborals.
0: Arribam a les 7:15.
12: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
19: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
12: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I una persona ha resultat intoxicada per inhalació de fum en un incendi declarat aquesta matinada a la segona planta d'un edifici de Cala Ratjà de Mallorca. En total han estat 5 les persones assistides pels serveis d'emergències. Entre elles hi ha 2 guàrdies civils que han participat en l'evacuació de l'edifici.
20: Aquest foc s'ha produït a la matinada. Passades les 2 en aquesta finca Cala Ratjà, s'han traslladat al lloc dels fets unitats del parc de bombers d'Artà i també de Felanitx, així com agents de la Guàrdia Civil, dèiem, 2 d'ells han hagut de ser atesos, de fet, i de la policia local de Cala Ratjada. També s'han requerit 4 ambulàncies per atendre tots els afectats pel fum i les flames.
0: També ha estat extingit l'incendi forestal a la zona de Son Fortesa Puigpunyent, que es va declarar dilluns i que ha cremat 2,5 hectàrees de pinar. Abans també s'havia extingit l'incendi agrícola Campos, molt a prop d'un habitatge que ha generat una gran columna de fum. Amb aquests darrers focs ja són 40 els incendis forestals que ha hagut enguany a les illes.
20: 28 d'ells han tingut lloc a Mallorca, amb més de 23 hectàrees de superfície cremada. 9 de cada 10 incendis són d'origen humà. Això vol dir que es produeixen per negligències o per causes accidentals. El gerent de l'Ivanat, Estomeu Llebrés, ha explicat que normalment es tracta d'espires, de crema, de restes agrícoles o forestals, però també de llosques que deixen els fumadors.
21: Aquests incendis sí que solen ser de manera intencionada i, de fet, si no vaig malament, dins de mes de febrer, pues, sí que se va agafar un despiromanós, pues, que estaven provocant aquests incendis.
20: Segons Llebrés, en els darrers 10 anys, 6 de cada 10 sinistres han estat per causes accidentals, un de cada 4 han estat intencionats.
21: Aquests incendis, qualcun d'ells també han començat a dins agrícola. És a dir, a vegades la diferència del que és un incendi forestal o un incendi agrícola se mescla molt. I sí que hi ha hagut un inici de dins agrícola que corre l'incendi bastant més de dins el rostoll i que després s'ha agafat a dins massa forestal.
20: En tot cas, els pics d'incendis es produeixen els mesos de juliol i agost. A les portes dels 2 mesos més intensos de l'any, els experts demanen molta precaució i, sobretot, molt de seny.
0: I en aquesta hora estan pendents d'un gran incendi forestal també a l'Aragó, que ja ha arrasat més de 1.000 hectàrees. La virulència de les flames ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius entre bombers de la comunitat, també de la Unitat Militar d'Emergències.
20: S'ha activat el Pla d'Emergències de Protecció Civil, però a aquesta hora no s'ha confinat la població al terme de la Cinyena i la Serra d'Alcubierre. Tota aquesta matinada l'operativa ha treballat sobre el terreny per perimetrar el foc que avança sense control. El conseller Bermúdez de Castro ha advertit que les condicions són molt greus per més de 35 graus de temperatura i també humitat molt baixa i, sobretot, pel fort vent.
22: Aquí estamos entre ya un importantísimo incendio forestal con la práctica afección de masa forestal. Ha sido todo muy rápido, hemos recibido el primer aviso a las 4:10 de la tarde y prácticamente en una hora ya habíamos subido de nivel 0 a nivel 1, de nivel 1 a nivel 2, de nivel 2 a nivel 2.2 i havíem avisat a la UME, no?
0: I aquesta matinada hem sabut que la superfície de la mar registra temperatures rècord per aquesta època de l'any, això segons Copernicus, és el programa de la Unió Europea d'Observació i de Monitoratge de la Terra. Les elevades temperatures generen una atmosfera més càlida, aporten energia addicional a les tempestes i augmenten l'evaporació, un fet que incrementa el risc de precipitacions extremes i d'inundacions.
20: Fins ara, les temperatures més altes a la mar s'havien registrat el juny de 2023 i 2024, fregant els 21 graus, una xifra superada el passat 21 de juny, quan arribàvem als 21. Segons Copernicus, amb les temperatures oceàniques en aquests nivells i el fenomen del Niño a l'horitzó, és probable que se superin rècords de temperatura a la mà en els pròxims mesos.
0: I a Eivissa, la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques des dels Països Baixos a l'illa Pitiusa. En un escorcoll, els agents varen descobrir 50 quilograms de ketamina i 22 d'èxtasi. Ja hi ha 2 detinguts que han ingressat a presó, Enric Fernández.
2: L'escorcoll a Eivissa ha estat acompanyat d'un altre a un magatzem de la ciutat neerlandesa de Rotterdam, amb la confiscació de 100 kg d'MDMA i 1.100 kg de precursors químics, amb capacitat per elaborar 6 tones més d'aquesta substància. Els dos arrestats, presumptes responsables d'un delicte de tràfic de drogues, han ingressat a presó. Les sospites les va aixecar un home que es dedicava a la logística. Feia constants desplaçaments a l'illa des de diferents aeroports neerlandesos. Els investigadors vigilaren la seva casa a Eivissa i van comprovar com entraven i sortien diverses maletes. El dia que va ser interceptat, transportava 50 quilos de ketamina i en l'escorcoll, al domicili, van trobar 22 quilos de comprimits d'èxtasi i 1.500 euros en metàl·lic. El segon arrestat està a un centre penitenciari de Rotterdam on va ser detingut. La recerca continua oberta i no es descarten més detencions.
0: I Salvament Marítim ha traslladat a l'Hospital de Can Misses una persona que ha caigut a la mà a la zona eivissenca de Cap de Falcó.
4: Així és, des de l'U2 han informat que ha caigut des d'una altura de 5 metres. El centre de salvament de Palma ha mobilitzat també les embarcacions Salvamar Naos i l'Elmer 20 per ajudar justament en aquesta evacuació.
0: I passen ara en 20 minuts. De les 7 del matí al GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca. L'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que asseguren incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Sonreus.
20: I també reclamen que els 50 milions d'euros previstos pel govern per aquesta operació precisament es destinin a implantar sistemes de recollida selectiva porta a porta a les pitiuses. Si no tenen resposta de les administracions, amenacen amb altres accions legals, a més del contenciós administratiu interposat a mitjan juny i que ha estat en mes a tràmit, consideren que s'ha emprat el procés d'urgència per amagar la participació ciutadana. És Aina Lleuger, del GOP.
5: Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, el qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència. Fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
20: L'Associació de Veïnats de Son Sardina encatxala també el rebuig al trasllat. Les dues entitats exigeixen una avaluació d'impacte ambiental, l'obertura d'un procés de participació ciutadana amb els barris i amb els municipis afectats. A més, demanen crear una comissió de seguiment integrada per entitats ecologistes, també veïnals, i per representants del barri per supervisar-ne el projecte. La portaveu de l'Associació de Veïnats és Agustina Fernández.
23: I per aquesta carretera, igual que per la carretera veïna de Santa Maria, passen tots els camions de tota Mallorca amb els fens tractats, se suposa. Imagineu-vos que no sabem exactament quant de camions se suposaran cada dia que passaran per aquí, no sabem a quin horari, no se m'ha donat explicació de cap tipus. La molèstia principal és olors, col·lapse, la repercussió a nivell sanitari.
20: El GOP i els veïnats de Son Sardina continuaran aquesta setmana les reunions amb altres entitats per evitar el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca. Asseguren que ja compten amb el suport d'una dotzena d'entitats adherides.
0: I un estudi sobre els sons que maten els dofins determina que la navegació actual a Cabrera no causa interferències en la seva activitat. És una de les conclusions de les associacions Turciops i Mallorca Preservation després d'analitzar més de 213.000 arxius de so.
4: Sí, perquè durant 2 anys s'han detectat 82 dofins a l'entorn de Cabrera, amb una presència que disminueix notablement més durant els mesos d'estiu. La hipòtesi que això es devia justament al renou de les embarcacions i a la pesca ha estat finalment descartada. Ara els científics atribueixen aquest comportament a una qüestió més biològica, explica Xema Brotons, director científic de Turciops.
24: Hi ha una manca, hi ha una minva de dofins a l'estiu. Hi ha un augment de renou cap als mesos centrals de dia, d'una forma inversa a la presència de dofins. En tots els anàlisis que hem fet, no hi ha una correlació estadísticament significativa entre renou i els dofins.
4: I de fet crida especialment l'atenció aquest descobriment en comparació amb el que va fer Turciop prèviament en aigües de les Pitiuses. Aquest altre estudi demostrava com, durant els mesos d'estiu, la població de dofins sí que disminuïa a causa, sobretot, de l'augment del renou per embarcacions. Ho explica Marga Cerdà, la coordinadora de projectes.
6: Vàrem agafar els nivells de renou a Cala Saona, bé, més avall de Cala Saona per Barberia, i valors de renou de sidròfon que teníem en els freus. Vàrem veure que la distància a la que se podien comunicar els dofins en els freus baixa més d'un 70%.
4: A més, els científics destaquen que el paisatge sonor de Cabrera es manté relativament estable durant tot l'any.
0: I Menorca avança cap a l'harmonització de les tarifes d'aigua de tots els municipis. Avui es reuneix per primera vegada la Comissió de Seguiment i Assessorament sobre el Cicle Integral de l'Aigua que s'ha creat recentment.
20: Es vol convertir en un espai de coordinació i també d'assessorament en matèria hídrica a fi d'afrontar els reptes de l'escassesa del futur. Les futures ordenances municipals hauran d'incorporar, entre d'altres qüestions, mesures urbanístiques d'estalvi hídric a fi de millorar l'eficiència en les noves construccions, però també en les reformes i en els espais públics. També penalitzar el consum excessiu d'aigua, incentivar-ne un ús responsable i eficient. Simon Gornés és el president del Consorci de Residus, Energia i Aigua de Menorca i també conseller de Medi Ambient, Reserva de la Biosfera i Cooperació.
7: La creació d'aquesta comissió és una de les primeres actuacions que desenvolupa el Consorci de Residus, Energia i Aigua després de l'entrada en vigor dels nous estatuts, que s'han aprovat el desembre del 25. Això ens permet iniciar una línia de feina coordinada a nivell tècnic en tots els ajuntaments i un dels principals objectius que s'ha fixat la nova comissió serà avançar cap a l'harmonització de les ordenances municipals dels 8 ajuntaments de Menorca.
20: La comissió estarà integrada pel Consell Insular de Menorca i pels 8 ajuntaments de l'illa.
0: I de l'educació, el sindicat Estei reclama un canvi profund de model, assenyala un malestar creixent entre els docents que es veuen desbordats, diuen, per una excessiva burocràcia, per ràtios elevades i per un clima de conflictivitat a les aules. Unes reclamacions que recullen a una taula reivindicativa que ha de servir com a primera passa per negociar millores amb la Conselleria d'Educació.
4: Entre d'altres, de fet, demanen garantir la convivència a les aules, també millorar el benestar docent i donar resposta justament a les necessitats actuals, com ara l'ensenyament inclusiu o la defensa del català a l'escola. Vicenç García, secretari d'Ensenyament Públic de l'Estei.
8: Les nostres aules cremen, i no cremen només per les elevades temperatures, sinó també pel creixent malestar que existeix entre el col·lectiu docent. Fer classe ja no és com abans. Falten mans, s'obren papers i els docents ens sentim autènticament desbordats. La professió docent ja no és tan atractiva.
4: I ara aquesta taula serà presentada als docents amb l'objectiu de fer-la arribar després a la conselleria per negociar un nou acord. En cas que no s'arribi a cap entesa, el sindicat no descarta futures mobilitzacions o també la vaga, sempre que el professorat ho vulgui.
0: I són ara les 7:27. Fem un cop d'ull al que destaca la premsa. Toni, avui hi ha molt de temes relacionats amb habitatge, també amb turisme.
20: És així. Última hora, de fet, comença amb un titular a l'engròs. Diu que el preu de l'habitatge continua a l'alça, en general, amb la major pujada dels darrers 20 anys. Fotografia, en aquest cas, per la presentació d'un exoesquelet en presència de la presidenta del govern, Marga Proens. Diari de Mallorca, per la seva banda, res a veure en tot això. Fotografia, en aquest cas, d'un dofins albirats a Cabrera, una fotografia realment espectacular, enmig de la mà. Són residents en aquesta illa. En titular, però, diu que el GOP recorre l'enviament de residus des d'Eivissa just quan està a punt de començar aquest trasllat. En parlàvem fa just una estona i escoltàvem els protagonistes. Pel que fa als digitals, precisament l'Ara Balears destaca aquest tema del fens d'Eivissa. Es demana també si la vaga de metges és un conflicte laboral o una lluita política, amb un article més opinatiu. En canvi, Mallorca Diario també parla de turisme. Diu que els vols dels Estats Units, Canadà i Abu Dhabi duen gent d'alt poder adquisitiu a Palma. Tot això contrasta amb el que diu l'Hockey Baleares, que parla de la guerra del taxi. Diu que els taxistes no deixen clients sense atendre i que Uber aprofita aquesta situació per demanar tarifes astronòmiques en aquests clients que han quedat fora servei. Dels metges en parla també el Menorca en aquest cas, però el que diu, el titular gros, és que es dispara la llista d'espera per intervencions precisament enmig de tot aquest conflicte mèdic que dura ja moltes setmanes. Mostra també en fotografia la reducció de les gandules a la platja d'Es Migjorn. N'hi ha moltes manco. I contrasta això precisament també amb l'inauguració que proclama el diari d'Ibiza a la seva portada del nou Sunset Boulevard de Sant Antoni, que és el nou passeig de Vara de Rei, un tema que és també portada al periòdico, però en petit en aquest cas, la meitat de baix, perquè en gros diu també que el Partit Popular aparca l'augment de diputats eivissancs que hauria d'haver al Parlament.
0: I la regularització de migrants es porta de la majoria de mitjans de tirada estatal amb títols, però, ben diferents.
20: És així. Sí, a més, El País titula, per exemple, parla de migració, però no en concret del procés de regularització, diu que vol suspendre el vot per correu a tots els expatriats. Això afectaria quasi 3 milions de persones. Diu també que el Tribunal Suprem atura Donald Trump en la seva guerra contra els migrants, precisament. El Mundo, en canvi, el que diu és que Moncloa llança la regularització exprés per anticipar-se a una possible paralització per part del Tribunal Suprem. Fotografia, en aquest cas, El Mundo, de Juanma Moreno, que, de moment, no va ser investit perquè Vox no li va donar el seu suport, no li va donar els seus vots, aquest 15 en què compta i que li farien falta per la majoria absoluta. ABC, per la seva banda, torna a parlar també de la regularització. De Sánchez diu directament, diu que atreu migrants de tota Europa. I La Vanguardia, un poc més precisa, explica que el Suprem obre la porta a enviar la regularització al Tribunal de Justícia de la Unió.
0: I són ara les 7:30, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. El govern presentarà un nou recurs contra el decret de l'executiu espanyol que amplia la capacitat d'acollida dels menors migrants no acompanyats a les Balears. El Consell de Ministres ha donat el vistiplau a incrementar les places de 406 a 434.
3: I l'executiu autonòmic considera que la mesura no respon a la realitat de les illes, una opinió que comparteix el Consell de Mallorca. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha confirmat també que s'ha han iniciat obres al centre de Son Tous per poder incrementar-ne la capacitat.
9: La situació no ha canviat. La situació en Mallorca és de sobresaturació de tots cada uno de los servicios que tenemos en menors estrangers no acompanyats i que, además, eso implica una sobretensió en el sistema de protecció de menors. Por tanto, volver a denunciar al gobierno de España.
0: I tot quan hem sabut que el Suprem estudia elevar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés extraordinari de regularització de persones immigrants perquè digui si xoca o no amb la normativa comunitària.
3: Això quan ahir va acabar el termini per presentar les sol·licituds i les primeres estimacions apunten a que s'han fet més d'un milió de demandes.
0: I el GOP du als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
3: L'entitat ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i asseguren que incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Son Reus.
0: I una persona ha resultat intoxicada per inhalació de fum en un incendi declarat aquesta matinada a la segona planta d'un edifici de Cala Rajada, Mallorca.
3: En total han estat 5 les persones assistides pels serveis d'emergències, entre elles 2 guàrdies civils que han participat en l'evacuació de l'immoble.
0: I li van estar comptabilitzat enguany ja prop de 40 incendis forestals a les Balears.
3: El darrer ha estat a Puigpunyent, que ja ha quedat extingit. També hi ha hagut més de 200 de caire agrícola, com el que va declarar ahir a Campos i que també està extingit. La majoria dels focs tenen un origen humà, ja sigui per imprudència o per negligència.
0: I la darrera hora de la crisi humanitària a Veneçuela passa pel nou balanç oficial de víctimes mortals, que ja frega els 2.000 amb 10.500 ferits.
3: Pel que fa al darrer recompte de víctimes mortals espanyoles, ha augmentat fins a les 19, però continuen desaparegudes 131 persones. Avui s'espera que surti cap al país caribeny l'hospital de campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació, juntament amb un equip mèdic d'emergència.
0: I avui també vos hem explicat que el programa de la Unió Europea d'Observació i Monitoratge de la Terra, el Copernicus, apunta que la superfície de la mar registra temperatures rècord. Per aquesta època de l'any superen les màximes dels anys 2023 i 2024, que ja fregava els 21 graus.
3: Les elevades temperatures generen una atmosfera més càlida, aporten energia addicional a les tempestes i augmenten l'evaporació, un fet que incrementa el risc de precipitacions extremes i inundacions.
0: Justament, però, la calor fluixa aquests dies a les Balears. Pedro Roger, bon dia. Quina previsió tenim per avui?
10: Bon dia, així és. Entre avui i demà ens situarem amb el mínim de temperatura d'aquesta setmana i fins i tot ens podrem situar lleugerament per sota de la mitjana climàtica. Encara farà calor, però no esperem arribar als valors que havíem assolit aquests dies anteriors, esperant que la màxima d'avui giri aproximadament entre els 29 i els 34 graus. D'altra banda, quant al cel, tindrà molt de sol al llarg del matí, però la situació podria canviar a partir del capvespre, sobretot a Mallorca. A l'interior d'aquesta illa tindrem el creixement d'alguns núvols que, de forma local, també ens podran deixar algunes precipitacions, que allà on descarreguin, això sí, ho podran fer de forma moderada. D'altra banda, quant al vent, aquest també bufarà moderat en el sector de Menorca. Ho farà de tramuntana i, per tant, a la costa més exposada, entre el nord de Menorca i també de Mallorca, predominarà la forta maror, mentre que la resta del territori sí que mantindrem unes condicions marítimes molt més tranquil·les. Ara mateix tenim a Mallorca 23 graus a Campos, 25 a Inca i 26 a Son Servera. A les Pitiuses, 23 graus a Santa Eulària i 26 a la Savina. I a Menorca, 26 graus a Es Castell i 27 a Fornells.
0: I connectam també la Direcció General de Trànsit perquè hi ha problemes en la circulació a alguns punts de les carreteres de Mallorca. Saludam Clàudia Sabala. Bon dia, quina és la situació?
11: Sí, muy buenos días. Pues en estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de cintura en sentido András, desde el Estadio Balear hasta Son Hugo y a la altura de esta taulera. En la autopista de Inca en sentido Palma tenemos circulación lenta desde el Consell hasta Santa María y en la llegada a Palma desde Son Castellón hasta el enlace con la vía de cintura. En las demás carreteras el tráfico es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
0: Gracias, Claudia, desde la DGT. Son ahora las 7:35 minutos.
1: Informatiu Matí. Esports.
0: I és el moment d'encetar la informació dels esports parlant d'Adrián Fuentes, que és el primer fitxatge del Reial Mallorca per a la pròxima temporada. Xisco Ribas, bon dia.
13: Bon dia. El davanter madrileny s'ha decantat pel club vermell, tot i tenir una oferta d'un altre equip descendit, com és el Girona. Adrián Fuentes, de 29 anys, ha jugat aquesta temporada al Córdoba, també de la segona divisió, on ha marcat 14 gols en 40 partits en el seu debut a la categoria. El davanter signa per a 4 temporades fins 2030, i el Mallorca pagarà aproximadament uns 3 milions d'euros al conjunt andalús. El primer fitxatge del nou Mallorca de Luis García ha enviat un missatge a l'afició mallorquinista.
14: Hola, mallorquinistas. Soy Adrián Fuentes. Nada, solo quería daros un mensaje de que estoy muy contento, muy alegre y con muchísima ilusión de poder estar aquí con vosotros. Espero veros pronto en Solmois y os prometo trabajo, esfuerzo y, sobre todo, tratar de ayudar lo máximo posible para conseguir todos los objetivos que nos propongamos. Amunt Mallorca.
13: I pel que fa al capítol de sortides, ahir, 30 de juny, varen acabar alguns contractes i sessions. D'una banda, el Vini Salamé, Javi Llebrés i el porter Pichu Cuellar queden lliures i d'altra, els cedits Mateo Josef, Maras Kumbula i Zito Lubumbo tornen als seus equips d'origen. I el Mallorca ja té full de ruta en la seva tornada a la categoria de plata del futbol espanyol. El primer rival de la temporada serà el Valladolid, a Son Moix. El primer partit a domicili serà la jornada 2 al Camp de Granada i el darrer partit de Lliga serà contra l'Almeria, també a domicili. Pel que fa a la primera federació, l'U d'Eivissa començarà contra l'Antequera i tancarà la Lliga amb el Rayo Majadahonda. I a la segona federació, els quatre equips balears començaran la temporada jugant a domicili a la primera jornada. Els partits són els següents: Atlètic Balears contra Yecla Deportivo, Poblense La Nucía, Mallorca B València Mestalla i Penya Esportiva Club Deportiva Minera. I un darrer punt per Can Futbol Sala, el Palma Futsal començarà la Lliga jugant a domicili contra l'Indústria Santa Coloma. I avui comença la campanya d'abonats de l'Atlètic Balears. Els aficionats blanc i blaus poden renovar el seu abonament des d'avui dimecres, mentre que les noves altes es podran fer a partir del dia 20 de juliol. Els preus van dels 155 als 80 euros. Pel que fa a la part esportiva, l'entitat blanc i blava ha anunciat el fitxatge del migcampista Pablo Hernández, procedent de l'UCAM Múrcia. El director general del club, Patrick Messou, ha parlat del seu perfil.
16: Es un medio centro creativo que viene de UCAM Murcia y que también ha hecho una buena temporada y bueno, con margen de mejor porque tiene 25 años, como has dicho, pero sí ya con experiencia en la categoría y un medio centro que podríamos que nos da esta creatividad y mover el balón para el equipo.
13: I un dels principals dubtes de la plantilla és si el golejador i davanter Jaume Tovà continuarà o no a l'Atlètic Balears.
16: Nuestro objetivo es que se quiera, siempre lo hemos dicho. No es fácil, es una situación compleja porque obviamente después de una temporada como lo ha hecho Jaume, tiene muchas cosas por decidir, tiene muchas cosas por valorar, muchas ofertas, incluso de categorías superiores, entonces no es fácil.
13: D'altra banda, pel que fa a l'equip femení, també de la segona federació, la migcampista de 20 anys, Marta Muñoz, és nova jugadora del Balears. El Mundial Mèxic ha avançat als vuitens de final després d'imposar-se per 2-0 a l'Equador aquesta matinada. La selecció de Javier Aguirre i Toni Amor suma 4 victòries seguides i 0 gols en contra. França, que es va imposar per 3-0 a Suècia amb 2 de Mbappé i 1 de Barcolà, també ha passat de ronda i s'enfrontarà al Paraguai. I qui també serà als vuitens de final és Noruega. La selecció d'Erling Haaland, que per cert va fer el gol de la victòria al minut 86 contra Costa d'Ivori, jugarà la pròxima ronda contra el Brasil. I avui a les 6 de l'hora baixa serà el torn d'Anglaterra, que jugarà contra la República Democràtica del Congo, i a les 10 del vespre Bèlgica contra el Senegal. Pel que fa a la selecció espanyola, el combinat dirigit per Luis de la Fuente jugarà demà a les 9 del vespre contra Àustria. I acabem en tenis perquè el mallorquí Jaume Munar ha debutat en victòria a Wimbledon davant l'argentí Francisco Cerúndolo, cap de sèrie número 18. El santanyiner ha superat el seu rival en 3 sets per 6-1, 6-4 i 6-3.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana, una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial UNESCO, Consell de Mallorca.
0: Escoltau l'Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: 7:41 minuts, sortim ara a l'exterior. Avui vos parlem de turisme. Avui és dia 1 de juliol i comença un dels mesos amb més ocupació hotelera a les Balears, precisament per saber quina és la fotografia en una de les zones amb més afluència de turistes de Mallorca. Connectam amb Alcúdia, allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni.
3: Bon dia, Xiet. Som a Alcúdia i més concretament a la platja d'Alcúdia, segona línia de mà, just de vora de l'avinguda Nicolau Riera Marçà, que és el padrí de l'entrevistat d'avui. És que estem amb en Pablo Riera Marçà, que és el president de l'Associació Hotelera d'Alcúdia i de Camp Picafort, que agrupa un centenar d'hotels i gairebé 30.000 places turístiques a la badia d'Alcúdia. L'octubre de l'any passat, l'empresari va ser reelegit president de l'associació per un mandat de 3 anys més. Saludam en Pablo. Bon dia, Pablo.
4: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
3: És cert que acaba de començar l'estiu i que encara queda molta temporada turística per endavant, però com diria que està anant la temporada en comparació amb l'any passat? S'estan complint les previsions.
4: Sí, así es. Ahora ya empezamos de pleno la temporada alta, julio ya está aquí encima. Las previsiones se han ido cumpliendo prácticamente en su totalidad. Hemos tenido un buen inicio de temporada con datos muy similares al año 2025. En mayo sí es cierto que en el caso de Alcúdia la ocupación fue un poco superior a la del año pasado, pero en cambio junio, aún con los datos no definitivos, sí podemos decir que había un pequeño ajuste a la baja en cuanto a ocupación. Muy similares los datos y la evolución en ambas zonas. Camp Picafort sigue el mismo patrón.
3: ¿Quién es el perfil de turista que visita esta zona? ¿Quién son los mercados emisores en Mespas?
4: Bueno, en el caso de Camp Picafort, el principal mercado es tradicionalmente y se mantiene así, es el alemán, con una amplia mayoría, si bien han ido rompiendo y ganando peso mercados mucho más pequeños, pero que en su conjunto llegan a ocupar prácticamente un 20% de la totalidad. En el caso de Alcúdia sí que es un perfil más diverso. Alemania, Inglaterra y países nórdicos se distribuyen la gran mayoría de las nacionalidades. Y más o menos en volumen, bueno, en segmento en Alcúdia sí que es un perfil más familiar principalmente, sobre todo en esta parte de la temporada, y más de deportes y atletas en principios y finales de temporada.
3: ¿Quiénes son las perspectivas para los próximos meses?
4: Bueno, las perspectivas somos optimistas, pensamos que conseguiremos o alcanzaremos los datos, las cifras de los últimos 2 años, que fueron, como recordaréis todos, buenas temporadas. Y si bien somos prudentes, porque queda todavía bastante disponibilidad y bastante por vender, como quien dice, con lo cual debemos seguir atentos y sobre todo atentos en los últimos meses, septiembre, octubre, que es en donde realmente nos jugamos el último pistoletazo y es lo que hace que sea una temporada buena, normal o muy buena.
3: ¿Y quiénes son los reptes para acabar de la asociación hotelera a corto termini?
4: Bueno, yo retos creo que hay muchísimos, pero creo que lo que destacaría es que hay que poner el foco ya más allá del eslogan de la calidad por delante de la cantidad, y con esta idea muy clara encima de la mesa, creo que el reto principal está en trabajar conjuntamente, alineando intereses con las entidades públicas, desde un ámbito más municipal, como puedan ser ayuntamientos, hasta otros ámbitos, de manera que podamos aunar esfuerzos y estrategias para, precisamente, con el objetivo común de asegurar la calidad y la sostenibilidad de nuestra oferta turística, que al final, en definitiva, es el modelo turístico que tenemos. Más concretamente, en ámbito municipal, los retos están en elaborar y cerrar los planes estratégicos municipales. El de Campicafor está y Santa Margalida ya está en marcha, en fase de renovación. En el caso de Alcudia, lamentablemente, lleva más de 4 años estancado y todavía no se ha puesto en marcha la redacción de ese plan estratégico.
3: Muy bien, gracias, Pablo.
4: Muchas gracias, buen día.
3: Heu escoltat a Pablo Riera Marsà, que és el president de l'Associació Hotelera d'Alcúdia de Can Picafort, que assegura que aquesta temporada turística, la d'enguany, va amb la línia de la de l'any passat.
2: Gràcies, Toni. Tornarem a connectar amb tu a la segona hora de l'informatiu. Ara continuem amb més qüestions relacionades amb el turisme. Els taxistes de fora del municipi de Sant Josep, a Eivissa, es queixen que l'Ajuntament els limita l'accés a l'aeroport, cosa que fa que s'incompleixi la normativa de càrrega i de descàrrega de passatgers. El consistori ha instal·lat un senyal que els prohibeix la circulació a la zona on han d'esperar torn per recollir els clients que hi fan cua, Gemma Huasc.
5: L'Ajuntament va instal·lar el senyal que prohibeix la circulació dels taxistes de fora del municipi de Sant Josep, a la zona de l'aeroport, on han d'esperar per recollir els clients. Els taxistes d'altres municipis destaquen que, segons la normativa, en cas que hi hagi cua de gent esperant per agafar un taxi, s'han de col·locar en aquesta àrea per ordre d'arribada, independentment del municipi al qual pertanyin. La instal·lació del senyal, diuen, impedeix que es compleixi la normativa. Mariano Torres és el president de l'Associació d'Autònoms del Taxi de Vila.
6: Perquè ens han posat una senyal que provés la circulació a tots, salvo els taxistes de Sant Josep. I els dic que és una situació anòmala perquè només passa en aquesta parada d'Aena. És un taxista de fora del municipi, té la mateixa preferència que un de municipi, o sigui que no hi ha preferències. I això és el pilar fonamental de la llei de càrrega i descàrrega d'Eivissa.
5: Assegura que per mort del senyal, molts opten per no anar a l'aeroport a recollir clients, ja que podrien rebre multes de l'Ajuntament.
6: Això que suposarà? Que quan hi hagi una hora punta d'arribada d'avions, hi hagi una cola tremenda que segurament arribarà a salides i la cola aquí, doncs Déu sap els temps que la gent haurà d'estar esperant.
5: Segons el Consell d'Eivissa, són els ajuntaments els que regulen les zones d'espera dels taxistes amb independència de la normativa de càrrega i descàrrega de passatgers.
2: I ja està inaugurada la transformació en bulevard del carrer de Vara de Rei de Sant Antoni de Portmany, una inversió en què s'uneix la zona de Ses Variades amb el centre del poble mundial que dona prioritat als vianants. Alberto Ferrer.
7: Amb aquesta inversió de 5 milions i mig d'euros es vol atreure cap a l'interior del poble els milers de visitants que cada dia segueixen la posta de sol a Ses Variades. La renovació també abasta el que no es veu, amb una xarxa de subministraments renovada i nou mobiliari urbà per posar al dia un carrer molt transitat que ara es vol pacificar per als vianants. En total s'han transformat 9.500 metres quadrats que ara guanya amb seguretat per les entrades i sortides als dos col·legis del carrer, com ha destacat el Val, la Marco Serra. Ha estat acompanyat pel conseller de Turisme, Jaume Bausà, la directora insular de l'Estat, Raquel Guasch, i el president del Consell, Vicent Marí, totes les administracions que han aportat finançament.
8: El nou bulevard de Vall de Rei és una actuació que ha transformat prop de 9.600 metres quadrats d'espai urbà, que compleix un objectiu que fa anys que l'Ajuntament perseguia: connectar de manera amable, accessible i atractiva Ses Variades i el passeig de Ponent amb el nucli històric de Sant Antoni.
9: El govern d'Espanya ja va pel camí dels 1,500 milions d'euros d'inversió pública a les illes a través d'aquest pla de recuperació.
10: Aquest bulevard és un model de com s'han de dissenyar les nostres ciutats del present i del futur.
11: Embelleix i dignifica un dels entorns més emblemàtics d'aquest municipi.
7: La inauguració també ha estat una festa amb ball al carrer i música en viu per prendre possessió oficialment d'aquest espai guanyat als cotxes. Ha tardat més del previst perquè les obres havien d'haver-se acabat al febrer, però tothom ha quedat content amb el resultat. És una actuació estratègica per reconvertir la zona d'oci nocturn del West End en un espai acollidor també per la resta de la ciutadania.
2: I de la política, Iago Negueruel ha fet oficial que es presenta a les primàries del Partit Socialista per ser el candidat a la Batllia de Palma en les pròximes eleccions municipals.
12: En un vídeo publicat a la xarxa social, Negueruel ha explicat que fa la passa endavant per transformar i diu millorar Palma, fent una analogia a la manera com es prepara un llonguet.
13: Com es fa un bon llonguet? No es fa només a un sol ingredient, igual que Palma. No es fa a una sola bou. Demanarem a veïnats i veïnades de Palma perquè m'ajudin a fer-lo. Ara veurem quins són els seus ingredients. Jo tinc el pa, ara necessitem la resta.
12: Són també, de fet, protagonistes d'aquest vídeo diversos veïnats de les Barrieres des de Palma que repassen el que consideren els problemes que han acumulat la ciutat els darrers anys, com, per exemple, l'habitatge, la mobilitat i la saturació turística.
2: I dilluns hi haurà una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha convocat les comunitats autònomes per fixar els objectius d'estabilitat de les administracions públiques.
14: És una passa necessària per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat després que dilluns s'actualitzés el quadre macroeconòmic. Espanya ha explicat al Senat que volen continuar endavant i aprovar uns comptes nous.
15: Señorías, vamos a trabajar con diálogo con todos los grupos parlamentarios y con responsabilidad para sacar adelante los presupuestos generales para el año que viene.

0: I destaquen la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja supera 1,3 milions d'euros, l'actriu Paz Vega i el cantant Bertín Osborne.
1: I la darrera hora de la crisi humanitària a Veneçuela fa un balanç oficial que ja frega els 2.000 morts i els 10.500 ferits. Avui fa gairebé una setmana del doble terratrèmol en rèpliques posteriors i les imatges de satèl·lit mostren un miler d'edificis totalment destruïts i malmesos només a La Guaira, l'epicentre del desastre.
2: Pel que fa al darrer recompte de víctimes mortals espanyoles, ha augmentat fins a 19, però continuen desaparegudes altres 131 persones. Una xifra provisional del Ministeri d'Interior que pot canviar molt quan les màquines retirin les runes dels edificis esbocats. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha anunciat la posada en marxa d'un pla de construcció d'habitatges que s'ha compromès a executar en el menor temps possible, ha dit. Alhora, ha garantit també la seguretat dels treballadors que participin en aquestes obres, tot plegat per donar resposta a la forta contestació al carrer.
3: Haciendo campaña política de una tragedia. Nuestros hijos tienen 3 días siendo voluntariados y se los llevaron.
2: Avui s'espera que surti cap al país caribeny l'hospital de campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació juntament amb l'equip mèdic d'emergència START per unir-se a les tasques de salvament. Els Estats Units, per la seva banda, han anunciat el desplegament de prop de 1.000 militars a fi de reforçar les tasques de recuperació de víctimes.
1: I a l'estat espanyol, Juanma Moreno té 48 hores per assolir un acord in extremis amb Vox i s'ha investit president de la Junta d'Andalusia. El Parlament andalús ha tombat la investidura del candidat del PP després dels 56 vots contraris de Vox i dels grups d'esquerres.
4: El resultat de la votació és el següent: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, debe entenderse que esta Cámara no ha otorgado su confianza al candidato en esta
1: primera votación. Escolteu, era el moment en què el president en funcions de la Junta d'Andalusia ha quedat a 2 vots amb 53 de la majoria absoluta. Demà dijous hi haurà una segona votació en la qual el candidat popular necessita una majoria simple.
0: Bonilla, de fet, ha lamentat el vot contrari de la seva investidura, mentre que Manuel Gavira, el líder andalús de Vox, ha insistit a assenyalar que primer es negocien les mesures i després es pacta, diu, qui les executa.
5: Y aunque no me guste lo que va a pasar, que significa que no voy a salir investido en el día de hoy y que por tanto esta legislatura no comienza, no pierdo la esperanza, no pierdo la ilusión, no pierdo las ganas y tampoco pierdo la sonrisa de seguir trabajando por Andalucía. Muchas gracias a todos.
6: Por eso, señor Moreno, nuestro voto hoy será que no. Y no porque queramos bloquear Andalucía. Lo que queremos es desbloquear el cambio de rumbo que nos han pedido los andaluces.
1: I el ministre Grande Marlaska ha situat la trama de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, fora del Ministeri de l'Interior i ha tornat a donar suport a la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González.
2: En una compareixença al Senat sobre la comissió Coldo, el ministre ha demanat al senador de Junts, Eduard Pujol, que no compari amb el ministre popular, Jorge Fernández Díaz. Grande Marlaska també ha qüestionat que els pressionats a la unitat central operativa des de la cúpula de l'Institut Armat.
7: Mi ministerio es un ministerio limpio.
8: ¿Seguro?
7: Seguro.
8: También lo decía Fernández Díaz.
7: Espero que no me compare a mí con el señor Fernández Díaz y salvaguardando la presunción de inocencia, pero después del informe del fiscal, una vez concluido la práctica de la prueba en el juicio oral, me remito.
1: I el fiscal considera totalment acreditada la participació de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en l'operatiu il·legal Kitchen.
0: César Derribas, segons ell, aquest dispositiu parapolicial no cercava, de fet, doblers de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger, sinó robar-li documentació per boicotejar la seva investigació del cas de la Gürtel. Per tot plegat, el Ministeri Públic demana 15 anys de presó per l'exministre del govern de Mariano Rajoy i pel seu número 2, Francisco Martínez. A més, la Fiscalia sol·licita penes d'entre 12 de 9 anys de presó per la cúpula policial implicada, inclòs l'excomissari José Manuel Villarejo i el mateix exxòfer de Bárcenas, Sergio Ríos, que va ser captat com a confident.
9: Es que también se ha acreditado en el plenario la participación, ya desde el momento de la captación de Sergio Ríos, la participación, digo, tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro del Interior. y se acreditó en el acto del plenario a través de los mensajes, precisamente, incorporó.

0: a la causa enviados por Jorge Fernández Díaz a Francisco Martínez.
1: I dediquem aquests darrers 3 minuts abans de les 8 a la cultura.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: Mastegant les hores al Museu de la Ciutat.
1: Durant anys i anys, els museus han estat espais de silenci, de visió única, inqüestionables, catedrals de ciència i de saviesa on creure i no plantejar-se res més. Per això ara està canviant. El darrer exemple el trobam en el llibre 12+1, Herejías museològiques, que acaba de publicar Ediciones Asimétricas i que ha escrit Aina Ferrero, que és la directora del Museu del Calçat i de la Indústria d'Inca, professora de la UIB i doctora especialista en públics, participació i sociomuseologia. Ens ho explica Sandra Martínez.
4: I és amb tot aquest bagatge que Ferrero ha plasmat en aquests treballs les necessitats, els canvis que, a parer seu, han d'aplicar-se als museus, que, com pràcticament totes les institucions, han d'adaptar-se als nous temps. Canvis impensables fa no gaire. En voleu un exemple? N'hi ha uns quants.
5: Se suposa que el que s'està dient en un altre temps, en aquest llibre, hagués estat una heretgia museològica, no? Com has d'anar a un museu i xerrar? Això seria una heretgia. Com has d'anar a un museu i passar-t'ho bé? Això seria una heretgia. Com has de ser tu el que dicti o construeixi coneixement de manera compartida i no el gran comissari, el gran curador, el gran investigador que de la seva càtedra és el qui diu el que ha d'aprendre a visitar, no? Això s'hagués considerat una heretgia. D'aquí ve el nom de les heretgies museològiques.
4: La seva experiència amb exposicions, per exemple, amb el suport i el guiatge de la comunitat senegalesa, confirma a Ferrero que s'ha de fer feina de manera diferent, amb conceptes nous com ara la descolonització.
5: Decolonitzar vol dir revisar-se des de dins, fer autocrítica i intentar proposar altres mirades, intentar incloure altres col·lectius que tradicionalment no havien estat inclosos en els museus, perquè també en formin part.
4: I és en aquesta línia que, apunta Ferrero, els museus passen a ser molt més que un seguit de sales d'exposicions.
5: A mi m'agrada molt anomenar-ho així, espais per a la resistència cultural, on la gent és capaç de pensar, on la gent és capaç d'analitzar críticament allò que se'ls està dient, i justament els museus comunitaris, els museus d'arrelament més local, tenen una gran oportunitat.
4: El llibre proposa 12 heretgies seves i una encara per determinar, que explica l'autora, queda a disposició del lector perquè hi digui la seva. En un món d'heretges, apunta, tot s'ha de poder qüestionar.
1: I així sona un dels temes de referència dels Kraftwerk, els pioners alemanys de la música electrònica, el pla fort de la quarta edició del Festival a Jardí. El grup actuarà dia 5 d'agost al recinte del Mallorca Live, en el que serà el seu únic concert a l'estat espanyol aquest estiu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 1 de juliol, una jornada en què vos explicam que el govern presentarà un nou recurs contra el decret de l'executiu espanyol que amplia la capacitat d'acollida dels menors migrants no acompanyats a les Balears. El Consell de Ministres ha donat el vistiplau a incrementar les places de 406, passaran a 434, i l'executiu autonòmic considera que aquesta mesura no respon a la realitat de les illes. Una opinió que comparteix el Consell de Mallorca. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha confirmat també que s'han iniciat obres al centre de Son Tous per poder incrementar-ne la capacitat.
2: La situación no ha cambiado. La situación en Mallorca es de sobresaturación de todos y cada uno de los servicios que tenemos en menores extranjeros no acompañados y que además eso implica una sobretensión en el sistema de protección de menores. Por tanto, volver a denunciar al gobierno de España.
1: I tot quan ja ha acabat el termini per presentar les sol·licituds del procés extraordinari de regularització d'immigrants i quan hem sabut que el Suprem estudia la baró al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè digui si el procés xoca amb la normativa comunitària. Tot donant ampliar amb la informació en un dia en què hi ha altres titulars destacats. El GOP duu als tribunals el pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
3: L'entitat ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport dels residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i asseguren que incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Son Reus.
1: I una persona ha resultat intoxicada per inhalació de fum i per cremades lleus en un incendi declarat a la segona planta d'un edifici de Cala Rajà de Mallorca.
3: En total han estat 5 les persones assistides pels serveis d'emergències, entre elles dos guàrdies civils. Els agents es trobaven fora de servei, però en veure les flames han fet la porta avall per treure la gent que s'hi trobava dins.
1: I li van estar comptabilitzat enguany ja prop de 40 incendis forestals a les Balears.
3: El darrer ha estat el del Puigpunyent, que ja està extingit. També n'hi ha hagut més de 200 de caire agrícola, com el que va declarar ahir a Campos i que també està extingit. La majoria d'aquests focs tenen un origen humà, ja sigui per imprudència o per negligència.
1: Per cert, que aquesta matinada hem sabut que la superfície de la mar registra temperatures rècord per aquesta època de l'any, això segons Copernicus, que és el programa de la Unió Europea d'Observació i de Monitoratge de la Terra.
3: Les elevades temperatures generen una atmosfera més càlida, aporten energia addicional a les tempestes i augmenten l'evaporació, un fet que incrementa el risc de precipitacions extremes i inundacions. Fins ara, les temperatures més altes de la mar s'havien registrat el juny de 2023 i 2024, fregant els 21 graus, una temperatura que es va superar dia 21 de juny d'enguany.
1: Justament, però, la calor afluixa aquests dies a les Balears. Pedro Roger, bon dia.
4: Bon dia, així és. Entre avui i demà assolirem els valors més baixos en el termòmetre de tota la setmana. Encara farà calor, però no assolirem els registres que havíem pogut veure els dies anteriors, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 34 graus. D'altra banda, en el cel, al llarg del matí tindrem molt de sol a totes les illes, però a l'interior de Mallorca la situació podria canviar a partir del migdia. A partir d'aquest moment tindrem el creixement d'alguns núvols en aquest espai, i de forma molt puntual ens podran deixar algunes precipitacions. Això sí, allà on descarreguin ho podran fer de forma moderada. D'altra banda, el vent també bufarà moderat, principalment de tramuntana en el sector de Menorca, i això farà que al llarg del dia, sobretot també a darreres hores de la jornada, al nord de Mallorca i de Menorca, el panorama marítim sigui bastant més complicat, marcat per la forta maror. Ara mateix tenim a les Pitiuses 26 graus a Eivissa i 27 a Sant Francesc. A Menorca, 26 graus a Serenal d'en Castell i 27 a Cal en Bosc. I a Mallorca, 24 graus a Estellencs, 27 a Lloseta i 28 a Porreres.
1: I avui és el dia 1 de juliol i comença un dels mesos amb més activitat turística a les Balears. Per això a les 8 i mitja entrevistarem Maria José Guiló, vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca. També tornarà a massar en directe al Cúdia.
3: En aquest indret tanquen el juny amb ocupacions de gairebé el 90%. Són declaracions de fa un minut del president de l'Associació Hotelera d'Alcúdia, Pablo Riera Marsà.
5: Y para julio y agosto esperamos ocupaciones en torno al 93-94% de media, que es prácticamente un lleno como tuvimos en años anteriores.
1: I en els esports destacam un nom, el d'Adrián Fuentes, que és el primer fitxatge del Real Mallorca per a la pròxima temporada. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El davanter madrileny signa per 4 temporades i el Mallorca pagarà aproximadament uns 3 milions d'euros al Córdoba. Adrián ha jugat aquesta temporada al conjunt andalús, també de la segona divisió, on ha marcat 14 gols en 40 partits. Per cert, el primer rival del Mallorca aquesta pròxima temporada a segona serà el Valladolid a Somos. Pel que fa al Mundial, Noruega, França i Mèxic han avançat als vuitens de final, i en tennis el mallorquí Jaume Munar ha debutat a Wimbledon amb victòria contra Francisco Cerúndolo.
1: Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. Continuem.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El govern presentarà un nou recurs contra l'ampliació de la capacitat ordinària del sistema d'acollida de menors migrants que arriben a l'arxipèlag sense acompanyants i que queden sota la tutela de les administracions. S'ha aprovat ampliar-la. Passa de 406 a 434 places. L'executiu autonòmic considera que aquesta mesura no respon a la realitat de les illes.
3: El govern manté que les Balears ja acullen gairebé 800 menors estrangers no acompanyats, una xifra que duplica aquesta capacitat ampliada que ara fixa l'Estat. També rebutja la mesura el Consell de Mallorca. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, assegura que l'illa no disposa dels recursos necessaris per acollir més menors de manera adequada. Per això, l'entitat ha iniciat obres de millora al centre de primera acollida de Son Tous per poder arribar al sostre màxim de la seva capacitat.
2: La situació no ha canviat. La situación en Mallorca es de sobresaturación de todos y cada uno de los servicios que tenemos en menores extranjeros no acompañados, y que además eso implica una sobretensión en el sistema de protección de menores. Por tanto, volver a denunciar al Gobierno de España.
3: Recordem que aquesta setmana els consells de les Illes Pitiüses també han denunciat estar saturades, mentre que Formentera ha demanat auxili al govern per habilitar nous espais, ja que alguns infants han hagut de tornar a dormir en dependències del Consell. A Eivissa adverteix que el sistema s'està tensant al màxim.
1: I pel que fa al procés de regularització extraordinària a Espanya, a partir de dos recursos presentats per la Comunitat Valenciana i Aragó, el Tribunal Suprem obri la porta a l'aval casa al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè dictamini si el procés xoca amb la normativa comunitària. La intenció és que aclareixi si és admissible reconèixer un dret de residència temporal amb caràcter general en lloc d'aplicar una ordre de retorn. De moment, la Comissió Europea es reafirma en el posicionament inicial i manté que és una qüestió que correspon exclusivament a l'Estat.
3: Els magistrats del Suprem han llançat aquesta proposta d'elevar a Brussel·les el mecanisme de regularització abans de resoldre sobre les mesures cautelars demanades per les autonomies, tot coincidint de ple amb la data límit per presentar les sol·licituds per formar part del procés. Ara, la sala ha donat un termini de 5 dies perquè es pronunciïn sobre si s'ha de presentar una qüestió prejudicial, i precisament la presidenta del govern, Marga Proens, comparteix els dubtes plantejats pel Suprem.
7: Que avui és el màxim tribunal, el Tribunal Suprem, que diu que xoca amb la legislació europea.
3: I afegeix que el procés de regularització extraordinari deixa Espanya en una situació d'inseguretat jurídica i assegura que ha suposat un efecte crida a les Balears.
7: Ho veiem perquè d'ençà que va començar aquest procés no només s'han incrementat el nombre d'arribades, basta veure les arribades dels darrers dies, sobretot a Formentera i a Eivissa, sinó que les persones, quan arriben a les Illes Balears, el primer que fan és demanar a on han d'anar per obtenir els papers fruit d'aquest procés de regularització.
1: La decisió del Suprem també ha tingut reaccions polítiques a l'Estat, igual que a Proens. Els partits de l'oposició qüestionen el procés, consideren que és un avís al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Són el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el portaveu de Vox en el Congrés, José María Figaredo.
8: Lo que está haciendo en este momento es regularizando a 1.300.000 personas que han entrado de forma irregular en nuestro país en contra del derecho europeo, en contra del Pacto de Inmigración y Asilo y en contra del Reglamento de Retorno.
9: Todas las personas que accedan a la nacionalidad española y a la regularización en España tendrán libre acceso a través de toda la Unión Europea. Esto es un problema que concierne a toda Europa. Y por eso, como les digo, muchísimos organismos que no son precisamente simpatizantes de Vox están poniendo el grito en el cielo.
1: I Jone Belarra, de Podem, defensa la sobirania d'Espanya per aplicar la mesura.
10: y que hay que defenderla ahora y siempre ante la Comisión Europea, ante las instituciones europeas y ante quien sea necesario, porque en este tiempo defender los derechos humanos creo que nos va a colocar en el lado correcto de la historia.
1: Per part seva, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, es mostra tranquil·la.
11: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen con serenidad y con un trabajo como hacen decente todos los días.
1: Precisament el president del govern central, Pedro Sánchez, ha presentat el pla d'integració i ciutadania que destinarà més de 500 milions d'euros en un any perquè persones migrants s'incorporin a la societat espanyola.
3: Tendrà 4 eixos d'actuació i 16 mesures concretes. La primera, el procés extraordinari y de regularización.
12: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades. Porque detrás de cada solicitud hay una persona que ya vive entre nosotros, que quiere formar parte de nuestra sociedad con todos sus derechos y, de nuevo, vuelvo a decirlo, con todos sus deberes.
3: Entre les mesures que inclou el pla hi ha l'impuls a l'ocupació en sector amb alta demanda, una oferta extraordinària de més de 100.000 places de formació professional, 30 milions d'euros per reforçar l'aprenentatge de les llengües cooficials i 260 milions més per reforçar els serveis públics i garantir, ha dit Sánchez, la igualtat d'oportunitats.
1: Passen 11 minuts de les 8 del matí.
13: L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
14: Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
15: Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
16: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I una persona ha resultat intoxicada per inhalació de fum i per cremades lleus en un incendi declarat a la segona planta d'un edifici de Cala Rajada. En total han estat 5 les persones assistides pels serveis d'emergències, entre elles 2 guàrdies civils que han participat en l'evacuació de l'edifici. 2 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital de Manacor.
3: L'incendi s'ha produït de matinada. Passades les 2, s'han traslladat al lloc dels fets unitats dels parcs de bombers d'Artà a la nit, així com agents de la Guàrdia Civil de Iem i de la policia local de Cala Rajada. També s'han requerit 4 ambulàncies per atendre els afectats pel fum i les flames. Els agents de la Benemèrita es trobaven fora de servei, però en veure les flames han fet la porta avall per treure la gent que s'hi trobava dins, en concret la persona que ha requerit més atenció. El foc ha afectat també el pis de damunt.
1: I ha estat extingit l'incendi forestal a la zona de Son Fortesa, a Puigpunyent, que es va declarar dilluns i que ha cremat 2,5 hectàrees de pinar. També s'ha extingit l'incendi agrícola a Campos, molt a prop d'un habitatge que ha generat una gran columna de fum. Amb aquests darrers focs ja són 40 els incendis forestals enguany a les Illes.
17: Així és, 28 han tingut lloc a Mallorca, amb més de 23 hectàrees de superfície cremada. 9 de cada 10 incendis precisament són d'origen humà. Això vol dir que es produeixen per negligències o bé causes accidentals. El gerent de l'Ibanat, Tomeu Llebrés, ha explicat que normalment es tracta d'espires, de crema de restes agrícoles o també forestals, però també de llosques que deixen els fumadors.
18: Aquests incendis sí que solen ser de manera intencionada i, de fet, si no vaig malament, dins de mes de febrer, pues, sí que se va agafar un dels piromanos pues, que estaven provocant aquests incendis.
17: En tot cas, els pics d'incendi es produeixen durant els mesos d'ara, de juliol, també de l'agost, a les portes dels 2 mesos més intensos de l'any. Els experts demanen molta precaució i molt de seny.
1: I pendents també avui d'un gran incendi forestal a Aragó, que ja ha arrasat més de 1.000 hectàrees. La virulència de les flames ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius explosius entre bombers de la comunitat i de la unitat militar d'emergències.
19: S'ha activat el pla d'emergències de protecció civil, però a aquesta hora no s'ha confinat la població del terme de l'Ecinyena i de la Serra d'Alcubierre. Tota aquesta matinada l'operativa ha treballat sobre el terreny per perimetrar aquest foc que avança sense control. El conseller d'Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha advertit que les condicions són molt greus, a més de 35 graus de temperatura, humitat molt baixa, però sobretot vent molt fort.
20: Aquí estamos entre ya un importantísimo incendio forestal con la práctica afección de masa forestal. Ha sido todo muy rápido, hemos recibido el primer aviso a las 4 menos 10 de la tarde y prácticamente en una hora ya habíamos subido de nivel 0 a nivel 1, de nivel 1 a nivel 2, de nivel 2 a nivel 2-2 y habíamos avisado a la UME, ¿no?
1: I una vintena de turistes menorquins han hagut de ser desallotjats d'un creuer que es va incendiar mentre dormia.
19: L'embarcació es trobava a un port del riu Sena, a Normandia, França. Tenen entre 65 i 80 anys i tots han resultat il·lesos. Alguns ja són de tornada. Ahir al capvespre van aterrar a l'illa els 6 primers. Estaven amarrats al port de Honfleur quan, al voltant de les 3, mentre dormien, es va declarar un incendi al vaixell, varen haver de ser evacuats d'emergència. En total es varen evacuar 163 persones, 132 passatgers i 31 membres de la tripulació.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I a Eivissa, la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques des dels Països Baixos. A l'illa Pitius, en un escorcoll, els agents varen descobrir 50 quilograms de ketamina i 22 d'èxtasi. Ja hi ha dos detinguts que han ingressat a la presó, Enric Fernández.
21: L'escorcoll a Eivissa ha estat acompanyat d'un altre, un magatzem de la ciutat neerlandesa de Rotterdam, amb la confiscació de 100 quilograms d'MDMA i 1.100 quilos de precursors químics, amb capacitat per elaborar 6 tones més d'aquesta substància. Els dos arrestats, presumptes responsables d'un delicte de tràfic de drogues, han ingressat a presó. Les sospites les va aixecar un home que es dedicava a la logística. Feia constants desplaçaments a l'illa des de diferents aeroports neerlandesos. Els investigadors vigilaren la seva casa a Eivissa i van comprovar com entraven i sortien diverses maletes. El dia que va ser interceptat, transportava 50 quilos de ketamina i en l'escorcoll, al domicili, van trobar 22 quilos de comprimits d'èxtasi i 1.500 euros en metàl·lic. El segon arrestat està a un centre penitenciari de Rotterdam on va ser detingut. La recerca continua oberta i no es descarten més detencions.
1: I Salvament Marítim ha traslladat a l'Hospital de Can Misses una persona que ha caigut a la mà a la zona eivissenca de Cap de Falcó.
17: L'U2 ha informat que ha caigut des d'una altura de 5 metres. El centre de salvament de Palma ha mobilitzat també les embarcacions Salvamar Naos i l'Elimer 20 per ajudar justament a l'evacuació.
1: El pla pilot per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca, l'entitat, en nom d'una dotzena d'associacions, ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del contracte per al transport de residus. Creuen que el procediment presenta irregularitats i confien que la via judicial aturi un projecte que asseguren incrementaria els impactes ambientals i econòmics de la incineradora de Sonreus.
19: També reclamen que els 50 milions d'euros previstos pel govern per aquesta operació es destinin a implantar sistemes de recollida selectiva porta a porta a les Pitius. Si no tenen resposta de les administracions, amenacen amb altres accions legals, a més del contenciós administratiu interposat a mitjan mes de juny i que ha estat en mes de tràmit. Consideren que s'ha emprat el procés d'urgència per amagar la participació ciutadana. És Aina Lleuger, del GOP.
22: Aquest procediment se va fer per negociar sense publicitat, el qual nosaltres trobem que és una irregularitat per la quantitat econòmica que suposa i perquè és una cosa que fa molta estona que se parla, no feia falta aquesta urgència. Fa estona que sabem que la vida útil de l'abocador d'Eivissa està arribant en el final.
19: L'Associació de Veïnats de Son Sardina encapçala també el rebuig al trasllat. Les dues entitats exigeixen una avaluació d'impacte ambiental, l'obertura d'un procés de participació ciutadana amb els barris i amb els municipis afectats. A més, demanen crear una comissió de seguiment integrada per entitats ecologistes, també veïnals i representants del barri per supervisar-ne el projecte. La portaveu de l'Associació de Veïnats és Agustina Fernández.
23: I per aquesta carretera, igual que per la carretera Vella de Santa Maria, passen tots els camions de tota Mallorca amb els fens tractats, se suposa. Imagineu-vos que no sabem exactament quant de camions se suposaran cada dia que passaran per aquí, no sabem a quin horari, no se m'ha donat explicació de cap tipus. La molèstia principal és olors, col·lapse, la repercussió a nivell sanitari.
19: El GOB i el Veïnats de Son Sardina continuaran aquesta setmana les reunions amb altres entitats per evitar el trasllat dels residus d'Eivissa a Mallorca. Asseguren que ja compten amb el suport d'una dotzena d'entitats adherides.
1: I un estudi sobre els sons que maten els dofins determina que la navegació actual a Cabrera no causa interferències en la seva activitat. És una de les conclusions de les associacions Turciops i Mallorca Preservation després d'analitzar més de 213.000 arxius de so.
17: I ha estat durant 2 anys, s'han detectat 82 dofins a l'entorn de Cabrera, amb una presència que disminueix notablement durant els mesos d'estiu. La hipòtesi que això es devia al renou de les embarcacions i a la pesca ha estat finalment descartada. Ara els científics atribueixen aquest comportament a una qüestió biològica. Xema Brotons, director científic de Turciops.
2: Hi ha una manca, hi ha una minva de dofins a l'estiu. Hi ha un augment de renou cap als mesos centrals del dia, d'una forma inversa a la presència de dofins. En tots els anàlisis que hem fet, no hi ha una correlació estadísticament significativa entre renou i els dofins.
17: És per això que els científics destaquen que el paisatge sonor de Cabrera es manté relativament estable durant tot l'any.
1: I dilluns hi haurà una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha convocat les comunitats autònomes per fixar els objectius d'estabilitat de les administracions públiques.
19: És un pas necessari per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat després que dilluns s'actualitzés el quadre macroeconòmic. Espanya ha explicat al Senat que volen continuar endavant i aprovar uns comptes nous.
4: Señorías, vamos a trabajar con diálogo con todos los grupos parlamentarios y con responsabilidad para sacar adelante los presupuestos generales para el año que viene.
1: I atenció, perquè grans fortunes vinculades a les illes entrar els deudors morosos que apareixen a la llista publicada per l'Agència Tributària. En el punt de mira d'Hisenda, Vicenç Grande, Matías Kuhn, Manuel Marc i una vintena d'empreses de les Balears.
17: Ara per ara, l'expresident del Reial a Mallorca, Vicenç Grande, arrossega un dels deutes més elevat de persones o bé societats vinculades a l'arxipèlag i supera els 31,5 milions d'euros, mentre que el magnat immobiliari Matías Kuhn s'endeuta amb més d'1,3 milions i el net del fundador.

0: De la banca Marc, Manuel Marc, té pendents encara uns 3 milions d'euros. En l'àmbit estatal, en el llistat hi ha la cantant Isabel Pantoja, que ha augmentat el seu deute i ja supera 1,3 milions d'euros, l'actriu Paz Vega i el cantant Bertín Osborne.
1: I el sindicat STI reclama un canvi profund al model educatiu, assenyala un malestar creixent entre els docents que es veuen desbordats, diuen, per una excessiva burocràcia, per les ràtios elevades i per un clima de conflictivitat a les aules. Unes reclamacions que recullen en una taula reivindicativa que ha de servir com a primera passa per negociar millores amb la Conselleria d'Educació.
2: Entre d'altres, demanen garantir la convivència a les aules, millorar el benestar docent i donar resposta a les necessitats actuals, com per exemple l'ensenyament inclusiu o la defensa del català a l'escola. Vicenç García, secretari d'Ensenyament Públic de l'STI.
3: Les nostres aules cremen, i no cremen només per les elevades temperatures, sinó també pel creixent malestar que existeix entre el col·lectiu docent. Fer classe ja no és com abans. Falten mans, s'obren papers i els docents ens sentim autènticament desbordats. La professió docent ja no és tan atractiva.
2: Ara aquesta taula serà presentada als docents amb l'objectiu de fer-la arribar després a la conselleria per negociar un acord nou. En cas que no s'arribi a cap entesa, el sindicat no descarta futures mobilitzacions o vaga, sempre que el professorat ho vulgui.
1: I són ara les 8 i 23 minuts, vos parlem de l'exoesquelet pediàtric del Servei de Valoració i Atenció Primerenca que ajudarà enguany 14 infants de les Balears. Aquest robot estarà dissenyat per ajudar-los amb problemes motors greus causats per paràlisi cerebral i per atròfia muscular espinal.
0: Sí, perquè d'ençà que es va incorporar el robot, ara ja fa 5 mesos, aquí a les Illes s'han pogut beneficiar del servei 9 infants d'entre 5 i 12 anys de diverses entitats, amb 24 sessions cada un, les famílies destaquen que ara estan més tranquil·les i que els infants han millorat la seva autoestima i també l'autonomia. La presidenta del govern ha visitat la seu a Palma per veure el funcionament d'aquest exoesquelet i ha expressat com l'objectiu d'aquest robot és reforçar la musculatura, també millorar la independència en la marxa i retardar complicacions que la immobilització perllonga i ho implica.
4: Poder tenir aquest exoesquelet aquí, poder veure com fan feina dues conselleries de sa mà, el que traspassa a les famílies és tranquil·litat. I la tranquil·litat i la salut, que jo crec que van de sa mà moltes vegades, això no té preu.
0: Les Balears són la sisena comunitat amb un exoesquelet pediàtric i la primera que ho incorpora com un projecte d'atenció integrada entre els serveis sanitaris i també socials. Al mes de setembre començarà un nou cicle de sessions amb 5 infants més al servei d'atenció primerenca.
5: Informatiu matí. Esports.
1: I són ja les 8 i 25 minuts, encetam la informació dels esports i destacam avui un nom, el d'Adrián Fuentes, que és el primer fitxatge del Real Mallorca per a la pròxima temporada. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El davanter madrileny s'ha decantat pel club vermell, tot i tenir una oferta d'un altre equip descendit, com és el Girona. Adrián Fuentes, de 29 anys, ha jugat aquesta temporada al Córdoba, també de la segona divisió, on ha marcat 14 gols en 40 partits en el seu debut a la categoria. El davanter signa per 4 temporades fins 2030 i el Mallorca pagarà aproximadament uns 3 milions d'euros al conjunt andalús. El primer fitxatge del nou Mallorca de Luis García ha enviat un missatge a l'afició mallorquinista.
7: Hola mallorquinistes, soy Adrián Fuentes. Nada, solo quería daros un mensaje de que estoy muy contento, muy alegre y con muchísima ilusión de poder estar aquí con vosotros. Espero veros pronto en Son Mois y os prometo trabajo, esfuerzo y sobre todo tratar d'ajudar lo máximo posible para conseguir todos los objetivos que nos propongamos. Amunt Mallorca.
6: I pel que fa al capítol de sortides, 1 de juliol hi acaben contractes i sessions. D'una banda, el vinicelamer Javi Llebrés i el porter Pichu Cuellar queden lliures i d'altres, els cedits Mateo Josef, Maras Kumbula i Zito Lubumbo tornen als seus equips d'origen. El Mallorca començarà la temporada segona divisió el cap de setmana del 15 d'agost contra el Valladolid a Somos. El primer partit a domicili serà la jornada 2 al camp del Granada i el darrer partit de Lliga serà contra l'Almeria, també a domicili. Pel que fa a la primera federació, l'Udeivissa començarà contra l'Antequera i tancarà la Lliga amb el Rayo Majadahonda. I a segona federació, els quatre equips balears començaran la temporada jugant a domicili a la primera jornada. Atlètic Balears i Eclà, Poblense La Nucía, Mallorca B, València Mestalla i Penya Esportiva, Club Deportiva Minera. I a la Liga Prime Futsal, l'Illes Balears Palma Futsal començarà jugant a domicili contra l'Indústria Santa Coloma. I avui comença la campanya d'abonats de l'Atlètic Balears. Els aficionats blanc i blaus poden renovar el seu abonament des d'avui dimecres, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. Els preus van dels 155 als 80 euros. I pel que fa a la part esportiva, l'entitat blanc i blava ha anunciat el fitxatge del migcampista Pablo Hernández, procedent de l'UCA Múrcia. El director general del club, Patrick Messou, ha parlat del seu perfil.
8: Es un medio centro creativo que viene de UCAM Murcia y que también ha hecho una buena temporada y bueno, con margen de mejor porque tiene 25 años, como has dicho, pero sí ya con experiencia en la categoría y un medio centro que podríamos que nos da esta creatividad y mover balón para el equipo.
6: I el principal dubte de la plantilla és si el davanter i golejador Jaume Tovà continuarà o no a l'Atlètic Balears.
8: Nuestro objetivo es que se quiera, siempre lo hemos dicho. No es fácil, es una situación compleja porque obviamente después de una temporada como lo ha hecho Jaume, tiene muchas cosas por decidir, tiene muchas cosas por valorar, muchas ofertas, incluso de categorías superiores, entonces no es fácil.
6: I pel que fa a l'equip femení, la migcampista de 20 anys, Marta Muñoz, és nova jugadora del Balears. El Mundial de Futbol, la selecció espanyola, jugarà demà a les 9 del vespre contra Àustria, el partit corresponent als 16ens de final. Aquesta matinada, en aquesta mateixa ronda, Mèxic ha avançat a 8ens de final després d'imposar-se per 2-0 a l'Equador. La selecció de Javier Aguirre i el mallorquí Toni Amor suma ara 4 victòries seguides i 0 gols en contra. França, que es va imposar per 3-0 a Suècia, amb 2 de Mbappé i 1 de Barcola, també ha passat de ronda i s'enfrontarà al Paraguai. Qui també serà als 8ens de final és Noruega. El davanter Erling Haaland va fer el gol de la victòria al minut 86 contra Costa d'Ivori i jugarà la pròxima ronda contra el Brasil. I per avui, a les 6 de l'hora baixa, a la terra República Democràtica del Congo i a les 10 del vespre, Bèlgica contra Senegal. I acabam amb un apunt de tennis perquè el mallorquí Jaume Munà ha debutat amb victòria a Wimbledon davant l'argentí Francisco Cerúndolo. El santanyiner ha superat el seu rival en 3 sets per 6-1, 6-4 i 6-3.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8 i mitja. Repassam quines seran les claus d'aquest dimecres. Ja ha acabat el termini per presentar les sol·licituds al procés de regularització extraordinària de persones immigrants.
2: Això quan estan pendents de si el Tribunal Suprem decideix elevar el procés al Tribunal Europeu de Justícia perquè determini si xoca amb la normativa comunitària o no.
1: I el govern presentarà un nou recurs contra l'ampliació de la capacitat ordinària del sistema d'acollida de menors migrants no acompanyats.
2: S'ha aprovat ampliar-la i passa de 406 a 434 places i l'executiu autonòmic considera que aquesta mesura no respon a la realitat de les illes.
1: I una persona ha resultat intoxicada per inhalació de fum i cremades lleus en un incendi declarat aquesta matinada en un edifici de Cala Rajada, Mallorca.
2: En total han estat 5 les persones assistides, entre elles 2 guàrdies civils que es trobaven fora de servei i que en veure les flames han entrat per treure la gent del pis.
1: I a les 8:45 minuts ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. Una vintena de turistes menorquins han hagut de ser desallotjats d'un creuer que es va incendiar mentre dormia en Axel Camarasa. Bon dia.
3: Bon dia. L'embarcació es trobava a un port del riu Sena, a Normandia, a França. Tenen entre 65 i 80 anys i tots ells han resultat il·lesos. Alguns, de fet, ja són de tornada. Ahir van aterrar a Menorca els 6 primers. Estaven amarrats al port d'Honfleur quan, al voltant de les 3, mentre dormien, es va declarar l'incendi al vaixell i van ser evacuats d'emergència. En total es van evacuar 163 persones, 132 passatgers i 31 membres de la tripulació.
1: I a Eivissa, un treballador de manteniment de les ambulàncies del 061 va resultar ferit greu per un cop de calor mentre feia feina. Els sindicats tornen a exigir mesures urgents al govern. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Es tracta d'un treballador d'una empresa externa, GSAIP, encarregat del manteniment de les ambulàncies del 061. A les Pitius es va patir ahir un cop de calor mentre feia feina i va haver de ser traslladat d'urgència a l'Hospital Can Mises, on va ingressar en estat greu. Els sindicats diuen que aquest no és un fet aïllat ni imprevisible. Destaquen que fa molt de temps que denuncien davant la Inspecció de Treball, el Servei de Prevenció i la Gerència a les greus deficiències existents en les instal·lacions d'Eivissa i de Formentera i ressalten que el govern és plenament coneixedor d'aquesta situació.
1: I a Mallorca, Llumajor reforça el servei de neteja viària amb un contracte nou que ha costat 30 milions d'euros a invertir durant 8 anys. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. L'empresa concessionària s'ha compromès a augmentar el nombre de personal, de màquines de granar i de màquines d'aigua a pressió per revertir la imatge del municipi, sobretot als nuclis turístics.
1: I avui, que és dia 1 de juliol i comença un dels mesos més forts del turisme, dedicam l'entrevista a parlar d'aquest sector.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Saludem Maria José Guiló, vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca. Molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Primer de tot, en quines xifres d'ocupació ha començat la temporada turística aquest primer mes?
6: Bé, nosaltres l'ocupació sempre la tenim a més vençut. Jo li puc parlar de tendències que hem vist com anaven arribant al llarg d'aquests mesos. Recordem que els membres de la Federació Hotelera ja duen una activitat important des de l'inici de l'any. En el mes de maig varen tenir una ocupació al voltant del 80% i va ser lleugerament superior a la de l'any passat i en aquest moment preveiem que en el mes de juny podria tancar, però dic que és una estimació, al voltant del 85-87%.
1: I això comparat amb l'any passat, si finalment es confirma aquesta dada, com seria? Seria una ocupació superior a l'any passat o similar?
6: Similar. Nosaltres preveiem que tindrem una temporada bastant parescuda a la del 2025, tenint en compte que per enguany esperam que hi hagi molta més compra de darrera hora de la que hi va haver l'any anterior i tot això ha vengut condicionat per aquest context geopolític i per la situació econòmica d'algun dels mercats emissors i, per tant, hem vist com hi havia dues tendències molt clares d'aquells consumidors que durant aquests mesos d'hivern han anat assentant les seves reserves i fent unes reserves anticipades i d'altres que estan un poc més pendents de veure què passa en les seves decisions de viatge en el darrer moment per veure si efectivament formalitzen aquestes reserves i viatgen o si, per contrari, se dona un context, com hem estat veient a vegades que en els països d'origen tenen una climatologia molt, molt favorable i opten damunt un context d'incertesa per fer vacacions a la seva, en el seu propi país.
1: Uh-huh. Pel que fa als dies, a l'estada mitjana de dies d'estada dels clients, heu notat també qualque canvi? Quina és l'estada de mitjana d'aquests clients que s'allotgen en hotels?
6: Bé, aquí tenim ja un poc de disparitat segons el tipus de producte i segons la zona, però el que és cert és que els hàbits de viatges darrers anys han canviat substancialment i en aquest moment hi ha unes estades que són més curtes i que, per tant, això provoca que hi hagi més rotació. Nosaltres, al final, estem centrats, tenim una capacitat instal·lada, tenim unes pernoctacions que se van moent cada any en funció pues, d'aquesta estada mitjana que com dic, pues, s'ha anat escurçant al llarg dels anys. Abans teníem unes vacances que podien ser en períodes de 7, 10 i fins i tot 15 dies i en aquest moment pues, potser estem al voltant de 5 o 5 i mig.
1: Uh-huh. I pel que fa al perfil d'aquests clients, hi ha hagut algun canvi d'on provenen majoritàriament aquests visitants?
6: Bé, les Illes Balears i Mallorca en concret tenim uns mercats emissors molt fidels, com són el mercat alemany i el mercat britànic, que són els que proveeixen la major part dels visitants de la nostra illa. Però també tenim altres mercats que van guanyant força, com pugui ser tot el mercat escandinau, que està tenint una recuperació important després d'uns anys que havia estat una mica més aturat. El mercat francès també ha anat evolucionant molt positivament els darrers anys. Des del Covid diríem que hi ha hagut com una redescoberta de la destinació i aquest mercat ha pujat bastant. Després també hi ha, lògicament, quan parlava de mercat alemany, també me refereix que en els països de parla germànica, com pugui ser Àustria o Suïssa, que també són mercats molt fidels. També vàrem veure com hi havia un increment del mercat americà a partir d'aquesta connexió directa i ara pues, estem en expectativa d'entrar en nous mercats emissors, també gràcies a aquestes connexions en Canadà i també cap a Soria Mitjà, que pensam que són portes cap a altres mercats que fins ara no s'havien estat treballant tant o no havien estat, no mos havien situat tant en el mapa turístic perquè no hi havia unes connexions directes. Per tant, tenim un mix molt interessant entre un mercat consolidat que coneixen bé la destinació, que són fidels, que tenen una bona despesa turística, i altres mercats que estan agafant més força i consolidant-se. Per tant, això ens permet tenir un equilibri i una diversificació que sempre és interessant.
1: I senyora Aguiló, la plataforma Menys Turisme, Més Vida, convocat per aquest mes de juliol, per dia 26, una manifestació contra la massificació turística a les Balears. Els convocants asseguren que els motius de la protesta són els mateixos que aquests darrers anys, quan ja hi ha hagut altres mobilitzacions. És a dir, que segons la plataforma, la situació es manté a les illes. Com veu el sector turístic, aquestes protestes, les entén?
6: Bé, nosaltres sempre hem pensat que les protestes, les dues manifestacions que hi ha hagut, en el final estaven parlant de temes de gestió de la destinació. Nosaltres hem vist que hi ha alguns aspectes en els que s'està treballant per intentar millorar-ho, queda molt de camí per recórrer, però sobretot pensant que els dos aspectes que més s'han posat damunt la taula han estat l'habitatge i la mobilitat i que tangencialment s'han vinculat a l'activitat turística. I la veritat és que tothom té dret a expressar les seves opinions, a manifestar-se. Segurament la manifestació anterior varen veure alguns episodis que no s'haurien de repetir perquè pensant que el mateix dret que té una persona a manifestar-se el té una altra a no fer-ho i, per tant, no s'ha de sentir increpada ni al·ludida per aquest fet i el que esperem és que se mantingui en respecte. Però ja dic, segurament molts dels aspectes que estan parlant nosaltres els podríem compartir perquè se centren fonamentalment en aspectes de gestió de la destinació turística i aquí sí que crec que s'ha encetat un camí i que s'ha de continuar i s'ha d'intensificar perquè se pugui gestionar millor el destí i que puguen tenir una convivència favorable i equilibrada entre tots.
1: I també avui és dia 1 de juliol i, com dèiem a l'inici d'aquesta entrevista, comença un dels mesos forts del turisme. N'hem volgut parlar amb la vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló. Gràcies.
6: Moltes gràcies a vostès. Que tinguin bon dia.
1: I continuem ara encara parlant de turisme. Per confundir Mallorca, amb la platja d'Alcúdia, Can Picafort, l'ocupació hotelera frega el 90% aquest mes de juny, precisament per saber quina és la fotografia en aquesta zona. Connectam amb Alcúdia. Allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia.
7: Bon dia, vos parlo des de l'avinguda Pere Mas i Reus, i més concretament just a la cantonada amb la carretera d'Artà, una zona que està plena d'establiments, i precisament en aquesta zona el més matiner és el que s'estan preparant per la jornada, són els supermercats, els souvenirs, que ja han tret els expositors d'ulleres de sol, els matalassos inflables, també els imants de record i les neveres de gelats de fora per oferir i per posar a la vista tots els seus productes. Precisament he pogut parlar amb alguns treballadors d'aquests locals de l'oferta complementària que ens comentaven que els ha costat arrencar com esperaven. Es queixen de les obres que han fet a l'avinguda i que asseguren que els han afectat de valent.
8: Duim 2-3 mesos envoltats, molt rodejant gent de totes les obres que hi ha per aquí. Varen començar més endavant i en teoria això havia d'acabar, però me van dir, sí, una setmaneta, però al final pues, duen 2 mesos aquí i sabeu que se mos està afectant bastant de cara a tothom. Tota la gent que passa per aquí sempre està molesta, hi ha molta pols, hi ha molt de renou.
9: No és necessari posar-se just davant de la temporada, i a més que estan no estan, si fos d'un mes o dos les obres, però és que les obres duraran d'aquí 3 mesos més i destrossen tot el turisme. I clar, això ha afectat bastant les tendes, però bé.
7: També hem pogut parlar amb el president de l'Associació Hotelera d'Alcúdia de Can Picafort. Ell és en Pablo Riera Marçà, que agrupa un centenar d'hotels i gairebé 30.000 places turístiques. Marçà assegura que s'estan complint les previsions, fregant un 90% d'ocupació, com comentàveu, aquest mes de juny, i l'empresari també ens ha avançat les previsions pels pròxims mesos, pel mes de juliol i agost.
10: Para julio y agosto esperamos ocupaciones en torno al 93-94% de media, que es prácticamente un lleno como tuvimos en años anteriores.
7: Aquesta és la fotografia en aquest 1 de juliol en una de les zones amb més afluència de turistes de Mallorca, aquí a la Badia d'Alcúdia. De fet, ja han pogut veure els primers visitants i han pogut veure moltes famílies que es dirigien en direcció a la platja.
1: Gràcies, Toni. Són ara les 8:42. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. I començam a Veneçuela. La darrera hora de la crisi humanitària fa un balanç oficial que ja frega els 2.000 morts i 10.500 ferits. Es compleix gairebé una setmana del doble terratrèmol en rèpliques posteriors i les imatges de satèl·lit mostren un miler d'edificis totalment destruïts i malmesos només a La Guaira, l'epicentre del desastre.
11: Pel que fa a víctimes espanyoles, ha augmentat la xifra fins a 19. Continuen desaparegudes 131 persones, tot i que és provisional. Segons el Ministeri d'Interior, això pot canviar quan les màquines retirin les runes. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha anunciat la posada en marxa d'un pla de construcció d'habitatges i vol garantir la seguretat dels treballadors que fan feina en aquestes obres per donar resposta a la forta contestació al carrer.
12: Haciendo campaña política de una tragedia. Nuestros hijos tienen 3 días siendo voluntariados. Y se los llevaron. ¿A dónde los dejaron? ¿Por qué los sacaron de aquí? ¿Ah? Para que no vieran la realidad, que el gobierno no está haciendo nada por el pueblo.
11: Dèiem unes xifres que canvien constantment. De fet, augmentar fins a 26 les persones mortes trobades espanyoles, continuen desaparegudes altres 150 persones.
1: I avui entra en vigor l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units que permetrà exportar al país nord-americà els béns industrials lliures d'aranzels.
11: A canvi, però, s'aplica un gravamen del 15% per la majoria de productes europeus. El pacte neix de la necessitat de la Unió d'evitar l'aranzel del 25% que el president dels Estats Units, Donald Trump, volia imposar.
1: Hi ha 35 ferits i 4 de molt greus en un accident d'un autocar a Lleida que ha xocat contra una façana. Els bombers han rebut l'avís passades les 8 del matí i han enviat 11 dotacions.
11: L'ensurt ha ocorregut al centre de la ciutat contra la façana d'un edifici de la Diputació. Per motius que encara es desconeixen, ha perdut el control.
1: I el ministre Grande Marlaska ha situat la trama de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, fora del Ministeri de l'Interior i ha tornat a donar suport a la directora general de la Guàrdia Civil, la Mercedes González.
11: En una compareixença al Senat sobre la comissió Coldo, el ministre ha demanat al senador de Junts, Eduard Pujol, que no compari amb l'exministre Jorge Fernández Díaz. Grande Marlaska ha qüestionat que es pressionés la unitat central operativa des de la cúpula de l'Institut Armat.
1: Per cert, que el fiscal ha considerat totalment acreditada la participació de l'exministre de l'Interior, de Jorge Fernández Díaz, en l'operatiu il·legal de Kitchen. Segons César de Ribas, aquest dispositiu parapolicial no cercava doblers de l'extresorer del PP a l'estranger, sinó robar-li documentació per boicotejar la investigació del cas Gürtel. Amb aquest apunt, arribem a les 8:45.
0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
3: Bon dia, Menorca. Una vintena de jubilats han hagut de ser desallotjats d'un creuer pel riu Sena a França. Durant la matinada es va declarar un incendi a l'embarcació. Tots han resultat il·lesos i, de fet, els sis primers menorquins ja han tornat a l'illa en les darreres hores. Tot d'una, han donat més detalls.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
3: Una vintena de turistes menorquins han hagut de ser desallotjats d'un creuer que es va incendiar mentre dormien. L'embarcació es trobava a un port del riu Sena, a Normandia, a França. Tots han resultat il·lesos. Alguns, de fet, ja són de tornada. Ahir que vespre van aterrar a l'illa 6 d'aquests 20 menorquins que van haver de ser desallotjats del creuer Botticelli la matinada de dilluns. Estaven amarrats al port d'Honfleur quan, al voltant de les 3, mentre dormien, es va declarar l'incendi al vaixell i van haver de ser evacuats de manera urgent. En total, es van evacuar 163 persones, 132 passatgers i els 31 membres de la tripulació. Tots els menorquins han sortit il·lesos i tenen entre 65 i 80 anys.
13: Decían fuego en la cocina. Yo al principio pensaba que era un simulacro, pero a las 3 de la mañana era impresionante el fuego. Entonces, vino gente de Cruz Roja, de Protección Civil, SAMU.
14: Jo amb camisón, el resto de la gent també, i sortint. I com que estàvem ben bé en el moll, doncs vam tenir la sort de que vam sortir i ens vam quedar a fora del moll, tots allà agrupadets, amb una fred que pelava.
3: La resta de passatgers preveu tornar a Menorca els propers dies. Una treballadora de l'agència de viatges s'ha desplaçat fins a París. Més qüestions. L'Ajuntament d'Es Migjorn Gran explota contra costes. La Conselleria de la Mà ha autoritzat manco del 40% de les gandules i parasols previstos, la qual cosa, denuncia el consistori, suposarà una reducció important dels ingressos municipals. Després de mesos d'estira i amolla, Costes permet finalment instal·lar 60 parasols dels 150 que s'havien sol·licitat i 120 gandules de les 344 demanades. El consistori ho considera del tot insuficient, tenint en compte que hi ha més arena que anys passats i que les platges de Sant Tomàs i Sant Adeodat sempre han tingut més serveis. La reducció suposarà ingressar manco diners. L'Ajuntament, de fet, havia pressupostat per enguany 200.000 euros en aquest concepte. Aquesta setmana els tècnics enviaran una proposta per reubicar els serveis a les platges i Costes ho haurà d'acceptar. Aleshores, es podrà adjudicar el contracte. Fins al moment, 6 empreses hi havien mostrat interès, però des del consistori desconfien perquè amb la reducció i la demora en la posada en marxa, diu, les pot haver desincentivat. Arran d'aquesta situació, Es Migjorn demana als hotelers de la zona que es queixin formalment davant Costes. A més, l'equip de govern denuncia que les Cales Verges de Vinigaus, Cala Fustam i Cala Escorxada no disposen encara tampoc de balisament, ja que Costes tampoc no els ha atorgat encara l'autorització necessària. A Sant Lluís, afectació en el servei de recollida selectiva de residus, l'avaria d'un camió i la baixa de dos operaris suposen una reducció significativa de la capacitat operativa habitual d'aquest servei. Una circumstància, això sí, que afecta tan sols el plàstic. Actualment, els treballadors fan recollida manual en lloc de buidar-ne els contenidors. L'Ajuntament demana disculpes i informa que treballa conjuntament amb el Consorci de Residus per resoldre aquesta incidència el més aviat possible i mirar així de restablir la normalitat en el servei quan abans. Chiara Berini Re és regidora delegada de Medi Ambient.
15: Sentimos mucho las molestias que esto haya provocado, el servicio de recogida de los residuos haya provocado en todos los ciudadanos, pero es debido a una avería en un camión de recogida y la baja de dos operarios. Ya están haciendo lo posible y lo imposible también y esperamos que en la próxima hora todo quede arreglado.
3: En aquest sentit, ja s'han pogut netejar diverses zones del municipi i els treballs continuen de manera progressiva fins a aconseguir normalitzar el servei. I no deixem de parlar de residus perquè l'Associació per la Mar Viva ha recollit més de 150 quilos de fems del port antic de Ciutadella durant les festes de Sant Joan. La xarxa instal·lada al pont de Secular Sega ha impedit que la brutor que s'acumula a la zona d'oci acabi mar endins. Una iniciativa que es repeteix des de fa anys i que ajuda a visualitzar el gran volum de residus que es generen en pocs dies. Carlos Salort és president de l'entitat ecologista.
16: És una dada que us dona a entendre que una quantitat enorme de residus, ara s'ha d'enguany estan xerrant de 20 bosses industrials de fems plenes, acaben dins el port de Ciutadella surant arrel de les nostres festes de que tossi i de que gaudi que feim, però evidentment són dades importants i molt rellevants de la gravetat que amb aquesta contaminació per plàstics que estem fent des del nostre poble, que afortunadament ens xarxa aturam.
3: Una vegada replegats, se separen per conèixer l'origen de cada residu. Una vegada més, el major volum és d'ampolles de plàstic i gots de tota mena, també de plàstic, tot i estar prohibits, i és que encara es troben als supermercats.
16: Però encara hi ha aquests gots de plàstic transparent, que serien els que estan prohibits, però duen etiquetes en plan ecocompostables, biodegradables, i no és cert, és a dir, és un engany, però estan allà encara les prestatgeries i els trobam en terra.
3: Una iniciativa que es va posar en marxa l'any 2018. I l'estiu és sinònim

0: Hem volgut reforçar i hem comprat una espècie de màquines que són molt més innovadores que acaben de forma més ràpida, de forma més eficaç amb les rates.
1: Paral·lelament, per frenar la proliferació d'insectes, com és el cas dels mosquits, cada ciutadà també ha de seguir unes mínimes mesures. Per exemple, evitar recipients amb aigua acumulada, renovar l'aigua dels abeuradors de les mascotes o mantenir el nivell de clor a les piscines. A la pràctica, la gent fa cas? Sembla que sí.
2: No, jo això ja fa molts anys que ho vaig en compte i rego al vespre perquè refresca una mica perquè ens morim de calor, però no hi ha aigua encercada ni res, però hi ha mosquits. I formigues, mils de formigues, que les maten d'un lloc i venen a morir a meva. Però bueno, i rates també. Tenim de tot aquí, forners tenim de tot.
3: Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
1: Tram final per a la cultura per conèixer qui serà la pregonera de les festes de Sant Cristòfol d'enguany. Es Migjorn ha anunciat que serà Betlem Gomila.
4: Amb molta alegria i molt, molt d'orgull dir-vos que l'Ajuntament de Migjorn m'ha convidat aquest any a fer el pregó del poble de les festes de Sant Cristòfol. I pas per aquí per convidar-vos, això serà divendres 31 de juliol, a les 9 del vespre en el Pla de l'Iglesia. Bé, ja dic, jo m'ho van dir, tot d'una vaig dir que sí, no m'ho vaig pensar gens perquè m'ha fet moltíssima il·lusió i ara vos ho comparteixo, les meves ganes aquell dia és de celebrar, arrencar la festa i ho compartiré amb tots vosaltres.
1: És doctora en Salut i Qualitat de Vida per la Universitat de Barcelona i serà l'encarregada de convidar la festa el proper divendres 31 de juliol. Des de fa més de 20 anys que acompanya persones, equips i organitzacions en processos de desenvolupament humà. De fet, entre d'altres, ha treballat amb orquestres simfòniques professionals i equips esportius d'elit, com el primer equip femení del Futbol Club Barcelona. I per a qui no ubiqui encara Betlem Gomila...
4: Per aquella gent que ja no se'n recorda de qui era, perquè a vegades allò, i aquesta dotada de ventar són Sofia, d'en Cisco, en Xec Gomila, del mecànic, i d'en Alina Serra, de Migjorn, que té pati.
1: Amb els preparatius de les festes patronals arribem un dia més a les 8:55 minuts del matí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
5: I són ara les 8:55 minuts, moment per la cultura.

0: Potser els museus han de deixar de ser espais de silenci, de visió única, espais on creure i no plantejar-se res més. Això és el que proposa en el seu llibre 12 más 1, Herejías Museológicas, Aina Ferrero, que és la directora del Museu del Calçat i de la Indústria d'Inca, professora de la UIB i doctora especialista en públics, participació i sociomuseologia. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia, i és amb tot aquest bagatge que Ferrero ha plasmat en aquest treball les necessitats, els canvis que, a parer seu, han d'aplicar-se als museus que, com pràcticament totes les institucions, diu, han d'adaptar-se als nous temps. Canvis impensables fins no fa gaire i dels quals ens en dona un parell d'exemples.
2: Se suposa que el que s'està dient per un altre temps en aquest llibre hagués estat una heretgia museològica, no? Com has d'anar a un museu i xerrar? Això seria una heretgia. Com has d'anar a un museu i passar-t'ho bé? Això seria una heretgia. Com has de ser tu el que dicti o construeixi coneixement de manera compartida i no el gran comissari, el gran curador, el gran investigador que de la seva càtedra es escriu el que ha d'aprendre a visitar, no? Això s'hagués considerat una heretgia. D'aquí ve el nom de les heretgies museològiques.
1: L'experiència al capdavant del Museu d'Inca, amb exposicions, per exemple, amb el suport i el guiatge de la comunitat senegalesa, confirma a Ferrero que s'ha de fer feina de manera diferent, amb conceptes nous com la descolonització.
2: Decolonitzar vol dir revisar-se des de dins, fer autocrítica i intentar proposar altres mirades, intentar incloure altres col·lectius que tradicionalment no havien estat inclosos en els museus, perquè també en formin part.
1: I és en aquesta línia que, apunta Ferrero, els museus passen a ser molt més que un seguit de sales d'exposicions.
2: A mi m'agrada molt anomenar-ho així, espais per la resistència cultural, on la gent és capaç de pensar, on la gent

0: és capaç d'analitzar críticament allò que se'ls hi està dient. I justament els museus comunitaris, els museus d'arrelament més local, tenen una gran oportunitat.
1: El llibre, publicat per Ediciones Asimètriques, ens proposa 12 heretgies de l'autora i una encara per determinar. Queda a disposició del lector perquè hi digui la seva. En un món d'heretges, assegura, tot s'ha de poder qüestionar.
2: Tiene que ser más fácil, tiene que ser más fácil el quererse.
3: I la seva veu delicada canta el dolor, els dimonis, les arrels i la vida, i fidel a una cita que ja s'ha convertit en un clàssic de l'estiu mallorquí, Valeria Castro, Torna a l'illa. La cantautora canària actuarà demà a les 9:30 del vespre. Ho farà al Trui Teatre de Palma en un concert amb tota la seva banda, mentre que dissabte oferirà un format molt més íntim, en trio, a la Torre de Canyamel, a Capdepera.
1: La cantautora, com dèiem, protagonitzarà un dels concerts més esperats de l'estiu i es retrobarà amb un públic amb qui ha teixit un vincle molt especial. Amb una proposta que veu de la cançó d'autor, el folk i el pop, Valeria Castro s'ha consolidat com una de les veus més personals i emocionants de la música en espanyol. Les seves cançons, íntimes i honestes, exploren la vulnerabilitat, la memòria, les arrels i l'esperança, i ha aconseguit connectar amb diverses generacions. Ens parlava del seu darrer tema, aquí, a Tèntol.
4: Ha sido un disco muy visceral y corporal, ¿no? Precisamente, claro. Por tratar de mirar a través del cuerpo todo lo que pasa, ¿no? Lo físico y lo interno, lo psicológico y lo que, y bueno, también los complejos que lo abarcan. Y bueno, si las canciones al final pueden acompañar a esas pequeñas luchas mayores o menores que tengamos cada uno, cada una, frente a este cuerpo, haga lo que haga, pues yo feliz de bueno, que mis canciones lo hagan.
1: I atenció, perquè això vos pot interessar, perquè si encara no teniu entrada, n'hi ha de disponibles tant pel concert al Trui Teatre com pel que oferirà, com dèiem, a la Torre de Canyamel a les 9 del vespre de dissabte.

0: I són les 9 del matí, és el moment de repassar les notícies més destacades d'avui matí de dimecres. És primer dia de juliol i comença un dels mesos amb més activitat turística a les Balears. A poques setmanes per la manifestació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, dia 26 de juliol, contra la massificació turística a les Balears, avui la vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca admet que encara falta feina pel que fa a la gestió de la destinació. Demana respecte als manifestants i espera que no es tornin a repetir alguns episodis. Diu que com en les passades protestes. És Maria José Aguiló.
1: I aquí sí que crec que s'ha encetat un camí i que s'ha de continuar i s'ha d'intensificar perquè se pugui gestionar millor el destí i que puguen tenir una convivència favorable i equilibrada entre tots.
0: Això quan el sector hoteler preveu uns mesos de juliol i agost similars al dels anys anteriors, precisament al Alcúdia. Esperen que l'ocupació superi el 90%. Al Alcúdia hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia.
2: Bon dia, així és. Ens ho ha confirmat el president de l'Associació Hotelera d'Alcúdia i de Can Picafort, Pablo Riera Marçà, que agrupa un centenar d'hotels i gairebé 30.000 places turístiques. Marçà assegura que s'estan complint les previsions, fregant un 90% d'ocupació aquest mes de juny. L'empresari també ens ha avançat les previsions pels pròxims mesos.
3: Para julio y agosto esperamos ocupaciones en torno al 93-94% de media, que es prácticamente un lleno como tuvimos en años anteriores.
2: Això pel que fa a la planta hotelera, mentre que de moment l'oferta complementària als comerços no ho nota, les seves caixes asseguren que els turistes gasten manco i que el tot inclòs dels hotels és un dels motius d'aquesta davallada en la despesa mitjana per turista.
0: Gràcies, Toni. I una persona ha resultat intoxicada per inhalació de fum i per cremades lleus en un incendi declarat aquesta matinada a la segona planta d'un edifici de Cala Rajada, Mallorca.
4: En total, els serveis d'emergència han assistit a 5 persones, entre elles dos guàrdies civils que han participat en l'evacuació de l'edifici. Els agents de la Benemèrita es trobaven fora de servei, però en veure les flames han fet la porta avall per treure la gent que s'hi trobava a dins, en concret la persona que ha requerit més atenció.
0: I una vintena de turistes menorquins entre 65 i 80 anys han hagut de ser desallotjats d'un creuer que es va incendiar mentre dormien. L'embarcació es trobava a un port del riu Sena, a Normandia, a França.
4: Estaven amarrats al port d'Honfleur quan al voltant de les 3, mentre dormien, es va declarar l'incendi al vaixell i van ser evacuats d'emergència. Alguns d'ells ja són de tornada a Menorca i ahir cap vespre varen aterrar a l'illa els 6 primers.
5: Decían fuego en la cocina. No, jo al principi pensava que era un simulacro.
6: Jo amb camisón, el resto de la gent també, i sortim. I com que estàvem ben bé en el moll, doncs vam tenir la sort de que vam sortir i ens vam quedar a fora del moll.
4: En total, es varen evacuar 163 persones, 132 eren passatgers i 31 membres de la tripulació.
0: I el Ministeri d'Afers Exteriors eleva a 26 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela i manté en 150 els desapareguts.
4: Això quan el govern de Caracas també ha actualitzat en les darreres hores el nombre de les xifres globals, que freguen ja els 2.000 morts per aquest terratrèmols i 10.500 ferits quan es compleix gairebé una setmana del doble sisme.
0: Amb aquesta darrera hora que ens arriba des de Veneçuela, arribarem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu una bona jornada de dimecres.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts, sense tant programa de nou amb calor, 27 graus de temperatura en una jornada marcada també per la inestabilitat a l'illa de Mallorca. Avís groc per vent i fenòmens costaners, molt de sol al matí, però a l'interior de Mallorca, creixibilitat de plus. Les màximes 29 i els 34 graus. Vos contant també que avui dos agents de la Guàrdia Civil han intervingut en un incendi originat a les 2 d'aquesta matinada en un segon pis d'un immoble a la localitat de Cala Ratjada. Els agents han rescatat un home, el qual presentava cremades i problemes respiratoris per inhalació de fum. S'han desallotjat 4 persones veïnades dels pisos superiors, 2 d'elles traslladades fins a l'Hospital de Manacor. Sense deixar de banda, els focs ha quedat extingit l'incendi forestal a la zona de Son Fortes a Puigpunyent, un incendi que es va declarar dilluns i que va cremar 2 hectàrees i mitja de pinar. També s'ha extingit l'incendi agrícola a Campos, molt a prop d'un habitatge, que va generar una gran columna de fum. Han estat dies, com veus, molt actius respecte als incendis. Amb aquest darrers focs ja són 40 els incendis forestals enguany aquí a les illes. Avui també encetem l'actualitat posant el focus a Veneçuela, a punt, per cert, de complir-se ja una setmana dels terratrèmols. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. Així és, després de dies de ball les runes, de ball els enderrots, els bombers encara fan feina en treure gent en vida. Un dels moments més emotius, us poden dir, que va ser l'instant en què ajudaven a sortir a un nen de 12 anys. Aquí ho poden veure en aquestes imatges. Una operació d'equips arribats des de l'Equador i també des de la República Dominicana donava un alè ahir d'esperança enmig de la tragèdia. El balanç oficial és, de moment, de 2.000 morts i 10.500 ferits. Fa mal dir el nombre de persones desaparegudes, però tot indica que podria ser superior a les 50.000 persones que encara no s'han localitzat. Es compleix gairebé, com dèiem, una setmana, com dèiem, del doble terratrèmol, i les imatges de satèl·lit mostren un milenar d'edificis totalment destruïts a la Guaira, la zona zero d'aquest desastre. Pel que fa al darrer recompte de víctimes mortals espanyoles, vos hem de dir que ha augmentat fins a les 19 i continuen desaparegudes un total de 131 persones. Una xifra com d'improvisional que va i que pot canviar molt quan les màquines retirin les runes, els enderrocs

0: dels edificis esbocats. Ara, tot i que cada vegada és menor, es manté una mica aquest fil d'esperança perquè, com dèiem, encara segueixen trobant gent amb vida.
1: Afortunadament, no? I sempre passa que hi ha sorpreses, fins i tot molt després d'una setmana, tant de bo sigui així. Vos contant també que a Eivissa, la plataforma sociosanitària denuncia que l'emissió dels certificats de vulnerabilitat per regularitzar els migrants sense papers ha destapat nombrosos casos d'explotació laboral. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Moltes són dones, cuidadores de gent gran que fan feina d'intern en famílies i no s'atreveixen a denunciar aquests abusos. Asseguren que accepten jornades molt llargues, salaris baixos o manca de descans per por de perdre la feina o les possibilitats de regularitzar la seva situació. Aquesta notícia ha posat sobre la taula una realitat que sovint queda amagada perquè les treballadores en situació administrativa irregular són especialment vulnerables davant l'explotació laboral. En parlarem d'aquí una estona amb el nostre missè laboralista Pere Quecles.
1: I a partir de les 10:45, la crònica de successos, Maria Antònia, bon dia, amb Bàrbara González.
3: Molt bon dia, Marta, així és. I aquesta setmana podem dir que ve molt activa. A banda dels incendis que hem comentat abans, destacam algunes detencions relacionades amb una clínica estètica de l'illa d'Eivissa. El centre ha estat un dels escorcollats a tot Espanya dins una operació de la Policia Nacional contra l'ús de productes sanitaris no autoritzats. S'hi han intervingut 40 quilos d'àcid hialurònic il·legal procedent d'Àsia i que està prohibit a la Unió Europea. També s'han retirat 278 productes de diferents tipologies. De moment hi ha 3 detinguts com a responsables d'un delicte contra la salut pública i estafa a consumidors i 7 persones més investigades.
1: També a Eivissa, la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que importava drogues sintètiques dels Països Baixos. Els agents varen descobrir 50 quilograms de ketamina i 22 d'èxtasi. Ja hi ha 2 detinguts a la presó. 9:09, moment per la reflexió. Quina és la nostra frase del dia?
2: I de la frase és d'Amandine Aurore Lucie Dupin, baronessa de Dudevant, tot i que és coneguda mundialment com a George Sanz.
1: Sí.
2: Aquesta il·lustre visitant de Vall de Mossa va néixer tal dia com avui, en però de 1804, i va escriure que la besada és una forma de diàleg.
4: Dolça besada, de gust que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia, jo també m'adonaria.
1: I amb les besades de George Sand,
2: i demanant... que no vos demanaré si avui dematí ja heu dialogat molt a poc a casa, perquè som una persona summament discreta.
0: Ho pots demanar, crec que tots te diran que gens, perquè en aquesta hora no són hores de dialogar.
3: Els esperats.
2: Exacte. És a dir, pot diàleg.
0: Pot diàleg. Pot diàleg.
1: Tot i que hauríem de parlar més. També.
0: Dialogar més.
1: I tant que
2: de Marta
1: sí.
2: Grau sempre obrint una porteta cap allò desconegut.
1: Per què no? No? Que sí. Venguin besades
2: i abraçades.
1: Exacte, besades,
2: que
1: abraçades.
2: Que vengui de tot. Molta horitzontalitat per
1: tothom. I tant que sí. De què parla tothom avui, Xisco Nadal?
2: I d'avui tothom encara parla d'una benzinera gallega que durant més de 4 hores va servir benzina quan allò que havia de servir era dièsel. I mentre canta Daddy Yankee, vos contaré que una benzinera de Ribadeo, a Galícia, ha reconegut que durant més de 4 hores va subministrar un combustible equivocat als seus clients. Per un error, la descàrrega d'un camió cisterna, els conductors que demanaven benzina a Benzina 95 van acabar omplint el dipòsit amb una barreja de gasolina i dièsel. La incidència es va produir dissabte a migdia, entre les 12:49 i les 17:09, i va afectar més de 50 vehicles. L'estació de servei ha assumit públicament la responsabilitat dels possibles danys mecànics i ha demanat a els afectats que els ho comuniquin. També ha activat, de fet, un protocol perquè els clients puguin tramitar aquestes reclamacions. Els especialistes recorden que circular amb un combustible inadequat pot provocar pèrdua de potència, avaries o fins i tot l'aturada del vehicle. En molt de casos, però, si s'actua amb rapidesa, n'hi ha prou en buidar i netejar el dipòsit per evitar danys més greus. L'empresa ja ha habilitat uns formularis per aquestes reclamacions i si els usuaris no tenen estiquet, que no passin pena perquè ja ens tenen a tots identificats gràcies a les càmeres de seguretat del local. No sé si haurà passat qualque vegada mai això d'equivocar-vos a l'hora d'anar a la benzinera i fer la benzina que no toca.
1: Sí, sí.
0: A mi no m'ha passat, però moltes vegades, sobretot allò que fas de deixar-te el cotxe, per exemple, de la teva parella i que no dugui el mateix combustible que dus tu, i passar la penada de dir ara no sé si he fet bé o no. D'això de... Però jo he de dir una cosa, jo no sé si aquesta dona, perquè era una dona, no?, que va fer, va cometre aquest error, una lota, una...
2: Va ser el camió cisterna que diguéssim, va enganxar sa mànega al dipòsit que no tocava.
0: Jo no descart
2: que sigui... Fa més pinta de un camioner.
0: Un camioner. Dona, bé, jo no descart que sigui una sobredosi de daddy junkie. Perquè, escoltar, tots estem de la gasolina pot fer que t'embuïs una mica. Per ventura,
2: no
0: tant de reggaeton no és bo a segons quines hores.
2: És a dir, una hipòtesi una mica peregrina.
0: Una hipòtesi, sí.
2: Però, com una de qualsevol, sí. Joana Maroto, ha vengut en plena forma.
0: Exacte.
1: Sí, sí, ha vengut ja canyera, eh?
0: Un moment.
2: A mi se m'ha fet llarg.
0: Ai, això és com a senyora.
2: La teva absència sempre se
0: nota. Ah, mira, d'això està bé.
2: Tu, esquines, t'ha passat mai això d'equivocar-te?
3: No, però ara vos seré sincera. En el principi sempre anava a la mateixa benzinera a Santanyí, on me port, en la benzina, i un dia vaig decidir aturar-me a meitat de camí, no sé on anava, i en aquella benzinera no te'l posaven. Mm. Vaig estar mitja hora amb el telèfon mirant. Ostres, però el dièsel en aquella benzinera no era verda. Ara no sé què. I aquí no para dièsel. Bé, vaig passar un 10 minuts de nervis, per no equivocar-me, vaig cridar amb un paret.
0: Molt prudent.
3: Papa, me passa això i me va ajudar. Perquè si m'hagués errat, 100%.
2: Quan tens cotxes, diferents cotxes a una
1: Perdoneu,
2: casa...
1: Perdoneu, sí. Romina, avui t'he posat una altra cançó, també reggaeton, per seguir en la mateixa línia, perquè no puc sentir més de mi més gasolina. Estan creuant els reggaetons, seguim en la mateixa línia.
0: Una sobredosi de reggaeton, sí, a segons quines hores, no convé.
1: No me podia concentrar. O sigui, que canviant de reggaeton per un reggaeton més actual.
2: Tu saps la gent que ara mateix estava escoltant la ràdio a qui m'ha ajudat a acabar la revista escolar i despertar-se.
1: Però segur que s'estimen més això,
2: no
1: més actual.
2: Jo anava a dir que jo sí que me vaig equivocar. Quan me vaig treure el carnet, de 8 anys, clar que no se tenien la furgoneta de mo mare i el cotxe. I un dia vaig agafar la furgo i d'això que vas com emperdalat, que sol ser el meu estat habitual, i vaig anar a posar benzina i en lloc de posar 90, i en lloc de fer dièsel vaig posar 95.
1: I
2: quan vaig, anar a pagar, a Déu gràcies, la caixera va dir són, crec que eren 35 euros de 95. Jo vaig dir, 95? Vaig tenir com un moment de com una epifania i vaig haver de telefonar a l'asseguradora, me varen enviar un camió d'aquests cisterna, me varen buidar el dipòsit i després vaig haver de tornar a posar.
1: Jo vaig anar directament al mecànic.
2: No perquè me'n vaig tema, perquè si no, no. Te pot aferrar el motor sí, i és un drama sí, perquè el cotxe queda... Bé, no és que quedi inutilitzat, te pot quedar xassís, però si el motor no funciona, difícilment doncs el cotxe faries com una espècie de tenda de campanya.
1: Si jo tenia el mecànic just a de vora i vaig anar directament, però també me va passar ja fa uns anys. De totes maneres, hauria
2: que som un poc més... separades en la fera. Perquè és que
1: però
2: que m'ha passat, mos passen les mateixes coses. Jo no
1: sí, però
2: res.
1: Quina en surt, eh? Quina en surt i quina doberada també. Passar per
2: no, i sobretot quan el cotxe no és teu. Clar, no és el mateix.
1: Però que no t'ha tornat a passar perquè ara ho mires sempre.
2: Desmuntar o fer malbé el teu cotxe, que el catxer fil perds tu, que no perdre es d'una altra persona. Quan agafes un cotxe de lloguer, que estàs 3 hores revisant el clauer, si posa dièsel o benzina per saber allò que has de fer servir per combustible, però anau alerta, que si no serà un drama. Ara aquesta benzinera, xapó, perquè tot una va reaccionar, ha dit aquests 50 i busques de cotxes que mos telefonin.
1: Segur?
2: I que nosaltres mos n'en fem responsables.
1: Que ara mateix molta gent que ens escolta va posar benzina, perquè mos escolta sí. Molt el cotxe. I alerta, per favor, vos heu de fixar, perquè si no és vera que vos podeu dur un ensurt, com
2: no
1: en
2: només
1: cas d'aquesta benzinera.
2: Amigo conductor, exactament. Com que entrava per l'Ita de Huelva a la carretera, sinó també ses benzineres. Anau alerta.
1: Amb la bona companyia de Romina Huesta, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Yolanda Ruiz i Àlex Fortesa, com començam el 1 de juliol, per cert.

0: 9 i 34 minuts, just abans dels anuncis estàvem parlant com la capacitat d'estalvi ha davallat moltíssim. Ara mateix estalviar és pràcticament missió impossible, sobretot aquí a les Balears, amb la impossibilitat d'accedir a un pis, amb la senalla de la compra i la llum, que tampoc acompanya. Aquests dies, amb les altes temperatures, la factura de llum, lògic, puja. I de fet tenim xifres, 4,6% al mes de juny. Hem de tenir també present aquesta onada de calor que varen viure. Ara tornen dies de molta calor, o sigui que la factura es ressent, com és lògic. Segons Facua, demana un IVA reduït, però que sigui de forma permanent. Denuncia que és la conseqüència de tornar enrere algunes de les rebaixes fiscals establertes després del conflicte bèl·lic de l'Iran, com la reducció de l'IVA de l'electricitat, que eren vigents des del 21 de març. Com us afecta tot això, Edu, que tornin les factures, que tot torni a l'estabilitat, igual la benzina, que ara mateix pues, tornarà a ser més cara.
1: Pues un dolor para los hogares.
0: I tant.
1: Solo faltaría, ¿no? O sea, es, yo creo que en ese sentido lo que apunta Facua, las medidas tienen que ser estructurales, no podemos estar siempre sometidos a lo coyuntural para que el gobierno de turno tenga el titular de que tiene medidas para paliar las crisis que vienen por las guerras. Las guerras siguen, las guerras actualmente son todas, o las principales guerras en el mundo son energéticas, Ucrania, Irán, incluso Venezuela, que no ha habido guerra, pero es que sí que ha habido una intervención militar, tienen que ver con la energía y los precios siguen subiendo y las medidas que propone el gobierno, donde puede hacer, que es rebajando impuestos, son coyunturales, cuando deberían ser estructurales para aliviar a los hogares, ¿no? De lo que hablábamos antes, porque también en la publicidad yo apuntaba que a pesar de esta situación, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos sigue diciendo que España va bien, que la economía va bien. Bueno, serán las cifras macroeconómicas, pero desde luego las familias no lo ven reflejado a final de mes. La factura de la luz va a subir no solo por eso, sino porque veníamos también de una primavera donde la propia estructura del sistema energético español había propiciado que la luz pudiera bajar y ahora se va a incrementar y lo va a notar la gente en las facturas de este verano, donde además el consumo de electricidad va a ser muy alto debido a las olas de calor.
0: Tenim, per exemple, un exemple, no, que explica Facua, del mes de juny, una mitjana de 79 enfront dels 75 al mes de maig, que sí que és vera que qualcú pot dir són 4 euros, però respecte a una factura mitjana, però si sumes, Manuel, sí. No ajuda.
2: No, y además es que estamos en una situación de récord de recaudación de las administraciones públicas a través de los impuestos. Entonces el gobierno tiene margen para reducir el IVA, que es lo que está reclamando Facua, y bueno, en general los consumidores, que se mantenga la reducción del IVA. Así que creo que sería lo más justo, ¿no? Y estamos viendo, bueno, la capacidad que tienen las familias, que baja el ahorro, que les cuesta llegar a fin de mes, que no pueden acceder a la vivienda. Pues todas las medidas que puedan poner más dinero en los bolsillos de los ciudadanos son bienvenidas.
0: S'haurien d'allargar totes aquestes mesures, Josep, al manco mantenir-les. Es veu que no poden posar totes les comunitats autònomes en el mateix sac. La nostra probablement ho pateix d'una forma més forta, no? Que si feien la comparativa amb altres que no tenen el preu de l'habitatge tan car. S'haurien d'allargar aquestes mesures?
3: Evident que s'haurien d'allargar, perquè, a més, el que demana Facua i demanen altres associacions de consumidors i d'usuaris és un marc regulatori estable, perquè no sabem en què ens han d'atendre. Ara resulta que el tipus d'IVA que es havia reduït ara es torna a aplicar el 21%, la qual cosa, el preu de l'energia, no únicament l'electricitat, tot tipus de combustibles, carburants, tota la part energètica augmentarà. Això es mantindrà? Tenim una confiança, una garantia de que aquest preu que hi haurà ara a l'energia, fins quan es mantindrà? Es tornarà a modificar? Vull dir, això crea una incertesa enorme, no únicament a les famílies, també a les empreses, a les indústries. Enguany et dedicarem a Menorca, fora de Silla del Rei, a com reindustrialitzar Menorca. I tots els empresaris industrials posen com a primera qüestió el cost d'insularitat i el preu, el cost de l'energia. Però jo vull acabar fent una referència, que agafaré el que deia Manu Aguilera, de que està augmentant la recaptació fiscal de l'Estat. En aquests moments està a uns nivells realment rècords, però perquè el sector públic cada vegada creix més. El sector públic cada vegada necessita més recursos, necessita més finançament. I d'on ve el finançament? D'on ve recursos? De la recaptació fiscal, dels impostos de l'Estat. Jo crec, amb el tema de l'energia, del preu de l'electricitat, del preu dels combustibles, que s'està, que el govern hauria de fixar un marc regulatori estable i no modificant-lo de manera contínua, perquè això crea, a més d'incertesa, crea molt de problemes, i és que la gent no sap, hi ha desconfiança, hi ha una inseguretat absoluta, i també desmotiva molta activitat econòmica i caiguda de consum i creixement.
0: Vos vull per... volies fer una punta.
1: Sí, sí. Bueno, que además la subida de la luz repercute no solo en el consumo de luz de las familias, sino obviamente en el consumo de todos los productos que necesitan energía para que sufra. En cuanto a los datos, en 2025, como apuntan mis compañeros de tertulia, fue año récord en recaudación de IVA con 100.000 millones de euros, un 10% más que en 2024. Y Pons está dando la clave. Al final, cuando uno pone sobre la mesa el debate de la reducción estructural de impuestos, le echan en cara que uno va contra los servicios básicos y contra el Estado del Bienestar, ni mucho menos. Todos somos conscientes de que el Estado y las administraciones autonómicas pueden recortar mucho gasto, simplemente con hacer más eficiencia en la gestión y con adelgazar la estructura pública, que está hipertrofiada, está más desarrollada de lo que se necesita. Y eso no implica, en ningún caso, tocar los servicios esenciales, los servicios públicos, los cuales tienen que financiarse con los impuestos. Es decir, ese falso dilema que se nos suele echar en cara a los que pedimos una reforma estructural del sistema tributario en España, ese falso dilema no existe. Es decir, uno no va contra el Estado del Bienestar por defender eso. A mí me parece una auténtica barbaridad que no se aplique un IVA reducido a algo tan esencial como la luz. Y además, insisto, me parece de un oportunismo político aprovechar el último conflicto bélico que haya en el mundo para vender un eslogan de que se ayuda a las familias cuando realmente en el largo plazo no se les va a ayudar.
0: Sense deixar de banda els comptes, no? Les xifres també vos volia demanar, i ja posant el focus a dilluns que ve, hi haurà una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. El ministre d'Hisenda convoca les diferents comunitats autònomes per fixar els objectius d'estabilitat de les administracions públiques. És el que diríem una passa necessària per poder elaborar els pressupostos generals. Ha explicat el Senat que volen continuar endavant i aprovar uns comptes nous. O sigui que, ara que parlàvem precisament de comptes, dilluns posarem el focus en aquesta nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, Manuel.
2: Bueno, no va a haber presupuestos. O sea, venimos con los presupuestos prorrogados desde 2023. La situación que tiene Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados va a provocar que sigamos igual. Y a él, como le da igual, recordemos que cuando no se aprueban nuevos presupuestos, se tienen que prorrogar los del año anterior y solo tienes un margen de movimiento de gasto del 5%. Entonces, gobernar, como decía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, ¿no? Gobernar sin presupuestos no es gobernar. Y recordemos que el actual gobierno pues depende de 7 formaciones políticas que teniendo en cuenta la situación tan desgastada con el tema de la corrupción y todo eso, pues me temo que va a haber otra legislatura sin presupuestos.
0: ¿Y Edu?
1: No, totalmente de acuerdo. Esto es otra liebre que suelta el gobierno. Ya ha ocurrido en los años anteriores que se les ha dicho a los ministerios preparad, haced el trabajo para aprobar los presupuestos. Lo han preparado, se nos ha prometido y se nos ha dicho, no, lo vamos a presentar. Recordemos las declaraciones de María Jesús Montero semana tras semana diciendo, no, lo estamos a punto, los vamos a llevar. Y al final los presupuestos ni siquiera se han sometido a votación, que es algo que es inconstitucional. Es decir, la Constitución obliga al gobierno a presentar presupuestos aunque luego pierda la votación y si se visibilice su falta de apoyos en el Congreso. Por tanto, y más a las puertas de un año electoral, esto no se lo cree nadie. Es decir, que haya presupuestos ahora cuando no ha habido en toda la legislatura. Tenemos presupuestos generales del Estado del año 2023, pero que fueron aprobados en 2022. Sí. Es decir, y esto es muy importante señalarlo, con una composición parlamentaria diferente. Es decir, el Parlamento que han elegido los españoles No se ha puesto de acuerdo para aprobar los presupuestos y no se va a poner de acuerdo, y menos en año electoral. Por tanto, bueno, yo creo que es una forma de intentar tapar todos los asuntos que se ciernen sobre el gobierno de España en estos momentos con el rosario de escándalos, y que no va a haber presupuesto.
0: Ho has dit, no?, amb la quantitat de temes, no?, que estan ara mateix en el punt de mira i que tenen a veure amb la corrupció dels diferents partits polítics. Josep, darrera aportació sobre aquesta qüestió, sobre pressupostos.
3: Sí, jo afegiria, a partir del que diu Nedo Colom, que vivim una situació d'anomalia constitucional gravíssima. No únicament perquè no hi ha pressupostos generals de l'Estat des de fa pràcticament 4 exercicis, perquè a pesar de que el govern diu que els prepara, sap que no té majoria parlamentària per aprovar els pressupostos de l'Estat, que, atenció, són la llei més important, és un projecte de llei. Tenim un govern de PSOE Sumar que no té capacitat, no té majoria parlamentària per aprovar els seus pressupostos. Tenim un president del govern, Pedro Sánchez, que no convoca el debat de política general perquè sap que les resolucions que aprovarà el Congrés no els podrà aplicar ni els podrà complir. Tenim un govern que té més de 100 iniciatives legislatives que no ha pogut aprovar en el Congrés, ja no parlem en el Senat, on hi ha una majoria política diferent. Per tant, quina és a dia d'avui l'actual situació? Un govern, PSOE Sumar, en el qual el president Pedro Sánchez va ser investit amb una majoria parlamentària de la qual avui no gaudeix, no té majoria parlamentària, no pot aprovar els pressupostos, no pot convocar el debat de política general, no pot aprovar els projectes de llei. Junts i Coalició Canària ja han donat suport a la petició de que presenti aquesta moció de confiança. I Pedro Sánchez no ho vol fer. Això significa una burla a les institucions. No fer cas en el funcionament del sistema democràtic tal com marca la Constitució. Repeteixo, una anomalia constitucional que causa un greu dany i deteriora el funcionament normal de la democràcia a Espanya. Realment, jo crec que és impresentable i que això arribarà un moment en què col·lapsarà, i aquesta posició de Pedro Sánchez, de qui en resiste gana, al final no guanyarà, sinó que com més es mantengui o vulgui persistir, pitjor serà el resultat que obtindrà.
0: 9:47, abans de fer una petita pausa per publicitat, en un dia que parlàvem de com puja tot, factura de la llum, benzina, parlàvem ara de pressupostos, de comptes en general, bones notícies per a les famílies, sobretot a l'hora de conciliar. Les famílies de Balears ja poden sol·licitar a partir d'avui dimecres el xec cangur per poder cobrir les despeses de les escoletes matinals amb un import de fins a 1.000 euros per nin. Aquest dimecres, recordant, s'obre el tràmit d'aquest programa 2 del xec cangur, en el que se subvencionen totes les despeses associades a serveis d'atenció, de cura, de custòdia, donats en centres educatius o també instal·lacions que estiguin vinculades en aquests centres, inclosos també centres d'educació infantil i d'educació especial durant el període escolar. Apunteu la data perquè tot això estarà vigent, se pot sol·licitar fins al proper dia 31 de juliol. Com dèiem, petita pausa per publicitat, recta final d'aquesta tertúlia.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva o des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
2: Para ti, también para ti. En Eroski te damos el pimiento italiano granel a 1,99 euros kilo. La merluza entera de 1 o 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys, el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
4: De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.

0: darrers 10 minuts de tertúlia, del repàs a l'actualitat, que un dia més també té a veure amb el lloguer il·legal i com cada vegada s'hi van detectant habitatges que es dediquen a aquesta pràctica. Un d'ells, Eivissa, ha estat presentat i també sancionat amb 275.000 euros, el propietari d'aquest pis turístic, després que la policia local de Sant Antoni de Portmany i inspectors també del Consell d'Eivissa duguessin a terme un dispositiu conjunt tant de control com d'inspecció. Com a resultat d'aquestes actuacions, arriba aquesta sanció, que com explicàvem abans és molt alta, parlem de 275.000 euros, una infracció molt greu en matèria de turisme. Aquesta ha sortit a la llum, però podria passar perfectament que hi hagués molts més, que de fet passa, perquè alguns d'ells s'anuncien a les plataformes, fins i tot publiquen documents que no són documents reals ni molt mancos, arriben a falsificar informes, etc. No poden mai tenir una idea general, no, Manuel, de la quantitat de pisos il·legals que hi ha a les illes, i aquestes sancions tan altes sembla que no espanten a que se deixi de practicar el lloguer il·legal.
1: No, perquè esto es una gota en un océano, que es verdad que nos llama mucho la atención. 275.000 euros de multa es pràcticament el precio de un piso,
0: un habitatge. un mini piso.
1: Pero lo hemos hablado muchas veces, aquí hablan de después de que la policía local y los inspectores del Consejo realizaran un dispositivo conjunto de control e inspección, porque confirmar que esa vivienda se está usando para alquiler turístico es

0: en
1: Es
0: algunos
1: tan
0: casos.
1: rentable el negocio del alquiler turístico ilegal que hay mucha gente que sigue arriesgándose a pesar de que las multas sean altas.
0: ¿Mantienes aquí este
1: Y un
0: argumento, Edu?
1: momento, y lo
0: ¿Sí?
1: último, que tú decías que lo de detectarlos a través de las
0: Home,
1: plataformas.
0: Ibiza fue muy buena faena.
1: Sí, bueno, la detección a través de las plataformas. Hay muchas viviendas que ya tienen una cartera de clientes
0: Que no
1: fijos.
0: necesiten plataforma. Vols
1: Exacto,
0: dir
1: que
0: que ho fan a cop de WhatsApp.
1: ya no se anuncian, claro.
0: Clar. Això
1: Claro,
0: és impossible
1: tienen como, yo que sé, a lo
0: demostrar-ho.
1: mejor 10, 15
0: Si
1: clientes
0: són les de
1: que
0: tots els anys...
1: van
0: Clar.
1: repitiendo cada año.
0: Clar, això és impossible de detectar.
2: Bueno, con un cuerpo de inspectores muy alto y muy, muy cualificado y que tenga autoridad para poderlo hacer, pues creo que sí que se podría combatir más, ¿no? Quizá por ahí, por tener más inspectores, sin lugar a dudas. Las multas, cada verano estamos viendo que se anuncian y se difunden y se hacen públicas multas de forma obviamente anonimizada, muy elevadas, con efecto, para intentar también buscar un efecto disuasorio y ejemplarizante, ¿no? Pero sigue habiendo, porque es un negocio muy rentable y siempre habrá gente dispuesta a arriesgarse, incluso que pueda estar luego, porque hay que ver si las multas se llegan a cobrar. Puede haber una estructura
0: Exacto.
2: societaria detrás, puede ser complicado de ejecutar, puede haber un recurso que luego... Es decir, es que ese es el asunto, una cosa es imponer la multa y otra poderla cobrar. Bueno, es una realidad terrible que en Ibiza, desde luego, está absolutamente descontrolada, ¿no? El tema no solo del alquiler turístico ilegal, sino de su incidencia en la vivienda, con lo que estamos viendo de crisis habitacional y de vivienda en Ibiza, que es realmente preocupante, ¿no?
0: Fan falta més mitjans per detectar aquest lloguer turístic il·legal, Josep.
3: Sí, efectivament, Marta. Tot i que en el cas de Menorca, el Consell de Menorca ha incrementat la plantilla d'inspectors, però clar, a pesar de que hi ha més inspeccions, hi ha aquesta fórmula, aquesta pràctica de lloguer turístic il·legal respon, per una banda, a una omertà, hi ha un pacte social, un silenci de que moltes famílies i xerrant de Menorca i a tot Balears, es dediquen en aquesta pràctica il·legal. És una activitat clandestina que eludeix tot tipus de control, fins i tot no paga hisenda, etc etc. I hi ha una espècie de pax romana de deixar fer perquè, i parlaré de Menorca, quantes famílies de classe mitjana tenien un lloguer o tenen una segona residència a una urbanització, que fan? Insistiu, a la lloguen, obtenen uns ingressos elevats, com explicava en Manu Aguilera, i amb això podrien pagar els estudis dels seus fills a la península, a universitats més cares, o senzillament obtenir uns ingressos d'una manera molt fàcil. La qüestió és que hi ha tanta pràctica, és una pràctica tan extensa, i hi ha un acord social que les administracions es troben en les mans fermades per poder acreditar, per poder demostrar que realment hi ha aquella pràctica d'aquell lloguer turístic il·legal. Mireu, si aparcau un cotxe mal aparcat a una zona d'hora o de zona blava, automàticament hi ha una multa, hi ha una
0: Sí,
3: sanció,
0: clar.
3: però en el cas de lloguer turístic il·legal s'ha d'acreditar d'una manera feia cent. I a més, després hi ha el procediment sancionador. Ara, a Eivissa d'Ells, que en aquest cas se li han posat una multa de 275.000 euros. Jo me deman, d'aquí mig any o d'aquí un temps, veurem si aquesta multa s'ha pogut cobrar per part de l'administració. Perquè després hi ha tota
0: Sí,
3: una sèrie
0: clar.
3: de recursos,
0: Aquesta
3: vull
0: part
3: dir
0: és
3: que
0: important,
3: les
0: clar, la
3: multes
0: part
3: es posen
0: final,
3: però es cobren.
0: si s'arriba a cobrar, tu ho has dit, no? Crec que és un apunt molt interessant. Ens queden 3 minuts, crec que podem aprofitar també per parlar d'altres qüestions o tal vegada per justificar la camiseta que du avui Manuela Aguilera. Podies descriure per als oients, als espectadors la veuen, però així facilites la informació als oients de ràdio.
1: Sí, bueno, llevo la camiseta de México, que es uno de los equipos revelaciones de este mundial, con Cabo Verde. No se puede decir que hay varios que están sorprendiendo. México ganó ayer 2-0 a Ecuador, que no era un rival fácil. Vengo del mundial, he tenido la suerte
0: És
1: de
0: d'incompartir les
1: poder
0: imatges del
1: ir.
0: partit.
1: Soy uno de esos no ahorradores, ¿no? Que se está gastando lo poco que tiene para vivir una experiencia única, que es estuve en el España-Uruguay y sobre todo conocí un país, México, que es increíble, sobre todo la gente, yo lo recomiendo.
0: Estem veient com juga Messi.

0: no el partit d'ahir en concret, perdó, afegeix la correcció.
1: Sí, recomiendo visitar México porque es un país como que espanta a los malos espíritus. Eso es una cosa que se suele decir del tequila, ¿no? Que tiene algo espiritual que hace que te pongas contento, ¿no?
0: Sí, vens renovat,
1: al momento, sí, pero sobre todo por la gente. La gente es muy, muy, muy hospitalaria, sobre todo si eres español. Todos iban en el partido de Uruguay, bueno, todos, la mayoría de mexicanos con el partido de Uruguay-España, con España, y le decían, oye, ¿por qué no vais con los hermanos latinos y vais con un país europeo como España, que además se llevó el oro y todo esto? Pero ellos dicen, la mayoría, que son, España es la madre patria. O sea, son, incluso tienen más cariño que nosotros mismos a España. Y luego, además, cuando ves a los jugadores de México y ves sus apellidos, son más españoles que los nuestros. Son Jiménez, son Álvarez, Vargas, Alvarado, Quiñones, el que metió el gol ayer, y bueno, esta madrugada, y no han recibido un gol todavía. Su récord en los mundiales es llegar a cuartos de final, como nos pasaba a nosotros hace muchos años. Ahora ya están en octavos y han goleado varias veces.
2: Y dilo, muy importante, les entrena Aguirre,
1: muy importante,
2: y Tony Amor, mallorquín, ¿no?
1: Exacto, el exentrenador del Mallorca, Javier Aguirre.
2: Por tanto, el resumen es que los mallorquinistas echan de menos a Aguirre, ¿no? Porque bueno, vista la situación del Mallorca y vista la de México, pues quizá nos iría mejor si Aguirre no se hubiera ido, ¿no?
1: Exacto.
0: Gran experiencia, Manuel.
1: Gran experiencia, muy recomendable, sobre todo México. El Mundial está muy bien, pero México.
0: Se esgota el temps.
3: Diría, Manuel, que es una experiencia padrísima.
1: Padrísima, está padrísimo
0: México. No se m'acord millor manera de descriure-la. Josep, Manuel, Edu, que tingueu un bon començament de mes de juliol, notícies i publicitat.
3: Gràcies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Les Balears tornen a liderar les xifres turístiques. El passat mes de maig, l'arxipèlag va rebre més de 2.120.000 viatgers, fet que suposa un increment del 5,4% respecte a l'any anterior. Segons les dades publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística, les pernoctacions totals a hotels, apartaments i càmpings varen fregar els 10 milions.
6: A més, les Balears s'han convertit en la destinació preferida de tot l'estat pel que fa al turisme rural. Durant el maig es van registrar gairebé 200.000 pernoctacions en aquest tipus d'allotjaments, un 12% més que l'any passat, assolint un grau d'ocupació més alt d'Espanya en els agroturismes, amb més de 53% de les places plenes.
5: Seguim parlant de turisme perquè a poques setmanes per la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme Més Vida del 26 de juliol contra la massificació turística a les Balears, avui la Federació Hotelera de Mallorca ha admès que encara falta feina en la gestió de la destinació.
6: Posa l'exemple de la crisi de l'habitatge i la mobilitat. La vicepresidenta de la Federació, Maria José Aguiló, ha reclamat en una entrevista a l'Informatiu Matí respecte als manifestants i espera que no es torni a repetir episodis, diu, incòmodes per als turistes com en passades protestes.
7: I aquí sí que crec que s'ha encetat un camí i que s'ha de continuar, s'ha d'intensificar perquè se pugui gestionar millor el destí i que puguen tenir una convivència favorable i equilibrada entre tots.
5: Sobre la catàstrofe a Veneçuela, exteriors eleva a 26 els espanyols morts i a 150 els desapareguts pels sismes de la setmana passada. A més, 11 espanyols més continuen davall les runes. Espanya ha anunciat que enviarà una nova ajuda de 300.000 euros per a material de refugi, sumat al desplegament d'un hospital de campanya amb 90 professionals mèdics.
6: Precisament avui dimecres aterrarà a Madrid un vol de repatriació amb 130 passatgers, entre ells 92 espanyols. El Ministeri recorda que els telèfons d'emergència de l'ambaixada continuen operatius i demana col·laboració ciutadana per localitzar qualsevol familiar amb qui encara no s'hagi pogut contactar. A Veneçuela, el balanç total ja frega els 2.000 morts i els 11.000 ferits. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha acomiadat avui l'equip mèdic que parteix des de Madrid cap al país caribeny.
8: España, el pueblo español, está al lado del pueblo hermano de Venezuela y lo va a estar tanto tiempo como sea necesario. Lo estuvimos en los primeros momentos con los rescatistas Lo estamos en estos momentos con vosotros, 90 mujeres y hombres que vais a ocuparos de ese hospital de campaña, ese equipo START, que representáis lo mejor de nuestra sanidad y lo mejor de la solidaridad española.
5: Mentrestant, l'accident d'un autocar a Lleida ha deixat 35 ferits, 4 de molt greus. El vehicle ha xocat contra una façana al centre de la ciutat. Al lloc dels fets hi ha també 12 unitats del SEM i un equip de psicòlegs, així com efectius dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana.
6: Segons el sistema d'emergències mèdiques, els 4 en estat crític i 6 en estat menys greu s'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de la ciutat lleidatana. Per motius que encara es desconeixen, ha perdut el control.
5: I avui entra en vigor l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units que permetrà exportar al país nord-americà els béns industrials lliures d'aranzels. Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 10 i 5 minuts, segona hora de programa. Continueu aquí al dia a través de la ràdio i també mos podeu seguir a través de la televisió. Segueix Romina West al Comandaments Tècnics amb nosaltres i parlant de temperatures, o millor dit, d'altíssimes temperatures. Primer de juliol, que comença, això sí, avui amb cel poc ennigulat, núvols d'evolució diurna, qualque possibilitat també de ruixat aïllat que podrien acompanyat de tempesta a l'interior i al sud de Mallorca. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Marta. Temperatures amb pocs canvis, però atenció perquè tenim avisos meteorològics per mala mà aquest dimecres i també per demà dijous. Per avui, avís groc a Menorca per fenòmens costaners, aquí ho podeu veure en pantalla, amb ones que poden arribar als 4 metres i per demà dijous al nord i també nord-est de Mallorca també estaran en avís groc amb ones més febles, més fluixetes, de fins a 2 metres i principalment mà de fons. Però, si hi ha una cosa destacable, Xisco Nadal, és que juny ha tancat essent extremadament càlid aquí a Espanya.
2: Així és, Joana. Ha deixat, segons dades oficials, unes 900 persones a Espanya lligades a les altes temperatures. 900 persones mortes. Els experts alerten de la perillosa interacció entre contaminació i calor per a la salut. Aquest ha estat el segon mes de juny més calorós d'ençà que hi ha registres.
1: I no deixem de banda les altes temperatures que estan assolint Europa, perquè mireu, l'estampa que es viu ara mateix a Amsterdam. Gent també banyant-se als canals i temperatures que superen en aquests moments, aquests dies, els 40 graus de temperatura. Una calor que, sens dubte, és pitjor de dur quan no estàs acostumat en aquesta pujada del termòmetre i, sobretot, perquè no tothom allà té aire condicionat. Si havíeu pensat partir al nord d'Europa, i que sabíeu que tampoc podreu fugir de la calor, Marta.
0: No, calor per tot arreu. La veritat és que crida l'atenció aquestes altíssimes temperatures que han vingut per quedar-se. Però, mireu, abans de connectar amb les nostres càmeres, compartim unes imatges precioses que descrivim per als oients de dofins nedant a les costes de Cabrera.
1: Sí, són fins a 82 exemplars diferents que s'han comptabilitzat a l'entorn de l'illa de Cabrera gràcies a un estudi de l'associació Turciops. I atenció, perquè a través d'uns micròfons submarins s'ha permès també calcular per primera vegada el nombre exacte de cetacis que neden a la costa del Parc Marítim Terrestre. L'estudi conclou que hi ha una dotzena de dofins que viuen regularment a Cabrera, 12 que són natius,
0: locals.
1: Locals de Cabrera, sí, sí.
0: No, és vera que
1: residents
0: són imatges precioses, no? Tant de bo, no? I quina sort les persones que han pogut gaudir d'aquestes vistes dels dofins compartint les imatges de com se registren, no? Aquests sons tan meravellosos que ajuden també a comptabilitzar aquest número de residents, els que fèiem referència. No deixem de banda els animals perquè destacam la mollada de Ferrerets ahir, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural i el Zoo de Barcelona alliberaven un total de 268 exemplars de ferreret en els punts de la Serra de Tramuntana, en diferents punts, volia dir, amb l'objectiu de poder reforçar aquesta espècie a les Illes Balears. Una espècie, a més, molt curiosa, perquè és una granoteta molt, molt petita, molt xalesta, molt vibratxa, que poden compartir amb els espectadors i que segur coneixen els oients. Ara sí, cop d'ull en les nostres càmeres, a les nostres beauties que tenim repartides, tenim perquè són nostres, les beauties, com si el programa el dia les tingués, però sí.
2: Tu durant 3 hores ets la Madonna.
0: El manco, en aquell moment, sí.
2: Aquesta possessió que se diu el dia, per tant,
0: en aquest moment, sí, mireu quina vista més meravellosa del Puig de Maria de Mallorca, on sí que és vera que el cel està una mica ennigulat, no molt, però de moment gaudim d'una estampa de sol, d'una estampa de ple estiu en aquest indret de les nostres illes. Molta calor per el dia d'avui, companys, com bé refrescar-se.
1: Mira tu, sí, és una mica nostra aquesta càmera, que han vist que ara mos havíem aturat a veure-la i han decidit fer una panoràmica perquè tornem a veure aquesta imatge preciosa del final de la Serra de Tramuntana, en què veiem, no, com des abans, Marta, que en el fons està una mica com emboirat, com en calitja, com aquest cel mig ennigulat que s'anirà destapant al llarg del matí, però que sí, que se veu una mica difuminat en el fons.
2: I una taca negra que veiem a sa pantalla, ho descrivim per als oients de ràdio, que no sé si era un moscard.
0: No era un ocell?
2: Era un ocell tan petit. Ho dic perquè m'ha semblat una màcula minúscula, si això és un ocell, deu ser un tiny bird, és a dir, una cosona. Ara torna a passar, sí, sembla... No sé què.
1: Jo crec que és un moscard.
0: Però
1: crec
0: com pot ser un moscard, companys?
1: Una mosca.
0: Una mosca de la tele.
2: Una mosca,
0: no, confirmant que és una mosca.
2: Ja no és la mosca de la tele, Et sa mosca de sa beauty.
0: És una mosca?
2: Sa mosca de sa beauty.
0: Però és vera, eh?
2: Una mosca volava per la llum, en aquest cas, per sa nostra beauty.
0: Per favor.
2: On no trobarem mosques serà el fons marí, anant fins al toro, que el viar. Ai, sí senyor, ara tenim un peix nedant tranquil·lament aquí davant que ha vengut a saludar-nos. Marta Garau, com a zòloga oficial,
0: un esparrall. Un esparrall. Podem confirmar que és un esparrall.
1: Que faríem sense saber
0: no,
1: cada dia
0: coneix 4,
1: els peixos com els
0: veus.
2: I just en els fons podem veure un banc petitó de peixos que està nedant, deu ser com a una família, jo què sé, la família Fernández, que ha sortit a fer una volteta
0: homos
2: i
0: del temps,
2: a saludar-nos.
0: De les illes, no mos renyeu perquè comentar.
2: Però que homos del temps, nosaltres descrivim una imatge i l'intentem fer plàstica per a joients de ràdio que en aquest moment van conduint o estan a la cuina o són a la feina i intentant descriure la imatge que veiem al fons marí blau, un blau turquesa meravellós, i veiem en els fons un banc de peixos que nedava i un esparrall que ha vengut en primer plànol a saludar-nos.
1: Molt falta fer gluc-gluc, no? Sí. Perquè estem al fons de la mà i fèiem aquest cap fico per...
2: Dona idea, Joana Maroto.
0: Per favor, recupereu aquestes càmeres, són precioses, paguen la pena, ja ho han dit més d'una vegada, a través de la pàgina web d'IB3 tenim diferents càmeres, trieu la vostra, mireu quina donzella més preciosa que acaba de passar.
2: Millor, i és molt millor que aquella xemeneia que se va veure de moda, un Nadal, perquè ja estava gravada. Això és rigorós directe,
0: per
2: és
0: favor,
2: a dir, el fons marí de Balears en directe.
0: Vaig descobrir l'altre dia a la tele una configuració que té renou blanc, que en teoria és per dormir, i tens 10 hores seguides de white noise. El poses i no és que sigui per dormir, és un mal son. O sigui, no me puc explicar com hi ha gent que ho utilitza per dormir. M'estimo molt més la xemeneia i, per descomptat, la
2: jo
0: càmera subaquàtica nostra.
2: Jo és que me'n vaig a dormir
0: nostra.
2: Sempre acaronat pels sons d'IB3 Televisió o ràdio. La millor programació que podeu aconseguir mai.
0: I do quedarem pendents del temps, de l'evolució, sobretot si venen aquestes tempestes a les que fèiem referència, però abans l'actualitat a Veneçuela es compleix gairebé una setmana del doble terratrèmol amb rèpliques posteriors i les imatges de satèl·lit mostren un miler d'edificis totalment destruïts, malmesos, a La Guaira, a Peixentre, zona zero d'aquest desastre, però els experts no perden l'esperança. Una setmana després rescaten gent en vida de les runes, estem compartint imatges d'algun d'aquests rescats, alguns de fet són pràcticament un miracle, veiem abans un d'un nin de 12 anys. Escoltam el caporal de la Unitat Militar d'Emergències primer, que és el senyor Antonio Diosdado.
3: Pues como decíamos, después de 6 días, lo normal es que la fase de la emergencia, la fase de la operación, estuviera cambiando. Dado que hemos seguido encontrando gente con vida hasta el día de ayer, de momento no, de momento las labores siguen siendo las mismas y el modus operandi sigue siendo el mismo. Nos llegan indicios, vamos al sitio, comprobamos y en caso de encontrar pues que realmente esos indicios se corroboran, pues seguimos rescatando de la misma forma.
1: Pel que fa al darrer recompte de víctimes mortals espanyoles, ja vos ho hem explicat a les 9 del dematí, la xifra va augmentant, ara en tenim 19 de comptabilitzades, mentre que 131 persones continuen desaparegudes. Es tracta d'una dada provisional del Ministeri de l'Interior que podria variar considerablement a mesura que les màquines vagin retirant les runes als enderrots dels edificis esfondrats.
2: La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha anunciat la posada en marxa d'un pla de construcció d'habitatges que s'ha compromès a executar en el menor temps possible. Alhora ha garantit la seguretat dels treballadors que participin en aquestes obres i amb aquestes mesures el govern vol donar resposta a la forta contestació que ha trobat al carrer.
0: Molt important aquesta tasca que realitzen els diferents dispositius, cossos de bombers, organitzacions de pràcticament tots els indrets del món. Tornem a escoltar el primer caporal, Antonio Diosdado, perdoneu, de la Unitat Militar d'Emergències.
3: Sí, porque es a lo que venimos, ¿no? Es nuestra motivación principal. Es nuestro trabajo y la verdad que nos llena de ilusión y nos motiva muchísimo el haber rescatado a esas dos personas con vida, ¿no? Nada más por el hecho de haber rescatado una ya habría merecido la pena el haber venido aquí, los años de entrenamiento y todo lo que ello conlleva. La clave pues ha podido ser la rapidez en encontrar esas zonas de trabajo donde había gente con vida y también la instrucción de nuestro personal, ¿no?
0: Tot el nostre suport a la gent que s'ha traslladat, alguns amb molt de problemes perquè no van poder partir en el dia que tocava, malauradament l'ajuda era necessària, alguns van haver de retardar els seus trajectes. Continuarem ben pendents, sobretot perquè de cara a divendres hi ha una entrega de material, sobretot sociosanitari, material infantil, roba, etc. a la plaça d'Espanya de Palma, també altres indrets de les illes. Des de l'Associació de Veneçolans Residents aquí a les Balears convoquen a la gent perquè, per favor, se pugui aturar al centre de ciutat i donar una mà. Deixem de banda l'actualitat a Veneçuela per parlar d'actualitat laboral, perquè, mireu, una setmana més arriba el moment de rebre la visita del nostre advocat laboralista de Capçalera, Pere Quecles. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui, precisament, per parlar sobre què podem fer, atenció, en horari laboral i què no.
1: Bona pregunta, o bones preguntes, perquè cada vegada és més habitual compartir contingut, material, a les xarxes socials, però què passa quan aquest contingut s'ha gravat o s'ha enregistrat durant la feina, a la feina i durant la jornada laboral? Aquesta setmana han conegut, per exemple, la sentència del Tribunal Superior de Justícia d'aquí, de les Illes Balears, que avala l'acomiadament disciplinari d'un cambrer d'un hotel d'Eivissa, vídeos a TikTok.
2: El vídeo, aquest treballador criticava el preu d'un cafè, mostrava el sistema intern de cobrament de l'empresa i feia també referència als salaris dels treballadors. La resolució considera que es va vulnerar el deure de bona fe contractual i la confiança entre empresa i treballador. I com ja vos ha anunciat la Marta, és un tema que volem comentar en tot un referent del dret laboral, com és Pere Quecles. Pere, molt bon dia, com estàs?
4: Bon dia. Cada dia me deixava a los pies de los caballos.
2: Cada dia la hipèrbola anirà en augment. Ho dic perquè ja vinguis preparat. Aquest cas, Pere, ha generat molt de debat perquè hi ha qui defensa el dret d'un treballador a expressar allò que vulgui, evidentment, la seva opinió, i des del punt de vista del dret laboral, on acaba la llibertat d'expressió i on comença l'incompliment de les obligacions a la nostra empresa?
4: Bé, primer, per contestar el que deia en Joan en el començament, què és el que s'ha de fer quan un va fer feina? La resposta és molt senzilla, feina. És a dir, pareix una tonteria, però és que és així. Jo me'n vaig a fer feina i he de fer feina.
1: Per molt que tinguem a dir allò que vulguem, no?
4: Sí,
1: quan
4: però
1: fem feina hem d'anar a l'etat.
4: L'àmbit laboral és una cosa i l'àmbit privat o de llibertat d'expressió és una altra. És vera que la llibertat d'expressió ja és molt conegut, aquest principi de que la llibertat d'expressió no és absoluta, sinó que la teva llibertat acaba on comença la llibertat de l'altre. Què passa? Que dins un àmbit empresarial hi ha molts elements que s'han de tenir en compte. Home, la veritat és que jo no he aconseguit visionar el vídeo, segurament s'ha eliminat, perquè pareix ser que té elements que incideixen directament damunt el tema de privacitat, és a dir, damunt la llei de protecció de dades. Agafar un TPU, o fer una imatge d'un TPU, bé, que poden sortir determinats elements doncs, del client o de l'empresa mateix, fer el tema o dir coses damunt el cobrament d'un cafè, que aquest senyor m'aprenia que el cafè mos costa 30 cèntims i quin cobren 5, que se pensava que havia descobert el foc, aquest home. És a dir, Eivissa un cafè que te costi 5 euros, el món normal, exactament que passa a Palma segons quins indrets, també ho tenim clar, però un quan va en aquests establiments ja és conscient, com a client, és conscient de on va i de lo que costa. Les reivindicacions laborals són legítimes, però s'han de fer com toca. I aquí no hi ha més ni posa sentència. A mi em sembla que és un exercici de coherència total i absoluta.
1: Clar, Pere, nosaltres estem avasats, tots qui més qui manco té el mòbil aquí damunt. De fet, és una eina més de la nostra feina, però és vera que a moltes bandes el mòbil ha de quedar, per exemple, dins una taquilla, no? I no el poden utilitzar. Tu des, a la feina s'ha de fer feina, però molts de treballadors se demanen si poden publicar imatges del seu lloc de feina. I jo te demano quins riscos legals pot comportar fer-ho sense autorització.
4: Tots. Els riscos són tots. Pensa que les empreses han de tenir una normativa molt, molt, molt específica, és una cosa molt regulada del tema de protecció de dades, s'imatge, les càmeres que tenim per tema de seguretat, han de tenir una determinada homologació, hi ha d'haver una empresa darrere, hi ha d'haver cartells de si només estan gravant àudio o estan gravant vídeo o només àudio. L'empresa té una normativa bestial i el que no se pot consentir és que una persona particular, un treballador o un client, segons com sigui, agafi un mòbil i comenci a prendre imatges de coses que potser atenten contra la intimitat de qualcú, de l'empresa, o d'un client, o d'un altre treballador, perquè nosaltres ens hem trobat moltes vegades que hi ha treballadors que quan els vols sancionar te diuen, jo és que tinc gravacions d'aquest dia que... Hem d'anar molt alerta amb això, perquè aquestes gravacions, l'Agència Estatal de Protecció de Dades cada vegada ens anava dient que s'han d'agafar amb pinces, i clar, és vera que se poden fer determinats vídeos o se poden fer determinats TikToks o Instagrams, o que som un poc desplistocent amb aquestes coses, però s'ha d'anar alerta. Primer de tot, horari laboral, no. Això és vital. No sé si vos recordeu d'una senyora de limpieza que se va fer molt viral,
0: sí,
4: també,
0: sí,
4: que
0: sí,
4: sortia
0: sí,
4: en
0: que
4: sa fregona,
0: també va ser sancionada.
4: I la varen
0: sí,
4: sancionar. Sí. És a dir, si jo tenc un període d'esbarjo,
1: i també record que fins i tot se va sancionar i acomiadar a una, no sé si era infermera o si la d'infermeria, el que fos, que gravava i s'enreia d'una pacient a la que gravaven i varen penjar a xarxa. No sé si també ho recordeu perquè va ser molt sonat a aquest vídeo d'una treballadora que efectivament no només feia befa, sinó que també gravava un pacient, que això també deu ser...
4: Clar, és que aquí hi ha un principi fonamental, que jo estic cansat de dir-ho i bueno, la gent s'agafa un poc a befa, però és que la confiança és la base de qualsevol relació. Qualsevol, la que vulgueu, i dins una empresa molt més. Per tant, si una persona ja romp la confiança que tenim empresa i treballador, això s'ha acabat. És un divorci, és que no hi ha ni més ni pus.
2: Sí, però això que plantejaven a Joana, a Pere, no és el mateix que, per exemple, ara demà o passat demà, a Joana faci designs i gravem un vídeo dins l'empresa brufant-se les espelmes, que si ets infermera, gravis a una pacient sedada mentre està parlant i te n'enfotis d'ella, o, per exemple, gravar un vídeo criticant l'empresa. Jo puc criticar la meva empresa o les meves directores, no Dina Marta Garau, perquè m'acostaria molt trobar un emperò a la seva gestió. Però si no fos així, a mi me poden sancionar amb horari laboral o no per mal parlar de l'empresa. Ho dic perquè en aquesta sentència també s'afirma que no és necessari demostrar un perjudici econòmic concret per justificar aquest acomiadament. Clar, això des d'un punt de vista legal, què significa? Jo, amb horari no laboral, puc dir que la Marta Garau gestiona fatal l'equip, que me censura les notícies, etc, i que no hi hagi conseqüències, que no és certa. Ho dic perquè ara no m'agradaria que se tragués aquest tall de context per entendre'ns. Jo podria criticar el lloc on faig feina i que això me comportés problemes jurídics o tindre a criticar?
4: Tu tens dret a criticar, però el que passa és que hem de diferenciar amb aquest aspecte dos àmbits, un que és l'àmbit privat i l'altre que és l'àmbit públic.
2: Però jo puc criticar que a meva.
4: I a lo millor tens un chat que posarà contraris de la Marta Grau o contra tal, i vosaltres...
2: Jo aquest chat no puc veure, setmanes foc que no existeix.
4: Mira com ha vengut avui, mira com ha dit, mira tal. Exacte. Això és un chat privat. Aquest chat privat, com a tal... les converses que estan allà de dins estan emparades pel dret a la privacitat. Per tant, des del moment en què se fan públiques, és perquè hi ha qualcú d'aquest mateix xat, perquè si no, no hi ha manera, que els ha fet les públiques. Qualcú que vol...
0: Però això a vegades no s'admeten com a prova en un judici.
4: No s'admeten. És que, a més, no és prova suficient per poder acomiadar qualcú. El que passa és que, clar, si això ho fas en un àmbit públic, m'estàs dient que fas una transgressió de la bona fe contractual que li den altres. Escolta, si tenen problemes en la teva empresa, hi ha unes institucions dins l'àmbit laboral que te poden defensar. Inspecció de treball, el jutjat de lo social, etc, etc. Per tant, fer aquesta crítica sense cap tipus de prova o d'argument, és dir, aquest senyor per allò que deia que només cobrava 1.400 euros. Pues ja hi hauria treballadors que els agradaria cobrar 1.400 euros. Si el considera que cobra poc, pues mira, serà un tema de preparació, serà un tema d'oportunitat, serà un tema del que sigui, però aquest senyor fa feina a un lloc determinat, serà perquè va anar a demanar feina, i en el moment en què va entrar ja sabia el que cobraria. Per tant, tot això és un tema molt delicat, s'ha d'estudiar moltíssim el cas en concret i s'ha de mirar a veure quina solució se li pot donar. Des del punt de vista jurídic, sempre han dit que dos i dos mai són quatre.
1: Ara me desviaré una miqueta, però també per entrar dins aquest truet de que fer i que no fer en les xarxes socials. Més enllà de publicar, per exemple, contingut, imatges, crítiques a les nostres xarxes socials de la nostra empresa, publicar segons quin tipus de contingut, que no tingui res a veure amb l'empresa, però que pugui no estar d'acord amb el nostre cap, o això també ens podria perjudicar? Que tu facis servir les teves xarxes socials, no sé, per exemple, per fer una crítica X determinada sobre un tema, sobre un concepte, sobre, no sé, o perquè facis un determinat contingut que a la teva empresa, en el teu cap, no li pugui agradar? Clar, és que fins a quin punt les xarxes socials són per feina, fins a quin punt les xarxes socials són per un ús privatiu o privat?
4: És que...
2: Un OnlyFans, per exemple.
1: Ai,
2: un OnlyFans, per exemple, que és una plana de contingut per adults que se fa des del món amateur. La teva empresa te pot penalitzar quan deien a Marató. Si tu penges contingut que la teva empresa no
1: aprovi... Jo no anava tan enfora, però bé.
2: Ah, m'ho pensé que anaves per aquí.
1: No, no anava per aquí. No.
4: És que jo, perdona, estic al·lucinat, no sé on t'has anat, perdona.
1: No, jo tampoc, ara.
2: No, Navarro diu, si tu penges contingut que va en contra de l'empresa i ha passat, per exemple, a mestres, a metges que ens han acomiadat de la feina per tenir una plana alternativa feien contingut per adults perquè això atentava contra la ètica, l'estètica o el pensament de l'empresa. Això podria passar. No és que em pensi obrir una, però bé, ja que hem parlat.
4: Aquí hi ha una cosa fonamental, que és aquí sí que entraríem dins la llibertat personal. També hem de tenir en compte que aquesta plataforma que tu parles, si no m'equivoc, has de pagar per entrar, no és així. És a dir, no són com Instagram o aquestes plataformes que són gratuïtes. Clar, des del moment en què tu ja poses una delimites, en certa manera, qui pot entrar en aquest tipus de xarxes, ja ets conscient de que no tindrà accés a algú que no vulgui aquest servei o que vulgui aquestes imatges o que vulgui accedir en aquest tipus de contingut. És cert que hi ha hagut treballadors, sobretot dins l'àmbit d'escoles catòliques, podem dir així, perquè és així, que han tingut una problemàtica determinada perquè no només estàs en aquestes xarxes socials, sinó perquè no estaven casats per l'Església Catòlica. No està... Aquesta problemàtica existeix. Però, clar, llavors ja entram dins la llibertat d'expressió, la llibertat personal i també la llibertat pròpia ideològica. Perquè, clar,
1: sí, quan sigui, molta alerta.
0: Exactament.
1: Molta alerta del que pengem.
4: Crec que has de mirar. Estic en horari laboral, ho puc fer o no ho puc fer i afectarà a qualcú i me convé. I, a més, què guanyes amb això? La pregunta és aquesta.
0: Totalment. Un breu apunt, Pere, que afecta directament a la regularització de migrants, que, per cert, ja acabava el termini.
2: Així és, la plataforma sociosanitària d'Eivissa ha advertit que l'emissió del certificat de vulnerabilitat per regularitzar persones migrants, allò que ha fet ha estat aflorar nombrosos casos d'explotació laboral, especialment de dones que fan feina com a cuidadores internes de persones grans. Moltes han assegurat que accepten jornades molt llargues, salaris baixos o manca de descans per por de perdre la feina o les possibilitats de regularitzar la seva situació. Clar, aquesta notícia, Pere, ha posat damunt la taula una realitat que sovint queda amagada. Per què les treballadores en situació administrativa irregular són especialment vulnerables davant d'aquesta explotació laboral i, sobretot, si tens a qualcú en negre, té drets aquesta persona? Hi ha manera de denunciar aquesta explotació, aquests salaris baixos o aquests abusos?
4: La paraula clau aquí és la por. Està clar. És a dir, tota persona que està en situació irregular, això vol dir que no té papers, està en situació irregular ara i si denuncia seguirà en situació irregular, tal vegada segons les circumstàncies se li pot regularitzar, si pot acreditar un determinat temps a Espanya, etcètera, etcètera, no com ara que només demanaven 3 mesos, però aquí la por és així, és un element fonamental, és un element clau. I drets, tots. Són treballadors. En els efectes legals, són treballadors o treballadores, evidentment.
1: I persones.
4: Sí, això per descomptat. Això és així de clar. Però són treballadores i, a més, la gent, els caps de família, que són les persones que els atenen, de manera legal o irregular, desconeixen la majoria la normativa que acaba de sortir no fa molt, fa uns mesos o un any, fa menys, en quant a la normativa de treballadores de la llar. És a dir, el règim de treballadors de la llar s'ha regularitzat i s'ha regulat d'una manera molt estricta i la gent, la majoria de gent que té una treballadora de la llar no ho sap i no ho coneix.
1: Desconeixement per una banda, por per l'altra, però ara que dius això, quins errors se repeteixen amb més freqüència? Per exemple, ara que deies, no, que les famílies desconeixen una miqueta els drets o les obligacions, sobretot les obligacions que tenen com a famílies contractadores de persones per cuidar a qualcú de la casa.
4: Tema de descans diari, això és fonamental. Tema d'hores, és a dir, no tenim una persona que està o que pot estar, és vera, tenim una persona que pot estar 24 hores a casa nostra, però clar,
0: amb els seus descans
4: i se diferencia el que és la prestació laboral de lo que se diu estem de presència. Si jo estic a sa casa perquè estic cuidant una persona que al vespre necessita de jo, això és jornada laboral, això no és un temps de presència. És així de clar. A més, hi ha hagut una regulació, ja vos dic, hi ha unes sentències d'este juez que mos estan tancant moltíssim això del tema del fitxatge. Tenir el sistema de control de les hores d'aquestes persones que estan a casa nostra també és necessari. És a dir, són drets que s'han anat guanyant i és així de clar. I normalment la problemàtica que tenim és les internes, les persones internes. Aquesta diferència horària que tenen nocturna, la gent se pensa que és un todo incluido. Clar. I no és un todo incluido.
0: No, és una situació que, mira, gràcies a aquesta regularització ha tret a la llum, no? Com sí. Moltíssimes persones estaven vivint situacions d'infravaloració de drets humans, com és el dret al descans, el dret a que siguin compensades, part de compensades, perquè majoritàriament eren dones,
4: sí,
0: sobretot, econòmicament com toc, o sigui que ha servit precisament per treure aquesta realitat a la llum. Pere Quecles, moltíssimes gràcies,
4: a
0: que
4: vols,
0: tinguis un molt bon començament de mes de juliol.
4: Un calor.
0: Avui dia primer,
4: molta
0: amb
4: calor.
0: Molta calor, moltíssima calor. I amb moltíssima de gent, també, perquè, atenció, l'índex de pressió humana a les Balears ha batut un nou rècord amb 1,64 milions de persones a l'arxipèlag al mes d'abril. Estem parlant d'un 0,13% més que en el quart mes de 2025 i 2.080 persones més, segons, com dèiem, d'aquestes dades de l'Institut Balear d'Estadística. El major nivell de pressió humana va ser el dia 30 d'abril en concret, 1,54 milions de persones en el conjunt de l'arxipèlag, que és una pujada de quasi un 10%, 9,4. I per illes, a Mallorca, com explicàvem, el dia que va haver més persones va ser el 30, amb 1,25 milions. A Menorca, el dia de més pressió va ser també el dia 30, amb 134.695 persones. I a Eivissa, un poquet abans, va ser el 26 d'abril, amb 239.150 persones. A Formentera, també, aquest famós dia 30, amb 20.163. 9 rècord, com explicàvem, de pressió humana aquí a les Illes Balears. Aturada per publicitat, escoltem uns consells i tornem amb més propostes.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
2: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
1: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: 10 i 33 minuts, continuem aquí al dia, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió, i si vos incorporau just en aquest moment, vos han de contar que hi ha una idea molt estesa que diu que una addicció sempre acaba destrossant la feina, la família, la vida social, i és vera que és un impacte, sens dubte, però la realitat encara és molt més complexa. De fet, Projecte Homo Balears acaba de registrar una xifra rècord. Durant el darrer any, ha atès més de 3.200 persones. Ha superat per primera vegada la mitjana de 1.000 persones ateses cada dia i ja en queden a 5 anys consecutius de creixement. A més, la cocaïna, l'alcohol, concentren gairebé 3 de cada 4 tractaments.
1: Així és, Marta. A més, hem de dir que hi ha persones que cada matí van a fer feina, compleixen amb les seves obligacions, les seves responsabilitats, i tot i això, conviuen també amb un problema de consum que moltes vegades amaguen durant anys per por o també per vergonya.
2: Per això és tan important que existeixin recursos adaptats en aquesta realitat. Projecte Home Balears disposa d'un programa ambulatori pensat precisament per persones adultes que mantenen una activitat laboral i que necessiten ajuda sense haver de deixar la seva feina. Per això avui en volem parlar amb en Toni Parets, que és director de comunicació de Projecte Home. Toni, bon dia, com estàs?
3: Beníssim, i vosaltres?
2: I beníssim de tenir-te aquí, com sempre. Ja ha vingut acompanyat d'Anna Maria José, que ella és usuària del programa Hora Baixa de Projecte Home. Maria José, molt bon dia.
4: Buenos días.
2: Gràcies per venir. Gràcies. Començarem per en Toni, perquè m'ho expliqui una mica com funciona aquest programa ambulatori, perquè de vegades quan un sent de mirar de tractar una addicció, pensant que ens hem de recloure 24-7 un període llarguíssim per intentar controlar-ho, però també hi ha programes ambulatoris.
3: Sí, hi havia aquesta percepció durant fins fa 26 anys, perquè el programa Hora Baixa era fa 26 anys que se va obrir, per exemple, aquest ambulatori, i hi havia aquesta percepció de que una persona s'havia de recloure, però no és així. Hi ha persones que tenen unes responsabilitats, que tenen fills, que són cuidadors, que tenen una feina, que tenen una xarxa social darrere que els recolza, que ho poden fer d'una manera ambulatori. Això sí, amb uns controls, amb unes pautes, amb una forma de fer feina molt controlada perquè ho poden fer, aleshores, poc a poc s'ha anat veient la realitat de que aquest tipus de programes funcionen, i funcionen molt bé, i en aquest moment són la majoria de persones usuàries, com és el cas de Maria José, que ara vos contra ella, que m'ha contat jo, de manera que no la coneixia, segurament us ho vam dir, però no la coneixia, m'ha contat, he quedat realment, ella vos contarà també, i ella és precisament usuari d'un programa d'aquest perquè tenia aquestes responsabilitats, tenia aquestes coses que permeten, per acabar un tema, permeten per fer-ho d'una manera ambulatòria, un període de dies per setmana, després algunes coses específiques de cap de setmana, algunes sessions que se fan, però que en general doncs, un ho pot fer compatibilitzant les dues coses.
1: I doncs ja que la tenim aquí, aprofitarem també per conèixer el seu testimoni, perquè bé, entre d'altres coses, hem de dir que sempre agraïm a tots els que mos visiten, que mos vinguin a contar el seu testimoni, la seva versió, el seu cas, però agraïm moltíssim a Maria José, precisament per venir a contar-nos, a mostrar, no?, aquesta realitat que ha hagut de viure. D'entrada, Maria José, si vols, mos podries explicar com te'n vares adonar, com te vares adonar compte de que havia arribat el moment de demanar ajuda, un moment clau i que supos que va marcar un abans i un després en la teva història.
4: Bueno, yo tuve un problema de cabeza, me dolía muchísimo la cabeza, tensión alta, y entonces me hicieron pruebas neurológicas y me dijeron que tenía unas manchas en el cerebro. Yo negaba mi consumo, yo no consumía, no bebía alcohol, era una persona súper sana frente al médico. Y mi mejor amiga dijo, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Entonces le comenté a la neuróloga que consumía y las cantidades que consumía y bebía. Y entonces dijeron, o te pones en tratamiento y dejas de consumir o al final te vas a morir. Y así decidí llamar a Projecte Home.
1: Clar, dèiem abans, no? La por i la vergonya supos que d'alguna manera fan que molta de la gent que consumeix no vulgui admetre aquest problema o aquesta realitat, i supos que tu, quan estaves davant del metge, volies fer veure que no hi havia un problema. També supos per enganar-te una miqueta a tu mateixa, no?
4: Jo no, o sea, no era consciente del problema. Jo creia que era algo que hacía todo el mundo, que haces de vez en cuando y que no pasa nada.
0: Que és per... Clar, l'alcohol està tan normalitzat a vegades que la societat no ajuda tampoc, el dia a dia. Supos que no afavoria, no, aquesta situació.
4: No. Yo lo veía algo normal, pues como hace todo el mundo, ¿no? Y no pasa nada. Y no va a pasar nada.
2: Però, mira, José, quan vas compaginar el fet de fer feina i fer tractament, perquè quan un arranca un tractament és quan l'addicció és més forta, és quan té més inputs, més tentacions, i tot i així tu continuaves en el món real, en el món laboral fent feina, i després fent teràpia. Com vas compaginar, sobretot a l'inici, aquestes dues realitats?
4: Bueno, yo informé a mis jefes, fueron los primeros que supieron cuál era mi problema y dónde estaba y dónde me iba a meter, me apoyaron al 100%, mi mejor amiga trabaja conmigo, también estuvo ahí todo el rato. Mis padres me llevaban a trabajar, me venían a buscar. O sea, mi red social de alrededor, mi hermano, mis amigos, mis hijas, me ayudaron mucho.
5: Clar, a això és importantíssim, tenir el suport, aquí Toni ho pot dir, no? Quan sí. una persona té el suport de gent que l'estima, que li dona una mà, o quan una persona se troba tota sola, la diferència és abismal.
3: La diferència és molt grossa, però mira, ara curiosament estàvem prenent un cafè aquí davant i estàvem parlant precisament d'això. I per al final també és una qüestió que és una decisió personal.
4: Personal, sí,
3: sens dubte. Al final ens trobem de cases persones que tenen tot, que aparentment tenen una xarxa social molt grossa, que tenen una feina, tenen recolz, i al final no els hi va bé en aquest moment. I persones que potser ho tenen un poc més complicat, en definitiva, és una ajuda, és una sempenta que tenen, però al final tot acaba per ser una decisió personal, però sí que és vera que, clar...
1: Que tu te vulguis curar, que tu te vulguis ajudar a tu mateix, no? Sí. Vull dir que al final la xarxa és important, però
3: per
1: també
3: ajuda,
1: que tu te vulguis deixar ajudar, que també sí. és molt important. Clar, Toni, moltes vegades associam, que no sé si és un prejudici, les addiccions, a persones que d'alguna manera han perdut la seva estructura de vida, no? Per exemple, que han perdut la feina, que han romput el seu matrimoni, no sé, que han tingut un problema. Sempre pensam, o sempre anem a pensar, en que qualque cosa ha hagut de passar perquè acabin així. Quina és la realitat, però, que veus a Projecte Homo? Sempre és persones que, no sé, que han tingut un problema i ha derivat en aquest altre, o no té per què ser així?
3: Normalment qualque cosa passa. O afectacions familiars, o físiques, o laborals, o de delites, etc. És a dir, qualque cosa hi ha, normalment, és el de qualque detonant que fa que una persona doni la passa. Hi ha vegades que no, però normalment, moltes vegades també és vegades que una persona quasi ho desitja, no? Però aquesta passa no és fàcil de donar. Però sí que és vera que sol haver qualque detonant, o bé la teva família, si ets una persona jove, més encara, persones que ja estan independitzades, potser no tant, però sí que si ets una persona jove, doncs, per pressió de la família, per qualque cosa, i sol haver passat, perquè, en definitiva, les addiccions el que fan és tenir un impacte molt fort sobre totes les àrees laborals, la salut, la física, la judicial, etc. Per tant, quan això, tot això se distorsiona, tot això se mou, doncs, qualque cosa ha de passar.
2: Heu sintonitzat IB3 Ràdio, el programa El Dia. Som en conversa amb Antoni Parets, cap de comunicació de Projecte Homo, i també Anna Maria José, una usuària del programa Hora Baixa d'aquesta entitat. Jo sempre que parlem d'addiccions, sempre penso el mateix. Quan tu no t'addictes a les drogues, a vegades, abandonant el cercle on consumies, és senzill, o el manco no caure en la tentació se pot evitar d'una manera més ràpida. En canvi, en l'alcohol, com que el tenim tan imbricat dins el que seria el teixit social i qualsevol celebració és bona per fer una canyeta, per brufar, que hi ha un aniversari, sempre hi ha aquella copeta de cava, clar, com se lluita contra un problema com l'alcohol, quan encara, com és el teu cas, Maria José, fas un programa ambulatori que formes part ja no només de la vida laboral, sinó que també continues en la teva vida. No sé si el tema de l'alcohol se complica més per com està d'estandarditzat i com està inserit dins la nostra societat.
4: Se complica porque tú tienes que tener claro que no lo vas a volver a consumir. Y eso sí que es parte tuya. O sea, 100% tienes que poner tú de tu parte y decir no, y esto no lo quiero en mi vida. Porque lo tienes ahí y te lo ofrecen. Te vas a cenar y cuando te traen la cuenta te invitan a un chupito y te insisten.
2: Claro.
4: ¿Quieres un chupito? Hasta que dices, es que no bebo alcohol y no quiero beber. Yo a veces... Al principio, sobre todo, decía mucho que estaba en Proyecto Hombre, porque era una forma de protegerme. Yo me protegía a mí misma diciendo, no quiero porque estoy en este proceso y estoy en un proceso de desintoxicación y no quiero volver a beber alcohol.
5: Molt bé, perquè no tothom ho normalitza d'una manera tan natural, no? I això és molt positiu, crec que és un missatge superpositiu el que estàs donant.
4: Sí, sí, sí, yo lo normalicé y no me avergonzaba y no me avergonzo de haber hecho este proceso porque además es eso, me protejo y lo digo. Yo tengo un problema con el alcohol y no quiero volver a consumir alcohol porque no quiero seguir teniendo ese problema.
1: I també tenia que això molt, molt dins el cap, no? No puc tornar a consumir perquè per ventura un pic o un dia que digues prendeu una cervesa i tornes a recaure i això és el que volem evitar.
4: Se lo he comentado a Toni antes, al principio del proceso piensas una cosa, a mitad dices, bueno, a lo mejor algún día me puedo tomar una copa de vino cenando, pero ahora que he terminado el proceso tengo claro que no quiero volver a beber.
2: Toni, així com ha normalitzat o el manco s'intenta com a societat no parlar del físic de les persones, perquè cadascú té el seu físic i ja és conscient del seu físic, haurien de deixar de normalitzar oferir alcohol amb aquesta facilitat? Ara ho deien a Maria José, quan acabes un sopar, te conviden, sí, te conviden a un digestiu, o quan vas a berenar o fas un capvespre amb amics, si no prens una cervesa, si no fas un vinet, que t'insisteixin 3 o 4 vegades, també com a societat haurien d'entendre que l'alcohol no hauria de formar part tant de la nostra diversió.
3: Se podrien fer moltes coses. Podrien passar, podrien tenir l'alcohol d'un supermercat al millor a una banda que un hagués de passar específicament.
2: Això passa, això passa per exemple, a l'Europa del Nord, on s'incrementa el consum d'alcohol, ja t'hi va fugir de ses mans, i de cada vegada compliquen més l'accés a l'alcohol en els supermercats, regulen els horaris, hi ha dies que no pots comprar alcohol, es preu també, els impostos que hi posen, també condueixen a que l'alcohol sigui més difícil de consumir. No sé tu com a cap de comunicació d'una entitat, com a projecte HOMO, si també opines o també veus aquesta normalització generalitzada que feim del consum d'alcohol. Jo, com a persona que no bec, no sé quantes vegades he hagut de dir no bec perquè no m'agrada. I aquesta explicació no agrada. M'he d'estar explicant jo quan vaig a sopar amb gent desconeguda, però mai has pres una copeta, mai has begut res. A tu què t'importa? Deixa'm tranquil. No t'he dit que no vull el xupito, doncs next, no m'ha parlat d'una altra cosa.
3: Mira, jo vos posaré un exemple que, molt significatiu. Vam presentar un esdeveniment fa poc i en aquest esdeveniment se va, hi havia un pot de coffee break, un pot de picoteo, i se va servir en cafè, bueno, servia menjar i beguda. No se van servir begudes sense alcohol. Hi havia begudes amb alcohol. Per què? Perquè està tan normalitzat, és una cosa que és tan habitual, que ni se van plantejar l'alternativa.
5: Mira que costa creure-ho, eh? Bueno. És excepcional, és vera, vull pensar que no passa
3: molt. Clar, però si anaves, si anaves de manera,
5: t'adonen,
3: sí. Però no a primeres, eh? El que se passava per la safata era un vi blanc, un vi no sé què, no sé quantos. Per què? Perquè...
5: Bueno, està molt normalitzat.
3: No, perquè ja. Això que jo ho he dit, segurament no ho va pensar molta gent, que això no, perquè la gent ho agafava amb molta normalitat. Per tant, això és un indicatiu de que sí, és una realitat, està molt normalitzat, és una cosa que està molt banalitzada, és una cosa que no té cap problema, que si per moltes famílies que un lot de 17 o de 8 anys, menor d'edat, que està prohibit beguir alcohol, és una cosa, bueno, tolerada.
5: Sí, però aquí entra la vostra tasca, sí. I afortunadament les coses han canviat molt, sobretot si miram anys enrere, sempre feim la comparativa, ara mateix no és l'escenari que teníem ni fa 20 ni fa 30 anys. Després d'haver completat tot aquest procés, Maria José, has explicat, no?, que no és fàcil adonar-te del primer moment en què un necessita ajuda, compartir-ho amb la teva família. Ara com te trobes?
4: Uy, bueno, yo hace 15 días me dieron el alta.
5: ¡Qué bien! ¡Enhorabuena! Sí.
4: Y estoy todavía como... Estoy y no estoy, ¿no? En la vida real. Pero la verdad que estoy muy tranquila, muy segura de lo que quiero y lo que no quiero. He cambiado muchas cosas en mi vida, incluso mi forma de ser, mi forma de comportarme con el resto de personas, mi toma de decisiones. Ya no solo es un proceso donde dejas las adicciones, sino que creces tú personalmente y... que recomendaría hacer este proceso a el que es adicto y al que no lo es, porque es un proceso muy intenso y muy bueno para la persona de cada uno. Y ahora yo estoy muy bien. Estoy muy bien, con muchas ganas de hacer muchas cosas, teniendo claro que no quiero ni
1: totes
4: alcohol ni sustàncies.
1: No?
4: Sí.
5: Quin missatge sí. Tan positiu, i és un missatge més que ajuda a totes les persones que ens veuen, que ens escolten, que se poden trobar tal vegada enmig d'un problema d'aquestes característiques, el parlar obertament, normalitzar-ho i, per descomptat, demanar ajuda. Toni, Maria José, ha estat un gust compartir aquesta estona amb vosaltres. I enhorabona, Maria José.
4: Gràcies.
5: 15 dies d'un abans i un després en el punt d'inflexió d'una vida. Així que des d'aquí, la nostra més sincera enhorabona.
4: Gràcies.
5: Fem una aturada per publicitat i anem amb altres propostes. Gràcies.

0: IB3 Ràdio és servei públic. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Ofertón de verano en Eroski. Hasta el 1 de julio, sandía entera a solo 69 céntimos el kilo. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No hi noturam, hi noturam.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Dedicam els darrers 10 minuts d'aquesta segona hora de programa a repassar la crònica de successos. Alba González, bon dia.
1: Bon dia, Marta, com estàs?
0: I començant per un cas polèmic de tortura a una persona amb discapacitat a Manacor.
1: Que ha acabat amb condemna, que ja ho esperava la societat, perquè la veritat és que aquest cas de Manacor, que ocorria el mes de març de l'any 2021, va causar moltíssima polèmica, perquè se tracta d'un cas molt dur. Se van registrar una sèrie de tortures, de lesions, un jove que pateix una discapacitat intel·lectual de Manacor. Els implicats eren 7 persones, van ser els investigats. Finalment s'ha jutjat 6, però aquest judici no s'ha arribat a celebrar perquè l'acord, és a dir, les defenses i la part de la víctima han arribat a un acord i passam d'una petició de fiscalia, Marta, que demanava 4 anys i mig per cada un d'aquests 6 joves que varen estar implicats en aquestes tortures. En aquest jove de 4 anys i mig ha passat a 5 mesos de presó. No entraran, això sí, sempre a condició de que durant 2 anys no cometin cap delicte i estiguin a disposició judicial sempre que se'ls demani. Aquest és l'acord en el qual han arribat. També hi haurà una indemnització pel jove que va patir una sèrie de vexacions, que la veritat, tatuatges pornogràfics a sa cara, va patir, per exemple, que li van cosir els dits del peu dret. Varen ser una sèrie d'activitats que varen deixar Manacor totalment trasbalsat, ningú s'ho explicava, i a més, tot això sumat a sa polèmica que se va crear, perquè aquesta persona que condem pateix una discapacitat intel·lectual, havia convocat una espècie de concurs que els hi va fugir de les mans, d'aquí aquesta condemna. Ell havia sol·licitat una sèrie de proves que se'n van anar de les mans i van acabar en aquesta situació terrible, un episodi que tancam a Mallorca amb aquesta condemna d'aquestes 6 persones, 5 mesos de presó, condem i una indemnització per la víctima de 18.160 euros. D'aquesta manera se tanca amb aquest acord entre les dues parts, Marta.
0: Més qüestions, perquè aquesta setmana ha estat molt activa en matèria d'incendis, ara anirem per parts. El primer, me refereix al d'aquesta matinada a Cala Ratjada. Què ha passat exactament?
1: En aquest cas ha estat un incendi a un habitatge, un segon pis, ha afectat també en el tercer, en aquest nucli de Cala Ratjada, a Cat de Pere, però, clar, és que estem parlant de que és un estiu de molt de focs. En aquest cas, com dèiem, ha estat un domicili i, a més, hi ha 2 guàrdies civils ferits que estaven fora de servei i que, en veure l'immoble, han romput la porta, han entrat, han aconseguit treure un dels ferits, són 3, afortunadament amb ferides lleus, han patit cremadures, perquè, clar, hi havia molta temperatura en aquest pis incendiat, ha estat un rescat de matinada, a les 3:30, més o manco, els bombers de Mallorca ja finalitzaven amb l'extinció, i afortunadament ha sortit bé, perquè condemn podria haver estat pitjor. Esperam que aquests guàrdies civils, que també han estat atesos per inhalació de fum, es recuperin, i enhorabona sempre per estar al servei de la societat. Però com que parlem de foc, Marta, clar, jo m'he fixat que aquests darrers 15 dies jo crec que tots tenim la mateixa sensació, a més de que fa moltíssima de calor, que això ho sabem, hi ha molts de focs, molt d'incendis agroforestals. De fet, hi ha una data, en els darrers 15 dies et superen els 18 incendis, és a dir, anem a més d'un per dia. Hi ha hagut dies, hi ha hagut jornades que s'han juntat 3 i 4 incendis, que això fa que, clar, els bombers forestals de

0: Sí, bé, si bé no tots els incendis han estat forestals, tant incendi forestal, dit que més han estat 7 incendis forestals, també hi ha hagut bastant incendis agrícoles. Hem de pensar que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural és responsable dels incendis forestals i són organismes col·laboradors a dins incendis agrícoles. Els incendis agrícoles sí que són responsabilitat, en aquest cas, de Bombers de Mallorca.
1: Clar, hi ha hagut moltes intervencions que tothom ha hagut de fer feina per intentar que no s'expandissin. Algun d'ells ha respost, Tomeu, una crema d'aquestes controlades, que sembla controlada a un inici i que se descontrola després. Hem de ser conscients, ho repetim, mira que ho deim cada dia, de que estem en una època molt delicada, molt perillosa i molt sensible. És a dir, està quasi tot el mapa en vermell a finals de juny. Teníem les Balears en vermell.
0: Exactament, hem de dir, hem de ser totalment conscients de que s'han de respectar les normes oportunes i la regulació marca que des de 1 de maig a 15 d'octubre no se pot fer cap tipus de foc a dins terrenys forestals ni a menys d'aquests 50 metres de terreny forestal. D'aquests 50 metres en els altres 500 metres que ja es correspon a terreny agrícola, sí que se pot fer foc baix autorització administrativa. Ara bé, si aquest dia, per tema del verd de foc, estem en taronja o vermell, queden suspeses aquestes autoritzacions. Si bé, com ha dit, qualcun ha estat per un tema de crema, les altres han estat per tema fortuïts, és a dir, el terreny incendi va ser per un tema de màquina de disco que fent-se xispes pues, va provocar l'incendi. Aquests incendis moltes vegades mos comencen a dir terrenys agrícola que queda encara aquest rostoll cosetxat o no, val? Que cor moltíssim perquè el vent li pega tot d'una i després mos pega dins a l'interreny forestal i llavors se complica una miqueta més l'extinció de l'incendi.
1: Tomeu, jo crec que per ser un poc positius dins d'aquest escenari de flames, que és inevitable, jo crec que sí s'ha notat moltíssim tot allò que hem anat aprenent durant anys i anys i anys i anys d'enfrontar-nos en el foc, perquè de cada vegada els temps que s'inverteixen dins uns incendis forestals són menors, s'aconsegueixen controlar, és a dir, tenim un protocol super ben establert i jo crec que això s'ha notat, no?, en la professionalitat, l'eficàcia dels nostres efectius.
0: Exactament, és a dir, tot el tema de l'extinció d'incendis forestals ha anat evolucionant i a les Illes Balears una cosa molt important és estendre resposta tant dels mitjans aèris com dels mitjans terrestres. És a dir, una bona xarxa de vigilància, tant de manera de torre de vigilància com de manera de càmeres de vigilància, amb un sistema de comunicacions com toca, com transporta aquesta alarma de possible incendi forestal cap a la central de comunicacions, un despatx contundent de mitjans aèris i de mitjans terrestres i una arribada pronta i contundent cap a l'incendi forestal. Tots els incendis forestals s'haurien de pagar amb un cubo d'aigua. I això significa poder-hi arribar de manera totalment aviat. En menys de 5-6 minuts, des de l'inici de l'alarma de l'incendi forestal, nosaltres estem arribant a l'incendi.
1: I és increïble, perquè a més jo crec que els ciutadans ho han comprovat, perquè basta veure fum i ja veiem les primeres descàrregues d'aigua, els mitjans aèris que són rapidíssims, els efectius que més, malgrat siguin llocs de difícil accés, se troba, se forma, se via, no?, per entrar. Tomeu, crec que la resposta ja me la podria donar jo mateixa, però mos espera un estiu molt dur, veritat?
0: Bueno, en principi, aquestes condicions meteorològiques d'aquests dies, demà ja baixa una miqueta el tema de temperatura, sí que han donat peu en això. A més, ha trobat un terreny agrícola aferrat en el terreny forestal encara fora cosetxar, i això complica una miqueta més l'extinció, i ara veurem un poc la meteorologia com se comporta a dins les setmanes que venen. De totes maneres, nosaltres sempre estem 100% preparats per poder actuar, amb molta severitat i amb una contundència la màxima possible.
1: Tomeu Llobres, gerent de Libanat, moltíssimes gràcies i tots creuem els dits per superar aquest estiu. El Manco, bons treballadors, els tenim, que lluiten contra el foc. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Acabam aquests darrers dos minuts compartint unes imatges que, per cert, ha captat la NASA de tota la zona afectada en els terratrèmols de Veneçuela. Són unes imatges molt impactants perquè allò que veus marcat de vermell són zones que han quedat pràcticament totalment derruïdes.
1: De fet, Marta, t'anava a dir que precisament aquestes imatges de la NASA que s'han aconseguit, a més, via satèl·lit, se tracta d'un informe experimental que volia fer una primera valoració de tots els danys.
2: Fixa't, és que és increïble. Es pot recuperar la carta, però és una
1: magnitud enorme. Indiquen quasi 60.000 afectades. Les xifres són una barbaritat. I si sumam aquestes, que són els quantiosos danys materials, a les pitjors, que és el balanç de víctimes mortals, que continua pujant, està ara mateix a 1.900.

0: 43, la darrera xifra oficial, però clar, ja ens han avisat de totes les entitats. Ho deia també ahir Nacions Unides des de Veneçuela. Ara es compleix una setmana d'aquest doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a l'oest de Caracas i que ha provocat tant de dolor, tant de terror. 7 dies després és molt difícil treure encara persones en vida de sota els enderrocs.
1: Encara existeixen els miracles.
0: Milers de rescatistes que estan fent feina. L'altre dia un bebè que havia aconseguit mantenir-se en vida. S'han pogut salvar persones.
1: Un nin d'11 anys. Mira, aquí estem compartint les imatges del rescat d'un nin d'11 anys. És veritat que gràcies als dispositius, no, a la tecnologia avui que utilitzen els cossos i forces de seguretat, se pot tenir molta més precisió, fins i tot escoltar les veus. No?
0: Però mira que ha costat. Hi havia molt de vídeos demanant silenci, que això ho varen viure. Sempre me'n recordo, no, aquí a Mallorca, quan hi va a l'esbocament, per exemple, de Camp d'en Serralta, aquest silenci que se demana per sentir a les persones que estan sota els enderrocs. De fet, hi ha comunicacions, hi ha converses amb les persones que estan a sota. Hi ha hagut casos molt greus on s'han deixat de sentir i s'ha hagut d'enfocar la intervenció cap a una altra banda perquè aquestes persones havien perdut la vida. Però mos quedem amb les bones notícies que encara surtin més, Marta.
1: I tant de bo puguin ocórrer més miracles. Salva González, que tinguis una molt bona setmana.
0: Igualment.
1: Notícies i publicitat.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia. Nou rècord de pressió humana a les Illes Balears, en aquest cas en el mes d'abril. Segons les dades de l'Ibestat publicades avui, l'arxipèlag va registrar durant el quart mes de l'any un pic màxim d'1.640.000 persones en un sol dia, concretament el 30 d'abril. Això suposa un increment del 0,13% respecte al mateix mes de l'any passat.
4: La mitjana mensual es va situar en 1.500.000 de persones connectades a les illes, fet que demostra la tendència a l'alça del pes demogràfic, però també del turístic, des de principi de primavera. Per illes, el dia de màxima afluència també va ser el 30 d'abril a totes les illes, en aquest cas a Mallorca, Menorca i a Formentera. A Eivissa, però, va registrar el seu punt àlgid 4 dies abans, el 26, en gairebé 240.000 persones alhora.
3: Notícia ara d'interès per a les famílies de les illes. Avui dimecres s'ha obert el termini per sol·licitar el programa del Xec Cangur destinat a cobrir les despeses de l'escola matinera i de l'horari posterior al menjador. Aquestes ajudes, que es poden demanar fins al dia 31 de juliol, ofereixen un màxim de 1.000 euros per fill per finançar els serveis de custòdia en centres educatius i d'educació infantil.
4: La conselleria ha recordat que a partir del 10 de setembre s'activarà el termini per als campaments i les escoles d'estiu amb el mateix topall de 1.000 euros. A més, a l'octubre es podrà sol·licitar el gruix de l'ajuda que arriba fins als 4.000 per la contractació de personal de la llar per a la cura de menors. Tots programes, tots tres, són compatibles, es concediran per estricta ordre d'entrada i tenen com a requisit principal, això és important, no superar els 30.000 euros de renda per càpita familiar.
3: Canviant de qüestió, el ministre de Justícia fa una valoració positiva del primer any d'implantació dels tribunals d'instància, que són els nous òrgans de primer nivell que substitueixen els antics jutjats unipersonals. Assegura que en aquest termini s'han assenyalat i celebrat més judicis i que la litigiositat, en canvi, s'ha reduït gràcies a la mediació i conciliació que és obligatòria amb aquest nou sistema abans d'anar a judici.
4: Félix Bolaños ha fet balanç, un balanç positiu d'aquest primer any de funcionament dels 431 tribunals d'instància que hi ha a l'Estat. Són els que han anat substituint progressivament els 4.000 jutjats unipersonals de primera instància i instrucció que des del segle XIX havia a l'Estat.
5: Más juicios, más jueces, menos litigiosidad. La justicia del futuro, evidentemente. Nadie, ni los más inmovilistas, defienden los juzgados unipersonales, porque saben que era el camino directo al colapso absoluto de la justicia. Los tribunales de instancia conseguirán, en primer lugar, una implementación razonable y, en segundo lugar, que haya unas cifras de trabajo, una carga de trabajo razonable de los jueces y magistrados en nuestro país
3: I avui entra en vigor el nou arancel de la Unió Europea de 3 euros per a tots els paquets petits que arribin de països de fora de la comunitat, com ara la Xina, el Regne Unit o els Estats Units. Una mesura que afecta directament les compres fetes a plataformes de baix cost com Shein, Temu o AliExpress. Brussel·les vol frenar així la competència deslleial i els riscos de frau o seguretat.
4: I alerta perquè la taxa de 3 euros s'aplicarà per cada categoria d'article que hi hagi dins el mateix paquet. Per tant, si demaneu roba de teixits diferents, el recàrrec es podria duplicar o triplicar. Aquesta taxa temporal funcionarà fins a la reforma duanera definitiva ja prevista per l'any 2028.
3: Així arribam a les 11:04 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tentol.
1: Tentol!
2: Tentol!
3: Tentol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: 11 i 5 minuts, ja arribam a la tercera hora de programa i s'incorpora Rafa Andrés als comandaments tècnics. Ens atem aquesta tercera hora comentant-vos un incident que es va viure a una benzinera gallega que durant més de 4 hores, atenció, va servir benzina quan allò que havia de servir era dièsel.
1: Concretament va ser una benzinera de Ribadeo, a Galícia, que ha reconegut que durant més de 4 hores va subministrar un combustible equivocat en els seus clients. Per un error a la descàrrega d'un camió cisterna, els conductors que demanaven benzina 95 varen acabar omplint el seu dipòsit amb una mescla de gasolina i dièsel.
2: La incidència es va produir dissabte a migdia entre les 12:49 i les de 7 de 9 hores i va afectar més de 50 vehicles. L'estació de servei ha assumit públicament la seva responsabilitat dels possibles danys mecànics i ha demanat disculpes a tots els afectats. També ha activat un protocol perquè els clients puguin tramitar les seves reclamacions.
1: Els especialistes recorden que circular amb un combustible inadequat pot provocar pèrdua de potència, avaries o fins i tot l'aturada del vehicle. I en molts de casos, però, si s'actua amb rapidesa, n'hi ha prou en buidar i netejar el dipòsit per evitar danys més grans. Com dèiem, aquesta empresa ja ha habilitat uns formularis per a les reclamacions i si els usuaris no tenen el tiquet, que no passin pena perquè ja tenen a tots identificats gràcies a les càmeres de seguretat del local. I clar, avui de matí parlaven d'aquest tema i ens demanaven si ens havia passat qualque vegada. Això de fer benzina que no toca i la Marta Garau i jo han dit que sí, que ens vam equivocar una vegada.
0: Ara he reflexionat una mica més i jo crec que és que a vegades duim el pilot automàtic posat i no te fixes, no? I no te pares a tenir més atenció, no? I estàs pensant en altres coses, omps el dipòsit i zas, sorpresa. I per això mos ha passat, clar, segur que és aquesta la raó.
2: I segurament és allò que li degué passar a aquest conductor, en aquest transportista, jo, clar. En el principi del programa.
0: Estaria mirant el mòbil.
2: Jo espero que no, perquè si condueixes no has de mirar el mòbil, però jo frivolitzava una mica dient que una saturació o una sobredosi de reggaeton a segons quines hores no era el més indicat perquè t'embua una mica, però és vera que segurament aquest home, aquest bon home, anava, no vull dir despistat, però segurament en pilot automàtic i una errada, mira el que va acabar provocant, perquè evidentment no és el mateix que te passi a tu de manera puntual que un problema, un error teu afecti a 50 vehicles que, atenció, les reparacions podrien ser bastant cares. Vull dir que poca broma, sí.
1: Però i a part, en la manca de personal que hi ha per als tallers mecànics, que no és que tinguis un accident i no en tinguis la culpa, és que després puguin arreglar-te el cotxe, perquè jo, el desembre, vaig tenir un incident en el meu i me varen acabar d'arreglar el meu cotxe per mitjan de març.
0: Jo estic esperant fins al 7 de juliol, també.
1: Ho dic perquè ja no és que tinguis incident i no tinguis la culpa.
0: Que va, es poden tenir el cotxe.
1: Es poden tenir el cotxe i sobretot es tens d'espera, i ara imagina't, crec que són 54 cotxes que hauran d'esperar perquè els puguin adobar d'una manera o d'una altra.
2: Però bé, perquè m'ho serveix això? I de per dir a tothom, sobretot conductors i conductores, alerta, res d'anar en pilot automàtic, anar molt en compte a l'hora d'anar a posar benzina o dièsel, que mirin bé allò que toca, i sobretot si canvien de cotxe, perquè també ho comentàvem abans.
0: Que te deixin un cotxe o agafes el cotxe que tu no agafes habitualment, és quan passa.
2: Això és quan passa, tant, sí, que vagi molt alerta.
0: I tant que sí. Idò, amb aquest missatge a navegants, o millor dit a conductors, anem amb altres qüestions. Volem xerrar-vos d'una actuació, fixeu-vos, improvisada del cantant britànic Robbie Williams a Sevilla.

0: Els veïnats i turistes que aquest dilluns vespre passejaven pel centre de Sevilla varen viure una escena del tot inesperada. El cantant britànic Robbie Williams va improvisar un petit concert al carrer després de trobar-se amb un músic que interpretava precisament un dels seus grans èxits, aquest Angels, que ara escoltàvem.
1: Hem de dir que l'artista, que era a Sevilla, en aquesta ciutat abans del concert que havia d'oferir l'endemà en aquest festival icònic a Sevilla Fest, es va aturar, va agafar el micròfon i es va posar a cantar al costat del músic del carrer. En pocs minuts, desenes de persones es varen congregar al seu voltant, al voltant de l'actuació improvisada, mòbil en mà, òbviament, com no, mentre corejaven la cançó.
0: Robbie Williams era fent una volta amb la seva filla, que va ser qui el va animar a que cantàs amb aquest artista de carrer, i les imatges s'han fet virals a les xarxes socials i mostren un Robbie Williams molt proper, convertint un passeig pel centre històric de Sevilla en un concert inesperat. Un avançament improvisat del que, hores després, seria la seva actuació oficial al festival, l'única prevista a Andalusia, dins de la seva gira mundial. I ara me fa una rabiada, perquè jo fa dos caps de setmanes
2: era a Sevilla, en sonor ràpid,
0: i vaig passar per aquest carreró. Tu imagina que m'atrapa en Robbie Williams actuant en directe.
2: Tu t'imagines el músic de carrer que de sobte estava cantant la seva cançó i s'atura...
1: De fet, se va parar una mica nerviós i...
2: Home, no m'estranya. Que segur que serveix perquè aquest músic pugui guanyar molts de seguidors, perquè ara ja és el músic famós qui va visitar Robbie Williams.
0: En el centre de Sevilla n'hi ha bastants, de músics. I... Sobretot quan cau com que vas cap vespre i para fer una volteta, no sé si na Maroto ha anat per Sevilla...
1: No he estat mai a Sevilla.
0: Pous, però n'hi ha molt de músics.
1: T'he de dir una cosa. Crec que... Ara me direu què dius, però clar, l'endemà hi havia aquest concert d'en Robbie Williams, però imagina que fans d'en Robbie Williams, que d'important ha de ser trobar-te pel carrer, encara que tinguis entrada per anar a veure-lo en concert, i tenir-lo a dos pans de distància i poder-lo veure actuar en viu i en directe. Vull dir, crec que en el final aquestes petites coses són quasi més importants.
0: Això
1: que
0: era un poc a la casita de Robbie Williams.
1: Exactament.
0: De Sevilla.
2: Tenc un dubte. Què en penseu? Que tota la gent va reconèixer en el moment que era Robbie Williams? Perquè jo veig que aquí no hi ha ningú. O sigui, que no arriba
1: que
2: ni un grapat de 20 persones.
1: Sí,
2: però enmig del carrer, amb altres equips que no són els que ells utilitzen habitualment. Tu passes per aquí...
0: Amb aquestes gorres que se posen,
2: perquè és veritat que... home, el veus i t'has de fixar que és en Robbie Williams. Després sí que te n'adones, no? Però vosaltres creus que tota aquesta gent sabia que era realment Robbie Williams? Perquè és que n'hi ha 5 persones aquí.
0: I si no, doncs varen viure...
1: 5 afortunats.
2: 5 afortunats, exactament.
0: Aquest concert en directe.
2: Dosis d'exclusivitat per a aquestes persones que passaven pel carrer i se van trobar amb l'artista. Ja m'hagués agradat, sens dubte. A més, un tema preciós, per cert. 11 i 12, vos contam altres propostes. Seguim amb bones notícies, que jo crec que això és important. Important, no? Tenir la dinàmica de bones notícies, sobretot quan l'actualitat ha vengut tan complexa. Hi ha persones, i ho diuen moltes vegades, que tot és actitud. Aquestes persones amb la seva actitud ens recorden que no hi ha obstacle prou gran quan hi ha ganes de seguir, de tirar cap endavant. I és el cas d'en José Miguel Aznar, un jove que ja coneixeu en aquest programa, que va néixer amb una discapacitat congènita, però que mai ha deixat que això marqui els seus límits.
1: Exactament, Marta. Fa un temps va posar en marxa una campanya de micromecenatge amb un objectiu molt clar, i és que ell volia aconseguir adaptar un cotxe, un vehicle, per poder conduir. Ell volia manar a les totes. Per aquell motiu volia tenir un vehicle, però si no només, no només era tenir aquell vehicle, sinó també guanyar en autonomia, amb independència i amb llibertat per moure't-se a Xisco, pel seu compte, allà on fos.
0: Així és, ja avui el tenim aquí amb nosaltres perquè ve a compartir una gran notícia. Gràcies a la solidaritat de moltes persones, la campanya va recaptar prop de 3.000 euros i en José Miguel Aznar ja té el seu cotxe adaptat. I avui volem saber com ha anat aquest procés, què ha significat poder tenir aquest cotxe i posar-se al volant per primera vegada, i per això el saludam. José Miguel, molt bon dia, com estàs?
3: Buenos días, muy bien, aquí estamos.
0: Clar, la primera pregunta és obligada. Com va ser el moment en què vas poder conduir aquell primer dia el teu cotxe adaptat i vares poder ser tu Fast and Furious, perquè crec que t'agrada la velocitat?
3: Déjate de velocidad, que me tiene que durar mucho. Pues a todos mis círculos cercanos le digo lo mismo, que fue un poco locura, porque hacía un año que el coche llegó, este mes hacía un año que el coche llegó a Bilbao y que se terminó de adaptar, y yo solo he conducido 60 horas, que son las de prácticas, las que hice. Y cogí el coche, básicamente lo llevé a la gasolinera a repostar y fui a despedirme del taller, y ya me metí 400 kilómetros de golpe. porque bueno, me había dicho que tenía que ir a visitar a mi familia de Murcia y con mi
2: madre. Eso sí que es estrenar cotxe, José Miguel, 400 kilómetros de cop. ¿Com va ser la sensació?
3: Bien, muy natural, diré que es muy natural todo. Los primeros kilómetros quizás fueron los más difíciles, pero que fue espectacular, libertad y satisfacción, pero que no muchos nervios, la verdad.
2: Però les sensacions, has dit llibertat, sens dubte, perquè és una, ho estaves esperant des de feia ja molt de temps, no? Aquesta sensació de trobar-te amb independència absoluta, notar la carretera, ¿me pots descriure aquestes sensacions com van ser?
3: Creo que es aún un poco estado de shock y que me estoy dando cuenta con el paso de los días, pero bueno, ahora estos días que, por ejemplo, llevo una semana y media, dos semanas aquí ya en Mallorca, a decir, vale, no tengo planes, cojo el coche y me voy a hacer una ruta de montaña yo solo. Ahora me estoy dando cuenta con estas pequeñas cosas de decir, ahora ya no tengo comillas, cadenas o algo que me pare decir, oye, pues si no me sale este plan, pues lo hago yo solo.
2: Estem convertint imatges del cotxe que descrivim per als oients, que és una xulada, per cert, és una xulada el cotxe.
3: Sí, difícil de explicar, se tendría que ver, pero bueno, como ya sé, bueno, mejor con imágenes, pero lleva un joystick que es muy sensible, que al moverse mueve el volante. Los botones que vendrían a ser la palanca de un coche adaptado para ir hacia adelante, hacia atrás, neutro y parking, están adaptados en el mismo joystick, en el cuadro de mando, y yo los aprieto. Y en el tema de dar las órdenes de intermitentes o sonar claxon, y lo digo por el micro. O sea, que viajar conmigo es escucharme, básicamente.
1: Ets un poc com l'aplicació, no? Com la, no sé si diana Alexa o la de Google, no? Que te dirigeix una mica. Tu vas donant les instruccions
3: jo
1: i les ordres.
3: Jo doy conciertos
1: clar,
3: en el cotxe.
1: Clar, dèiem una mica, o tu explicaves que has guanyat en llibertat, en autonomia,
3: sí.
1: No dependre de la gent per fer un pla que te faci ganes, ara d'anar a la muntanya, ara tenim aquí imatges d'anar a la muntanya. Evidentment, també, a través de les teves xarxes socials, anar amb gent com tu, també fas cada dia passes per tenir més autonomia, no només en poder conduir un vehicle, sinó també en poder preparar-te el dinar, en poder-te vestir, no? Fins i tot tens aquestes pròtesis que qualque vegada mos has comentat que t'han adaptat precisament per poder fer més coses. Però clar, ara és el cotxe, és una passa més, no? Per exemple, de poder fer un pla, de poder sortir i dir, mira, me'n vaig a, no sé, a la muntanya, a la mà. Clar, també és vera que aquí tenim molta dependència del vehicle per poder fer moltes coses i supos que això també ha fet que d'alguna manera puguis fer plans i els puguis fer amb total normalitat, no?
3: Sí, o sea, la red social que habla de mi vida es un poco el mostrar como hay muchas cosas que yo ya hacía, pero bueno, mostrarlo a la gente no está de más, pero es como conseguir esos pequeños pasos hacia la independencia total o lo máximo posible, espero conseguir la absoluta, y el coche ahora es otra más, y que me... ¿Qué se me hizo raro? Contaré una anécdota, pero una cosa que se me hizo raro es decir, por primera vez, te paso a buscar.
1: ¿Vale? Porque... Eres tú en el que viene de Rocoí, ¿no?
3: Sí. Sí, siempre. Entonces, fue una de las cosas que se me hizo rara, de decir, oye, la primera vez que digo, oye, se lo dije a mi primo pequeño, José Juan de Murcia, digo, te paso a buscar, y dije, oh, qué cosa más rara, pero sí, sí, sí.
0: I José Miguel, el teu cotxe és únic? Ho dic perquè, clar, com que és un cotxe adaptat, no sé si hi hagi gent que estigui en la teva mateixa situació, que pugui ser que també li falten els braços i digui, escolta, jo me pensava que mai podríem anar, però tu que ets un tio, que si una cosa ets exemple en moltes coses, si qualcú està veient les imatges, ja sigui per xarxes o que te conegui, és un cotxe estàndard que t'han adaptat a tu en concret?
3: O
0: el teu cotxe és únic? A cada persona l'haurien d'adaptar a la seva manera?
3: Claro, bueno, hay distintas discapacidades, distintos brazos, muñones. El joystick, la forma del joystick que se ve en la imagen,
2: ¿sí?
3: En el mid me han puesto una forma de
2: aquí
3: U porque para yo poner el brazo ahí.
2: Y tú poder... enganches, ¿verdad?
3: Sí.
2: Y a través de qué joystick controles lo que
3: izquierda
2: sería el volante.
3: Izquierda y derecha.
2: Exactamente.
3: ¿Vale? Porque
2: sí, sí.
3: Yo, por ejemplo, tengo piernas. Entonces, un coche automático, puedo apretar, como me funcionan los pies 100%, puedo apretar tanto freno como acelerador. Gente que, por ejemplo, no tenga ni brazos ni piernas, el joystick se podría hacer de 4 vías, si no me equivoco que se llama, porque estuve escuchando cuando estaba ahí en la autoescuela, que, por ejemplo, es apretar el joystick hacia adelante para acelerar o tirar el joystick hacia atrás para ir marcha atrás, si no me equivoco. Entonces, hay muchas adaptaciones para distintos tipos de discapacidad.
1: Cada pero mi coche es único, podríem dir, no?
3: Se podría decir que es único, o sea, mi coche es una Volkswagen Caddy adaptada.
1: Entonces... Un cotxe que, recordem, has hagut d'anar a cercar en el País Basc perquè aquí no te podien fer l'adaptació. Però a tot això te volia demanar, perquè clar, tu dius, tenia moltes ganes de conduir, havia fet 60 hores de pràctiques i sí que vas poder fer aquest viatge de 400 quilòmetres,
3: 800.
1: Per anar...
3: El primer dia fue 400 i el segon altre 400.
1: Exacte, per fer aquesta visita a la família que havies promès. Però vull saber, què és allò més complicat per tu? Perquè hi ha gent que se li dona molt bé aparcar, gent que no se li dona gent bé aparcar, en Gisco, per exemple, és un exemple, de que no li va massa bé aparcar.
2: Ja has rebut.
1: Però a tu, què és allò que se te fa més complicat o que és allò que no se te dona tan bé i que has de practicar més?
3: A veure...
1: Confiesa.
3: Que...
0: Tranquil, el carnet ja el tens.
3: No,
0: el carnet,
3: el carnet
0: ja el tens, ja no te'l llevaran.
3: És que... La familia, ya sabéis, suelen ser, y más los primos, y que yo soy uno de los mayores, suelen ser más criticones, pero sorprendentemente todos han hablado maravillas de mí.
2: Muy
3: no
2: bé.
3: Quiero tirar de fantasma ni nada.
2: De todas maneras, vale. No pasis pena, porque el coche tothom te critica.
0: Si hay que echarse flores,
2: sempre.
0: Ahora es el momento.
3: Vale, entonces, a ver, por poner una pega que me doy cuenta yo, hay que ser un poco autocrítico, quizás en las curvas aún las tomo un pelín demasiado fuertes, pero yo tenía mucho miedo.
1: Es un poco brusque. Es un poco brusque.
3: Tengo que pillar el tacto al freno aún, ¿vale? Pero que si mi primo pequeño y mis primos han dicho que conduzco súper bien, por algo es. Mi madre no la he visto con cara de susto en ningún momento, mi padre tampoco, ya he llevado a toda mi familia y amigos. Y creo que tal. Tenía miedo con la marcha para atrás, ¿vale? Porque es que para prácticas... contadas veces, 10 veces, y para aparcar un momento durante el examen. Pero bueno, con los sensores que hay hoy en día y que, bueno, que he sido copiloto durante 30 y pico años, se podría decir. Entonces, no sé, tengo esa experiencia práctica, como queráis llamarlo, esa pericia.
2: José Miguel, i els teus seguidors? Perquè, clar, tu has documentat tot aquest procés a través de les xarxes socials, nosaltres t'hem seguit també i hem vist el temps que faltava perquè arribés el cotxe, tu anaves explicant. Què t'han dit? M'imagino que és, no sé, és un exemple també a seguir. Has donat moltíssims d'ànims a moltes persones amb discapacitat. Què te deien?
3: Pues, a ver, he estado terminando los exámenes, tengo que subir vídeos más explicativos porque solo he podido subir uno, pero todos súper contentos. Y lo que tú dices, yo creo que también, no es que tenga muchos seguidores, pero mostrar a gente con discapacidad que tienen la posibilidad, aunque no haya, por ejemplo, muchas ayudas, o al menos en la comunidad autónoma, pero, oye, que hay maneras de conseguir más independencia. I tal, entonces todo el mundo...
1: I oportunitats, no? Perquè al final se tracta de tenir oportunitats.
2: Exacte.
1: No només de que tu siguis lliure, que també, que és molt important tenir aquesta autonomia, sinó que tu també puguis, com un altre, tenir les mateixes possibilitats, no?
3: Sí, y ya te digo, todo el mundo, por el contexto en el que nacemos o donde nos encontramos, siempre nos gusta ir a un sitio u otro y no depender de nadie y decir, oye, pues ahora voy a ir con mis amigos o voy a ir yo solo a un sitio que me guste o porque me apetece, por lo que sea. Es, la libertad es lo que todos venimos a este mundo a intentar conseguir.
0: I quan vas començar aquesta campanya de micromecenatge, José Miguel, t'imaginaves la resposta tan positiva que vares tenir? No sé si tu ja sabies que comptaves en seguidors, que seguint t'havia donat suport a la teva història, però clar, quan t'han de posar euros, ja la cosa que envia una micona. Tu tenies clar des del començament que podries acabar aquest procés, que arribarien els euros i que podries complir el teu somni de tenir aquest cotxe adaptat?
3: Yo quería lo que si fuese solo un euro ya iba a ser más de las ayudas que iba a recibir. Entonces, la gente que ha ayudado y que incluso me han parado por la calle para felicitarme y tal, o sea, lo que hayan puesto, yo, o sea, súper agradecido con todo el mundo, o sea, ¿qué más puedo decir? O sea, con el tema de prótesis, por ejemplo, sí que con mi comunidad estoy súper agradecido. Esto sería otro tema que se podría mejorar, es decir, oye, sé que a lo mejor el coche para según quién no es tan importante, pero creo que la movilidad a día de hoy es algo que se necesita. Y lo que y al no recibir ayuda y que la gente, quien haya sido, se haya volcado conmigo, ¿qué más tengo que decir? ¿Qué palabras d'agradecimiento?
2: Sens dubte. Què li diries, José Miguel, a totes aquestes persones que ara te veuen i aquelles, sobretot, que han pensat alguna vegada en llançar-se a TVOLA, que no és possible o no, que no podien tirar cap endavant o que tenien alguns pensaments tal vegada més pessimistes, no?, sobre la seva situació a la vida? Mm-hmm. Què li diries?
3: Pues que sigas luchando, que todo llega. En el momento en que dejas de luchar es cuando ya seguro que no hay oportunidad de conseguirlo.
2: I ara mateix cap a on partiràs?
3: Al trabajo.
2: Clar.
1: Bé, jo sí que te voldria demanar quin és el pròxim repte, perquè clar, com que sempre te vas posant com a petits reptes, petites metes, ara ja tens el cotxe, ja pots conduir, ja pots anar a fer les coses i els trucs que te facin ganes, no sé si hi ha qualque cosa que digues, mira, ara me centraré i me volcaré amb això perquè també ho vull aconseguir.
3: Vale, pues...
1: tengo si encaje... es confesable.
3: Sí. Me voy a hacer el Everest, no. tengo encajes nuevos con las prótesis que me están dando una movilidad brutal, pero como todo nuevo, hay que terminar de retocar. Entonces voy a tirar a lo grande. En cuanto consiga ese pequeño porcentaje que me queda para la autonomía, yo creo que lo siguiente, o de las cosas más grandes que me deberían tocar, lo siguiente ya es vivir solo.
2: I doncs, si t'assembla, aquí t'esperarem per contar-ho, per explicar com és aquest procés. No tenim cap dubte de que en José Miguel ho aconseguirà. Hem compartit alguns d'aquests vídeos, no?, on mostra com a través d'aquestes pròtesis té total autonomia per el dia a dia, per les tasques de la llar, que per cert no ho han dit, però el podeu seguir, o ho tornem a repetir, a través d'Instagram, Bracitos con Queso. Veritat, aquest és el seu nom d'Instagram, així no se vos oblida. El podeu seguir i així sereu testimonis de tots els reptes, de totes les passes que fa José Miguel. A més, és molt divertit per xarxes socials, vos ho recomano. José Miguel, tot un gust compartir de nou aquesta estona amb tu.
3: Igualmente, gracias por tenerme.
2: Igualment per tu. Uns consells i tornem amb més propostes.

0: IB3 Ràdio és informació. La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: 11 i 28, continuem aquí al dia amb la darrera estrena d'IB3 Televisió, Laboratori de Crims.
1: Como médico forense, la muerte es un fenómeno biológico y médico-legal que debe describirse, constatarse y muchas veces investigarse.
2: Laboratori de Crims és la nova sèrie documental d'IB3 Televisió que ens convida a entrar en el món de la investigació criminal des d'una perspectiva ben diferent. El programa posa el focus en la ciència forense i en el paper que tenen les proves científiques per reconstruir què va passar en un crim amb la mirada del metge forense Javier Alarcón i també la conducció de la periodista Virginia Galeano.
3: Darrere el projecte hi troben també el director Dani Cuesta, amb una llarga trajectòria en el gènere documental, i Artífecs de Memòria Negra, el programa Degà, de successos aquí a IB3. Es va estrenar diumenge passat i cada setmana tindreu un nou capítol al vostre abast, i per xerrar-ne ja podem saludar a Virginia Galeano i en Dani Cuesta. Com esteu?
4: Molt bé, i vosaltres? Gràcies per convidar-nos.
3: Volia demanar-vos què tal les sensacions després del primer capítol, si vareu rebre moltes telefonades. Galeano, si te varen dir, no sabia que matar era tan fàcil a partir d'ara, si qualcú te va demanar punts, me sobra qualcú
4: no.
3: A sa família, tu que ara ets una experta, me podries donar quatre consells.
4: He de dir, Xisco, que la gent va més alerta ara, eh? La gent va més alerta. No, la gent, les repercussions han estat positives. Sí que es veu que és un programa totalment diferent, perquè no... És un programa que no només xerram de succeïts, que sempre dèiem, això, què ha passat i qui ho ha fet, ho contau vosaltres aquí a un programa d'actualitat o serveis informatius, nosaltres anem una mica més enllà i el que feim és contar com s'ha fet aquella investigació, tema de les proves, tema de l'arma...
0: Entendre els crims, en realitat, clar.
4: Entendre com se va analitzar, com la policia científica, la Guàrdia Civil, els forenses, varen analitzar un crim i en el final varen esbrinar, doncs, qui va fer...
0: Que, perdoneu, això interessa moltíssim a la gent.
2: Sí, de cada vegada hi ha més aficionats.
0: Home, i tant,
4: el true crime està molt de moda,
2: sí. Sí, i tant. No, li anava a demanar jo precisament a en Dani, perquè és vera que hi ha com aquesta febre per true crime, que és vera que agrada fins i tot adolescents, perquè també jo tinc un adolescent que
4: sí?
2: Li encanta tot aquest món, però bé, després de tant d'anys d'explicar casos reals, no? Perquè dèiem que també estàveu darrere aquesta memòria negra, que és el programa de capçalera de successos d'IB3, que vos va fer pensar que hi havia encara una altra manera d'explicar els crims i que aquesta havia de passar també per un laboratori forense, no? I parlar amb un forense com en Javier Alarcón i també, evidentment, en la conducció d'Ana Virginia.
5: Bueno, yo creo que era hay una parte de la investigación criminal que es la ciencia forense, que probablemente es la gran desconocida, ¿no? La gran desconocida más allá de series como CSI y todas estas series, ¿no? Creo que es un mundo que, o sea, el espectador, el público en general no es consciente un poco de todas las ramas que abarca, ¿no? Va más allá de la autopsia, ¿no? También tiene el análisis del perfil del criminal, un poco estudio de las patologías, estudio de las armas, o sea, tiene un rango muy grande que a mí me sorprendió, ¿no? Y luego, por eso también decidimos adentrarnos ahí. Y luego también hay otra cosa, que es un poco la figura de Javier, ¿no? Que Javier es el forense por excelencia, ¿no? Un poco también lo hemos visto en Más allá de Memoria Negra, que ha sido un colaborador durante todos estos años, ¿no? Ha participado en mil programas de televisió.
0: Crec que és la persona que més sap de crims, probablement, d'aquest arxipèlag.
5: Bueno,
0: uns molt durs, de fet.
5: Fora jo...
0: Exactament.
5: És una broma, ¿vale? Y entonces, si pensamos así, pensamos en enfocar un programa de true crime, en enfocarlo a través de la narración de la ciencia forense. Creo que le da un plus, ¿no? de un entorno súper desconocido, ¿no?
0: Poseu-vos un exemple d'alguna cosa que segur que no sabíeu, que ho apareix a través d'un cas en concret. Podeu triar el capítol que no sé què més vos va cridar l'atenció, però què va ser exactament el que més vos va sorprendre?
4: Jo he après... Vos podria dir, crec que perfectament, si ves aquí un cadàver, no? Si l'han mogut o no. Per tant, si aquella persona...
0: Per favor, ho has de compartir.
3: T'haguessin duit un mort.
4: Jo trobo que aquí me falta
0: certa cosa. Espero no trobar-me en aquesta situació mai, però tot i així vos ho podeu explicar.
3: Explicar-nos...
4: Xisco, és que duques darrers mesos...
3: Si l'han bategat o no.
4: Envoltada de cadàvers ficticis, ho he de dir, eh? Perquè tenim
2: una
4: sala d'autòpsies...
2: Però què te fa pensar que han mogut un cadàver?
0: Molt bé.
2: Que han de pensar
4: que... Per unes marques en concret que queden en el cos humà.
5: Les libideces.
4: Les libideces cadavèriques.
0: I què són exactament?
4: Pues són unes marques de la sang, o sigui, per exemple, si tu mors cap per avall, tindràs unes marques de sang, taques de sang, a la part de baix del cos, no? Perquè la sang baixa, no? Per la gravetat. Si tu mors o te maten i caus cap per amunt, tindràs aquestes marques a l'esquena. Llavors,
0: però marques visibles.
4: Sí, sí, sí, de sang.
0: Visible,
4: sí, sí, taques, com a primer vermelles, després un poc violetes, no? Per tant, si tu te trobes un cadàver cap per avall, però amb marques a l'esquena,
0: que això els assassins que no tenen primer d'assassí no ho saben,
5: si no,
0: no ho mourien.
4: Sí,
0: exactament.
5: També jo tengo que decir que Virginia, luego y al final no, pero durante los tres primeros meses, cada rodaje venía y me decía así por bajo, Dani, ¿y esto?
2: És que ha de fer una mica de... de respecte.
5: Però és necessari, això?
3: Ara que deies...
4: Molt censura, sempre deia, molt censura.
3: Ara que deies això, quan se facin amb històries reals, sempre hi ha un equilibri delicat. M'imagino que aquí és on actuaves vessant periodístic de Galiano, entre informar i respectar les víctimes. Clar, sí. Com heu afrontat aquesta responsabilitat durant tot el procés de producció? Perquè d'una banda és un molt bon producte televisiu, però d'una altra no és ficció, sinó que tot allò que se conta és cert i darrere hi ha famílies, fills, coneguts, que veure com s'explica d'una manera tan crua si l'història del seu familiar també et pot tocar en certa manera.
5: Bueno, yo creo que es un... cogimos la dirección que hemos llevado también, que hicimos con Memoria Negra, ¿no? Al final, el respeto desde el punto de vista del narrador es la verdad, ¿no? Es decir, nosotros estamos trabajando con unas evidencias y con unas realidades que se tienen que contar tal y como son. Una de las premisas que he llevado siempre como director de estos espacios es, en cuanto haya una duda, aunque sea de un 1%, ese contenido no sale.
2: O sea, todo, es que rigor muy importante.
5: Todo, todo. Y creo que el respeto a las víctimas viene por ahí. Vale, yo creo que ha sido la línea que siempre hemos llegado, que siempre hemos llevado con este tema. Entendemos, y es lo primero que ponemos encima de la mesa, siempre, siempre.
2: No, anava a dir que, clar, en el cas de la Virginia ha hagut de fer una mica de fil conductor entre espectador, especialistes, en aquest cas també amb en Javier Alarcón, que ha estat un poc el mestre de cerimònies del programa, però com has preparat una mica el teu paper, no? O la teva feina, perquè ara és que li anaven fent comentaris en Dani, en plan, oi, això no sé si és que rufa, no sé si molt censuraran. Tu has presentat informatius, el rigor tu saps que és molt important, però clar... Parlar de crims, de morts, fa una mica de respecte, no? I supos que també posar-se en el paper de conductora d'aquest tipus de programes també dona una feina, no?
4: Primer de tot, com ha dit en Dani, amb respecte total cap a les víctimes i cap a les seves famílies. Per tant, això és el primer que hem de pensar. Tractar amb un tema, sempre tractar amb un tema des de la generalitat, és a dir, parlar de persones ofegades, parlar del tema des de la generalitat, i després sí que és vera que anem a casos molt concrets i explicar en aquest cas sempre amb aquest rigor que comentava Joana i aquesta honestedat, no? El meu paper és de periodista curiosa, no? Sí que és vera que jo venc del món dels informatius i això sí que ho tenc, no? Hi ha barreres que no s'han de traspassar i no s'han de passar, en aquest cas, no? Però de periodista curiosa, és a dir, jo me poso en el lloc de l'espectador i totes aquelles preguntes que vosaltres des de que vos faríeu són les que li traslladen a Javier Alarcón. Hi ha moltes coses que jo prèviament tinc molta informació, però hi ha informació que no tinc, que també en Dani li va bé, que no ho sàpiga tot, no? Perquè me sorprèn i me fa fer aquestes preguntes com si fos pràcticament en directe, no?
0: Home, i que serveix també per desmuntar tòpics.
4: Sí.
0: No? Perquè la gent no ho sap tot i que, per cert, CSI ha fet molt de mal. O sigui, la gent té un concepte...
5: És tot mentira.
0: Home, clar, i després que dones que passen mesos...
3: No sé quantes botelles de luminol se va comprar a casa seva per saber si tenia o no taques de sang.
0: Soc una gran seguidora, no? D'aquest tipus de sèries, però crec que va fer molt de mal perquè les investigacions.
3: Me'n record, aquesta temporada que te va pegar, que anaves amb aquella espècie com de plomall, mirant també si hi havia emprentes.
0: Que de fet hi ha...
2: Que no sabia,
0: que
2: no sabia
0: però si hi ha jocs de nins que ho pots fer.
3: La Policia Nacional.
0: Exacte.
2: Però si hagués dit de dir una sèrie o una pel·lícula o sí, un referent en aquest sentit...
0: A banda del vostre programa, eh?
2: A banda, sí, òbviament, no, però clar, jo què sé, però ara se fan moltes sèries de true crime, de documentals, de coses que han passat de veres, de... sèries, no?, que se basen en casos reals.
3: En casos porta, ara n'acaba d'estrenar una amb el que aquest del Picatoste, que ja no només lo que és la narrativa documental ja no li basta i passa a fer ficció.
2: Sí, no? I per això supos que ara d'en CSI, Dexter, no? Que també va ser com una sèrie que va seguir molta de gent i que
3: bons.
2: Va... Bons, també. No sé, n'hi ha qualcuna que vosaltres hagueu vist
0: no
2: i que heu dit
0: això.
2: M'encanta, m'ha seduït moltíssim.
4: Joan Carles Porta m'encanta. Sí. Ja sé que fa molt d'anys, tant a la part de quan va començar Televisió de Catalunya, com ara que tot està ja traduït i està a plataformes i tal. Crec que és una persona que ho tracta molt bé. I sí, jo, per exemple, m'agrada molt. Evidentment, ara a plataformes tenim moltíssim de documentals. Crim d'Alcàcer, per exemple, t'escarrufa, no? Te torna 20 i busques anys enrere, no? N'hi ha molts.
5: Yo creo que después de tantos años trabajando con el True Crime, sobre todo aquí, en una comunidad, digamos, que es pequeña y que aquí condicionada un espacio isleño, ¿no? ¿Sabes? O sea que hay un factor que es súper importante. O sea, trabajar con la realidad a la gente le atrae. O sea, quiero decir, o sea, nosotros no estamos trabajando con muertes,
2: ficticias, ¿no?
5: Un asesinato en Wisconsin.
4: No,
5: que
4: no,
5: también.
4: No.
3: Pero
4: aquí.
3: Trabajamos con... Es interesante, pero el muerto de Rochester, ¿en qué le interesa? No, tú vols el mort d'Andratx.
5: De Pere Arau. O sea, el Pere Arau, tú vas a comprar al mercado y sabes que en la calle Costa y Llobera, que es la que sale tal, ha habido una señora o un señor que han descuartizado. O sea, es lo que a ti te... A la gente le interesa. O sea, la proximidad...
0: Ya ningú passarà igual per aquest carrer.
5: Y el concepto de realidad, que te impregna la realidad.
4: Més alert, en Xisco.
3: No, és que jo som veïnat de Pere Garau i ara...
5: Ahí dos, luego te lo digo, te hago una lista.
3: Lo passaré per allà, clar. Jo ho deia abans de començar, en Dani Cuesta, ets expert en crims d'aquest arxipèlag, ara al laboratori, però abans a Memòria Negra, que si no vaig errat hi ha novetats,
5: sí.
3: Per lo que fa Memòria Negra. Podem
5: sí.
3: avançar qualque cosa, això és que a teva.
5: Sí, sí, vamos a avanzar. Bueno, ya sabíamos, ¿no?, que Memoria Negra tuvo una primera temporada que estaba ubicada en plataformas en Amazon Prime y en LG, bueno, en diferentes plataformas. Ahora va a haber 3 temporadas. Vamos a pasar de 16 capítulos a 46, o sea, 30 capítulos.
0: Súper buena noticia.
5: O sea, 46 capítulos de una serie producida en Baleares,
0: íntegramente
5: en TV3. Y con toda la humildad que
0: enhorabona,
5: en estas producciones.
0: Enhorabona, sens dubte.
5: Sí,
0: i el clima agrada, està de moda i sobretot amb el rigor, amb la professionalitat.
5: Sí.
0: Capítol, el diumenge a les 10:10, un nou capítol, doneu-nos 5 cèntims del que veurem.
5: El rastro de l'assassino.
0: Val.
5: Que és, no? El rastro de l'assassino, l'anàlisi de les... del rastro de l'assassino, de tot
0: sense
5: lo
0: fer
5: que
0: més
5: deja
0: spoiler.
5: El asesino detrás de sí.
2: Si ha mogut el cot, si no l'ha mogut...
4: Exacte, el comentari que ja vos contaven en un principi.
0: Mira,
3: i vetres una vegada més servei públic. Si feis comptes matar algú, no vos podeu perdre aquell capítol per no deixar traça.
5: Dos casos...
3: Per fer-ho tot net.
5: Dos casos superinteressants, un falso suicidio de Torok Sombor y luego un asesinato cometido en una finca en Sesec Cases, un señor que enterraron en Xisco en un pozo y estuvo ahí unos cuantos años hasta que lo pudieron encontrar.
0: Però la veritat surt a la llum, eh? I acaba sortint.
4: Sí, i surt, per exemple, en casos que han passat fa 65 anys. Vos faré un pot de spoiler d'un altre capítol. L'enverinadora de Pollença, una dona que fa 65 anys, no sé si sabíeu d'aquest
0: cas. Sí,
4: perfectament. Va matar 4 o 5 membres?
5: 5
4: membres de la seva família.
5: La condenaron por una,
0: a més, a través
5: 5.
0: De microdosis.
4: Exactament.
0: Sí, sí.
4: Me demanaves en el principi si tenia truc ja per acabar amb qualcú.
0: Que, per cert, ho dirà en Dani, però és una tècnica més associada a les dones.
4: Sí.
0: L'enverinament, eh?
4: Sí.
0: Bueno, com veus,
5: tots...
0: Com
5: que alegria que cuenta.
2: No, això s'ha estudiat, la violència, l'exercici
0: sí, sí.
2: amb més els homes.
0: Exactament.
2: I la sutilesa, en
5: bueno,
2: aquest cas.
5: Que el,
4: ho explicam, també,
5: sí,
4: en el programa.
5: Sí, crec
4: sí,
5: que
4: sí, sí.
3: La idea és, Nagalia no mos volia dir com enverinar qualcú.
4: Sobredosi de paella. Aquí ho veig.
5: Cuidado.
2: De paella.
5: Cuidado, vai. Sin lavar el arroz, que és important.
4: Exacte.
0: Per el sofre o per...
4: Arsènic.
0: Ostres.
2: Uau.
5: Però bueno, que no s'assusten los productores de arroz, que és una... En el
0: bé,
5: programa lo explicamos.
0: Si ho voleu descobrir, ja sabeu, a través dels diferents capítols d'aquesta sèrie, ja frissam, recordem, diumenge a les 10:10, nou capítol de Laboratori de Crims. Dani Cuesta, Virginia Galiano, moltíssimes gràcies a tots dos.
5: Gràcies.
4: A vosaltres.
0: Uns consells i continuem en ruta, aquí al dia.

0: I de tres ràdio és humor.
1: Ofertón de verano en Eroski. Hasta el 1 de julio, sandía entera a solo 69 céntimos el kilo. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada amb un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava,
6: sí.
5: Podríem dir.
0: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
9: Comença el dia amb la informació més completa.
10: Són les 7.
9: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
10: Bon dia, matí complicat a les Balears.
9: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
10: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
9: Amb totes les veus i les reaccions.
10: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
9: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Que ens tornin els diners, diuen Narcís Peric, però bé, grans fortunes vinculades a les Balears que els deutors morosos que apareixen en la llista publicada per l'Agència Tributària. En el punt de mira d'Hisenda també hi ha, l'heu vist ara en pantalla, Vicenç Grande, Matías Kuhn, Manuel Marc i una vintena d'empreses també de les Illes Balears.
1: Així és, Joana. De fet, l'expresident del Reial Mallorca, Vicenç Grande, arrossega un dels deutes més elevats de persones o fins i tot societats vinculades a l'arxipèlag i supera els 31,5 milions d'euros, mentre el magnat immobiliari Matías Kuhn s'endeuta amb més de 1,3 milions i el net del fundador de la banca Marc, Manuel Marc, té pendents uns 3 milions d'euros.
0: En total, la llista recull 5.853 deudors, un 2,4% manco que l'any anterior. Tot i aquesta reducció, hem de dir que el volum global del deute continua sent molt elevat. Supera, atenció, els 15.400 milions d'euros, que clar, quan xerran de tant de dobbers, és que mos en volen perquè no saben comptar tant de dobbers. Però bé,
2: ara que dissimuleu, sí, pel que fa i no faig, tenir una micona aquesta quantitat a casa.
0: Exacte. Bé, la gran majoria dels morosos volen dir que són empreses especialment del sector immobiliari i també energètic.
2: Segons Hisenda, gairebé un de cada cinc deutors es troba en concurs de creditors, una situació que dificulta la recuperació d'una part important d'aquest doblers. La publicació anual d'aquest registre cerca reforçar la transparència i també la lluita contra el frau fiscal.
3: Com se pot dormir?
0: Tu diràs. Bé, segurament ells no tenen problemes de sona, perquè ja deuen dir
3: tendríeu...
0: deure 15 milions, sí, que més dona.
2: Clar, és que si deus 15.000 euros a Hisenda, tens un problema. Ara, si deus...
3: igual ja passar fronteres, no, Maria Antònia?
1: Jo estic al·lucinant. És que si xerram d'aquestes xifres, no me'n puc avenir de que tinguin això ells a casa seva, i a més, com després ho han de tornar? És que és inviable.
0: No, i segurament d'aquests deudors hi ha molts que fan una vida, per ventura, que no els hauria de correspondre, no? Perquè
3: aquí els tenim grans quantitats de dobbers, i alguns d'ells balears. Acabam amb els esports.
2: Amb una dona que està al dia amb Hisenda, em consta.
3: Sí, que no hi hagi truïs, ni embuis. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia, sí, jo no dec res, I de fet, ben que xerrar del Mallorca, d'un fitxatge, s'han gastat dobbers, això, és que els atenen. El Mallorca amb el primer fitxatge, que és n'Adrián Fuentes, ja és oficial, amb 29 anys, arriba del Còrdoba, primer reforç d'aquest Mallorca a la segona divisió, signa per 4 anys, i també s'ha venjat el calendari del Mallorca. Bé, aquí veiem n'Adrián, que és davanter, a veure si fa molts gols, i tenim ja calendari, dia 16 d'agost, els postres en joc, ja mos hi posarem en la primera jornada, com veus, contra el Valladolid a Somos, i la darrera serà visitant l'Almeria, esperant que sigui per celebrar que el Mallorca torna a primera, això ja serà el 6 de juny de 2027,

0: Però bé, ja tenim en Fuster, que és de vacances, però ja, ja se sap bé el calendari de tots els partits que haurà de narrar del Mallorca.
1: Punt i final en aquest programa. Nosaltres tornem demà a partir de les 9 en una nova edició del dia. Que tingueu un bon començament de mes de juliol. Gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El conseller d'Educació, Antoni Vera, atribueix la baixada en el nombre d'aprovats a les proves d'accés a la Universitat del Juny a la llei educativa LOMLOE. Vera diu que aquest alumnat és el primer al qual ja se li ha aplicat la LOMLOE durant l'ESO i també els nous currículums de 2022.
2: Considera que la LOMLOE no acompanya el coneixement i ha fet una reflexió a la comunitat educativa per intentar revertir aquesta situació.
3: La LOMLOE, una vegada més, ha denostat els coneixements i els ha apartat del centre de l'educació. I els currículums educatius de l'any 2022 del govern Armengol també ho varen fer i han de ser conscients. I aquest és el resultat.
1: Canviem de qüestió. Comença el retorn a casa dels menorquins desallotjats d'un creuer fluvial a França que es va incendiar mentre dormien la matinada de dilluns. Una vintena de menorquins anaven a bord d'aquesta embarcació. Tenen entre 65 i 80 anys i han sortit il·lesos de l'incident.
2: Estaven amarrats al port d'Honfleur, a Normandia, quan al voltant de les 3, mentre dormien, es va declarar l'incendi al vaixell i varen ser evacuats d'emergència. Els 6 primers varen arribar ahir capvespre a l'aeroport de Menorca. La resta preveu tornar-hi els pròxims dies.
4: Hacían fuego en la cocina. Yo al principio pensaba que era un simulacro, pero a las 3 de la mañana era impresionante el fuego. Entonces vino gente de Cruz Roja, de Protección Civil, SAMU.
5: Jo amb camisón, el resto de la gent també, i sortint. I com que estàvem ben bé en el moll, doncs vam tenir la sort de que vam sortir i ens vam quedar a fora del moll, tots allà agrupadets, amb una fred que pelava.
1: D'altra banda, el sector turístic i hoteler de les Balears preveu una bona temporada, tot i la incertesa derivada dels conflictes internacionals actuals. Enguany, diu, la temporada ha arrencat tard, però esperen bons nivells d'ocupació.
2: És una de les reflexions que deixa la jornada de futur i competitivitat del sector hoteler celebrada a Palma per l'Associació per al Progrés de la Direcció, un fòrum on s'han abordat altres reptes que enfronta el sector, com ara l'impacte mediambiental o la retenció de talent. També apunten un canvi de tendència dels viatgers, tot i que mantenen unes bones previsions. Joan Vargas, de Boris, és director de Recursos Humans de Boris.
6: És una temporada turística que ja ve una mica marcada per tots els problemes que hi ha hagut amb la guerra d'Iran, sobretot a començament de març. És la temporada, diguéssim, que li està costant arrencar perquè va patir tot el que són les reserves. Els mesos de març i abril van quedar molt aturades, pues una mica per la por a què podia passar. Ara sembla que la cosa s'està relaxant i hi haurà molta última hora.
1: Precisament, l'Associació Hotelera d'Alcúdia i Can Picafort preveu una ocupació hotelera de mitjana de més del 90% durant els mesos de juny, juliol i agost.
2: El president de l'associació, Pablo Riera Marçà, que agrupa un centenar d'hotels i gairebé 30.000 places turístiques, es mostra esperançat per aconseguir les xifres d'ocupació registrades en els darrers 2 anys, però a la vegada també prudent, perquè diu que encara queda molta disponibilitat d'habitacions.
7: Debemos seguir atentos y sobre todo atentos en los últimos meses, septiembre, octubre, que es en donde realmente nos jugamos el último pistoletazo y es lo que hace que sea una temporada buena, normal o muy buena.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 12:04 minuts amb més notícies a l'1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
8: La gestió dels recursos hídrics té avui una cita destacada a Menorca amb la reunió de la Comissió de Seguiment del Cicle Integral de l'Aigua, que aglutina dins un mateix organisme el Consell Insular i els 8 ajuntaments de l'illa. Una passa que respon a la necessitat de posar en comú criteris i actuacions davant d'un dels grans reptes ambientals de Menorca. Perquè quan es parla de recursos hídrics es parla de subministrament o de consum, però també de la salut dels ecosistemes, de l'equilibri del territori i de la capacitat d'adaptació a episodis cada vegada més freqüents associats a la calor i a la sequera. De fet, avui mateix s'està actuant a la gola de Salbufera d'Esgrau després que durant els darrers dies hi hagin aparegut peixos morts. És una situació que ja s'ha produït altres vegades i que es relaciona amb la manca d'oxigen quan l'aigua s'escalfa. Avui sabrem quin tipus d'actuació estan fent els tècnics des de primera hora del matí a Salbufera. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest dimecres, 1 de juliol de 2026.
9: Benvinguts al Dia Menorca.
10: Bon dia, Menorca.
11: Benvinguts i benvingudes.
12: Comença l'espectacle.
13: Ara.

0: tot sol.
1: Avui és el Dia Mundial del Reggae, un gènere musical nascut a Jamaica a finals dels anys 60 i que ha estat font d'inspiració també d'alguns artistes menorquins.
0: S'ha més que una cura. Lo que vol és que recordi d'on vens, arrels i cultura.
1: És rudimentària, que podrem veure en directe aquest divendres demà passat en el claustre a les 9, en el seu únic concert a Menorca aquest estiu. No us el perdeu.

0: Dia Mundial de la Fruita, a principis de juliol, justament solen començar a madurar les primeres figues, tot i que la segona tongada més abundant arriba al setembre, que és quan realment hi ha més producció i varietat. Serà justament al setembre quan podrem veure i sentir el grup de música folk menorquina Figues d'un altre paner.
1: Totes som la Catalina, l'espai per tu no n'hi ha, l'espai per tu no n'hi ha.
0: Sonaran a ses pedreres de Sostal dins del cartell d'enguany dels Fosquets Lítica el 10 de setembre.
1: Son pare, per força se'n va anar, per força se'n va anar.
0: I avui també hi ha un tercer dia mundial, el de l'acudit. En Nanis des Castell ens ha improvisat aquesta codolada dedicada al xista.
2: Diu així, diu, un dia vaig voler voltar el món, vaig voler volar i viure, i creix-me vaig ser com un campió, me sentia un home lliure, me sentia un home lliure i va arribar fins a un poble d'Aragó. Allà on hi havia un sastre, li vaig dir, ai, don Ramon, tu me podries fer aquest desastre? Me podries fer un traje per manar el camió? Me va fer un traje per manar el camió i vaig tornar a ballar cap al riu. Ai, sa gent ja riu. Ai, sa gent ha vingut una bona hora, un que riu, l'altre que plora. Un qui no lleig i l'altre escriu. Però així, creix-me, vaig tornar al sastre i li vaig dir, ai, don Ramon, quines ganes m'has donat de ser lliure, perquè així en tu he fet una xalada. Ve a ser una codolada, és com un xiste que mos fa riure. És un xiste que mos fa riure el dia aquest que voleu interpretar. Però vostè en què dir? Que visca aquell qui amb alegria sempre amb el somriure sol saludar. Saludar perquè ha fet gràcia. Saludar perquè no ha hagut d'anar a la farmàcia. Saludar perquè en s'improvisació penseu que xiste a vegades en sa codolada sempre diuen que és molt millor. Saludos!
0: En Nanis és un dels veterans de la glosa i de les codolades de Menorca. Moltes gràcies, Nanis, i moltes gràcies també, Jordi Fàbregas, per ajudar-nos a caçar aquesta codolada dedicada als oients de l'Aldia Menorca.

0: Que per cert, no hem saludat el rei de l'humor, Naxel Camarasa, bon dia.
1: Hola, què tal, com va?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Ara et podria demanar que m'expliquessis un acudit, però no ho faré.
1: No, m'ho facis,
0: per
1: això,
0: pietat.
1: Sisplau.
0: És una molt mala passada.
1: M'agafaries bastant a contrapeu.
0: Sí, no ho faré.
1: Pensa que estic jo en un to d'informatiu, saps?
0: Totalment.
1: Clar.
0: Ara anem al tot informatius. Abans alguns dels continguts del programa d'avui. Parlarem amb en David Martínez, director de Salvofera Desgrau, per conèixer les actuacions que tècnics del parc ja estan fent des de primera hora del matí com a conseqüència de l'aparició de peixos morts per l'escalfament de l'aigua. Rebrem a l'estudi en Borja Alcalde, president de l'associació ACAM, entitat que gestionarà un nou espai cultural al centre de Mo Plaça Òssium, que demà obre les portes. Vindrà acompanyat del primer artista convidat, en Joan Tarragó. I és dimecres entrarem a descobrir un comerç emblemàtic de Menorca. Avui coneixerem la història de Mobles Martí, amb 65 anys d'història, es Mercadal.

0: Axel, bon dia de nou. Per on començam?
1: Doncs passem per unes dades estadístiques, perquè l'Institut Balear d'Estadística, l'Ibestat, ha publicat avui dades relatives a pressió humana, l'índex de pressió humana, i Menorca torna a batre rècords en aquest sentit. Són dades corresponents al mes d'abril, quan a l'illa es van aglomerar més de 134.000 persones, quasi un 1% més que l'any anterior. Segons dades publicades, a l'abril hi va haver més de 1.000 habitants més a l'illa que el 2025. És l'abril, de fet, amb més pressió humana des que s'entenen registres. Una tendència que, a més, va clarament a l'alça. Els primers 4 mesos de l'any han superat registres. En l'acumulat, l'illa ha patit una pressió de 463.000 persones. És un 2,8% més que en el mateix període de l'any passat. Això equival a prop de 13.000 persones més. Avui hi ha hagut una roda de premsa al Consell per fer balanç de les campanyes contra el lloguer turístic il·legal. El Consell ha anunciat que des del 2023 ha aplicat sancions per valor de més de 4 milions d'euros. Una informació que ampliarem a partir de les 2:30 a l'informatiu migdia. I comença el retorn a casa dels menorquins desallotjats d'un creuer fluvial a França que es va incendiar mentre dormien la matinada de dilluns. Una vintena de menorquins anaven a bord d'aquesta embarcació, tenen entre 65 i 80 anys i tots ells han sortit il·lesos d'aquest incident. Estaven amarrats al port d'Honfleur, a Normandia, quan al voltant de les 3, mentre dormien, es va declarar l'incendi al vaixell i van haver de ser evacuats d'emergència. Els 6 primers van arribar ahir que vespre a l'aeroport de Menorca.
2: Decían fuego en la cocina. Yo al principio pensaba que era un simulacro, pero a las 3 de la mañana era impresionante el fuego. Entonces vino gente de Cruz Roja, de Protección Civil, SAMU.
3: Jo amb camisón, el resto de la gent també, i sortint. I com que estàvem ben bé en el moll, doncs vam tenir la sort de que vam sortir i ens vam quedar a fora del moll, tots allà agrupadets, amb una fred que pelava.
1: La resta de menorquins preveu tornar a l'illa els pròxims dies. En total es van haver d'evacuar 163 persones. I acabem a Es Migjorn, que ha explotat contra el govern, concretament contra Costes. La Conselleria de la Mà ha autoritzat manco del 40% de les gandules i parasols previstos, la qual cosa, denuncia el consistori, suposarà també una reducció important dels ingressos municipals. Després de mesos d'estira i amolla, Costes permet instal·lar finalment 60 parasols dels 150 que s'havien sol·licitat i 120 gandules de les 344 demandades. També es permeten 3 patins amb pedal, 3 piragües i 2 taules de pàdel. El consistori ho considera del tot insuficient, tenint en compte que enguany hi ha més aranya que anys passats i que les platges de Sant Adeodat i Sant Tomàs sempre han tingut més serveis. L'Ajuntament havia pressupostat per aquest concepte uns ingressos de 200.000 euros. Aquesta setmana els tècnics enviaran una proposta per reubicar els serveis de platges i Costes ho haurà d'acceptar. Serà aleshores quan es podrà adjudicar el nou contracte. Fins al moment, 6 empreses hi havien mostrat interès, però la reducció i la demora en la seva posada en marxa les pot haver desincentivat.
0: I avui el Consell Insular ha fet balanç turístic. En coneixerem algunes dades a les 2:30.
1: Correcte, a partir de les 2:30 ampliarem aquesta informació. El que ha transcendit fins ara és que des del 2023, com dèiem, s'han establert sancions superiors als 4 milions d'euros.
0: Gràcies, Axel. Fins després.
1: Que vagi bé.
4: Pues en casa i en l'aire condicionat, filla meva.
5: Això és una foguera.

I pel que fa al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu un dia força assolellat, amb més presència de núvols que els darrers dies, temperatures estables d'entre 23 i 31 graus i vent moderat de tramuntana i mestral, un vent que, alerta, alterarà l'estat de la mar i suposarà l'activació d'un avís groc per fenòmens costaners a partir de les 8 del capvespre. Quantes? 12 i 17 minuts, fem una pausa i tornem tot d'una. Bon dia i bon...

0: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
0: El dia Menorca. Fet a casa.
8: Des de primera hora del matí, els tècnics del Parc Natural treballen a Segola de Salbufera d'Esgrau per restablir la connexió amb la mà, després que durant els darrers dies s'hagi detectat una acumulació de peixos morts en aquest punt d'intercanvi d'aigua. Es tracta d'una zona especialment sensible on la manca de renovació pot provocar episodis com aquest quan pugen les temperatures. En parlem amb el director del Parc Natural, David Martínez. David, bon dia.
9: Hola, què tal? Bon dia.
8: Què és exactament el que s'està fent avui a Segola de Salbufera d'Esgrau?
9: Pues es tracta d'unes actuacions que són bastant habituals en aquesta època aquí en la gola de Salbufera, per a la gent que no ho conegui, és una part del tram que uneix la mar amb l'Albufera, el que es diu la zona dels pescadors o de les comportes. I bueno, fa anys hi havia un sistema per pescar els peixos que hi havia en l'Albufera, i aquesta connexió es permetia tenir l'entrada de peixos cap a l'Albufera i així poder tenir peix per pescar. De fet, bueno, abans, feia molt de temps, aquesta connexió era habitual, era molt habitual. Què passa? Que quan es tanca, pues passen aquestes coses que a vegades es trobem que hi ha uns peixos que no poden sobreviure a la situació i hem hagut d'obrir ara.
8: Clar, la mort de peixos sempre és un fenomen que crida l'atenció també dels mitjans de comunicació que estan en fet ressò aquests dies. Amb aquesta actuació s'evita de manera immediata la mort de més peixos?
9: Sí, és una de les actuacions que millorarà la situació. De fet, tenen bastant de capacitat de sobreviure els peixos que hi ha en aquesta zona, però al permetre l'entrada d'aigua de la mar fresca disminueix la temperatura, augmenta l'oxigenació i, per tant, sí, ja de manera immediata sí que se veurà la millora, sobretot que pujarà el nivell, que ara mateix hi ha molt de part que està seca en la part de la gola, augmentarà el nivell de l'aigua, per tant, hi haurà més aigua perquè els peixos puguin sobreviure i, de fet, podran sortir a la mar i podran entrar i podran estar millor.
8: L'entenc que qualsevol decisió que es pren a Salbufera d'Esgrau és delicada, perquè pots prendre una mesura per afavorir una espècie determinada i alhora està perjudicant una altra espècie o està perjudicant l'entorn d'alguna manera, no? Entenc que s'ha de fer sempre una reflexió profunda de pros i contres.
9: Sí, de fet aquesta situació l'hem tingut justament per evitar tenir perjudicis sobre una espècie d'au que està protegida, que nidifica en l'entorn de Segola, que es diu els camers de Jonc, que justament estava en l'època final de la seva reproducció i la nostra decisió va ser aquesta d'esperar una mica a que ja acabaran de sortir espois i que ja no hi hagués cap perill per a aquesta espècie. I quan ha arribat el moment, pues mira, ha donat la casualitat que era una mica tard perquè, clar, ja els peixos que havíem ja no han pogut aguantar la situació. I sí, a partir de que ja estigui obert, ja la qüestió millorarà. Però sí, a vegades són decisions que són complicades. Quan fas una cosa per millorar una, després hi ha una altra qüestió pues que bueno, pues que té algun perjudici. Però dins de lo que cap, hi ha hagut una mortalitat que es pot considerar normal, per així dir-lo, està controlada en el sentit de que tots els peixos que han mort s'han retirat immediatament, no hi ha cap problema de salubritat ni cap qüestió d'aquestes, i sí que, bueno, sobretot evitant pues, que hi hagi un perjudici per a la gent que vulgui anar a la platja, no hi ha cap problema perquè la gent se pugui banyar, perquè l'aigua, el que fa l'aigua de la mar és entrar, per tant no sortirà cap l'aigua que està en la gola no sortirà, sinó que al revés, entrarà aigua de la mar i bueno, serà millor per a tothom.
8: I aquesta connexió entre aigua dolça i aigua salada es mantindrà gaires dies? És una actuació molt puntual o s'ha de mantenir durant un temps?
9: Sí, esta és una pregunta molt interessant perquè a nosaltres ens interessa que estigui obert el màxim temps possible. A vegades no és possible perquè depèn del nivell de la mar, perquè a vegades fluctua, augmenta o disminueix pel tema dels anticiclons i les baixes i altres pressions, però sí que la nostra intenció és que estigui oberta el màxim de temps possible. De fet, la gent que és habitual, que va a la platja d'Esgrau, és molt habitual quan van a pegar-se un bany pues, que han de passar pel canal que s'ha format. Per tant, la nostra intenció és que sí, que hi hagi una connexió el més temps possible, justament per evitar que torni a passar una situació pues, d'augment de temperatures i de situació que pot haver problemes amb els peixos. Per tant, sí, la intenció és tenir-la oberta el màxim de temps possible.
8: Comentaves abans que els nivells són baixos, que hi ha punts que estan punts de salbufera que estan secs, però és una situació habitual per l'època o ens hem de començar a alarmar, David?
9: No, cap alarma, al contrari. La qüestió és que en la part que he comentat de les comportes cap a la mar, antigament s'emprava per a pescar i aquesta part és la que ha disminuït un poc més de lo que la gent sol veure en aquesta època, però no hi ha cap signe d'alarma, tot el contrari. De fet, el nivell de l'albufera està a un nivell que se poden entendre normals per a l'època. Ara mateix estem davall uns 15 centímetres per davall de la mar, que està bé per a l'època, anirà disminuint perquè se va evaporant i no hi ha entrada d'aigua, no sé que hi hagi plogudes, que no crec, però bueno, mai se sap. A l'estiu, a vegades aquestes plogudes d'estiu, pues mira, podem millorar la situació, però en cap de les situacions hi ha un problema. O sigui que estem més o menys acostumats a aquesta situació, el que sí que, pues bueno, estem jugant amb l'entrada de la mar per poder mantenir els nivells perquè bueno, pues que aquesta part d'aquí estigui en bones condicions.
8: Clar, és que estem en un any de contrastos, sense terme mig. Hem passat d'un hivern on ha plogut moltíssim a de cop i volta deixar de ploure, pujar la temperatura i una onada de calor que sembla que dura i dura.
9: Sí, a veure, estem en el clima mediterrani que és el clima habitual, aquestes precipitacions de lo que són de primavera, pues bueno, han estat un poc així més fluixetes, sí que és cert que a l'hivern sí que ha plogut una mica més, i això ens ha permès bueno, pues arribar a una situació que, bueno, que està bé, per a lo que és l'època. L'any passat i l'anterior estem en una situació moltíssim pitjor de la que estem ara, per tant, és sempre una bona notícia que hi hagi plogudes i que pugui, bueno, se pugui omplir una mica d'aigua de pluja, però bueno, dins de la situació esperem que durant l'estiu amb la situació en la que estem podem passar en bones condicions.
8: David, feim aquesta entrevista a 1 de juliol, a 1 de juliol, com s'ha preparat el parc per la temporada turística alta?
9: Pues des del parc, una de les qüestions que treballem molt és el tema de la sensibilització i l'educació ambiental. I sobretot, ja tothom ho sap, al centre de recepció, tot el visitant que vulgui venir al parc tindrà tota la informació per poder anar pels itineraris, camí de cavalls a les platges. I després, des de l'equip d'educació ambiental, s'ha treballat en tres àrees d'actuació. Una seria el tema de la mar, hi haurà unes activitats en caiac, una vegada a la setmana, entre juliol, agost i setembre, i després també hi ha passejades a peu, que la gent que vulgui venir i vulgui una visita guiada, és totalment gratuït, Hi ha dues sortides a la setmana. Una és dimarts en castellà i és dijous en català. I també estem preparant, això és una cosa que ja fa 2 anys la vam fer i va tenir molt d'èxit, és als nuclis urbans d'Esgrau i de Macaret, que són els que estan dins del parc natural, perquè la gent que es vengui a visitar, o sobretot la població local, pugui conèixer un poc les activitats que fem al parc. Estem organitzant 2 glossats, que és una manera de conèixer la realitat del parc d'un punt de vista diferent, i la una serà en Esgrau el 22 de juliol al capvespre, i l'altra serà el 5 d'agost, també al capvespre, a les 8, a Macaret. I tothom està convidat, són activitats totalment gratuïtes, i sí que anima a qui no ho hagi fet, tant sigui l'anar a veure el glossat com les excursions en caiac i a peu, que estan molt interessants i, bueno, és una manera diferent de conèixer el parc.
8: El parc no teniu previst que sigui zona massificada, no?, per l'eclipsi de l'agost, no és un dels punts on estigui previst que s'hi atraqui gent.
9: No ho tenim previst, que hi hagi un... mai se sap, no? Però bueno, en principi no és un dels punts que són crítics a l'hora de veure l'eclipsi, i no obstant, bueno, sempre i quan que la gent pugui seguir les recomanacions que s'estan comentant de cara a aquest dia, pues no crec que hi hagi cap problema. Però bueno, el que és l'afluència de visitants, més o menys, és com l'altre any, sí que hem detectat un punt un poc més elevat en aquesta època, però supos que els dies que bueno, pues no ha fet tant de calor, pues la gent ve a passejar i a fer rutes.
8: Com ha de ser. Gràcies, David Martínez, director del Parc Natural de Selvofera d'Esgrau. Una abraçada i bon estiu.
9: Moltes gràcies a vosaltres i molt bon estiu.
8: Que vagi bé.
9: Igualment.
0: El dia Menorca. Fet a casa.

0: Bueno, Borja, ¿qué se siente a un día de empezar esta aventura? Cuéntanos un poco a la práctica, horarios, si es gratuita la entrada, si no es gratuita, un poco como sí, para que los maoneses empiecen un poco ya a hacerse una idea y abrirse a este nuevo espacio. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo va a funcionar?
1: Pues mira, empezamos a rodar mañana. Estamos sobremente ilusionados, pero nerviosos también con este comienzo. El horario, el centro abre todos los días con todas las actividades, excepto los miércoles. El miércoles es el día de descanso. El horario de actividades, aunque la plaza está abierta, el horario de actividades es de 7 de la tarde a 12 de la noche. Todos los días, excepto los miércoles. Tenemos una agenda cultural programada para todo este verano, desde julio a octubre. Los eventos, actividades, todo es gratuito. Habrá algunos días donde traigamos eventos especiales, talleres especiales, y ahí obviamente pues habrá una pequeña aportación. Pero los de lunes a jueves, bueno, de lunes a sábado, todo es gratuito. Quizá los domingos sea el día especial, donde intentemos tener una agenda con gente de fuera, otras actuaciones, stand-up comedy, talleres, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo se puede colaborar o ser parte? Bueno, tenemos una website que es plazaocium.com, donde cualquier persona puede registrar su interés con cualquier gremio, ofertar un taller, una propuesta. Lo que queremos es que la gente se pueda involucrar. Este es un comienzo, este proyecto, para que dar un espacio, una estructura, una logística, que otros puedan ser parte.
0: Y mañana todo el mundo invitado.
1: Todos invitados, por supuesto, y bueno, esperemos que se reciba bien y que sigamos ofreciendo muchas actividades para todos los maoneses.
0: Y a contemplar, a ver, Joan Tarragó.
1: Primero con Joan Tarragó,
0: con su obra, a ver qué mensaje lanza Joan Tarragó a Menorca en este inicio de Plaza Ocium. Borja, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Que tengáis un gran éxito.
1: Muchas gracias.
0: Y nos vemos por aquí.
1: Nos vemos otra vez, seguro.
0: Cuando nos necesitéis, aquí estamos.
1: ¿Sí? Estupendo, seguro. Gracias.
0: Enhorabuena.
2: El dia Menorca, fet a casa.
0: I avui a Comerços Emblemàtics anem cap a Es Mercadal per visitar Mobles Martí. Vam poder conversar amb na Pepita Oliver, fundadora amb el seu amo d'aquest establiment, 65 anys d'història, l'endemà del seu pregó de les festes de Sant Martí d'enguany. Vam passar ahir una bona estona amb ella i els seus fills. Idò, hi entram.
3: Hola, bon dia.
0: Us trobem ja a l'avinguda Mestre Garí, aquí és Mercadal, a Mobles Martí, amb els tres socis de l'establiment, na Pepita Oliver. Bon dia, Pepita.
4: Bon dia.
0: Molt bé. Amb en Tobal Martí. Bon dia, Tobal.
5: Bon dia.
0: I amb en Josep Martí.
6: Bon dia, bon dia.
0: Els tres socis, la fundadora i un altre títol que enguany t'han atorgat, Pepita. Pregonera de les festes de Sant Martí d'Es Mercadal.
4: Sí.
0: Com va anar aquest pregó?
4: Molt nerviosa.
0: Sí?
4: Clar.
0: Què vas sentir? Conta'm un poc, no? Perquè no passa gaire sovint que et facin aquesta proposta. Com t'ho van proposar? En quin moment et va agafar per sorpresa? Com va ser això?
4: Me va agafar per sorpresa i tot d'una vaig dir que no.
0: Com que vas dir que no?
4: Ell també va dir que no.
0: Tobal, explica-m'ho.
5: No, bueno, perquè ara és un moment de molta feina i estem molt liats i tot això, i mos agobiava un poc de fer tot això en aquest moment, però bueno, després ho van recapacitar i van veure que era cosa pel poble i que a la gent li feia molta il·lusió i van decidir que sí.
0: Josep, digue'm que tu hi vas votar a favor.
6: Sí, sí, sí, jo estava totalment a favor. Dic, bueno, li vaig comentar, dic, bueno, és un honor que siguis la pergonera, perquè tu més és una persona i et més entranyable com és ell i tot això. Dic, ho faràs bé, dic, no t'has de passar cap pena. I tal dit, el fet, va passar un poc de pena, però bueno, després, ho va fer molt bé.
0: Què vas voler transmetre en aquest pregó, Pepita?
4: Que me trobava molt bé a Mercadal, que havia estat molt feliç a Mercadal. I la botiga me van dir, Que te la tornaries a posar? Sí, jo faria el mateix que he fet, me casaria amb el mateix home, posaria la mateixa botiga i tindria dos fills igual.
0: Som i tu vau muntar Mobles Martí quan, Pepita?
4: L'any 61.
0: Com va ser aquesta decisió? No devia ser fàcil emprendre llavors? O fins i tot era més fàcil que ara?
4: No, no va ser fàcil perquè jo vivia a Ciutadella. I quan ens van casar el Toro i vam venir a viure a Mercadal. I jo me vaig trobar molt malament. Llavors, el poble, tot era gent del camp, no hi havia. Hi havia les botiguetes aquelles petitones que hi havia. I jo vaig dir al meu home, o pos botiga o me'n vaig d'aquest poble. I el meu home diu, idò, posar en botiga.
0: Clar, la botiga llavors va ser la manera com vas anar coneixent aquells pagesos, aquells vesins que vivien a Es Mercadal i a poc hi devies anar fent vincle.
4: Sí. Aquí tothom m'estima. Sí, és clar que sí. Avui he anat a comprar i no podia sortir.
0: Home, perquè te felicitaven, no?
4: Sí, tothom em felicitava, sí, perquè els va agradar molt. I res, hi vaig comptar la vida meva, no vaig fer cap desastre, no. La vida i per avall.
0: La vida que no és poca vida, eh?
4: No és poca vida, no. No.
0: Deus haver viscut moltes coses.
4: Sí, he viscut moltes coses, sí.
0: No és fàcil tenir un negoci.
4: No. I un negoci com això, que és de m'estem molt de doblers. Però bueno, anant capellant.
0: I els fills com ho van viure?
5: Bueno, bé, nervis, perquè no són coses a les que estem acostumats, sinó que normalment feim altres tipus de coses, que no està davant micròfons i coses d'aquestes, però bueno, també amb il·lusió de que a ella li feia il·lusió i pues, mira, va ser entranyable, no? per tots.
6: Bueno, jo dic que jo som molt, molt obert i m'agrada molt tenir contactes amb la gent, i quan li vaig dir que nosaltres vam fer un petit conclave el cap de setmana, i allò que va ser... Però quan va dir, diu, sí que ho faré, dic, jo vaig posar molt, molt content i nerviós també, com tots. Però bueno, va sortir bé i ara ja ho veus, ha sortit pel carrer avui i no paraven de felicitar-la, un parell de trucades que ha tingut de la gent, i bueno, molt content, molt content. Nervis, com tots, però bueno, no ho fem cada vegada, cada dia, no so. Però molt contents.
0: Vosaltres sí que van néixer els dos al Mercadal, eh?
5: Sí, van néixer dins la botiga, pràcticament.
0: Com que dins la botiga? Ni aquell dia vas fer festa, Pepita?
4: Mira, quan van llogar aquesta botiga, jo estava encinta d'en José.
0: Aquesta segona? D'acord. O sigui que vau néixer pràcticament aquí.
5: Nascut dins els mobles, vull dir que hem vist mobles tota la vida. Tota la vida des de petits han anat a ajudar els pares i tota la vida hem vist mobles. No n'en fui mai dels mobles.
6: Que nosaltres, com que teníem la casa, o sigui, la tenda d'aquí davant, l'antiga, tenim la casa darrere. Clar, no teníem dependent, i clar, teníem un timbre que el teníem dins el menjador. Clar, quan hi havia un timbre, el primer que, si la mamà tenia cosa de motos poc, pues sortíem nosaltres a atendre en el que hi havia. Vull dir que tampoc no, dic, bueno, espera un moment que ara sortirà la mamà, el papà, no? Però vull dir que era una cosa bastant familiar.
0: Abans era molt habitual que la casa i la botiga pràcticament no tinguessin fronteres, eh?
4: No. Sí, s'entrepassava tot.
0: Com recordes aquest parell corrent per aquí la botiga? Ajudaven o enredaven?
4: No enredaven, però com que llavors era carretera, això, passava molta pena perquè cada instant anaven i venien. I jo passava molta pena. Però bueno...
0: Aquell... Clar, tots els cotxes passaven per aquí a l'avinguda, eh?
4: Els correus, tot passava per aquí. Era la carretera general. Sí. Clar, i ells petits que anaven i venien tot el temps.
6: Tinc una anècdota que un dia que travessant aquí el carrer me va atropellar una bicicleta. O sigui, amb els cotxes que passaven me va atropellar una bicicleta.
0: Vas tenir sort?
6: Sí, vaig tenir sort. Me va rompre el peu, però vaig tenir sort que era una bicicleta que em va atropellar. Una vegada atropellar, bueno, travessant el carrer per anar a cercar a mon pare, no sé, no me'n recordo, però sé que va ser una bicicleta, perquè vegis tu, la carretera general que passava per aquí davant va ser una bicicleta que em va atropellar un dia.
0: Tova, alguna anècdota que recordis tu de quan eres fiat i voltaves per aquí?
5: Bueno, com que anècdotes era pràcticament cada dia, perquè bueno, ens acompanyaven ells a muntar mobles, dins la furgoneta també teníem una cussa petita i venien nosaltres, a vegades bueno, anaven tota la família a muntar. Vull dir, perquè havien d'anar aquí o allà, posaven tots dins la furgoneta, des de la cursa a nosaltres i ells, i nosaltres a lo millor quedaven a la furgoneta jugant tot el que fos, i ells estaven muntant tot el que... Clar, estem xerrant de fa 50 anys, no? Vull dir que fa molt, ja fa anys.
0: Com eren aquells clients? Què demanaven?
4: De tot, de tot. Si no ho teníem, ho encomanàvem. Vam anar a València a cercar cases de mobles, perquè aquí no n'hi havia.
0: Vau ser pioners?
4: Sí. Aquí a Mercadal sí, a d'altres bandes no, però aquí sí, a Mercadal ens espia més.
0: Tothom val és qui està.

0: i ells tot d'una hi van venir d'acord i ho van apoyar i tot això, i ja després, sense donar-me en compte, ja vaig quedar aquí i ja... I la veritat és... Sí.
1: Va enterrar aquí.
2: Enterrar, has dit?
1: Sí, enterrar. Allà no sortirà, no?
0: Veritat és que m'agrada molt la feina que faig, perquè fem projectes i bueno, tenim molt bons clients, el negoci funciona molt bé i estem molt contents, els empleats que tenim també, gent molt compromesa i gent que està molt a gust amb nosaltres, i això pues, te fa més ganes també seguir el negoci i tirar endavant, no? Perquè si veus que la gent que tens t'apoya i que estan amb tu, pues, més il·lusió te fa encara, no?
2: La botiga és preciosa, s'ha de dir. Sembla que us hi dediqueu, això de l'interiorisme.
0: Sí, bueno, és la idea, i estar al dia i procurar tenir coses... Bueno, també procurant tenir reflexe dels nostres gustos, també, no? De les coses que ens agraden. Vull dir, no només vendre per vendre, sinó que quan intentem vendre cosa, que sigui cosa que a tu t'agradi. Tenim producte també artesanal. A Mallorca, per exemple, duim uns valencins mallorquins que es fan artesanalment, coses d'Alicant. Vull dir, procurem també cercar productes i, bueno, i reflexar un poc el que és els nostres gustos amb els mobles que venem i que col·locam.
2: Sou dues generacions actualment, o hi ha algun net d'una papita que s'hi estigui dedicant o que s'hi vulgui dedicar, no?
0: De moment, això... De moment queda aquí, de moment.
2: Encara ets jove, Tobal.
0: Esperem que ja ho veurem.
2: Molt bé, idò. Molts d'anys aquí a la botiga. Actualment teniu els dos establiments oberts, cara a cara, no? D'una banda a l'altra d'aquesta avinguda que va ser la carretera general en el seu moment, i ho teniu un poc diferenciat entre cuina, interiorisme... Sí, eh?
0: Allà tenim cuines i aquí tenim més el que és mobiliari, interiorisme i coses d'aquestes. I allà pràcticament només tenim tancat el que només dinam amb els clients quan ens hi han de mostrar les exposicions de les cuines, materials i coses d'aquestes. Però normalment t'atenem en aquest negoci aquí. En aquesta.
2: Més que botiga, sou un estudi. De fet, deveu treballar per projectes, no?
0: Projectes, feim molta feina. Però bueno, feim de tenir la botiga oberta, i si un ve a cercar una cadira o ve a cercar un taburet, vull dir, o ve a cercar una figura, o ve a cercar o fer unes cortines, doncs ho feim tot.
2: Josep, Tobal, Pepita, moltes felicitats, que sigueu així de feliços amb aquest humor. Molts anys.
1: Gràcies, en vida teva.
2: Això espero, moltes gràcies.
1: Jo ja no sé de gaire estona.
2: I tant, que sigues a donar guerra encara. Amb aquest humor ja et dic jo que encara has de donar molta guerra.
1: No ho crec. Estic molt bé de totes maneres, eh? Però això pot venir qualsevol hora.
2: Podem dir l'edat, Pepita?
1: Sí, 89.
3: 89 anys.
1: Vaig fer dia 17 de cap mes.
2: Ningú diria, però ja ho sap. Que ningú diria, ja t'ho diuen, no?
1: Sí, ningú diu que tu t'has tornat d'any, dic que és el mateix.
2: Moltes gràcies a tots tres. Que vagi molt bé. Gràcies. Llarga vida a Mobles Martí.

Avui cap vespre anirem cap a Alo perquè a les 8 a la plaça Nova s'inaugura 100 anys de ciutat, una exposició que reuneix 48 fotografies històriques per a commemorar el centenari del nomenament d'Alo com a ciutat l'any 1926. Ai, ai, ai, ai, Julio no tiene más ni cielo si no te veo más. I amb aquesta proposta, Monanam, tornem demà a les 12 del migdia. Com sempre, que vagi bé. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, comencem a Eivissa perquè dos homes han resultat ferits, un d'ells crític en esclatar un dipòsit de gas en una casa a Calamolí, a Sant Josep. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia, al voltant de les 11 del matí s'ha produït aquest accident laboral, ha estat per una deflagració durant una operació de càrrega de gas a un habitatge unifamiliar ubicat al carrer de Dalt, a Calamolí, al municipi de Sant Josep. En aquesta explosió ha resultat ferit crític un home de 46 anys i nacionalitat espanyola que ha ingressat a l'UCI de l'Hospital Can Mises i un altre home de 26 anys i nacionalitat portuguesa està ferit lleu i en observació del mateix centre. A la zona s'han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil i policia local que han hagut de tallar el trànsit durant més de mitja hora, el temps en el qual els bombers, 6 efectius en 2 vehicles, han desenvolupat les feines d'extinció del foc fins poc abans de les 12 del migdia.
1: Gràcies, Carmen Cires. Ampliarem aquesta informació a partir de les 2 a l'informatiu migdia. Ara, canviant de qüestió, l'Ajuntament de Palma continua avançant en el desenvolupament urbanístic de Songüells. La Junta de Govern ha aprovat avui la constitució de la Junta de Compensació, que és un tràmit imprescindible per impulsar la construcció de més de 3.000 habitatges en aquesta zona de la ciutat.
3: Segons ha explicat la portaveu municipal, Mercedes Celeste, aquest és un nou pas en la tramitació del projecte residencial estratègic de Songüells, el més avançat dels 8 que té en marxa el consistori. La Junta de Compensació reunirà els propietaris dels terrenys i serà l'organisme encarregat de gestionar el desenvolupament urbanístic de la zona. Del total d'habitatges previstos, 1.675 tindran un preu limitat.
4: El projecte residencial estratègic de Songüells, el més avançat fins a dia d'avui, contempla en concret la construcció de 3.097 habitatges, dels quals 1.422 seran habitatges lliures i el 1.675 restants seran habitatge a preu limitat.
1: D'altra banda, el servei de Bicipalma s'ampliarà amb 16 noves estacions i 150 bicicletes elèctriques. La Junta de Govern també ha aprovat el projecte de la tercera fase d'expansió de la xarxa i la instal·lació dels nous punts començarà de manera immediata.
3: Les noves estacions entraran en funcionament en les pròximes setmanes i donaran servei a barris com Sant Cladera, Sant Sardina, Sant Fuster, el Coll d'en Rabassa, Ciutat Jardí i Can Pastilla, entre d'altres.
1: Mentrestant, el Consell de Formentera ha posat en marxa aquest dimecres la primera ordenança que regula els patinatges elèctrics a l'illa. La nova normativa obliga a dur un casc homologat, tenir com a mínim 16 anys i disposar d'una assegurança de responsabilitat civil, tot i que per a l'assegurança s'ha donat un termini d'adaptació de 180 dies.
3: Els vehicles de mobilitat personal només podran circular pels carrils bici i per les calçades urbanes limitades a 30 km per hora amb una velocitat màxima permesa de 25 km per hora. Queda totalment prohibit circular per les voreres, viatjar dues persones en un mateix patinet o utilitzar el telèfon mòbil i auriculars mentre es condueix. L'incompliment de la norma recull multes de fins a 200 euros per infraccions com no duc casc o anar per la vorera.
1: I acabam amb un apunt de la crònica política. Turbulències a Sumar. Lara Hernández abandona la coordinació general del moviment Sumar. Ha dimitit de tots els seus càrrecs i no es presentarà a la reelecció en l'assemblea de l'11 de juliol. La decisió arriba després d'arxivar-se la investigació interna per presumpte assetjament laboral cap a 5 treballadors. Un procés que Hernández ha qualificat de campanya de desprestigi, mentides i injúries. Així hem arribat a l'1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3noticies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimecres, 1 de juliol. Bon dia. A la fi, ja era hora. El Mallorca ha fet el seu primer fitxatge. En Romina Huesta, el control tècnic. Començam les portes d'avui. Ja era hora. A la fi, Pablo Ortells ha tancat el seu primer fitxatge per al nou projecte del Club Vermell a la segona divisió. Es tracta d'Adrián Fuentes, davanter madrileny de 29 anys. Procedeix del Córdoba i s'ha convertit en el primer fitxatge del Mallorca. El club pagarà 3 milions d'euros, la seva clàusula, perquè Fuentes s'incorpori a la disciplina mallorquinista. El futbolista, amb el Córdoba, el curs passat a segona divisió, va marcar 14 gols.
1: Hola, mallorquinistas. Soy Adrián Fuentes. Nada, solo quería daros un mensaje de que estoy muy contento, muy alegre y con muchísima ilusión de poder estar aquí con vosotros. Espero veros pronto en Solmois y os prometo trabajo, esfuerzo y, sobre todo, tratar de ayudar lo máximo posible para conseguir todos los objetivos que nos propongamos. Amunt Mallorca.
0: Les paraules del nou fitxatge del Mallorca. Per cert, el conjunt vermell ja coneix el seu full de ruta per a la pròxima temporada. El seu camí a la segona divisió començarà el dia 16 d'agost. Ho farà a casa, a l'estadi de Somos, contra el Valladolid. El Mallorca de Luis García tancarà el curs a terres andaluses al camp de l'Almeria a principis del mes de juny. També sabem el calendari a la primera federació, en l'Uda Eivissa com a protagonista. La temporada començarà el 30 d'agost i l'Uda Eivissa debutarà com a visitant al camp de l'Antequera. Per cert, el conjunt pitius ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Genaro Rodríguez, un migcampista sevillà de 28 anys que arriba de l'Eira de la segona divisió portuguesa. I també coneixem el calendari de la segona federació, amb el 4 representants balears, l'Atlètic Balears, el Poblense, el Mallorca B i la Penya Esportiva Santa Eulàlia. També coneixen el seu calendari. Tot d'una, amb en Xisco Ribas repassarem les jornades més interessants. I també, en el món del futbol, el Mundial, Mèxic ha avançat a vuitens de final després d'imposar-se per 2-0 a l'Equador. La selecció de Javier Aguirre i el mallorquí Toni Amor suma 4 victòries seguides i, atenció, 0 gols en contra. L'extècnic del Mallorca, Javier Aguirre, es mostra molt content per aquesta classificació del seu equip.
2: Un partit molt exigent. Equador, un equip que te lleva al límit. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí. Esa es nuestra obligación, presentarnos y defender el escudo nacional con dignidad. Y creo que lo hemos hecho hasta ahora. Me ha tocado buenas victorias, pero como la de hoy, ninguna, porque es en tu casa, con tu gente. Pero bueno, hoy salió una noche redonda, creo yo.
0: França es va imposar per 3-0 a Suècia i també passa de ronda i s'enfrontarà al Paraguai a la pròxima eliminatòria. I també ja s'ha classificat pel vuitens de final. Noruega va guanyar per 1-2 contra Costa d'Ivori, un partit que es va decidir al minut 86 gràcies a un gol de Haaland. Ara el combinat noruec s'enfrontarà a la pròxima ronda a la selecció del Brasil. I en tennis, el mallorquí Jaume Munà ha debutat en victòria a Wimbledon davant l'argentí Francisco Cerúndolo. El santanyiner va superar aquest partit en 3 sets per 6-1, 6-4 i 6-3. Ara el seu pròxim rival serà el britànic Jacob Fearnley. I també en el món del futbol sala, ja sabem el calendari del Palma Futsal. Hi ha novetats importants en quant a la planificació de la temporada, el format de la competició. Tot d'una el sabrem i l'analitzarem amb en Gavi Fortesa, però el conjunt d'Antonio Vadillo començarà el curs a la pista de l'Indústries Santa Coloma i tancarà la fase regular el mes de maig. Ho farà a la pista de l'Ejido. Una i 10 minuts.

0: Au, idò, vinga, començam aquesta edició de dimecres d'Esport 3 migdia a IB3 Ràdio. Tot d'una repassam el més important, el més interessant del calendari del Mallorca a la segona divisió, però abans de res hem de parlar del mercat perquè, com comentava a l'inici, a la fi el Mallorca ha tancat la seva primera incorporació, ho va fer Lloro Baixa. Es tracta d'Adrián Fuentes, un davanter madrileny de 29 anys. Va marcar 14 gols la temporada passada amb el Córdoba a la categoria de plata. El Mallorca, això sí, ha hagut de posar euros damunt la taula. 3 milions d'euros ha pagat el club mallorquí el Córdoba per fer-se amb els serveis del davanter Adrián Fuentes, que ha firmat fins l'any 2030. La curiositat d'aquest jugador és que només suma una temporada com a futbolista professional. Va ser la passada a les files del Córdoba, on això sí va fer una gran temporada i va marcar aquesta xifra de 14 gols. Això pel que fa al capítol d'incorporacions. Pel que fa al capítol de sortides, ja s'han desvinculat del Mallorca els cedits Kumbula, Mateu Josef i també Cito Lubumbo, com també han acabat en contracte el mallorquí Javi Llebrés i el porter Pichu Cuellar. En principi, Javi Llebrés no continuarà al Mallorca perquè el Mallorca no li ha posat cap oferta de renovació damunt la taula. Per tant, Javi Llebrés ara mateix es troba sense equip. I també més coses pel que fa al capítol de sortides, perquè, com avançava ahir el nostre company Juanmi Sánchez, el diari Última Hora, Leo Román es troba molt a prop de fitxar pel Deportivo de la Corunya. Es troben negociacions amb el club gallec, que fins i tot un equip recent ascendit a la primera divisió estaria disposat a pagar 9 milions d'euros per fer-se amb el porter eivissenc. Per tant, a les pròximes hores es podria tancar aquesta sortida del porter Leo Román cap a la Corunya per jugar a primera amb el Deportivo. I parlant de porters, una curiositat, li han demanat al porter de la selecció espanyola i del Barça, en Joan Garcia, a veurem quin és l'entrenador, no sé, que més li agrada o del que més ha après. Diu que el primer, com no, és el del Barça, el seu entrenador, en Hansi Flick, però alerta perquè avala el nou entrenador del Mallorca, Luis García. Diu Joan Garcia que el tècnic del Mallorca és un dels millors entrenadors que ha tingut a la seva carrera esportiva.
1: Bueno, ara Hansi jo crec que és dels millors, però bueno, jo crec que un que sempre ho he dit i no vaig jugar amb ell és Luis García, que ara ha fitxat pel Mallorca, molt bon entrenador.
0: Idò, Luis García és un dels millors també per en Joan García, el porter del Barça i també de la selecció espanyola. Pendents d'aquest mercat de fitxatges, segurament si hi ha novetats a la jornada d'avui. Recordeu que Mallorca comença les proves mèdiques per iniciar la pretemporada la setmana que ve, el pròxim dilluns. Dilluns comença aquestes proves mèdiques i dimecres el Mallorca de Luis García farà el primer entrenament a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Un Mallorca que, com comentàvem, ja sap quin serà el seu calendari. Ahir el mallorquinisme va tocar, diria jo, ja amb els peus a terra perquè va conèixer el calendari i ja va veure en quin rival s'enfrontarà el Mallorca aquest curs. Saludam el nostre company Xisco Riba. Xisco, com estàs? Bon dia.
2: Com va, Miqui? Bon dia.
0: Molt bé, ja sabem el calendari. El Mallorca, que començarà la temporada a casa, ho farà contra un rival que tampoc podríem dir que és 100% de segona, perquè és un rival històric amb moltes temporades a primera divisió. El Valladolid serà el primer rival del Mallorca a la categoria de plata.
2: Així és, el cap de setmana del 15 d'agost el Mallorca encetarà aquesta nova temporada, no? Aquest seu retorn a la segona divisió, i sembla que és ara, no? Quan ha sortit el calendari, quan tant l'afició com el club es pega aquest cop de realitat de tornar a una categoria inferior.
0: Idò, si serà el Valladolid el primer rival del Mallorca, la primera sortida del conjunt de Luis García serà a terres andaluses, a Los Cármenes.
2: Així és, contra el Granada, i després, a la jornada 3, el Mallorca rebrà aquí el Ceuta. I si te pareix, comentam un parell així de jornades, no? més curioses,
0: sí,
2: més importants.
0: Interessants.
2: Per exemple, la jornada 13, el Mallorca visitarà el camp de l'Andorra, jugarà a un altre país. La jornada 26 visitarà el camp del Ceuta, precisament, A la jornada 30, el Mallorca rebrà aquí Somos el Leganés, el club on se'n van...
0: Tornaran Dani Rodríguez de Somos.
2: Dani Rodríguez, veurem aquesta rebuda, no? El exjugador del Mallorca. I després, per finalitzar la temporada, les tres darreres jornades del Mallorca seran la jornada 40, Oviedo Mallorca, al camp el Carlos Tartiere, jornada 41, la penúltima, Mallorca contra Albacete, i la darrera, atenció, que això pot ser molt perillós si el Mallorca juga un play-off d'ascens, es juga el títol, es juga aquestes places que tot anys s'ascens directe, el Mallorca jugarà la jornada 42, la darrera, al camp de l'Almeria.
0: Una mala plaça per jugar-se un possible ascens. Esperem que en aquesta alçada el Mallorca, per què no, el Xisco ja estigui matemàticament a primera divisió. Aquest és el calendari del Mallorca. Comença el curs a l'estadi de Son Moix contra el Valladolid. Alguna curiositat més d'aquest calendari, Xisco, que puguem destacar?
2: Totes les que t'he dit, aquestes sortides de jornada 13 a l'Andorra i jornada 26 visitarà el Ceuta. Veurem com li va el Mallorca en el seu retorn a la segona divisió, com deia. Cop de realitat ara, veient quins rivals te poden tocar, també amb els filials de la Reial Societat i del Celta de Vigo, veurem com se desenvolupa.
0: Veurem com va aquesta temporada. Esperem que el Mallorca pugui començar amb bon peu, amb una victòria contra el Valladolid dia 16 d'agost a l'estadi de Son Moix. Més calendaris, sabem el de segona divisió i també sabem el de primera federació. Saludem el nostre company Víctor Sancho. Víctor, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Miqui.
0: Bé, hem sabut les jornades més interessants, tot una parlant de l'actualitat de l'Eivissa, perquè tenim nou fitxatge, però pel que fa al calendari, el conjunt pitiusca començarà com a visitant. El Mallorca començarà a casa i de l'Eudeu farà viatjant.
3: Sí, Antequera. És curiós, mira, de les quatre temporades que disputarà, no?, l'Eivissa en aquesta categoria, la primera federació, només una vegada ha començat de local, va ser la segona temporada, record contra el Villarreal B. Les altres tres ha començat de visitant, així que no és novetat, no? Record va començar contra el Córdoba, també la primera temporada a primera federació, així que el Sevilla Atlético la temporada passada en Gemed i ara ja la d'Antequera. Així que comença viatjant, a més, sempre a Andalusia, no?, quan comença. Fora de casa, casualitats, no? I la segona jornada, el primer partit a casa serà contra el Rayo Majadahonda. Enllaça tres partits, Miqui, sí, consecutius contra tres equips que són recent ascendits a primera federació, que això no vol dir res, no vol dir ni molt més que siguin falsos. Després la temporada que han vist que han fet el Sabadell, que ha pujat a segona divisió, o l'Europa, que ha donat bastant de guerra i ha jugat play-off, no? Però després venen Majadahonda a casa, Sant Andreu també a casa, dos partits seguits a l'estadi de Camises, i després viatja al Real Jaén, que va ser lamentablement l'equip que va eliminar el Balears per pujar aquesta categoria a primera federació. El primer plat fort, diria jo, Miqui, és la visita a l'estadi de Camises al cap de setmana del 27 de setembre, perquè encara no hi ha dates ni horaris de partits de les primeres jornades, tampoc.
0: No, figurat.
3: Serà, sí, el darrer cap de setmana de setembre, que visita el Reial Saragossa Camises, un equip que hi ha que tirar molt endarrere la història per mirar si havia jugat a la tercera categoria del futbol espanyol, un equip que ha guanyat títols europeus. Realment és el transatlàntic que tot el món pensa que tornarà de manera per la via ràpida de nou a segona divisió, no?
0: Idò, veurem, aquest és el calendari de l'AUD, partits i equips interessants, històries, històries del futbol, eh?
3: Sí, la lliga complicada, avui dia serà entretinguda però complicada, perquè bé, a banda de l'Osca i el Saragossa, no?, que l'Osca que ha arribat a estar a primera no fa tant, tampoc, també, que han baixat de categoria, bé, tots els que no han aconseguit pujar, històries com el Múrcia, l'Hèrcules, el Cartagena, que fa dos dies estava també a segona divisió, el Nàstic de Tarragona, que també ha jugat a Tarragona, la gent s'oblida, però no fa tant, que va jugar a primera divisió, el Nàstic de Tarragona, a més amb molts representants mallorquins a aquest curs, no?, a la direcció esportiva i a la banqueta.
0: Xisco Campos, eh?
3: Sí, sí, serà una temporada bastant interessant i veurem. Acaba l'Eivissa, per cert, amb el mateix rival que debuta a Camises, no?, aquesta temporada, el Rayo Majadahonda, serà el darrer partit de Lliga. Esperem que amb una Eivissa, no sé si ja ha ascendit a segona divisió, això seria ideal, no? Serà complicat, almenys amb un playoff assegurat, no? A veure, l'Eivissa ha jugat...
0: Seria més que el Mallorca arribés a l'Almeria ja a primera divisió, sí, i l'Eudo Eivissa, sí, arribés a Majadahonda també a segona. Seria gros, podríem fer festa grossa.
3: Sí, sí, mira, aquí l'ambient és un poc negatiu dels aficionats, però és cert que l'altre dia, curiosament, una de les webs que més segueix la primera federació a xarxes, sempre fa una enquesta, no?, quan ja es tanca el grup, no?, de primera federació, i la gent pot votar com veu la que serà la Lliga, no?, els equips que estaran a playoff, qui quedarà campió, i la majoria dels aficionats ja anaven per gairebé pel miler de votants, gairebé la majoria ficava a l'Eivissa dins del play-off. Vull dir, i segurament els aficionats de l'Eivissa potser haguessin col·locat l'equip molt pitjor. És que és cert que l'Eivissa ha jugat de les quatre temporades, tres ha jugat play-off. Perdona, de les tres, dos ha jugat play-off, les dues primeres. Mm-hmm. Doncs la gent, segurament, a l'aficionat que no és d'aquí de l'illa, ho té més associat amb un equip que té pressupost, que pot lluitar per estar dalt. Veurem si aquesta temporada es torna a confirmar això i amb més garanties de poder competir fins al final per un ascens, no?
0: Clar que sí, veurem què passa. Serà llarga també aquesta temporada de primera federació. I ràpidament, mm-hmm, Víctor, tenim nou fitxatge, un migcampista sevillà.
3: Sí, el tercer fitxatge, en teoria queden 19 dies, faig comptes, 20 de juliol, van dir que començaria sobre la gespa ja entrenant a l'Eivissa i només s'han anunciat tres fitxatges, el d'avui, Genaro Rodríguez, un migcampista, mig centre, central. És cert que l'han anunciat com migcampista i això potser al millor crea una mica de dubte, però Fabio Pereira, el seu darrer míster, perquè el seu darrer equip ha estat a la segona portuguesa, a la Unió Esportiva Leiria, no?, de la segona divisió, l'ha fet servir més de central que no de mig centre. Bé, ell ha estat internacional, perdona, a les categories inferiors amb Espanya, s'ha format al planter del Sevilla i sobretot ve de jugar bastant a la segona divisió, tant a Portugal ara com al Màlaga, sobretot, que va aconseguir l'ascens a segona divisió, després d'haver jugat també a segona divisió bastants de partits, al Córdoba també a segona divisió abans de marxar a Portugal, inclús al Mirandés també ha jugat a segona divisió. Té un títol de l'Europa League perquè va arribar a jugar minuts en una eliminatòria contra l'Apoel en la temporada de la Covid, la 19-20, amb Julen Lopetegui a la banqueta, aquella temporada que el Sevilla va aconseguir de nou l'Europa League jugant a partit únic a Alemanya. No sé si te'n recordes, Miqui, aquella,
0: sí, sí,
3: aquella Europa League tant que va eliminar equips com el United, com la Roma, com l'Inter. Bé, té aquest títol perquè va arribar a debutar contra l'Apoel en un partit de visitant a terres xipriotes. Així que bé, és un jugador amb experiència, amb bona edat,
0: 18 anys. Sí, ben s'hi pot aportar aquesta experiència, sí, a la primera federació i no hi sumar.
3: Sí, sí, el principal dubte és que és cert que va jugar molt a principi de temporada, la segona part del campionat des del febrer només ha sumat 90 i pico minuts, o sigui, no ha sumat gaire, però bé, a veure, ve de segona divisió, la resta d'any sí que ha jugat bastant, ha tingut protagonisme, és polivalent, veurem, no? És el tercer fitxatge, recordem a Gonzalo Almenar, el primer lateral dret, que venia del Ceuta, també de segona divisió, i el porter Andrés Prieto, que arriba de la Pontferradina, d'on l'Eivissa ha tingut que pagar, no? Perquè li quedava un any més de contracte, no coneixem la xifra exacta, però ha tingut que arribar a un acord econòmic amb una Pontferradina, que és un dels equips que sempre vol pujar també a segona divisió, que no el volia deixar marxar, i l'Eivissa té nou porter després de la marxa de Ramon Juan.
0: Molt bé, i doncs estarem pendents de més moviments a la UD, que de ben segur n'hi haurà i molts. Víctor Sancho, gràcies.
3: Una abraçada.
0: Una abraçada forta, cuida't, fins demà. I també, ja per acabar amb el tema calendaris de futbol, perquè tot d'una parlant de futbol sala, Xisco, també se amb el calendari, perquè ahir la federació va treure tots els seus calendaris de les competicions oficials de la, de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Tenim el calendari de la segona federació, on les Illes, i tenim quatre representants, no representen tot perquè si no estarien fins demà, però aquesta jornada és molt interessant, derbis i partits importants que podrem veure i escoltar per IB3 Ràdio.
2: Si t'assembla, primer te dic on començaran, no?, la Lliga i on l'acabaran. Jornada 1, l'Anuncia Poblense, i Iacla Atlètic Balears, València Mestalla, Mallorca B i Minera Penya Esportiva, tots començaran aquesta segona federació a domicili, i la darrera jornada, la 34, que es disputarà el cap de setmana del 9 de maig, la Lliga per cert començarà el cap de setmana 6 de setembre, que no ho he dit, aquesta darrera jornada serà Castellonense contra Atlètic Balears, Poblense, que rebrà l'Intercity, si no veiem malament l'equip d'en Emilio Ensué, un mític, Penya Esportiva contra Cieza i el Iacla contra el Mallorca B, i si t'assembla ara repassar, no?, els derbis, que
0: sí,
2: són els partits més
0: interessants, sí,
2: més importants.
0: Hi ha partits bons, mentali.
2: Hi ha molt bon partit. La jornada 5 ja tindrem un Atlètic Balears contra Poblense, i just després...
0: El troll, partit emotiu.
2: Així és, així és. I després, la jornada 6, l'Atlètic Balears tornarà a tenir un derbi, serà contra el filial del Mallorca, el Mallorca B. La jornada 8, Poblense contra Penya Esportiva. Jornada 9, un altre derbi per a la Penya Esportiva contra l'Atlètic Balears. I després destacant també el partit de les jornades 26 27, perdó, i jornada 28, perquè hi haurà dos derbis a cada jornada, aquestes dues jornades seguides. A la jornada 27 es disputarà l'Atlètic Balears contra Penya Esportiva i Mallorca B contra Poblense, i la següent jornada, la 28, atenció, el Poblense rebrà l'Atlètic Balears d'Òscar Troya. Serà un bon partit.
4: El municipal de Sa Pobla, sí, partidàs.
2: I l'altre derbi d'aquesta jornada també, Penya Esportiva contra Mallorca B.
4: I d'una temporada també ben interessant. A la segona federació esperen que els equips balears puguin complir els seus objectius. Res, Xisco, gràcies.
2: Moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé. Han repassat el més interessant del calendari de segona divisió, de primera federació i també de segona federació. 1:26, fem una aturada ràpida per la publicitat i tot d'una tornem per parlar de futbol sala, perquè ja sabem el calendari de l'Illes Balears a Palma Futsal, però el més important és que el format de la competició canvia i molt. Ara mos ho explica el nostre company Gavi Fortesa. Aturada i tornant tot d'un aquí, Esports 3.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Para ti, también para ti. En Eroski te damos el pimiento italiano granel a 1,99 euros kilo. La merluza entera de 1 o 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
4: El paraigua en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
7: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
0: A IP3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Esports 3.
8: Un minutet i mig per arribar a la una i mitja del migdia. Continuem amb Esports 3, tot una parlada del Mundial, però continuem amb els calendaris i també, en aquest cas, amb el format de la competició perquè canvia moltíssim la primera divisió del futbol sala espanyol per aquest curs 2026-2027. Gavi Fortesa, com estàs? Molt bon dia.
9: Bon dia.
8: Ara tot donarem amb el calendari, o si t'assembla, vinga, anem a saber contra qui debutarà l'Illes Balears Palma Futsal aquest curs, però el més important del futbol sala és que el format canvia radicalment.
9: Radicalment, sí. Jo, em sembla que la federació volia justificar el seu estil i ho ha fet canviant la competició absolutament. Per començar, no serà una lliga de 30 jornades, com habitual del món del futbol, sinó que m'anam a dues lligues, apertura i clausura. 15 jornades, més altres 15, la primera que, bueno, anirà de setembre fins al desembre, la següent del gener al maig.
8: Tindran dos campions, no? De Lliga, sortiran, com a Argentina, no?
9: Exacte, sortiran. I els dos primers jugaran pel títol definitiu, no? Això és un dels canvis. Me sembla que és el més senzill perquè la gent ho entengui. Lo pitjor ve amb la Copa. Sí. La unificació de la Copa d'Espanya i la Copa del Rei han fet un desgavell absolut, que jugaran 96 equips i serà inacabable, encara que tindrà un format final com el que coneixem, no? Amb una Final Four. Però ho deixarem per més endavant perquè és molt engorrós. La Lliga, primera jornada, com succeeix més d'una vegada, el Palma comença a la
8: clàssic,
9: pista de Santa Coloma.
8: Ahir quan anava a mirar el calendari del Palma a casa vaig pensar, alerta que no comenci amb l'Indústria Santa Coloma.
9: Com sempre.
8: És tremendo.
9: A la seva pista. Jugarà de visitant la primera jornada del Palma. La darrera jornada de l'apertura serà a Somos contra el Jaén i la primera jornada del clausura a la pista de Peñíscola i la darrera a la pista del Ejido, que és un dels recent ascendits. Uh-huh. L'Ejido, que ha pujat a primera amb el Guanapix Saragossa, que torna a la categoria. Recordant que varen descendir el Zira i Ribera Navarra. Estem pendents de l'oficialitat de la Supercopa, que també canvia de dades. Uh-huh. Ara no se jugarà a la primera setmana del gener. Recordaràs que se jugava el Dia de Reis i aquestes coses.
8: Sí, sí.
9: Aquesta temporada obri la temporada oficialment els 5 i 6 de setembre.
8: Uh-huh.
9: No està confirmada la presència del Palma, però tot fa indicar que el Palma jugarà aquesta Supercopa perquè Jaén va guanyar les dues copes, Copa del Rei i Copa d'Espanya. El finalista, els dos casos, va ser el Barça. El Barça juga la Supercopa com a campió de Lliga. I el Pozo, com a segon classificat, perquè el Barça és el campió, no? Suposam que entraria el tercer classificat de la Lliga regular, que seria el Palma.
8: I podria entrar una mica de rebó, no? Sí, sí. Una bona Supercopa.
9: Una molt bona Supercopa.
8: Per cert, parlant d'equips bons, l'Inter, es veu que està en vores una miqueta baixes, però a banda de Rivillo l'ha tancat, si no vaig malament, en Gordillo.
9: Sí, sí, en Gordillo.
8: Se'n va anar d'aquí del Palma, però torna a la Lliga Espanyola.
9: Sembla que l'equip rus va ser un pont per no anar directament del Palma a l'Inter, per lo que sigui. Ha jugat una temporada a Rússia, ha estat subcampió de Lliga i ara torna a pràcticament a casa. Ell és sí, de Toledo, sí, i, sí, i jugar a l'Inter, bueno, és com jugar a casa. I això són les novetats d'aquesta temporada. Veurem com va.
8: Novetats importants.
9: Dies... Recordem que el Palma no juga a Europa aquesta temporada, no, i que jugarà de cap de setmana a cap de setmana, a menys si aquesta setmana i en tots aquests canvis arriba el primer títol nacional.
8: No hi haurà tanta càrrega de partits, tant de cansament, perquè quina temporada s'ha sí, no, d'aquest curs, mare meva. Res, Gavi, que gràcies, eh?
9: Vale, adéu.
8: Gràcies, i això és la novetat, la darrera hora del futbol sala amb aquests canvis de format a les seves competicions. 1:32, han de parlar del Mundial. Aguirre ja es troba als vuitens de final.
10: A IB3 Ràdio, Esports 3. Oh!

0: Una i 33 minuts parlant del Mundial. Javier Aguirre i també el mallorquí Toni Amor ja es troben al vuitens de final. Victòria aquesta matinada per 2-0 contra l'Equador. Miquel Berger, Miqui Berger, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui, com estàs?
0: Va bé, imparable. Mèxic amb Aguirre, Toni Amor, 4 victòries aquest Mundial. No li han marcat cap gol. Quin espectacle, no?
1: Un espectacle brutal. I ahir amb una...
0: Tenim problemes amb aquesta comunicació amb en Miquel Berger, a Mèxic, que va guanyar per 2-0 contra l'Equador, amb aquesta victòria el combinat de Javier Aguirre, que suma i de 4 triomfs aquesta temporada en aquest Mundial i 0 gols en contra. També destaca la victòria de França, que va guanyar el seu partit sense problemes contra Suècia en 2 gols d'Mbappé, i també la victòria agònica de Noruega per 1-2 contra la selecció de Costa d'Ivori. El gol de la victòria el va marcar Haaland al minut 86 de partit. Fem una aturada ràpida i tornem amb en Miquel Berger per comentar el més interessant d'aquest Mundial, de la jornada d'ahir i també tot el que tenim per avui.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: Tèntol! Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
4: Ara sí, tornem a saludar el nostre company Miquel Berger per parlar del Mundial, 1:36. Miquel, és per aquí?
5: Sí, hola, què tal? Com estàs?
4: Ara sí que ja te sentim. Aquesta emoció de tenir en Toni Amor a 8 anys de final ha fet que se tallés la comunicació. Ho dèiem, eh? Mèxic, un espectacle, victòria 2-0. Sí. Encara no han queixat i alerta perquè els 8 anys de final poden tenir un autèntic partidàs, eh?
5: Sí, un Mèxic-Anglaterra podria ser el darrer rival de Mèxic com a anfitrió, perquè és el darrer partit que jugaran a casa seva. I bé, ja han assolit aquest cinquè partit maleït que sempre volien els mexicans i ho han aconseguit, jo crec que jugant el millor partit i mostrant la millor cara com a selecció, la d'aquest equip de Javier Aguirre, que va passar per damunt de l'Equador.
4: Com ha canviat la manera de jugar de Javier Aguirre? En el Mallorca el veiem un poquet amarrategui, sí. I en Mèxic el veiem amb un plantejament i amb un joc molt més vistós. També és per jugador,
5: sí,
4: supos.
5: Sí, també pel jugador i també pel rival, perquè jo crec que ahir va ser un poquet l'excepció, també. Eh? Jo crec que aquesta manera de jugar cercant el rival d'aquesta manera tampoc està molt avesat a Mèxic a veure jugar així a la seva selecció. I, de fet, moltes de les crítiques que rep el tècnic Javier Aguirre, que fins i tot ha escoltat xiulets durant aquest Mundial, tot i aquesta ratxa que has esmentat, jo crec que també és part de la crítica que du Javier Aguirre, però ahir és que va canviar totalment. Ahir Mèxic es va mostrar com un equip molt superior, molt confiat. Quiñones i Raúl Jiménez van estar espectacular, també Alvarado i alerta de Mora, un atlot de 17 anys, que Javier Aguirre li ha donat poc a poc minuts i el partit més important li va donar la titularitat i va estar espectacular. Jo crec que ha nascut una estrella, també.
4: Uh-huh. I pel que fa a la resta de partits d'ahir, també, en aquest Mundial, i hem de dir que se van complir una miqueta el pronòstic, no? França va eliminar... Sí. A Suècia, Noruega a Costa d'Ivori, amb dos protagonistes, dos jugadors que estan cridats a ser importants i ja ho són, com són Mbappé i en Haaland.
5: Sí, en Mbappé, jo crec que el rècord de gols a un Mundial ja s'aniran canviant durant aquest Mundial amb Messi i en Mbappé, perquè en Mbappé ja és el màxim golejador en eliminatòries, després dels gols que va fer contra Suècia, una Suècia molt pobra, que jo crec que va demostrar perquè pràcticament va arribar al Mundial de rebot, el pitjor partit que ha fet el Suècia, fins i tot molt pitjor que el que varen perdre per 5-1 contra els Països Baixos, i totalment diferent, encara que esperat, Noruega contra Costa d'Ivori, que va guanyar gràcies a un gol de Haaland, que va ser pràcticament l'única cosa que va fer en Haaland, perquè si no, clar, és alt i ros i el veus de lluny, però si no t'hauries adonat fins al gol que estava jugant. Però és també el que fan els gols davanters, no? Apareixer una vegada i s'ha de dir sí.
4: Que val una classificació per als 8 anys de final. I de la jornada d'avui, de muntar el paper, no estan cridats a ser partit per tirar coes, però no sé si t'enganxa qualque partit del que tenim avui, en tenim dos.
5: Sí, bé, Anglaterra és que m'ha decebut, Anglaterra m'ha decebut molt el partit, el paper que està fent, i sí, moltes ganes de veure el Nothing. Bèlgica-Senegal també jo crec que s'atractiu perquè estarà molt igualat. Jo crec que Anglaterra, tot i el que he dit, és clarament favorita contra el Congo, i jo crec que em fa ganes veure els Estats Units contra Bòsnia. Els Estats Units, jo crec que els dos primers partits va ser un autèntic espectacle. Jo crec que és un equip que pot arribar molt lluny i haurà de certificar avui en una victòria contra Bòsnia, que jo crec que són favorits als Estats Units, tot i que Bosnia té jugadors també bastant interessants, sobretot els extrems.
4: Uh-huh. Ara 6 de l'hora baixa, hem de recordar aquest partit Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 9 del vespre Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada que partica de Miqui, Estats Units, Bòsnia. S'acosta l'hora, Miqui, de la selecció espanyola, serà demà a partir de les 9 del vespre. Quines sensacions tens a mesura que s'acosta aquest partit?
5: Jo crec que Espanya és favorita perquè és el millor equip, és favorita també perquè el rival és europeu, jo crec que això també condiciona un poquet. Fins ara Espanya no havia jugat en cap equip europeu, jo crec que això també pot afavorir un poc els interessos de Luis de la Fuente, i sobretot perquè en Lamine Yamal ha dit que ja està perfecte, així que jo crec que si el teu jugador ja està perfecte i si pot jugar els 90 minuts i si apareix, perquè jo crec que és de les poques estrelles que no ha comparegut encara per raons, òbviament, físiques, però si ja ha dit que ja està, que per ell començarà el Mundial, també és un punt molt a favor d'Espanya, clar.
4: Idò, veurem què passa en aquest partit de demà en el Mundial on juga Espanya contra la selecció austriaca. Res, Miqui Berger, que moltes gràcies. Estem en contacte demà, veurem què passa.
5: Super.
4: No sé si tenen qualque pronòstic. Jo crec que Anglaterra, Bèlgica i Estats Units o Bòsnia, aquí ja té més dubtes, no ho sé.
5: Jo, Anglaterra, Bèlgica i Estats Units, clar, no? Jo crec que sí.
4: Aquest és el pronòstic de Miqui Berger, que sí. Estats Units passa també als vuitens de final. Miqui, veurem si encertant demà,
5: Vinga,
4: gràcies, que vagi molt bé. Miqui Berger, amb aquesta darrera hora i anàlisi del Mundial. Recordeu, demà a les 9 juga Espanya. 1:41, continuem parlant de futbol.

0: Avui, doncs, continuem endavant, Esport 3, migdia, IB3 Ràdio, ja ho sentiu, avui és dimecres, avui toca Corca Topers, com sempre, a la nostra companya Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ben descansada? Has tingut dies de descans, no?
1: Uns dies, poquets.
0: Has anat a córrer, t'has entrenat, has aprofitat...
1: He ballat. També compta com esport,
0: sí, no? També, tot compta, tot suma.
1: Caminar i ballar, però sí, hem agafat una micona d'aire, però tornem amb forces i amb ritme, perquè no atura en l'estiu el ritme de...
0: Hi ha coses tan interessants, no?
1: Sí, és vera que ja ho van dir l'altre dia, la calor no atura les curses, és bon temps, la gent està de vacances, i precisament de la cursa que xerrarem avui, no és una cursa, són curses, perquè xerrem avui d'una lliga.
0: Una lliga?
1: No res de futbol, ni bàsquet, que ja anem comptant també, com han comptat avui en el programa, ja calendaris i demés, però tenim un calendari diferent, són les curses d'estiu, se diu Carreres d'Estiu per a Tothom, això és el títol, i és aquesta lliga 2026 organitzat a tot això a Menorca, ens anem fins allà avui en el Corca Topers, perquè tot passarà a l'illa veïnada a Menorca, amb esports, en aquest cas en Vasconcell Insular, amb molts ajuntaments implicats, i avui ho farem diferent, per saber un pot d'acabar tot això, que arrencarà aquest diumenge. Són diverses curses que s'allarguen fins a setembre, és a dir, ja tenen ja el calendari ben apuntat cada una de les curses, els participants. I avui ho farem diferent, per què? Perquè xerrarem amb una de les participants d'aquesta lliga, la més especial, diríem, perquè va guanyar l'any passat.
0: I sap... coneix bé de què va el tema, no?
1: Exacte, i sap el que es participa en moltes edicions i repetirà aquest any. Tenim a l'altre costat del telèfon la guanyadora de l'any passat d'aquestes carreres d'estiu a Menorca, Marta Oribes. Marta, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, molt bé. I vosaltres?
1: Molt bé, sí. Aquí amb ganes de saber una micona més d'aquesta lliga, que com dèiem, arranca diumenge, la primera aturada de Ciutadella, però va un poc per tot, els Castells, Mercadal, Fornells, Aleó... Bé, i tot això fins al setembre. Repeteixes, perquè m'imagino que guanyar l'any passat t'ha donat encara ganes de més, o no?
2: Bueno, claro, però no és fàcil, eh? Perquè, bueno, totes les lutetes joves pugen, jo ja tinc 43 anys, i, bueno, mantenir el nivell és un poc difícil, però, bueno, ho intentarem estar davant.
1: Clar, vas guanyar categoria absoluta, sí. I, clar, ho dius, és difícil perquè s'ha de mantenir el nivell, són diferents curses, explica'm-nos un poc en què consisteix, quants quilòmetres fas cada vegada, perquè ara parlam d'aquest diumenge la primera, però després ja tot d'una dia 9, dia 13, dia 21, és molt seguit. Sí.
2: Mira, jo m'ho prenc això com entreno de sèries de qualitat en l'estiu, perquè solem baixar un poquet de forma, els atletes, perquè ara he competit molt, he anat a un parell de nacionals, ara en vaig anar un el fin de setmana passat, i un en hivern, i ara pues, això m'ho prenc pues, com un poc de diversió, no? La primera són 4 quilòmetres, és la més llarga, la de Ciutadella, i hi ha diverses categories. Hi ha l'absoluta, la que participo jo, i després hi ha per edat. F40, F35, fins a F70 i M70. Vale?
1: Sí, un poc per tothom, eh?
2: Sí, i després també, el qui no està federat, també es pot participar. Això és un poc per tothom, per al poble.
1: Sí. Així ho diu el cartell, eh? Carreres d'estiu per a tothom, però després hi ha aquest punt d'emoció i de competició que poseu la gent federada.
2: I són competitives, perquè jo dic que hi ha colzades a les sortides, sempre.
1: Clar, i ara ens contaves, Marta, aquesta primera de Ciutadella, que, per exemple, són 4 quilòmetres, i després, ara, per exemple, se diu monja, tu ara arribes primera, la teva categoria, i que fas sumes una sèrie de punts, se va enregistrant,
2: claro,
1: no?
2: Sí, jo, mira que fa anys que particip, no sé molt bé exacte com va ser la puntuació, però jo crec que n'has de fer per lo menys 6. Crec que
1: mínim.
2: Pots fallar dues. Has de fer un mínim, d'acord? ¿Vale? Sí. I, bueno, està clar. Si jo que primera en aquesta carrera, que ja t'he dit que no serà que no, perquè hi ha la meva amiga Ana Maria Pellicer, que s'enduràs primer segur, saps? Pues vaig sumant i faig la suma de totes les carreres.
1: I en el teu cas, Marta, clar, entenc que això de que hi hagi un mínim perquè donen marge a poder fallar alguna, perquè són
2: clar,
1: dues, quatre,
2: són
1: sis, vuit, deu, de més 12 o 13,
2: sí,
1: per tant.
2: Sí, sí, sí, si tu prens com entreno, vale, però ja. Si vas a fallar a full totes, pues, no sé jo si és,
1: ja,
2: si és molt
1: és
2: viable a fallar totes, has de descansar qualcuna. Clar. Jo l'any passat els vaig fer totes, eh? Wow. no vaig descansar cap.
1: Ostres.
2: Sí, sí.
1: I totes sí, tenen sí. El mateix horari, que això també és important, perquè sí, sense voler sí. Xerrar amb totes, tens de ser que el que fa és lògic, i sobretot quan pensam en fer esport i en tenir cura, no? de que no passi
2: clar.
1: Res, sobretot la gent
2: clar.
1: De l'organització també ha
2: no
1: d'estar tranquil.
2: Molt bé, està molt bé en aquesta hora.
1: És que
2: sí,
1: a partir
2: sí.
1: De les 7, no? A partir de les 7 totes i...
2: 7 i mitja, i després que l'organització sempre posa punt d'aigua, quan t'acaben, saps? Està molt ben organitzada. És bé de poble, però està molt ben organitzat.
1: Sí, sí. No, i és que, a més, ja són 27 edicions, se diu
2: mare
1: aviat.
2: Meva.
1: Sí, sí, sí. Tu me comentaves abans que n'has participat a moltes, ja. No sé si tantes.
2: Sí, unes quantes, jo que sé. És que vaig estar 2 anys que per feina feia horari partit i no vaig poder participar. Vamos, crec que en vaig participar una o dues només, el dia libre que coincidia. Però sí, sí, fa... Vaig començar amb 34 anys a córrer, ja em vaig fer qualcuna.
1: Ah, en
2: tinc 43, o sigui que ja deu fer un nou anyet.
1: I sento una lliga, no sé si passa això, perquè clar, on va una cursa popular, és que xerram aquí i bé, pots fer-la, pots participar-hi amb algun amic, amb qui sigui, no? Però és veritat que tal volta en aquestes curses d'estiu, que són lligues, que són diverses aturades, no sé si també fa això un pot d'ajuda a socialitzar, a conèixer gent que vas trobant a les curses.
2: Jo t'he dit, és molt divertit, saps? Claro, a més, nos juntem tots els corredors, saps? Que el mateix... Jo, per exemple, ara estic molt enfocada en pista i, clar, el mateix no faig tanta ruta ni tantes carreres i no els veig tant. I llavors es troben-nos a les curses d'estiu, és una festa, saps? Perquè, bueno, nos posem al dia de tot.
1: Clar, no sé si has dit és una festa, no sé si també hi ha aquest paral·lelisme de que pugui coincidir de vegades amb aquestes festes d'estiu d'alguna de les aturades. Han dit que se fa a Fornells, a Leos, Mitjón, Gran, a Ferreries,
2: sí,
1: a Sant Lluís...
2: Molta gent del poble, clar, molta gent del poble, per exemple, a Fornells, quasi tots els que són de Fornells participen, saps?
1: Clar.
2: Vull dir, i es castell passa el mateix. Després, pels fiats, perquè no només és per adults.
1: Nins
2: vull
1: i nines,
2: dir,
1: també.
2: Clar, hi ha categories des de... Me penso que des de 4 o 5
1: sí,
2: anys
1: sí,
2: ja poden participar.
1: Que fan el típic circuit aquest. Sí, sí,
2: sí, sí, sí, sí, ja està molt bé. Perquè així també hi poden anar els pares i els fiats, vull dir, està molt bé.
1: I doncs un poc per tothom, no sé, 6 inscripcions, tu, per exemple, com a guanyadora de l'any passat, que hi tornes a participar, que faràs totes les que puguis, t'hi vas inscrivint a cada una, com funciona un poc això, per la gent que ens estigui escoltant a Menorca i digui, ostres, jo em vull fer alguna.
2: Bueno, te pots escriure ja mateix, eh? Hi vas una hora antes, vale, per fer 6 inscripcions, però si te poses a la pàgina d'Elite Chip,
1: sí.
2: te pots inscriure.
1: Allà.
2: I ja t'inscriu a totes i te posa l'opció de no federat,

0: punts, és a dir, que pot improvisar una micona si no és federat i si ho vol fer així també. Bé, federat també, però vull dir que si ho vol fer així de tant en tant. Aquesta lliga d'estiu, aquestes carreres d'estiu per a tothom, a Menorca, la campiona, a Sant Sebastià Ensarrant, la campiona l'any passat, Marta Oribes, espero que vagi molt bé també enguany, que puguis gaudir sobretot i fer un complet i per què no tornar a guanyar.
1: Ho veig un poc complicat, però bueno, ho
0: Clar que sí, clar que
1: intentarem.
0: sí. Bé, n'estarem pendents, Miqui, perquè n'hi ha tantes
2: Sí, n'hi
0: que
2: ha
0: jo crec
2: moltes,
0: que podem
2: les
0: anar aturant.
2: seguirem de prop, no?
0: Sí. Aquesta primera és a Ciutadella, si vos animeu ja ho sabeu, serà a partir de les 7 de l'hora baixa. Marta Oribes, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a Cor que t'ho perds. Gràcies.
1: Moltíssimes
2: Marta,
1: gràcies a
2: gràcies.
1: vosaltres i, bueno, i només dir a la gent que no m'està escoltant que s'animin a participar, que es porta salut.
0: Exacte, totalment. Aquí sempre ser un preu d'aim. O sigui que gràcies, Marta, per l'entrevista i
1: Vinga, bon
0: per aquest darrer
1: dia.
0: missatge. Sort!
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Idò,
2: Molt
0: un
2: interessant aquesta
0: calendari
2: lliga que
0: farcit.
2: comença a Menorca, sí, un calendari farcit, moltes curses, però Marta, aquest cap de setmana tenim més coses, no? Tenim més curses populars a les illes.
0: El cap de setmana està ben farcit, no tant com el calendari d'aquestes curses d'estiu de Menorca, però està ben ple i te diria que ja des d'avui,
2: Des
0: perquè avui
2: d'avui.
0: també una cursa popular, la Pujada a la Victòria, és un clàssic,
2: Ah,
0: també.
2: se feixuga aquesta, perquè...
0: Sí,
2: Home.
0: són 6 quilòmetres, però és pujada, i
2: Sí,
0: a
2: sí,
0: més,
2: sí.
0: és bé, és hora baixa, bé, la gent que ja de ben segur ja estarà inscrita, perquè això, com dic, és avui, dia 1 de juliol, aquests 6 quilòmetres, des de l'Avinguda Princesa d'Espanya i cap amunt, això organitzat per l'Ajuntament d'Alcúdia, però el cap de setmana, a banda de diumenge, aquesta primera aturada de les carreres d'estiu, dissabte, dia 4, tenim la 16a cursa Sant Victorià, això és a Campanet, una cursa aquí a Mallorca, i aquestes dels que se vulguin aixecar prestes, la cursa dona estret de sortida a les 8:30 de dissabte, prest, bona hora també, des de la plaça Major de Campanet.
2: Ha de ser prestes de matí o tard a l'hora baixa,
0: Tal
2: perquè si
0: qual.
2: no sé que l'horada
0: Així
2: és
0: és.
2: important.
0: Sí, i també hi ha cursa infantil, per tant, aquesta ja 16a edició a Campanet d'aquesta cursa, és un circuit tancat, bé, que se fa anada i tornada des del mateix punt i que se completa bona part del poble de Campanet. A més, també dissabte mateix hi ha un social Sunset Run, que això també és com una modalitat un poc diferent, no? Sempre ho contant que hi han xerrat moltes vegades amb alguns dels organitzadors d'aquest tipus de cursa, no només es corres, després hi ha festa, hi ha esdeveniments previs, és a dir, bé, això està molt bé també i això passarà també aquí a Mallorca. Això dissabte, ens anem a diumenge, qui no sigui a Menorca i no pugui participar en aquesta lliga de carreres, també el que té diumenge és la 20a edició de la cronoescalada a la comuna de Bunyola, pel camí d'Esgrau, això també fins al cim d'Espenyal de Sonor, jo l'he fet d'excursió, caminant normal, i ja vaig arribar amb la llengua de fora, imagina't fer-la corrent. Però bé, que aquest calendari, que el
2: Hi ha
0: repassem així
2: cosetes.
0: ràpidament, el poden veure com sempre a l'IT Xip, allà hi ha totes les curses, com inscriure-se i de més, però bé, està molt bé aquesta de Menorca, m'agrada, seguirem la pista de na Marta, que va
2: Sí.
0: guanyar l'any passat i segur que serà un any més un èxit.
2: Clar que sí. I de res, Marta Sampas, com cada dimecres, moltes gràcies i la setmana que ve, més cor que topers, perquè, com han dit,
0: No
2: es
0: atura.
2: porta salut, eh?
0: Exacte.
2: Au, vinga, fins la setmana que ve. Adéu.
0: Adéu.

Avui, 30 segones per arribar a les dues del migdia. Així hem acabat aquesta edició de dimecres d'Esportres, aquí a Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Com sempre, tornarem demà, puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adeu.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. L'actualitat avui passa per un greu accident laboral que ha tingut lloc a Eivissa a causa d'una deflagració de gas en una casa a Calamolí, a Sant Josep. Dos homes han resultat ferits. Un d'ells es troba en estat crític. Carmen Cires, bon dia. Se sap ja què ha passat?
1: Bon dia, encara no. La Guàrdia Civil ja ha investigat les circumstàncies de la deflagració que s'ha produït durant una operació de càrrega de gas a un habitatge unifamiliar ubicat al carrer de Dalt, a Calamolí. El ferit crític és un home de 46 anys i nacionalitat espanyola que ha ingressat a l'UCI de l'Hospital Can Mises i un altre home de 26 anys i nacionalitat portuguesa està ferit lleu i en observació del mateix centre. A la zona s'han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil, policia local i bombers. 6 efectius en 2 vehicles que han desenvolupat les feines d'extinció del foc fins poc abans de les 12 del migdia.
0: Gràcies, Carmen. Tot d'una, anirem fins al lloc dels fets per ampliar aquesta notícia destacada d'aquest 1 de juliol. Comença una de les operacions sortida de l'estiu. D'aquí a diumenge es preveuen prop de 8.000 moviments als aeroports de les Illes. Tot d'una en parlam. Iker Hernández és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Educació culpabilitza la LOMLOE de les notes de la selectivitat.
2: El percentatge d'aprovats en les proves d'accés a la universitat d'enguany s'ha situat en el 89,6%, gairebé 3 punts per davall de l'any passat. Les assignatures amb les notes més baixes han estat matemàtiques, científiques, ciències generals i física. El conseller Antoni Vera apunta a l'impacte dels nous currículums impulsats per l'anterior govern i derivats de la LOMLOE.
0: Els nous tribunals d'instància redueixen un 10% els litigis.
2: Ho ha dit el ministre de Justícia, Félix Bolaños, qui ha fet balanç del primer any de funcionament d'aquests tribunals arran de la llei d'eficiència judicial. Una valoració que no comparteix el sector a les Balears, on la implantació es va produir més tard. El jutge Degà de Palma i el sindicat CESIF han estat més crítics.
0: Punt final a la rebaixa de l'IVA als carburants.
2: A partir d'avui torna a ser del 21%. A canvi, ha entrat en vigor un nou paquet d'ajudes que inclou descomptes. Durant aquest mes de juliol hi haurà una bonificació de 15 cèntims per litre.
0: A Mallorca avui comença la prova pilot del govern de reserva de places als autobusos del TIP. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. De moment només és una prova pilot a la línia 263 que va del port de Sóller a Palma passant per Deià i Valldemossa en una única freqüència diària a les 3 de l'hora baixa. S'espera que així es comencin a resoldre els conflictes per pujar l'autobús.
0: A Menorca, l'augment de la temperatura de l'aigua ha reduït els nivells d'oxigen i ha causat la mort de centenars de peixos atrapats a Salbufera d'Esgrau. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Per evitar que la situació es repeteixi, avui el Parc Natural ha obert de manera mecànica la connexió entre la gola i la mà. La reobertura d'aquest canal ha de permetre renovar l'aigua, augmentar-ne l'oxigen i facilitar que els peixos puguin sobreviure. És una actuació que ja s'ha fet altres estius, però enguany s'havia ajornat per no perjudicar una altra espècie, una au protegida.
0: En els esports, Adrián Fuentes és el primer fitxatge del Mallorca per la pròxima temporada, de la qual ja tenim calendari. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia. El davanter madrileny és el primer reforç per a Luis García. Adrián Fuentes, de 29 anys, arriba procedent del Córdoba, també de la segona divisió, i ha signat per 4 temporades i el Mallorca pagarà aproximadament uns 3 milions d'euros al conjunt andalús. Pel que fa al capítol de sortides, els jugadors cedits Mateo Joseph, Marès Cúmbula i Cito Lubumbo tornen als seus equips d'origen i el Mallorca començarà la temporada segona divisió el cap de setmana del 15 d'agost. Serà contra el Valladolid a Somoix. El darrer partit de Lliga serà contra l'Almeria, també a domicili, el 6 de juny de 2027. I en tennis, Jaume Munar jugarà demà la segona ronda de Wimbledon, això després de guanyar a l'argentí Francisco Cerundolo.
0: I completa amb la portada amb la previsió del temps. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia. Avui tenim alguns canvis en la situació meteorològica. Creixen els núvols, sobretot ara a l'interior de Mallorca i també a la Serra de Tramuntana. I també tenim qualque núvol, sobretot a l'interior i nord d'Eivissa. A Menorca el cel torna a estar ben destapat, igual que Formentera. Tindrem, per tant, una hora baixa de cel més variable i possibilitat de qualque ruixat aquests pròxims minuts, pròximes hores, a punt sobretot a l'interior de Mallorca i cap a la Serra de Tramuntana, però en tot cas seran ruixats molt localitzats. a final del dia. Aquests núvols s'han d'anar desfent i ja tindrem el cel destapat una altra vegada a tot l'arxipèlag. Avui tornem a tenir temperatures elevades, semblants a les d'ahir, o un 2 graus per davall. Tornem a tenir ara a l'interior de Mallorca 34, 35 graus, a Eivissa, Formentera ja passant dels 30, de 30 a 32, i a Menorca quedem en torn dels 30. Atenció al vent de component nord, perquè s'ha d'anar intensificant les pròximes hores, sobretot notarem aquesta intensificació a Menorca. De fet, a partir ja d'avui vespre i tot demà el vent podrà arribar a bufar en cops de 40 a 60 km per hora, fins i tot en cops una mica superiors. I això farà que la situació a la mà es compliqui amb el pas de les hores. Ara ja molt de redolts de forta maror al nord de Menorca, però aquesta situació es traslladarà també al nord de Mallorca. Demà fins i tot redolts amb maregassa, això vol dir ones de més de 3 metres al nord de l'arxipèlag. Demà la temperatura davallarà pràcticament arreu. Notarem una refrescada general arreu de les illes pel que fa a les màximes. Així tot no farà fresca, però sí que tindran valors més continguts. Serà el dia més fresc de la setmana, perquè a partir de divendres el termòmetre se tornarà a enfilar i tindrem el cap de setmana una altra vegada temperatures d'estiu de ple amb màximes superiors als 35 graus.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Ho dèiem fa uns minuts, la Guàrdia Civil investiga ja l'accident laboral a Eivissa, sobre el qual ha començat a recollir també informació Treball. Dos homes han resultat ferits, un d'ells crític, per una deflagració de gas a una casa a Cala Molí, al municipi de Sant Josep. Des del lloc dels fets ens ho explica Alberto Ferrer.
8: El que es troba més greu és un home de 46 anys i nacionalitat espanyola que està ingressat a l'UCI de Can Mises. Amb ell hi ha un company en estat lleu i en observació de 26 anys i nacionalitat portuguesa. Els dos treballen a una empresa de neteja i estaven netejant el pou mort d'una mansió just aquí a la vora. En aquell moment, coincidint amb ells, hi havia una descàrrega de combustible a la casa del número 31 d'aquest carrer de dalt de Cala Molí quan s'ha produït l'explosió que els ha ferit a tots dos. Segons ens expliquen, en aquest moment encara hi ha una forta presència de gas, per això ens han fet retirar de la vivenda. En qualsevol cas, el que us podem explicar és que tot ha passat al voltant de les 10:30 del matí. Han intervingut 6 bombers amb 2 dotacions per controlar el foc que s'ha produït a continuació i que ha afectat les sempre vives que delimiten el perímetre de la finca i també ha causat danys amb un garatge. Han intervingut també policia local, que ha tallat la circulació durant mitja hora en aquest carrer de Cala Molí, i també s'han activat els membres de l'Institut Armat de la Guàrdia Civil, que investiga ja les causes. Per aquí han vist passar els TEDx i també a la policia judicial de l'Institut Armat.
0: No és l'únic assumpte marcat en la sinistralitat laboral a Eivissa, perquè un treballador extern de manteniment d'ambulàncies de l'àrea de salut Pitiusa ha hagut de ser ingressat a l'Hospital Can Mises després de patir un cop de calor mentre feia feina. Els sindicats han exigit aquest dimecres mesures immediates a la consellera de Salut per impedir posar en risc els treballadors sanitaris. Manuela García ha dit que instal·laran pèrgoles mentre es fa un projecte més ambiciós a mitjà termini. Enri Fernández.
9: Els sindicats del sector sanitari han denunciat de nou la manca d'equipaments i d'ombra pels vehicles d'urgències a Eivissa i Formentera, que no disposen de les instal·lacions dignes que recorden sí que hi ha a la resta d'illes. Aquest matí, representants sindicals s'han reunit amb la consellera Manuela García, a qui han tornat a denunciar una situació que qualifiquen de molt greu. És José Manuel Maroto, d'USAE.
10: Hemos lanzado que se haga en las mismas instalaciones donde están ahora ubicada la base del SAMU 061, que es un edificio de la antiguo edificio de hemodiálisis, con la zona de aparcamiento de atrás, que esa zona se derrumbe y se hagan unas instalaciones, una nave en condiciones, con una zona subterránea para los vehículos de reserva que estén resguardados y unas instalaciones dignas para los trabajadores.
9: La consellera de Salut ha assegurat que a mitjan juliol s'instal·laran unes pèrgoles perquè els vehicles puguin estar a l'ombra. Manuela García ha destacat que són conscients que no solucionen el problema al 100% i que per això treballen en un altre projecte a mitjà termini.
11: Casi hemos tenido a las manos un local. Ahora mismo hay un proyecto en el de hacer más pérgolas para, por lo menos de manera transitoria, pues ir protegiendo a los vehículos.
9: El treballador afectat pel cop de calor no recordava ni el seu nom quan va ser trobat aquest dimarts pels seus companys, desorientat a l'aparcament al sol que hi ha a l'antic edifici hospitalari. Afortunadament, ja ha estat donat d'alta.
0: Un incendi declarat a les 2 de la matinada en un immoble de Cala Ratjada, a Mallorca, ha deixat una persona ferida i ha obligat a desallotjar 4 veïnats. Dos guàrdies civils fora de servei han rescatat una persona que havia quedat atrapada a casa seva per les flames.
2: L'incendi s'ha originat en una segona planta d'un edifici d'habitatges. Dos agents de la Guàrdia Civil fora de servei han accedit al pis a través de la fractura d'una porta i han rescatat un home que presentava ferides i problemes respiratoris per inhalació de fum. Dues dones més, de 25 i 59 anys, han estat evacuades i també s'han hagut de desallotjar 4 persones dels pisos superiors al que s'ha cremat. Segons ha informat el SAMU 061, la gravetat dels atosos era lleu. Un dels homes ha estat traslladat a l'Hospital de Manacor amb cremades. També s'han atès els dos agents que han actuat en primera instància. El foc s'ha donat per extingit al voltant de les 3:30 de la matinada.
0: Mentrestant, ha començat el retorn a casa dels menorquins desallotjats d'un creuer fluvial a França que es va incendiar mentre dormien la matinada de dilluns, Axel.
4: Una vintena de menorquins anaven a bord de l'embarcació. Tenen entre 65 i 80 anys i han sortit tots ells il·lesos de l'incident. Estaven amarrats al port d'Honfleur, a Normandia, quan al voltant de les 3, mentre dormien, es va declarar l'incendi al vaixell i van haver de ser evacuats d'urgència. Els 6 primers han arribat ja a l'aeroport de Menorca.
12: Decían fuego en la cocina. Yo al principio pensaba que era un simulacro. Pero a las 3 de la mañana era impresionante el fuego. Entonces vino gente de Cruz Roja, de Protección Civil, SAMU.
13: Jo amb camisón, el resto de la gent també, i sortint. I com que estàvem ben bé en el moll, doncs vam tenir la sort de que vam sortir i ens vam quedar a fora del moll, tots allà agrupadets, amb una fred que pelava.
4: Els 14 menorquins restants han quedat a París fins demà. En total, es van haver d'evacuar 163 persones, 132 passatgers i els 31 membres de la tripulació.
0: I han estat condemnats 6 joves per haver humiliat i agredit un jove amb discapacitat a Manacor l'any 2021. Li van tatuar fins i tot un penis a la cara. L'Audiència Provincial els imposa també una indemnització de més de 18.000 euros.
2: A més del tatuatge del penis, li van afaitar i tatuar les celles, li van cremar els llavis amb cola, li van col·locar piercings i el van immobilitzar amb brides. El tribunal considera que la víctima, que té reconeguda una discapacitat del 38%, no podia donar un consentiment vàlid a aquestes accions. Cada un dels 6 condemnats haurà de complir 5 mesos de presó per un delicte contra la integritat moral, a més de diverses multes per lesions lleus i coaccions. També tenen prohibit comunicar-se amb la víctima o acostar-s'hi a menys de 250 metres. La condemna s'ha dictat de conformitat després que els acusats reconeguessin els fets i consignessin prèviament la indemnització per reparar el dany causat. El tribunal ho ha tingut en compte com a atenuant de les penes.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Amb més qüestions de l'actualitat, són les 2:13. És una jornada de molts de moviments aeris amb milers de passatgers que comencen avui les vacances. L'operació sortida arrenca aquest dimecres 1 de juliol als aeroports amb prop de 7.800 vols programats fins diumenge.
2: Més de la meitat es faran durant el cap de setmana. En concret, dissabte serà el dia amb més operacions. N'hi haurà 1.681. La xifra total, però, des d'avui fins dimecres, és menor que la de l'any passat.
0: Així ha comença el tram fort de la temporada turística a les Balears, que ha estat la destinació preferida per al turisme rural el mes de maig, amb un 12% més de pernoctacions que un any abans, segons l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics de l'INE.
2: Amb 200.000 pernoctacions en aquest tipus d'allotjaments, l'arxipèlag assoleix el grau d'ocupació més alt d'Espanya en els agroturismes, amb més del 53% de les places plenes. El total de viatgers a la comunitat va créixer un 5,5% en comparació al maig de 2025, amb més de 2.120.000 persones que varen fer prop de 10 milions de pernoctacions totals a hotels, apartaments i càmpings.
0: Són dades del mes de maig, quan la temporada ja estava en marxa feia setmanes. De fet, l'afluència turística ja es va notar a l'abril amb un nou rècord, segons l'índex de pressió humana que ha publicat l'Ibestat. Concretament, el el 30 d'abril, quan l'arxipèlag va registrar un pic màxim d'1.640.000 persones. És un 0,13% més que el mateix mes de l'any 2025, Olivia Navarro.
14: La mitjana mensual es va situar, però, en 1.500.000 de persones, coincidint alhora a les illes, un fet que demostra la tendència a l'alça del pes demogràfic i turístic des de principi de primavera. De fet, la pressió humana s'ha incrementat de manera estable any rere any a les Balears des del 97, a l'excepció dels 3 anys marcats per la pandèmia de Covid. Les dades de l'Institut Balear d'Estadística, en tot cas, es basen en la població resident, també, però, en l'estacional que entra i surt a través dels ports i els aeroports. A Mallorca, Menorca i Formentera, el màxim de persones alhora es va registrar concretament el 30 d'abril, és un dijous, just abans del pont del 1 de maig a Eivissa, però va ser 4 dies abans, va ser el 26 de maig, en aquest cas diumenge, coincidint en l'obertura de les discoteques a l'illa.
0: Són xifres que coneixem quan falten poques setmanes per la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, dia 26 de juliol, contra la massificació turística a les Balears. I d'avui la vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca ha admès que encara falta feina en la gestió de la destinació.
2: Posa l'exemple de la crisi de l'habitatge i la mobilitat. Maria José Aguiló reclama en una entrevista a l'informatiu Matí respecte als manifestants i espera que no es tornin a repetir episodis, diu, incòmodes per als turistes, com en protestes passades.
15: I aquí sí que crec que s'ha encetat un camí i que s'ha de continuar i s'ha d'intensificar perquè se pugui gestionar millor el destí i que puguen tenir una convivència favorable i equilibrada entre tots. Nosaltres hem vist que hi ha alguns aspectes en els que s'està treballant per intentar millorar-ho. Queda molt de camí per recórrer, però sobretot pensant que els dos aspectes que més s'han posat damunt la taula han estat l'habitatge i la mobilitat.
2: La patronal hotelera espera que la temporada sigui molt similar a l'any passat. Esperen per aquest mes de juliol ocupacions de prop del 87%. Les estades es van escurçant i moltes de les reserves són de darrera hora. Influeix la incertesa de l'economia de mercats emissors com l'alemany i el Regne Unit i les derivades del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Efectivament, el sector turístic i hoteler de les Balears ens mostra optimista de cara a la temporada, tot i la incertesa derivada dels conflictes internacionals. Destaquen que enguany la temporada ha començat més tard i que els viatges fan aquestes reserves de darrera hora, però així i tot esperen bons nivells d'ocupació i també preus estables. Clàudia Mallia.
16: Sí, és una de les reflexions que deixa la jornada Futur i Competitivitat del sector hoteler, feta a Palma per l'Associació per al Progrés de la Direcció, un fòrum on s'han abordat altres reptes que enfronta el sector turístic, com l'impacte mediambiental o la retenció de talent. Ara bé, totes les mirades estan posades en el context geopolític, un fet que expliquen ha endarrerit les reserves. Joan Vargas és director de Recursos Humans del grup turístic Aboris.
17: És una temporada turística que ja ve una mica marcada per tots els problemes que hi ha hagut amb la guerra d'Iran, sobretot a començament de març. És la temporada, diguéssim, que li està costant arrencar perquè va patir tot el que són les reserves. Els mesos de març i abril van quedar molt aturades, pues una mica per la por a què podia passar. Ara sembla que la cosa s'està relaxant i hi haurà molta última hora.
16: Asseguren que, malgrat la preocupació inicial, els conflictes no han aturat les ganes de viatjar. Antonio Català és el president del grup hoteler Marriott.
18: Parecía que el año iba a ir regular y lo hemos seguido muy de cerca y ningún problema. Yo creo que ahorrar no está de moda, la gente sigue viajando y nosotros somos urbanos fundamentalmente y estamos con crecimientos del 15-18% sobre el año anterior.
16: Tot i que es mantenen les ganes de fer vacances, des del sector hoteler perceben un canvi d'hàbits en els viatgers. Victòria Capellà és directora de Recursos Humans de Bahia Príncipe Hotels i Resorts.
19: Abans el client estava més temps dins l'hotel i ara el client té més oportunitat de conèixer perquè hi ha cotxes de lloguer i perquè hi ha molt de serveis i perquè hi ha més coses i més experiències per viure.
16: També apuntant que cal buscar alternatives per gestionar el gran volum turístic que reben les Balears, que diuen és essencial per l'economia de les illes.
0: I aquest primer dia de juliol acaba la rebaixa de l'IVA dels carburants, que passarà de ser del 10% al 21%.
14: Un camí als impostos, però, que no es notarà de cop a la butxaca dels ciutadans, ja que el Consell de Ministres va aprovar dilluns un nou paquet de mesures amb descomptes per als carburants.
20: Fa un parell de dies vaig passar per aquí i ha pujat una barbaritat.
21: És preocupant que pugui tant la gasolina, però bueno, suposo que qualque dia s'estabilitzarà una altra vegada.
0: Són les 2:20, fem una petita pausa i tornem amb més temes de l'actualitat.
22: La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva o des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
23: Chico, al lío, pide un crédito.
24: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
23: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
25: Escoltau l'informatiu migdia. El primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha atribuït avui la baixada en el nombre d'aprovats a la selectivitat a l'impacte dels nous currículums impulsats per l'anterior govern, derivats de la LOMLOE, uns currículums que per primera vegada s'han aplicat a tota una promoció. El percentatge d'aprovats s'ha situat en el 89,6%, gairebé 3 punts per davall del registrat l'any passat.
16: El conseller ha admès que les xifres no són les desitjades i ha fet una reflexió a la comunitat educativa per revertir aquesta situació.
26: A partir d'ara, nosaltres farem feina per revertir aquesta situació. Aquests resultats sí que seran, els posarem a damunt la taula a totes les meses d'educació, perquè crec que han de fer una valoració en conjunt i una reflexió en conjunt de què és on podem millorar, però evidentment han de millorar els resultats.
16: Les matèries amb més dificultats han estat Matemàtiques 2, Física i Ciències Generals, totes amb percentatges d'aprovats pròxims o inferiors al 50%. Tot i això, Vera ha recordat que aquest curs ja s'han començat a implantar nous currículums que incrementen les hores de matemàtiques, reforcen la lectura i l'escriptura i incorporen noves assignatures optatives amb l'objectiu de millorar els resultats acadèmics.
0: Vera també ha anunciat que el govern reconeixerà l'excel·lència acadèmica dels estudiants amb millors resultats a les proves d'accés a la universitat.
16: 20 alumnes rebran un premi de 600 euros per a cadascun d'ells.
26: Uns premis en les millors notes de selectivitat d'enguany. És una mesura més que volem el govern de les Illes Balears per reconèixer l'esforç i el talent.
16: La convocatòria es publicarà aquest dijous al BOIP i les sol·licituds es podran presentar entre el 15 i el 24 de juliol.
0: I 150 infants en risc d'exclusió social han començat avui a l'escola d'estiu de la Fundació Pere Terrer, repartits en 3 centres de Palma. 22 nacionalitats diferents viuran fins dia 24, una experiència compartida basada en el respecte a la convivència. Unes activitats finançades pel govern a través de la convocatòria d'IRPF. L'entitat assegura que cada estiu hi ha més demanda i que fins i tot tenen llista d'espera. Laura Marcos.
27: Amb seu a Catalunya, la Fundació Pere Terrés treballa des del 2017 a diversos centres de les Balears amb infants de 3 a 12 anys en situació de vulnerabilitat social. Les activitats de la seva escola d'estiu estan centrades en la convivència i el respecte. Ho explica Maribel Trujillo, la directora.
28: Per nosaltres el valor educatiu del lleure és molt important, és un valor amb el que no se pot jugar i dona continuïtat als infants perquè se desenvolupin com a persones a nivell psicològic, a nivell emocional i a nivell social.
27: Reflexió, acollida, personalització i capacitat de creació són els eixos de l'educació que volen transmetre als infants. Això i la riquesa que porta la multiculturalitat. El director de l'escola d'estiu és Rafa Cárdeno.
29: Per tant, mos és exactament igual de on provenen, però sí mos iguala el que mos aporten, no? Que és aquesta pluja de somriures diària i aquest sentiment d'agraïment de la cuida que li donam, no? Que això són nòmines emocionals que a nosaltres ens retroba donant més energia i més feina. No?
27: I així han explicat com han començat avui les activitats Benja i Salomé, dos dels alumnes de l'escola d'estiu, el CEIP Alexandre Rosselló.
30: Aquell primer dia ha estat molt bé,
1: y he conegut gent i he fet molts amics.
3: Me ha gustado. Sí, me encanta porque es muy grande.
27: La Fundació Pere Tarrés ofereix el servei d'escola d'estiu, el CEIP Alexandre Rosselló, el Col·legi La Immaculada i el Juniper Serra de Palma. A més de les activitats i sortides setmanals, els infants podran gaudir d'una colònia a finals d'estiu a Vinicanella.
0: El ministre de Justícia fa una valoració positiva del primer any d'implantació dels tribunals d'instància, els nous òrgans de primer nivell que substitueixen els antics jutjats unipersonals. Assegura que en aquest termini s'han assenyalat i celebrat més judicis i que la litigiositat, en canvi, s'ha reduït gràcies a la mediació i conciliació que és obligatòria amb aquest nou sistema abans d'anar a judici.
14: Félix Bolaños assegura que el sistema ara és més modern, treu més feina endavant i, a més, és més eficient perquè si abans crear un jutjat costava 600.000 euros, ara crea una plaça als tribunals d'instància, costa 6 vegades manco.
5: Más juicios, más jueces, menos litigiosidad. La justicia del futuro, evidentemente. Nadie, ni los más inmovilistas, defienden los juzgados unipersonales, porque saben que era el camino directo al colapso absoluto de la justicia. Los tribunales de instancia conseguirán, en primer lugar, una implementación razonable y, en segundo lugar, que haya unas cifras de trabajo, una carga de trabajo razonable de los jueces y magistrados en nuestro país.
14: El ministre ha anunciat així mateix que enguany es convocaran 500 places de jutges i magistrats i 200 de fiscals.
0: A les Balears encara no fa un any de la implantació d'aquest sistema. Els primers tribunals d'instàncies van constituir a Inca i a Manacor a l'octubre, mentre que la resta d'òrgans no va ser fins a la data límit del 31 de desembre, creant un caos organitzatiu al que, segons els sindicats, Olivia, han seguit altres.
14: Sí, Paula Rodríguez, representant de Justícia del CESIF, assegura que la nova organització ha agreujat encara més els problemes endèmics que ja patien els tribunals de les Balears, és a dir, la falta de mitjans i de personal.
6: Ara mismo tenemos funcionarios que después de más de un mes de haber ocupado un puesto de trabajo todavía no están dotados de equipo informático, con lo cual no pueden llevar a cabo ningún trabajo. Entonces, hemos sido capaces de arreglar este problema primitivo de organizarlos internamente, pero nos han aparecido problemas nuevos. Y esto es que es la ley de eficiencia. Lo que busca esta ley es abaratar la justicia. Pues somos conscientes de que a partir de ahora va a ser así.
14: Comparteix la valoració al jutge de Gà de Palma, Alejandro González Mariscal de Gante, qüestiona les dades, el balanç oferit pel ministre Bolaños i també lamenta que aquest primer any ha estat marcat a les illes per la manca de recursos i d'inversió.
8: Hace falta gente en todos los órdenes prácticamente porque tenemos un volumen muy elevado de dependencia actualmente. Y porque es que no hemos tenido la inversión correspondiente durante muchos años. Es decir, en el caso de Palma es que a lo largo de los años no se ha hecho la inversión que debía hacerse a medida que se incrementaba la litigiosidad. ¿Esto lo palia un anuncio? No. Un anuncio no palia nada. Un anuncio es una cuestión, pues, de comunicación.
0: El govern de l'Estat ha elevat a 26 els espanyols morts i a 150 els desapareguts pel doble terratrèmol de la setmana passada a Veneçuela. A més, 11 espanyols més continuen davall les runes. Avui matí ha sortit de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas un avió amb un equip d'emergència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional.
2: El ministre d'Afers Exteriors i la reina Letícia han acomiadat els 90 professionals. Un equip que desplegarà un hospital de campanya per atendre els ferits. A més, el govern espanyol destinarà una nova aportació de 300.000 euros per al transport de material de refugi per a les persones que han perdut casa seva. Segons les autoritats veneçolanes, el balanç provisional supera els 1.900 morts i més de 10.500 ferits.
9: España, el pueblo español, está al lado del pueblo hermano de Venezuela y lo va a estar tanto tiempo como sea necesario. Lo estuvimos en los primeros momentos con los rescatistas, lo estamos en estos momentos con vosotros, 90 mujeres y hombres que vais a ocuparos de ese hospital de campaña, ese equipo START, que representáis lo mejor de nuestra sanidad y lo mejor de la solidaridad española.
2: Després de 7 dies, els equips de rescat treballen a contratemps en cerca de vida. Els familiars esperen rebre notícies.
0: A partir d'avui, les petites compres fetes a plataformes en línia com Shein, Temu o AliExpress tindran un càrrec de com a mínim 3 euros. Es tracta d'una nova taxa impulsada per la Unió Europea per gravar paquets que vinguin de països com la Xina, el Regne Unit o els Estats Units.
16: L'objectiu és fer front a un comerç electrònic desmesurat i que Brussel·les considera competència deslleial. Assegurar que els paquets també plantegen riscos per als consumidors, per exemple, en matèria de frau o seguretat, perquè no compleixen la normativa europea.
0: Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
25: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
4: Bon dia, Menorca. Més de 1.500 places turístiques han desaparegut dels nuclis urbans de l'illa des de l'any 2023. El Consell vol recuperar aquests habitatges turístics per a ús residencial. Avui ha fet balanç de les mesures aplicades fins al moment. Tot d'una, han donat més detalls.
25: Edició Menorca. Excel Camarasa.
7: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
25: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
4: Entrem en matèria. Les xifres són clares. Entre 2015 i 2022, el nombre de places de lloguer turístic a Menorca va passar de 21.000 a més de 30.000, assolint així un màxim històric. Des del 2023, però, aquesta tendència s'ha invertit. La contenció en les zones aptes i l'aposta pel decreixement turístic dins dels pobles ha permès reduir-les fins a prop de 29.000, que són les que hi ha actualment. En aquest període s'han donat de baixa més de 1.300 places dins els pobles i se n'han eliminat més de 200 per expedients sancionadors. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
10: En total són més de 1.500 places turístiques que han desaparegut de dins els nuclis urbans, una actuació que té com a objectiu prioritari afavorir que els habitatges recuperin el seu ús residencial.
4: El model de creixement turístic zero, amb el sistema de pagament per adquirir places turístiques, ha permès recaptar 1,5 milions d'euros que es destinaran ara a polítiques d'habitatge. La lluita contra l'oferta il·legal també ha donat resultats, amb més de 4 milions d'euros recaptats en sancions des del 2023. L'any passat, de fet, es va assolir un rècord històric amb 75 expedients oberts i enguany ja se n'han iniciat 37. El director insular d'Ordenació Turística és Jaume Fadalic.
11: El 2019 hi va haver 28 expedients, el 20 a 17 i el 21 a 24. Hi ha anys que només en un any han fet més que tota la legislatura passada.
4: Aquest estiu també hi haurà més inspectors, 12 davant dels 7 que hi havia en l'inici del mandat, un augment del 71% de la plantilla.
25: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
4: I Menorca torna a batre rècords de pressió humana. A l'abril es van registrar més de 134.000 persones a l'illa, quasi un 1% més que l'any anterior. Segons dades publicades avui per l'Institut Balear d'Estadística, per l'IBESTAT, a l'abril hi va haver més de 1.000 habitants més a l'illa que el 2025. És, de fet, l'abril amb una major pressió humana des que s'en tenen registres, una tendència que, a més, va clarament a l'alça. Els primers 4 mesos de l'any han superat registres. En l'acumulat, l'illa ha patit una pressió de 463.000 persones. És un 2,8% més que en el mateix període de l'any anterior. Això equival a unes 13.000 persones més. Més qüestions. La calor extrema del cap de setmana ha passat factura a s'Albufera d'Esgrau. L'augment de la temperatura de l'aigua ha reduït els nivells d'oxigen i ha provocat la mort de centenars de peixos, sobretot a la zona de la Gola, on molts hi van quedar atrapats. Per evitar que la situació es repeteixi, avui el parc ha obert de manera mecànica la connexió entre la gola i la mà. La reobertura d'aquest canal ha de permetre renovar l'aigua, augmentar-ne l'oxigen i facilitar que els peixos puguin sobreviure. És una actuació que ja s'ha fet en altres estius, però enguany s'havia ajornat fins al moment per no perjudicar una altra espècie, en aquest cas una au protegida. Ho explica el director del Parc Natural, David Martínez.
12: Hi ha unes aus, que són les cames de llom, que estan per aquí al voltant, que nidifiquen i es reprodueixen justament en aquesta zona. Què passa? Que si deixem que entri l'aigua de la mar, puja el nivell i s'inunda el que són els nius i poden morir després i no poden reproduir-se. És cert que de manera indirecta altres animals se poden veure compromesos per a aquesta situació, però bueno, ara en uns dies intentarem que es resolgui.
4: Martínez espera que els primers efectes de l'obertura es comencin a notar a partir d'aquest capvespre, quan l'entrada d'aigua de la mà ajudi a recuperar els nivells d'oxigen de la gola. I no deixem les altes temperatures perquè l'estiu també és sinònim de calor i de visitants no desitjats, com són les rates i les paneres. Perquè la situació no es descontroli, cal prevenir. I amb aquest esperit, l'Ajuntament d'Es Mercadal ha iniciat una campanya perquè els pròxims mesos no es recordin per una plaga d'animals o bé d'insectes. En el cas de les rates, a Fornells, el consistori ja ha pres mesures preventives. Ho explica el primer tinent de Barla d'Es Mercadal i Fornells, Carlos Roger.
13: Des de sempre, l'Ajuntament du a terme diferents ratitzacions que consisteixen en posar avaria en els invernals del municipi. I aquest any ho hem volgut reforçar i hem comprat una espècie de màquines que són molt més innovadores, que acaben de forma més ràpida, de forma més eficaç amb les rates.
4: Paral·lelament, per frenar la proliferació d'insectes, com és el cas dels mosquits, cada ciutadà també ha de seguir unes mínimes mesures. Per exemple, evitar recipients amb aigua acumulada, renovar l'aigua dels abeuradors dels animals de companyia o bé mantenir el nivell de clor de les piscines. A la pràctica, la gent en fa cas, sembla que sí.
15: No, jo això ja fa molts anys que ho vaig en compte i miro, bueno, rego al vespre perquè refresca una mica, perquè ens morim de calor, però no hi ha aigua encharcada ni res, però hi ha mosquits i formigues, mils de formigues, que les maten d'un lloc i venen a morir a meva. Però bueno, i rates també, tenim de tot aquí, Fornets, tenim de tot.
4: Tot per evitar que l'estiu es converteixi en una invasió desagradable d'insectes i rates.

0: Més qüestions, 2:37, comença el retorn a casa dels menorquins desallotjats d'un creuer fluvial a França que es va incendiar mentre dormien la matinada de dilluns. Una vintena de persones anaven a bord d'aquesta embarcació. Tenen entre 65 i 80 anys i han sortit il·lesos d'aquest incident. Estaven amarrats al port d'Honfleur, a Normandia, quan al voltant de les 3, mentre dormien, s'hi va declarar l'incendi al vaixell i van haver de ser evacuats d'urgència. Els 6 primers menorquins van arribar ahir que vespre a l'aeroport.
1: Decían fuego en la cocina. No, yo al principio pensaba que era un simulacro, pero a las 3 de la mañana era impresionante el fuego. Entonces vino gente de Cruz Roja, de Protección Civil, SAMU.
2: Jo amb camisón, el resto de la gent també, i sortint. I com que estàvem ben bé en el moll, doncs vam tenir la sort de que vam sortir i ens vam quedar a fora del moll, tots allà agrupadets, amb una fred que pelava.
0: En total es van evacuar 163 persones, de les quals 132 eren passatgers i 31 membres de la tripulació. Els 14 menorquins restants han optat per quedar-se a París fins demà, que és quan ja tenien inicialment el vol de tornada previst. Rafael Fuster és el responsable de l'agència de viatges.
3: Jo he agafat des de l'agència un hotel a París ben al centre per als 14 que han quedat, o sigui, 6 persones van tornar ahir. Realment, potser gent un poc més gran, que els costa un poc més caminar, i van dir, mira, se van més estimar tornar cap a casa. I els altres 14, pues, jo dic, jo si me'n vaig dimarts, me'n vaig amb molt mal sabor de boca. I els que vulgui quedar, pues, quedem fins dijous i passejant i disfrutant de París, que és el que estem fent ara mateix.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: Obrim ara plana política. El PP Demó critica la gestió de l'equip de govern municipal en els darrers 3 anys de mandat. Considera que la ciutat està més bruta i encara sense aigua potable. A més, consideren els populars que el PSOE ha fet costat en tot moment a Ara Mahó per aprovar els comptes i també els principals projectes de ciutat. El PP recorda que la majoria d'iniciatives han estat possibles gràcies a la implicació d'altres administracions governades pels populars. Maribel Llofriu és la presidenta dels populars de Mahó.
5: Mahón sigue sin agua potable. La desnitrificadora continúa inactiva con el nivel de nitratos disparado y los vecinos siguen teniendo que comprar garrafas para beber agua potable. Los proyectos más importantes que se han llevado a cabo han sido posibles gracias al impulso y la financiación del Gobierno de las Islas Baleares y del Consejo Insular de Menorca, entre ellos la compra de Catisa, la reforma de la pista de atletismo, la mejora del campo de fútbol de Vintaufa, el proyecto del nuevo pabellón de la Salle o el desbloqueo de la construcción del nuevo conservatorio.
0: A Sant Lluís, el primer tinent de Barla, Pedro Tudurí, ha renunciat al càrrec. Els populars han informat que es deu a motius personals. D'aquesta manera, la mà dreta de la barlesa, Lole Strong, abandona el consistori després d'una trajectòria política de 19 anys. En el seu lloc hi entra Paz Izquierdo, qui ja va ser regidora a l'oposició en el mandat anterior. I a l'oposició reclama a l'equip de govern que financiï amb fons propis la construcció del nou geriàtric o bé l'ampliació de l'actual. El PSOE i Avançam presentaran en el pròxim plenari de l'Ajuntament una moció conjunta amb l'objectiu d'impulsar la construcció de noves places geriàtriques al municipi. Demanen que s'incrementin tant mitjançant l'ampliació de la residència de Ramal com amb la redacció del projecte per a un nou geriàtric. La iniciativa arriba després que el govern de les Illes hagi deixat-lo fora del Pla Sociosanitari 2026-2030. Sentim la portaveu d'Avançam, Isa Allés, i el del PSOE, Toni Mir.
6: El que demanam és que l'Ajuntament recorri en el romanent municipal per posar en marxa aquests projectes. Uns projectes molt demandats, molt necessaris i que no poden esperar més anys.
7: Ja ho diuen ells, que tenien molt de romanent, tenien 10 milions d'euros. Però que siguin aquests 10 milions d'euros els que facin aquest geriàtric i no que estiguem més a la gent de bo.
0: La moció proposa iniciar de manera immediata la redacció del projecte d'ampliació de la residència d'Esramal, començar també la redacció del projecte constructiu d'un nou equipament municipal i recórrer aquest romanent per finançar aquests primers treballs tècnics.
4: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Dues i 42 minuts. Moment ara per a la cultura per explicar que es Migjorn Gran ha anunciat ja qui serà la pregonera de les festes de Sant Cristòfol. És Betlem Gomila.
8: Amb molta alegria i molt, molt d'orgull dir-vos que l'Ajuntament de Migjorn m'ha convidat aquest any a fer el pregó del poble de les festes de Sant Cristòfol. I pas per aquí per convidar-vos. Això serà divendres 31 de juliol a les 9 del vespre en el Pla de l'Iglésia. Bé, ja dic, ja m'ho van dir, tot no vaig dir que sí, no vaig pensar gens perquè m'ha fet moltíssima il·lusió. I ara vos ho comparteixo, que les meves ganes aquell dia és de celebrar, arrencar la festa i ho compartiré amb tots vosaltres.
0: És doctora en Salut i Qualitat de Vida per la Universitat de Barcelona i serà l'encarregada de convidar la festa el pròxim divendres 31 de juliol. Des de fa més de 20 anys acompanya persones, equips i organitzacions en processos de desenvolupament humà. Entre d'altres, ha treballat amb orquestres simfòniques professionals i equips esportius d'elit, com per exemple el primer equip femení del Futbol Club Barcelona. Per aquells que no coneguin Betlem Gomila...
8: Per aquella gent que ja no se'n recorda de qui era, perquè a vegades allò, i aquesta lotata de ventes són sa fia d'en Cisco, en Xec Gomila, desmecànic, i d'en Alina Serra, de Migjorn, aquest és pati.
0: A Castellà, el pregoner serà Antoni Sanz Cardona, serà l'encarregat de donar el tret de sortida a les festes, en aquest cas el 18 de juliol. La qualcada es Castell comptarà amb 65 caixers el dia 24 i un total de 79 per al dia 25.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Love the silent hour of
0: night for blissful dreams. Moment ara per a la música, per parlar del cicle de concerts Fosquets a Lítica. Comencen demà amb l'actuació de Bronte, de Guillem Sol de Vila. També hi actuarà una altra veu mística plena d'encant sonor, és Ganàvia. Va néixer a Nova York, però ha crescut a la Índia. Serà una de les estrelles internacionals d'aquesta programació del Festival Fosquets de Lítica. Actuarà el pròxim 16 de juliol. I el dia 23 serà el torn d'una altra coneguda, Sílvia Pérez Cruz.

Un festival que també tindrà Woves Sounds, una travessia sonora que entrellaça música, arts visuals i l'ancestral artesania del teixit de catifes de l'Iran en un tribut a la memòria col·lectiva i a les dones invisibilitzades. Amb aquest cicle de concerts posem al punt final l'actualitat. Recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Informatiu migdia. Esports. Ja és oficial, Marta Sampas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Adrián Fuentes és el primer fitxatge del Mallorca per la pròxima temporada, de la qual, a més, ja tenim calendari.
2: El davanter madrileny és el primer reforç per a Luis García. Adrián Fuentes, de 29 anys, arriba procedent del Còrdoba, també de la segona divisió. Per tant, Adrián signarà amb el Mallorca, també a segona divisió, per 4 temporades fins al 2030, i el Mallorca pagarà per ell aproximadament uns 3 milions d'euros al conjunt andalús. Fuentes parla dels motius que l'han duit al Mallorca. L'escolta.
3: El pedazo de club que es, la historia que tiene, la estructura que tiene, creo que es un club muy grande en España y así lo ha estado demostrando las últimas campañas y yo creo que eso es motivo más que suficiente para pensarte seriamente que puede ser donde puedas hacerlo bien.
2: Aquesta temporada va marcar 14 gols en 40 partits amb el Córdoba, en el que era el seu debut a la categoria. Sentim com es defineix.
3: Yo siempre creo que trato de ser humilde, me defino como un jugador muy físico, pero que es verdad que con el balón tampoco me atraganto, sino que trato de hacerlo lo mejor posible a nivel técnico dentro de las condiciones que tengo, que yo creo que las que más destacan son las físicas.
2: Pel que fa al seu nou entrenador, Luis García Fuentes parla així.
3: Creo que es un entrenador que tiene mucho bagaje, que bueno, es exfutbolista profesional también y sobre todo yo me reflejo mucho en cuanto a lo que conozco de él sobre la temporada pasada, cómo jugaba su equipo, Las Palmas. Creo que es un fútbol muy divertido, muy agresivo, muy alegre y creo que es un buen punto de partida.
2: Pel que fa al capítol de sortides, ahir 30 de juny varen acabar alguns contractes i sessions. Els jugadors cedits Mateo Joseph, Maras Kumbula i Zito Lubumbo tornen als seus equips d'origen. I d'altra banda, veurem quin serà el futur del Vini Salamé, Javi Llebrés i del porter Pichu Cuellar, que queden lliures. I com dèiem, ja hi ha calendari de Lliga. El Mallorca començarà la temporada segona divisió el cap de setmana del 15 d'agost. Serà contra el Valladolid Son Moix. El primer partit a domicili serà la jornada 2, al camp del Granada, i el darrer partit de Lliga serà contra l'Almeria, també a domicili, el 6 de juny de 2027.
0: També coneix el seu full de ruta, l'AU d'Eivissa.
2: L'Eivissa ja sap el seu calendari per a la que serà la quarta temporada de Primera Federació. A més, ha anunciat el tercer fitxatge. Víctor Sancho, bon dia.
4: Bon dia. Es tracta d'un migcentre amb experiència a les dues darreres temporades a segona divisió. Parlant de Genaro Rodríguez, que arriba de l'Eiria, de la segona portuguesa, però ha jugat també a la divisió de plata a Espanya amb el Córdoba, el Mirandés i el Màlaga, on registra els seus millors números. El pivot sevillà, que també pot jugar de central, va aconseguir l'ascens a segona amb el Màlaga el 2024, així que també té experiència a Primera Federació. El jugador de 28 anys signa per dues temporades. El de Gerena es va formar a les categories inferiors del Sevilla, amb qui va arribar a debutar en l'Europa League en la temporada 19-20, un títol a més que va aconseguir aquella temporada l'equip dirigit per Julen Lopetegui. Aquest darrer curs ha tingut molt protagonisme en la primera part del campionat amb el Leiria, però després, des del febrer, ha sumat menys de 100 minuts. A més, gairebé sempre ha estat utilitzat com a central per Fabio Pereira, el seu darrer entrenador. L'Eivissa ha anunciat la seva incorporació com a migcampista. Veurem on el situa Raúl Jona. Quan el calendari, els Blaucel començaran el darrer cap de setmana d'agost com a visitants a Antequera. El debut a camises serà una setmana després contra el Rayo Majadahonda, rival també en la darrera jornada de Lliga al maig de l'any que ve. El primer plat fort al seu estadi serà la visita del gran transatlàntic de la categoria, el Reial Saragossa, en la cinquena jornada a darrers de setembre.
2: Gràcies, Víctor. I a segona federació, els quatre equips balears també ja saben el seu full de ruta i tots començaran la temporada jugant a domicili en la primera jornada. Serà el 6 de setembre. L'Atlètic Balears visitarà el Llecla, el Poblense a la Nusia i el Mallorca B jugarà al camp del València a Mestalla i la Penya Esportiva visitarà el Club Deportiva Minera. A més, avui comença ja la campanya d'abonats per l'Atlètic Balears. Els aficionats blanc i blaus ja poden renovar el seu abonament, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. Els preus van dels 80 als 155 euros. Pel que fa a la part esportiva, l'entitat blanc i blava ha fitxat el migcampista Pablo Hernández, procedent de l'UCAM Múrcia.
0: Temps ara pel Mundial. Marta, Espanya cercarà demà bitllet als vuitens de final.
2: El combinat nacional ja és a Los Angeles, on demà s'enfrontarà a Àustria quan siguin les 9 del vespre en el partit corresponent als 16 de final. Espanya, superada ja la fase de grups, afronta l'hora de la veritat. Sentim la minya mal.
1: Es un sueño ya estar aquí y vivirlo, me encanta. Con muchas ganas de que llegue el jueves ya y de ganar. Yo creo que estos tres partidos me lo tomo más como un proceso de estar bien, de ir jugando minutos, de recuperarme y a partir de ahora ya sí que ya está. O sea, se ha acabado, ya voy a darlo al 100% que tenga y a correr todos los balones y a disfrutar.
2: D'altra banda, Grimaldo, que jugarà amb l'Atlètic de Madrid la pròxima temporada, avisa de la dificultat que tindrà el partit de demà.
5: Bueno, es que al final en un Mundial cada partido es muy complicado, ya lo vimos nosotros el primer partido contra Cabo Verde. Creo que cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar, hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival. Y como tú dices, ayer Alemania y Holanda se eliminaron, nos ponen alerta a todos, pero ya sabíamos de eso, que es un Mundial y que cada partido es muy complicado.
2: I qui ja té bitllet per als vuitens són Mèxic, França i Noruega. La selecció mexicana va guanyar per 2-0 a l'Equador. D'aquesta manera, el mallorquí Toni Amor i l'exentrenador mallorquinista Javier Aguirre, amb 4 victòries seguides i 0 gols en contra, cercaran bitllet per als quarts de final contra Anglaterra o la República Democràtica del Congo. França, per la seva banda, es va imposar per 3-0 a Suècia, amb 2 gols d'Mbappé, que ja n'ha fet de 8, un menys que Messi, i s'enfrontarà al Paraguai. I qui també serà als vuitens és Noruega. El davanter Erling Haaland va fer el gol de la victòria al minut 86 contra Costa d'Ivori i jugarà la pròxima ronda contra el Brasil. I per avui, quan siguin les 6 de l'hora baixa, Anglaterra s'enfrontarà a la República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre Bèlgica, Senegal i de matinada, a les 2, els Estats Units s'enfrontaran a Bòsnia i Herzegovina.
0: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja coneix el nou format de la Lliga.
2: I una de les novetats és que hi haurà un torneig d'obertura i un de clausura, el primer de setembre a desembre i el segon de gener a maig. Dues competicions que constaran de 15 partits cadascuna. I a final de temporada es farà un play-off per decidir el campió. I l'altra novetat important és la fusió de la Copa del Rei i la Copa d'Espanya en una sola competició. A més, el Palma ja sap quin serà el seu primer partit. Jugarà a domicili contra l'Indústria Santa Coloma. Serà el dia 13 de setembre. I no deixem el Palma Futsal perquè Miguelín torna al club mallorquí i ho fa per estrenar-se a la banqueta. El que ha estat el millor jugador de futbol sala de les Illes, defensant l'escut del Palma 4 temporades, també el del Pozo i també el de la selecció espanyola, entre d'altres, torna ara als seus orígens, torna al Fisiomedia i ho fa per formar part del cos tècnic de l'equip juvenil de Divisió d'Honor. A més, assumirà també la direcció de l'Escola de Tecnificació de la Fundació Miquel Jaume. Sentim el que ha dit avui matí Miguelín.
6: Placer per a mi poder estar aquí en la que fue mi casa durante 4 años y ojalá que sean muchos años más y estemos hablando que los próximos años me pueda convertir, como bien ha dicho José, lo que pueda ser hoy Marlon y por supuesto Vadillo, ¿no? El mejor entrenador del mundo.
0: En tennis, Jaume Munàs jugarà la segona ronda de Wimbledon.
2: El centenyiner número 44 del rànquing va donar la sorpresa guanyant a l'argentí Francisco Cerúndolo per 6-1, 6-4 i 6-3. Munàs es va desfer així del número 21 de l'ATP, que a més recentment havia guanyat el torneig de Queens. Serà la cinquena vegada que Munàs jugui la segona ronda del Gran Slam britànic. Serà demà contra precisament el britànic Jacob Fairley. Cercarà Munàs bitllet pels 16 de final.
0: Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb tota la cultura.
7: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
8: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: épocas y algunas en un estado de conservación muy diverso, algunas muy deterioradas, otras mejor conservadas, pues conseguir una intervención que diera pues una visión estética y armónica equilibrada, yo creo que ha sido el objetivo de todos y un poco lo que más nos ha, bueno, pues nos ha costado.
1: Amb obres del segle XIV al segle XVIII, la recuperació ha estat una feina intensa i també el compliment d'un compromís del Consell de Mallorca que hi ha destinat 400.000 euros. Llorenç Galmés és president del Consell.
2: Quan nosaltres vàrem arribar a la nostra institució l'any 2023, ens vàrem trobar amb un betlem de la sang degradat, en molt mal estat, tapat amb un llençol i que feia molts anys que se xerrava de la restauració però que ningú havia estat capaç d'impulsar definitivament el procés de restauració.
1: El Betlem té un valor patrimonial i artístic inqüestionable, però és també, juntament amb el Crist, un element de devoció i litúrgic importantíssim. Les espelmes tornaran ben prest a formar part del seu paisatge, però a partir d'ara el fum ja no malmetrà aquests elements, perquè igual que passa amb els que es posen al Crist, els ciris del Betlem també seran ecològics. Això vol dir de flama i sense fum, ho explicava Lluc Riera, prior de l'Església.
3: Aquí posarem això també, perquè la gent vol encendre devocionalment, com ho deia molt bé, i per tant necessita visibilitzar i concretitzar, però sempre posarem que defensi el que és la restauració.
4: I avui sembla que juguem a despistar perquè sonen els pianos i no és divendres els que ens anuncien la renovació de cartellera, perquè avui, Sandra, hi ha una estrena destacada.
1: Sí, és dimecres, però de ben segur retornarà a batre tots els rècords la pel·lícula que s'estrena avui, parlant de Minions i Monsters.
5: Hollywood, las nuevas estrellas de la gran pantalla han transformado la industria cinematográfica para siempre.
1: Sembla que sempre hi ha espai per una nova pel·lícula d'aquests animalons grocs. En aquest lliurament, a banda de fer-ho passar d'allò més bé als més petits de la casa, els Minions ens donen una lliçó sobre l'inici del cinema. Des de Buster Keaton a Harold Lloyd, sense oblidar Chaplin. Veurem si segueix l'estela de les anteriors i es confirma com la franquícia animada més taquillera de la història.
4: I si teniu entrades per veure Pablo Alborán a Palma, ja deveu estar al cas que finalment, i després de dos canvis d'ubicació, l'actuació tindrà lloc a Son Fusteret.
1: Tot això després que en principi estigués prevista la plaça de Toros, després al Velòdrom, però en fi, malgrat els canvis, totes les entrades encara són vàlides i per cert encara n'hi ha. El concert, que serà 11 de juliol a les 9:30 del vespre, com dèiem, a Son Fusteret, Alborán presentarà els temes de Quilòmetre Zero, el seu darrer treball.

0: I acabam amb un comiat, el de Víctor Willy, cantant principal i coautor dels grans èxits dels Village People, que ha mort als 74 anys.
1: Èxits com aquest que escoltam, o com Go West o In the Navy, pels drets de les quals va lluitar als tribunals durant anys després que deixés el grup i iniciés una carrera en solitari que no va acabar de funcionar. El 2017 va tornar a la formació i la seva darrera aparició pública va ser l'any passat, quan el grup va cantar en un míting previ a la investidura de Trump. Nascut a Texas, fill d'un predicador baptista, la seva veu va vendre més de 100 milions de discos i encara fa ballar a mig món.

0: I quan arribem a les 3 és moment, ja ho sabeu, per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 1 de juliol. L'actualitat avui inclou un greu accident laboral que ha tingut lloc a Eivissa a causa d'una explosió de gas en una casa a Cala Molí, a Sant Josep. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Dos homes han resultat ferits. Un està en estat crític i ha ingressat a l'hospital a l'UCI de l'Hospital Can Mises. L'altre, de 26 anys, està ferit lleu i en observació. La deflagració ha corregut al voltant de les 11 del matí durant una operació de càrrega de gas a un habitatge unifamiliar ubicat al carrer de Dalt a Cala Molí. La Guàrdia Civil ja investiga les circumstàncies d'aquesta explosió.
0: Notícia destacada d'aquest 1 de juliol, jornada que dona el SUS a una de les operacions sortida de l'estiu d'aquí a diumenge.

0: Es preveuen prop de 8.000 moviments als aeroports de les illes.
1: Més de la meitat es faran durant el cap de setmana. En concret, dissabte serà el dia amb més operacions. N'hi haurà 1.681. La xifra total, però, des d'avui fins dimecres, és menor que la de l'any passat. Durant els mateixos dies, el nombre total de sortides i arribades fou de 8.139. 300 vols més que enguany. El descens més significatiu es produeix divendres.
0: Coincidint amb l'operació sortida, avui acaba la rebaixa de l'IVA dels carburants, que passarà del 10 al 21%.
1: Un canvi en els imposts que no es notarà de cop, però, a la butxaca dels ciutadans, ja que el Consell de Ministres va aprovar dilluns un nou paquet de mesures amb descomptes per als carburants.
2: Fa un parell de dies vaig passar per aquí i ha pujat una barbaritat.
3: És preocupant que pugui tant la gasolina, però bueno, suposo que qualsevol dia s'estabilitzarà una altra vegada.
0: Parlant de mobilitat a Mallorca, avui comença la prova pilot del govern de reserva de places als autobusos del TIP.
1: De moment només és una prova pilot a la línia 203 que va del port de Sóller a Palma passant per Deià i Valldemossa en una única freqüència diària i a les 3 de l'hora baixa. S'espera que així es comenci a resoldre els conflictes per pujar a l'autobús.
0: Més de 1.500 places turístiques han desaparegut dels nuclis urbans de Menorca des del 2023. El Consell vol recuperar aquests habitatges turístics per a un ús residencial.
1: Entre 2015 i 2022, el nombre de places de lloguer turístic a Menorca va passar de 21.000 a més de 30.300 i va assolir així un màxim històric. Des de 2023, però, aquesta tendència s'ha invertit. La contenció en zones aptes i l'aposta pel decreixement turístic dins els pobles ha permès reduir-les fins a prop de 29.000. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
4: En total, són més de 1.500 places turístiques que han desaparegut de dins els nuclis urbans. Una actuació que té com a objectiu prioritari afavorir que els habitatges recuperin el seu ús residencial.
0: I Educació culpabilitza la LOMLOE de la davallada en el nombre d'aprovats en la selectivitat.
1: El percentatge d'aprovats a les proves d'accés a la universitat d'enguany s'ha situat en el 89%, que és gairebé 3 punts per davall de l'any passat. Les assignatures amb les notes més baixes han estat Matemàtiques 2, Ciències Generals i Física. El conseller Antoni Vera apunta a l'impacte dels nous currículums impulsats per l'anterior govern i derivats de la LOMLOE.
5: A partir d'ara, nosaltres farem feina per revertir aquesta situació. Aquests resultats sí que seran, els posarem a damunt la taula a totes les meses d'educació, perquè crec que han de fer una valoració en conjunt i una reflexió en conjunt de què és on podem millorar, però evidentment han de millorar els resultats.
0: 3 i 4 minuts és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Avui comença el mes de juliol i a fora vila aquest mes hi haurà figues, prunes, pomes marineres, també sequers, també arribarà el moment de llaurar, ja ho diuen el pare Ginart, que el mes de juliol llaurar va molt bé perquè el sol bescuita la terra i els terrossos assoleats s'esbrellen fàcilment. Juliol era temps de batres, per això aquesta dita amb la qual avui hem començat el programa. El mes de juliol a cera hi fa un bon sol i en fa de sol. Entram avui en aquest mes, el mes de juliol, el setè de l'any, un mes que té 31 dies i ja sabeu que juliol prové del llatí Julius, mes en memòria de Juli Cèsar, un mes que el santoral també bufeia. Dia 10, et Sant Cristòfol, dia 16 de juliol serà la Mare de Déu del Carme, festa a molt de pobles de costa de Balears. Dia 20, Santa Margalida, dia 21, Santa Pràtzeris, dia 22, Santa Magdalena, dia 25, el dia de Sant Jaume, festa grossa també a Formentera, dia 26, Santa Aina, o dia 30, Sant Abdon i Sant Senen, patrons d'Inca. Juliol també, però, es tem de fer banyos a la mà. Tot i que els nostres avantpassats vivien d'esquena a la mà, amb dites també iròniques com aquesta que han trobat recuïda al Pla de Mallorca, diu: la barca d'en Bialó demana vent i oratge i per embarcar el formatge que han robat de Puntiró. A ciutat, un temps prenien els banys al balneari de la Portella. Homes i dones completament separats es desvestien i vestien, també anaven vestits dins la mà. Dels vestuaris hi penjaven unes cordes fins a la flor d'aigua perquè les persones porugues o tamoranques de la mà poguessin agafar-s'hi. Elles davallaven a l'aigua vestides de cap a peus i no anaven a nedar, sinó que prenien banys i s'emprenien un nombre, això sí, supersticiosos, atenció, imparell, és a dir, senars a l'any. Perquè ja ho sabeu, en so juliol guanya més qui està a sombra que qui està en el sol. Començam.

0: estàveu ben trobats un dia més de Temptola, que programa cada dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre. Vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Avui és dia 1 de juliol. Jugarem amb les paraules i també ho farem amb l'actualitat del dia, amb un programa que, com sempre, té totes les lletres. I avui aquí les saben totes també són en Celestí Oliver, en Miquel Junc i na Maria Pons. Bon dia, Celestí Oliver, com anem?
1: Bon dia.
0: Bon dia, Miquel Junc, com estàs?
2: Bon dia,
0: bon dia, Maria Pons, com anem?
3: Bon dia, molt ben bé,
0: tornada.
3: Molt bé. Gràcies.
0: El juliol guanya més qui està a sombra que qui està en el sol. Estan d'acord amb aquesta dita?
1: Això segur. No, segur. I ara ja...
0: Una ferrada a totes aquelles persones que fan feina en el sol, que en són moltes.
3: Quina tortura, sí. Però a sombra te'n pots estar molt bé, tot sigui dit.
2: No,
3: també,
2: no,
3: també.
2: Millor estar dintre de casa.
3: En remull.
1: No em falta arribar en juliol, ja.
0: No, ara no, ja no.
1: Ara ja no.
0: Que passa que...
1: Aquest darrer temps, sí. Sí
2: que... Per abril ja pot dir-se mateix.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí que és el que... El juliol, tradicionalment, i en la cultura popular, que més de sol, d'anar a fer els primers banyos i de tota aquesta cultura que vos hem explicat. Un mes que també hi haurà molt de santorals i un mes que encetam aquí a Temptola i que, per cert, a partir de dilluns començarà la nostra batussa de pobles de Temptola, que ja sabeu que cada estiu els pobles de Balears se juguen el millor poble Tentol d'aquestes illes.
2: No, no, qui seran guanys? Ja tenim convidats per dilluns.
3: Sí, està la cosa...
2: Seran bons, no?
3: Començant bé.
2: Que començant molt fort.
1: Empany, empany.
0: Que bé, que bé. I els coneixerem ben aviat a partir de dilluns aquesta batussa de Tentol. Si sou de qualque poble de les Balears i voleu participar, estarem encantats de que ho faceu. Així que 97139900, mos podeu escriure a l'Instagram, al Tentol, també correu electrònic, allà on trobeu, i veniu a passar-ho bé aquest estiu amb nosaltres. I l'any passat...
2: Va guanyar sa poble.
0: Sa poble.
2: Oh. I no hi tenc res a veure.
3: Ah, anava a dir, no hi he estat.
2: L'únic que vaig fer va ser triar un bon equip.
0: Els dos equips per ara guanyadors han estat Campos i sa Pobla.
2: I l'any passat Campos va arribar a sa final, també, així que...
1: Repetiran en guany.
0: Veurem què passa
2: guany. Sí, sí.
0: Ho sabrem aquest estiu, però bé, hem de recordar que avui també tenim un programa ple de continguts i, Maria, començant per tu.
3: Sí, jugarem a Temptola, repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb la dissenyadora i modista Angie Ballori, de Moradús Kids, per mort de la presentació de la seva nova col·lecció.

0: Moradús Kids és una marca de moda infantil i femenina artesanal, pedagògica i sostenible feta íntegrament a Mallorca. I aquesta setmana presenten a Souba les seves noves col·leccions. Per una banda tenim Cap Fico, la col·lecció per a primavera-estiu 2027, i per altra, Aina, la col·lecció càpsula per a dona i infància, amb peces multitalla i funcionals, inspirada en la tradició mallorquina i reinterpretada amb brodat i artesania local dins la iniciativa Moda Mallorca.
1: Exacte, i avui parlarem amb aquesta dissenyadora, però també hem de rebre a Raquel Agüeros. Avui és dimecres i tenim portades.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com esteu? Jo vos he de dir que estic contenta. Diria que estic feliç. I vos ho vull contar. Avui, a contracor de temps.

0: Vendran a Raquel i tindrem també notícia del dia, Miquel.
1: Encara més contenta, vendrà.
2: Sí, sí, contenta jo anava a dir, la persona més feliç del món, sí, ve feliç avui.
3: Quina enveja.
2: Ja, ja veurem, men. Men, que li ha passat?
0: Sí. Se'n va de vacances.
1: Canta, canta i tot.
2: Ah, se'n va de vacances.
3: Ah, ah, doncs això.
2: Clar. Està bé, això, sí, està bé, això. La notícia del dia, avui parlarem de crans, a l'altres. Vos fan pas crans, vos agraden?
1: No,
0: no, no, sí,
2: no.
0: No
2: ho sé,
1: no, m'agraden.
2: Les
1: sí
2: mossegades que peguen.
3: Això és verdad. Arden alerta, sí.
2: Arden alerta, per
1: no sé si m'anà mossegant mai cap. Però sí, no, no, no van de bromes.
2: No, no van de bromes.
1: No.
0: Però bé, aquest cranc que parlarem avui...
2: Tenia unes bones pinces, segons
3: sí
2: he pogut...
3: Fa més poques.
2: Llegir, sí, sí.
0: Té molt d'anys, Miquel.
2: Sí, té molt d'anys, té molt d'anys. Un equip d'investigadors del Museu Balear de Ciències Naturals ha trobat les restes més antigues d'un crustaci a les nostres illes. És el fòssil d'un cranc que té 35 milions d'anys.
1: 35 milions d'anys.
0: Sí, sí, sí.
2: I,
0: Almenys saps on l'han trobat.
2: Sí, el que crida més atenció és que l'han trobat en Espui de Randa.
1: Ah.

0: Marcel Cranc, no fa, no posava música fa 35 milions d'anys, no. Però...
1: Però anava bé, amb el seu nom, avui.
0: Parlarem d'aquesta treballa ben interessant.
2: Ramon Llull, i abans...
0: Molt abans.
2: Cranc, de 35 milions d'anys.
3: I ben amunt, és estrany, oi? Mm. Ara després una mica desvetllarà tots els detalls.
1: Té sentit, que seguia. Ja,
3: d'acord, d'acord.
2: Coneixerem bé. I a partir de la tercera hora de Tento, ja ho sabeu, a partir de les 5, entrevistarem l'arquitecte Joan Fortuny per mor de les obres de restauració de Son Boté, l'edifici més antic de la Fundació Pilar i Joan Miró.

0: I hem posat en Ravel perquè a en Joan Miró li agradava molt escoltar Ravel mentre creava.
1: Així és.
0: I aquest és un espai on va crear Joan Miró.
1: Joan Miró creava allà, hi ha el seu taller creatiu de... i obra també, fins i tot, que s'està restaurant. La rehabilitació de Son Boté avança a bon ritme, es manté la previsió d'acabar les obres abans que acabi aquest any. L'actuació permetrà recuperar i preservar aquest immoble històric vinculat, ja ho dèiem, a Joan Miró, reforçant el valor patrimonial que té i cultural de la ciutat, amb en Joan Miró, que de fet creava des d'allà.
0: Des de Son Boté.
1: Des de Son Boté.
0: Que hem de recordar que és aquesta possessió del segle XVIII, que hi ha a Palma, de vora la fundació, un poc més ha de pujar unes escales de l'edifici cert, que era el taller que se va fer construir en Miró, però que Son Boté també li va servir de taller.
1: Sí, i s'han recuperat o s'han restaurat dibuixos seus, que fins i tot la vista hi havia traços que no s'aconseguien veure i ara s'han recuperat i s'ha aconseguit més informació d'aquesta vinculació directa amb Joan Miró. Coneixerem.
0: I tant, i la rehabilitació de Son Boté que avança, com dèiem, les seves obres. Però a partir de les 5 i mitja hem de parlar de menjua, de gastronomia, amb la senyoreta Brioche i avui Celestí, sí, avui arriba el dia.
1: Sí.
0: Ens convertirem en unes islas flotantes.
2: Molt bon dia, oients de Tentol.

flotantes, islas flotantes, Mallorca, Eivissa, Formentera, Menorca. Això m'ho he inventat un poc, però ara podran dir la isla bonita. Molt bon dia, oients de Tèntol. Aquí la senyoreta Brioix. Avui a Gastronomia Arsiana intentarem fer islas flotantes. Us sembla bé? Molt bé, i més tard a Gastronomia Arsiana.

0: Avui farem més les flotantes.
1: Sí, no, i lletxurant. No, és les flotantes.
0: No heu menjat mai de dir les flotantes?
2: És un clàssic de la meva predina, que m'agrada
1: molt. Avui, Aina Maria.
0: Molt bé, Maria.
3: Després
1: en parlarem.
3: Les predines en saben, sí, sí.
1: Ja ho vaig dir, que la nostra li deim ous a la neu, les fa la meva predina jove, i bé, i Pontor coneixeran també la seva recepta.
0: Ah, molt interessant. Tres hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè ahir podeu participar en directe.
3: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
3: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
1: O bé, al correu electrònic.
2: O sorpresa. Sorpresa. És que no puc.
1: Enviar-se i tot, eh? Molt bé, quina alegria.
2: Continues en l'estiu.
1: Aviat arribarà en vacances, sí. Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: Fantàstic, aquí vos esperam. Moltes gràcies, Maria Miquel. Fins d'aquí una estoneta.
2: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic i ara mateix tenim a les vies de so un home que també ha fetis les flotantes qualque dia, que no els han provades encara, les seves.
1: No.
0: Avui
1: no, no sabia si era que anava d'illa en illa.
0: Flotant.
1: Clar.
0: Gràcies, Lluït. Són les 3 i 20.
1: Nada dur.
0: Nada dur.
1: Perquè en dur de dolç moltes vegades.
0: No són bones de dur.
1: No, això també ho tenen.
0: Ara sí, però ens toca saber quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: sí, mos toca el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual hem de jugar amb el nostre convidat d'avui, Celestín.
1: I d'ahir sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una festa ben antiga relacionada amb Sant Marçal. Parlam de la capta de Sant Marçal de Felanitx.

recordes que comentaven que era Sant Marçal, sí. Just ahir, darrer dia del mes de juny, avui ja som a primer de juliol, però hem decidit que avui volem dedicar el concurs de Tèntol en aquesta festa, la capta de Sant Marçal de Felanitx, perquè és una festa no massa coneguda i avui els seus precursors i les persones que la conserven ens en volen parlar. Aquesta capta de Sant Marçal és una tonada de Felanitx, de fet aquesta que sentiu, creada per una petita obreria que va fer aquesta música en l'objectiu de captar d'obvés per pagar la festa del Sant. Això fou l'any 1842, quan es varen trobar uns primers indicis d'aquesta tradició, però és a partir de l'any 1910 que hi ha transcripcions de les partitures d'aquesta tonada. La tradició ha existit de manera intermitent, però és d'ençà de l'any 2008, és a dir, enguany fa 18 anys, que una formació senzilla de violí, guitarra i guitarró surt tots els anys a fer la capta pels carrers del poble de Felanitx. La tradicional melodia del gigu-gigu, així en diuen, això m'agrada molt, aquestes maneres d'anomenar les cançons populars, volta per carrers i per places de Felanitx a la capta de Sant Marçal, advocat contra els dolors i contra la reuma, Sant Marçal. I és que la Romeria de Sant Marçal, la Vespre del Sant, ha estat sempre una de les més anomenades de Mallorca, sobretot també a Marratxí, d'on és el patró. Tradicionalment la gent anava a l'església en carros, complien l'esplanada de davant el temple, el vespre tènuament il·luminat amb espelmes o llums de carburó.

0: La vesprada d'aquesta revela de Sant Marçal, el programa era adorar el sant, fer-li una besada als peus i donar-li una moneda. I llavors anar completes, beur aigua de la cisterna de la rectoria, per alguns miraculosa, i comprar qualque espelma pel sant, estampes i altres souvenirs semblants i les coques fetes pels forners locals. Així ho indica el doctor Bibiloni, que diu que a Marratxí hi havia moltíssima tradició, perquè òbviament no és el seu patró. I sobretot eren típics els ciurells, aquestes figuretes de fang cuit fetes pels artesanals locals, pintades de blanc, verd, vermell i amb un ciulet en el costat. Els qui no podien anar encarregaven els ciurells en els que anaven, cosa que ha fet aparèixer una frase molt coneguda, que segur que heu sentit qualque pic, és que si vols un ciurell, ciula. És a dir, paga abans perquè així t'assegures que tindràs el ciurell. Tot això prové d'aquesta revela de Sant Marçal, que hi havia molta tradició a la banda de Marratxí, però també a Felanitx. I recordem que Marçal ve de Martalis, és a dir, relatiu a Mart, i ha estat sempre un nom poc freqüent a les nostres illes, això sí. Així que avui, gloriós Sant Marçal, curau-mos de dolor i de tot mal.
1: Idò, i sí, és per tots aquests motius, i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a la capta de Sant Marçal de Felanitx.
0: Són les 3:26. Tèntol!

Moment de continuar i moment de conèixer quina és la pregunta d'avui, avui, 1 de juliol. I doncs, per moltes persones, el sol de juliol i en enverinat, és moment de dormir, de fer una becadeta, de descansar una estona. Esperem que, escoltat aquest programa, també sigui compatible. Perquè sí, per molts, becar és aquell temps destinat a dormir després de enverinat. També anomenat fer una migdiada, una sesta, una cabotada o, senzillament, fer horeta. Però la pregunta d'avui és, sabeu què és exactament fer una becada?

0: que mi mano...
1: Celestí, tu t'agrada fer bècadetes?
2: M'agrada, sí.
1: Després, altres, no, després de dinar ho tenen complicat.
2: Sí. Sí, sí.
1: Per qui em fan qualcuna.
2: No em poden fer. Complicat bastant.
1: Sí, però bé.
2: Però sí, sí, si em puc fer.
1: Exacte.
2: Està bé.
1: Però avui volen saber què és exactament fer una becadeta. I com sempre tenim tres opcions de resposta.
2: Sí, diríeu que és dormir sense jeure. Dormir sense jeure.
1: Exacte.
2: Jeure sense dormir.
1: Jeure sense dormir.
2: Jeure sense dormir. O jeure tot sol.
1: O jeure tot sol. Que és fer una becadeta. Avui és difícil, eh? Avui és com un... Sí, sí. Si estàs dormit, encara més difícil.
2: De jeure, no jeure, de dormir,
1: es
2: fora dormir,
1: dormir. Sense jeure, sí. Jeure sense dormir,
2: o jeure
1: tot solet, perquè fas una becadeta.
2: Que també està bé.
1: També, esclar. Aquesta és la pregunta del dia. I com sempre te diu, dues maneres per contestar-la.
2: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
1: Sabeu què és fer una becadeta? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
2: si a tu te dic pinta,
4: mur,
2: portada,
4: si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot?
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Les 3 i 31 minuts, Celestí, avui tenim una pregunta. Sí. Hem de dormir sense jeure, jeure sense dormir o jeure tot sol? Tu què t'estimes més?
1: Jo m'estim més fer horeta.
0: Ah, d'acord.
1: Horeta.
0: Va bé, ha fuit.
1: Sí, una bequedeta.
0: De fet, avui és això que demanam, que
1: exacte,
0: és fer una bequedeta. Vos agrada fer una bequedeta? En l'estiu és més propici fer una bequedeta.
1: I jaure sense dormir, també m'agrada.
0: També.
1: Sí.
0: També està
1: si
0: molt
1: poden
0: bé.
1: Jaure, sí.
0: Està ajagut. Jaure supos que és estar ajagut, no?
1: Exacte.
0: Però sabeu quina és la resposta correcta de fer una bequedeta, és a dir, aquella que surt en el diccionari. Celestia, la recordam un altre pic?
1: Vinga, dormir sense jaure, jaure sense dormir o jaure tot sol.
0: Molt bé. Doncs aquesta és la pregunta del dia. També hi ha gent que li diu fer una migdiada, fer una cesta, fer una cabotada, fer horeta o senzillament fer una bequedeta. Mentre anau responent, te puc dir que de moment els nostres oients diuen que és dormir sense jeure. Tothom coincideix a dir allò mateix. Coneguem els nostres convidats?
1: Vinga,
0: endavant.
1: Fet.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

bé, moment per conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la capta de Sant Marçal de Felanitx. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist coses que vosaltres, els humans, no us veieu de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
3: Per favor, vostè qui és?
2: Qui és?
4: Com se diu?
3: Vostè qui és?
5: El meu nom és Sebastià Barceló Obrador, però quan encara tenim la sort d'emplear els malnots, som en Tia Llinger.
6: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
5: Vaig néixer a Felanitx. Hi faig feina, però ara justament, vull dir, no he vist que estigués a Algeria.
7: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
5: Jo vaig anar a escola a Felanitx, a Sant Alfons, la que estudiera, tampoc no en vaig tenir gaire. Vaig acabar a 8 de GB, que era la que mos tocava, però també ja mos tocava fer el tercer i quart d'ESO, i llavors si mateix vaig provar el primer de batxiller, però vaja, no tenia estudiera.
6: Bé, primer les dades personals. Quants anys té?
5: En tenc 45 de fets.
8: Treballa pel govern o pel seu compte?
5: Ni per govern ni per meu compte. Faig feina ara a una impremta.
2: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
5: La feina... Però vaja, jo m'estimaria més xerrar de tot el que m'agrada. El que realment necessitem és temps, molt de temps, i m'he dedicat més a tot el que és música tradicional i, sobretot, a tradicions en general, festes i coses d'aquestes.
10: Tens el dret de guardar silenci.
11: I crec que seria molt bona idea.
12: T'agrada anar a ballar?
5: Clar, el ball i el ball tradicional forma part de tot això que vivim, música i ball.
13: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
5: Sí, avui per avui tot se cerca internet i la que no hi surt, per ell ja no existeix, però vaja, m'agrada molt més, però també és una falta de temps, anar a arxius. La recerca, arxius, recerca històrica i totes aquestes aportacions que es puguin fer a la cultura més i a la part històrica més local, això també m'agrada.
14: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
5: Vaja, el millor moment del dia seria com aquell lliure de matí si llavors no haguéssim d'anar a fer feina, si un pogués prendre el seu camí. Si no, també el millor moment seria precisament en llevar la feina.
15: És tot un artista. Em cau bé.
16: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
17: Com més l'observo, més perplex estic.
18: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
14: Un riure fantàstic.
19: L'únic que li puc dir és que he tingut sort que no hagi passat res pitjor.
18: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera. Si vol que li doni un consell, quedi's amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
20: Adieu, auf Wiedersehen, gehen Sie dahin.
21: El sentir respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé, ja podem saludar en Sebastià Barceló, però en Sebastià Guingaio, com el coneixen a Felanitx, no va, Sebastià?
5: Sí.
21: Benvingut.
5: Empleem els malnoms i crec que en els pobles tenim la sort que tots mos coneixem. Sí,
21: perquè Sebastià Barceló n'hi deu més d'un.
5: Sí, sí. Barceló i Obrador són dos llinatges bastant abundants a la vila. Sí, sí.
22: Clar, vos diferenciem
5: per
22: el malnom.
5: Per el malnom. Mm-hmm.
21: Què vol dir Guingaio?
5: Les guinguets són aquestes peces de ferro que se posen en el mànic de les eines, mm-hmm. Però vaja, vull dir, això són malnoms familiars que venen de... Ves a saber quantes generacions enrere i vas tenint el malnom. Un el ja fa per la part de pare, un per la part de mare. Jo, mm-hmm. Per exemple, lleig, molt bé de per la part de ma mare.
21: De la part de ta mare, mm-hmm. I sempre t'han conegut com en Tia Guingaio.
5: Sí, sí.
21: En Tiac, si el coneixeu, sabreu que és un apassionat de la cultura popular i tradicional, que sones amb banda...
5: Sonam en Sorra Valdés, sí. I la que dèiem, us dedicam un poc a tota aquesta part de música tradicional i ball, cultura, clar, tot arriba a llefaró una mica tot, no? Ses festes, aquestes tonades, aquestes coses com a més particulars.
21: I teniu una feinada, perquè ho parlàvem amb en Celestí fa la nit, sou molt de la festa. Vareu celebrar Sant Joan, teniu Sant Joan Pelós, teniu un Sant Joan Pelós propi. Ara, la cata de Sant Marçal, que avui m'ho anem a parlar, aviat serà Santa Margalida, llavors vendrà Sant Agustí.
0: Festes molt seguides.
5: Sí. Clar, bé, ara dins l'estiu passa que totes les festes són molt seguides per tot. A Felanitx tenim aquesta sort, a lo millor no s'han mantingut tampoc d'una manera com molt multitudinària o molt participativa, però sí que hem estat capaços de mantenir aquestes festes com a molt... que cada poble varen agafar un poc les seves particularitats. A Vera Felaní tenim Sant Joan Palós, que se diferencia dels altres que hi ha, tenim això a la Jata de Sant Marçal, també que la curiositat més important de la Jata és que té una música pròpia, que fora de Felaní no la coneixem. No la coneixen, no tenim ningú que mos identifiqui aquesta
21: música.
5: Però
21: creus que se feia a tots els pobles, això?
5: No. Però vull dir que, sent una obreria que no era de ses més grosses, és molt curiós que tingués una tonada pròpia per sortir a acompanyar aquesta lletra. Perquè lletres d'obreries n'hi havia moltíssimes. La que dèiem tots els sants, vull dir, quan dic tots els sants, vull dir totes les obreries d'aquests sants feien lletres. Era molt, una cosa molt habitual que et tapa la festa, una festa totalment religiosa. Però, clar, avui per avui, a lo millor sí que mos costa més entendre aquell lligam de totes les festes en la religió, però tradicionalment no ho poden separar, tot parteix d'allà mateix.
0: I sabem l'origen d'on prové la música?
5: No, és que això el que no sabem és, per una part, el més curiós. Les notes més antigues que hem pogut trobar són a partir de 1840-1842, quan hi ha aquella llei del govern del general Espartero, que fa aquella, m'aparent que se diu llei dels ajuntaments, que, clar, derivat de lo que havia estat la desamortització de Mendizábal, els ajuntaments tenen com a sa potestat fins i tot de controlar lo que predicaven els capellans i sobretot de controlar lo que l'Iglesia captava pels carrers. És a dir, fora dels temples, l'ajuntament tenia potestat per saber què se recaptava. Clar, donant la informació de lo que se recaptava, també aportaven lo que gestaven en sa recaptació o en sa festa. I aposta sabem que damunt 1840-1842 pagaven uns sonadors. És la nota, com aquell que diu, més antiga. Clar, mos hem d'imaginar... Una lliure i 16 sous. No me demanis.
0: Ho
5: passem en euros perquè aquí tindríem un problema.
0: Sí.
5: Però vaja, trobam aquestes notes, que clar, això sí que ja m'ho dona entendre que aquesta lletra s'acompanyava d'una música. No sabem si se que arriba fins en els nostres dies, però clar, havent d'anar a llevar un poc, dirien, lligant en les notes que surten posteriorment. La primera vegada que se transcriu la música és 1910, que és en Massot, es que ho recull. Maldament jo això no se publica, i que també és un problema, no se publica fins a 1984. És la primera vegada que se transcriu, és la darrera que se publica. L'Ajuntament l'any 1920 també fa una altra transcripció de la música, amb Baltasar Sant Pere en el 26. Per tant, a partir del 10, el 20, el 26, sabent cert que la música ja era aquesta. Per tant, els darrers 116 anys estan totalment segurs que això ja era la música.
21: I vosaltres, ara, aquests darrers 18 anys,
5: sí,
21: la vau voler recuperar.
5: Exacte, sí, 18 anys que són de nou ballades de sortir. Clar, nosaltres el que volíem també realment és que aquesta música no quedàs, diríem...
21: Dins un calaix.
5: Que s'arribàs a perdre.
21: Clar.
5: Clar, la gent major...
0: Que pot passar, perquè és fràgil, no?
5: Sí. A més, el que dèiem, la gent major ho tenia molt present. També varen dur la sort que varen trobar molta de gent major que encara mos va poder informar, que ho recordava perfectament. Clar, per aquesta gent, amb aquests 18 anys que nosaltres fa que ho varen tornar a posar en marxa, s'han anat morint. Clar, la gent més jove, segons qui, primera que ja no recorden, ja no tenen el record de Bevil la Xata. La transmissió de la música potser no ha arribat tant a la gent, dirien llavors, de generacions més joves. Hi havia el risc de que s'arribés a perdre, tot i que estava enregistrada. La Fundació Carme Boussà l'any 1970 ja va fer un enregistrament, precisament a la presentació d'aquest disc ja deien que eren unes tonades que se perdien. L'estol de Jericó, me penso que era l'any 96, ho va tornar a enregistrar. L'any de davant varen provar de tornar a sortir a fer la xata i només varen sortir un any. Clar, és una cosa, és vera, que s'ha de persistir, s'ha de aguantar i de ser-hi cada any.
1: Clar.
5: Però vaja, jo crec que era el que havien de fer.
1: I ho heu fet molt bé perquè es manté viu. I per què la devoció de Sant Marçal a Felanitx, se sap això? Era per allò de que curava tot mal i s'arreu?
5: Sí, jo l'he dit, clar, Sant Marçal a Mallorca només deu tenir popularitat de, diríem, el que diuen avui, de masses, a Marratxí, perquè és el patró. Però clar, a Sant, el vera que no és un nom tampoc tradicionalment dels més comuns entre els homes, el femení tampoc no existeix, per tant, no és una festa, diríem, que se pugui estendre. Ha de ser també un poc per aquesta vocació d'això, de romàtica de la gent major. Però vaja, és un sant, està representat a diverses iglesies. Vull dir, jo vegades entres a una iglesia i dius Sant Marçal, no? Sant Marçal també iconogràficament sempre va vestit de bisbe i du cinc pans i els dos peixos. Perquè a l'edat mitjana, amb allò de la llegenda àurea i tot allò de les vides dels sants, i a més se va estendre molt, se va dir que Sant Marçal, quan era nin, era, que això sí que ho citen els evangelis, el ninet que duia els cinc pans i els dos peixos, que el bon Jesús va fer la multiplicació. Clar, a partir d'aquí se representa sempre en els pans i els peixos, llavors posteriorment el bisbe i en els atributs episcopals.
1: Però a Felanitx teniu...
5: Sí, sí, a Felanitx de mitjan segle XVIII, a imatge de Sant Marçal, llavors l'any 1910 se va renovar i renovant la imatge se va enviar de capella, però vull dir, de mitjan segle XVIII a Felanitx el manco hi ha constància d'haver-hi Sant Marçal. Fins i tot també hi havia hi ha encara representació en pintura de Sant Marçal en el convent de Sant Agustí. Per tant, estava a la parròquia i estava en el convent.
1: També.
5: Però vaja, no és el sant, el que dèiem, no és el més popular. Així com, per exemple, Sant Joan, sí que és una festa en el calendari, tothom pot saber quin dia és Sant Joan. És una festa molt més estesa, Sant Marçal no. I és molt curiós això, ho torno a repetir, que a Sant una obreria, una festa, avui diríem minoritària, una obreria més bé petita, que s'acompanyés d'aquesta música i, a més, aquesta música pròpia,
1: clar,
5: que no sigui una música que se coneix a altres llocs i que també se dona a altres festes.
1: I que té un nom popular, el Gigo-Gigo, que tu dos una camiseta,
5: sí,
1: ara, tia.
5: Això de Gigo-Gigo realment vendria de sa cançó, que també, que aquesta cançó jo penso que és una variació, que en es cançó no és popular, llavors hi ha tot aquell darrere els fulls de Xerguen, ses variants, perquè ve ser la mateixa aquesta del gloriós Sant Marçal que està dins una llarriga i no pot menjar ja filla perquè no té filleral. Aquesta fa referència a Sant Marçal de Marratxí.
1: Exacte, en parlàvem ahir perquè com que...
5: Exacte, l'iglesia està dins la llarriga,
1: sí.
5: Per tant, i a Felanitx se va canviar aquestes les primeres síl·labes del gloriós Sant Marçal per aquest Gigo-Gigo Sant Marçal. El Gigo-Gigo és sonomatopeia del violí. És... Violins a Felanitx, fan Gigo-Gigo.
1: I ja està. Clar, i sou violí, guitarra, guitarró.
5: Violí, guitarra, guitarró. Està transcrita vegades per violí i fubiol. Podria ser també perquè els mateixos sonadors que devien fer la xata de Sant Marçal també eren els que sonaven Sant Joan Palós. En Sant Joan Palós, dirien, la melodia principal està com a més associada en el fubiol i a lo millor els transcriptors, o els mateixos sonadors, les van sonar les dues tonades, però vaja, lo darrer que se va conservar, o la darrera formació, era aquesta. Tres persones, és a dir, una cosa molt senzilla, violí, guitarra i guitarra.
1: I, clar, està molt aferrat, pensava, de Sant Joan. Mm.
5: Clar que sí, i els sonadors, està documentat que els sonadors...
1: Eren els mateixos.
5: Documentat, i dins la memòria, de fet, varen poder xerrar en dues, en fies de dos sonadors diferents que havien fet la xata, i tots dos havien sonat Sant Joan Palós i la xata.
1: Mm-hmm. I Sant Joan també té, perdona, Celestí, no, no, també no. Té una música pròpia, només de Felanitx.
5: Sí, sí. S'assembla, per exemple, o jo li veig una semblança molt petita per a l'Ivaig, en Sant Joan Pelut de Sant Llorenç. Uh-huh. Per tant, també pens que els orígens puguin venir un pot d'allà mateix. Llavors evoluciona de maneres diferents i tot, però Sant Marçal no. Sant Marçal, per començar, és de rima binari, i això ja mos... Mot surt. És una cosa, dirien, que no és tan habitual.
0: Sou tres sonadors, la capta de Sant Marçal no és tan participada com Sant Joan Pelós, però és participada, i quin recorregut feis?
5: El recorregut és un poc pel centre de Felanitx. Avui per avui no té sentit tampoc haver d'anar, diríem, ni se podria fer perquè el poble ha crescut en el que devia ser antigament. I feim un recorregut un poc pel centre. Enguany, en dilluns, és vera que els comerços a Felanitx estan tancats. El diumenge hi ha mercat i el dilluns és el dia que les botigues estan tancats. Era un dia com un poc més, diríem, apallat. La calor tampoc no ajuda. No ajuda que la gent... Clar, sortim a l'exit, la gent té vessa de sortir, però vaja, sempre tenim la gent que de vera li interessa veure això, mos
1: segueix. I continuem fent la capta?
5: La capta jo crec que ja és més simbòlic que res. Els primers anys ho vàrem entrellar com a causes benèfiques, associacions que també fan un pot de feina així per la cultura i per totes aquestes activitats que se fan a Felanitx, però llavors també vàrem arribar a veure que el millor mos convenia més perquè la xetxetam és molt poc, promocionar un poc la festa, donar un poc de visibilitat. Clar. En això. Un any varen fer les camisetes,
1: sí.
5: Que és una molt bona manera de fer propaganda.
0: Però vaja,
5: la xetxetam és poc, i a més comptam amb l'ajuda del primer any que van sortir al Centre Cultural de l'Ajuntament de Felanitx, sempre mos ha pallat unes estampes que repartim. Són unes estampes que els fem dibuixar cada any una persona diferent, amb estils, llavors si els voleu mirar i això...
1: Ho penjarem a Instagram perquè són
5: precioses. I també perquè arribi a ser com una mica una col·lecció. El que mos va passar el primer any, don Pere Ximena, l'historiador encara era viu, i mos va dir que hi havia uns gotjos antics, impresos a l'impremta Reus a Felanitx. Més o manco, aquesta impremta va tancar en el 35, per tant, era des mateix temps d'abans de perdre-se la xata la primera vegada en la república. Clar, mor va fer gràcia, mor va fer llanes fent unes còpies, els varen haver de reduir un poc de tamany perquè eren bastant grossos, eren un gotjos. I a la part de darrere hi varen posar les notes històriques per explicar un poc el que coneixíem en aquell moment de la festa. Clar. Llavors, clar, arrel de sortir a fer la xata, de tornar a sonar la música, la gent major, sobretot, se va recordar. I, gràcies a ells, va ser possible, diríem, reconstruir un poc tot, llevar notes d'arxiu a la parròquia, tot el que van poder trobar, i se va publicar també un llibret, era el 2012, me penso, a la Fundació, que és un poc el que sabem. Ho seguim fent d'aquesta manera, però ara els fem primera perquè repetir cada any la mateixa tampoc no tindria, i per fer la novetat, i també perquè don Pere mos va dir que el sant que hi ha representat en aquests gotjos, com que el que deien, Sant Marçal no és el sant més conegut, que iconogràficament tothom el conegui, era un bisbe, que segurament aquest mateix cliché de s'impremta l'empleaven per qualsevol festa de bisbes, és a dir, podrien fer gotjos a Sant Blai, a Sant Llop, qualsevol bisbe amb aquest mateix dibuix. Per tant, no era Sant Marçal en els seus atributs iconogràfics. I a partir d'aquí també vàrem pensar això, de fer-ho dibuixar cada any una persona I
21: que, són fantàstics, perquè són obres, fos... petites obres d'art.
5: Sí, i que tingui una mica també aquest com al·licient de que la gent estigui com un poig en sant darrer de veure en guany com serà, no?
21: Clar que sí, m'encanten totes. Ara les posarem perquè realment és una feina també
5: miram
21: artística
5: de que...
21: per renovar. I està molt bé.
0: Totes diferents, molt guapes.
21: Molt guapes. Mm. En Sebastià ho sap tot. Sebastià, ets un...
5: No, tot no.
21: Ets un enciclopèdic.
0: Sí. Un tresor.
21: Mozart ha deixat la boca oberta. I jo que només hem parlat de la Cata, perquè si hem de parlar d'esquivellets...
5: Hauré de venir un parell de dies.
21: De Sant Joan, Palòs...
5: No, però vaja.
0: Aquestes
5: festes, és que clar, tenen això. Llavors, cada poble ja fan un poc la seva particularitat... El poble s'hi reconeix i està molt bé. És vera que Sant Marçal mos costa que hi hagi molta de gent que s'hi interessi.
0: Però està bé així, que en temps de festes també massificades, exacte, està bé que hi hagi aquests petits oasis,
5: senzilla,
0: no?
5: Que sigui una cosa senzilla, però que la mateixa gent que li interessi sabreu, pugui saber, i a més això, que si a Falaní se parla de Sant Marçal, que te digui, vull dir precisament que no te diguin o no sé què és.
21: Avui amb en Tiago Ingaia parlam d'aquestes tradicions populars, participatives i també molt tradicionals de Falaneig.
3: Pensar i contestar, tot és començar.

0: ara li donàvem senyora bona notícia per aquesta iniciativa de que cada any un artista representi a Sant Marçal, perquè el resultat és increïble. Cada artista té el seu estil, amb coses més modernes, coses més tradicionals.
1: Sí, sí, sí. Procurem això, que hi hagi un pot de representació. Ja estan que ningú té el mateix estil i cerquem, ara, la de l'any que ve, mirarem de que... a més, també anem alternant un any un home o un any una dona per tenir aquesta paritat i per... que clar, que els estils a lo millor no s'assemblin, perquè això pugui... també té la seva una mica de riquesa. Fins i tot varen passar per l'estracte, per il·lustració com a més infantil, coses més clàssiques.
0: Un pot de tot, sí.
1: Hi ha d'haver un pot de tot. Vull dir, és la visió que cada persona que li deim per Pintaró pugui tenir de Sant Marçal. Òbviament, el que dèiem, els atributs episcopals, el vestit de bisbe i els pans i els peixos han de ser presents, o mancos, pans i els peixos, perquè el que representa Sant Marçal.

0: I carrers Pou de la Vila, plaça de Serraval, és que llavors també depèn un pot de sang cap allà on prenem, però vaja, no té mai el mateix recorregut, però a Serraval, cap a les carrers a plaça, podríem anar cap a l'Ajuntament, tornaríem pellant el carrer major, però el recorregut és un poc llest.
1: Ho sap tot, eh?
2: Sí.
1: Tot.
2: I feies el mateix recorregut que Sant Joan Palós o no?
0: Sí, més o manco, perquè sempre és més fàcil que la gent acudesti en el centre. El centre de la vila sempre fa més bon anar-hi. Sant Joan Palol el que té és que parteix de la casa d'Estil Valle.
2: I clar, sempre és el mateix?
0: No, Sant no. Joan Palol, Sant Joan té com un diríem, no és, bé, sí, és, bé sa vitalici, és a dir, fins que sa persona...
2: Sí?
0: Quan una vegada t'han dit per ballar-lo, el pots ballar, jo el vaig ballar 7 anys, fins que decideixes, deixar-ho.
2: Home, has de ser cansat, has d'estar en forma.
0: Bé, però també només és un dia, això si mos ho féssim ballar ja dia a dia t'hauríem d'anar a tassos. Però només és un pic en l'any i a més són coses que se passa a gust.
1: Tu te cansares o va ser un relleu natural?
0: Va ser... Hi va haver molt de factors, però vaja, ho decideix la persona que ho balla. I una vegada dius, ho balla un altre, se surt d'un altre lloc perquè se vesteix a seva i se surt d'allà. Clar, el recorregut varia un poc en funció d'allà on se parteix, però sempre arriba a acabar en el centre. Això de Sant Marçal, com que no està vinculat ni a Ajuntament, ni a Centre Cultural, ni a la parròquia, partint de que nostra, bé, de que nostra, de ja mo mare, perquè jo ja no estic de ja mo mare, però sí, partint de ja mon pare i mo mare, perquè han de partir d'un lloc. I feim això, ja molt bé, a prop del centre, partint cap a, passant per l'iglesia, ara, sobretot els darrers anys, perquè això també mos va anar molt bé, estem dels anys de pandèmia, clar, el 2020 estàvem amb allò de desestialada, aquelles distàncies de seguretat, usos de mascareta, no sabien com ho podrien fer, perquè una música itinerant i no podies garantir que se respectés aquestes mesures i tot això que hi havia, i varen decidir de fer-ho a dir la parròquia, amb la gent asseguda, com, perquè ell també ja havia habilitat per poder anar a misses i funerals a l'espai a dir l'iglesia, i també m'ho va anar molt bé perquè estàvem a sombra. A dir l'iglesia, clar, en el xerrer, hi fa sol. I ho varen poder fer allà dins. Clar, no varen sonar tant de temps, però també, tenint la gent asseguda i podent estar allà dins, varen explicar un poc totes aquestes coses que coneixem de la història, d'això que vol dir a partir de mitjan segle XIX, les interrupcions i les reposicions.
2: I ja hauràs de tornar, oi?
0: Quan
2: perquè mos ha quedat pendent, que mos xerris dels cavallets, que enguany mos has dit que hi ha cova, que tothom vol ser cavallet. Això serà un altre dia, perquè ara no tenim més temps. Però enhorabona per aquestes festes de Felanís, que les manteniu tan vives. I gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies, tia.
2: En Tià Guingaia, en Tià Barceló, avui ens ha visitat. Ara arriben els serveis informatius i tornen tot una.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
4: Bon dia. Els tècnics de l'Ibasal comencen a cercar informació sobre la deflagració en una casa a Calamoli a Sant Josep que ha ferit dos treballadors. Les primeres investigacions apunten que l'explosió s'ha produït a un camió de càrrega de gas prop d'un altre camió en què els dos homes feien feina desembossant fosses sèptiques.
5: Un està en estat crític i ha ingressat a l'UCI de l'Hospital Can Misses. L'altre home, de 26 anys, està ferit lleu i en observació en el mateix centre. L'accident laboral s'ha produït de vers les 11 del matí i fins allà s'han desplaçat bombers, policia judicial, el TEDAT i la Guàrdia Civil, que ja investiga les circumstàncies del succeït.
4: Més qüestions. Les principals aerolínies i aeroports europeus denuncien la pressió insostenible per haver d'aplicar el nou sistema digitalitzat per al control de la frontera exterior de la Unió Europea.
5: Demanen a la Comissió Europea permetre la seva suspensió, almenys durant la campanya d'estiu, per evitar llargues cues en els aeroports, retards i pèrdua de connexions pels passatgers que queden atrapats, diuen, en el control.
4: Tot això quan avui, dia 1 de juliol, comença una de les operacions sortida de l'estiu. D'aquí fins a diumenge es preveuen prop de 8.000 moviments als aeroports de les illes.
5: Més de la meitat es faran durant el cap de setmana, en concret dissabte serà el

0: Hi ha més operacions, n'hi haurà gairebé 1.700. La xifra total, però, des d'avui i fins dimecres, és menor que la de l'any passat. Durant els mateixos dies, el nombre total de sortides i arribades fou de més de 8.100, 300 vols més que enguany. El descens més significatiu es produeix divendres.
1: Coincidint amb l'operació sortida, avui acaba la rebaixa de l'IVA dels carburants, que passarà de ser del 10% al 21%.
0: Un canvi en els imports que no es notarà de cop a la butxaca dels ciutadans, ja que el Consell de Ministres va aprovar dilluns un nou paquet de mesures en descomptes per als carburants.
2: Fa un parell de dies vaig passar per aquí i ha pujat una barbaritat.
3: És preocupant que pugi tant la gasolina, però bueno, suposo que qualque dia s'estabilitzarà una altra vegada.
1: I dels carburants a l'energia, perquè una nova font de finançament ajudarà els ajuntaments de les Balears a recuperar part dels doblers invertits en les actuacions d'eficiència energètica, com el canvi d'enllumenat públic i la instal·lació de plaques solars.
0: Són el certificat d'estalvi energètic, un sistema que l'Estat funciona des de 2023. El president de la FELIP, Jaume Ferriol, assegura que a partir d'ara es posaran en marxa per obtenir-los.
4: Aquests doblers van a bossa comú, van a bossa comú, és a dir, que des d'anar a la ferreteria a pagar nòmines, a comprar un sofà, a comprar el que sigui. Doncs pot gastar el que vulguis, que és el bo d'aquest doble. No són dobles afectats, sinó que després l'Ajuntament pot fer el que vulgui. Pot desfaltar carrers, fer una festa, això ja cada un decideix.
1: I pel que fa al temps, a les 6 de l'hora baixa s'activarà l'avís groc per mala mar a Menorca.
0: Les ratxes de vent poden arribar a 55 km per hora amb ones d'entre 2 i 4 metres. L'avís estarà actiu fins demà dijous a les 8 de l'hora baixa.
1: I anem amb una darrera hora de caire internacional perquè s'acaba d'enregistrar un terratrèmol de magnitud 6 al nord-est del Japó. Segons les autoritats japoneses, s'ha registrat un nou terratrèmol i el sisme s'ha produït a la mà davant la costa del país cap a les 9 del vespre, hora local. L'hipocentre es troba a una profunditat de 40 quilòmetres, segons aquesta informació. Arribarem amb aquesta darrera hora en internacional a les 4 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan siguin les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que s'ha trobat a Randa el fòssil d'un cranc de fa 35 milions d'anys.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

control tenim totes les lletres i tenim en Lluís Fortesa, que continuen d'altres aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les tradicions de Felanitx, que són moltes i molt diverses, ara mos toca saber què passa també amb la notícia del dia.

0: sí, coneguem quina és la notícia del dia. Tenim, aquí tenim una taula ben plena de gent. Celestí Olivé.
1: Som aquí.
0: Maria Pons.
1: Ai, ai, Miquel
0: Junt.
2: Aquí. Hola.
0: Raquel Agüeros.
3: I som aquí, també.
1: No, perquè havia dit que avui diria una altra cosa. Ahir ho vaig dir. Vaig dir demà diria una altra cosa.
0: Exacte.
3: Present.
1: Present,
0: exacte. Hem deixat el braç, però com que aquí no mordaven.
3: Aquí. Estic molt contenta de veure na Maria aquí,
0: sí?
3: En aquest estudi.
4: Ja sí. També, veure't-te
3: tu. Quin fitxatge.
0: Has vist?
3: Detent-te'l. Vos queixareu.
1: I on vos veieu fins ara, què dius aquí, en aquest estudi?
2: A la televisió.
1: Ah, clar. Sou dones de televisió.
3: No, no, són dones de lo que faci falta.
1: Ah, no, està clar.
4: Però tot el món està de món i nosaltres ho dinam.
3: Clar que sí, clar que sí.
0: I de Raquel, te'n vas de viatge la setmana que ve?
3: Mm-hmm.
0: Festetes de Sant Fermín.
3: Sí, estic molt contenta. Tinc moltes ganes.
0: Sí?
3: Sí, i vull que soni una, com una música de, d'ambient. Per favor, Lluís. Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio. Lo de cada any, lo de cada any. Ho havia de fer, Maria.
4: Clar, no, no,
1: i l'encantava a tots, eh? L'encantava a tots sense anar-hi, perquè jo no he estat mai.
3: Sí? I la de...
0: Un any, i van anar uns amics meus de Montuïri.
3: I què va passar?
0: I se van a morir de fred.
3: Però...
2: És que em fa de fred,
0: a tot, que són curts, i van anar curta. I van arribar allà, i se van començar a comprar jiquetes.
3: Quin any era això?
0: Deu fer 20 anys.
3: És que jo me'n record quan abans, quan era adolescent, a Sant Fermín s'havien de dur de vespre una jiqueta bona. Com un plomisbreu finito.
0: Sí, sí, sí.
3: Sí,
0: perquè al vespre fa molt de fred.
3: Ara això ja no passa.
4: Ara una de calor també, eh?
3: Sí, molt.
4: Jo no sé com serà enguany.
0: A Pamplona també.
3: A Pamplona també. És vera que de vespre pots dormir millor que a un altre puesto.
2: Molt millor.
3: Sí, molt. Sí. Fins i tot t'has de tapar un poquet amb el llençolet.
4: Ah, I això, quin
3: això,
4: gust.
3: Això m'agrada.
0: S'agraeix.
3: Sí, sí, sí.
0: I de ja mos contaràs,
3: sí.
0: Te telefonarem la setmana que ve, si estàs disponible.
3: No tenia cap dubte.
0: I mos expliquen com va. Les festes
1: no sé si
0: de...
1: la sentirem, eh?
0: Sí, l'any passat.
2: No sé si tindrà algú.
0: L'any passat ja mos va fer una connexió des d'un restaurant d'aquest del Bons.
3: Del Bons. I sí, me'n record que després vaig estar una setmana sense veu. En tornar vaig estar una setmana sense
1: no,
3: veu.
1: No,
3: que... no per res, sinó perquè...
1: Què menges per allà?
3: No, no, car.
1: Car.
3: Bona, no, pes...
0: Bona. Són de morro fi, també, a cada Raquel.
3: Com magres. Com se diu magres?
2: I posen bones, bones racions allà
3: magres.
2: De tots.
1: Magres, que és can
0: digueu
1: magre.
0: En castellà.
3: No, no. Como un jamón serrano un poco más gordico.
0: Ah, can magre.
3: I passat. No, no, és jamón, però és, se diu magre. Magres con tomate.
4: Ai, la pintura, aquí no
3: tenim. Això és un berenar fantàstic.
1: I no pot dur d'això?
3: Bé... Ho podem fer a un altre
2: lloc. Jo hi posaré la setmana que ve per anar a l'arro.
3: Perquè jo crec que embrutarem molt.
2: Ho provaré, ja ho tastarem, això.
3: Sí, eh?
4: Però, mam, jo tinc un dubte. Tu t'ho poses davant els bous o no?
3: Però no.
2: No.
3: Mam, no, per favor. S'ha de començar a desmentir certes coses.
4: Ah, gràcies. Perquè, mam.
3: Perquè tots els que són de per allà mos diuen, tu corres.
2: Però, no.
3: Mam, fill meu, com ha de córrer jo? L'encierro.
2: Els altres de matí, donc.
3: No, no, no, no és per això. És que hi ha gent que... És a dir, els corredors... estan tot l'any entrenat, és gent, dic la gran majoria, després hi ha gent, pues mira que se cola, tot i que ha un bon control,
0: sí.
3: Perquè...
0: I sempre ha desgràcies.
3: Me'n recordo
0: que,
3: quan
0: no
3: era,
0: guany.
3: Que quan era petita deixaven passar la gent que anava pues, molt gata, no? d'empalmada d'un dia per l'altre, i després ho varen anar controlant això
2: normal,
3: molt.
2: Perquè...
3: I com és normal, eh?
4: Sí,
3: I pel bé també de la gent que corres clar, per
0: que,
3: passió i per
0: que vol
3: tradició.
0: Veure festa, clar, i viure.
3: I ara ja això s'ha controlat un poc. Fins i tot hi ha queixes perquè diuen que com que els toros de l'encierro els hi entrenen, per córrer una quantitat X de metres o de quilòmetres, que això fa que l'encierro perdi emoció.
1: Mm.
3: Sí, no, no, no, és una cosa...
0: Ja, per tot, per
3: és una cosa un poc contradictòria, però la veritat
0: bé,
3: que sí. Però
0: Raquel,
3: bé.
0: Hem de tornar a Mallorca,
3: sí.
0: A Randa, però no ara, sinó que fa 35 milions d'anys, t'imagines?
3: Em pateu.
0: Quan en parlam.

0: I doncs, encara que pugui semblar increïble, fa 35 milions d'anys hi havia crans al Puig de Randa. I ho sabem gràcies a un estudi publicat al butlletí de la Societat d'Història Natural de les Balears, realitzat pels investigadors Àlex Ossó, Josep Juárez i Rafael Matamales.
1: Segons assenyalen aquests investigadors, aquestes restes fòssils pertanyen a l'espècie, a veure si ho diré bé, Paleocarpilius macrochelus.
2: Gènida!
1: M'he botat una CF.
0: Sí, que no sé què significa. Després ho demanarem.
1: Bé, és una espècie, diuen, ja extingida i que habitava en aigües tropicals i poc profundes.
2: I com s'explica que un cranc que habitava en aigües poc profundes s'hagi trobat al Puig de Randa, idò perquè el paisatge de les Balears era molt diferent a l'actual, el que jo m'ho demanava abans. Mm. No eren ni un arxipèlag ni i gran part del territori estava submergit davall un gran oceà tropical.

0: I de si érem un gran oceà tropical, imagineu-vos com ha canviat.
1: Ha canviat, ha canviat.
0: Ara en parlarem.
1: En aquest gran i càlid oceà tropical hi prosperaven els corals, els maluts i els eriçons i diverses espècies de crustacis, entre les quals hi havia aquest cranc que ara han descobert. I clar, formava part d'aquest ecosistema marí ja desaparegut.
2: Uh-huh. Altres tipus de grans fòssils d'aquesta època ja havien aparegut a zones com Catalunya o Aragó, però precisament el crustaci del gènere...
0: Ui, un altre pic.
2: Sí, altra vegada.
1: D'aquest gènere.
2: M'ha tocat tots això.
1: D'aquest gènere.
3: Vinga, dale.
2: Agafaré aire.
0: Anem.
2: Palaeocaripilius.
3: Ara no t'has votat aquesta parauleta?
1: No, perquè no he parat ja la segona.
3: Molt bé.
1: No.
2: Torna a repetir?
1: No, fa falta.
2: No? Bé, ja ho sabré dir, la tercera. Idò, i mai havia estat registrat fins ara a la península Ibèrica.
4: I segons expliquen els investigadors, era un animal robust, amb una closca ampla i arrodonida i unes grans pinces que utilitzava per fermentar els aliments.
1: El descobriment d'aquest fòssil de cranc de fa 35 milions d'anys és importantíssim, reforça la idea que fa milions d'anys Mallorca compartia una fauna marina molt semblant a la que hi havia a les costes del que seria el nord d'Itàlia ara.
2: Una connexió que ajuda els científics a reconstruir els moviments i relacions entre els ecosistemes marins de l'antiga mar de Tetis.

0: I nosaltres volem saber més detalls sobre aquest estudi i aquesta notícia. És per això que tenim en connexió telefònica un dels coautors d'aquest article, que és en Pep Juárez. Pep, com estàs? Benvingut.
1: Hola, bones.
0: Gràcies, Pep. Clar, m'has quedat tots estorats d'aquesta troballa. Exactament on l'heu trobat? En quin indret de ran l'heu trobat, aquest fòssil de cranc?
1: Doncs aquest cranc, que en realitat no l'hem trobat nosaltres, si voleu vos explicaré una mica
0: sí,
1: més en detall
0: per
1: després, però aquest cranc està trobat a un petit puig que es diu Puig de Sant Beny, que està ben a prop del Puig de Randa, mm-hmm. i més concretament està a l'oest.
0: Puig de Sant Beny, eh?
1: Mm-hmm. Sí.
0: I com l'ho trobam? Explica'm-ho, Pep.
1: Doncs mira, en realitat, encara que aquesta treballa ja hi està publicada ara, va ser un descobriment d'un algaidí que es diu Josep Capellà fa més de 40 anys.
2: Mm-hmm.
1: Doncs aquest senyor va notificar en el Museu de Ciències Naturals de Sóller, va notificar aquesta troballa. En aquest moment, per diversos motius, no es va fer ressò, i molt d'any després, ja ens situem a l'any passat, un investigador del museu, que era aquella persona que havia rebut en Josep Capellà, que es diu Lluc Garcia, ens va comunicar, ens va recordar aquest descobriment. Ell va fer unes gestions per menys si aquest home encara era localitzable i si podia donar aquest exemplar per la ciència, i bueno, afortunadament així va ser, i van poder estudiar-lo.
2: Wow. I això demostra que la col·laboració sí. ciutadana és importantíssima en el món de l'arqueologia,
1: sí,
2: també, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, és un cas clàssic de col·laboració entre aficionats i experts.
0: Uh-huh. De fet, sí, no fa no massa que parlàvem d'una estatueta de bronze molt
2: sí,
0: petiteta
2: també.
0: Que s'havia uh-huh. trobat a Valldemossa, també d'un excursionista.
2: Un excursionista la va trobar,
1: sí,
2: també.
1: Sí. Salvar la distància seria un cas molt civil.
0: Sí, salvar la distància és efectiu.
2: 35 milions d'anys.
0: No? Això que han trobat ara és inèdit, no ho sé. A veure, Pep.
1: Sí, hombre, els crancs en general a Mallorca són un tipus de fòssils molt, molt escassos. Generalment es coneixen per fragments i el gruix del registre fòssil correspon a estrats molt més moderns. El fet de que s'hagi trobat un cranc de fa 35 milions d'anys, doncs sí, per que és el registre fòssil mallorquí és una cosa extraordinària. Mm-hmm.
3: Clar.
4: Pep, tenc una pregunta. Més que sí. res, pensa l'estí.
3: Mm.
4: Aquest fòssil de cranc de Randa té un sí. mal nom que mos faciliti un poquet les coses, perquè pronunciar el nom és una
2: complicada.
4: Cosa un poquet difícil.
3: Ah, no sabia si era per fet de ser el gaidí.
0: Que se l'estís del gaire, no? Era per
3: no
0: això.
3: Sabia si era per això. Okay. Digues, Pep.
0: Perdó, Pep.
1: Aquesta espècie en concret, no. Que jo sàpiga. Mm. Però hem de pensar que la família de crancs a la qual pertany aquesta espècie encara és viva avui en dia i viu a l'Indo-Pacífic, a la zona Indo-Pacífica, i se solen dir crancs d'escorall. Mm. Solen ser crancs que viuen a esculls de corall.
0: A dins, esculls de corall, uau. Mm.
3: I com Clar, era aquest cranc?
0: Això anava a dir, sí.
1: Perdó?
3: Com era aquest cranc? Quin tamany tenia? Com l'hem de visualitzar?
1: Doncs, l'exemplar que han publicat, perquè us faceu una idea de la mida que podien assolir, l'exemplar que han publicat, tot i fer, crec que fa uns 9 o 10 centímetres, és un exemplar molt petit per la seva espècie. Es tracta d'una espècie que solia fer adulta, solia assolir uns 30 centímetres de closca.
0: Uh-huh. Uh-huh. La qual cosa, això sí, és evidència de quan les Balears érem aigua.
2: No. Sí, bàsicament.
1: Sí, en aquest moment gran part del que el promontori balear estigui davall del nivell de la mar.
0: Sí, clar, és curiós que també sigui a Randa, perquè mos sembla com és una zona elevada del Pla de Mallorca, però en realitat no és tan elevada com mos sembla.
2: Havia ser una roca que sobresortia a Randa.
1: No, i hem de pensar que els relleus actuals que conformen Mallorca en aquella època no existien.
0: No existien, clar.
1: Mm-hmm. És a dir, la Serra Tramuntana, els relleus centrals, que és on està el Puig de Randa, i les serres de Llevant no tenien aquesta entitat que veiem ara. De fet, és que pràcticament se'l podia dir que ni existien.
0: No existien, clar. Aquella llegenda de que a un gegant li va caure un maculí i és espull de randa, no és prou científic.
1: Bueno, això ho deixem per l'etnografia.
0: Totalment. Pep, vosaltres, sí. És el coneixement científic. Quina importància té aquesta troballa a nivell científic, Pep?
1: Doncs ho heu avançat una mica en el principi. La seva importància és que connecta de qualque forma les faunes trobades a diversos jaciments de la península ibèrica, d'aquest interval temporal, amb les del nord d'Itàlia, la zona de Verona, sobretot. Són faunes tropicals que els jaciments d'ambdues àrees tenen espècies en comú, sobretot de crancs, eriçons i més. I diguem que Mallorca ara ens serveix com a nexe d'unió entre aquests dos grups de jaciments. Uh-huh. Ens ajuda a conèixer una mica millor el mapa dels ecosistemes marins d'aquella època.
0: D'acord. I això que fos tropical, què significa?
1: Doncs bàsicament que el clima
0: era tropical.
1: El que avui en dia és Mallorca era tropical.
0: Sí. Era tropical, clar. Sí.
4: Pep, com és possible que tu has dit que fa 40 anys un senyor, Josep Capellà, va donar part, diguéssim. Com és possible que no li varen fer cas en aquell moment? Què va passar? Quin era el context pel qual no li varen fer...
1: no li varen donar importància? Sí, bueno, jo no diria que no li donessin importància, però hem de pensar que a vegades aquestes treballes se poden donar un moment en què no hi ha especialistes, experts en aquestes espècies en concret disponibles. És a dir, per diversos motius aquesta treballa no va ser estudiada, però això no significa que s'ignorés deliberadament. De fet, en Lluc García, que és qui vos he anomenat abans que era el contacte amb aquest senyor de Gaida, en Lluc García guardava una imatge d'aquest cranc i no es va oblidar mai d'aquest descobriment. És a dir, es tenia en compte.
4: O sigui, que sabia que això era important. Clar.
1: Això era important, sí, però no ha estat fins que un investigador català amb el qual varen contactar, que és el primer autor de l'article, l'Àlex Sosó, és un dels grans especialistes en crancs de Catalunya. Claro, va ser ell realment qui ens va proporcionar els coneixements adients per poder compondre l'estudi. Nosaltres, el segon autor que soc jo, i en Rafael Matamales, bàsicament el que hem fet és el context geològic i estratigràfic. El qui ha parlat de crancs específicament és el primer autor.
0: Mm-hmm. Doncs aquesta és la treballa que s'ha fet. Moltíssimes gràcies, Pep Juárez, per explicar-nos-ho. I si en teniu més noves, per favor, ens les feis arribar.
1: Clar que sí.
0: Moltes gràcies, de veres. Que passeu bon estiu, gràcies.
4: Adéu.
0: Doncs Pep Juárez del museu... bé, de
2: sí, fa feina també en el museu.
0: Sí,
2: en Mucbo.
0: Mucbo, que és el museu, exacte, de Solla. Ens ha explicat molt bé aquesta treballa d'aquest cranc que s'ha fet en aquesta zona de Randa. Quina història.
4: Sí.
0: I també per conèixer el nostre passat.
3: Interessant.
0: Tan remot i tan allunyat que ens queda. Però bé, Raquel, torna'm al present, perquè ens has dit cosetes avui.
4: Si me deixau, sí.
0: Sí?
4: Sí.
0: Fem un tento'l i anem tot donant tu.
5: Tento'l, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: El diccionari LGBT. Lèsbic, gai, bisexual, trans. Avui farem un apunt una mica diferent, perquè no parlarem de termes concrets, sinó del diccionari LGBT. Lèsbic, gai, bisexual, trans. Elaborat per la lingüista Marta Breu i revisat i editat pel TermCat. Aquest diccionari prop de 400 termes relacionats amb el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. Tal com s'indica la presentació de l'obra, es tracta de terminologia vinculada amb l'orientació sexual, la identitat sexual i de gènere, la sexualitat i la relació d'aquest col·lectiu amb la societat en àmbits com l'activisme, els drets, la família o l'oci. Cada fitxa terminològica inclou la denominació catalana amb la definició corresponent, l'àrea temàtica a què pertany cada terme, els equivalents en català, francès i anglès, i, quan cal, notes explicatives que ajuden a entendre millor diferents aspectes del terme. El podeu consultar al web del TermCat, www.termcat.cat, o escrivint directament el títol a un cercador, Diccionari LGBT. És una manera de conèixer i entendre la terminologia estandarditzada d'aquest àmbit. I avui acabarem amb una frase diferent de l'habitual. Diccionari recomanat, a punt acabat.
1: TV3 Ràdio és actualitat.
2: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
4: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què feim? Recomanam.
7: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
8: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: el teu moment de Tento.
1: Bona, el meu nom és Joan Miquel, soc de Can Pastilla, aquí a Palma, i bueno, el meu moment Tento de l'estiu, per jo és quan vaig a la playa, me fin d'insaigo i començo a bussetjar un poquet. I diguem que aquest moment per jo és una pausa del meu dia, el meu moment de break, i una pausa, se podria dir, de disfrutar, de desconnectar un poc de tot, del món, i disfrutar un poc de l'aigua, dels peixos, de tot un poc.
0: A Contracor, amb Raquel Agüeros.

0: Agüeros, ara sí. Na Maria ha volgut quedar, òbviament, a la teva secció. Ets el destí també, perquè...
1: Hem de dir que na Maria no ha pogut fugir.
2: Està convidada i obligada, però sobretot contenta de què fer.
0: Clar que sí, així m'agrada.
1: Maria, tu ja saps que els dimecres, i si no ho saps, jo t'ho cont, surten les revistes del CO. Mm-hmm. I aquí fem una repassadeta. També tocam altres temes. L'altre dia vam fer com una espècie de classe de periodisme a Margalida. Te'n recordes? De què ens hem de creure i què no, perquè ara és molt difícil destriar.
2: Sí, és fake news.
1: O entre el que se... Clar, perquè si és fake no és news. Saps què te vull dir?
0: Sí. Avui, supertitular. Si és fake, no és news. M'encanta.
1: Claro. Mm-hmm. És que en Donald Trump ens ha fet molt de mal, perquè en Donald Trump va ser el que va dir fake news, o de fake news, i tothom el va comprar aquesta expressió.
0: Aquest terme. Clar, sí, aquest terme.
1: És un terme, però és inventat, perquè estàs dient, és una notícia falsa, i doncs si és falsa no és notícia, no? És a dir, mentides, podem xerrar de mentides. I sobretot a les revistes del CO, quan no hi tenen molta cosa...
0: Diuen qualque mentida?
1: Crec que no conscientment, però sí que se fan ressò de rumors. Que, clar, si tu ho poses com és un rumor, bé... Però si ho dones per fet i després no, el que passa és que s'ha de publicar, han de sortir les revistes el dia que han de sortir, i ara, com xerraves l'altre dia, els famosos, de vegades, ells prenen la sartén por el mango perquè diuen, a través de les meves xarxes socials, contaré el que jo vulgui i posaré la foto que jo vulgui i així trauran només la foto que jo vulgui que treu.
3: Això ha de ser targeta com una catedral.
1: No, és que és així.
2: Això és així.
1: No, és que és així. Jo sé que de vegades no se pot entendre, però és una cosa similar. Mira, per exemple, tenim avui la revista Setmana. I a la portada surt la reina Sofia, que ja està a punt de venir aquí a Marivent, si és que ja no ha arribat. Avui ha passat... No.
4: Ah, no.
1: No, la reina
4: quan
1: Sofia...
4: Quan arriba la reina no ho sabem.
1: Quan arriba la reina Sofia, no. Quan arriba el rei, el cap de l'estat, sí, perquè això és quan hi ha sempre un policia enfront de Marivent, con una sombrilla.
0: Sí. Tu vas a
1: fosca, blava.
4: Aquesta imatge encara se manté.
1: Aquesta imatge se manté.
4: La imatge de l'estiu.
1: Sí. Si està allà el policia, a més està de dia i de vespre, de nit i de tot.
4: La sombrilla és la mateixa.
1: Vol dir que el rei, el cap de l'estat,
0: és de Mallorca.
1: Si està la reina Sofia, per exemple, no se sol posar. No se sol posar, no se posa.
2: Ets la reina de les exclusives,
1: no? No, però és que de vegades tu passes i tu dius... Ja hi són, ja hi són.
2: Ja tenia la senyal.
1: Avui he passat i he mirat i dic... Ui, està la porta oberta.
4: Sempre m'he demanat si aquell parasol, aquella sombrilla, la treuen de dimar i vent o la dus a la policia.
1: Jo crec que la du la policia, però... Ho demanaré.
4: Venga.
1: Aquest estiu, quan aniguem a la recepció i a totes aquestes coses. I si m'ho vol contar aquesta persona, jo vos ho contaré.
0: Tu demana.
1: La reina Sofia, diu la revista Setmana.
0: No és un bon any per la reina Sofia.
1: Diu, afronta su primer verano sola, entre cometes.
0: Bé, perquè va morir la seva germana.
1: Va morir la seva germana Irene i clar, cadascú té un poquet el seu pla. L'any passat Irene de Grècia no va venir aquí a Marivent, perquè ja estava molt malalteta i tenien tota la sarsuela, òbviament, preparat per ella, no? Ja veurem quina sortida es fa i com ho planteja. Me'n record quan va venir el papa, molta de gent va criticar, per què van los reyes i no va la reina, que desprecio a la reina Sofia. Bueno, la reina després li va acompanyar a l'Almudena i tot això. Vull dir que tenen agendes més o manco complementàries. Veurem la posada en escena que fan enguany. Ja sabem que la reina Letícia clausurarà dia 2 d'agost, diumenge, l'Atlàntida. I com sempre, i bé, ja ho anirem.
0: Això està confirmadíssim, no?
1: Això està confirmadíssim, sí. Sí, dia 2 Bé, deu ser com sempre, jo crec que vers les 8 una cosa així, sol ser al pati de la
0: Misericòrdia. Sí, sol ser un poc més tard, perquè després han de posar la pel·lícula i ha de fer fosc.
1: Ha de fer fosc, fa sempre molta calor, molta calor, molta calor. Sempre que anem a cobrir aquest tipus d'actes, jo crec que en qualque... És vera que no és comparable un escenari com el pati de la Misericòrdia amb un altre espai tancat.
0: No. És preciós.
1: És preciós.
0: Però és vera que rebeig sol. Jo una vegada vaig deixar una bossa en terra. Quan la vaig agafar, s'havia
1: fonit.
0: Fos.
1: Clar.
0: Duia, no sé si duia una cosa de menjar, i estava tota fosa.
1: Clar,
0: de,
1: clar, clar.
0: De sol que te rebeix tot el dia, però és un lloc fantàstic.
1: És un lloc... Un lloc meravellós, no només això, sinó totes les activitats. I d'en portada tenim a la reina Sofia, per cert, se fan ressò també del terremoto en Venezuela. Bé, una abraçada forta a tota la comunitat veneçolana que visc aquí, que ja és aquí. Xerren d'unes xifres molt colpidores, tot i que no se pot fer un recompte encara perquè estan fent feines de rescat. Fins i tot ahir varen treure a un nen de 15 anys després de molt de dies i ell va fer un vídeo agraint a la gent, no? Com la, és a dir, un poquet d'esperança damunt aquesta tragèdia, aquesta catàstrofe natural. A la revista Hola, Margalida Mateu surt en portada i Maria Pons, una amiga meva.
2: Pensava diries en Jacob Elordi.
1: Anda, que és tonta, no, Maria.
0: També és amic de Raquel.
2: També.
1: La revolució Tana Rivera. Qui és Tana Rivera pel gran públic? Maria Pons... T'hem de fer un test a tu també?
2: No, jo però... crec que suspon, com?
1: No passa res. No, Margalida
2: no sé
1: Mateu li va costar 2 anys i pico, però ja ho ha anat agafant.
2: Sí, sí. Me'n donem una pista.
1: Mem, mira, Tana Rivera...
4: És amiga teva.
1: Martínez de Lujo.
0: Va dinar amb ell.
2: De la realesa. No, o qualque cosa així.
1: No, no. No. És una neta de la duquesa de Alba.
2: I de més o manco reales.
1: Sí, tens raó. És una filla de Francisco Rivera. És neta de la duquesa de Alba i de Carmina Ordóñez, que ara és la novia del torero Andreu Rocarrey.
0: Estan promesos.
4: I on dinau? A Palau o a un xiviuet de platja?
1: A un xiviuet de platja a Pamplona, no. I a Palau tampoc, perquè va a
0: Sant Fermín, que m'ho va sorprendre que no t'han arribat a Sant Fermín.
1: Sempre hi van, perquè tenen molta relació. Son pare i el seu tio, Cayetano Rivera, eren dos toreros molt estimats a Pamplona. Molt, molt, però molt. Des de fa... a tope d'anys, i sempre han conservat un poquet la tradició. És vera que és una dona molt discreta, i bé,
0: I
1: ja ho veurem.
0: Dice, parella...
1: la vida hay que vivir-la de forma apassionada.
2: Clar, si pots, sí, perquè això sí. També hi ha gent que no pot.
0: La seva parella és aquest torero que és el protagonista de la pel·lícula en Albert Serra. Sí.
1: Tardes de Soledad. Que si no l'heu vista, crec que ja l'han llevat de Filmin.
0: Sí.
1: Crec que ja l'han llevat de Filmin. Bé, si no la compreu, són 3-4 euros, que és fantàstica. És fantàstica aquest documental. Bé, explica moltes coses. Revista 10 minutos. Aitana cumple 27 anys, lo celebra complex.
2: Això ho sabia.
1: Clar, però no per Aitana. Ho sabies per Plex?
2: No ho sabia perquè m'ha sortit per Instagram, que no m'agrada ni ell ni ella, però m'ho va sortir.
1: Per edat, deu ser per edat.
2: L'algoritme de, sí, no ho sé.
1: Completament.
2: Ses cookies. Idò,
1: tens la sensació que Aitana, que és aquesta cantant que genera tanta expectació entre la gent més jove, tenen la sensació de que té 40 anys. Perquè com
2: però si té un cutis perfecte.
1: Sí, però no, 40 anys en el sentit de que...
0: De que fa molt d'anys que la coneixem.
4: Ah, sí, perquè era per l'estil de vida.
1: No.
0: És que sap que era de jove quan va participar a l'Operació Triunfo.
2: Devia tenir de 8 o una cosa així, no?
1: Molt, molt, molt jove. La veritat és que sí.
0: Per això ens sentim a parlar tant i encara un portades bé, que sembla que amb en Plets té una bona relació perquè el que ha transcendit d'en Sebastián Yatra...
1: Però, me podeu explicar aquesta
0: història? Això no ho saps, tu.
1: O sé manco que voltes.
2: No m'ho crec.
5: Contrera no t'entera. Sí.
1: No, és que, clar, no, són de la generació.
2: És a dir, la novetat és que ell estava amb emplets perquè venia d'estar amb en Sebastián Yatra, que és que encara ara fa dos, aquest home. És a dir, fa molta estona que ho han deixat i ell encara fa dos. I varen deixar, i varen tornar, varen treure una cançó, varen tornar a deixar.
1: És que ell va cantar l'altre dia una canció seva.
2: Superestrella.
0: Fent una mica de befa, sí. Tot s'ha de dir.
1: Fem befa, en sèrie.
0: Sí, home, i tant. Mira el vídeo, veuràs. Amb tots seus amics, diu, perquè...
1: Això és marketing, segur.
0: Superestrella, no?
2: Sí, sí, sí. Sí, jo, pot ser un punt de cridar l'atenció, però bé. Clar, se varen conèixer la voz,
1: sí,
2: que estaven allà de jurat, i llavors ell va dir un podcast que a partir de l'any no podia ser més fidel a la seva parella, ja duu un any en Aitana, i va ser com una moguda d'aquestes,
1: sí, sí,
2: ara
1: sí,
2: no sé.
1: Sí, sí.
2: Estàs flipant, Celestia Oliveo.
1: Sí, no, però no entenc molt bé, perquè aquesta gent que té tant de ressò i és tan famosa, ha de ficar-se en aquest... Quina necessitat tenen de contar aquestes coses tan privades? Mm-hmm. Ell diu, bueno, el youtuber ha dit...
4: Això anava a dir ser... jo...
1: Que no descarta...
4: El que llegeix, que és això.
1: És que molt fort.
4: A veure,
0: youtubers en plets.
1: El youtuber ha dit que no descarta ser padre en 3 anys. Però anem a veure.
2: Però si és un
4: anys.
2: Pollet. Però, si bé. Té 20 anys.
1: És que és igual que tingui 20 anys. Com pot dir, d'aquí a 3 anys crec que m'anirà bé tenir un fill.
2: Perquè està forrat.
1: Escolta, carinyo.
0: Però... Han de dir qualque cosa.
4: Per a ell...
1: Per mantenir-se.
0: Què han de fer?
4: Per a ell, sí, amb també. Ella...
1: Ah, va,
4: clar,
1: no li han demanat això.
4: D'aquí 3 anys s'ha de passar moltes coses.
2: No
4: eh?
2: Diu, que no, que és l'amor no de su vida. Sí, que clar. Diu que és l'amor de su vida.
1: I després hi ha una cosa que m'ha encantat, que és na Sheila Casas. Saben qui és na Sheila Casas?
2: Sí.
1: La germana de Mario Casas i de Òscar Casas.
2: Que ho acaba de deixar en Nana Mena i diuen que ja en té un altre. Ell.
1: Sí, ell. Bé, idò, que la disfruti, que hem de fer. Sheila Casas, que l'estiu passat va tenir un tòrrido romance, que m'encanta aquesta expressió, amb Álvaro Muñoz Escassi, vos recordeu?
2: Ai, Escassi, per l'amor de Déu.
1: Pues mira, semblava que ell s'havia formalitzat i ella li va dir, mira, no m'encantes. Ella, que és una dona poderosa, li va dir, no m'encantes, nin.
0: I ara li encanta una altra.
1: Que se sembla molt a Escassi.
2: Ah, sí? Qui
1: és? És que són iguals. Sergio, su nuevo amor. Mos és igual,
0: I
1: no és famós.
0: Són Eivissa, això sí que és notícia.
1: Sí, sí, clar. Clar, Eivissa. On, si no. On, si no. Perquè la gent... Tenc una teoria de que la gent va a Eivissa per deixar-se veure.
0: Per mostrar-se.
1: Sí. Sí, si no, no vas a un puesto, part. No? Tan...
0: Si no, fas com de ta mare que se'n va a Sicília.
1: Ai, Natamara.
0: Tot i que Sicília també està molt de moda.
1: Ai, Natamara. No vull xerrar de Natamara. No? Revista Lectures. No. Revista Lectures. El Sabataqui cumple 50 anys espectacular. Els seus secrets, però està millor que mai. Bé, està molt guapa. El Sabataqui, recordem, va començar a fer carrera aquí a Espanya i després se va enamorar d'en Chris Hemsworth.
2: Uh-huh.
1: Hemsworth. Uh-huh. I...
2: També conegut com a Thor.
1: Com a
2: Thor. Tant li diuen Thor.
1: I es varen casar, tenen 3 fills, viuen entre Austràlia i bé, no sé si s'aniran apropant a poc, perquè, òbviament, tothom creixem. Qui més? Eva Longoria, com sempre, estrena a verano en Marbella. Això ni cotitza. Per què? Perquè ella sempre passa els estius i fins i tot part de l'hivern a Marbella. I això és un poquet les portades
0: de
1: les revistes del Co.
0: Que també diu la revista de lectures que té una casa a Eivissa.
1: Sí, sí.
0: No ho sabia.
1: Entrevista a Pelayo. No me arrepiento de nada. No, però jo crec que qui té la casa Pelayo a Eivissa és en Pelayo. No me arrepiento de nada. He aprendido de cada error. En Pelayo és una persona que abans era molt conegut al món de la moda, ara també, però com que es va fer famós, diguéssim, a través d'un programa de televisió. Uh-huh. I si me deixeu un poquet de temps, Margalida,
0: sí,
1: vos volia contar una notícia que ha passat un poc desapercebuda. La va publicar El País aquest dilluns. La firma el periodista José María Irujo i diu així. Una ONG britànica acumula 7,6 milions en donatius d'un fons en Jersey lligat al rei emèrit. Aquesta notícia està relacionada, surt directament d'una altra notícia que es va publicar pel mateix periodista i en el mateix medi, en El País, el mes d'octubre del 2024, i és la següent. El regal, entre cometes, d'Aràbia Saudí a Joan Carles I per la seva coronació. 10 milions de dòlars. El dinero fue ingresado en un banco suizo y no se declaró a Hacienda, al igual que otras donaciones y pagos millonarios posteriores. És a dir, d'aquells barros, estos lodos. Per una altra, ahir, el digital Coretil Vanitatis va publicar aquest titular. Habla un amigo del rey. Don Juan Carlos, atenció, necesita 3 millones de euros al año para vivir. El rey emérito puede pensar en volver a instalarse en España tras su exilio, pero sus condiciones en los Emiratos Árabes difícilmente podrán darse en el país en el que un día fue uno de los hombres más poderosos. Tenim en connexió telefònica a la periodista que ha firmat aquesta notícia, Paloma Barrientos. Paloma, buenas tardes.
5: Pues sí, la verdad es que es más, yo me quedé sorprendidísima. Es una persona, a ver, el rey, como digo yo, tiene palmeros y luego tiene amigos. Y estos amigos, además, que no se han enriquecido porque ya son ricos. Pero ahora viene la historia. Cuando me dijo esto de los 3 millones, digo, pero bueno, digo, porque le dije, digo, hombre, cuando quiera venir a España, pues tiene muchos amigos y demás, sí. Dice, puede tener muchos amigos, pero el nivel económico de esos amigos, o el mío, como me dijo él, no tiene nada que ver con el nivel económico de los Emiratos, de los saudíes y compañía.
1: Paloma, para situar un poco a los oyentes, Paloma, o sea, estamos hablando de un amigo del rey, ¿qué ha dicho? Sí. Del rey emérito, ¿qué ha dicho? Que don Juan Carlos necesita 3 millones de euros al año para vivir, pero
5: claro.
1: Pero tú no has podido decir quién es ese amigo que te ha dicho eso.
5: No, pero además es que yo creo que esto tampoco, sinceramente creo que no aporta más información, precisamente de lo que yo me quedé sorprendida. ¿Y por qué? Porque es la explicación es que los amigos, incluso Pedro Campos, pues le tiene en su casa y demás.
1: Pedro Campos, el de Sanxenxo, que siempre le acompaña.
5: Sí, y que el que está en su casa, sí. Y a cuchillo y mantel. Pero luego otra cosa es la vida del rey Juan Carlos. El rey emérito no está en Abu Dhabi 365 días.
1: Eso te quería
5: año.
1: Preguntar, porque últimamente está mucho, pues bueno, en España ha venido bastante, Paloma, pero dicen que también está por Europa. ¿Eso es verdad?
5: Sí, él, y bueno, y más ahora, porque allí no tiene razón de ser, porque hace 50 o 60 grados. Entonces el rey emérito se pasea por toda Europa, se pasea, va bastante a Estados Unidos, va a Ginebra, va a Suiza, donde está Marta Gallá, que pasó de ser su pareja amorosa, sí. A ser la amiga fiel. Y está en Portugal, él viaja mucho, pero ¿qué pasa? ¿Cómo viaja? Viaja en avión privado. ¿Quién le mantiene ese avión privado? Hombre, pues parte puede ser sus amigos saudíes, sí. o los emiratíes, pero luego otra cosa, a mí me dicen que ese avión, en muchas ocasiones, el avión en el que él vuela lo alquila él. ¿Qué pasa si necesita 3 millones de euros para vivir? Si viene a España, como él dice y como aparece en su libro Reconciliación, escrito por la amanuense Lorenz de Brey, que no tiene ni idea de historia de España, para empezar, pues ¿qué pasa? Que esos 3 millones de euros o ese dinero hay que justificarlo de alguna manera. ¿Cómo entra? ¿Cómo sale? ¿Cómo paga? ¿Con tarjeta? ¿Sin tarjeta? ¿Lleva un fajo de billetes en el bolsillo y va pagando? Y entonces, esos 3 millones son de la vida que lleva el rey Juan Carlos.
1: ¿De la vida
5: aparte,
1: cotidiana?
5: Bueno, es que tú, imagínate, tú te quieres hacer el periplo por fuera de Abu Dhabi y ya te digo, a veces el avión se lo dejan, pero muchas veces el avión lo alquila él.
1: Vale, entonces, Paloma, después de leer esto que tú publicas, ¿cuál crees que es la intención detrás de esta declaración, el trasfondo? Que si este pues amigo del rey ha dicho eso, es porque el rey quiere que se sepa, el rey Juan Carlos quiere que eso se sepa, ¿o no?
5: Para nada. Yo tengo bastante confianza con determinada gente que precisamente, por eso yo me quedé tan sorprendido, precisamente el rey quiere que se sepan determinadas cosas y por eso ha escrito, insisto, ese libro absurdo, donde además resulta que a la reina Sofía, que la llama Sofi y dice que es la mujer de su vida cuando le está poniendo ahora ya no sé si es infiel, pero lo ha sido durante toda su vida, ¿no? Hombre, quiero decir que ya hay historias...
1: Paloma,
2: ¿Qué has comido hoy, Paloma? ¿Que te han dado carrete?
5: No, pues mira, te diré, esta es una comida del siglo XXI, ha sido muy animada. Pero bueno, a lo que íbamos. Entonces, yo me quedé muy sorprendida, porque yo soy Sibela y considero que el rey a estas alturas de la vida, pues que tiene que estar en España.
1: ¿Tú crees que tiene que volver?
5: Pues yo sí, porque creo que en el equilibrio de lo que ha hecho, de las bolsadas que ha hecho y realmente lo que supuso la democracia en España, sí, que fueron, yo digo, tres pilares, los ciudadanos, el rey y el Partido Comunista. Sí. O sea, esa fue la razón de la democracia en España. Bueno, pero mi idea siempre era pues que te quería venir y tú no te das cuenta esas excusas que pone a través del amanuense de Debray, que es porque quiere vivir en su casa en el palacio de la escuela, donde él sabe,
1: Paloma,
5: que no puede vivir.
1: Claro, pero
5: entonces,
1: ¿tú crees que, claro, tú dices, yo estoy a favor de que venga, nadie le dice
5: que
1: lo contrario,
5: no,
1: pero claro, tiene que regularizar su situación. Entonces, digamos, claro, que tiene que hacer aflorar todo el dinero que él tiene fuera de España, que no sabemos tampoco hasta cuándo asciende, no sé si
5: pero
1: has,
5: mira,
1: escuchado el principio de
5: pero,
1: la sección.
5: Si te digo una cosa, si ya el dinero que tiene fuera de España lo sabemos, entre otras cosas, porque tiene una fundación en la que están sus hijas, sí, y van a vivir fenomenal sus nietos.
1: Por eso, es la razón
5: es
1: por la que la infanta...
5: A España,
1: dime,
5: sí,
1: dime,
5: venir
1: perdón.
5: A España y tener la residencia fiscal. Pero vuelvo a insistir, si él necesita ese dinero, pongamos 3 millones arriba, 3 millones abajo, sí que hay que justificar de dónde viene. Sí que hay que justificar con qué pagas esto y con qué pagas lo otro. Sí que tienes que hacer declaración de la renta.
1: Entonces, ¿el problema cuál es? ¿Que él no quiere regularizar sus dineros aquí?
5: El problema es que él no va a venir a vivir a España y lo sabe.
1: ¿Él lo sabe?
5: Claro, sabe que no puede venir a vivir a España por todas esas condiciones. Si tú tienes una vida como la que tienes, pues realmente es muy complicado que vivas aquí, aunque tenga, que también tiene amigos para estar en sus casas. Pero bueno, llega un momento en que claro, tampoco...
1: Que tampoco con 80 y pico años y siendo quien has sido, quizás tampoco, entiendo lo que dices, quizás tampoco te apetezca estar de casa en casa.
5: De casa en casa, pero por eso te digo, pero eso es que podías estar de casa en casa si regularizas tu situación, de tener tu casa, tener, como jefe del Estado.
1: En cualquier caso, aunque él volviera a España y pusiera todos... sus cuentas en orden, tampoco viviría, ¿no? En el
5: ¿Qué
1: en
5: no
1: la
5: las
1: zarzuela.
5: Va a poner? Ah, no, la zarzuela no puede vivir, entre otras cosas, porque es la jefatura del Estado.
1: Eso.
5: Pero sí puede tener, sí puede, sí se le puede adecuar una cualquier casa de cualquier parte de patrimonio. Y con respecto a la infanta Cristina, mira lo que te digo.
1: Es que he leído que la infanta Cristina, que ahora se ha trasladado a Barcelona, hay una teoría también de que se va a ir con su padre a Emiratos.
5: No, a Emiratos no se va a ir su padre, lo que sí que, y eso te lo puedo confirmar. Vale. Lo que sí que va a hacer es viajar a Palma, viajar a Madrid. Pero fíjate lo que te digo, yo creo que la infanta Cristina, que tiene su residencia fiscal en Suiza,
1: sí,
5: no va a pasar más de 184 días en España.
1: Ah, también lo mismo.
5: Claro, porque es lo mismo, tendrá que...
1: Paloma,
5: tendrá que
1: porque
5: justificar.
1: Lo que hacen los padres, pues lo hacemos los hijos a veces.
5: No, hombre, a ver, tendrás que hacer la declaración de la renta.
1: Era una broma, Paloma.
5: Ya, tendrás que hacer la declaración de la renta, tendrás que hacer determinadas cosas.
1: Ay,
5: entonces,
1: Paloma.
5: Estamos en lo de siempre,
1: Paloma, por cierto, hablando de lo de siempre, ¿cuándo llegas? Porque tú vienes este año,
5: pues,
1: ¿te haces
5: pues
1: la Copa,
5: mira,
1: del Rey y todo esto o no?
5: No, la Copa del Rey la va a hacer mi compañera Nuria Tiburcio. Yo
1: Muy
5: voy
1: bien.
5: A ir dos días,
1: sí,
5: iré, ¿cómo se llama?, a la cena de armadores,
1: ah, ¿sí?
5: y luego iré a la recepción, que es el día 4.
1: A la recepción de Maribén.
5: Sí.
1: Que es el martes 4. Se había publicado allí, aquí, que era el día 9, otros dijeron que era el día 8, pero el año pasado también creo que fue en martes, día 4. Paloma, que no sé, ¿sí?, si tendrás tiempo, pero si te puedes venir un poquito a la radio uno de esos días, pues nos encantaría contar
5: pues
1: contigo.
5: Pues hombre, sí. Pero ten en cuenta que el rey va a tener poco verano.
1: Sí, porque tiene que viajar, ¿verdad?
5: Arriba esos 3 millones de euros.
1: ¡Ay! Paloma, un beso.
5: Un beso muy fuerte.
1: Hasta pronto, Paloma, gracias.
5: Hasta luego, chicas. Adiós. Hasta luego.
0: Adiós. La Paloma Barrientos,
4: la Paloma aquí,
0: que
4: és
0: una,
4: sí,
0: periodista classiquíssima de la presó.
1: Sí, més la Paloma Barrientos va començar fa molt d'anys i ella en el principi feia política i després ja se va anar... És a dir, coses molt lligades, té moltes fonts. i les conserva. Una Paloma deu ser de les poques periodistes que encara continua anant a la cena d'Armadores, la Copa del Rei, o sigui, és a dir... fantàstica. No. Sí,
4: com un temps.
1: Sí, com un temps. Si podem, la durem aquí, Margalida. Te sembla bé i així la coneixeu en persona.
0: Clar que sí. Fem una pausa i tornem tot d'una.

0: IB3 Ràdios, formació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que repeteix. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
2: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3.

0: I de Morduix, aquesta marca, que és artesanal, pedagògica i sostenible, i a més fet íntegrament a Mallorca, farà el seu showroom a l'hotel Can Cota de Sauva. Concretament, seran per dues col·leccions, Cap Fico i Aina, que ara coneixerem.
1: I nosaltres en volem parlar amb Nancy Bellori, dissenyadora modista de Morduix i amiga també d'Anna Raquel. No la coneixes, sí que la coneixes,
2: Crec
1: Raquel.
2: Crec que sí que la
1: Com estàs, Angie? Benvinguda.
3: Molt bé, i vosaltres?
0: Hola, Angie, molt bé.
1: Ho dic perquè n'és Raquel Agüeros també, Moda Mallorca, l'ha seguida de prop, i segur que vos heu trobat qualque...
3: Sí, jo crec que mos posant cara, però que... Si mos trobàssim, mos reconeixeríem, volia dir.
4: Segurament que sí, tot d'una mos coneixeríem.
1: Perquè, Angie, també està inclòs la teva col·lecció Aina dins aquesta marca Moda Mallorca, no?
4: Sí, i també la presentam dissabte.
1: També aquest dissabte.
4: Aquest dissabte.
1: Explica'ns una miqueta com és la teva nova col·lecció.
4: Bueno, mira, l'hem com a treballar una altra vegada en tres eixos. Tindrem Aina, que és la col·lecció aquesta que mos han donat els

0: A 30 graus, a
1: la Raquel, a tots els teus tepes.
2: Ella a nivell domèstic, sí.
0: Home, sí, sempre. Clar.
3: Se poden rentar perfectament a 30 graus.
1: Sí?
3: No hi ha cap problema. No se modifiquen res, però ho hem provat, ho vàrem provar, perquè, clar, hem de tenir en compte que és roba infantil i que se renta bastant, i vàrem dir, no, hem de provar si això funciona, i funciona perfectament.
1: Que bé. Clar,
3: també s'ha de dir que el fil és orgànic i que té com a molt poca tintura. Llavors no hi ha cap problema a l'hora d'estanyir, ni rentadora, ni res.
1: Clar, vosaltres feis una marca, això, amb molt de disseny, però que també s'adapta en el dia a dia de les famílies i de les persones que la duen, no?
3: Exacte, perquè és evolutiva.
1: Exacte, què significa això?
3: Clar, els nens creixen molt ràpid i les mamàs, que o bé que estan gestant o bé que estan donant pit, també varia molt de talla. Llavors, hem ideat un sistema de patronatge que se pot adaptar en el moment de creixement del nen o en el moment de gestació de sa mama.
1: Clar. És a dir, que són talles com que se poden adaptar cada cos, perquè mos entenc.
3: Exacte. Sí, sí.
1: Molt bé, clar.
0: Com saps d'un any per l'altre què vols fer, què se durà?
1: Clar, quina tendència.
0: Imagina't que tu fas una tendència X i que de sobte tothom en fa una altra. Com sabeu, més o manco, que se durà o en funció de què dissenyeu les col·leccions?
3: Clar, nosaltres anem a fires i més o manco tenim clar quina serà la gamma cromàtica i quin serà el tipus d'estampat que se durà. Exactament, 100%, potser no endivinam, però tenim com a... Tenim com una línia d'inspiració i d'execució. I a partir d'aquí, a veure, ho agafant com a base, però és que tampoc nosaltres no seguim fil per randa la tendència.
1: Clar, és una marca pròpia que faig els dissenys fantàstics i meravellosos. Seguiu-los, se diuen Moraduix. I com dèiem, aquest cap de setmana s'ouva. Està obert a tothom? Com funciona? Poden venir?
3: Està obert, hem convidat i esteu superconvidats, podeu venir tots. Està obert a professionals del disseny, està obert a totes les escoles d'art i disseny d'aquí, a famílies que siguin interessades, que s'ho vulguin informar. Esteu convidats tots en general. Hem volgut també programar workshops.
1: I no mos queda més temps. Angie, me sap molt de greu, però Moraduix, moltíssimes gràcies, una ferrada.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Molt ben aviat.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. Connectam en aquesta hora en la sala de control de la Direcció General de Trànsit per veure com et circula a les vies de les illes, perquè sembla que hi ha trànsit lent i retencions a l'autovia de Llucmajor. Per això connectam en aquesta hora amb José Romero. Bon dia.
6: Bon dia. En aquestes hores encara trobam bastant de retencions a la via de cintura, començant de Sant Rapinya fins a Fusteret, trobant tràfic bastant lent. També, d'altra banda, trobant retencions a l'arribada de Palma des de la turista d'Andratx, a l'altura de Palma Nova fins a l'incorporació de la via de cintura. I també trobareu moltes de retencions a la carretera de Llucmajor, a la sortida de Palma, en el tram que va des del Molinar fins a l'aeroport. A la resta de la carretera es troba un tràfic bastant fluid i sense incidents, i això és tot per ara. Molt bon dia.
5: Gràcies per aquesta informació de servei des de la Direcció General de Trànsit. José Romero, i d'altra banda, els bombers de Maó i la policia científica investiguen si l'incendi que ha afectat avui migdia un habitatge deteriorat situat al camí de Santa Maria ha estat intencionat.
7: El foc no ha provocat cap dany personal, però sí ha afectat l'immoble, que es troba a una zona que els veïns descriuen com a conflictiva. Fins allà s'hi han desplaçat una ambulància que finalment no ha hagut d'assistir cap afectat, també efectius de la Policia Nacional i local de Maó. A més, del bombers, el caporal del bombers és Andrés Mercadal.
8: Pues mira, ens han avisat els veïns que hi havia una casa i un solar que se prenia foc, i hem vist que era el mateix tot i hem vingut, i hem vist que era una casa de cupes, que veu que intencionadament, segurament, pues, li han pres foc. Supos, no sé, els veïns també estan molt farts, que sembla ser que passaven droga.
5: I encara a Menorca, l'illa elimina 1.500 places turístiques dels nuclis urbans i recapta més de 4 milions d'euros des de 2023.
7: El 2025 es va assolir un rècord històric amb 75 expedients oberts

0: i enguany ja se n'han iniciat 37. Aquest estiu també hi haurà més inspectors, 12 davant dels 7 que hi havia a l'inici del mandat, un augment del 71% de la plantilla. A més, el Consell va recuperar aquests habitatges turístics per a ús residencial. Segons explica el director insular d'Ordenació Turística, Jaume Federic.
1: El 2019 hi va haver 28 expedients, el 20 de 7 i el 21 24. Hi ha anys que només en un any han fet més que tota la legislatura passada.
2: I la policia local de Palma ha intervingut 1.200 articles i begudes en diverses actuacions duites a terme aquesta setmana contra la venda ambulant il·legal a diferents platges del municipi.
0: Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, els operatius els varen dur a terme agents de paisà de la Unitat de Seguretat Turística amb el suport de patrulles uniformades, tot dins l'estratègia municipal per combatre la venda ambulant il·legal. A més, durant les actuacions s'han interposat denúncies per consum i tinença de drogues i per la pràctica del joc del triler.
2: I anem a l'àmbit estatal perquè l'Audiència Nacional ha concedit el primer permís per sortir 3 dies de la presó a l'excap de la banda terrorista ETA, José Javier Arizcurren Ruiz, conegut com a Cantauri, condemnat, entre d'altres delictes, per intentar assassinar el rei Joan Carles a Mallorca l'any 1995.
0: L'antic cap d'ETA va demanar el permís al jutge de vigilància penitenciària a la presó de Pamplona, on compleix condemna, però li va ser denegat. Davant d'aquesta decisió, Cantauri va presentar un recurs i ara l'Audiència Nacional li ha concedit el primer permís de 3 dies per sortir de la presó.
2: I amb aquest apunt arribam a les 5:04. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: acabeu de saber que avança la reforma de les cases de Sant Boté a la Fundació Miró.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: És l'hora d'encetar aquesta tercera darrera hora del Tèntol d'avui. Ara tenim a Marga Cifra aquí al control tècnic. Marga, com estàs? Ben tornada. I també avui la companyia d'un arquitecte encarregats d'aquesta reforma de Sant Boté, com és en Joan Fortuny.

0: Pel que sabem, la coberta de les cases de Son Boté ja està enllestida i s'estan restaurant els elements històrics i singulars. El projecte de rehabilitació va començar l'any passat. La casa i la finca del segle XVIII, catalogada com a bé d'interès cultural i situada a Son Avarines, està estretament vinculada a la trajectòria artística i creativa de Joan Miró com a segon taller on va fer pintura de gran format i escultura. Una reforma que en principi ha d'estar enllestida a finals d'aquest any.
1: En profunditat.
2: I per parlar-ne, hem convidat en Joan Fortuny, arquitecte. Com estàs, Joan?
3: Bones, com
2: benvingut.
3: Estàu? Moltes gràcies.
2: En Joan no és el primer pic que ve en el programa, perquè sempre té projectes en marxa, Joan.
3: Van sortint cosetes.
2: Clar que sí. I ara tan interessant com aquest, que és restaurar un lloc on va crear Joan Miró.
0: Aquesta deu ser especialment interessant, no?
3: Sí, i especialment delicada, com xerràvem un moment antes d'entrar. És a dir, és un projecte que és molt guapo i és, no sé si coneixeu i heu entrat a les cases de Son Boté, però és especialment interessant perquè, clar, és a dir, te situa realment dintre d'una obra de Miró, quan les parets estan pintades i n'han aquests grafits, que Miró mai va tenir la intenció de que això fos realment un quadre. És a dir, ell ho empleava les parets perquè... com tenia que emplear, tenia que veure el format de les escultures que anava a emplear per controlar les altures i les proporcions, directament ell, allà no sé, en aquell taller que va comprar, que és aquesta casa, se dedicava a dibuixar per les parets els grafits. Llavors...
0: formava part del procés creatiu.
3: Exacte, llavors passa que molt de pics ell pintava, posava una capa de calç, tornava a pintar damunt, era com si fos un llenç en blanc. Llavors és molt guapa la idea aquesta de que entra realment dintre d'un llenç de Miró, que és el que està passant en aquell edifici.
2: Clar. El que passa que és una possessió mallorquina, segle XVIII, supos que construïda amb marès, pedra... els materials d'aquell moment.
3: Claro, claro.
2: Que hi ha hagut humitats i coses que al pas del temps...
3: Clar, és a dir, de fet, el que passava aquí és que mos varen demanar que fóssim... És a dir, van guanyar el concurs perquè vam anar amb una proposta que era molt respectuosa amb el que hi havia i perquè teníem un equip multidisciplinar que era molt interessant. És a dir, ara estic jo xerrant aquí, però en el fons hi ha un altre arquitecte que és Nana Ibars, un aparellador que és doctor de SEUIP, que és en Joan Muñoz, dos restauradores, un espècie que són Nazaire i na Marina, un especialista en grafits, és a dir, teníem tot un equip per poder atacar aquest edifici de la millor manera.
2: Clar, un equip multidisciplinar,
3: sí,
2: per això que
3: sí,
2: clar,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí.
0: I especialitzat en cada cosa, no? Perquè ara en el cas dels dibuixos, per exemple, les parets... s'ha fet millores i, de fet, sabem que han sortit traços que no sabem
3: claro,
0: fins ara.
3: Claro, i és molt curiós. Quan ho estàvem fent, és a dir, clar, jo aquí, en el fondo, és un projecte en el que estic aprenent molt i, a més, estic disfrutant, perquè hi ha parts que jo no controlo. És a dir, com a arquitecte, coordino un poc tot l'equip i, de fet, és un poquet la feina que tinc, però tenim gent superespecialitzada en temes d'aquests. I era molt guapo quan van començar a fer les primeres feines les restauradores, on anaven com a, simplement afiançant els grafits, que anaven posant, se li posen nanopartícules, és a dir, unes partícules molt petitetes amb unes xeringues de calç. I llavors, quan s'anaven tornant com a aferrar aquests grafits a la paret, anaven apareixent traces, i n'hi ha fotos que són espectaculars de com se torna a recol·locar naturalment la traça en el seu lloc. Això per una banda. Per altres, també, quan vam estar investigant, va passar algo que ha cridat molt l'atenció, que és que empleàvem llums ultraviolades. Les llums ultraviolades són aquelles de... Bueno, aquelles quan anàvem de joves a les discoteques, que veiem veient les dents blanques i els botons i tot això. I de... varen fer per veure si se veien, per veure les traces que podien existir. Llavors, clar, passa que els grafits que empleàvem Miró, una banda era grafit, però també tenen una sèrie de resines que fan que el grafit no se desfagi. Llavors, el grafit en algun punt havia desaparegut, però aquestes resines encara estan aferrades a la paret. Llavors, en les ultraviolades podies veure les traces d'encara algunes d'aquests dibuixos, com havia anat, quines coses havia tapat, i resulta que fa un efecte interessant per veure quin és el procés creatiu d'aquest senyor.
2: Clar.
3: Clar, en tot això, vull dir, nosaltres estàvem redactant el projecte i vam pensar, escolta, pues igual, si cap dintre del pressupost podem fer una idea d'il·luminació, que sí, que en determinats moments, pues, intentem fer fosc, dintre del que cap, no farem un fosc total perquè no volen corrompre l'edifici, però tancar persianes i en determinades hores per vespre, quan sigui ben fosc, mirar de fer una il·luminació ultraviolada per veure si se poden veure algunes d'aquestes traces. No és que canviï, no és un mapeado ni res espectacular, però sí que aniran apareixent traces que jo crec que pot ser interessant per grups especialitzats per entendre un poc com treballava aquest senyor, com superposava capes, com anava fent traces. Crec que pot ser un tema molt interessant.
2: El procés artístic de Joan Miró.
3: Exacte.
2: Clar, recorda'm que Joan Miró compra aquest terreny on també se fa la seva casa.
3: Exacte.
2: Després, com anen en cert el seu gran taller...
3: Exacte.
2: Que és el taller cert, que és fantàstic i meravellós, però abans també...
3: Son Botter va ser després del taller cert.
2: Sí,
3: perquè va guanyar el premi Guggenheim per el mural de la UNESCO, i llavors amb aquest dobbes va veure un poc tot el cachondeo que estava passant en urbanística en aquell moment, a Cala Major i a Sant Agustí, que estaven començant. Clar, i quan va comprar la casa, pues, tot era meravellós. Sí que hi havia dos o tres hotels. Hi havia l'hotel d'aquell que li diuen de xocolata, que és aquell d'en Coderc, que estava bé, algun altre hotel i algun altre edifici. Però les vistes són impressionants. Clar. Com entra la llum, com entra se'n bat i la posta de sol, són realment increïbles en aquell lloc. I els pins i tal, és una meravella. Però en aquell moment, mentre ella estava allà, va començar aquest urbanisme salvatge sense control de tota aquesta zona de la costa. I llavors, quan va guanyar aquest premi, va pensar, escolta, ara és el moment de comprar la finca de vora, que és Son Botter, que la tenia, ara no sé quina família, ara vos diré una mentida, la tenia la família que la tingués, va comprar i va pensar, i a més m'anirà molt bé perquè justament la part més d'escultura i de les obres més altes les podré fer aquí, i així va tenir aquests dos tallers. I també va fer la idea de que no li enderroquessin aquest edifici i li posessin qualsevol cosa que estaven edificant en aquell moment.
2: Per tant, treballaven dos tallers simultàniament,
3: tal qual, sí, tal qual.
2: És cert, exacte. Que és com més museístic.
3: Exacte.
0: Però Son Botter també... en gran format, no?
3: Exacte.
0: I pintura.
3: De fet,
0: pintura de gran format i escultura.
3: El recorregut que feia era que sortia de casa seva, però estava directament, Son Arbines estava directament connectat amb el taller cert, baixava l'escala que ell entrava per a dalt, i després d'aquí ja feia la circulació i se n'anava aquí a Son Botter, que jo vos aconsello molt que hi anigueu i que anigueu a veure aquest edifici, però també que estigueu a la terrassa, té com una zona aterrassada just davant.
0: Sí.
3: És fantàstic.
0: Sí,
3: o sigui, sempre s'està superbé, sempre s'està superfresc. I quan feien les reunions, tots equip, que tenien tres taules allà, era com estupendo poder estar allà unes horetes, que tenia la sensació de ni fer feina, perquè...
0: Meravella.
3: Sí,
2: no
3: s'està molt bé.
2: Sí, ha fet qualque concert, qualque pic,
3: sí.
2: En petit format,
3: perquè el
2: lloc ho requereix així, però sí que s'ha fet cosa. Clar, ara no hi podem anar, però som Botter.
3: No, ara no hi podeu anar. Ara només hi puc anar jo i quatre persones que hi hagin d'anar. Però bueno, acabarà prest.
0: I aquests dibuixos que se van descobrint, tots aquests traços i... Clar, aporten nova informació d'en Miró, no?
3: Això serà la fase de després, és a dir...
0: Aporten nova informació perquè, clar, se van destapant dibuixos que indiquen així com creava i
3: però
0: tot allò que no havien vist.
3: Hem d'entendre que això és una cosa que a vegades costa ser gent entendre. És a dir, nosaltres feim un projecte ara de restauració i rehabilitació de Son Botter, val? Però la feina no ha acabat aquí. És a dir, tot el contrari, és com a iniciar un camí de perfil. És a dir, s'havien fet moltes actuacions puntuals, algunes més afortunades, altres menys afortunades, algunes a l'època, pues jo que sé, en els 80, se duia a emplear un tipus de resines i una sèrie de coses que després tenen una sèrie de conseqüències. Llavors, nosaltres ara iniciem un procés de rehabilitació on Son Botter tenia tota una sèrie de patologies, que si voleu entrar, amb una sèrie d'estratègies i tal, on com t'explicava, el nostre èxit serà tenir la sensació que no hi hem passat per aquí, encara que ja us he explicat que tenim un gran equip i que tenim una gent estupenda que treballa amb nosaltres i tal, la sensació que ha de passar és que, i l'èxit serà que si antes els grafits se deterioraven, per dir-ho de qualque manera, a una velocitat de 80, ara els grafits se deterioraran a una velocitat de 30, val? És a dir, al final, el grafit és una cosa que és efímera, això ho hem de saber. Llavors, nosaltres el que fèiem és que és vera que el procés de deteriorament d'aquests grafits era superràpid i, de fet, en tot aquest procés, la contractació, la burocràcia que sempre n'hi ha, des que van guanyar el concurs fins que van poder arrencar, van passar 2 anys, i aquests 2 anys nosaltres vam anar monitoritzant tot el procés, i era un procés, anava a tota pastilla degradant-se els grafits, les humitats, tot tenien controlat l'ambient que hi ha d'haver, i realment no era gens favorable. Llavors estàvem passant una penada ara estem en un moment en el que estem eliminant moltes patologies que tenia. Ja entrarem, si voleu, és un tema bastant tècnic.
2: Sí, però bàsicament perquè ho entenguem, humitat...
3: És molt fàcil d'entendre, sí. Però és superfàcil d'entendre. És a dir, el que estava passant és que la coberta estava filtrant... Les parets són parets verdes són les parets típiques de possessió, que tenen 60 centímetres, que tenen dos cares de pedra i per enmig tenen fang. Les cobertes estaven tirant part de l'aigua dins aquests murs. Mm. Llavors, aquests murs s'estaven omplint d'aigua. Les canals que recollien l'aigua, totes es reunien, eren totes anaven a un mateix punt, que no era estubos, eren tan petitets, que no podien assimilar l'aigua. Llavors, l'aigua se n'anava també cap als murs. I, a més, passava una cosa, que la poqueta aigua que per fin aconseguíem treure en les canals, que se n'anava fora, se n'anava en el jup. Aquest jup estava foradat i la pendent feia que l'aigua passés per davall de Son Boté. Llavors, per davall de Son Boté,
2: també
3: els murs anaven filtracions. Llavors, en el fons era molt senzill. Se tracta de fer que la coberta no filtri, agafar l'aigua, conduir-la bé i dur-la a un lloc que no entri per davall dels murs. Això és com a lo essencial que ha de passar. A més, vull dir, els temes de vora havia el taller d'obra gràfica, que estava... Clar, tenien un sistema de fontaneria que ja era molt antiguet i llavors també estava produint goteres. És a dir, teníem tot un tema d'aigua. L'aigua no és en ben bé el problema. El problema és, i aquí ve la part un poc més tècnica, els murs, heu d'entendre com funciona això, els murs s'omplen d'aigua i agafen sals d'en terra, que aquí, com sabeu, a Mallorca, doncs tenim moltes sals, tot allò de sempre de ses calç i tal. El moment que arriba a l'estiu i se comença a aixugar aquesta aigua, aquestes sals volen sortir de fora de la paret i surten en forma de barbetes. Aquestes barbetes són les que empenyen els grafits perquè caiguin. M'explic? Llavors, el tema no és aixugar completament les parets de Son Boté, sinó deixar-les en el punt exacte d'humitat i temperatura perquè les sals estiguin molt estables i no vagin sortint. Perquè el problema és aquest, quan s'està aixugant, de fet, ara estan començant a passar pena perquè ara comença a fer molta calor i, a més, no ha plogut gens aquests dies, i començam a tenir l'ambient molt sec, i passa que mos estan començant a aixugar les parets molt ràpid, i estem començant a posar, dintre de, mentre estan treballant, zones més humides, perquè la humitat ambiental farà que les sals no tinguin tantes ganes de sortir per la paret.
2: És a dir, que haurà de ser un lloc supercontrolat.
3: Claro, és aquí el tema. En el fons és un lloc que naturalment, si tu vas a unes condicions més o manco naturals, funcionarà, però en condicions extremes, és a dir, rebent molta aigua que anava agafant les sals d'en terra i en les calorades que fa, això feia que sortissin les sals. Si evitam que entri tanta aigua, ja no recollirem tantes sals, i és mantenir aquell puntillo de... És com el punt de cocció, saps? Quan varen fer tots estudis, van trobar el punt de cocció, que era un poquet tropical, és a dir, un poquet d'humitat ambiental, amb bastanta caloreta, i aquesta era la temperatura on nosaltres manteníem interiorment que les sals no volguessin sortir, i a més feim que no entri.
2: De quina humitat estan parlant?
3: Xerraven d'un, ara no t'ho sé dir exactament, però així mateix era bastant humit, un 70% d'humitat.
2: Un 70%
3: d'humitat. Sí, sí, sí, sí.
4: Clar, perquè a part de tot s'obre, hi ha d'haver un control ambiental.
3: Claro, claro. És a dir, n'hi ha aquesta part que t'he explicat que és molt fàcil, però després nosaltres interiorment n'hi ha tota una part tecnològica que el que te deia tractarem d'amagar el millor que se pugui, que és controlar l'humitat, controlar la temperatura, dintre dels murs estan controlant també la humitat i la temperatura, i el que tractava de dir, que m'he enrotllat un poquet massa, perdoneu, és que això és a l'inici d'un treball. A partir d'aquí, nosaltres durant un any anem monitoritzant i donarem al final uns resultats de lo que està passant a l'edifici. I a partir d'aquí comença un procés on haurà de tenir un seguiment per veure què passa. És a dir, un edifici al final, encara que paresqui mentida, és un ecosistema viu.
2: Total.
3: I aquí tenim una sèrie de grafits. Llavors, se tracta d'entendre un poc com funciona i llavors tindrem una sèrie de màquines que mos controlaran temperatura, humitat... un monitoratge que ens permetrà anar, o que els hi permetrà a la Fundació, anar controlant bé el que està passant allà de dins.
4: Sant Boté i en Miró vos fa fer un procés creatiu, també?
2: Sí,
3: sí, tal qual, no. Tal qual. I anem descobrint poc a poc moltes coses, eh? Vull dir, és una rehabilitació complexa, i llavors anem descobrint com hem de rehabilitar... Perquè la segona part de la dificultat que teníem aquí en aquest edifici és que els grafits estan tan malament que no poden transmetre cap vibració a les parets. És a dir, tota sobre l'han fet sense taladrar pràcticament res. És a dir, els forats que existien per passar les instal·lacions són els mateixos que ampliaran nosaltres per passar tubs. No picant pràcticament a les parets res, només atornillam. Llavors, tot aquest procés, com ho estem fent, és molt, molt delicat wow. perquè no volem, les restauradores ens van demanar res de vibració perquè s'han fet com unes bossetes que si transmetem vibracions podrien desprendre's els grafits. Llavors, és com entrar de puntilles, és una manera de treballar...
4: És complex.
3: Sí, complex, molt, sí, sí. molt diferent, molt guapo, molt interessant, però...
2: Però molt diferent, no? Sí, sí. Clar, sí, no és allò megalòmen dels arquitectes.
3: Exacte. No. Se tracta d'entrar amb molt de carinyo, molt de cuidado i controlar això, vibracions.
2: I feina fina. Clar, també, tenint en compte que això serà un museu, que ja ho era i ho continuarà sent.
3: Exacte, sí, sí, tal qual,
2: tant,
3: tal qual.
2: Serà un lloc que la gent podrà visitar...
3: Sí, però, per exemple, la segona planta, aquí n'hi ha temes, saps? Vull dir, un museu, per exemple, avui en dia te diuen, pues, té que aguantar, perquè mos entenguem, 600 quilos per metro quadrat. 600 quilos per metro quadrat són molta gent en un metro quadrat, vale? Nosaltres vam mirar per no fer un canvi d'estructura, que justament no podien fer un canvi d'estructura perquè treure ses vigues, col·locar-ne de noves, això pot produir unes vibracions i mos podem començar a carregar parets quan tenim els grafits. Vam mirar quin tipus de resistència tenien els forjats i mos sortien pues, uns 200-300 quilos per metro quadrat. Això és el que sempre s'han aguantat ses cases. Quin és el tema? Que, per exemple, la planta segona varen demanar específicament a la Fundació que no se fessin visites guiades, perquè les visites guiades és l'únic moment en el que realment se concentra molta gent al voltant d'un guia. Llavors, feim molta sobrecàrrega. Si no, a Son Botet normalment hi ha una persona que fa una volteta, una altra, una família de dues persones, i això està preparat per aguantar la segona planta. La planta baixa pot entrar, se poden fer totes les visites, que en el fons és on té la xitxa i on estan els grafits. A la planta segona, puntualment, hi ha dos o tres grafits i serà per visites pues, més específiques. Però vam especificar que no se fessin visites d'aquestes guiades on s'ajunten pues, molta
2: sí,
3: gent en un...
2: Sí, 50 persones en un mateix
3: exacte, perquè això pot fer patir l'estructura i no volien que patís l'estructura.
2: Déu-n'hi-do, quin projecte sí, sí. més interessant, Joan.
3: Va d'això, és a dir, és un projecte que se tracta d'aquest tema, que no se tracta de grans dissenys, sinó que se tracta de tenir molta cura.
4: I és curiós perquè en Miró vivia allà i pintava les parets,
3: sí,
4: no?
3: Sí, però no vivia a Son Botet.
4: No vivia allà, no?
3: Passava... Ell vivia a Son Herbrines, que era la casa de demora. Llavors, des de matí s'aixecava, com t'he explicat, anava a
4: l'estat. És a dir, que el feia servir com a taller, pràcticament, tota la casa.
3: Tota la casa, la cuina, el magatzem...
4: No, allò que cridava l'atenció era si vivia allà o si dormia, que també
3: pintava les parets. L'únic que feia allà, com a anècdota, en aquell puesto és... anar a fer ses feines, és a dir, anar al vàter. Tenia un vàter, i de vora el vàter és molt curiós perquè té un grafit molt xulo i molt ben fet. Sí, sí, no sé en quin moment el va fer, però, és a dir, ses feines sí que les feia allà, i lo de més sí que ho empleava tot absolutament de dalt a baix per anar...
2: I té aspecte d'una possessió...
3: Sí, i de fet, ara estem en un punt en el que estàvem fent l'estudi lumínic, i ara encara estem en aquest procés creatiu perquè moltes propostes que ens han arribat treballes amb equips que són especialitzats per temes de... Bueno, perquè les llums, els lúmens que has de tenir perquè no se cremin... Pues, totes les propostes que tenim són bastant museístiques i aquí té un punt que nosaltres crec que hem de trobar un equilibri entre lo museístic i lo que era una possessió, que en el fons són quatre bombilletes ben col·locades i tal. I ara estem... en una fase que estem acabant d'equilibrar un poc aquest tema.
4: Clar, és gran importància en aquests processos creatius, no? Que fins ara acabaven sent o havien estat esbossos a parets,
3: claro,
4: no?
3: Claro, justament.
4: Esbossos creatius.
3: Sí, sí, sí, sí. Aquí està el tema.
2: Xerram amb en Joan Fortuny, que és un dels arquitectes que encatçala aquest projecte de rehabilitació de Son Botet, aquest taller de Joan Miró, la Fundació Miró Mallorca, Palma, i és un projecte molt interessant, tot i que en Joan també està immers en altres projectes. Mos queda poc temps, però si mos pot fer 5 cèntims, Joan?
3: Sí, és a dir, bueno, en el despatx ara estem treballant amb una sèrie de projectes de vivenda social, de Sibavi. Ara, si tot va bé, ens sortirà un per licitar a Eivissa, que mos fa molta il·lusió. I estem treballant un en esport de Pollença. I l'altre tema que també tenim en marxa és en el parc de la quarantena, que això està en el barri del Terreno, estem fent un accés mecanitzat. És un projecte que fa com a especial il·lusió perquè quasi va començar el concurs, són molt llars les coses d'arquitectura, els processos i tal. Va començar el 2016, diria, tot aquest tema. Sí, i ara, al final de tot un concurs, que fèiem tota una sèrie d'estratègies d'estructurar el terreno i de com l'interveníem i tal, ha quedat una que jo crec que és una de les més importants, o aquesta que ha començat a arrencar, que se trata de fer accessible el pas des de Joan Miró en el passeig marítim, que ara mateix, si tu vols anar des de... posa des de, bueno, des de el passeig marítim fins a la plaça Gomila, has d'anar o per Reina Constanza, que és allà on ara mateix han muntat el Club de Mar, que accessible, vull dir, en rampes accessibles, sí. Eh? I així tot ringo-rango.
2: Sí. Si no són unes escales...
3: Saigo Dolça no és accessible, però encara així tot tens més o manco rampes, però ara mateix no se pot. O sigui, una persona amb un carrito de nins, o amb una cadira de rodes, o una persona major que vagi amb un taca-taca, si anava amb un bus i el deixaven en el passeig marítim, o vol baixar en el passeig marítim, tenia que fer una voltera espectacular. I així vam tractar de col·locar un ascensor amb molt de cuidado i molt de carinyo, és un ascensor que no el feim de vidre, el feim tot recobert de marès, perquè no hi hagi problemes amb els veïnats, perquè no sigui supercalorós, i feim amb marès de fusta. Pues, un
2: és
3: tema...
2: a dir, un ascensor de marès?
3: Sí, és un ascensor de marès i una passera de fusta.
4: Doncs és algo... primer en el món.
3: No m'he parat a pensar-ho. Tampoc havia pensat en si era el primer o segon. Vaig pensar...
4: No n'havia mai cap.
3: No, vàrem pensar... És a dir, vam pensar, doncs aquí té que ser... Tota la peça té que ser una torre de marès, perquè estem a la façana de Palma, i a més, clar, justament queda... No queda davant dels veïnats, però sí que n'hi haurà alguns veïnats. Sí, que jo crec que és interessant que quedi ben integrat.
2: I, per tant, aquest ascensor el podrem agafar en el passeig marítim i pujar fins a Joan Miró.
3: Justament. És a dir, tu podràs anar, però és part de la quarantena, que és un parc fantàstic. No sé si el coneixeu, no. Però és un parc que està molt bé, vull dir, té molt bones vistes i és un dels pocs espais verds que queda en tota la zona d'aquella del terreno.
4: Tampoc no tan conegut, exacte.
3: No és tan conegut, però sí que és un puesto interessant. I llavors farem tot aquest recorregut accessible, que n'hi ha un parc de nins enmig, però per arribar en el parc de nins has d'agafar el carrito en braços, justament això és el que no passarà, saps? És a dir, que ara podràs anar amb ascensor, o si no, fent tota una sèrie de rampes per poder-hi accedir. I m'apareix com a un projecte... És un projecte que em fa especial il·lusió perquè és el barri que jo tenia d'infància.
2: Ah, sí, vull dir, l'escola
3: estava allà, mon pare vivia a Can Barberà, i llavors, quan encara tenia un pot de pàtina de barri, aquest barri, pues l'empleàvem bastant. Ah. Llavors...
2: I després, en Joan no ho ha dit, però també és un dels arquitectes que participa ja de la reforma del Metropolitan.
3: Ah, sí.
2: Això sí que és gros, eh?
3: Sí,
4: això és... Aquí ja te convidarem per una altra entrevista llarga.
3: Ja en xerrarem. Sí. Quan arribi tot en el seu temps. Ara estem centrats en aquesta cosa, ens fa molta il·lusió el Metropolitan. La veritat és que és un projecte que vam passar molt de gust de fer el concurs i jo crec que s'ha notat en el resultat. I, bueno, és un projecte molt guapo i també com ara visc en aquest barri d'aquí, ja no visc en el terreno, és com aquesta cosa de proximitat de... Quasi vam fer el concurs amb els espais de dir, escolta, almenys el tenim a prop, saps? Si en les hipotètiques de que el guanyéssim, serà molt agradable fer les visites, si fa falta anar i tal, i això ho fa còmode i al final... fa que coneguis les coses i jo crec que dona un bon resultat.
2: Bé, que la gent del barri coneix les necessitats.
3: Sí, també. Sí, justament. Jo crec que
2: encara
3: això
2: que
3: està
2: bé. Encara que siguis arquitecte o allò que sigui.
3: És important, vull dir, al final saps a casa teva el que fa falta i xerres amb la gent i la tens a prop. Sí,
2: a més,
3: jo crec que està bé.
2: Ara mateix també arquitectònicament Barcelona té un pes important perquè enguany la ciutat.
3: Sí, ara mateix està tot centrat allà. Sí.
2: I, per tant, és un moment important en el sector de l'arquitectura.
3: Sí, i a més Barcelona i les Balears sempre hem anat bastant un poquet de la mà, perquè tots els estudiants, quasi tots els que podíem, anàvem a Barcelona i llavors sí que sempre ha hagut aquesta relació important entre... Mallorca o Balears i Catalunya.
2: Abans que en Joan se'n vagi, li han de fer unes preguntes,
4: ah,
2: però
4: sí,
2: no se'n lliurarà.
4: No, evidentment.
3: Vale.
2: Vinga, endavant. Vinga.
1: El paraulòmetre.
2: Joan, entrant a Maria per fer-te un paraulòmetre més relaxant, més curtet i més estiuenca.
3: Vinga.
2: Ara ja no mos posant tant tècnics.
3: Vinga, super.
5: Jo crec que no serà difícil, o sí, Pentura, no si és molt indecis. Jo te volia demanar si t'has imaginat en Miró fent feina en el taller de Son Bote qualque vegades i com te l'imagines?
3: Pues sí, i perdó, sí que me l'imagino i pareix el meu padrí, i ho comentava mentre tots.
5: Ah,
3: sí, eh? Sí, és com un... És, o sigui, tu vos en miro, les imatges aquelles les han mirades molt, per tant, sí que... I pareix un padrinet que pareix molt bona persona, saps? Que dius, fa ganes de pegar-li una ferrada en aquell senyor, saps? El veus i... Sí, o sigui que me l'hem imaginat per allà, totalment, absolutament i plenament.
5: I bé, ell el tens molt tot servat i supos que les seves obres també. Podries triar-ne una de preferida?
3: Uf, no. Directament, no.
5: M'ha de fer, eh?
3: Sí, m'agraden moltes. De fet, en tenim penjades a casa, no obres seves, és a dir, evidentment, és pòster, saps? Però sí que m'agrada, Miró, sí, m'agrada molt. Sí, de fet, sí que m'agrada molt. Vull dir, la nit, tot aquest imaginari... Més que un quadre en si, és tot aquell imaginari que va fermant tots els quadres que té. Crec que m'apareix com molt interessant. Aquest llenguatge de que no és una... Tota l'obra té aquells aspectes i aquelles pinzellades comuns entre uns i uns altres. M'apareix algo molt guapo i molt interessant.
5: Molt guai en un artista, sí. I després de Son Boté, un racó preferit?
3: Un racó preferit de Son Boté. Mira, el preferit per estar, en el fons, no és dins Son Boté, és davant de Son Boté. És el que vos explicava. L'espai que hi ha davant de Son Boté és impressionant. Son Boté és molt xulo, és increïble, és edifici, però aquella terrassa que té davant, quan accedeixes, la fresca que té entre, se'n bat, que ara hi aniràs, i fa una calorada, però allà veuràs que s'està superbé. No, allà s'està bé perquè entra, se'n bat directe. Vull dir, el tio me deia, no, és que mira, aquest edifici que he puesto té una energia especial. Sí, evidentment, té una energia especial perquè el tio va saber triar perfectament on se tenia que col·locar, de vora d'un torrent, que ja n'hi ha un torrent, entre l'aire, entre la fresca, tens tots els pinars, llavors és un lloc on assistiu s'està superbé. Ara hi vas i dius, pues jo amb aquest aquí, si em posen una canyeta i alguna cosa, amb aquest aquí passar sobre baixa, estupendament.
4: Ideal.
5: Sí, sí. Fora ventalla, també,
3: no importa. Sí.
5: Idò, ho tens ben estudiat. Per acabar, dibuixos o element que t'agradi més d'aquest espai?
3: Dibuixos que m'agradin. Ah, de grafits. El desvàter és molt divertit, perquè, bueno, per l'imaginari aquest que tens, de dir, mira, clar, tothom quan està allà, doncs a vegades pensa i aquell, doncs pensa i dibuixa, saps? O sigui, ja arriba més enllà, llavors és divertit per l'imaginació. No, m'agrada especialment és que n'hi ha pujant l'escala a la primera planta, n'hi ha un que és molt interessant, que és una pena que s'ha començat a borrar una part, però les geometries, les formes, el com se col·loca l'escala, jo crec que agafa un protagonisme especialment important.
4: Què hi veiem en aquest dibuix?
3: No sé ben bé què dir-te.
5: És una
3: figura, sí, és una figura molt arrodonida. No sabria dir-te. Segurament hi ha una interpretació de lo que n'hi ha darrere. Jo ara no sé dir-te exactament si és pues, una dona o un ocell. Bueno, no, un ocell no és, segur. Jo crec que va més cap a la dona i els personatges, aquests que feia ell, que no un animalari.
2: Molt bé. Doncs en Joan Fortuny, moltes gràcies per passar per aquí i explicar-ho tan bé. Despatx se diu Fortuny també?
3: Sí, és a dir, som jo, com, en el fons som jo, com a autònom que ha anat sortint feinetes i al final tenim un equip contractat de diverses persones i tal. Sí,
2: i d'enhorabona
3: que...
2: per tots aquests projectes. Gràcies. I mos apuntam a l'ascensor i el Metropolitan quan
3: ja
2: arribin.
3: Sí.
4: Això mateix.
2: Gràcies, Joan.
3: Moltes gràcies, Joan.
6: Penta. IB3 Ràdio és història.
7: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
8: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
7: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
9: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7: Tèntol. De 3 a 6 a IB3 Ràdio. Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.

0: Les 5 i 35 minuts som en directe a Tèntol i avui ha arribat el dia, senyora Tabrioix.
1: Com està?
0: Com estàs?
2: Com estàs? Bé, altres?
1: Esperàvem aquest moment.
0: De flotar. Se pot dir així? De surar, millor. Sí, sí, més nostrat.
2: Perquè vosaltres sabeu que al Mediterrani hi ha més o manco unes 1.200 illes flotantes.
1: Flotantes.
2: I mira, m'he informat un poc i resulta que les més grans, segons superfície, són Sicília i Sardenya, que estan a Itàlia, Còrsega, França, Creta, que està a Grècia, i Xipre. Ara bé, això és en superfície, perquè d'altres qualitats, les més grans són les Illes Balears.
1: Ah, clar.
2: Que aquí tenim Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, sí? I aquí, quan de vegades penses com música aquest titulada i les flotantes, he pensat en Antonio Font, he pensat en
1: ja
2: la Isla Bonita de la Madonna, que és de la meva època 100%. Bé, això sí. que feia com a il·lusió anomenar les illes que estan de moda, no?
0: Sí. Una recepta que també fa gràcia perquè li deim en castellà, perquè supos que va venir de fora, de qualque manera, les Isles Flotantes.
2: Supos que, bueno, aquesta recepta que després de que en Celestí digués que tenia a casa seva que deien que se deien ous de la neu...
1: Ous de la neu.
0: Ous de la neu, sí que ja és més.
2: És francesa i se diu igualment ous de la neu, però en francès, d'acord?
0: I és exactament la mateixa o no?
2: És el mateix, és a dir, això ve de la cuina clàssica, i de les postres clàssiques que és de Escoffier en el segle XX, que va estilitzar, per dir-ho de qualque manera, jo ho dic d'aquesta manera, Escoffier va estilitzar moltes... Bueno, ja venia d'enrere, però varen utilitzar receptes estilitzades de sa cuina, no? I ja muntaven equips per fer hostaleria, per exemple, Ritz i aquest tipus de cadenes hoteleres, emprant aquella elegància a taula. Han d'entendre l'elegància com una cosa que té a veure amb la presentació, amb els tempos, en tot el que engalanava, en realitat, una poma en el forn o unes Isles Flotantes, no? I hi havia molta nomenclatura, perquè, clar, francesa, perquè d'alguna manera la cuina francesa, que aquí hi ha una discussió molt llarga i un dia podríem convidar a historiadors que en realitat diuen que és un replec de receptes italianes, que després se les van anar de França, perquè hi ha tota una discussió com en altres àmbits. I és aquesta cosa, no? En realitat, les Isles Flotantes, els ous a la neu, ve de la nomenclatura francesa i no és més que unes natilles amb merenga.
1: Però, clar, són unes postres tan majestuoses, tan elegants...
2: Són delicadíssimes. Són delicadíssimes.
0: Això és el que dèiem, perquè dèiem, no, em poden dur... Sí, home, per transportar no és la millor
2: no,
0: postre,
2: no,
0: això
2: no.
0: És fet i menjat.
1: Sí,
2: són les autèntiques com tot, no? Te'n pot d'una paella per emportar, però, bueno, en realitat diuen que la gent ha d'estar asseguda a taula per menjar una paella, no? Que l'arròs no espera, no?
1: Però que vaja, que és delicat, perquè has de pujar els ous...
2: Bueno, apunto perquè s'ha de menjar fred, això és una cosa, i perquè és molt efímer, no? Vull dir, jo no m'imagino en aquest moment, a lo millor hi ha algú que ho ha fet, jo, però jo no m'imagino unes postres com Isles Flotantes dins un tàper o a l'engròs que després tu reparteixes. Sí? No és una comunitària, no sé si m'estic expressant.
1: Sí, no, jo diré que quan n'han sobrat, si en sobren, sí que m'enduc un tàper.
0: Ah, sí?
2: Bé, però això és casita. Casita,
1: si sobren,
2: totes les llicències.
1: Si sobren,
2: això
1: no passa mai.
2: Això,
1: no, passa mai aquí,
2: no passa
1: mai.
2: Aquí, sí, no?
0: No, mai, no?
1: No.
2: Sí,
1: no.
2: Sí. Això, bé, bueno, de fet, aquí hi ha una cosa pendent, Celestí, ho hem anomenat, tu m'havies dit que m'aduries una recepta d'Isles Flotantes casolana.
1: Sí.
2: La podem escoltar i després anem a la vessant que ja duc.
1: Sí, la podem escoltar.
0: Que ets la teva tia.
1: Ets la que nostra, la meva prenia jove,
2: sí,
1: que evidentment l'ha presa de França. I d'allà venen aquests ous a la neu.
0: Sí, l'escoltam.
3: 12 ous, 12 cuirades de sucre i un litre de llet. Peladura de llimona, un tros de peladura de llimona, i vainilla, sucre vainillat. Això són els ingredients. Com se fa? El primer de tot, se posa els blancs i se separen els blancs dels vermells. Els blancs se pugen a punt de neu, però molt pujats, molt pujats. I se posa la llet a dins d'una casserola dins una casserola, sí. I quan comença a bullir, s'hi van posant cueradetes d'aquest blanc pujat a de dins. Volta i volta. Quan bull, volta. S'ha d'anar molt alerta en so foc, perquè la llet aviat bull. I s'ha de jugar molt en sor mandos. Alces, davalles, alces, davalles, els de davalles. I els vas posant a dins un colador. Quan estàs...
0: És un artista.
1: Bé, és un artista.
0: Dura 3 minuts, no sí, posen totes les receptes.
2: No, però... és a dir, m'ha encantat perquè se m'acaben de col·locar les coses dins d'un lloc per aprofitar-ho pels oients. I és que són unes receptes que ha dit 12 ous i un litre de llet, no?
0: Sí,
2: o llet.
0: I 12 curades de sucre.
2: De sucre. Mm-hmm. Per tant, són 3 ingredients, ou, sucre i llet. I es processes que tu, amb arrobeis, faràs la crema anglesa, però abans de fer la crema has de fer es merengue, perquè aquest merengue, fet com si fos, ella diu cuarades, però les cuarades en francesa, també afrancesada, seria una quenelle, que és com una forma de pinyonet, no? Com a, que, quasi com a 3 cantons, però de qualque manera, s'han de bullir, s'han d'escaldar a dins la llet.
1: Dins la llet, i ella... perquè no ha sentit tota la recepta, i posa clove també de llimona.
2: Sí, aromes.
0: I aromes sí, de vainilla.
1: Sí, perquè, clar, si fessis una llet preparada.
2: Clar, perquè tu el que vols fer és, punt 1, fas la merengue. Aquesta merengue està crua. Clar, tu has pujat els ous en sucre. Sí? Els ous, vull dir, és blanc d'ou, no? Uh-huh. L'has pujat. Però és cru. Està pujat, però és cru. Llavors, és l'escaldes dins llet. Hi ha gent que ho fa amb aigua, hi ha gent que ho fa dins el forn, coses més modernes, que ho fa arreu, no? La qüestió és donar-li un punt de cocció. Llavors, aprofita aquella llet per fer la crema, que ja té l'aroma de la taronja o altres coses que jo també duc idees, per fer la crema, que les fa... amb arrobeis que no ha utilitzat, exacte, amb els vermell d'ous que no ha utilitzat per pujar.
1: Sí,
2: llavors són 3 ingredients fantàstics.
0: Clar. Ah. I que amb tan pocs ingredients puguis fer una meravella com
2: sí,
0: aquesta.
2: Sí, però això, aquesta frase que ha dit, atenció a los mandos,
0: sí.
2: Vull dir, és que realment aquí és una qüestió de finura i precisió de temperatura.
1: No te pot despistar. Ningú te pot despistar.
2: No te pot despistar.
1: Ni pots amollar res.
2: No pots amollar res.
1: Per això, mandos.
0: No és una recepta per tothom.
2: Jo la duc arciana, perquè te'n pots anar comprant natilles en el supermercat, d'acord? Sí. Perquè tornem a lo que hem començat. Tu pots fer unes postres d'ara, ara mateix, és a dir, si seguim les indicacions de la teva predina jove, sí, hem de fer aquesta merengue ben pujada, han d'escaldar aquestes cuarades de merengue dins la llet, que té aromes, les reservam, aquestes bolles de neu, i fem la crema. I aquesta crema has de tenir molta atenció que no t'aqualli sou, perquè si no tindràs una truita que sura a dins de la llet.
1: I no és una truita. No,
2: llavors no és cap crema anglesa, és una sopa meravella. No? Vale, llavors,
0: allò que això s'hi passa...
2: No, si passa, se t'ha teat i punt,
0: ja està.
2: Però si tens un processador de cuina, sempre funciona.
0: Ah.
2: Perquè si la tens, per exemple, a 70 graus, 4 minuts, ja està feta. La qüestió és que si miram i juntam els ous, només el vermell d'ou, en llet i sucre, han d'anar al foc, si la llet l'hem encalentit abans i hem posat aromes que jo... per exemple, l'he feta moltes vegades amb cardamomo, gingebre i clau, perquè li dona un tipus xai, no? Tipo aquestes espècies que utilitzen en els tés, no? Que hi posen també llet. Clar, li dones un aroma una mica diferent,
1: clar.
2: No?
1: Wow.
2: Llavors, la qüestió és que quan juntis els ous, la llet teva, que ja té sucre, ho has de tornar a posar en el foc fins que napi la cuera. La paraula napà és aquella brutó, aquella pel·lícula petita, fina, ens entén lo de napac, que vesteix, només que, com si fos un tel molt fi, en el revers de la cuera, que tu mues, aixeques i veus que ha quedat, sí? Això, moltes vegades, se li diu crema anglesa, sí? I una altra
0: crema,
2: manera...
0: Crema, nosaltres sempre diem crema.
2: Crema, sí.
0: Directament.
2: A dins les escoles, nosaltres li deim crema anglesa.
0: Ah, sí.
2: Sí.
0: Però, per exemple, quan menges un cremadillo de crema, és això.
2: Sí, però més líquida. perquè és una qüestió de textures. Serien els mateixos ingredients o semblants...
1: Perquè, no ets la mateixa textura. No cal.
2: Gens. Una és líquida, l'altra és més aviat crema sòlida, no? Que pot ser un farcit o...
0: Aquesta
2: se menja tipus natilla.
0: Amb cuera.
2: En cuera, tipus centella de natilla, no? És una, seria com una natilla elegant, casolana ben feta, nostrada, no? Llavors, es podeu mirar de fer aquesta crema anglesa natilla. Jo, per exemple, duc una recepta que serien 4 vermells per mig litre de llet i 100 grams de sucre, sí? I aromes. Ara tenim l'ajuda de llibres, evidentment, i també de lo que seria internet, i pots tenir com a 3 o 4 indicadors que t'ajudaran moltíssim. Explicar-ho així ràpidament, se t'atallarà 1 o 2 vegades i ja ho veuràs. És difícil d'explicar-ho només en paraules. I també hi ha un truco que és posar una mica de maicena. 5 grams, suficient, per un litre. Per tant,
0: per
2: espessir un poquet, que no li demanes tot es poda d'espessir a sou. Per tant, aquest midó fa la seva funció. Sí? I per lo que seria es merenga, seria els 4 rovells, perquè has fet servir... les 4 clares que has fet servir dels ous anteriors, en 150 grams de sucre. I si deies que tu comences a muntar aquestes clares... Que
0: ho fas així, ara per... no la veus per allà amb els braços, perquè tu ho fas
2: és
0: a mà.
2: Que ho duc escrit i tot, perquè a casa meva jo vaig... És a dir, se començaven a batre els ous en 2 forquetes. En 2 forquetes, era tot...
1: En 2.
2: En 2, sí.
1: Tu fas així, encara...
2: Després va arribar com una espècie de bicicleta, que és com, com unes varilles, una doble varilla, que tu l'activaves, que és manual.
0: I va millor això?
2: Va millor que les 2 forquetes, sí. I després hi ha màquines que...
0: Com
2: un segon està fet.
0: Sí, però també a vegades se tria.
2: Ha d'estar ben net. Ha d'estar ben net el recipient on vagis a muntar. Ben net vol dir que no tingui greix, que no tingui pols. I després és molt important que el que és s'aclara, no tingui brutó de llema.
0: D'acord.
2: Perquè si no, pues ja és més difícil. Sí. Tu pensa que tu el que vols fer és atrapar l'aire. És un ingredient que està allà de dins invisible.
0: És a dir, que els blancs i els vermells han d'estar ben separats.
2: Han d'estar ben separats. I a temperatura ambient, no a l'ambient d'avui,
1: no.
2: Però antigament els ous estaven a de fora de la gelera. Això no convé, és a dir, quan els compram, sí... Perquè sí. Però una vegada han estat a gelera, ja no, perquè si els atreus, condensen el que seria... Condensen, tenen aigua, aquesta aigua penetra, pot penetrar dins del mateix ou perquè és porós, i aquí hi poden haver certes complicacions. Bé, això a part, però la qüestió és que si estan a una temperatura, no calents, però temperats, s'entén? Funciona millor. La qüestió és que si han de fer aquesta recepta arsiana, podem anar a comprar natilles i morenam, no? I tu després ja pots infusionar una mica de llet. Una mica és una mica, com si te fessis res. Te fas una infusió en lloc d'aigua, la fas en llet. Pot comprar un saquet, o si tens per casa, d'aquestes que n'hi ha virgueries ara d'infusions. Hi ha és que no sé, pot triar, no?
0: I posa llet?
2: Clar, perquè això és per llet. Vull dir, estic fent una crema... tipo anglesa, no?
0: És a dir, la recepta arsiana és anar a comprar una natilla.
1: Una natilla.
2: I ja està.
0: Marca que sigui.
1: Si no tenim paciència, si no tenim mà, si no tenim mandos...
2: Te'n vas a comprar natilles i que les vols customitzar...
0: I els poses dins un plat fondo?
2: Jo ho faria individual. Però la natilla l'hauries de remenar i si queda un poc massa espessa, la pots rebaixar amb aquest poquineu de llet que t'estic dient, que has fet una infusió. No cal que facis un tassó. Basta que posis un poc i fas una infusió en el saquet, allò que farà un gust nou, que mesclat en la natilla de supermercat, diràs, això és com una pizza, quan compres una base de pizza i li fiques tot el que tens per casa, perquè la tonetges, doncs tonetges una natilla, no és tan difícil. Jo recomano no posar res en pols. Per què? Perquè se veu. Perquè canyella ho torna com a...
1: No s'ha de veure.
2: Torna marró i no m'agrada.
1: Has de conèixer la crema i has de conèixer
2: ha de quedar fina,
1: guany.
2: Ha de quedar aquell color de groguet. Sí? I després crec que és un bon motiu per despertar la gent a fer un concurs de pujar blanc d'ou en dues forquetes. Ha de ser molt divertit.
0: Sí, perquè aquesta calor divertidíssima. No,
1: has d'afinar. Bé, són
2: 10 minuts, Margalida. La gent va al gimnàs, sí. No? I no? I fa coses pitjors i se'n va a festivals sí, sí, sí, i sua i no se queixa.
1: Però has de tenir mai paciència no. I n'has de saber.
2: Sí, n'has de saber. No, és... I truc, vull dir, començar
0: remenar
2: i quan comença a muntar és allà quan tirem el sucre, anem ficant sucre, perquè si comences de zero és més difícil i sí que millor una màquina.
0: Primer tot sols i llavors vas posant el sucre a poc a poc. Sí. I aquella tècnica de que has de girar el bol...
2: Sí, això... però això, si no està prou, tindrà...
1: Cau en tarda.
0: Però això és empíricament
2: bueno, això és una de les tècniques que antigament se feia, no? Basta que agafis una cuera i aixequis així i vegis com cau de la pròpia cuera, no? O si cau o no cau,
0: i ja
2: no?
0: Estan pujats.
2: I ja estan pujats. Jo això ho acompanyaria, faria un plat individual, ja sigui bol, plat, no em posaria gaires, i aniria a comprar unes maduixetes o un gers o un alt.
0: Una fruita
2: així un poc àcida i així ficat.
0: Faràs una fotografia un dia que em facis, per favor.
2: Bé, jo crec que arribarà un dia que haurem de fer totes les receptes de senyoreta Brioix i fer una fotografia i fer un llibre.
0: Però això serà un banquet?
2: Això serà?
0: Haurem de convidar tots els nostres oients?
2: Bé, jo crec que n'hi ha, no?
1: Clar, sí. La meva perdina jove ho acaba coronant de sucre cremat.
2: És que la presentació autèntica són fils de caramel, que és una tècnica, s'ha de pujar sucre, se crema, evidentment, el sucre
1: fils,
2: va agafant...
1: Fils.
2: Agafa un punt de sí, de temperatura, que el sucre torna com a elàstic. I en aquell moment, nosaltres cuines ho feim tot untat d'oli perquè el sucre si no se queda ferrat, comencem a moure una cuera a tota velocitat i amb molt d'alerta i amb màniga llarga perquè una gota de és com cera líquida, però el que passa és que crema moltíssim més. Això fa uns fils i aquests fils fan com una espècie de niu perquè tu el pots enrevoltillar i ho poses per damunt, no? I això és el gran banquet que moltes vegades fas a nivell escolar. Què passa? Que a Mallorca hi ha tanta humitat que aquells fils de sucre comencen a suar i se desfan tot d'una.
0: I ja no s'afecta òptic. Ja
2: hi ha alternatives.
0: Però es veu que quan vas a restaurants no n'hi ha molts que tinguin aquest...
2: Hi ha moltes coses que han desaparegut. Sí, perquè...
0: Però ha de ser com un restaurant com a més...
2: Això vol dir que hi ha darrere una persona... Bueno, hi ha d'haver una persona que te munta el plat al moment, i això vol dir personal, i això vol dir delicadesa, i això puja preus, això ho sabem, no? Hi ha moltíssimes de postres... Avui, a l'hora de dinar, en parlàvem a casa... que se compren de cinquena i sisena gamma i només és encalentir o senzillament obrir paquets,
0: sí, girar
2: o muntar, sí. Ja sí. Està, tartes 100% fetes, individuals, que li donen aquesta presentació com a més no sé, com a més delicada, però que en realitat ja venen tot fet.
1: Ja ve fet.
2: Llavors, les postres fetes a com si fos un plat salat però en dolç, perquè és el mateix, vull dir, la partida de pastisseria dins un restaurant ja és això, no? És el mateix que aquí fas les càndies i les sopes i les escudelles, però en dolç. Llavors, això és una persona que hi ha darrere i li dones punt i la presentació. Jo el que sí diria és ben fresques. Ara són una meravella.
0: Has
2: d'anar-te perquè la cuera no atura de menjar, ja es diu, basta. Dins una copa queda preciosa.
0: Són tan bones.
2: Són bones. I de vegades em parlo, no? Aquesta setmana t'hem pensat fer Islas Flotantes. I clar, ja sabia que faríem...
0: I tothom ve a teva.
2: No, això aquests darrers dies que hem estat replegant a l'escola, assistit replegant geleres i demés, aquesta setmana he fet Islas Flotantes. Has fet alguna vegada? N'has fet qualque vegada? Sí, quan feia feina aquí en fèiem, no? Jo a cases no, perquè a cases és una cosa que... I la qüestió és que tenc postres, d'una conversa que vaig tenir amb un company, tenc postres per la setmana que ve. Sé que està feta de fa lo millor un any, però és que la trot divina, a més, la manera de fer-la, també d'ho merenga, potser ens podrem centrar més en fer els tres, xerrarem, si voleu, dels tres tipus possibles de merenga, i... xuflé Alaska, perquè és golazo...
1: D'això no n'hem menjat mai.
2: Pues és golazo per fer-ho una nit d'estiu. Sí. Perquè és una... Bueno, ja ho parlaré la setmana que ve.
0: És més bo de fer, que s'hagin...
2: És que m'han donat una idea que vaig dir, toma, això està fantàstic, això és un... És fantàstic, és fantàstic.
1: No les he tastades, no n'he menjat mai.
2: Aquestes sí que poden ser comunitàries. La meva idea és dur aquestes postres per la setmana que ve perquè duen gelat. Llavors, esclar, ara triomfen, no? Aquestes postres de gelat, a fruita fresca, no, una mica lleugeres i que siguin amables de passar.
0: És a dir, aquesta setmana han tingut
2: Islas Flotantes.
0: Islas Flotantes.
1: Que sempre quedes beníssim.
2: No queda bé, me sap greu, Margalida, Islas Flotantes. Ja però, clar, mos donen permís, permís per dir roast beef, perquè queda bé, però no podem dir Islas Flotantes. No, Islas Flotantes.
1: Anava a dir, us ho doneu, que està en nostre art i francès, però...
2: També, molt bé, Celestia, que està
1: d'entès.
2: Així, has de dur mandes, idò.
0: Ous a la neu i la setmana que ve soufflé a Alaska pels postres de...
2: Que me penses que és el que fa ta mare, soufflé, idò. Crec que tenim...
1: Ja li hem de fer.
0: Gràcies.

0: Arriba el moment d'acabar el programa amb música avui dedicada a Miquel, a Walkman.
1: Sí.
0: Sí? Walkman? Sí, sí. I de sona d'així, Walkman.

0: Bé, i avui no dedicam aquesta pindola musical ni a un artista, ni a una banda, ni a un àlbum, ni a res d'això. Avui el dedicam a un aparell electrònic, el Walkman. No sé si en vareu tenir, valtros.
1: Sí.
0: Jo no hi vaig ser temps. Ja se duen altres coses.
1: Jo encara vaig veure que les primeres rodes de premsa que anava eren un gravador, un Walkman.
0: Sí. Aquest reproductor d'àudio va sortir a la banda tal dia com avui, dia 1 de juliol de l'any 1979, i va revolucionar la manera d'escoltar música. I és que fins aquell moment, per escoltar música, ho havies de fer a casa, al cotxe, o a través de kits d'àudio de gran mida, i l'arribada del Walkman

Bé, per escoltar música durant tots aquests viatges que feia com a director de l'empresa. I bé, la idea va anar bé, va acabar convertint-se en un èxit mundial total.

0: I el Wildman va canviar els hàbits de milions de persones per escoltar música i va ser el precedent d'altres reproductors portàtils del futur, com el Discman, l'MP3, l'iPod o les plataformes de streaming que avui duim tots en el mòbil.
1: Va ser
0: butxaca, pa, també.
2: Precursor, sí.
0: Va ser de Spotify. No?
2: El primer de tot allò que ha vingut després.
1: Sí.
2: Ja me'n recordo, dins l'autobús.
1: Exacte, quan anàvem a l'institut, mos posàvem al Wildman, tot i que era més incòmode, havies de tenir tots els seus rituals, però...
2: Te la posaves en la pinça aquí, en els texans.
0: Podies passejar i escoltar música, que no se podia fer.
2: Passaves un gust, eh?
1: Doncs avui hem fet aquest homenatge al Walkman per acabar aquest programa, però resolem la pregunta molt ràpidament, que mos queda un minutet. Avui demanàvem que es fes una becadeta. Què és? Dormir sense jeure? Jeure sense dormir o jeure tot sol? Avui era difícil, la Maria.
0: Era complicat.
1: Un embarbussament, ho has dit perfectament. Mai millor dit. Què trobeu? Què han dit els nostres oients?
2: Clar, una becadeta... un poc ha de dormir, no?
0: Dormir sense jeure.
1: Dormir sense jeure. Efectivament, avui un 84% dels nostres oients ha participat. Molta gent. Fer una becadeta és dormir sense jeure. Que descanseu. No encara, que és un poc prest.
3: Però ara no sé si farem becada, però...
1: Ja no són hores. A les 3 ja l'heu d'haver fet demà. Maria, moltes gràcies, Celestí, Miquel i Marga. Demà tornem una ferrada.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bon dia, jornada de molts de moviments aeris amb milers de passatgers que comencen avui les vacances, dia 1 de juliol, quan arranca l'operació sortir dels aeroports amb prop de 7.800 vols programats fins diumenge.
5: Més de la meitat es faran durant el cap de setmana, en concret dissabte serà el dia amb més operacions i n'hi haurà 1.681. Aquests són alguns dels passatgers de l'aeroport de Sant Joan.
6: De Villarrobledo, Albacete. Venimos en un grupo organizado de allí y bien, vamos.
7: Está haciendo mucho calor y hace ilusión irse de vacaciones un poquito. Voy a visitar a mi familia en Barcelona, que por trabajo no puedo irme más lejos.
8: Avui mateix és el nostre primer dia de vacances i passarem dues setmanetes a Indonèsia.
9: Yo soy empresario y me ha salido una oportunidad, me voy de viaje y aprovecho para estar de vacaciones allí. Teletrabajo y aprovecho para hacer negocios al Algarve, a Faro.
3: I no ens movem de l'aeròdrom de Palma, perquè avui hora baixa han arribat a les illes 38 infants saragüís que passaran l'estiu en famílies d'acollida gràcies al programa Vacances en Pau.
5: Durant gairebé dos mesos deixaran enrere les altes temperatures del camp de refugiats de Tindouf, Algèria. Conviuran amb famílies de les illes, passaran revisions mèdiques i participaran en activitats i excursions. L'arribada està marcada per les abraçades i l'emoció de les famílies d'acollida, moltes de les quals esperaven aquest retrobament des de fa mesos, com explica Catalina Rosselló, presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saragüí a les Balears i un dels pares d'acollida.
10: Però sobretot també d'ell nostre, són els millors ambaixadors del seu poble i el que fan és recordar-nos la gran injustícia que està patint el poble saharaui, dividit, uns que viuen baix el domini de Marroc en el Sàhara Occidental, el seu país, i els altres refugiats que de bon bé de nens d'Argèlia, els bons campaments.
11: Els nivis hi són, l'alegria és, l'emoció és, molt guapo.
3: I el treballador extern de manteniment d'ambulàncies de l'àrea de salut Pitiusa, que ha patit un cop de calor mentre feia feina, ja ha rebut l'alta de l'Hospital de Can Misses.
5: Els sindicats han exigit avui mesures immediates a la consellera de Salut per impedir posar en risc els treballadors sanitaris. Manuela García, consellera de Salut, assegura que instal·laran pèrgoles mentre es fa un projecte més ambiciós a mig termini. Són José Manuel Maroto Dussa i la consellera.
12: Hemos lanzado que se haga en las mismas instalaciones donde están ahora ubicada la base del SAMU 061, que es un edificio del antiguo edificio de hemodiálisis, con la zona de aparcamiento de atrás, que esa zona

0: se derrumbe y se hagan unas instalaciones, una nave en condiciones.
1: Casi hemos tenido a la mano un local para alquilar, que al final la propia propietaria no nos lo quiso alquilar a nosotros.
2: I condemnat sis joves per haver humiliat i agredit un jove amb discapacitat a Manacor l'any 2021. L'Audiència Provincial els imposa també una indemnització més de més de 18.000 euros.
3: Li varen tatuar un penis a la cara, afaitar i tatuar les celles, cremar els llavis, també col·locar piercings i el varen immobilitzar amb brides. Cada un dels sis condemnats haurà de complir 5 mesos de presó per un delicte contra la integritat moral, a més de pagar diverses multes per lesions lleus i coaccions. També tenen prohibit comunicar-se amb la víctima i acostar-s'hi a menys de 250 metres.
2: I a l'àmbit estatal, la periodista Rosa Maria Claf ha estat distingida amb el Premi Nacional de Televisió 2026 com a reconeixement a una referent indispensable de la professió i el llegat d'una figura del reporterisme televisiu.
3: El jurat ha elegit per unanimitat a la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola per aquest premi que concedeix cada any al Ministeri de Cultura i està dotat en 30.000 euros.
2: I en aquesta hora s'activa l'avís groc per mala mà a Menorca. Les ratxes de vent poden arribar als 55 km per hora amb ones d'entre 2 i 4 metres. L'avís estarà actiu fins demà dijous a les 8 de l'hora baixa. Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Torna l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? La reunió 28 anys després del quartet de rock Smoke i també l'actualitat escènica a l'espai de cultura d'IB3 Ràdio, que ara comença. Benvinguts a L'Aviador.

0: I va ser a finals dels anys 90 quan un grup de músics es varen ajuntar per crear el grup Smoke. Després d'un temps junts, cadascun va seguir el seu camí, com mos contaran d'aquí uns minuts, quasi tres dècades després. Tornen a assajar i a tocar plegats. De fet, tenen una actuació prevista per aquest divendres. Més per aquest dissabte, ara ja mos corregeixen. A l'apartat de l'actualitat escènica, el Festival AIMA, des d'aquest diumenge fins al dissabte següent, arriba a la seva 11a edició. Ho fan, a més de Maria de la Salut, a Lloret de Vistalegre i a Montuïri. També en parlarem de totes les propostes i també les jornades professionals que han preparat. I també farem referència a Cosia. Ha estat una residència amb Letícia Muñoz i Lluís Vidanya, que se mostrarà al públic aquest dissabte al Teatre d'Alma. Tot això amb Toni Cardell, a la part tècnica. Començar.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
0: Idò, ja els hem anunciat, tot quatre han volgut avui venir a l'estudi. De fet, al llarg d'aquests pràcticament 30 anys han passat moltíssimes coses. Tenim en Juan Amaro, que és el baixista. Com estàs, Juan?
2: Muy bien, muy contento de estar.
0: Que bé, molt contents també de rebre-vos. En Miquel Marquès, bateria, com està el Miquel?
3: Molt bé, molt content.
0: Bé, en Juan, tu has cabell llarg, encara tu ja no tant, eh?
3: No, jo el meu vaig tallar fa molt d'anys.
0: Ja. També tenim en Pedro Campuzano, que sí que manté el cabell llarg. Com estàs, Pedro?
4: Hola, què tal?
0: Com estàs? Bé, tot bé.
4: Molt bé.
0: I en Andreu Montaner, que et sabeu bé, en Pedro està a la guitarra, en Andreu davant sabeu, Andreu Montaner.
5: Què tal?
0: Com estàs?
5: Molt bé, molt bé. Molt content d'estar aquí.
0: Perquè, bé, més o manco tots hem estat per aquí, però tu, Andreu, sí que has passat molt d'anys, no sé si aquest 30, però molts anys a Madrid.
5: Sí, jo me'n vaig anar el 2000. Sí, pues sí, quasi 30, no?
0: Que fort, eh?
5: Sí, sí.
0: Quina decisió que vares prendre? Va ser per deixar-los a ells, per deixar grup?
5: Pues no, no, sí, ja estava fart. No, no, que va. No, se me va presentar l'ocasió de presentar Disco de Lobo allà. Bueno, Miquel va venir a tocar allà també, a Madrid.
3: Sí, sí, sí.
5: Lo que jo me vaig quedar. Li vaig dir, tio, que me quedo.
3: Sí.
5: I me quedé.
0: Que fort. I doncs, voleu que recordem, en Miquel aquest dia s'ha compartit també, bé, ara vos sentim, aquestes són gravacions actuals que heu fet així en directe de clàssics del rock. Contau-mos un poc, com va ser en aquell temps, Pedro, que vos vau juntar, que era el 90 i molt, no? Pràcticament 98 o 90...
4: Sí, 97, 98...
5: No, jo crec que 95-96 sí, va ser, al principi.
0: Pues ja, sí. Ja fas 30 i dos.
5: Pues sí, quasi.
4: Al principi va ser a Can Punta.
5: A Can Punta, exactament.
0: Ah, sí? Sí, sí.
4: Molt, vàrem veure un dia jo i en Andreu,
5: sí.
4: I vàrem xerrar de rock and roll i ja va sortir, sí, tot a partir d'allà.
0: Perquè tu, Pedro, amb qui tocaves llavors?
4: Jo en aquell temps...
0: Tu has anat sempre un pan per lliure, no?
4: Sí. En aquell temps teníem un grup amb Bonugo que s'anomia Experience. També... No sé si tocava jo ja també amb en Jake.
5: Sí, no, sí, no, Jake.
4: No,
5: sí,
4: no, no, no me'n record ja, sí, quasi, quasi.
5: Sí, sí.
4: Però sí.
5: Fame, no, ja,
4: sí, sí.
0: Sí, què dices, Juan, que has dit?
6: La edat, ja.
4: Sí, ja, sí.
0: No, i ara ja començam a parlar de noms que ja no hi són, no?
5: Sí.
0: Que ja hem de recordar. Però bé, Can Punta va ser tota una etapa, no? Ara, si passeu per allà, Can Punta era un local en Ermolina, on hi havia molta activitat de músics, de cultura... De fet, més endavant, avui en el programa, parlarem també d'AIMA, que és una iniciativa molt creativa de Maria Antònia Oliver, que també sempre estava per Can Punta,
4: sí,
0: si la recordeu. Vull dir que allà bullia molta cosa, no només de música, no? Sinó sí, també sí, de teatre, la gent d'Iguana, també sempre, sí, estava per allà. Vull,
4: sí,
0: dir que...
4: Molta gent tenia l'oficina allà.
0: Tenien l'oficina. Tot això ha canviat molt. Deia també que en Miquel m'ha mostrat aquestes gravacions que... d'aquell temps, fetes en el Bluesville, no? Tots en cabell llarg, amb aquesta joventut,
5: fumant
0: no?
5: Fumant l'escenari i tot.
0: Sí, la veritat és que ha canviat molt la cosa. Anem a recordar un poc com eren aquells temps. Qui ha fet més vida en el Bluesville? Jo diria que volen... no? En Juan i en Miquel, no? Bé, en Pedro.
2: Cuida amb Pedro. Pedro la barra.
3: De fet, en Pedro va fer feina en els Bluesville de molts d'anys.
0: Sí, sí,
5: sí.
4: Ben carregat.
0: Hòstia, podries contar moltes coses.
5: Millor que no.
3: Millor que no. Horari infantil.
4: Sí.
0: Millor que no, no s'ho pot contar, no. Però quina llàstima, el veure que en aquell temps el Bluesville encara bullia sa llonja, era, en certa manera... Ja no era el que havia estat, ja hi havia molta més oferta d'oci cap als turistes, no? Però encara se mantenia un poc l'esperit. Tu recordes com va anar Quiquent, Pedro?
4: Bueno...
2: De hecho, creo que fuimos testigos, ¿no? Sí, un poco de cómo fue la decadencia general de Bluesville.
4: Bueno, yo creo que hay que recordarlo...
2: La subida, los
4: 12 años que tuvo a tope el Bluesville... con música cada día.
5: Y muy buena música.
4: Muy
5: buenos grupos.
4: Gente de blues que traían de Estados Unidos. Gente de músicos locales de aquí también. Y bueno...
5: Y nosotros reventándolo todos los jueves.
4: Todos los jueves. Los jueves.
5: Y se llenaba hasta arriba aquello. Sí. Bueno, volvíamos el domingo a casa, no te digo nada.
3: Porque hacíamos doblete.
5: Hacíamos doblete, claro.
0: Pero Juan, sí que va notar a nivell de públic, a nivell d'ambient... Com se va notar aquest canvi d'usos, en certa manera, d'aquest barri tan cultural abans?
2: Yo creo que vino con las mismas políticas de cambiar la escena, porque no solo era el Bluesville, en aquella época, en la escena, solo en la de Palma, yo recuerdo que un lunes, cualquier lunes del año, podías encontrar hasta 5 conciertos en sitios diferentes.
5: Sí.
3: ¿Estabas a Finestra también?
2: Claro, había muchos sitios, y el Rustic, bueno, en fin, cientos de sitios, había el Jazz Boyer, bueno, en aquella época el Barcelona, había sitios para tocar. Y casi todos con programación diaria o con programación bastante continua. Claro, luego... cambiaron las políticas en la zona, en los cascos antiguos han recibido mucha presión. ¿Qué no presión recibió el Bluesville? O sea, fue brutal. O sea, ya cayó de la misma presión que tuvo, ¿no? Y se enfocó, yo creo que estos sitios se enfocaron para otro tipo de turismo, que ahora yo creo que es fácil pasar y ser testigo de qué turismo querían, ¿no? Un poco.
0: Sí, que a veure que tot això ha canviat, però bé, vosaltres sou supervivents de sa música. Anem a escoltar un poc d'aquestes gravacions que mos heu fet, que heu fet ara noves, gravat en directe.
2: Sí,
0: com si fos una maqueta gravada en directe.
3: Vàrem fer un dia 9 de maig, vàrem fer un concert per amics, vàrem convidar 30 o 40 amics, a un estudi de tatuatge. Vàrem convertir un estudi de tatuatge en una sala de concert no més grossa que això. I, bueno, hi van gravar vídeo, en Javi López mos va gravar i ha editat el vídeo, i nosaltres van gravar l'àudio amb una taula que mos va deixar en Pollo.
5: En Pollo, sí.
3: I aquí a cocinar-lo fàcil.
0: Molt gran, en Pollo.
5: En Bourbon gratis.
0: Vale. Pollo ara també du et so, té un parell de grups, sí, Caricias Cantona, aquest altre grup que té.
3: Bourbon gratis?
0: No.
5: Glass.
0: Això mateix, que bé, gràcies. I donem a escoltar un poc de com sonen Smoke. Aquest dissabte estaran en directe a La Movida. Ara parlarem de l'actuació i un poc de com preparen també l'estiu.

0: Eva, què dius aquí, Andreu? I de aquest tema de Neil Young, tan conegut, que està, suposa, en el vostre repertori. Repertori és tot de versions o també teniu temes propis?
1: Bueno, teníem un, sempre se mos va oblidar per complet. I quan ningú va gravar mai, pues no l'hem pogut tocar. Ara, tindrem que componer.
2: És així.
1: És vera.
2: Tenim, mira, en Javi López, és que quan ha gravat el vídeo, era un superfan nostre. Que jo el vaig conèixer a través d'en Randy, de la Fiesta Calavera, que mos feia vídeos, i me deia... Tu eres Miguel Márquez, el bateria de Smoke Mode, d'una manera com si com fos si jo Neil Peart o algo així, saps? I ell va... Quan nosaltres ens vam desfer, ell va fer un grup de versions de Smoke. Un tribut a Smoke.
0: Que bo.
2: I ell se'n recorda dels temes... Teníem diversos temes propis. Sí. I ell se'n recorda dels temes propis, però nosaltres no. Perquè, clar, no ha res gravat. Ell ho va gravar a la seva memòria i ho va anar tocant i se'n recorda.
0: I no recordeu res, ni...
1: Res, ni se lletra, ni se... No, res, jo no me'n recordo. Res.
3: No, perquè també... Porque fue era la última época, sí. Empezamos a componer ya en esa última época, sí. Cuando ya se deshizo el grupo. Y por eso tampoco teníamos mucha memoria. Bueno, cuidado. Repasando el repertorio, había canciones que yo cuando llegaba me decía...
1: Es verdad, esto lo
3: hacíamos.
1: Eso me ha pasado también, ¿eh?
3: O sea, que 28 años dan para mucho.
2: Han donat moltes voltes tots y, claro... El vídeo que va recuperar, que ho tenia en Pedro, amb VHS, m'ho ha ajudat molt a recordar el repertori.
1: Sí, sí. De lo que tocàvem.
2: Fèiem aquest.
3: I com l'hacíamos?
0: A veure, sí. És que en aquell temps no fèiem tantes fotos, ni fèiem clar. Vídeo.
3: És que no hi ha nostres.
0: Era, i a part, els vídeos que se feien amb VHS, la qualitat no era molt bona, el so tampoc no quedava massa bé, no? Però, no. Però quin tresor tenia això, no?
1: Sí, sí. Sí, jo m'ha fet molta il·lusió de ben retrobar allò.
2: Sí, hòstia, emocionant.
0: Tu quina roba que dur, no? Dus com una...
1: Una cosa estranyíssima, una cosa no, ni me reconec.
0: És que dus una roba que ara està com a de moda, que és anar com en conx, com si fos un pijama d'alt i baix.
1: Sí,
0: igual, és
1: una cosa...
0: No, és un pijama, dus com una camisa de màniga curta.
1: Exacte.
0: Amb un calçon del mateix
1: color.
0: Però
1: que jo no he vestit mai amb aquest color.
0: És que sí.
1: Mai.
0: M'ha sorprès.
2: Que eren, dia... eren rockeros xetxis.
1: Sí. No. Jo que degués ser aquest dia que me vaig vestir així.
0: Ves a sabre...
1: Perquè no, jo no me reconec, dic... Hòstia, i aquesta roba de bon surt?
0: És que vas a conjunt camí i calçots
1: sí.
0: Així d'un color com a...
1: És l'únic dia de la meva vida que no he anat de negre, jo crec.
2: Te va vestir ta mare, segur.
1: Algo així. Mamà, no les hagas cas.
0: I de, bé, entre aquests tresors hi ha aquesta gravació que supos que potser la publicareu, ara que en parlam, jo que sé, ara ja m'agradaria que,
1: sí,
0: que
1: jo
0: tothom ho pogués veure.
1: M'agradaria ara... repassar el sonido i potser se pot masteritzar la imatge i tal, ara que hi ha intel·ligència artificial i coses d'aquestes.
0: Ah, bueno, ara parlant d'intel·ligència artificial, qui és que juga de voltres? Perquè
2: jo.
0: Et tu, Miquela.
2: Per a poc.
0: No, però jugues i... De fet, heu fet com una cosa xula per anunciar l'entrevista d'avui,
2: sí.
0: Per anunciar el concert de dissabte...
2: No l'hem play molt, però bueno, de vegades faig qualque xorradeta d'aquestes, sí. Sí.
1: Bé, el pòster l'ha fet... L'ha empleat intel·ligència artificial, però l'ha fet un dissenyador.
2: Sí.
1: El pòster, el cartell de...
2: Que en sap.
1: Que en sap,
2: que som un cutre, patxar xitxero.
1: Que en sap, sí.
0: Bé, hem parlat d'això, Andreu, molta gent ho sabia, que tu vares partir a Madrid i,
1: sí.
0: No sé, te vares ficar un espai com a de locals, no com, en, com es gremi, però una cosa semblant,
1: clar,
0: no?
1: Rock Palace,
0: Rock Palace.
1: Un legendari de Madrid. I, bueno, m'he pegat allà, pues, 20 i pico d'anys ficat. I mentre, pues, mils de grups i mogudes.
0: Ja, record que vaig veure el Capitán Entre Hijos allà.
1: Capitán Entre Hijos,
0: total,
1: grande,
0: total.
1: Grande.
0: Sí, molt gran.
1: Després m'he pegat com a The Wines dels Ostroloditas, claro, això que és...
0: Ah, veure, claro.
1: És el que més... Sí, hem gravat discos de música original i hem fet una gira de The Wines, per lo menos, no hem durat.
0: I continuàveu amb Ostroloditas?
1: No, Ostroloditas se van acabar fa un parell d'anys. El baixista tenia problemes de... L'havien d'operar de ser vista, no sé què, els altres dos que no sé què quantos, i...
0: Ai, sona
1: el
0: fatal,
1: uno por el otro, la casa sin barrer.
0: Sona fatal, però bé.
1: No, bueno, sí, jo hagués continuat, perquè jo, vamos, jo no m'atura, som més caparruc que... Però, bueno, tot comença i tot acaba, hem de fer.
0: Pedro, en el teu cas, que amb què ho has combinat, tot això? El grup de Smoke, que bé, d'ençà que ho vau deixar, i ara... fins a aquesta represa al mig, que poden contar de la teva trajectòria?
4: El grup de Smoke va continuar.
1: Ah, sí?
2: Sí.
4: Varen continuar perquè, clar, tothom va, se va desperdillar, no, no pel, pel mal rotllo, ni,
1: no.
4: No, simplemente tot el món tocó otros palos. Y a mí me dio la oportunidad, conocí a un batería cantante que se llama Nicolás Soto, muy bueno, y el fallecido Jimmy, decidimos continuar con Smoke. Y bueno, cambiamos un poco el repertorio y estuvimos, no sé, yo creo que 4 o 5 años más tocando. Y bueno, y también desapareció, así como se hizo, también desapareció. Y bueno, fue en el homenaje a Hugo.
1: Exacto. Que nos reencontramos los cuatro allí.
0: Sí. Sí.
3: Por primera vez. No, no los cuatro juntos era la primera vez.
2: No havíem coincidit en 28 anys els quatre junts. Vull dir, jo amb en Pedro he tocat moltes vegades, en Andreu quan venia hem fet coses junts i tal.
1: I jo amb en Juan l'he anat a veure tocar.
3: Bueno, jo de hecho a Lobo lo veía más en Madrid.
1: Ah, bueno, en Madrid, es verdad, es verdad. No voy a contarlo.
2: I realment me'l varen juntar els quatre a l'homenatge en Hugo, sí. A les voltes, que varen ser beneix que haguéssim pogut tocar, però ja no hi havia puesto perquè tocàssim, però, bueno, varen dir, tio, això ho hem d'arrencar, i ja sí estamos, quan ven...
1: Cada pic que ven...
2: Quan Andreu ve, setjan dos dies, anàvem fent, i ara varen posar aquesta data, 4 de juliol, i bueno, i ara pues, aniran sortint el que surti, tampoc tenim grans expectatives, sinó disfrutar. I el que realment a mi m'ha passat personalment és que quan, ara que m'han tornat a juntar els quatre, hi ha la mateixa energia que fa 28 anys, ben igual. El primer dia que van començar a tocar fa com si haguéssim tocat...
1: Sí, la setmana passada.
2: Que la setmana passada haguéssim tocat. Igual, el mateix bon rotllo i tal. I bueno, és meravellós. Meravellós, la veritat.
1: Home, que tots quatre haguéssim continuat sent músics. Que això és el bo. De repente... Per ell que és igual, però no sonen igual els temes.
2: Tenim més experiència.
1: Claro. Sí, sí.
0: Bé, Pedro, al final no has dit que fem després de Smoke.
4: És que no me dejan hablar.
2: Saca la lista.
4: No, he continuat tocant, no sé, en bandes de rock, sempre de rock. Y bueno, he hecho algún hotel también, como todos, claro. Pero bueno, hemos seguido tocando. Con Miguel nos hemos ido viendo últimamente.
2: Hace unos años, sí.
4: Coincidimos, venga, ven a tocar que el batería falla, o ven a tocar que el guitarra falla, o bueno, hay una banda que tenemos en común, sí. Que vamos a tocar de vez en cuando, una Fina Barat.
2: Una cantante.
4: Y bueno, vamos haciendo.
2: Versions.
4: También. Versiones.
0: No, el més important és el que deies, que tots quatre vos heu continuat dedicant a la música, cosa que és important, no sé si visquent exclusivament, però bé, en el vostre cas també, Juan, no? Que amb Yuyu i supos que també amb altra gent.
3: Sí, sí, yo cuando ya dejamos Smoke ya me dediqué más al mundillo del blues, ¿no? Y bueno, con los Yuyu hemos estado 20 años, ¿no? 20, sí, unos 20 años. Y luego también he estado tocando con mucha gente del blues de por la península también, porque como todos han pasado por aquí, bueno, pasaban también porque los traíamos nosotros. Y me ha dado la oportunidad de tocar con mucha gente de lo que es el mundillo del blues. Es que es un coto así como diferente, como cerrado, que tiene sus propias estructuras y sus propios códigos.
1: Claro.
3: Y es así. Bueno, el jazz también, un poco y todo esto. Y sí, he estado más en el ámbito del blues. Y ahora llevo un par de años que no estoy haciendo diferentes cosas y mira, esto nos ha dado la oportunidad de volver a juntarnos, que a lo mejor en otra época ninguno de los cuatro hubiéramos podido, ¿no?
1: Claro.
3: Y ha sido un buen momento para poder hacerlo.
0: Que veig don Juan Amaro, que escoltau ara, Miquel Marcàs, en Pedro Campuzano i en Andreu Montaner. Tornen als escenaris ara amb aquesta actuació prevista per dissabte a La Movida. Anem a escoltar un poc més de la seva música gravada, així com sonen, i després parlem un poc més de repertori.

0: Allò si sonen Smokers, una banda que a lo millor vareu veure a finals dels 90 en directe a algun dels locals de Palma o de Mallorca, en definitiva, on feren les seves actuacions. Aquest dissabte actuen a La Movida, actueu tots sols, a partir de quina hora, com a centrada, què tocareu, fareu qualque tema propi, top versions, alguna d'especial?
1: No, top, en coït el repertori que fèiem exactament en aquella època.
0: La part que recordam.
1: Sí, la part que recordam, exacte. I supos que si ara seguim tocant, pues, tenim planejat això, començar a substituir qualcunes, ficar versions noves, i si ve qualque tema original, pues, perfecte. O sigui, després començam a les 10, anticipada 10 i a taquilla 12.
2: Precios populares.
1: Precios populares.
0: O sigui, camisetes o alguna cosa que...
2: Encara no.
1: No, encara no, encara no.
0: Molt bé, i Andreu, tu que has viscut a fora, que venies un parell de pits en s'any, com ha notat el canvi a nivell cultural, de concerts, a nivell general de tota Silla?
1: No sé, pues que ha baixat molt tot, no sé. Pues com a Madrid, igual, que quan jo vaig arribar a Madrid, pues lo que hablábamos, un lunes tenia 5, 6, 10 conciertos. Jo podia tocar cada vespre quan vaig arribar allà, i ara ni de conya, vamos, no... Paguen menys que fa 20 anys i han tancat molt, molt de garitos. Bueno, jo mateix tenia Rock Palace i han tingut que tancar. O sigui, que un negoci mític d'allà de Madrid, pues, igual que aquí. Tot el que és cultura, sí, i tal, s'ha convertit en un portaventura per a guiris, no?
2: Jo crec que ha passat a tot el Manco Espanya, a totes les ciutats que tenien un poc de moguda musical, València, Barcelona, Madrid, a Palma,
1: claro.
2: Hi havia molta...
1: Barcelona encara...
2: Encara pot ser.
1: Encara amb rotllo, sí.
2: Però
1: bueno, això, PortAventura per guiris i...
2: Està la cosa molt mala.
0: Bé, idò serà aquest dissabte, com han dit, a partir de les 10, aquesta, de moment, primera reunió de Smoke, aquesta banda mítica mallorquina de finals dels 90, amb els quatre membres, sa primera, espero que aquest concert el graveu en vídeo,
1: amb
0: el teu germà el gravarà o no, algú el gravarà, i així ja tindreu al Manco aquesta referència. I si hi ha més concerts al llarg de l'estiu, si...
1: Sí. Bueno, en setembre n'hi ha un, no?
0: A quin dia? A on?
1: No és de Formentera, que sí. Està tancat,
0: clar, sí. El festival que
1: Formentera Guitars, setembre. És possible.
3: Sí. 12 de setembre.
0: 12, sí, molt bé, guitarres de Formentera.
1: Exacte.
0: Superbé.
2: I per mig mirarem si trobem qualcú que mos vulgui.
0: Segurament sí. Que bé, idò, moltes gràcies a tots quatre, a Pedro Campuzano, en Andreu Montaner, Juan Amaro i en Miquel Marquès. Bé, en Miquel no li han demanat la trajectòria perquè el tenim més, que ve més sovint, no?, amb més grups.
2: Qualque vegada he vengut per aquí, sí.
0: Sí, has estat també en Negre i Tres Colors i ara en Boicello, sobretot, no?, també has passat a compondre temes i a la part de...
2: Un altre món diferent.
0: Total, eh? Idò, vinga, partim, si vos sembla, en la versió original, o no la original, però la de Lenny Kravitz, que fa de l'American Woman, que és una que feis vosaltres també en directe. I aquest dissabte sonarà també a Palma de la Movida. Gràcies a tots quatre.
2: Sonarà fort.

0: IB3 Ràdio és actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur, portada.
6: Si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: Calor?
9: Moscars?
8: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
10: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
9: Com les ganes de passar-ho bé.
8: I les converses que enganxen.
9: Les rialles.
8: La bona companyia.
10: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
11: A Escena, amb Javier Matesanz.

0: Són les 6 i 32 minuts. Després de la música arriba també tota l'actualitat escènica. Ja ho han dit a l'inici, aquest diumenge s'ha donat sos en aquesta 11a edició del Festival de Creació AIMA, que a més enguany s'expandeix, en certa manera surt del seu hàbitat natural, que és Maria de la Salut, i arribarà també a altres municipis. Hi ha novetats en aquesta edició i tot d'una ho comentarem amb els responsables. En Maria Antònia li ve abans, volia saludar el productor de teatre que ens acompanya cada dimecres, Javier Mate Sanz. Com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda. I saludant també a Maria Antònia Oliver, perquè de fet enguany pinta molt bé. Aïma, ara mos ho contarà. Com estàs, Maria Antònia? Benvinguda.
2: Molt bé, aquí, treballant fort.
1: Benvinguda i retrobada, perquè fa no res estaves per aquí, eh?
2: Sí.
1: Ara en parlarem, diu una Mònica que pinta bé, però fa uns anys ja que pinta bé la cosa, eh?
2: Sí, onzena
1: temporada.
2: Ho disfrutem molt.
0: Bueno, ets amic de Rostoi o ja no?
2: Ens han votat, a Rostoi. Enguany entram dintre de Maria, anam a una plaça, anam a una portassa, anam a un escaparat. Després ens anem als jaciments de Sant Fornès, en aquell lloc tan respectat i respectuós. I anem al bosc, a la comuna de Lloret.
1: T'anava a dir que podríem dir que heu transcendit el Rostoi, eh? Perquè no és que s'hagi, és que l'evolució vos ha fet créixer i heu besat pels costats del Rostoi.
2: Bueno, tu saps que nosaltres sense risc no som ningú. És a dir, ens encanta el risc i quan ja ho tens tot conegut i assegurat, després de 10 anys en un Rostoi, doncs l'any passat fèrem un tast, ens ficàrem dins un corral molt gran i vàrem percebre altres maneres de poder treballar amb els artistes, perquè AIMA és el treball dels artistes, més que els espais. El que passa que els emplacem molt bé perquè siguin llocs de trobada molt harmonioses. No?
1: De fet, AIMA, d'alguna manera, la definiu sempre com activitats que, d'alguna manera, se relacionen amb el patrimoni, la comunitat, la pertinença d'allà on se fa. Llavors, evidentment, doncs un jaciment arqueològic, un corral, com deies l'altre dia, l'altre any, vull dir, o una portassa ara, o una plaça, són tots aquests llocs de pertinença, de comunitat, i ja no només d'un poble, de Maria de la Salut, sinó de tres, en aquest cas, no? En Lloret de Vistalegre, també, i Montuïri.
2: I que t'acompanyen les preguntes, no? T'acompanya les preguntes d'on venim, cap on anem, què estem fent, què és la responsabilitat nostra en aquest moment, quan ho vas fer fa milers d'anys, no? Són moltes preguntes.
1: Mira, jo te vaig citant a tu mateixa, perquè fas unes frases precioses, no? És sembrar el cos, el paisatge, a la memòria i al territori. Ja està, ben resumit, no? Però són teves les paraules, són teves. I això és el que feis, però el cos en moviment, òbviament.
2: Sí, aposta en guany, ens anem perseguint aquesta imatge, no?, d'endinsar-nos a la terra, aquesta necessitat d'endinsar-nos, no?
1: Sí.
2: I perquè la relació amb els valors, crec que estem en un moment molt, molt important i molt interessant a l'hora de qüestionar-nos els valors que ens mouen i que ens identifiquen, no? I això és una realitat que no podem obviar. Aleshores, el festival, com deia abans, es fa gràcies als artistes que hi col·laboren, no?, que hi participen. I nosaltres el que fem és com aglutinar-los en aquests espais perquè tot prengui molt més sentit, una cosa acompanya l'altra. I d'això n'estem molt contentes. De fet, jo, treballar amb aquest festival és viure moltes emocions, perquè passes per molts estats, no? I de respecte, de compartir, de respecte, d'ensumar, i de veure gent que creix, perquè tenim una guarda d'adolescents que han crescut amb el festival, que han vingut tots els anys. I això per mi és molt especial i molt agraït.
0: Que bé, doncs sentim Maria Antònia Oliver, que és s'ànima també d'Aima Creació. Ella ho parla, els artistes són una part molt important i volem saludar també a una amiga també d'aquest programa, que és la Laura Llodrà, és ballarina, coreògrafa i també mos acompanya via telefònica perquè està assajant en aquestes hores. Com estàs, Laura? Benvinguda.
3: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Ai, quin so tan bo. Sí. I per acabar, perquè potser també en Lluís Vidanya podrà intervenir i aportar alguna petita experiència, perquè just ve de fer una residència a Aima, després mos en parlarà també de la presentació i de la continuació, en certa manera, que fareu també al Teatre del Mar, a partir d'aquest dissabte, amb la teva companya, amb Anna Letícia. Com estàs, Lluís?
4: Hola, què tal? Moltes gràcies per ser convidada.
0: Gràcies. I ara bé, ja hi som tots una miqueta.
1: Has vist, Maria Antònia, que també ets anfitriona en segones núpcies, perquè tenim un altre convidat que també ha estat a casa teva preparant aquesta...
4: Una casualitat.
1: Sí, sí. Cosia. Escolta, Laura Llodrà, estàvem dient justament que els cossos se mouen i s'arrelen allà, als espais allà on treballau i tal, i tu estàs justament al jaciment, no?, de Montuïri, on treballareu, on mostrareu la vostra feina, i estàu ara mateix assajant, no? Que,
3: sí, aquí estem. No sé si me sentiu bé.
1: Sí, perfectament, te sentim perfectament.
3: Sí, vull
1: dir que no és un espai habitual de creació artística o de dansa o de moviment, però és ideal, no?, d'alguna manera.
3: Sí, és un espai, la veritat que...
0: Digues, Laura, que no te sentim ara.
3: Me sentiu?
0: Sí, ara sí.
3: Està injust aquí, a Sant Fornés.
1: Sí.
3: Bona?
0: No, idò, no te perdem. Ho tornarem a provar ara d'aquí un moment, Laura. De fet, ella també és pel mig, assajant i preparant totes aquestes iniciatives. I és vera que també a Aima combina, en certa manera, l'experiència d'artistes ja consolidats en d'altres, d'emergents, no? Que és també una part important de la filosofia.
1: La trobada de diferents artistes i diferents iniciatives, en aquest cas, la Laura Llodrà treballa amb la Laura Cardona, Àlex Fuster i la Sina Coné, que ve des de Mali, ni ben ni manco, amb un espectacle, amb una creació que es diu Site Specific, que potser, Maria Antònia, tu mos pots fer 5 cèntims mentre recuperam...
2: Sí. A Laura se li anà la veu, perquè ella és ideal que ho expliqui, sí, perquè ho està visquent. La Sina és convidat per acompanyar a aquests tres artistes nostres, no?, l'Àlex, la Laura i la Laura, on s'han endinsat dintre d'aquell paisatge que és tremendo, que gràcies a les arqueòlogues que condueix aquest espai, ens han explicat i ens han cedit aquest espai, ens han convidat a ocupar-lo, i amb molt respecte ens estem endinsant. Tot és molt intuïtiu, i a mi m'agrada moltíssim el fet de que hagi vingut una persona que és la segona vegada que ve a Aima.
1: T'anava a dir que la Sina, jo el vaig conèixer l'anterior, veritat? La Sina Coné, sí.
2: Ell va venir a presentar el seu projecte que té a Mali. No va actuar, i aquest any ve per actuar a Contenir Vid, que són una peça coreogràfica que fan 7 bidons, i hi ha vingut a acompanyar aquest site específic perquè ell treballa molt, ell organitza un festival a Bamako en el mercat i treballa molt amb els seus artistes el que és aquest concepte d'aplicar el que saps a cada espai que hi vas, no? El site específic. Aleshores, i de com valores i de com t'endinses i de com des del respecte t'endinses en aquests espais i demanes permís per poder intervenir-lo, no? Clar. I aquesta és la feina que estan fent, perquè ells no se coneixien ells tres amb la Sina, és a dir, que per mi és algo molt especial i que... Els nostres prehistòrics estan portant
0: la petita. Sí, anem escoltant a Laura, perquè l'hem recuperada, si vols sembla, i ja la deixem intervenir un poc. Laura, endavant.
5: Hola, com va? Crec que ara sí que m'escoltau millor.
1: Ara molt bé, t'escoltam.
5: Perfecte.
0: Conta-mos un poc aquesta experiència de fer feina junts per primera vegada.
5: Pues la veritat que està sent una experiència molt enriquidora. La veritat que s'espai, sempre treballar en un espai natural, estar en contacte amb altres estímuls, té inspiracions molt diverses i també fer feina tres artistes que mos coneixíem també d'abans, que eren la Laura Cardona, l'Àlex Fuster i jo, i entrar en contacte amb un creador que és la Sina, que ve d'un espai un poc més enfora, que és Mali, pues també du altres coses més riques, una altra mirada sobre el territori, sobre el moviment, i la veritat que està sent un procés enriquidor, a la vegada que també té lo seu, està amb aquesta caloreta.
1: Sí, no?
5: I així més...
1: En la Sina ho deu dur millor que vosaltres, a lo millor, això de la
5: calor. Jo crec que sí.
1: Sí. Escolta una cosa, molta improvisació, no? La improvisació és molt important en aquest treball, en aquest projecte creatiu que és Site Específic, i improvisau sobre el territori, sobre aquest espai, de manera que és una peça que neix i creix i es fa aquí al jaciment a Montuïri.
5: Exactament.
1: I està creat per fer-ho a Son Fornés, no? És únic,
5: sí,
1: i repetible, d'alguna manera.
5: Totalment, sí, sí. De fet, estem partint de la improvisació, de veure els espais, quin moviment se'ns treuen les nostres coses, i nosaltres com podem intervenir amb ells, no? També, com deia el Mare Antoni, demanar-hi permís en aquest espai, a veure que ens dona, i quina, el que deia abans, quina inspiració ens dona. Uh-huh. I sí, és una creació que està sortint aquí i quedarà aquí, i serà un enllaçament com aquest.
1: Se podria classificar d'alguna manera què és més dansa, més improvisació de moviment, no deu haver text, suposo, en la Sina utilitza moltíssim la percussió. Com ho definiries tu? Perquè mos facem una idea del que veurem allà al jaciment de Son Fornés.
5: Estem en plena creació, i el bo d'això és que ni nosaltres som realment quin serà el producte final, per això vos animam a que vengueu a 10, però sí que us podem adelantar que hi ha un material que sí que està un poc més pactat, que surt de la improvisació, per ara vos podem adelantar que estem treballant amb poemes, amb veus de poetes, que no direm el nom, ja ho veureu,
1: sí.
5: Però està fent un contacte amb el territori, amb també material de poemes de llengua en espanyol. Uh-huh. I bé, us podem adelantar això per ara.
1: És que mira que és super seductor pensar que dia 10 de juliol a les 7 de Sora Baixa, el Jaciment de Son Fornés, veurem un espectacle que encara esteu fent. Que encara no està fet, ho esteu fent per nosaltres, no? Per tots aquells que anem aquest dia a veure Site Específic.
5: Clar, sí, aquestes setmanes estem immerses en aquest procés de creació. I bé, esperant que vos passeu per aquí i bé, si podeu gaudir de la vostra companyia.
0: Que bé, Laura, pues, moltíssimes gràcies. Continueu creant, experimentant, i com deia en Javier, serà el moment en què tothom pugui veure el resultat de tota aquesta feina conjunta, d'experimentació i d'interacció amb altres artistes, que al cap i a la fi és el més interessant de trobades com aquesta d'Aima. Laura Llodrà, moltes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estona.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I abans de partir, amb Anna Maria Antònia, sí que m'agradaria que mos donàs un poc d'informació pràctica per a aquella gent que no és tan habitual, que sàpiga, bé, tal dia és a tal lloc, tal hora... Efectivament, a la vostra plana web està tot super ben explicat.
6: Està tot explicat, i ara serem més acurades enviant, fent moltes xarxes. I el dia 5 és aquí a Maria, la plaça de l'Església, és gratuït. És a dir, que no hi ha aforament limitat. I el dia 7 fem presentacions de dos projectes d'Iberoescena que estem acollint, que són residències de dues persones que han vengut de Xile i una altra d'Argentina, més unes pel·lícules que fem aquí a Cases Monges, al pati de Cases Monges, i després... El dia 9 treballam en una portassa que és molt limitada amb les germanes Pico Hueso, que són 40 persones, fan dues actuacions, són 40 persones per cada actuació,
1: Sky is full, eh?
6: Sky is full, i la Perrerí, que és una jove companyia de Menorca que actuaran dintre de l'escaparat d'una botiga, i ho veurem des del carrer, val? Uh-huh. Després, dia 10, a Son Fornés, que hi ha molt límit, és a dir, que ja allà quasi estan
2: copades totes les entrades de dia 10. I dia 11 és el bosc de Sa Comuna, que és un espai que especialment m'ha cridat molt l'atenció perquè és el bosc, on tu aparques i després has de seguir tot un camí per arribar fins a l'esplanada davant de la caseta dels caçadors. I allà veurem la Sina Conea amb els seus contenidors.
1: Sap que t'agrada ser diferent, Maria Antònia. Sí, ho saps que t'admiro moltíssim, que t'estimo moltíssim, i ja, quan vas venir aquí a l'estudi, però no fas ni una cosa convencional, ni una cosa normal.
2: No,
1: ara mos estàs dient com seguir-te en el festival i mos dus per un caminet cap a una casa de caçadors.
2: Eima té aquest carisma, aleshores sí. anem a compartir aquests espais. Pensa
1: que
2: sí. Comuna és un espai comunal, molt respectat, molt sí. respectat. Sí. Aleshores, nosaltres fem 4 actuacions de dansa, hi ha una dona que balla amb un arbre, nosaltres fem el Gemma pel Jardí, un tros, després hi ha el Quique López i l'Héctor, que fan una dansa preciosa. Tots sí. són homes, menys una dona, sí. en aquesta jornada de dissabte dia 11, i després ens anem en romeria tots a les 10 de la nit cap al poliesportiu, i allà hi haurà una actuació de música d'un jove bateria de Maria sí. de la Salut, en Jaume Darder, que és una meravella, una persona molt jove i molt centrat amb el seu projecte de bateria electrònica, que nosaltres el recolzem molt i molt, i estirem allà fins a les 12 de la nit. A les 12 tot s'acaba, ens anem a dormir amb el costum.
0: Molt bé. Maria Antònia, ara que tenim en Lluís aquí, que mos parlarà, com ha estat? O, Lluís, tu vols fer algun comentari de lo bé que heu fet feina a Maria, amb Aima?
4: Bé, la veritat és que nosaltres va ser una gran oportunitat que ens va donar Aima d'aquesta residència de creació, que vàrem estar més d'abril i maig anant dilluns i dimecres a l'espai de la Impossible que tenen a Palma, i va ser tota una primera experiència, una immersió, un joc, des de la improvisació, des de fer aquesta mostra oberta, un petit comitè, de on van sortir coses molt profitoses, propostes de millora, encerts, desencerts, però que va ser molt profitós com a experiència global.
0: Que bon.
1: Ho vareu fer a Palma, però no vareu anar fins a Maria, no, sinó que vareu estar aquí a...
4: Sí, vam estar a Palma, a la plaça d'Esquadrado, amb la meva companya, la Letícia Muñoz, i jo, tots dos érem palmesans i ens quedava més còmode per poder-ho combinar.
1: Que bé. Has dit, Maria Antònia, quantes coses abraces? En el final, el teu festival, els nostres convidats, i repassant el vostre programa, hi ha un munt d'amics que han passat per aquí, perquè Sky is Full ja varen venir al programa, el Post Human de la companyia Baalna, Catalina Carrasco, sí. també varen estar per aquí. Gemma pel Jordi, que tu mateixa, imagina't. Per cert, no hem parlat, i ja no tenim massa temps, de les jornades professionals, però hem de parlar de la meva quota d'imatge, perquè al programa surt la meva foto a les darreres jornades, jornades professionals, eh? Així que, i sí. com que enguany no m'has convidat, doncs ja està, te cobraré la imatge,
2: així
1: dret d'imatge.
2: M'agrada, tu allà, l'abonament. Les jornades professionals per nosaltres és un espai molt especial, perquè des de fa 2 anys que ens dediquem a anar a la contra una mica, és a dir, destrossar una mica els convencionalismes de jornades. Pretenem no ensenyar res, sinó posar en dubte, posar en crisi el que tenim per poder obrir.
1: I estirem molt atents, molt atents a tot això que destruireu. No tenim més temps, Maria Antònia.
2: Parlarem de criteris, parlarem de relacions amb els artistes, que això és molt important.
1: Molt bé.
2: Parlarem de conceptes d'arxiu i això.
0: Molt bé, Maria Antònia, ho hem de deixar aquí. Gràcies, que vagi tot molt bé, i bé, tothom pot seguir tota la informació, com anar a adquirir les entrades totes a web d'Aima i a les xarxes socials. Maria Antònia Oliver, gràcies. Feim una petita aturada i parlam del projecte d'en Lluís i d'en Letícia.
2: Forta abraçada, Lluís.
0: Gràcies.
2: Seguim. Adéu, adéu.
7: IB3 Ràdio és coneixement.
8: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
9: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
10: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
9: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
11: Font de misteris.
12: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
13: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
11: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. L'Aviador i Betres Ràdio.
0: I doncs, continuem parlant amb en Lluís Vidanya d'aquest projecte que ha fet també amb la seva companya Letícia Muñoz, una residència d'Eima de ses Merda 100 que han fet durant el 25 i 26 i que aquest divendres se podrà veure, ho faran en públic al Teatre del Mar.
1: A les 20 hores.
0: A les 8, molt bé. A part de Lluís, també saludam en Letícia Muñoz, que és la seva companya. Letícia, benvinguda.
14: Hola, bon vespre, com esteu?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. I ara, en Lluís i tu, mos heu de contar un poc què podrem veure aquest divendres a les 8.
4: Bueno, vos presentarem Còssia. Còssia va néixer com un projecte conjunt entre na Letícia Muñoz i jo. Tots dos som artistes més bé plàstics, ella especialitzada en la performance i jo més en arts plàstiques. Va néixer com una oportunitat per treballar conjuntament i vam començar a fer feina conjunta a partir de gener, de trobar-nos un cop a la setmana per treballar amb no sabíem molt bé què. Jugàvem, improvisàvem, vàrem veure que teníem molta química entre nosaltres, que ens enteníem molt bé, i a partir d'aquí, el mes de febrer, vàrem arribar a les convocatòries obertes per residències de creació. I ens vàrem presentar i ens vàrem donar l'opció a Eima, a on va néixer Còssia, diríem, i després en el Teatre del Mar és on Còssia, diríem, que creix i adquireix un rol més escènic i és on farem una gran presentació davant un públic molt, molt ampli. No sé si Letícia vols parlar un poc de què va Còssia.
1: Sí, Letícia, com estàs? Vols la definir una mica com una investigació escènica que explora la relació del cos i la intel·ligència artificial, que ara mateix està damunt totes les taules. Digue'ns una miqueta com feix aquest binomi, aquesta mescla, aquesta combinació.
14: Clar, bé, com ha explicat el meu company, nosaltres vam començar a treballar d'una manera molt d'improvisació, però sempre tenint en compte voler xerrar de temes transversals com el gènere, com els sistemes de control. Llavors, nosaltres el que fem és treballar en escena, vam treballant les diferents escenes que tenim, i llavors en moment d'aim. Aquí, per exemple, què podríem no fer nosaltres que podria treballar la intel·ligència artificial? Llavors, aquesta és una manera d'explorar i no només treballar amb ella, sinó de qüestionar sobretot. Ja sabem que avui en dia, tant per a bo com per a dolent, la tenim. Llavors, això és veure quins recursos tenim i com poder-la qüestionar, implementar, utilitzar, no utilitzar...
1: És a dir, que davant de la controvèrsia que planteja la intel·ligència artificial, vosaltres, més que experimentar amb ella, que també el que feix és qüestionar-la, no?
4: Feim les dues coses, és a dir, nosaltres el que feim és l'utilitzem com una eina per anar més enllà on els nostres cossos físics no poden arribar, per exemple, no? Amb accions que sabem que nosaltres físicament no les podem cometre, no? I a part també posam en dubte o qüestionam aquesta representació dels cossos que mos dona com a resultats a la intel·ligència artificial, no? Per exemple, en el meu cas ha estat més fàcil encertar el meu físic, jugam amb uns avatars virtuals de la nostra pròpia imatge. En el DC ha costat més trobar com aquesta identificar-la amb aquesta imatge virtual, o la feia molt més jove o molt més major. Sí. Hi havia com un esbiaix, que també és un esbiaix de gènere, perquè ella és més alta que jo i sempre la feia més petita que jo. en aquest sentit.
0: I com vos heu trobat per fer aquesta feina conjunta, venint tots dos de mons diferents, Lluís?
14: Sí, bueno, mons diferents no. Nosaltres som d'art contemporani, tots dos. Llavors es fa molt de temps que ens coneixem, però va ser per una proposta d'en Lluís. Comencem a treballar junts, la performance, venga, anem, d'una manera, venga, comencem a jugar, I, però sí que...

0: activitat escènica. I nosaltres, que vos agraïm moltíssim que vulgueu jugar amb nosaltres també, aquí a la Via.
1: I els noms, Cos i Ia, no? Clar, perquè nosaltres dèiem Cosia, no? Pensaven que...
2: Bé, nosaltres, Cosia, li dèiem Cosia, en realitat, hem de dir que el nom no va néixer de la IA, sinó que va néixer de la intel·ligència humana, i estem molt orgullosos d'aquest nom que li vàrem posar, perquè trobàvem que té una musicalitat i una sonoritat molt agradable, i que, a més, Cosia és una obra que anirà, és una peça, una performance que anirà evolucionant, igual que la IA ho està fent. Nosaltres l'anirem mantenguent. Nosaltres ara neix aquí i creix en el Teatre del Mar, però després tindrà un llarg recorregut i se mostrarà, s'exhibirà a diferents espais, que no sempre seran un teatre o una sala d'assaig.
0: Series capaç de dividir percentualment, més, serà més escènica, més de dansa, més virtual? Què veurem?
2: Jo convido a tothom a venir perquè al·lucinaran amb el resultat, sí? Perquè precisament el que fa la IA és crear al·lucinacions, i en aquest espai, en aquesta obra, n'hi haurà moltes.
0: Al·lucinarem segur.
1: Idò, aquí ho deixam Lluís Vidanya i també Letícia Muñoz. Còsia és aquest projecte divendres. En el Teatre del Mar, a partir de les 8, podreu veure el resultat d'aquesta residència que han fet gràcies a AIMA, que també arriba al seu festival, que comença aquest diumenge. Javier Matesanz, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la setmana que ve, Lluís i Letícia. Molta merda, que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos-ho contat.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies i bon vespre.
1: Bon vespre. Adeu. Vos deixam en l'informatiu vespre. Adéu, fins demà.
4: S'encenen les alarmes d'educació davant les baixes notes de la Pau. Funciona el sistema? Bon vespre. Són les 7.
5: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
4: El toc d'alarma l'ha donat el mateix conseller Antoni Vera. Fa l'advertència en veu alta i a la vegada sembla que ja ha detectat el motiu de les baixes qualificacions de l'antiga selectivitat. Podria ser per mort de la LOMLOE, la darrera reforma educativa coneguda com a llei CELA. La normativa va estar plenament en vigor el 2023 i enguany, per primera vegada, els que s'han enfrontat a la Pau han fet tots els currículums en funció en aquesta llei, decidit, per cert, per l'antecessor de Vera, Martí Marc.
6: La LOMLOE, una vegada més, ha denostat els coneixements i els ha apartat del centre de l'educació. I els currículums educatius de l'any 2022 del govern Armengol també ho varen fer, i han de ser conscients. I aquest és el resultat.
4: En resum, el percentatge d'aprovats s'ha situat en el 89,6%, gairebé 3 punts per davall del registrat l'any passat. Ara s'haurà de veure quins són els resultats del que s'examinen de les proves d'accés a la Universitat Extraordinària que acaba demà, dia 2 de juliol. Avui, però, com que és 1 de juliol, Maria Tomàs, bon vespre, hem de parlar de turisme.
7: Bon vespre. És el SUS, una de les operacions sortida clau de l'estiu, sobretot als aeroports de les Illes, on des d'avui a diumenge hi ha prop de 7.800 vols programats, molts d'ells, com expliquen els propis viatgers que se'n van de vacances.
4: Aquest dimecres, els aeroports illencs amb prop de 7.800 vols programats, com dèiem, fins diumenge. Escoltam, què deien els passatgers?
8: Bon, anant cap a Indonèsia, mos fan moltes ganes, tots són professors i vàrem acabar i avui ja partim, fora de perdre res de temps, per aprofitar el màxim.
9: Está haciendo mucho calor y hace ilusión irse de vacaciones un poquito. Voy a visitar a mi familia en Barcelona, que por trabajo no puedo irme más lejos.
10: Me voy 4 días a Portugal y nada, a pasarlo bien y a disfrutar, a salir un poco de la isla.
4: En plana de successos, l'Audiència Provincial ha condemnat 6 joves per haver humiliat i agredit un altre lot amb discapacitat a Manacor l'any 2021.
7: També els imposa una indemnització de més de 18.000 euros. Els condemnats varen participar en un suposat concurs ideat per ells, durant el qual varen sotmetre la víctima a diverses vexacions com tatuar-li un penis a la cara.
4: I la Guàrdia Civil investiga l'accident laboral a Eivissa en què han resultat ferits 2 homes, un d'ells en estat crític per una deflagració de gas a una casa de Cala Molí, al municipi de Sant Josep.
7: També a Eivissa, un treballador extern del manteniment d'ambulàncies de l'àrea de la salut Pitiusa ha patit un cop de calor mentre feia feina, ja ha rebut l'alta a l'Hospital de Can Misses.
4: Atenció a les butxaques. Avui ha acabat la rebaixa de l'IVA dels carburants.

0: que passa de ser del 10 al 21%.
1: Un canvi en els imports que no es notarà de cop a les economies domèstiques, ja que el Consell de Ministres va aprovar dilluns un nou paquet de mesures amb descomptes per als carburants.
2: Fa un parell de dies vaig passar per aquí i ha pujat una barbaritat.
3: És preocupant que pugui tant la gasolina, però bueno, suposo que qualque dia s'estabilitzarà una altra vegada.
0: I les Balears tornen a obrir les portes als infants saurís.
4: Mi família.
5: Fent pedaços.
4: I la piscina, m'encanta. I m'encanta també la playa.
6: Estava verano con la piscina i la playa i estas coses que jo me gusta, jo, la piscina i la playa i comer i con mi família.
0: Són algun dels 38 infants que han arribat avui a les Illes per passar l'estiu amb famílies d'acollides dins el programa Vacances en Pau.
1: Una iniciativa que enguany arriba a la 39a edició i que els permet deixar enrere durant unes setmanes el camp de refugiat de Tindouf, Algèria, i les temperatures extremes del desert.
0: I en els esports, el Mallorca començarà la temporada a casa contra el Valladolid. Gavi Fortesa, bon vespre.
7: Bon vespre. El Mallorca ja coneix el calendari i així com començarà la temporada Somos contra el Valladolid, la acabarà al camp de l'Almeria. D'altra banda, el primer fitxatge ja és una realitat. Es tracta del davanter madrileny Adrián Fuentes, procedent del Córdoba, i a banda del futbol, en tennis, destacant que demà Jaume Munar jugarà la segona ronda de Wimbledon contra el britànic Jacob Fearnley.
0: I en el temps hem de tenir en compte l'avís groc que s'ha declarat avui a les 6 per mala mà a Menorca, però volen saber més detall. Per això donem la benvinguda a l'home del temps, a Dani Capó. Bon vespre.
8: Bon vespre, companys. I efectivament, de la Maura hem d'estar bastant pendent d'aquestes pròximes hores perquè el vent de tramuntana serà protagonista, sobretot a Menorca. Pot bufar tensió en cops forts, superiors als 70 km per hora, però també el podem notar a altres punts de la meitat nord de Mallorca. A les costes nord, tant de Menorca com de Mallorca, demà no serà dia d'anar a la platja. La mà anirà bastant alterada, a la resta es verà que la situació serà més tranquil·la. Això quant al vent i a la mà, quant al cel, en general tindrem bastantes estones de sol, amb alguns intervals de nit, que en el cas de Mallorca, com ha passat aquests dos darrers dies, poden ser una miqueta més espessos a primeres hores del capvespre i sense descartar fins i tot que s'arribi a escapar qualque ruixat puntual. Temperatures sense canvis importants o qualque grau més baixes.
0: Gràcies, Dani. El control tècnic, Lluís Fortesa.
9: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Són les 7 i 6 minuts. Us ho dèiem en titulars. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha atribuït avui la baixada en el nombre d'aprovats a la selectivitat per l'impacte dels nous currículums impulsats per l'anterior govern, que són els que són derivats de la LOMLOE. Uns currículums que per primera vegada s'han aplicat a tota una promoció. El percentatge d'aprovats s'ha situat en el 89,6%, gairebé 3 punts per davall del registrat l'any passat.
1: El conseller ha admès que les xifres no són les desitjades i ha fet una reflexió a la comunitat educativa per revertir aquesta situació.
10: A partir d'ara, nosaltres farem feina per revertir aquesta situació. Aquests resultats sí que seran, els posarem a damunt la taula a totes les meses d'educació, perquè crec que han de fer una valoració en conjunt i una reflexió en conjunt de què és on podem millorar, però evidentment han de millorar els resultats.
1: Les matèries de més dificultats han estat Matemàtiques 2, Física i Ciències Generals, totes amb percentatges d'aprovat pròxims o inferiors al 50%. Tot i això, Vera ha recordat que aquest curs ja s'ha començat a implantar nou currículums que augmenten les hores de matemàtica, reforça la lectura i l'escriptura i incorporen noves assignatures optatives amb l'objectiu de millorar els resultats acadèmics.
0: Vera també ha anunciat que el govern reconeixerà l'excel·lència acadèmica dels estudiants amb millors resultats a les proves d'accés a la universitat.
1: 20 alumnes rebran un premi de 600 euros cadascun.
10: Uns premis en les millors notes de selectivitat d'enguany. És una mesura més que volem el govern de les Illes Balears per reconèixer l'esforç i el talent.
1: La convocatòria es publicarà aquest dijous al BOIP i les sol·licituds es podran presentar entre el 15 i el 24 de juliol.
0: I des d'avui, les famílies de les Balears ja poden demanar el xec cangur per cobrir les despeses generades per conciliar fora de l'horari lectiu durant el curs. La subvenció pot arribar a un màxim de 1.000 euros per infant.
1: Aquesta subvenció, que es pot sol·licitar fins al 31 de juliol, cobreix el cost de la matinera i la guarda posterior a la jornada escolar que s'hagin fet en centres educatius o instal·lacions vinculades, inclosos els centres d'educació infantil i educació especial. Per accedir a l'ajut, un dels requisits és tenir una renda per càpita familiar inferior als 30.000 euros anuals. Al setembre es podran demanar les ajudes per cobrir les despeses dels campaments i escoles d'estiu, una altra novetat del programa del xec cangur.
9: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: Obrim plana de successos perquè s'han condemnat 6 joves per haver humiliat i agredit un altre jove amb discapacitat a Manacor l'any 2021. L'audiència provincial els imposa també una indemnització de més de 18.000 euros.
1: Els condemnats varen participar en un suposat concurs ideat per ells, durant el qual varen sotmetre la víctima a diverses vexacions, com tatuar-li un penis a la cara. El tribunal considera que la víctima, que té reconeguda una discapacitat del 38%, no podia donar un consentiment vàlid a aquestes accions. Cada un dels condemnats haurà de complir 5 mesos de presó per un delicte contra la integritat moral, a més d'enfrontar-se a diverses multes per lesions lleus i coaccions. També tenen prohibit comunicar-se a la víctima o acostar-s'hi a menys de 250 metres. La condemna s'ha dictat de conformitat després que els acusats reconeguessin els fets i consignessin prèviament la indemnització per reparar el dany causat. El tribunal ho ha tingut en compte com a atenuant de les penes.
0: I a Eivissa ha estat detingut un home alemany per un presumpte cas de violència de gènere.
1: Agent de la policia local de Sant Joan de Labritja varen intervenir a hora baixa en una discussió entre el presumpte autor i un veïnat davant d'un evident estat d'excitació i alteració. En aquell moment, els agents varen sentir crit d'auxili d'una dona de l'interior de la casa. Varen reclamar l'ajuda de més agents i la col·laboració de la Guàrdia Civil varen detenir l'home per un delicte de maltractament en l'àmbit familiar.
0: Anem a Menorca, pel que els bombers de Mó i la policia científica investiguen si l'incendi, que ha afectat avui migdia un habitatge deteriorat situat al camí de Santa Maria, ha estat intencionat.
1: El foc no ha causat cap dany personal, però sí que ha afectat l'immoble, que està a una zona on els veïns descriuen com a conflictiva. Fins allà s'hi ha desplaçat una ambulància, que finalment no ha hagut d'assistir cap afectat, així com efectius de la Policia Nacional i local de Mó, a més dels bombers. El caporal dels bombers és Andrés Mercadal.
11: Pues mira, ens han avisat els veïns que hi havia una casa i un solar que se prenia foc i hem vist que era el mateix tot i hem vingut i hem vist que era una casa d'ocupes, que es veu que intencionadament segurament pues, li han pres foc. Supos, no sé, els veïns també estan molt farts, que sembla ser que passaven droga.
0: I a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga l'accident laboral en què han resultat ferit dos homes, un d'ells en estat crític per una deflagració de gas a una casa de Cala Molí, al municipi de Sant Josep.
1: D'altra banda, el tècnic de la Conselleria de Treball recullen les dades del succés. Les primeres investigacions indiquen que l'explosió s'ha produït en un camió de càrrega de gas prop d'un altre camió en què dos homes feien feina desembossant fosses sèptiques.
0: I el treballador extern del manteniment d'ambulàncies de l'àrea de Sant Lluc Pitiusa, que ha patit un cop de calor mentre feia feina, ja ha rebut l'alta a l'Hospital de Can Misses. Davant aquest fet, els sindicats exigeixen mesures immediates a la consellera de Salut per impedir posar en risc els treballadors sanitaris. Manuela García ha dit que instal·laran pèrgoles mentre es fa un projecte més ambiciós a mitjà termini. Enric Fernández.
12: Els sindicats del sector sanitari han denunciat de nou la manca d'equipaments i d'ombra pels vehicles d'urgències a Eivissa i Formentera, que no disposen de les instal·lacions dignes que recorden sí que hi ha a la resta d'illes. Aquest matí, representants sindicals s'han reunit amb la consellera Manuela García, a qui han tornat a denunciar una situació que qualifiquen de molt greu. És José Manuel Maroto, d'USAE.
13: Hemos lanzado que se haga en las mismas instalaciones donde están ahora ubicada la base del SAMU 061, que es un edificio de la antiguo edificio de hemodiálisis, con la zona de aparcamiento de atrás, que esa zona se derrumbe y se hagan unas instalaciones, una nave en condiciones, con una zona subterránea para los vehículos de reserva que estén resguardados y unas instalaciones dignas para los trabajadores.
12: La consellera de Salut ha assegurat que a mitjan juliol s'instal·laran unes pèrgoles perquè els vehicles puguin estar a l'ombra. Manuela García ha destacat que són conscients que no solucionen el problema al 100% i que per això treballen en un altre projecte a mitjà termini.
14: Casi hemos tenido a las manos un local. Ahora mismo hay un proyecto en el de hacer más pérgolas para, por lo menos de manera transitoria, pues ir protegiendo a los vehículos.
12: El treballador afectat pel cop de calor no recordava ni el seu nom quan va ser trobat aquest dimarts pels seus companys, desorientat a l'aparcament al sol que hi ha a l'antic edifici hospitalari.
0: Són les 7 i 14 minuts.
15: Chico, al lío, pide un crédito.
16: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
15: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
17: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Avui és 1 de juliol i l'informació turística guanya encara, si és possible, més pes. Comencem a Menorca. Allà, més de 1.500 places turístiques han desaparegut dels nuclis urbans des de 2023. El Consell, Axel Camarasa, sembla que vol recuperar aquests habitatges turístics per ús residencial, no és així?
18: Les xifres són clares. Entre 2015 i 2022, el nombre de places de lloguer turístic a Menorca va passar de 21.000 a més de 30.000, assolint així un màxim històric. Des de 2023, però, aquesta tendència s'ha invertit. La contenció en zones aptes i l'aposta pel decreixement dins els pobles ha permès reduir-les fins a prop de 29.000. En aquest període s'han donat de baixa més de 1.300 places dins els pobles i se n'han eliminat més de 200 per expedients sancionadors. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
19: En total, són més de 1.500 places turístiques que han desaparegut de dins els nuclis urbans. Una actuació que té com a objectiu prioritari afavorir que els habitatges recuperin el seu ús residencial.
18: El model de creixement turístic zero amb el sistema de pagament per adquirir places turístiques ha permès recaptar 1,5 milions d'euros que es destinaran a polítiques d'habitatge. La lluita contra l'oferta il·legal també ha donat resultats amb més de 4 milions d'euros recaptats en sancions des del 2023. El 2025 es va assolir un rècord històric amb 75 expedients oberts i enguany ja se n'han iniciat 37. Jaume Fadalic és el director insular d'Ordenació Turística.
20: El 2019 hi va haver 28 expedients, el 20 de 7 i el 21 a 24. Hi ha anys que només en un any han fet més que tota la legislatura passada.
18: Aquest estiu també hi haurà més inspectors, 12 davant dels 7 que hi havia a l'inici del mandat. Això suposa un augment del 71% de la plantilla.
0: És 1 de juliol i per molts, no per tothom, és sinònim de vacances i viatges. L'operació sortida arrenca aquest dimecres als aeroports illencs amb prop de 7.800 vols programats fins diumenge.
1: Més de la meitat es faran durant el cap de setmana. En concret, dissabte serà el dia amb més operacions. N'hi haurà 1.681. La xifra total, però, des d'avui fins dimecres és menor que la de l'any passat. Tanmateix, avui l'aeroport de Sant Joan està a ple de vessar de gent que va i ve per motius diferents, però sobretot per anar de vacances.
21: De Villarrobledo, Albacete. Venimos en un grupo organizado de allí y bien, vamos.
22: Avui mateix és el nostre primer dia de vacances i passarem dues setmanetes a Indonèsia.
23: Soy empresario y me ha salido una oportunidad, me voy de viaje y aprovecho para estar de vacaciones allí. Teletrabajo y aprovecho para hacer negocios al Algarve, a Faro.
24: Venimos porque mi hijo se va a Inglaterra 2 semanas y nada, y hemos venido con tiempo porque como ahora el aeropuerto está tan lleno y tal, pues aquí estamos.
0: I l'optimisme és l'estat d'ànim del sector turístic i hoteler de les Balears per aquesta temporada, tot i la incertesa derivada dels conflictes internacionals. Destaquen que enguany la temporada ha començat més tard i que els viatgers fan reserves d'última hora, però així tot esperen bons nivells d'ocupació i preus estables.
1: És una de les reflexions que deixa la jornada Futur i Competitivitat del sector hoteler, duit a terme a Palma per l'Associació per al Progrés de la Direcció. Un fòrum en què s'han abordat altres reptes que enfronta el sector turístic, com l'impacte mediambiental a la retenció de talent. Ara bé, segons el director de Recursos Humans del grup turístic Avoris, Joan Vargas, totes les mirades estan posades en el context geopolític, un fet que, expliquen, ha endarrerit les reserves.
2: És una temporada turística que ve, ja ve una mica marcada per tots els problemes que hi ha hagut amb la guerra d'Iran, sobretot a començament de març. És la temporada, diguéssim, que li està costant arrencar perquè va patir tot el que són les reserves. Els mesos de març i abril van quedar molt aturades, pues una mica per la por a què podia passar. Ara sembla que la cosa s'està relaxant i hi haurà molta última hora.
1: Asseguren com fa el president del grup hoteler Marriott, Antonio Catalán, que malgrat la preocupació inicial dels conflictes no han aturat les ganes de viatjar.
3: Parecía que el año iba a ir regular y lo hemos seguido muy de cerca y ningún problema. Yo creo que ahorrar no está de moda, la gente sigue viajando y nosotros somos urbanos fundamentalmente y estamos con crecimientos del 15-18% sobre el año anterior.
1: Tot i que es mantenen les ganes de fer vacances des del sector hoteler, però perceben un canvi d'hàbits en els viatgers.
0: I anem en dades. La patronal hotelera espera que la temporada sigui molt similar a l'any passat. Espera per aquest mes de juliol ocupacions de prop del 87%.
1: La vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, ha explicat que les estades es van escurçant i moltes de les reserves són de darrera hora. Influeix la incertesa de l'economia de mercats emissors com Alemanya, la Gran Bretanya i les derivades del conflicte a l'Orient Mitjà.
4: Tot el mercat escandinau, que està tenint una recuperació important després d'uns anys que havia estat una mica més aturat. El mercat francès també ha anat evolucionant molt positivament els darrers anys.
0: Són xifres que coneixem quan manquen poques setmanes per la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida del dia 26 de juliol contra la massificació turística a les Balears. Avui, la patronal hotelera ha admès que encara falta feina en la gestió de la destinació. Però una pregunta. Mallorca va cap al col·lapse? Això es demanen a Can Alcover, a Palma, en aquests moments, tres experts en la matèria: Margalida Ramis, Mateu Vic i Miquel Rosselló Chamena. A la seu de l'Obra Cultural Balear hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre.
5: Bon vespre, sí, perquè més enllà de demanar-se si Mallorca s'acosta a un possible col·lapse, el debat que s'està celebrant en aquest moment a Can Alcover vol posar damunt la taula quines solucions hi ha per evitar-lo. Es parla de pressió urbanística, massificació turística, saturació de les infraestructures i dels límits del creixement de l'illa. El jurista i politòleg Miquel Rosselló Chamena defensa que encara som a temps de redreçar la situació, proposa tres mesures clau per frenar aquest col·lapse i recorda que la planificació territorial requereix estratègies a 20 o 30 anys vista, molt per damunt dels cicles polítics de 4 anys.
6: La planificació ambiental, llavors és ambiental i paisatgística, segona planificació territorial real, l'actualització de plans territorials existents i una nova planificació territorial que també permeti atacar la crisi de l'habitatge que sofrim. I tercera, la planificació turística clara i de clara contenció i de creixement d'aquesta gran indústria turística que vagi acompanyada també d'una nova planificació econòmica de nous sectors econòmics que ens permetin sortir, de créixer turísticament per poder créixer en noves indústries que ens permetin una major qualitat de vida a les illes.
5: Des de la vessant ecologista, l'activista Margalida Ramis alerta que aquest col·lapse ja té conseqüències visibles. Assegura que la pressió creixent sobre el territori acaba repercutint directament en la qualitat de vida de la ciutadania.
7: I tot això genera tensions. Quan a això se li afegeixi una manca de disponibilitat de recursos, perquè no tenim recursos suficients per mantenir els ritmes de creixement de població que tenim dins tendència, evidentment hi haurà encara més tensions que s'agreujaran a nivell social.
5: La tertúlia continua en aquests moments aquí a Can Alcover amb la participació de més d'una cinquantena de persones al públic. L'objectiu és obrir un debat sobre el futur de Mallorca i sobre quines decisions s'han de prendre avui per preservar el territori de les properes dècades.
8: Gràcies, Victori. Què passarà en el futur? No ho sabem, però sí que vos podem dir que enguany l'afluència turística ja es va notar a l'abril amb un nou rècord, segons l'índex de pressió humana que ha publicat l'Ibestat.
1: Concretament, el 30 d'abril, quan l'arxipèlag va registrar un pic màxim d'1.640.000 persones, un 0,13% més que el mateix mes de 2025.
9: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
8: I se fan passes perquè aquesta pressió se pugui notar a Manco, com a mínim, en els que viuen a les Illes Balears. Per prioritzar els residents, avui comença la prova pilot del govern de reserva de places als autobusos del TIP. Serà a la línia 203 que va de Palma al Port de Sóller.
1: Satisfacció entre els residents que esperaven avui a l'aturada del bus de Port de Sóller per la possibilitat de reservar plaça.
10: M'ha parit molt bona idea, perquè si no, molt de pit te trobes que no hi cap ningú i has d'anar dret i tot això.
11: Sí, vaig més tranquil·la, no he de partir abans de casa meva ni he de passar pena, i és més segur.
1: De moment només és una prova pilot a la línia 203 del Port de Sóller, d'allà, Valldemossa, Palma, en una única freqüència diària, a les 3 de l'hora baixa s'espera que comencin a resoldre els conflictes per pujar a l'autobús.
8: I el servei de Bici Palma s'ampliarà amb 16 estacions noves i 150 bicicletes elèctriques. La Junta de Govern també ha aprovat el projecte de la tercera fase d'expansió de la xarxa i la instal·lació dels punts nous, que començaran de manera immediata.
1: Les noves estacions entraran en funcionament a les pròximes setmanes i donaran servei a barris com Son Cladera, Son Sardina, Son Fuster, el Coll d'en Rabassa, Ciutat Jardí i Can Pastilla, entre d'altres. Paral·lelament, l'Ajuntament ja prepara la quarta fase del projecte.
13: Pel que fa a la següent fase, que serà la fase 4 i que es troba en aquest moment en planificació, suposarà, a més, ampliar la xarxa cap al passeig marítim i cap a la platja de Palma. I es preveuen 18 noves estacions més.
1: Quan es completin les dues fases, Bici Palma disposarà de 125 estacions i 1.250 bicicletes públiques en funcionament.
8: I primer dia de juliol i avui ha acabat la rebaixa de l'IVA dels carburants, que passa de ser del 10 al 21%.
1: Un canvi en els imposts que no es notarà de cop a la butxaca del ciutadà, ja que el Consell de Ministres va aprovar dilluns un nou paquet de mesures en descomptes per als carburants.
25: Fa un parell de dies vaig passar per aquí i ha pujat una barbaritat.
26: És preocupant que pugi tant la gasolina, però bueno, suposo que qualsevol dia s'estabilitzarà una altra vegada.
8: Anant per parts, el nou paquet de mesures en descomptes per als carburants preveu bonificar durant aquest mes de juliol 15 cèntims cada litre. Un descompte que, així com avancin els mesos, anirà reduint-se.
1: Per al mes d'agost el descompte serà de 10 cèntims i el setembre de 5. El mes d'octubre ja no hi haurà rebaixa.
8: Encara sense xifres oficials, si miram els preus dels carburants, són avui prop de 10 cèntims per litre més cars que ahir. Així tot, encara no arriben a l'import màxim que hem arribat a pagar des de l'inici de la guerra.
1: El preu de la gasolina 95, que van d'esclatar el conflicte a l'Orient Mitjà, estava a 1,58 euros i el dièsel amb 1,55 euros. El pic més alt va ser precisament el dia en què va començar la rebaixa de l'IVA, quan la gasolina 95 va arribar a 1,87 euros i el dièsel superava ja els 2 euros per litre. Just després va començar a baixar i en el cas de la gasolina 95, durant la darrera quinzena del mes d'abril i des del 15 15 de juny ha estat el nivell abans de la guerra. El dièsel, en canvi, no ha arribat a baixar al nivell del febrer, tot i que aquesta setmana havia arribat al preu més baix, 1,60 € per litre, fins a 40 cèntims de diferència respecte del preu més alt dels darrers 4 mesos.
0: D'altra banda, per als professionals del sector primari i el transport, es manté el descompte equivalent als 20 cèntims per litre.
1: L'IPC de juny i juliol marcarà el futur de la mesura. En cas que augmentin els preus dels carburants, en un 15% es recuperarà la reducció de l'IVA.
0: I una nova font de finançament ajudarà els ajuntaments de les Balears a recuperar part dels doblers invertits en actuacions d'eficiència energètica com el canvi d'enllumenat públic i la instal·lació de plaques solars. Parlem dels certificats d'estalvi energètic, un sistema que l'Estat funciona des del 2023, però que fins ara gairebé tots els consistoris illencs desconeixien. El govern els ha informat avui sobre com posar en marxa aquest mecanisme.
1: Ha estat en una reunió avui de matí entre la Conselleria d'Energia, la Federació d'Entitat Local de les Balears, representant dels Ajuntaments de les Illes i un professor de la Universitat d'Elx, expert en la matèria. Segons ha destacat la Felip, en els darrers 4 anys, els municipis han fet moltes actuacions en eficiència energètica, però la majoria no han emprat el certificat d'estalvi per monetitzar la inversió. El president de la Felip, Jaume Ferriol, assegura que a partir d'ara es posaran en marxa per obtenir els certificats que suposaran una font de finançament important per als consistoris.
12: Aquests doblers van a bossa comú, van a bossa comú, és a dir, que des d'anar a la ferreteria a pagar nòmines, a comprar un sofà, a comprar el que sigui, doncs pot gastar en el que vulguis, que és el bo d'aquest doble. No són doblers afectats, sinó que després l'Ajuntament pot fer el que vulgui. No has de faltar carrers, fer una festa, això ja cada un decideix.
1: Els ajuntaments tenen 3 anys d'ençà que fan la inversió per recuperar part dels doblers.
9: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30 d'un dimecres en què s'encenen les alarmes d'educació davant les baixes notes de les proves d'accés a la universitat. El conseller Antoni Vera adverteix que podria ser per mort de la Lomloe.
1: La darrera reforma educativa, coneguda com la Llei CELA, la normativa va estar plenament en vigor el 2023 i enguany per primera vegada el que s'han enfrontat a la Pau han fet tots els currículums en funció d'aquesta llei, decidit, per cert, per l'antecessor de Vera, Martí Marc.
14: La Lomloe, una vegada més, ha denostat els coneixements i els ha apartat del centre de l'educació. I els currículums educatius de l'any 2022 del govern Armengol també ho varen fer i han de ser conscients. I aquest és el resultat.
1: El percentatge d'aprovats s'ha situat en el 89,6%, gairebé 3 punts per davall del registrat l'any passat.
0: Avui, 1 de juliol, es dona el SUS a una de les operacions sortides clau de l'estiu.
1: Des d'avui a diumenge hi ha prop de 7.800 vols programats. Molts, com expliquen els mateixos viatgers, se'n van de vacances.
15: Bon, anant cap a Indonèsia, ens fan moltes ganes, tots són professors i vàrem acabar ahir i avui ja partim, fora de perdre res de temps, però aprofitant al màxim.
16: Està haciendo mucho calor y hace ilusión irse de vacaciones un poquito. Voy a visitar a mi familia en Barcelona, que por trabajo no puedo irme más lejos.
17: Me voy 4 días a Portugal y nada, a pasarlo bien y a disfrutar, a salir un poco de la isla.
1: Més de la meitat es faran durant el cap de setmana, en concret dissabte serà el dia amb més operacions.
0: En plana de successos, l'Audiència Provincial ha condemnat 6 joves per haver humiliat i agredit un altre lot amb discapacitat a Manacor l'any 2021.
1: També els imposa una indemnització de més de 18.000 euros. Els condemnats varen participar en un suposat concurs ideat per ells, durant el qual varen sotmetre la víctima a diverses vexacions, com tatuar-li un penis a la cara.
0: La Guàrdia Civil investiga l'accident laboral a Eivissa, en què han resultat ferit 2 homes. Un d'ells en estat crític per una deflagració de gas a una casa de Cala Molí, al municipi de Sant Josep.
1: També a Eivissa, un treballador extern de manteniment d'ambulàncies de l'àrea de salut Pitius ha patit un cop de calor mentre feia feina, tot i que ja ha rebut l'alta de l'hospital de Can Misses.
0: I atenció a les butxaques, avui ha acabat la rebaixa de l'IVA dels carburants, que passa de ser del 10 al 21%. Però, com que hi ha un nou paquet de mesures en descomptes per als carburants, que preveu bonificar durant aquest mes de juliol 15 cèntims cada litre, no es notarà tant aquesta desaparició del 10% de l'IVA.
25: Fa un parell de dies vaig passar per aquí i ha pujat una barbaritat.
26: És preocupant que pugi tant la gasolina, però bueno, suposo que qualsevol dia s'estabilitzarà una altra vegada.
0: I a les Balears tornen a obrir les portes als infants saragüís.
18: Mi família. I la piscina, m'encanta. I m'encanta també la playa.
19: Este verano con la piscina y la playa. Y estas cosas que yo me gusta, yo, la piscina y playa, y comer y con mi familia.
0: Són alguns dels infants que han arribat avui a les illes per passar l'estiu en famílies d'acollida dins el programa Vacances en Pau.
1: Una iniciativa que enguany arriba a la 39a edició i que els permet deixar enrere durant unes setmanes els camps de refugiats de Tinduf, Algèria i les temperatures extremes del desert.
0: I ara, els esports.

0: Informatiu Vespre. Esports. Gabriel Forteza.
1: Gavi, bon vespre de nou.
2: Bon vespre de nou.
1: Adrián Fuentes és el primer fitxatge del Mallorca per la pròxima temporada de la que ja tenim calendari.
2: Així és, el davanter madrileny és el primer reforç per a Luis García. Adrián Fuentes, de 29 anys, arriba procedent del Córdoba, també de la segona divisió. Aquesta temporada el davanter va marcar 14 gols en 40 partits, en el que era el seu debut a la categoria. Adrián ha signat per 4 temporades fins 2030 i el Mallorca pagarà aproximadament uns 3 milions d'euros al conjunt andalús. Fuentes parla dels motius que l'han duit al Mallorca. L'escoltam.
3: El pedazo de club que es, la historia que tiene, la estructura que tiene, creo que es un club muy grande en España y así lo ha estado demostrando las últimas campañas y yo creo que eso es motivo más que suficiente para pensarte seriamente que puede ser donde puedas hacerlo bien.
2: Aquesta temporada va marcar, com dèiem, 14 gols en 40 partits amb l'equip andalús en el que era el seu debut a la categoria. Sentim com es defineix.
3: Yo siempre creo que trato de ser humilde, me defino como un jugador muy físico, pero que es verdad que con el balón tampoco me atraganto, sino que trato de hacerlo lo mejor posible a nivel técnico dentro de las condiciones que tengo, que yo creo que las que más destacan son las físicas.
2: Pel que fa al seu nou tècnic, Luis García, Fuentes parla així.
3: Creo que es un entrenador que tiene mucho bagaje, que bueno, es exfutbolista profesional también y sobre todo yo me reflejo mucho en cuanto a lo que conozco de él sobre la temporada pasada, cómo jugaba su equipo, Las Palmas. Creo que es un fútbol muy divertido, muy agresivo, muy alegre y creo que es un buen punto de partida.
2: Pel que fa al capítol de sortides, ahir 30 de juny varen acabar alguns contractes i sessions. Els jugadors cedits, Mateo Joseph, Maras Kumbula i Citolo Bumbo, tornen als seus equips d'origen i, d'altra banda, veurem quin és el futur del Vini Salamé, Javi Llabrés i del porter Pichu Cuellar, que queden lliures. I, com dèiem, ja hi ha calendari de Lliga. El Mallorca començarà la temporada a segona divisió el cap de setmana del 15 d'agost contra el Valladolid a Somoix. El primer partit a domicili serà la jornada 2 al camp del Granada i el darrer partit de Lliga serà contra l'Almeria, també a domicili, el 6 de juny de 2027. I també coneix el seu full de ruta a l'Uda Eivissa. L'equip Pitiu ja coneix el seu calendari per a la quarta temporada a Primera Federació. A més, ha anunciat el tercer fitxatge. Es tracta del migcampista Genaro Rodríguez, que signa per 2 temporades procedent del Leiria portuguès i amb experiència al futbol espanyol amb el Sevilla, Córdoba i Màlaga. L'Uda Eivissa començarà la temporada al camp de l'Antequera. A Segona Federació, els 4 equips balears també saben ja el seu full de ruta i tots començaran la temporada jugant a domicili en la primera jornada el 6 de setembre. I, clar, Atlètic Balears, La Nucía Poblense, València Mestalla Mallorca B i Club Deportiva Minera Penya Esportiva Santa Eulària. A més, avui ha començat la campanya d'abonats de l'Atlètic Balears. Els aficionats blanc i blaus ja poden renovar el seu abonament, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. Els preus van dels 155 als 80 euros. Temps ara pel Mundial. Espanya cercarà demà bitllet als vuitens de final. El combinat nacional ja és a Los Angeles, on demà s'enfrontarà a Àustria quan siguin les 9 del vespre en el partit corresponent als 700 de final. Espanya, superada la fase de grups, afronta l'hora de la veritat. Sentim Lamine Yamal.
4: Ese es un sueño ya estar aquí y vivirlo. Me encanta. Con muchas ganas de que llegue el jueves ya y de ganar. Yo creo que estos tres partidos me lo tomo más como un proceso de estar bien, de ir jugando minutos, de recuperarme y a partir de ahora ya sí que ya está. O sea, se ha acabado, ya voy a darlo al 100% que tenga y a correr todos los balones y a disfrutar.
2: D'altra banda, Grimaldo, que jugarà amb l'Atlètic de Madrid la pròxima temporada, avisa de la dificultat que tindrà el partit.
5: Bueno, es que al final en un Mundial cada partido es muy complicado, ya lo vimos nosotros el primer partido contra Cabo Verde. Creo que cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar, hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival. Y como tú dices, ayer Alemania y Holanda se eliminaron, nos ponen alerta a todos, pero ya sabíamos de eso, que es un mundial y que cada partido es muy complicado.
2: I qui ja té bitllets per als vuitens són Mèxic, França i Noruega. La selecció mexicana va guanyar per 2-0 l'Equador. D'aquesta manera, el mallorquí Toni Amor i l'exentrenador mallorquinista Javier Aguirre, amb 4 victòries seguides i 0 gols en contra, cercaran bitllet per als quarts de final contra Anglaterra o la República Democràtica del Congo, partit que està en joc des de les 6 de l'hora baixa. Ara mateix el resultat és d'empat a 1, acaba d'empatar Anglaterra, guanyava el Congo des del minut 7 de partit. Respecte a la classificació de Mèxic, sentim Javier Aguirre.
6: Un partit molt exigente. Ecuador, un equip que te lleva al límite. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí. Esa es nuestra obligación, presentarnos y defender el escudo nacional con dignidad. Y creo que lo hemos hecho hasta ahora. Me ha tocado buenas victorias, pero como la de hoy, ninguna, porque es en tu casa, con tu gente. Pero bueno, hoy salió una noche redonda, creo yo.
2: França es va imposar per 3-0 a Suècia amb 2 gols d'Mbappé, que ja n'ha fet 6, els mateixos que Messi, i França s'enfrontarà al Paraguai. Qui també està als vuitens de final és Noruega. El davanter Erling Haaland va fer el gol de la victòria al minut 86 contra Costa d'Ivori i jugarà la pròxima ronda contra el Brasil. Per avui, a més de l'Anglaterra-Congo, recordem, empat a 1 en aquestes hores, se jugarà el Bèlgica-Senegal a partir de les 10 del vespre i de matinada a les 2 els Estats Units s'enfrontaran a Bòsnia i Herzegovina. Parlant-me ara de futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja coneix també el nou format de la Lliga i una de les novetats és que hi haurà un torneig d'obertura i un de clausura el primer de setembre a desembre i el segon de gener a maig. Dues competicions que constaran de 15 partits cada una. Al final de temporada es farà un play-off per decidir el campió i l'altra novetat important és la fusió de la Copa del Rei i la Copa d'Espanya en una sola competició. A més, el Palma ja sap quin serà el primer partit. Jugarà a domicili contra l'Indústria de Santa Coloma el 13 de setembre. I no deixem el Palma Futsal perquè Miguel Sayago, Miguelín, torna al club mallorquí i ho fa per estrenar-se a la banqueta. El que ha estat el millor jugador de futbol sala de les Illes, defensant l'escut del Palma, 4 temporades, el del Pozo i també la selecció espanyola, torna als seus orígens, torna al Fisiomedia per formar part del cos tècnic de l'equip juvenil de Divisió d'Honor. A més, assumirà també la direcció de l'Escola de Tecnificació de la Fundació Miquel Jaume. Sentim Miguelín.
7: Placer para mí poder estar aquí en la que fue mi casa durante 4 años y ojalá que sean muchos años más y estemos hablando que los próximos años me pueda convertir, como ya ha dicho José, lo que pueda ser hoy Marlon y por supuesto Vadillo, ¿no? El mejor entrenador del mundo.
2: I acabem amb tenis. Jaume Monar jugarà la segona ronda de Wimbledon. El santanyiner, número 44 del rànquing, va donar la sorpresa guanyant l'argentí Francisco Cerúndolo en 3 sets per 6-1, 6-4 i 6-3. Monar es va desfer del número 21 de l'ATP, que a més recentment va guanyar el torneig de Queens. Serà la cinquena vegada que Monar jugui la segona ronda del Gran Slam britànic. Demà, contra el britànic Jacob Fernley, cercarà bitllet per als 700 de final.
8: La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Les Balears tornen a obrir les portes als infants saragüís. Un total de 38 infants han arribat avui a les illes per passar l'estiu amb famílies d'acollida dins el programa Vacances en Pau, una iniciativa que enguany arriba a la 39a edició i que els permet deixar enrere durant unes setmanes els camps de refugiats de Tindouf, a Algèria, i les temperatures extremes que pateixen en el desert.
1: Els nervis a la sala d'arribades de l'aeroport estaven a flor de pell. Pares i mares d'acollida esperaven amb impaciència l'obertura de les portes entre somriures, abraçades i molta emoció. Per als infants, avui és el primer dia d'unes vacances que s'allargaran fins al 31 d'agost. Per a moltes famílies, un retrobament molt esperat.
2: Els nervis hi són, l'alegria és, l'emoció és... Molt guapo.
3: El més important és que surten d'aquelles temperatures de 50 i pico de graus, que per això ja és bo. És bo perquè això vol dir que també han aprofitat tot l'any, perquè si no, no sortirien si no duen el curs aprovat. Per tant, estan d'enhorabona. I ara hem d'anar a passar-ho superbé, per anar a la platja, a les piscines, comprar un pot de roba, anar a fer qualque hamburguesa i anar als metges, dentistes i oculistes, que això és el primer de tot.
1: Els protagonistes, però, són els infants. Algun trepitja Mallorca per primera vegada, d'altres ja repeteixen l'experiència i tenen clar que és el que més els agrada de l'illa i de les seves famílies d'acollida.
4: Mi família. I la piscina, m'encanta. I m'encanta també la playa.
5: Este verano con la piscina y la playa y estas cosas que yo me gusta yo, la piscina y la playa. I comer i con mi família.
1: Durant la seva estada també passaran revisions mèdiques i rebrà l'atenció sanitària, que sovint no tenen al seu abast el camp de refugiats, però sobretot des de l'associació recorden que aquests infants també ens ensenyen una lliçó, la de posar rostre a una realitat que sovint queda molt lluny i recordar-nos les difícils condicions en què viuen milers de famílies saragüís. Catalina Rosselló és la presidenta.
6: Però sobretot també d'innotres, són els millors ambaixadors del seu poble. I el que fan és recordar-nos la gran injustícia que està patint el poble saharaui, dividit, uns que viuen baix el domini de Marroc en el Sàhara Occidental, el seu país, i els altres refugiats que davant venen dels nens d'Argèlia, segons els campaments.
1: Ara els esperen gairebé dos mesos ben intensos. A més de conviure amb les seves famílies d'acollida, participaran en excursions per diferents indrets de Mallorca, activitats organitzades conjuntament de l'associació i altres infants del programa, així com diverses visites institucionals. Un estiu ple d'experiències que any rere any es converteix en una oportunitat de descans, salut i esperança.
0: I ara xerrant d'uns altres infants, de 150 nins i nines que estan en risc d'exclusió social, que han començat a l'escola d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Estan repartits en 3 centres de Palma. Són de 22 nacionalitats diferents que viuran fins al 24 de juliol una experiència compartida basada en el respecte i la convivència. Unes activitats finançades pel govern a través de la convocatòria d'IRPF. L'entitat assegura que cada any hi ha més demanda i que fins i tot tenen llista d'espera. Laura Marcos.
7: Amb seu a Catalunya, la Fundació Pere Tarrés treballa des del 2017 a diversos centres de Mallorca i Menorca amb infants de 3 a 12 anys en situació de vulnerabilitat social. Les activitats de la seva escola d'estiu estan centrades en la convivència i en el respecte. Maribel Trujillo n'és la directora.
8: Per nosaltres el valor educatiu del lleure és molt important, és un valor amb el que no se pot jugar i dona continuïtat als infants perquè se desenvolupin com a persones a nivell psicològic, a nivell emocional i a nivell social.
7: Reflexió, acollida, personalització i capacitat de creació són els eixos de l'educació que volen transmetre als infants, això i la riquesa que aporta la multiculturalitat. El director de l'escola d'estiu és Rafa Cárdeno.
9: Per tant, mos és exactament igual de on provenen, però sí mos iguala el que mos aporten, no? Que és aquesta pluja de somriures diària i aquest sentiment d'agraïment de la cuida que li donam, no? Que això són nòmines emocionals que a nosaltres mos retroba donant més energia i més feina.
7: I així ens han explicat com han començat aquest dimecres les activitats Benja i Salomé, dos dels alumnes de l'escola d'estiu del CEIP Alexandre Rosselló de Palma.
10: Aquell primer dia ha estat molt bé i he conegut gent i he fet molts amics.
11: Me ha gustado. Sí, me encanta porque es muy grande.
7: La Fundació Pere Tarrés organitza activitats de lleure educatiu i social a l'estiu al CEIP Alexandre Rosselló, al Col·legi La Immaculada i al Juníper Serra de Palma. A Mallorca, a més de les activitats i sortides setmanals, els infants podran gaudir d'una colònia a finals d'estiu.
12: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
13: A Eivissa, la policia local de Santa Eulària ha desmantellat aquest matí una festa il·legal en una vila de Santa Gertrudis, on s'havien congregat més de 200 persones. El dispositiu ha acabat en denúncies per drogues, conductors positius en estupefaents i una investigació oberta per determinar totes les responsabilitats. Esther de Miguel.
14: La intervenció ha començat a primera hora del matí, segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Juan Carlos Rosselló. L'organització havia habilitat dos punts de trobada a Sant Rafel i al mateix poble de Santa Gertrudis, des d'on es traslladaven els assistents fins a la vila.
15: No observando, no sintiendo música, ya que no trascendía al exterior de la vivienda, han podido, por lo menos, actuar sobre los vehículos y sobre las personas que acudían a esta fiesta multitudinaria.
14: Durant l'operatiu, els agents han retirat 6 vehicles, han aixecat una quinzena d'actes per tinença de drogues i 4 conductors han donat positiu en les proves de detecció d'estupefaents, cap d'ells, però, en alcoholèmia. La policia local també ha identificat desenes d'assistents i la persona responsable de la societat propietària de l'immoble. És de nou Rosselló.
15: Por parte de policía local y el departamento de infracciones del ayuntamiento se van a hacer investigaciones para ver si se trata de una fiesta ilegal y, por tanto, proceder a su levantamiento de acta y denuncia si fuera el caso.
14: Les primeres comprovacions indiquen que l'habitatge no disposa de llicència turística i que hi resideix el propietari.
12: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: El govern de l'Estat eleva 26 els espanyols morts i 150 els desapareguts pel doble terratrèmol de la setmana passada a Veneçuela. A més, 11 espanyols més continuen davall les runes. Avui de matí ha sortit de l'aeroport Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, un avió amb un equip d'emergència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional.
1: El ministre d'Afers Exteriors i la reina Letícia han acomiadat els 90 professionals d'un equip desplegarà un hospital de campanya per atendre els ferits. A més, el govern espanyol destinarà una nova aportació de 300.000 euros per al transport de material de refugi per a les persones que han perdut casa seva.
2: España, el pueblo español, está al lado del pueblo hermano de Venezuela y lo va a estar tanto tiempo como sea necesario. Lo estuvimos en los primeros momentos con los rescatistas, lo estamos en estos momentos con vosotros. 90 mujeres y hombres que vais a ocuparos de ese hospital de campaña, ese equipo START, que representáis lo mejor de nuestra sanidad y lo mejor de la solidaridad española.
1: Escoltàvem el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. Segons les autoritats veneçolanes, el balanç provisional supera els 1.900 morts i més de 10.500 ferits. Després de 7 dies, els equips de rescat treballen a contratemps a la recerca de vida i els familiars esperen rebre notícies.
3: Y nosotros, o sea, venimos desde tan lejos buscando una respuesta porque en casa hay una madre que sufre y llora esperando respuesta de su hijo.
4: Sacaron un cuerpo, pero ya el cuerpo estaba ubicado. Todavía nos quedan 6 personas. Yo todavía, si mis animalitos salieron ilesos, mi hijo tiene que estar vivo.
0: I mentre Veneçuela comença les feines per reconstruir-se, els rescatistes de l'ONG Bombets Sense Fronteres viuen en frustració haver-se quedat a terra dijous sense poder viatjar al país per salvar vides. Denuncien que el govern central no va vetjar prous avions. Una crònica d'Helena Gregori.
5: Laia, des de Formentera, amb 5 anys d'experiència com a bombera, i Sergi, amb 24 des d'Eivissa, es van mobilitzar en poc menys de 26 hores per estar a Madrid. Durant hores esperaven el resultat d'una reunió que va fracassar.
6: Però clar, conforme van passant les hores, tu saps que hi ha gent morint, estàs a l'aeroport, a la terminal i no estàs fent res. Llavors és molta impotència.
5: Es van quedar a terra 12 rescatistes amb 500 quilograms de material i 2 cans ensinistrats.
7: A partir de les 72 hores queda un 50% de supervivència, que en 24 hores més ja estem parlant d'un 7%. Aleshores, al veure que des de govern central no es va poder fer res o no van fer res i no van fletar un avió per més grups de rescat, i que des de les companyies aèries l'única opció que ens donaven perquè no estaven catalogats com a vols humanitaris era volar a Bogotà, per a no ser un equip més que fera turisme d'emergència, ja, pues des de l'ONG es va decidir, s'anul·lava l'operació de rescat.
5: Saben que podrien haver salvat vides, però la dilatació del procés ha jugat en la seva contra.
7: No paren de sortir notícies des d'eixe dia on la població demana molta ajuda, però nosaltres ens vam quedar en terra seguint un grup preparat.
5: Tots dos agraeixen als Consells d'Eivissa i Formentera la predisposició per permetre'ls mobilitzar-se ràpidament.
0: I es compliquen les feines d'extinció de l'incendi forestal declarat a Llora Baixa a la localitat de Leciñena, a Saragossa, que ja ha arrasat més de 2.200 hectàrees.
1: Els vents que avui cap vespre poden arribar als 70 km per hora, més de la baixada de la humitat relativa i l'augment de les temperatures, fan que l'operatiu d'extinció consideri que les pròximes hores són clau per intentar sufocar les flames quan encara s'està perimetrant la zona.
0: I un jutge ha dictat un ordre de detenció contra Vito Quiles, que de moment no ha pogut ser executada perquè no han estat localitzat al seu lloc de treball.
1: Vito Quiles té almenys una causa penal oberta per acudir a la casa de la presidenta de la Red Elèctrica, Beatriz Contador, i proclamar que no assumia la seva responsabilitat després de l'apagada de l'abril del 2025, si bé les fonts no han precisat per quin procediment s'ha dictat l'ordre de detenció.
0: I l'Audiència Nacional ha concedit el primer permís per sortir 3 dies de la presó l'excap d'ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, conegut com a Cantauri, condemnat, entre d'altres delictes, per intentar assassinar el rei Joan Carles a Mallorca l'any 95.
8: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Sona una Nadala i no, no ens hem equivocat. En plena onada de calor, avui parlam de betlems. O millor dit, d'un betlem, el de la sang. Considerat el naixement napolità més antic en ús d'Europa, a partir d'avui mostra la seva millor cara gràcies a un intens procés de restauració. Ofereix una imatge que feia més de 10 anys que no es veia, Sandra Martínez.
9: Poc abans de Nadal es va poder mostrar una primera fase, les figures del naixement ja restaurades, però no ha estat fins ara que les 31 peces que el conformen, catalogades com a bé d'interès cultural, llueixen amb tota la seva esplendor i potser, el que ha costat més, amb una certa harmonia. Luisa García és restauradora i coordinadora del projecte.
10: Como tiene tantas intervenciones, tantas piezas diferentes de distintas épocas y algunas en un estado de conservación muy diverso, algunas muy deterioradas, otras mejor conservadas, pues conseguir una intervención que diera pues una visión estética y armónica equilibrada, yo creo que ha sido el objetivo de todos y un poco lo que más nos ha, bueno, pues nos ha costado.
9: Peces des del segle XIV fins al XVIII ha estat una feina intensa i també el compliment d'un compromís del Consell de Mallorca que ha destinat 400.000 euros al projecte. Llorenç Galmés és el president del Consell.
11: Quan nosaltres vàrem arribar a la nostra institució l'any 2023, ens vàrem trobar amb un betlem de la sang degradat, en molt mal estat, tapat amb un llençol i que feia molt d'anys que se xerrava de la restauració però que ningú havia estat capaç d'impulsar definitivament el procés de restauració.
9: El betlem té un valor patrimonial i artístic inqüestionable, però és també, juntament amb el Crist, un element de devoció litúrgic importantíssim. Les espelmes tornaran ben prest a formar part del seu paisatge, però a partir d'ara el fum ja no malmetrà aquests elements. Igual que passa amb el que es posen al Crist, els ciris del betlem també seran ecològics, de flama però sense fum, ho explicava Lluc Riera, prior de l'Església.
12: Aquí posarem això també, perquè la gent vol encendre devocionalment, com deia molt bé, i per tant necessita visibilitzar i concretitzar, però sempre posarem que defensi el que és la restauració.
9: La recuperació del betlem arriba més pocs dies abans d'una de les dates més importants del temple, juntament amb Dijous Sant. Diumenge se celebra la festa de la preciosíssima sang.

0: ventalls com a protagonistes. La mort d'Arjona se suma a la d'altres integrants històrics de Locomía. Així, l'any 2018 varen morir Santos Blanco i Frank Romero amb 46 i 47 anys respectivament, mentre fa 3 anys, el 2023, va morir Francesc Picas a l'edat de 53 anys.
1: I si teniu entrades per veure Pablo Alborán a Palma, ja deveu estar al cas. Finalment, i després de 2 canvis d'ubicació, l'actuació serà a Son Fusteret a Palma. És l'11 de juliol, a les 9:30 del vespre, per presentar els temes de Kilòmetre Zero, el seu darrer treball.

0: Són les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest dimecres 1 de juliol, en el que s'encenen les alarmes d'educació davant les baixes notes de les proves d'accés a la universitat. El conseller Antoni Vera adverteix que podria ser per mort de la Lomloe.
1: La reforma educativa, coneguda com a Llei Celà, la normativa va estar plenament en vigor el 2023 i enguany, per primera vegada, els que s'han enfrontat a la Pau han fet tots els currículums en funció d'aquesta llei, decidit, per cert, per l'antecessor de Vera, Martí Marc.
2: La Lomloe, una vegada més, ha denostat els coneixements i els ha apartat del centre de l'educació. I els currículums educatius de l'any 2022 del govern Armengol també ho varen fer. I han de ser conscients. I aquest és el resultat.
1: El percentatge d'aprovats s'ha situat en el 89,6%, gairebé 3 punts per davall del registrat l'any passat.
0: La Direcció General de Pesca del Govern reconeix que encara hi ha poca gent que declara el que pesca a l'aplicació del diari de pesca recreativa.
1: Una eina que permet als pescadors recreatius declarar la seva activitat dins les reserves marines de les Illes Balears. Toni Grau és el director general de Pesca del Govern.
3: El problema és que encara declara molt poca gent respecte de la que té llicència per pescar. Que no declara per vessa o perquè no sap com fer-ho. El missatge seria, senyors, és molt important saber que pesquen els recreistes, jo el primer, és molt aficionat a pescar, perquè això ens ajuda a gestionar.
0: En plana de successos, l'Audiència Provincial ha condemnat 6 joves per haver humiliat i agredit un altre lot amb discapacitat a Manacor l'any 2021.
1: També els imposa una indemnització de més de 18.000 euros. Els condemnats varen participar en un suposat concurs ideat per ells, durant el qual varen sotmetre la víctima a diverses vexacions, com tatuar-li un penis a la cara.
0: La Guàrdia Civil investiga l'accident laboral a Eivissa en què han resultat ferit 2 homes. Un d'ells en estat crític per una deflagració de gas a una casa de Cala Molí, al municipi de Sant Josep.
1: També a Eivissa, un treballador extens del manteniment d'ambulàncies de l'àrea de salut Pitiusa ha patit un cop de calor mentre feia feina, tot i que ja ha rebut l'alta de l'Hospital Can Misses.
0: I es compliquen les feines d'extinció de l'incendi forestal declarat ahir hora baixa a la localitat de Letinyena, a Saragossa, que ja ha arrasat més de 2.200 hectàrees.
1: El vent, que avui capvespre pot assolir els 70 km per hora, a més de la baixada de la humitat relativa i l'augment de temperatures, fan que l'operatiu d'extinció consideri que les pròximes hores són clau per intentar sufocar les flames quan encara s'està perimetrant la zona. El conseller d'Hisenda Interior i Administració Pública de la zona, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicat que el foc s'ha revifat en alguns punts i que les perspectives ara mateix no són bones.
4: A pesar que tenemos trabajando todos los medios disponibles, tenemos más de 300 personas, que las condiciones del tiempo son mucho más complejas, que tenemos una condición de bastante viento y se va a mantener. Tenemos poca humedad durante el día que se va a mantener y aumento de temperatura, por tanto hay que ser muy prudentes, saber que vamos a pasar momentos muy malos, que de momento no somos optimistas en el hecho de que se vaya a solucionar en pocas horas, no va a ser así.
0: Pues recordem que a Menorca està amb avís groc per mala mà. Les ratxes de vent poden arribar als 55 km per hora amb ones d'entre 2 i 4 metres. Així arribem a

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Quan hi ha vacances?
2: Com quan hi ha vacances?
1: Nosaltres?
2: Nosaltres no ho fem.
1: No, xiu-xiu és tot l'estiu.
2: Sí.
3: Xiu-xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: aquí, ja hem arribat.
1: Com va, tal?
0: Escolteu, avui hem de demanar disculpes a una persona.
1: Aquí, què hem fet?
0: Bé, més d'una.
1: Sí?
0: Que hem fet, i de que nosaltres, com tots els mitjans de comunicació, ahir vàrem xerrar de la llista d'amorosos d'Hisenda, molt a la lleugera.
1: Sí.
0: I clar, avui ha sortit una altra llista. La llista dels ofesos.
2: A veure, qui és ofes? Qui és ofes? Nombre punts.
0: I de, per exemple, na Patricia Conde, la presentadora, diu que està al corrent de tots els pagaments, però l'agència tributària, ahir a la llista, diu que deu 714.615 euros, però ella diu que d'ençà de 2023 està al corrent.
1: Home, això és molt greu, eh?
0: Que la llevin de la llista.
2: Haurà de canviar de, haurà de canviar de gestors.
1: Exacte. Perquè... però això és molt greu. Si fan aquest escarni públic, l'agència tributària, i després
0: però
1: resulta
0: no
1: que no ets d'autor...
0: Deuen tenir cerdades al corrent, aquesta
1: home, jo
0: gent.
1: Vull pensar que ho tenen molt, molt, molt mirat.
0: Ella diu que durant molt d'anys era vera, però ara no. Que ara no,
1: no
0: que
1: sé.
0: Des de 2023
1: no
0: ja està, ja està, que ja no forma part d'aquesta
1: home,
0: llista.
1: Ja fa
0: abans
1: 3 anys d'això.
0: Ara no.
1: Ja fa els funcionaris de l'administració ja
0: ja
1: poden haver-ho mirat.
0: Tu saps lo lent que van
1: escolta, per posar-te a l'administració.
2: Però si és vera que té raó ella, mira, per un pic que fa les coses bé, que encara ha sortit, també.
1: Sí, sí.
0: No ho sé. Un altre ofes, n'Antonio Banderas, perquè ell no va sortir a la llista, però sí que va sortir el seu germà, presumptament, en Javier Banderas, perquè... En Antonio Banderas està molt, molt enfadat amb els periodistes que diu que s'han equivocat de nom. Ha dit que a la llista surt un tal Francisco Javier Domínguez Banderas. És a dir, un altre senyor que té un nom molt similar al del seu germà, però que no és el seu germà. O sigui que en Antonio Banderas està rabiós amb els periodistes, demana que els mitjans rectifiquin i agraeix en els qui ja ho han fet.
1: Nosaltres hem de demanar disculpes també, és a dir, crec que justament aquest senyor no el van citar, no ens va semblar tan interessant de mencionar-ho, però sí que el van citar.
0: El van citar, sí. I
1: vam esmentar el germà d'Antonio Banderas, Toni Gardell, per favor, lleva la sintonia.
0: Unes disculpes, per favor, públiques.
1: Doncs així ho demanen disculpes públiques el germà d'Antonio Banderas, sobretot en Antonio Banderas, perquè m'ho sap moltíssim de greu, de fet és un actor que admiram profundament, m'ho va saber greu ahir, m'ho sap greu sobretot avui, que hem sabut que efectivament, com a programa de ràdio pública, m'ho hem equivocat. Lo siento mucho, no volverà a ocurrir.
2: Molt I bé. Això és el que demostra que som un gran programa.
0: Gran actor, en Antonio Banderas, el zorro.
1: I el gato con bota, li posava sa veu.
0: Bueno, fantàstic. Mític, mític. Avui tenim en Toni Cardella en el control tècnic.

0: Escoltau, vosaltres sabeu acudits? Com anau d'aquests acudits? I jo me n'en dic un.
1: Anem.
0: Doctor, doctor, me fa mal aquí. I de seu allà.
1: Qui era el germà petit d'en Bruce Lee?
2: Qui?
1: En Brocoli.
0: Perquè no,
2: espera.
0: No l'he agafat.
2: Sabeu per què no se pot discutir amb un punxadiscos? Perquè sempre canvia de tema.
0: Uf!
1: Xerec, xerec,
0: no, m'agrada molt més el d'en Jordi que el d'en Xavi, eh?
1: I jo esteu ja... Bé, és que m'agrada gent ni mica.
0: Te'n dic un altre. Va. Són dos i caues del mig.
1: Mira, quin horòscop et sorenga?
0: No ho sé.
1: Pensau, no n'hi ha gaires. De quin horòscop?
2: No, no ho sabem, no ho sabem.
0: Piscis.
1: Piscis.
0: Piscis. Que bona. Bé, per favor, disculpeu.
1: No lleveu la ràdio.
0: Exacte.
1: No, gràcies, Toni Cardell.
0: No mos canvieu d'emissora, per favor. Disculpeu per aquest moment. I és que avui és el Dia Internacional de l'Acudit. I ja, vinga, més acudits, va. Ara serem 10 minuts així.
1: No,
0: espera. 9-7-1-13-99-0-0. Telefoneu-mos i contau-mos un acudit, va.
1: Sí, que no sigui verd. Per renyeu-mos aquest. Exacte,
0: no,
1: sí, perquè n'hi ha molts.
0: Respecte.
1: Sí. Que no són de ràdio pública.
0: Ni verd ni negre.
1: No, exacte.
2: Jo en tenc un, jo en tenc un. S'obris taló i sou una moto. Se tanca el taló, se torna a obrir i apareix aquella mateixa moto, però que ha caigut. Quin és el nom de la cantant? Montserrat Escaballet.
0: Per favor, Jordi, però que ni l'he entès.
2: Com que no l'has entès?
0: No, bé, sí, Montserrat Escaballet.
1: Montserrat Cavaller.
0: Ah!
1: Però Montserrat Escaballet, quina lògica.
0: No sé.
1: No, no entenc, més.
0: Nivell baix, Jordi.
2: En l'Enserrat Escaballet de sa moto, que la contava, i ha caigut.
0: Sí, sí.
2: Enserrat Escaballet.
0: No ho sé tu.
1: Si l'has d'explicar és que no és bo.
0: 13-99-0-0.
2: Però aquí vas de barat, què et de fer?
0: Si mos voleu fer un acudit, contar un acudit, 9-7-1-13-99-0-0, telefoneu-mos. Nivell està baix. O sigui, que ho teniu fàcil.
2: El nivell no ha estat tan malament.
1: Bé, Jordi, abans eren superelaborats els acudits.
2: És veritat que se podria millorar. I per això el que he fet jo és anar a demanar a la gent pel seu millor acudit.
1: Molt bé.
2: A veure què passa.
0: Això pot sortir molt malament, Jordi.
2: Que treguin el seu bromista interior. La gent. És el moment de lluir-se, de demostrar lo graciosos que som a Balears.
1: Home, a mi com ha anat? Ha anat bé? Són graciosos? No ho som? Quin és el titular?
2: Podeu comprovar vosaltres mateixos com ha anat. Que avui és el Dia Internacional de l'Acudit, de xiste. I a veure si me'n podeu contar un, molt ràpid.
3: Ah, no, jo no sigo pa xiste.
4: Ara no.
3: No.
4: Lo siento, sea creo, de verdad.
5: Temo que has pillado a una persona que es malísima haciendo chistes.
6: No me acuerdo, tío. Déjame que piense si no doy la vuelta.
7: No sé qué.
8: No sé qué son los chistes.
0: No, madre mía.
9: Así que no creo que tenga ninguno.
10: No me agafes en brazos, vamos a creo.
0: Oh. Per favor, però i quin poc èxit.
2: No ho sé.
0: Quina gent més poc salada que som, no, sí. Jordi? Tampoc
1: no,
0: és cap sorpresa.
1: Les balears mos
0: costa.
2: Mos costa, però al final m'ho han tret.
0: Sí?
2: De les 40 persones que he aturat, qualcuna m'ha contat un acudit. Hem de dir que hi ha gent que s'ha intentat currar un poc més i d'altra que s'ha currat més bé poquet. Però per això vos duc un rànquing dels acudits que m'han contat.
0: Vinga,
2: avui.
0: Va. M'encanta.
2: I començam, en darrera posició. Clàssic dels clàssics.
0: Ah, darrera.
2: Darrera, començant per el pitjor.
1: Sí.
2: Clàssic dels clàssics, tan clàssic que ja està passat de moda. Tot i que mai ha estat de moda, mai ha acabat de fer gràcia. A més, hem de dir que la persona que l'ha contat estava un poc dormida. No ho acabava d'agafar, no ordenava les idees, ho valorau vosaltres mateixos.
11: Buah, no me sé ninguno. Sé... com era? Ai, perdona.
0: Ai...
11: banda dissecada d'en medi.
1: Molt bé.
2: Ai, és
0: que ai.
1: Molt bé.
0: Estic empagaïda perquè ja he contat
1: però si no l'entenc mai. Però explica, jo no entenc que faci gràcia això.
0: És a dir, quant de gràcia.
1: Però quina gràcia fa?
0: No ho sé.
1: Explica-ho.
2: Cap ni una.
0: No. I amb un no se'n recordava. Diu, espera, que no me'n record.
2: Li ha costat dir, ai, ui, no ho sé.
0: Ai. I diu això. Bé. Està en 10 amb motiu.
1: Ah, no, n'hi ha 10 d'aquests.
2: No n'hi ha 10.
0: Bé, està...
1: tanta sort.
2: El pitjor. N'hi ha tan pocs que hem promès no fer top. Tenim, bé, començant...
0: Bé, quan arribem al tercer, millor avisa-mos, perquè no ho sabrem.
2: Exacte. Tenim un començament desastrós.
1: Bueno.
2: Però la cosa va millor. El següent ha estat molt ràpid. Massa ràpid i tot. Estau ben pendents perquè és un xiste que dura, un acudit que dura un segon.
1: Molt bé, men.
2: No és gaire divertit, Però almenys ho ha intentat un poc més que el primer.
7: Olga, dilga.
1: Aquest no està malament.
0: Olga, dilga.
1: És un joc de paraules.
2: No sé, eh? Sí, Olga, que, a més, hi ha,
1: sí, ja m'afecta aquesta cosa.
2: Hi ha un poc més d'intenció, no els altres, que... Ai, bandosi, no.
1: És com, aquell, forçat. És com aquell vídeo que li diuen Abril, sí, Cerral.
0: Sí, para... Flux,
1: semblant.
0: Flux.
2: Jo crec que...
1: Joc de paraules.
0: Li poso un 4.
1: No, ja m'ha agradat, aquest li poso un 7.
2: Molt bé.
0: Escolta,
2: i el primer que li posau?
1: És un 0.
0: Un 3.
1: A mi m'ha fet gràcia, aquell.
2: Vinga, següent, també molt curtet i també bastant regularet. Però he de valorar molt positivament la intenció.
1: Molt bé.
2: La intenció del nostre còmic, que dius, ho ha intentat.
12: Mamá, ¿por qué papá mató al pregonero?
0: Ai, per favor! Ai...
1: Aquest és bo.
0: Està
2: bé, està bé.
1: Sí, sí, s'ha molt bé.
2: És veritat que no s'ha currat massa.
0: M'encanta, però com era aquest senyor que t'ha dit això?
2: No ho sé, no me'n recorda.
0: No te'n recordes.
2: No recordes la cara, jo. Pensa que he aturat 40 persones, jo. Ja no sé ni qui t'adava.
0: Però ha estat així com... No li ha costat pensar que és, no?
2: Bueno, sí, ha estat una estona de tall. Ui, quin te conti, ara me'n sé molt.
0: Jo no que li poso un 7.
2: Sí, jo crec que...
1: Ja m'agrada també, un 8 li pos.
0: És un poc...
1: Que?
0: Bé, no seré woke.
2: Normalet, vinga.
0: No seré woke.
2: Ara ja entram en els top 3.
1: Top 3!
2: Top 3, que ja són més elaborats, ja s'han currat una mica més. El que ve ara, crec que és graciós, perquè s'ha currat i era elaborat, però jo no l'he entès. Ja l'he posat aquí.
0: Si tu no l'has entès, Jordi.
2: Però com dura més de 5 segons, he dit, serà millor que els 3 anteriors.
1: Entesos.
2: Jo no he acabat d'agafar-ho.
1: Entesos.
2: A lo millor és perquè ell tampoc ho ha pronunciat massa bé, com a locutor no ha estat un 10, però bé. Valorado vosotros y a ver si me puedo explicar.
13: Lázaro tenía un amigo que le gustaba beber y hacía tiempo que el alcohol empezaba a dañar la salud del amigo de Lázaro. Una tarde Lázaro le visita y le dice, le encuentra borracho y le pregunta, ¿has vuelto a tomar últimamente? Y él responde, sí, aún unas cuantas copas de más. Y Lázaro le dice, ¿hasta cuándo vas a entender que tu peor enemigo es la bebida? Y su amigo le responde, si es que soy un cristiano. Y luego Lázaro le pregunta, ¿qué tiene que ver esto ahora? Y le responde, mi religión manda amar a mis enemigos. Y él le dice, amarlos sí, pero no a bebértelos.
2: Veure.
1: El xerec.
0: I què l'has posat en el top?
2: Sí, jo, perquè jo sóc sincer, no l'he entès, però ha estat una estona condant, ho ha desenvolupat i he dit, mira, qualque cosa... O sigui,
0: l'has posat en el top per ser forts.
2: Exacte, però jo no l'he entès.
1: És de catequesi, és un acudit de catequesi.
0: No, ni això. Bé.
1: És espiritual.
0: És igual. Vinga, més acudits.
2: Vinga, idò. Penúltim.
1: Bé, a tot això, perdona, un parèntesi, moltíssimes gràcies a aquella gent que s'apresta a explicar els acudits.
0: Totalment. Moltes gràcies per aturar-vos en el micròfon de Vetra Ràdio d'en Jordi Suárez.
1: Bé, Jordi.
2: Penúltim. I atenció, perquè tenim temàtica mallorquina.
0: Molt bé, mos agrada això.
2: Gran candidata a ser millor acudit d'avui, però per jo se queda les portes. Se queda com el segon millor, encara així, mos ha regalat un bon acudit.
14: Això són dos cans. Un d'ells té una sobrassada a la boca i l'altre li demana, tu de on ets? I diu, de Manacor, i se li cau la sobrassada.
0: Ah, sí.
14: I l'altre can li demana, i ara tu de on ets? I l'altre can ja havia agafat la sobrassada. I li diu, dinca!
2: Molt bo, què és? Sí. Està molt bé.
0: Està bé, sí.
1: Està molt bé.
2: Xavi, casa,
1: que és que fa molt d'any que l'heu sentit, que l'he sentit aquest.
0: Sí, el coneixies aquest. Jo se me n'ha corregut d'un altre. Diu, això és un nin que li demana a son pare, papà, papà, me dones fufiferró. I sa mare li diu, Pep, fins que no ho digui bé, no ni nonis.
1: Està molt bé, també.
0: Està bé, no?
2: Està bé, a tu t'ha sortit bé i hem de dir que l'Ota de primeres, amb els 6 de descans, ens ha acudit, no li ha acabat d'anar gaire bé.
14: Això són dos cans i un d'ells du una sobrassada a sa boca i l'altre li demana, tu d'on ets? I li diu, és que té la sobrassada a sa boca, li diu, dinca! Ah, no, mentira!
0: S'han buat, de ciutat.
2: Clar. Pobreta. A més,
0: sí. Els acudits, en realitat, jo crec que també fan gràcia, així com els acudits, sense gràcia que tinguis.
2: Són un 70%.
0: Clar.
2: Però tenim guanyador.
0: Tenim guanyador, web.
2: Acudit elaborat.
0: Quin és el nivell?
2: Elaborat, ben comptat, en decisió, no s'ha embuat massa, bona tècnica, diria jo. Després discutirem si és el millor o no. Però per jo, aquest és el nostre guanyador, clarament.
15: Això és algú que truca a la policia. Policia, han matat un senyor que l'han apunyalat aquell terra.
7: i el policia pregunta, i per què l'han matat, què ha passat, no heu fet res. Jo sigui la senyora de la neteja, que ha trepitjat el terra que estava fregat. I diu, encara no heu entrat? Diu, no, és que no s'ha assecat encara.
0: No ho he entès.
2: Jo crec que està bastant bé.
1: Està bé, està bé. És a dir, de poc els hi fa, que els arrenyin. Que els arrenyin per trepitjar... No t'ha agradat?
0: Sí, sí, sí. Està bé. Bé, si vosaltres deus que és el millor, jo m'ha fet del vostre
1: criteri. Això és que m'ha agradat és d'espregoner. Aquí m'ha fet molta gràcia. Bona broma.
0: Jordi Inca. Inca i Manacor.
2: Mos quedem amb Inca.
0: Jo, els clàssics m'agraden.
2: Jo aquest darrer troc que...
0: Molt bé.
1: Aquest també està bé.
2: Ha anat bé.
0: Bé, idò, un param. Tampoc, sí. El nivell no era tan alt.
2: No ha estat espectacular, tampoc.
0: Bé, idò, bon dia internacional de l'acudit. Jo crec que ja l'han celebrat suficient, no? Va bé així.
1: Sí.
0: Voleu dir qualcosa altra? No tenim cap telefonada? No.
1: En Toni Cardell, descompte el Toni, m'ha contat un de boníssim, però no sé si se pot dir per la ràdio pública.
0: Herbert.
1: Sí.
0: I d'on ja està. Ho deixem aquí, passant pàgina. Jordi, bona feina.
2: Gràcies.
0: No està fàcil.
2: No està fàcil.
15: Olga, dilga.

0: La situació, així com va dir en Bernat Driver, ni punts ni comes.
1: Fas infraccions i t'aturis la policia, te lleven
2: així. Oh, de punts ni comes. No m'han operat, és que no m'han porrat cap punt.
3: El carnet per punts avui compleix 20 anys. El dia 1 de juliol del 2006 va entrar en vigor el carnet per punts a Espanya.
0: Abans de la implementació del carnet per punts, les sancions econòmiques eren pràcticament l'única conseqüència per als qui cometien infraccions de trànsit. Amb el nou sistema, a més de la multa, els conductors podien perdre part del seu saldo de punts i fins i tot quedar-se sense permís de conduir. En aquests 20 anys també han canviat les infraccions més freqüents. Si tradicionalment els excessos de velocitat encapçalaven les pèrdues de punt, avui les distraccions, com per exemple el telèfon mòbil, han guanyat protagonisme, tot i que l'objectiu continua sent el mateix, anul·lar la mortalitat a les carreteres.
3: Per als qui ara se preparen per obtenir el permís de conduir, el carnet per punts és l'habitual. Molt d'ells desconeixen, però, que durant dècades va existir un altre model basat únicament, com dèiem, en sancions econòmiques.
1: Te lleven així?
2: Oh, de punt ni comes. No m'han operat, si és que...

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Xiu, xiu!
6: Bones! I jo avui vull dedicar la cançó La revolució sexual de la Casa Azul en el meu superamic Miquel Romaguera, que cada vegada que estem de marxa per separat i sentim la cançó, mos enviam un àudio en la cançó que sona de fons. Au, Miquel, aquesta va per tu.

0: Ai, quines dedicatòries més precioses i que important dedicar-les també en els amics. Que important és estar envoltat de bona gent i bons amics i amigues. Bé, idò, dit això, a veure, pregunta, Jordi i Xavier. Vosaltres, jo crec que aquí tenim bones veus, bona música. Sí. Per tant, jo he decidit a partir d'ara que posa aquesta proposta damunt la taula, crea un grup de música, nosaltres tres.
1: Si no tenim ni idea. Inés.
0: Ara que venen verbenes, podria ser un èxit.
1: No tenim ni idea, no sabem,
2: bé,
1: no res.
2: Anem aprenent, en Assumpció també, m'ho explico coses.
0: Exacte.
1: Sí, molt bé.
0: Li podríem posar un nom oficial i tot.
2: Sí, podríem fer, podríem posar-li nom. Quin?
0: Xiu Xiu.
2: No.
1: No.
0: Xiu -xiu. I ja són aquí els Xiu Xiu.
2: I no, no podrà ser, no podrà ser, perquè Xiu Xiu està agafat.
1: Com que està agafat? Si, si és el nostre nom.
0: Hi ha un grup que se diu Xiu Xiu.
2: Hi ha un grup que se diu Xiu Xiu. Recordeu que la setmana passada varen xerrar amb en Sergio Fanjul. Bé, Xavi, tu no, no hi eres. Però
0: un periodista, varen, de Madrid.
2: Exacte, com es va explicar la cronofòbia, no?
0: Sí.
2: Aquesta por no és pas d'estens. I dos jut després de l'entrevista ja érem amics. Ja era,
0: sí. Tu i ell ja era, vos intercanviàveu WhatsApp,
2: ja,
0: àudios,
2: sí, ja, una conversa d'amics, i ell m'ha tornat a xerrar i m'ha dit que m'ha demanat el per què del nom Xiu Xiu. Jo li vaig haver d'explicar sempre la història sempre de Xiu Xiu i tal, però ell m'ha sortit en lo següent.
3: El nombre de vuestro programa me traía a la mente a la banda anglosajona de música Xiu Xiu, que yo escuchaba mucho, tuvo una temporada que estuvo muy de moda en España, ahora ya no sé si tanto, y recuerdo que hasta llegó a salir en la portada de la revista Rock Deluxe, ¿no? Que es una revista así de música indie, cultureta, ¿no? Y de hecho la música de Xiu Xiu es una música muy indefinible, ¿eh? Al mando está un hombre que se llama James Stewart, y tienen una música que tienen, que junta muchos géneros, es muy poco previsible, no es nada complaciente con el oyente, ¿no? Es así pop, pero pop muy muy artístico, muy indie, pero también post-punk, psicodélico, en fin, una mezcla. Y creo que, aunque ya me he enterado que Xiu Xiu en mallorquín es como el susurro, ¿no? Susurrar. En este caso creo que el nombre de la banda venía de una película china, ¿eh? Entonces nada, os invito a que escuchéis Xiu Xiu. Yo me he puesto a escucharlo otra vez después de intervenir en vuestro programa. Así que nada, un saludo a Xiu Xiu hablando de Xiu Xiu.
0: Para, mem. En Sergio Fanjul, gran periodista espanyol, he de dir, que vam entrevistar aquí, que ja és amic del programa, mos acaba de descobrir que hi ha un grup americà, entre jo, que se diu Xiu Xiu.
2: Que se diu Xiu Xiu.
0: I tu n'has investigat.
2: I nosaltres, a més, mos ha dit, que això ha estat molt, està molt bé, que després de l'entrevista ha tornat a descobrir.
0: Gràcies.
2: Va
0: a nosaltres.
2: Va anar al gimnàs i se va posar Xiu Xiu.
1: Que bé, som
2: Xiu
1: inspiració.
2: Xiu Xiu, música, no és el nostre. Però, atenció.
1: La carta.
0: Ja, és que ell diu, vos convido a escoltar Xiu Xiu. I jo, gràcies a nos grup, diu ell.
2: Bé, no, un periodista reputat acaba de recomanar Xiu Xiu. Jo...
0: Sí, però el grup, Jordi.
2: Bé, però nosaltres no podem dir que són nosaltres. Atenció, perquè Xiu Xiu ho ha definit com a indie cultureta, amb una música que mescla gèneres, imprevisible, artístic, psicodèlic, talment com nosaltres.
0: Totalment, ja a més, són les paraules que mos defineixen.
1: Es culturetes, en Jordi, que és graduat. Exacte. Imprevisible, amb nines, artístic en nines i psicodèlic...
0: Tu.
1: Ja,
0: no
2: sé. I indie un poc tots, també. Ja som un poc indie.
0: Sí, no som molt alternatius aquí, som hipsters.
1: No gaire. Bueno,
0: que no, que sí, que teníem col·laboradors hipsters.
1: Perquè nosaltres no en som gent de hipsters. No som gent hipsters. Men, Jordi, m'interessa moltíssim saber una cosa. Aquesta gent... amb la qual se mos identifica amb el nom, a Xiu Xiu, que...
0: Com
1: sona?
0: Que són bons o no són bons? Bé, si en Sergio et recomana, segur, però...
2: Exacte. Els ho podem escoltar, a veure.
0: Moment. És un moment important. Estem a punt d'escoltar, de sentir, si mos teniu de fons, el grup real, que se diu Xiu Xiu.
1: És a dir, és possible que ara mateix, en tot l'univers, s'estigui generant el moment més Xiu Xiu de la història de Xiu Xiu.
2: I per això teniu aquí... Xiu Xiu, a Xiu Xiu.

0: Dani Cardell, un moment. Això que... Un moment. Estic decebuda, no. Lo de després.
1: Això és horrible. Frac...
0: No, no diré el que pens, però...
1: Digue-ho.
0: No, no, que m'apareixen una merda.
1: A veure, tampoc tant.
0: Però és que no m'agrada gent, me fan mal sectors, eh?
1: Pugeu, Toni, un segon, bé. Això... Això és xiu-xiu, no?
0: Apareixen els candidats de Suècia a Eurovisió.
1: Exacte, apareixen a Eurovisió, això.
0: No m'agrada gent.
2: Pobres.
0: Van vestits...
2: No.
0: De...
2: Pobres.
1: Són...
2: Ara, cara,
0: a tu t'ha agradat quan ho has escoltat?
1: Són estatunidens, has dit.
0: Jo no t'havia escoltat fins ara.
2: No és el meu estil. No me pot deixar jo quan surt de sa feina. Però ara el que hauríem de fer ara, que per justícia és anar a Xiu Xiu Grup i posar-los
0: un
2: el nostre programa de Xiu Xiu. I a veure què en pensen.
0: Sí.
2: I potser diuen, a mi tampoc m'agrada.
0: Aquesta gent d'on surt? D'on surt?
2: Idò, he investigat a Xiu Xiu. O sigui, en el grup Xiu Xiu,
1: sí.
2: I l'investigació ha estat cercar-los a la Wikipedia.
0: Molt bé.
2: Per curiositat i per confirmar que definitivament existeix Xiu Xiu, perquè tots saben que si no tens Wikipedia no existeixes. Això va un poc així. És un grup nascut a 2002 i fundat per, com ha dit en Sergio, Saint James Stewart, únic membre de sa banda que encara hi continua. O sigui, ell
0: no,
2: l'ha fundat amb dues persones i ell ha seguit tots aquests anys i tot sol.
0: Tots n'han hagut d'anar perquè no els agradava el que feien.
1: En Jamie... Canvia un poc, no, Jamie, fot-hi dos bolis.
0: No. Que me sap greu ara ser tan
1: ofensiva, no,
0: perquè en Sergio li els hi agrada.
1: Sí, això, sí. Sí, això per aquesta part.
0: Sí.
2: Bé, i se'ls posen al gimnàs, a lo millor ajuda a fer burpees.
0: Sí,
2: no ho sé.
0: Sí, suposo.
2: Però ells se defineixen com un grup fan art pop postindustrial, que tots sabem el que significa això, clarament.
1: Exacte, per tant, tenim que Xiu Xiu és un programa de ràdio, que és aquest, i un grup de música, i acaba la cosa aquí, o...?
2: Idò no. Perquè, com ha dit en Sergio, resulta que el nom Xiu Xiu el varen triar després de veure una pel·lícula que se diu Xiu Xiu.
0: No me diguis que triple Xiu Xiu.
2: Hi ha triple Xiu Xiu.
0: Nosaltres, el grup i una pel·lícula.
2: Exacte, Xiu Xiu Descent Down Girl, dirigida per Joan Chen i estrenada el 1998, i és una de les pel·lícules preferides d'en Jamie Stewart,
0: no,
2: i li va posar el nom Xiu Xiu.
1: Per tant, Xiu Xiu és programa de ràdio, banda de música i pel·lícula.
2: Efectivament.
1: Molt bé.
2: Però...
0: això me fa pensar que he de patentatge.
1: Sí, aquí vaig jo.
2: Exacte, de la fase marca.
1: L'hauria de registrar.
0: Sí.
2: I pensareu, Xiu Xiu, pel·lícula, podria ser un poc alegre, divertida. És un dramot.
0: Ah, sí.
2: És un dramot, una pel·lícula xinesa, drama. Volia posar el tràiler, però són típiques imatges d'una lota corrent pel camp en càmera lenta i música de fons, que no diuen res. L'únic que he pogut rescatar...
1: D'això que li agradaria molt a en Josep Alorda.
2: Exacte, és un poc això. L'únic que he pogut rescatar del final del tràiler és quan diu el títol de la pel·lícula, que m'ha fet gràcia.
3: Xiu Xiu, the sand down girl.
2: Xiu Xiu.
0: No diu ben bé Xiu Xiu, diu Xiu Xiu,
2: no.
0: Però bé.
2: Bé, per si vols demanar...
0: I és bona, la pel·lícula.
2: No ho sé, no tens referències, però està a YouTube.
0: Bé, si ets la preferida d'en Jamie, també t'ho dic.
2: Va, que ets el seu criteri, no? Bé, Xiu Xiu, The Sand Down Girl, és la història de Xiu Xiu, una adolescent enviada en el camp durant la revolució cultural xinesa amb la promesa de tornar aviat a casa. Mentre espera aquest retorn, que no arriba mai, se veu atrapada en una situació d'aïllament, abusos i desesperança, convertint-se en un retrat colpidor de les conseqüències humanes d'un règim opressiu.
1: Yeah.
2: Talment com Xiu Xiu nostre.
0: No sé si m'agrada manco el grup o la pel·lícula.
2: Aquí tampoc li va fer molta gràcia la pel·lícula, va ser en el govern xinès, ja que la varen prohibir. Ja.
0: Però per dolenta o per...?
2: No, perquè la varen rodar en el país fora els permisos que tocaven i els varen dir que no la podien projectar. I de fet, no, Joan Chen, que és la directora, va ser vetada com a directora allà en el seu país. I per si no ubicau en aquesta directora, segur que abans d'això va ser actriu i va sortir a Twin Peaks.
0: Mare meva, tot connectat.
2: Gran sèrie.

0: Home, gran sèrie, Twin Peaks.
1: Has descobert moltes coses,
0: sèrie
1: eh?
0: Sèrie que va revolucionar la ficció televisiva per part d'en David Lynch.
1: Està
0: molt bé, està molt bé, Twin Peaks.
1: Jordi, no voldràs que posem...
2: El graduat.
1: Aquest forçat, indicatiu, eh? Quan li va agradar? Bé, el posarem cada vegada que en Jordi sí. Faci...
0: Idò, cada secció que jo...
1: Presumeixi dels seus títols.
0: Cada cosa que escrigui en el guió serà per presumir de la meva intel·ligència i així posarem molt.
3: Exactament. Per tant, Xiu Xiu és un programa de ràdio, un grup de música californià i una pel·lícula prohibida a la Xina.
0: Sí, però hi ha una darrera cosa, que és el que a mi m'ha cridat l'atenció. Clar, la protagonista de la pel·lícula, nom, Xiu Xiu. I jo m'he demanat, això deu ser un nom comú a la Xina? I resulta que sí.
1: No,
0: hi ha molt de Xiu Xius.
1: Uau.
0: El nom de dona, Xiu Xiu.
1: Xiu Xiu, vine aquí.
3: Vine.
1: Que va tot, Xiu Xiu.
3: Clar, el diminutiu és fàcil.
1: Anar a dormir, Xiu Xiu.
3: El diminutiu és un Xiu.
1: Però hi nom de cusa.
3: Xiu. Home, escolta, si cal que ja tenim un cap de cusa.
0: Hi ha persones que anaven Xiu Xiu, no diuen que no hi ha cusa.
1: Han xerrat de fer reunions de Joans, de Tonis, de Peres, i tot aquest temps podríem haver fet una reunió de Xiu Xiu.
0: Així, hem perdut el temps, eh? I no seria impossible, perquè ho he consultat a l'Institut Nacional d'Estadística i a Espanya hi viuen 31 xiu-xius.
1: Ah, mira.
0: Tenien
1: 31
0: xiu-xius.
1: No?
0: Són 31, dona, sí, no? 31 xiu-xius, que totes estan entre Madrid i Barcelona i tenen una mitjana d'edat de 34 anys.
1: Ah, mira.
0: Jo crec que n'haurien de cercar qualcuna i telefonar.
1: A lo millor sí. Vull dir, si és un nom popular xinès, podem demanar segur que aquí n'hi ha qualcuna. Li demanaré en el meu amic.
3: A quin amic?
1: De l'associació xinesa.
3: Ah, està molt bé, exacte. Però, bueno, per tant, Xiu Xiu és programa d'IV3 Ràdio, grup de música, pel·lícula prohibida a la Xina i un nom xinès.
0: Sí, i fins aquí. Ja no puc afegir
1: ja
0: més saps, coses.
1: Ja crec que
0: ja
1: no m'he
0: pensat molt en els Xiu Xius.
3: Que fort.
1: I nosaltres tres.
3: Som Xiu Xiuelos.
1: Xiu Xiuers.

0: IB3 Ràdio és cultura. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol!
2: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: mira, ja sabeu que aquest programa té les portes obertes, senceres, debat, debat, a les peticions que tingueu, d'acord? I nosaltres aquí valoram després si podem investigar-les, solucionar-les. En la majoria de casos, encertam, investigam i fins i tot arribam a conclusions. Però aquesta vegada mos ha vengut just.
1: Perquè avui mos ha arribat un missatge que ho han definit com a inquietant. Val a dir...
0: Preocupant.
1: Que és un missatge que avui no esperaven sentir. Hem arribat a la feina, l'han sentit i han quedat estorats. Té a veure amb un futur distòpic, coses del nou món, alguns li en diuen progrés i d'altres... l'inici del final.
2: Ai, ja m'està començant a fer por, això.
0: Sí, jo també.
1: Voleu sentir aquest àudio que m'ha arribat?
2: Per favor.
1: I de vegades ve les hores.
3: Xiu-xiu, divendres passat se passejava per Port de Solla un droide tret de pel·lícula de ciència-ficció amb braços en cames que anava caminant. Jo vaig tenir com a por. I vaig, no sé, la primera sensació va anar a pegar-li una cosa perquè no mos atacassin els aliens o qualque cosa, però va ser una cosa de ciència-ficció absoluta. Hauríeu d'investigar un poc d'on surt aquest robot humanoide. Era d'un metre aproximadament, però pareixia realment tret una pel·lícula.
1: Efectivament, mos arriba aquest missatge des de Solla. Els humanoides d'aproximadament d'un metre han arribat ja a les costes de les Balears, concretament en el port de Solla.
0: Jo realment m'inquieta, estic nerviosa, i precisament per això, perquè aquest robot humanoide no s'estengui, o el manco no vagi més enllà, no criden els seus amics, venguin, i tots els pobles de les Balears tinguin un robot humanoide passejant pels passejos aquest estiu. Nosaltres hem fet les investigacions pertinents.
1: Exacte, com que no saben gaire cosa pel que fan aquests androides... Hem volgut saber com s'ha comportat aquesta bèstia de metall en aquest temps que ha passejat. Quins interessos té? Quins gustos? Si és perillosa. Hola, bon dia.
4: Com va?
1: Hola, com anem? Mirau, som en Xavi Libet, a la Fonda, el programa Xiu Xiu, d'Ivetra Ràdio.
4: Sí. Vale, es que...
5: Tengo miedo.
1: Perdona, és que m'han dit que ha passat com un robot. Ahir va haver un robot per davant Salvatros. No sé si...
4: Sí, va, jo ho vaig ensenyar en vídeo, no el vaig veure personalment.
1: Ah, no el vas veure, no vas tenir gust, eh?
4: Sí, bé, vaig veure el vídeo, ja t'ho dic.
6: Sí, dígame.
1: Yo le llamo porque dicen que ayer pasó un robot por el port de Solla, por si lo vieron.
6: Uy, yo no.
1: No?
6: Yo no lo vi. No.
7: ¿Ves?
1: Hola, bon dia.
7: Hola.
1: Com anem? Som Xivit, telefon de Tam Xivit de Ràdio. Simplement telefonava a algunes botigues d'esport de Solla perquè m'han dit que ahir varen veure un robot per allà.
7: Sí.
1: I no sé si l'heu vist vosaltres també.
7: Ara mateix, bé, li puc contestar de dues maneres. Puc contestar perquè dilluns vaig fer una volta jo privada i el vaig veure, sí. I està xerrant amb la secció d'exportació, no li puc contestar.
1: Ah, bé, però com a persona humana que ha vist un robot humanoide...
7: Sí, circula per allà. Sí.
1: I com és això? És petit? És gros? Com és?
0: O sigui que confirmem, aquest robot humanoide se passejava per Esport de Solla, efectivament han circulat vídeos per xarxes i per mitjans de comunicació, i és talment un nin...
1: Sí.
0: Un nin, no? Que anava passejant per Esport de Solla com un turista més.
1: Sí.
0: És que la gent que feia.
2: Ja arribes futura.
1: Clar, i la gent que feia. Gent que traia el mòbil, com fan sempre, com qualsevol cosa extraordinària, i feien fotos i vídeos.
0: Era un robot com aquest que li va pegar una cosa.
1: Sí, talment aquest. És aquell robot que surt amb tot l'oi per internet, que juguen a futbol...
0: Però aquí el maneja.
1: És un home amb un comandament darrere... Que l'encalça.
0: Però és a prop, aquest senyor o senyora? Que...
1: És molt a prop, és a prop. I s'ha tot controlat.
0: Vull dir que si se descontrola el robot i comença a pegar
1: sí,
0: a la gent...
1: Sí, però no, perquè sí.
0: Fa natural, no?
1: No té ànima.
2: Jo, també, quina necessitat d'anar a passejar-te amb un robot? Com, no ho sé.
1: No ho sé, jo també. En qualsevol cas, han telefonat a botigues d'Esport de Solla tres persones, una que l'ha vist personalment, una que per internet, i una altra que no en sabia res, però bueno, continua la cosa.
4: Sí, bé, va per el vídeo, ja t'ho dic.
1: Bé, però no ho sé, diuen que ha arribat el futur en el port de Solla.
4: sí, podria ser. Podries... Però bueno, podria venir en forma de camarer, així tenim més personal.
1: També. Però, escolta, tu t'imagines que te demana qualque cosa per menjar o per beure, aquest robot?
4: Sí, l'hòstia, tio.
1: Haguessis servit o no?
4: Hombre, si mentre que pagui...
1: No.
6: Jo no l'ho vi. No, no, no.
1: Ah, i no s'ha comentat?
6: No.
1: No.
6: Por aquí no, por el bar este no.
1: Vale, vale, però això està en Esport de Solla, o no?
6: Sí, sí, sí.
7: Diria també nin de... el nostre nin té 8 anys i és mig pam més gran, sí. Però jo l'he vist, he vist el homo que el duia, i simpàtic, tothom ha fet fotos. El meu nin s'ha assustat.
1: Clar.
7: Jo, bé, tinc la meva opinió d'això i, no sé, sempre m'apareix rado, però la majoria de gent estava encantada.
0: Has vist aquesta senyora quan deia que fes la mida del seu fill i que se va assustar el seu fill? Jo també m'hagués assustat.
1: Home,
0: és que jo m'has carrufat, eh?
1: És que imagina't, és vídeo, dius.
0: Els vídeos, sí. Clar. Jo no el vaig veure, no era en Esport de Solla ahir, però sí que quan l'he vist més que rufar, perquè jo he passat ja moltes vegades per aquell passeig. I pensar que m'hagués pogut trobar no m'ha fet cap gràcia.
2: Sí, i que pot arribar el dia que només hi passegin robots.
0: Ai, calla, calla, no m'has que rufar.
2: I tu no puguis tornar mai més allà.
0: I aquell altre que diu que ja podria venir en forma de cambrer.
1: De cambrer o de client, que també estaria bé.
0: No, jo crec que s'estima més de cambrer, eh? Sí. Clients ja n'hi ha molts.
1: Això és vera. Però bueno, el que està clar és que aquest robot ha fet por en el fill d'aquesta persona que han telefonada.
2: I tal vegades Nina havia vist el vídeo on li pegaven una cosa per allà i va dir, home, l'altre no venguin per jo.
0: Haguéssiu tingut por com reaccionar si veus un robot humanoide pel carrer, ja no a una fira de tecnologia...
1: Però tot sol?
0: Sí, tot sol. És que tot sol. Bé, aquella senyora deia que va veure l'home que el manejava i que era molt simpàtic.
1: Sí, però és igual. Tu imagina que te'l trobes
0: a
1: un
0: més,
1: dia...
0: A més, aquell home, perquè té un robot.
1: De vespre...
2: Exacte, i perquè no està regulat. Els drons estan regulats. No regularan els robots.
1: Però no ho sé. És que
2: tu pots passejar...
1: No ho sé, almenys són robots que cap i la fi no tenen ànima.
0: I què?
1: Com que i què? Si fossin robots
0: guiats
1: per una intel·ligència artificial que pot raonar i tenir certa lògica, i a per ventura sí que me faria un pot de por.
0: Però que te refereixes quan dius no tenen ànima?
1: Que un robot...
2: Exacte, robots.
1: És a dir, no, de manera natural, no és violent. Un robot simplement executa
0: tasques.
1: No ho saps?
0: Se pot descontrolar? Mira aquell que va pegar una cosa. O el pot manejar un boig de la vida.
1: Això sí.
0: Idò, sí. És que vull dir, no són bromes.
1: No són bromes. I per tant, tu, si un dia...
0: Quantes que faríeu? Li aniries a donar sa mà, tu?
1: No, jo l'observaria encuriosit.
0: Hola, col·legon.
1: Què passa, col·legon? No, però ara ho ha dit en Pep Marcús, mos deia en l'àudio aquell, que aquest instint primitiu que li surt és embargar-li una cosa. una cosa voladora.
2: Però que fa com un nin de 8 anys.
0: Bé, i què?
2: És com un nin, com un nin.
0: No té ànima, ho han dit.
2: És que, o sigui,
0: no és
2: fotria...
0: un nin, Jordi, ho pareix, però no
2: una cosa, en aquest programa no té ànima, jo li fotria una cosa aquí, com anava? No tenen drets, aquesta gent. Bueno,
0: no en tenen.
1: Se preguntes.
0: Se cosa és que...
1: En què arribaran a tenir drets, els robots?
0: Exacte.
2: Bueno, hi ha pel·lícules que van d'això.
0: Ara, en sèrio, per què aquell amo duia un robot humanoide en Esport de Solla? Se l'han duit a les vacances per entretenir-se? No ho entenc.
1: Per aventura, jo imagino que deu fer...
0: És qui li fa companyia.
1: Deu vendre qualque cosa.
2: Jo crec que s'ha gastat una pasta i ha dit, mireu, jo l'he de treure.
0: Li ha agafat també una habitació d'hotel.
2: Si hi ha gent que ho fa per sa mascota...
0: No, jo
1: ho demano.
2: Si hi ha gent que ho fa per sa mascota, segur que per robot també.
1: Sí.
0: Jo crec que aquest home que maneja el robot s'ha allotjat a l'hotel Eden d'Esport de Solla i li ha agafat també una habitació a part per ell.
1: Jo crec que li haurà agafat en el Jumeira, mira que t'ho dic en el robot.
0: Sí, els que tenen robots van en el Jumeira.
2: També seria divertit, a lo millor demanar qualque cosa per sopar que t'ho duguin a l'habitació i fer que el robot siguis que ho vagi a agafar.
1: Però jo vos dic una cosa. Jordi Ines, és a dir, si vosaltres tinguéssiu... un robot que vos fes tot, vos fes rentador, fes el dinar, el sopar...
0: Com?
2: No, què passaria?
1: No el tindríeu?
2: Jo sí.
0: Home, sí, però vull dir, és que són coses diferents. No ho sé, jo el que me posa nerviosa és la forma humana.
1: Ja, ja t'entenc. I a més que sigui de salsada d'un nen de 8 anys.
0: Per això, seria explotació infantil. No. Hi ha més àudios?
1: Sí, sí.
0: Ah, d'acord.
1: Bé, per tant, tenim un robot...
0: Què més t'han dit?
1: Robot humanoide d'un nen de 8 anys, pol·lulant per Port de Solla i fent por en els nins. Per ventura te podria pagar en feina, esta via, escolta, durant una setmana te faré, te replegaré taules.
4: Joder, em podria tenir, no, així, de robot.
1: Escolta, i de res, ja està. Gràcies per atendre'ns. Te sap greu que ho posis a ràdio, no, això?
4: Vale, sí, perfecto.
1: Vinga, moltes gràcies.
4: Vinga, passa un bon dia.
1: Igualment, adéu, adéu.
4: Adéu.
1: No. Bé, hi ha un vídeo que circula per redes del robot que passa ja per allí. Si no lo vio, no passa nada.
5: Vale, gracias.
1: Perdona, disculpe, ¿le importa que lo ponga en la ràdio, esto?
5: No.
1: No le importa.
5: No, ponlo si quieres, vale. No pasa nada.
1: Muchas gracias, que tengas un buen día. Adéu.
7: Però pareixia res comercial, pareixia una gent de vacances o no sé. Ah. Eren estrangers.
1: Que moltíssimes gràcies.
7: Molt bé.
1: Molt bé, ha estat molt amable. Que vagi bé.
7: Adéu.
1: Adéu. Adéu.

0: Aquesta cançó que se diu Robot, d'Antònia Font, i és veritat que l'univers d'Antònia Font està molt obsessionat amb robots.
1: No? Ciència-ficció...
0: Exacte. De fet, era una altra cançó que se diu Jo, Robot. Mira, escolteu.

0: Què diu, Xavi?
1: Acabi la cançó.
0: Que acabi la cançó. Vale, vols escoltar sencera? Vinga, va. Joder, no ho sé tot. Que és bona, és bona, és bona.
1: Els robots no ho saben tots. Per tant, tot ha començat perquè han rebut un àudio que mos donava aquesta notícia, sí. Amb la mà que investiguem. I
0: nosaltres hem fet el que mos en diuen.
1: Hem investigat i hem elaborat un informe.
0: Un informe.
1: Efectivament, entre turistes, veïnats i gent que caminava tranquil·lament de vora la mà, aquest cap de setmana ha aparegut un robot humanoide. És un robot en forma humana, de mida considerable, aproximadament 1 metre i busques, com un nen de 8 anys, amb cames i braços articulats i un aspecte clarament futurista. Caminava dret, amb passes lentes però fermes, avançant tot sol pel passeig i fins i tot travessant la calçada, sempre acompanyat per diverses persones. Darrere d'aquest humanoide hi anava un home que semblava ser-ne el director, controlar-ho tot o supervisar-ne els moviments. L'escena va cridar molt l'atenció. Molta gent s'ha aturat per mirar-lo. Altres el varen seguir uns metres i molts varen treure el mòbil per gravar aquell moment insòlid. No es va produir cap incident, però la imatge ha corregut ràpidament per xarxes socials i ha obert el debat. La pregunta ara és: estan preparats per començar a veure robots caminant amb normalitat pels carrers de les Balears?

0: Molt bon informe,
1: molt
0: Xavier.
1: Elaborat.
0: Molt...
1: molt elaborat,
0: evidentment. Minuciós. Però quines són les conclusions?
1: Les conclusions és que...
0: Les heu de treure vosaltres mateixos.
1: Mireu,
0: està preparat el món?
1: Jo crec que no.
0: Jo crec que tampoc.
1: No. Crec que sempre estem preparats per les coses, però després tots són problemes.
0: Tots són problemes.
1: És a dir, mos ha avisat, la literatura mos ha avisat. Les pel·lícules mos han avisat.
0: Vosaltres heu
1: cançons vist... Cançons mos han avisat.
0: Heu vist la pel·lícula Ja robat?
1: Sí, Will Smith.
0: Sí.
1: Sí.
0: És del 2004. Ja fa molt d'anys que la humanitat va avisar.
2: Sí.
0: Així que imagina't.
1: Altres també pel·lícules, bé, llibres, per exemple, Un mundo feliz, de Nadal Huxley, que no són robots, però també són mons distòpics que mos avisen de com esdevendrà la societat.
0: Fins i tot mos podrem enamorar d'un robot, això ja ho
1: sabem. Clar, Her, la pel·lícula Her.
0: Exacte, ja n'hem parlat moltíssimes vegades, que la gent ja s'acasa en robots o similars, tecnologies diverses.
2: Sí. Black Mirror també té molt de capítols que xerren d'aquest tema. També, però, mostren uns robots espectaculars i una cosa fantàstica i segurament aquell robot de Solla no podia ni baixar un pas de pedatons. Vull dir, també...
0: No ho sé, se movia bastant bé.
1: Però espera't d'aquí un parell d'any.
2: No avançat tant, pot
0: ser. Se movia bastant bé en el vídeo.
1: Bé, justejava molt, Però d'aquí un parell d'anys seran com nosaltres. Podran ser un robot aquí de veure aventura.
0: Vosaltres seríeu amic d'un robot humanoide?
1: No, jo no me'l creuria.
0: Jo li compraria regals per Nadal.
2: Però també el robot posaríeu... en la forma que hem vist o que simuli ser una persona.
0: És que fa por perquè d'aquí un parell d'anys aquests robots humanoides sortirà una capa de silicona per simular-los humans. Sí. Vull dir, tindran... la pell, no? Descol·loc que li posis cabells, fins i tot, que també poden ser humans. Això passarà.
2: Això passarà i fa por, i això té un nom, que no sé com se diu en català, però és el Valle Inquietante, que és aquesta sensació de quan una cosa s'apareix molt a la realitat, però no acaba de ser. I te crea com aquest desconcert i te fa por. Per tant, un robot que s'apareix molt, però que els moviments que són un poc ficticis, te genera un... T'agina una cosa
1: inquietud.
2: Rara. Sí.
1: Robots a la carta.
0: Vols que posen l'indicatiu del graduat?
1: Sí, hi diu molt.
0: A veure, Toni, gràcies.
3: El graduat.
0: És que, Jordi, ho has fet per això, no?
2: Efectivament, no era per amollar una dada interessant i per
1: ampliar
2: el nodrir de coneixement.
0: Quins altres continguts tassats de robots?
2: De robots no en tenc més.
0: Ja està, no en tenc més.
2: Greu.
1: Bueno, en qualsevol cas, el que passa és que aquest robot ha aparegut. Jo me sabria molt de greu que comencem amb robots pel món.
0: Quin nom li voleu posar?
1: De fet, m'ha violenta
0: un
1: poc.
0: Li posam un nom?
1: No, vull saber res d'aquest robot.
0: Willy.
2: Un robot.
1: No li posaran noms humans, el problema és que els humanitzem. Yeah. I de fet, nosaltres som una mica robots.
0: Jo què sé, Fletxa.
1: Fletxa, no,
0: són de
1: ca, no? És un nom robòtic, com de metall. No ho sé, com en metal·lúrgic.
2: Bé, tu diràs, Xavi, el que és un nom metal·lúrgic.
1: Futurista.
2: Aquí no,
1: no robot 1, robot
0: Mercuri,
1: 2, robot 3.
0: Mercuri.
1: Tampoc, perquè pots acabar estimant. Robot 3, robot 4.
0: Anumèric.
1: Numèric, ja està, fora.
0: Sí, és vera.
1: Com és que si no?
0: Com un camp de concentració.
1: Sí, és que l'hauríem de tractar així, no robots. Ara, perdó, si hi ha algú que defensa robots, però... És que mos conec...
0: Ara ja desvariam.
1: Sí, ja està, me'n podem anar.
0: Vinga. Robot majordomo, voleu que posem... Robot majordomo
1: d'en
0: Joan Miquel Oliver.
1: Sí.
0: Vinga, Joan Miquel Oliver, que, membre de... i lletrista d'Antònia Font, té aquesta cançó que és Robot majordomo.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. La Direcció General de Protecció Civil i Emergències alerta d'un episodi de calor intensa i persistent que afectarà les illes i també la península a partir d'aquest cap de setmana.
2: Segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia, entre divendres i dissabte començaran a pujar les temperatures per l'arribada d'una massa d'aire molt càlid i sec. A Mallorca, els termòmetres podrien enfilar-se als 40 o 42 graus a partir de dilluns, especialment al nord-est, al centre i a la meitat sud. També es preveuen nits molt càlides, fet que dificultarà el descans. Les autoritats recomanen evitar l'exposició al sol, hidratar-se sovint, vestir roba lleugera i ajornar l'activitat física intensa a les primeres o darreres hores del dia.
1: Per cert, que el treballador extén del manteniment d'ambulàncies de l'àrea de salut Pitiusa, que ha patit un cop de calor mentre feia feina, ha rebut l'alta ja de l'Hospital de Can Misses.
2: Els sindicats han exigit avui mesures immediates a la consellera de Salut per impedir posar en risc els treballadors sanitaris. José Manuel Maroto es portaveu d'USA.
3: Hemos lanzado que se haga en las mismas instalaciones donde están ahora ubicada la base del SAMU 061, que es un edificio del antiguo edificio de hemodiálisis, con la zona de aparcamiento de atrás, que esa zona se derrumbe y se hagan unas instalaciones, una nave en condiciones.
1: I els pacients que vulguin ser atesos per un psicòleg d'atenció primària a Eivissa han d'esperar uns 5 dies de mitjana, segons ha informat l'àrea de salut.
2: La consellera ha visitat el centre de salut d'Eivissa per avaluar el servei amb els psicòlegs que formen part del programa pilot que es va posar en marxa l'octubre, l'objectiu de millorar l'atenció emocional a l'atenció primària. En 9 mesos, els 4 psicòlegs del pla pilot han atès més de 1.200 persones amb trastorns lleus. S'espera ampliar el servei a més professionals. És la consellera Manuela García.
4: Nuestra opción es aumentar el número y aumentar el número de psicólogos en atención primaria porque pensamos que vamos en el camino correcto y que lo importante es que los ciudadanos accedan de una manera rápida a un servicio que le pueda hacer en un momento determinado que no cronifique un proceso.
1: Encara a les Pitiuses, la policia local de Santa Eulària ha desmantellat avui una festa il·legal en una vila de Santa Gertrudis on s'havien congregat més de 200 persones. El dispositiu ha acabat en denúncies per drogues, conductors que han donat positiu en les proves estupefaents i una investigació oberta per determinar totes les responsabilitats.
2: Segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Juan Carlos Rosselló, l'organització havia habilitat dos punts de trobada a Sant Rafel i al mateix poble de Santa Gertrudis, des d'on es traslladaven els assistents fins a la vila.
5: No observando, no sintiendo música, ya que no trascendía al exterior de la vivienda, han podido, por lo menos, actuar sobre los vehículos y sobre las personas que acudían a esta fiesta multitudinaria.
1: I a l'àmbit estatal, presumpte nou cas de violència masclista. Tres persones han estat detingudes després de trobar el cos sense vida d'una dona a un pou a Rincón de la Victòria, a Màlaga. Un dels arrestats és la parella de la víctima.
2: Les forces i cossos de seguretat de l'Estat estan investigant la troballa del cadàver i s'ha degradat el secret de les actuacions. Els investigadors esperen el resultat de l'autòpsia i altres diligències per poder esclarir els fets.
1: I a l'àmbit internacional, les autoritats veneçolanes eleven el balanç provisional de morts a 2.295. Hi ha més de 10.500 ferits, això després de 7 dies del doble terratrèmol. A Espanya, el govern de l'Estat ha elevat a 26 els espanyols morts i a 150 els desapareguts. Hem arribat a les 9:04. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: En 70 segon hora de Xiu Xiu, Anna Margalida Cifren es control tècnic i ha arribat el moment de conèixer...
1: Gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses són els discos durs humans, José Rosselló i Magdalena Amelia.

0: Plantegeu-vos una cosa, oients, teniu bona memòria? Jordi i Xavier, vos ho demanaré també a vosaltres. Teniu bona memòria?
1: Jo sí.
2: Depèn.
0: La teniu de peix o d'elefant?
2: Jo de peix.
1: I jo d'elefant, suposo. Idò. No.
0: Tu tens bona memòria.
1: Bona memòria d'elefant, no?
0: Sí, bona vale. Memòria d'elefant.
2: Jo vull pensar que d'humà. És a dir, ni una cosa ni s'altra.
0: Assa, quines respostes. Bé, idò, avui coneixem a dues persones que han desenvolupat una tècnica memorística impressionant i mos ho volen demostrar i mos ho demostraran davant tot Balears, crec. Bé, no sé, te posarem a prova. Ara no vull ficar pressió. José Rosselló, bon vespre.
3: Bon vespre, Inés, com estàs?
0: Molt bé, molt bé. Està molt bé. Magdalena Malià, com estàs tu?
4: Molt bé, molt bé.
0: Preparats per la prova?
4: Preparadíssims.
0: I ja comencem? No, és broma.
2: No, encara no.
0: A veure, és vera que sou, que teniu una memòria prodigiosa?
4: Això diuen. Ah, no és prodigiosa. Estem aprenent com se fa cada vegada més i cada vegada se pot aprendre. Però és vera que... És impressionant, després ho veureu.
0: Per tant, la memòria s'entrena, José?
3: Sí, la memòria 100% se pot entrenar. És una habilitat que el ser humà pot desenvolupar a un nivell molt, molt alt.
0: I de fet, vosaltres vos dedicau professionalment a ensenyar a la gent tècniques de memorització. Què feu exactament, Magdalena?
4: Ara, no són només tècniques de memorització, sinó que és un mètode d'estudi que personalitzem. Hi ha la memòria, però també totes les coses de concentració, lectura ràpida, organització... aprenentatge d'idiomes, diferents coses. Però és veritat que sí, mos coneix per la memòria.
2: Perquè vosaltres d'on sou? Perquè així mos ubicam una mica.
3: Mem, nosaltres som mallorquins. Jo sóc d'aquí de Palma i la Magdalena és de Porreres.
2: I us vau conèixer? Vareu trobar en punts en comú això de les tècniques d'estudi?
3: Bé, pues, realment és una història bastant curiosa aquesta, tenim que comentar. Jo estava estudiant a Madrid, vaig estudiar una carrera de finances, banca i segurs en el seu dia. I a tercer de carrera, pues, jo sentia que necessitava un canvi, no? Perquè se podia dir que jo era un estudiant bastant vago, saps? Jo m'imagino que a molta gent li ha passat això de que no tenia ganes d'estudiar i tal. I amb això, que un bon dia estava caminant per Moncloa, i curiosament vaig trobar ja a Magdalena, que... Bé, si vols contar-te un poc com va ser. No,
4: bàsicament va ser que estàvem obrint la sede que nosaltres teníem a Madrid. I com que era el principi, pues, donàvem flyers pel carrer, saps? I estàvem per allà... I un dia vaig dir, mira, jo t'ho diré en aquell lot. I la meva companya em diu, no, van al gimnàs amb jo, ja li he dit que feim tot això i passo olímpicament a nosaltres. I jo, no, ja l'ho trobaré. I vaig aturar i li dic, hola, toma, para ti. I em va dir, no m'interessa, va passar directe. I en sos temps vaig notar que era mallorquí. I li vaig dir, tu d'on ets? M'he dit de Mallorca. Jo també? I van ensenyar, amics. Vaig començar a explicar i tot, i va venir a guardar que anava.
0: Ah, quina sort, com et sa vida.
4: Sí, dos mallorquins per Madrid.
3: Claro. I quan coneixes un mallorquí a Madrid, pues és un evento històric, saps? Això és espectacular. I allà m'ha fet conèixer que existia aquest món i, bueno, el resto és història, aquí estoy, mare.
0: Molt bé, molt bé. Sí. I com funciona? És a dir, vosaltres teniu diferents tècniques, però avui xerrarem de la memorització. Si ens centrem en la memorització, què és el que ensenyeu exactament?
3: Vols respondre tu, jo?
4: És igual.
3: Bé, amem. La cosa és ben interessant, perquè nosaltres ensenyem totes les eines que són necessàries per tenir un mètode d'estudi bo. O sigui, vull dir, si jo t'ensenyo només a memoritzar, però no t'ensenyo a concentrar-te, de què te serveix memoritzar? De poca cosa, no és vera. Si jo t'ensenyo a memoritzar, però no t'ensenyo a comprendre, de fet, està a demostrar que pràcticament el 100% de problemes de memorització venen de falta de comprensió, no serveix de res. Entonces, hi ha que tocar totes les fases del mètode. Ara bé, la memòria és un fet espectacular perquè la gent està normalment acostumbrada a memoritzar llegint, repetint, reescrivint...
0: Empollar, queden, no?
3: Sí, posar colzos en plan la solució. És a dir, més hores, més hores, més hores, i clar, la motivació automàticament baixa, saps?
0: Sí.
3: Ara, la memòria té diverses característiques. La memòria, en primer lloc, és visual. Vull dir, si jo vos dic,
0: sí.
3: Torre Eiffel, que vos ven al cap?
0: París.
2: Sí.
3: No te ve la paraula escrita. Te ve París, la imatge. Clar, però quasi tot se fa de forma escrita. També és associativa, fa associacions i també és molt emocional. Vull dir, quan tu juntes aquestes característiques, se poden crear records a llarg plaç sense necessitat d'estar repetint.
2: Per tant, tu a tercera carrera vivies a Madrid, allà te consideraves un estudiant que eres fetjut, vares topar amb ella i amb la Magdalena, i de cop i volta va canviar-te el món, no? I vares començar a estudiar millor, més, i vas començar a passar gust, o com és aquesta història?
3: Bé, per jo va ser ben interessant, perquè jo realment... Se diu una expressió a Madrid que sacar el cinco punto gracias. No sé si vos sona això.
0: No, la veritat és que no.
3: O sigui, d'aprovar les assignatures bastant raspadet.
0: Ah, d'acord.
3: Sí. Claro, exacte. Entonces jo sentia que necessitava un canvi.
0: Anar-se aprovat, no?
4: Sí.
0: Ja està.
3: Claro, exacte. Entonces, gràcies a començar a estudiar d'aquesta forma, amb aquest tipus d'eines, la meva mitja va pujant a 7, va progressivament una millora fins a 8, a 9, i sobretot, per jo, la part més important, vaig poder començar a estudiar i a treballar a la vegada. Va ser un canvi brutal.
0: Claro.
3: I m'haig enamorat de l'aprenentatge. M'agrada molt.
0: I en Magdalena, per exemple, utilitzau tots els conceptes que ha explicat en José, però, per exemple, la nomenclatura, no? Aquelles paraules que ens ajuden a relacionar altres conceptes, aquest truc, que és molt antic, l'utilitzau o no?
4: No, no l'utilitzam. O sigui, això són les típiques tècniques que...
0: Exacte.
4: De la padrina, saps què te diu? Ara he fet una historieta, ara he fet una...
0: Una cançó, no?, per aprendre a rius, que tothom se'n deuen recordar.
4: O les preposicions de castellà, ante, cabe, concept, i tot les fes així de memòria. Això no és el que fem nosaltres fem. O sigui, són un altre tipus de tècniques, estan basades en neurociències, un altre estil. Però és veritat que no és... lo típic de ni fer un esquema, ni fer un resum, ni repetir, ni fer cançons, ni sigles, ni aquestes coses.
0: D'acord.
2: A quanta gent heu arribat a ajudar?
4: Ara nosaltres som molt més grans que només Mallorca. A Mallorca hem arribat ja a unes 1.000 persones que han fet el curs aquí. Després, en el món, han fet el curs, més o manco, pues unes 20.000 persones.
1: I quin és el perfil d'aquesta gent? Vull dir, són quasi tots estudiants o hi ha un pot de tot?
4: Mira, honestament hi ha un pot de tot, saps? Tipo, en realitat, el perfil principal són universitaris i gent de batxiller, val? Però després jo he tingut l'alumna més gran que he tingut en la meva vida, era una Mariluz, tenia 83 anys, i se va treure el first de l'anglès, per exemple, saps?
0: Però tant... clar, Magdalena, la memòria se té o se neix? Perquè jo tinc molt poca memòria. Per exemple, jo m'agradaria, per exemple, m'ho invent, fer teatre, però és que no me veig capaç d'aprendre-me un guió. Jo me'n va molt bé s'improvisació.
4: Claro, perquè així ens ha d'aprendre.
0: Per tant, sí. Per tant, se neix o se té? O sigui,
4: se neix o s'aprèn. S'aprèn total. De fet, jo no era mai un alumne de 10, no he estat tampoc un alumne que ha suspès.
0: Clar, però que no treguis 10 no vol dir que tinguis mala memòria.
4: Sí, sens dubte, no significa el mateix. Però és veritat que se desenvolupa totalment. O sigui, tipo, és una eina que tu has de tenir i te permet anar molt més enllà de lo que penses. I jo t'he dit que he tingut lots que me venien dient, mira, tinc molt mala memòria i després saben fer totes aquestes coses que, o sigui, poden aprendre qualsevol tipus d'informació.
2: Però clar, ara m'ho explicau això i clar, sembla un poc per art de màgia. Jo no sé quina és aquesta tècnica, perquè ho deus però no ho acabeu de dir. Com és això?
4: El mètode es diu Alcore.
2: Alcore.
4: Vale, sí.
2: Alcore.
4: Quasi. Com si fos en italià seria Alcore, però és Alcore. A-L-C-O-R-E. Vale? Perquè bàsicament són les sigles per a fer el mètode. No? Tipo, la majoria de gent quan ha d'estudiar no te fa Alcore. O sigui, el mètode tradicional te fa. Agafa un llibre d'història. Vale? L'òpic ho fas. Llegeixes.
2: Sí.
4: Llegeixes, si tens sort, t'entens. Per tant, la comprensió. Que no tothom l'entén, però si tens sort, t'entens. Després organitzes, que significa que fas un esquema, un resum o algo, i comences a repetir, a escriure i llegir. Això és el que fa la gran majoria de gent.
0: Sí.
4: Però el mètode que està demostrat, saps? Perquè hi ha tota una... Bé, nosaltres som una doctora de neuropsiquiatria que estudia totes aquestes coses, ha demostrat que és el core perquè hi ha l'aproximació, la lectura, la comprensió, l'organització, el record i l'exposició. Saps? Per tant, de dins cada una d'aquestes lletres hi ha mil tècniques que se poden fer, que se poden desenvolupar i tot.
0: Però, per exemple, vosaltres teniu bona memòria, entenc que sí, José.
3: Sí,
0: si vosaltres no teniu bona memòria,
3: sí,
0: tu te saps números de telèfons de tothom? Avui en dia ja... Avui en dia ja ningú recorda el telèfon mòbil de ningú. Antigament tothom se sabia fitxos, avui en dia ja no.
4: Mira, si te dono una anècdota, ¿vale? Ara normalment no aprenen coses que per nosaltres no tenen sentit. Tipo, jo només sé tot el número de telèfon del meu mòbil. Vale? Però en Pi vaig anar a una reunió d'empresaris aquí a Mallorca, que eren 50 empresaris, i volia fer un efecte guau. O sigui, volia fer qualque cosa que la gent se quedés amb això. I m'anava a presentar la gent i m'anava amb la targeta. I jo memoritzava cara, nom i número de telèfon.
0: Wow.
4: I després, quan m'ha tocat, m'han deixat un minut per xerrar, perquè només tenia un minut per fer alguna cosa. I m'ha aixecat i vaig dir, vale, deix-me un nom de qualcú d'aquí. I m'han dit, moment, Pepito, saps? En Joan. I jo, vale, en Joan Ramis, en Joan no sé què, en Joan no sé quantos. I el seu telèfon són, aquest, saps?
0: Uau.
4: Per tant, no ho feim de normal perquè no té sentit, saps?
0: Ja, ja, ja.
4: Però si ho volem fer, ho podem fer.
2: És com una espècie de superpoder, això.
4: Total.
2: Però, Inés, tu saps de què fris, jo?
0: Home, de posar a prova.
2: És a dir, per, fris de saber quines proves me'l faran. És a dir, per saber ben com és això, realment.
0: A veure, idò, ho provam?
2: Esteu preparats o no?
3: Estem preparats, estem preparats.
0: Vinga, idò.
2: Amem, aquesta dinam... Aquesta dinàmica en què consisteix? Com ho voleu fer?
4: Podem fer-ho amb el que vulgueu. Paraules, números, que vols demanar més?
2: Números?
4: Vinga.
3: Sí, podem fer números.
2: Podem augmentar la intensitat, la dificultat?
4: Sí.
3: Podem anar augmentant la dificultat.
2: Molt bé, què és el més fàcil?
3: Per exemple, jo et diria, quant de números, per tu, una seqüència numèrica, quant de dígits té que tenir perquè sigui molt difícil de memoritzar?
2: Ui, no ho sé, pots.
0: Sí,
2: pots. no ho sé.
0: 5.
2: No, pot just.
1: No, vale. A veure...
4: Tipo, un número de telèfon són 9.
2: Va.
4: Sí. No ho podíeu fer-ho.
2: Sí, sí. No?
4: Tipo, fem així, fem, tipo, jo què sé, el doble, 20.
2: Entesos.
4: 20 dígits.
2: Va, 20 dígits.
4: Vale. Començam amb 20 i després, si no, pujam.
2: 20 dígits.
4: Vale?
3: 20, va bé. I ara tancaré els ulls, perquè veieu que no estem mirant.
2: Sí,
4: moments.
2: Estem gravant, per cert, ho veureu a xarxes, això.
3: Sí, super, sí. Super, super,
4: super. Ara agafa aquest fal, que em fa en blanc.
0: D'acord?
4: Però feis així, vull que me digueu números aleatoris.
2: Molt bé.
4: Tipo 13, 24, 61, 32, el que vulgueu. De dos dígits, si fa més via, fes 20. Molt bé. Vale? Per tant, Ina, digue'm un número.
0: 5...
2: Dos dígits, o no?
4: Sí, dos dígits.
0: Ah, per 55...
4: Per 20, 55.
0: Vols, no té bona memòria.
4: 55.
2: 73.
4: 73.
1: 81.
4: Beníssim.
0: 24.
2: 47.
1: 92.
0: 13.
2: 18.
1: 03.
4: 03, beníssim.
3: Tenim que aligerar un poc, que si no... Anem, 47.
4: 47, 92, 13, 18, 03. Vale. I el darrer?
0: 10.
4: 10. Vale. Ara aquí tenim 20 dígits. Vale? Si vosaltres ho haguéssiu de fer, no vos ho faré prendre, vale? Però si vosaltres ho haguéssiu de prendre, seria bo de fer o mal de fer?
0: Molt mal de fer. De fer.
4: Molt mal de fer. Com ho faríeu? Quina seria la vostra forma de poder-vos aprendre això?
1: Jo mirar-ho, sí. Jo giro moltes vegades i...
2: Sí,
0: sí, cantar-ho, jo crec que...
1: Nina segueix en la tècnica.
2: 1, 2, 3.
4: Beníssim, va ser repetir. Repetir, cantar-ho, saps? Intentar trobar alguna cosa que te permeti en recordar-te.
2: Sí, de memòria.
4: Beníssim. Ara, si ho haguéssiu de fer, quanta estona li hauríeu de dedicar per estar segur que vos ho sabeu?
2: Per 20 xifres, és a dir, bon parell.
1: Clar, jo... Clar,
0: 15 minuts bons.
1: Diries, ah, ja m'ho sé.
0: Sí, exacte.
1: 15 minuts, ja t'ho saps, i d'aquí 5 minuts...
4: Ja, ja te'n recordes.
1: S'ha acabat.
2: Exacte, després li demana a ta mare que t'ho demani, en quantes, sí, exactament. Sí.
0: Ja m'ho sé, ja m'ho sé, no m'ho sabia, sorpresa.
4: Exacte. Vale. Per tant, la cosa és que ara mateix en José Quín s'ho tancats,
0: sí,
4: que no ho ha pogut ni veure...
0: Fa una hora que estàvem els ulls tancats.
4: Ni va estar repetint, ni va estar escrivint, ni res, no? I estic fent passar temps, aposta, perquè vegeu que no fa falta que ho vomiti tot d'una.
0: Clar, és que jo passava pena.
4: Perquè quantes vegades...
0: Bé, estem enredant.
4: Claro.
0: I aquesta lota s'han posat i tancats.
4: Saps? Jo me'n recordo que a vegades, antes de fer curs, havia moltes vegades que me telefonaven per donar-me una cita del metge i me deien dia 13 a les 15. I jo pensava, ui, espera, em sou un cop a punti.
2: Dia 15 a les 13.
4: Exacte. Saps? Perquè si no m'emboava. No? I encara en vi, un pot aprendre i seguir-se sapiguent. Vale? Ara, per tu tot vejo, José?
3: Mem, jo com ha estat superràpid això, com ho estàveu dient, necessito que me'l tornis a dir i si vol després el posam un poc més difícil.
4: Te l'he fet del dir, però després te'l poso més difícil. Ara, 55.
3: Sí.
4: 73.
3: Sí.
4: 81.
3: Sí.
4: 24.
3: Sí.
4: 47.
3: Sí.
4: 92. 13.
3: Sí.
4: 18.
3: Sí.
4: 03 i 10.
3: Perfecte.
4: Beníssim. Ara faig així. Vale? Fa-me una cara més xungo, que significa encara més difícil. Vull fer dir un parell més de números, tipus 30, 40, saps? Fem un poc més de números, així.
2: Molt bé.
4: Vic que m'ha demanat, jo soc dolenta d'aquí, saps? Per tant, fem un poc més. Ara, Ina, digue'm un altre número.
0: 41.
2: 91.
4: Espera un segon, 41.
2: Sí. Ah, perdona.
0: Així.
3: No sembla rebot aquí.
2: El ritme de la ràdio estem avançats una mica. Exacte.
4: 91.
3: 41, 91.
4: 41, 91, sí.
1: 72.
4: Beníssim. Ines.
0: 21.
4: Vale. Xavi?
2: 13.
1: 18.
0: 93.
4: 93.
2: 86.
4: 86.
1: 69.
4: I de res?
0: 22.
4: Molt bé, ara tenc el doble, tenim 40 dígits. Més difícil? Beníssim. Ara, la cosa és, normalment, si un hagués de fer això, saps? M'encanten les vostres cares, que mirar com si diria ara el que farà, saps?
2: És que, clar, en José aquí té els ulls tancats, sembla que està com meditant, no mou ni un múscul, l'hauríeu de veure.
1: No el desconcentris, però...
2: No, tens raó, perdona.
4: No. Saps que està tancant els ulls simplement per donar, de qualque forma, veracitat a l'exercici. Ah, saps? Que vegeu que no està mirant... Sí. Podria fer els ulls oberts, eh?
2: Ah, entesos.
4: Però jo perquè vegeu que no està mirant, que no està copiant, que no ha un joc de miralls que li xiven els números, saps? Per tant, és una altra forma completament diferent de poder aprendre. Perquè si ara ell s'ho sap, i li demanam, i s'ho sap, i només l'ha escoltat un pic, o dos pics, saps? Significa que existeix una forma que no repetir, ni reescriu, ni rellegir per poder recordar les informacions. I això és la revolució, no? Significa anar a classe, sortir de classe i t'estat el temari. Saps? Que unes coses que nosaltres ensenyem, per exemple. Per tant, és un altre estil. Ara tu, José, t'ho saps?
3: Els últims, una altra vegada, per favor, que se sent molt fort aquí.
4: Sí, 41.
3: Sí.
4: 91.
3: Sí.
4: 72.
3: Sí.
4: 21.
3: Sí.
4: 13.
3: Sí.
4: 18. 93. Sí. 86, sí. 69 sí. I 22. Ho tens?
3: Sí.
4: Beníssim. Ara, fem així. Confiam o li demanam? Ja que hi som.
2: Com que confiam o li demanam?
4: Tipo, confiam i li deixam fer o li demanam els números?
0: No li hem de demanar. Però si no encerten, no passa res. Vull dir que és molt difícil.
4: Ni n'està posant pena. Sí, no t'ho preocupis.
3: Digui'm si última ronda un altre gas.
4: Sí, 41, 91... 72, 21, 13,
3: sí.
4: 18, 93, 86, 69 i 22.
3: Vale, perfecte.
4: Sí?
3: Sí.
4: Beníssim. Ara, li faig dir l'únic que digue'm-los un a un, perquè si no aquí hi ha molts. Vale? Per tant, quan tu vulguis me dius xifra, xifra, des primer de darrer. Faig així, així, el voice. Sí. El manco, vale?
3: Vinga, super, doncs pues vos deim ara tots els dígits, vale? Disculpeu el tema del renou i tot això, però bé, beníssim. Anem, de dígit en dígit teniu un 5, un 5, un 7, un 3, un 8, un 1, un 2, un 4, un 4, un 7, un 9, un 2, un 1, un 3, un 1, un 8, un 0, un 3, un 1, un 0, un 4, un 1, un 9, un 1, un 7, un 2, un 2, un 1, un 1, un 3. Després teniu un 1, un 8, un 9, un 3, un 8, un 6, un 6, un 9, i després els dos últims són un 2 i un 2.
0: És correcte!
2: Increïble!
0: L'ha encertat, eh? Número per número, dígit per dígit. Uau, impressionant, sí. La veritat. Uau.
3: És impressionant.
0: Com ho fas?
3: Utilitzes tres característiques de la memòria. Sí, visual, associativa i emocional. Tu quan tu saps aquestes tres característiques juntes pots fer coses com aquestes, però en temari d'estudi, en vocabulari d'idiomes, en qualsevol cosa vulguis aprendre.
2: Però qualque pinzellada, aquesta
0: tècnica. Estic
2: molt
0: cabalada.
2: Qualque pinzelladeta.
0: Jo t'he dit que et feies qualque cosa en ses mans. És a dir, tu tenies els ulls tancats, anaves fent respiracions i tenies ses mans entrecreuades i veia que te tocaves els dits.
3: Aquesta cosa que he fet de ses respiracions, ses mans, és simplement perquè també... En un entorn així, amb aquest exercici,
0: no,
3: quan
0: clar,
3: el faig a la meva acadèmia,
0: sí, no.
3: El faig a la primera sense cap tipus de
0: la
3: problema.
0: La ràdio, tenim dues càmeres aquí que mos enfoquen. Claro. Hi ha un focus aquí a l'estudi.
3: Era un
0: que
3: número
0: rere
3: l'altre, tal, no sé què. Entonces, una de les eines que nosaltres ensenyem i que jo aplico és la gestió de l'estrès. O sigui, per jo fer això fa 7 anys, hauria estat impossible. M'explic?
0: Sí.
3: Impossible. Entonces, senzillament, estava gestionant el meu estrès. Ara, te puc ensenyar un poquet d'aquesta tècnica posant-te un exemple. Vale? Per exemple, per vosaltres seria útil saber com se poden aprendre noms.
4: Clar, cares i noms,
1: sí,
4: per exemple.
1: Per favor. Sí.
3: Així veus un exemple de lo que és una associació. Vale. No imaginar com se pot aprendre un nom. No sé si vos ha passat de presentar-vos amb una persona i automàticament el nom se t'olvida.
1: Sí. Cada passa... dia.
0: Totalment, jo també.
3: Hi ha gent que pensa, me passa sempre. No
0: sóc fatal amb els noms.
3: Pues aquesta tècnica té dos passos. Passo número 1, escoltar el nom. És un bon pas.
0: Sí. Jo me passa que crec que no l'escolt, això és important.
2: Perquè estàs més pendent de la interacció social, de saber com encaixar bé les mans.
0: Si som aquí,
2: si has de fer una pesada, si has de donar la mà.
3: Exacte, exacte. Sí. Ara, no m'imaginàs, la meva companya serà Magdalena, que voleu aprendre-vos el seu nom. Com ho tindríeu que fer? Tindríeu que fixar-vos en un rasgo inamovible de la seva cara.
0: Uau.
3: Vale. I Magdalena, a què vos recorda?
0: A ser Magdalena.
3: A ses Magdalenes. Quin diríeu que és un rasgo de la Magdalena? Pot ser els ulls, la sonrisa,
0: sí. Podríeu... Somriure que té.
3: Exacte, podríeu imaginar que en el seu somriure, en lloc de tens, Té magdalenes.
0: Ah. Ui.
4: Quin és molt raro, però funciona.
2: Poètic, això,
0: eh? Que intimidatori, no? Sí, tipo, sí. No li diré a una persona la tècnica que he utilitzat,
3: no? No li tens que dir.
0: Pot ser incòmode.
3: Clar, no li tens que dir.
0: Ara no me diguis quines has utilitzat en nosaltres, eh? No, no ho diguis. Uau, d'acord.
2: Molt bé, molt bona tècnica. Increïble.
0: Jo sap què faig aquí quan ve gent. A vegades tenim l'estudi ple, ple. I me pos de dreta a esquerra. Toni, Joan, no sé què, no sé què, no sé quantos. I a vegades me pos Toni, camiseta negra. O sigui, una tècnica excel·lent.
1: Tècnica excel·lent.
0: Excelsa.
2: Jo això m'ha
1: recordat una cosa que jo feia quan era adolescent, anava a l'institut, que era... Jo havia de recordar l'endemà havia de la cartolina. Per tant, què feia? En lloc d'apuntar-m'ho, deixava una cosa a l'habitació fora de lloc. A mi ha deixat la camiseta penjant...
0: Ja.
4: I se'n fa recordar.
2: Sí.
1: I jo veia la camiseta i deia, ai, la cartolina. Mm-hmm.
0: Sí, jo m'apunt un... A sa mà.
4: A sa mà.
0: Cartolina. Sí, sí, que no me la deixava.
1: Així és infal·lible.
0: I sap què faig ara? Perquè queda lleig posar-me coses a sa mà. Me poso una estrelleta a una ratxa i penso, per què m'he fet això?
4: I te'n recordes?
0: No, no me'n record. A vegades m'oblida per què m'ho he fet.
1: Jo, però, José, sí que te vull demanar. Ara no t'ho vull ficar ja amb un compromís, però fins quan recordes? Aquest número ja els has oblidat de la teva ment.
3: Vols que te'l torni a dir?
0: Sí.
1: O encara ho podries tornar a dir?
3: I vos ho puc dir una forma... En...
4: Sí, el pots dificultar jo.
2: Ara dirà l'enrevés, t'imagines?
4: Exacte, t'ho poden dir en l'enrevés per cap problema. Saps? Ara la pregunta de l'abecedari el coneixeu de la A a la Z. Sí. De la Z a la A no és tan fàcil recordar-ho. El poden fer, sortiria, però no és tan fàcil. Ara, José, tant que us ho deixi, bon que no mires. Ara, des de res, primer, José, dale.
3: Mirau, del revés teniu un 2, un 2, un 9, un 6, un 6, un 8, un 3, un 9. Després, abans teniu un 8, un 1, un 3, un 1, un 1, un 2, un 2, un 7, un 1, un 9, un 1, un 4, un... 0, 1, 1, un 3, un 0, un 8, un 1, un 3, un 1, un 2, un 9, un 7, un 4, un 4, un 2, un 1, un 8, un 3, un 7, un 5 i un 5.
0: És correcte! No van a fallar cap ni un. Un aplaudiment. Sí.
2: No, no, increïble. A veure, però això on se pot aprendre? I si ara, per exemple, el collent diu, no, escolta, jo m'agradaria aprendre a fer això per impressionar els meus amics, o per aventura, perquè tinc... no me'n recordo el nom de la gent.
0: Unes oposicions.
2: Som un estudiant fetjut.
4: Mira, quan jo vaig fer el curs fa molts anys, jo vaig passar a estudiar... Jo feia infermeria, vale? Jo vaig passar a estudiar el que feia en 5 hores amb una. I feia el màster, i vaig passar un 7 en 2 de mig, un 9 en 8. I em vaig treure la plaça en 21 anys, l'oposició, en 4 mesos d'estudi. I per això és realista, però d'una altra manera.
0: Perdona, abans que ho digueu, perquè ja serà el darrer que digueu, ho heu utilitzat mai com a per un benefici propi?
4: Per lligar.
3: Per lligar, no?
4: Claro que sí.
0: Exacte.
4: Clar que sí.
0: Per exemple?
3: Anem, ja per exemple... Què t'he de dir, saps?
2: Ho pots dir?
3: Sí, sí, sí. Ja m'agrada passar l'estiu a Eivissa, saps? Bé, entonces, de festes, que és com un... Podem dir, no?, com si fos màgia, saps? Sí, la gent quan ho veu és una forma d'impactar directament. Entonces,
0: te faig un truc?
3: Claro, per un lot també és una carta que se pot jugar. Mira, sóc intel·ligent, tal.
4: La meva darrera parella la vaig conquistar fent això, saps?
2: Ah, sí?
4: O jo què sé, ho vam fer per entrar a puestos gratis. Tipo, si t'ho sorprenc, m'ho fas, saps?
0: Mm-hmm.
4: Ah, sí? D'entrar...
0: Clar, clar, clar.
4: Oh, però podem fer mil coses. M'ha pres el calendari de tot l'any, per exemple. Hi ha coses que són un poc estúpides fer-les, saps? Però que et serveix per impressionar. Després hi ha coses útils que és estudiar el que tu vols fer.
1: Clar, jo m'imagino, per exemple, per lligar, si te conta una anècdota tal i tu la recordes, no? I recordes aquell moment
3: també,
1: i ho treus molt de temps després, li treus i, no? I quedes bé, no? Dius, ei, sí que m'escolta.
4: Saps, m'escolta, exacte.
3: Sí, sí, això és clave.
0: Molt fort. Sí, sí. Mira, quan deien, Xavi, com ho podem fer per si mos interessa... a tenir tan bona memòria com vosaltres?
3: Pues mira, nosaltres tenim una acadèmia, vale? Entonces, si mos voleu cercar per les nostres xarxes socials o així...
4: Les xarxes socials nostres són bastant nostres, tipus, no hi ha molta informació dels curs. Però està, com jo soc a Instagram, m'atén de memòria, fàcil de recordar.
0: Sí.
4: Ell està com...
3: Jo, José Rosselló 8, no és molt complicat.
4: Però després sí que tenim una pàgina... que si qualcú vol cercar-la, se diu tepuedeinteresar.com/aprendizaje-rápido-mallorca.
0: D'acord.
4: Per tant, la gent va allà i pots posar el seu xo i posa, vols fer-nos una pregunta i m'ho demanen.
0: Molt bé. Jo crec que si no, també saben el nostre telèfon i...
2: Jo crec que l'Inés s'hi apuntarà.
0: Pot ser.
2: Pot ser.
0: No dic que no, no ho descart. Magdalena Malià, José Rosselló, moltes gràcies per haver vingut.
3: Un plaer gigantesc. Gràcies.
0: Adéu, adéu.

0: IV3 Ràdio és diversió. La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva o des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Plana Internacional.
11: Inaugurem a Xiu-Xiu Plana Internacional. Atenció, perquè una moneda de 2 euros de Mònaco s'ha revalorat i ara pot valer fins a 1.000 euros. Només n'hi ha 16.000, però si la trobau podríeu treure-ne 750 o 1.000 euros.
12: Es tracta d'una edició commemorativa de 2018 i la podeu reconèixer perquè és una moneda de 2 euros, però a una cara hi ha escrit Mònaco i a l'altra François Joseph Bosio, 1768, esculpteur de 2018. De fet, està gravada la cara d'aquest artista amb una nimfa al costat. El disseny reta homenatge al llegat d'aquest artista en qüestió i una de les seves escultures més famoses.
13: Jo crec que a partir d'ara pagaré amb efectiu, s'ha acabat pagant targeta o amb el mòbil.
12: Dius efectiu? Començarem a cercar.
11: Duis efectiu o no?
12: No.
11: I de començar a treure efectiu.
12: Exacte.
11: Perquè has de trobar aquesta
12: sí,
11: moneda.
12: Sí, no, però jo no crec que el trobem, francament.
11: No és tan cara, 1.000 euros?
12: No.
11: Jo per 1.000 euros...
12: Home, tu sabem que tu esteu poc adquisitiu.
11: No, però vull dir que me moc, però tampoc és tant.
13: Home. Això de les monedes rares és un tema.
12: Sí.
13: Llavors, pessetes també n'hi ha que alerta.
12: Sí. Ha dit, si teniu monedes perquè vostre ho cercam, en si per ventura tenen valor.
13: Com una estranya.
11: Més notícies. En marxa l'operació de rescat de l'alpinista que du congelat 30 anys a l'Everest.
12: És conegut com a Botes Verdes, perquè fins ara no es coneixia la seva identitat, només el color de les seves botes verdes.
13: I el rescaten després de 30 anys, que jo diria, a buenas horas, mangas verdes.

0: un horror, la vos recomano. Quin que...
1: Gomet.
0: Que és un gomet. Ara m'està sonant el mòbil. Cristal, una cosa terrible. No havia passat mai.

0: Idò, sí, ja la tenim aquí. Acaba d'entrar a Passaporta, na Mònica Borràs. Bon vespre, Mònica, com estàs?
1: Com estàs?
2: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Què és això de François?
2: És que em sap greu, escolta, que esclar, no ho havia llegit abans.
1: François.
2: François Joseph Bosio.
0: És que en Xavi no s'ha llegit, jo és guió.
2: Mem, Mónaco François,
1: no? François.
2: Perdona, és que m'ha vengut de sobte.
0: François Joseph Bosio.
2: No, escolta.
1: No ho arregleu.
0: Tu com ho diries, Mònica?
1: Home, no ho posa aquí. François. Ja, que jo diria François Joseph Bosio.
2: I després, esculteur?
1: Esculteur.
2: Esculteur.
1: Esculteur.
2: Molt bé, me sap greu llegir els guions.
1: No, però bueno, era per ficar-me amb vosaltres, només en entrar. Com estàs?
2: Bé.
0: Bé. I tu?
1: Bé. Mira, avui duc dos munters de papers.
0: Mm-hmm. Sí, ja te veig ja. Tens dos guions.
1: Avui un trob que començarem el mes de juliol.
0: Sí.
1: Triant el tema que, del qual volen parlar, de dues opcions que jo vos donaré.
0: Ah, i no vam en la temporada d'estiu.
1: Sí, què trobes?
0: Tu mos donaràs dos temes i nosaltres triarem.
1: Sí.
0: Podem triar també qui mos escolti.
1: Clar, per favor.
0: I d'atenció, 971-13-99-00, si voleu triar el tema que xerrarà avui na Mònica. 971-13-99-00.
1: Molt
0: però
1: bé.
0: Mos donaràs opcions.
1: Sí, tenc dos sons que vos poden ubicar bé, però després poden donar pistes i explicar el tema. Un és aquesta sintonia que la gent jove, no, però la gent més grandeta, li sonarà tantíssim

0: Ara se suposa que ho han d'endevinar, la sintonia.
1: No l'heu sentit mai, vosaltres tres.
2: Això m'ho sona molt, però no et puc identificar.
0: És un passo doble, no? No ho sé. Jo crec que sé què és, però no ho diré.
1: Digueu, clar que sí. Jordi, tu ni te sona.
3: No.
1: No, normal. L'estrany seria que te sonàs. I d'oïnes, digues.
0: És una sèrie de televisió que se feia antigament, que és Curro Jiménez.
1: Sí, senyora, Curro Jiménez.
2: Molt bé, Inés.
1: Vols anar a Curro Jiménez?
0: Sí, Curro Jiménez.
1: Curro Jiménez, no, això no record si ho diu. Crec que no
0: em sona. Jo ho record, això, jo record.
1: Sí.
3: Home, els doblatges ho fan, aquestes coses, eh? Sí. Com a Friends, que diuen col·legues.
2: Ah,
3: sí? Sí.
1: A més, que ho fan sempre en sabeu d'un dels personatges.
0: Ah!
1: Llavors heu fixat que sempre sabeu d'un personatge que anuncia això. Idò, una opció que tenim avui és xerrar de Curro Jiménez. És una sèrie dels anys 70, històrica, encara avui en dia se'n parla, de fet, l'estan reposant. I...
0: Ah, sí?
1: Sí, sempre la reposen, he de dir. I si no, se pot trobar a l'arxiu de Ràdio Televisió Espanyola. I he de dir que aquest dia, segur que aquesta setmana l'han reposada i he pogut veure el primer i el segon episodi, que no els havia vist o no els recordava, perquè clar, quan van emetre la sèrie era molt petita i no sabia al principi i ho he trobat interessant. I d'aquesta és una opció. Si voleu, parlarem de Curro Jiménez.
0: D'acord.
1: I si no...
0: Recordeu que podeu triar 971-13-9900.
1: Molt bé, i l'altra pista que vos donam és aquesta altra. Bé, és una música així...
0: Tètrica.
1: Com a de misteri...
0: Ai.
1: Catàstrofe.
0: Ai.
1: Bé, aquest altre tema que han triat és una pel·lícula que se va estrenar ara fa 30 anys. I és una pel·lícula que, vulgueu o no, està un pot d'actualitat per les dates en les quals estem. Que això és...
2: La guerra dels... No.
1: Molt bé.
2: La guerra de los mundos.
1: No, però bé. Però estem
0: perquè
1: ses
0: dates.
1: Malament.
0: No.
1: Ses dates és perquè avui quin dia som? Dia 1 de juliol.
0: Sí.
1: I d'aquí 3 dies serà dia 4 de juliol. Que és...
2: El dia d'acció de... No.
0: El dia dels Estats Units.
1: Exacte. El dia en el qual els Estats Units celebra la seva independència.
2: Sí.
1: I moltes pel·lícules...
0: Independence Day.
1: Sí, senyora. Independence Day. L'heu vista?
0: No.
1: Jo tampoc, jo segurament sí, però no lo record. Però és un tema que està molt d'actualitat perquè ja sabeu que també s'acaba d'estrenar una altra pel·lícula, que és aquesta Disclosure Day, el dia de la revelació, en el qual se toca un poc el mateix tema i també coincideix amb aquestes dates. Que trobeu? Quin tema vos agrada més?
0: O sigui, hem de triar entre en Curro Jiménez o Independent Day. 971 13 99 00.
2: Independent. Entre currito o independent, sabe?
1: Què trobes?
2: Això m'agradaria fer més
0: independent.
1: Voleu votar amb un paper en secret?
0: Sí.
1: Però com que sou tres,
0: sí. Gent que votaran aquest dos.
1: Si gent que telefoni tendrà un vot, pesarà més.
0: Home, els oients comanden.
1: El telèfon, clar, que el vostre.
0: Els oients comanden.
1: Però el telèfon el recordam, 971 13 99 00, Curro Jiménez o Independence Day. I, clar, tots els dos temes tenen conseqüències. Curro Jiménez, Sancho Gracia, Daniel Sancho...
0: Oh!
1: No és que parlem. I llavors un altre, Independence Day, té tota aquesta branca també de la desclassificació d'OVNI, de tota aquesta documentació d'Estats Units.
0: Triau Curro, que Estats Units m'ho és igual.
1: Oh, no, pobre, ara estan... No.
2: Jo volia independent, però... Men, si nina, m'ho demana, li fa tanta il·lusió. Jo, francament, m'ho
0: demana. No, il·lusió.
2: No, home, va, jo m'ho met tot dos.
0: Tu que havies votat, Jordi?
3: Jo no havia votat.
0: Vinga, i doncs, votam un, dos, tres.
2: Va.
4: Un, dos, tres.
2: Curro.
0: Curro.
1: Vale, i d'això ho guardam.
0: Però no m'heu de fer cas.
2: No hem estat pressionats per el nostre director. Ell que llei la dona que mos paga cada mes.
1: Gens.
0: Senyora.
1: No, jo pensava que ja havia proposat votar en secret així tapat.
2: Clar, així és vot secret.
1: Curro Jiménez, clar, sabeu qui és l'actor que l'interpreta? Sancho Gracia.
0: Molt fort, es predí de l'assassí de Tailàndia.
1: Exacte, que és molt fort, eh? Molt fort.
2: Sí, això sí.
1: Ara parlem de xafardet, de xiu-xiu, però això és el que parlem. Però bé, és una sèrie... clar, molta gent li sonarà rància, un poc antiga, molta espanyola, no sé què dir-vos. Però té un punt, perquè mirant tot el dia pel·lícules de l'oest, i això seria com una pel·lícula de l'oest o una sèrie nostra. Mm-hmm. I a més amb un personatge que està basat en un personatge real, que és una altra cosa que jo desconeixia.
0: Sí?
1: Ah, jo tampoc ho sabia. Idò, sí, història, clar, sabeu que en Curro Jiménez és un bandoler que... Clar, jo ara que he vist els primers episodis, els de temps fresc, bueno, no senses, però bé. En el primer episodi ell és un barquer. Té una barca que travessa d'una part a l'altra del riu, en el seu poble, que és un poble de Sevilla. I fa feina per als dolents, li volen llevar la concessió, diguéssim, que la té sa mare, i aquí hi ha un trull fins que ell, per venjança, els mata a tots i ha de fugir. Ha de fugir i és quan se converteix en un bandoler. Els altres personatges, que també són molt interessants, tenim en José Sancho, en Pepe Sancho, que va ser somo de la María Jiménez.
0: Sí.
1: L'ubicau, Jordi, no. Però bé, una cantant.
0: Sí. Jordi, escolta,
2: sí.
0: En el graduat entra tot això, aquesta teoria.
1: Perquè jo me lo proposo.
0: Com a graduat l'hauries de saber.
3: No ha entrat en Curro, en esta no mare d'audiovisual.
1: No t'ha entrat?
3: No. Pues podria entrar, eh? No,
1: home, podria entrar. A més, se rodava en cinema, se rodava tot en cinema. Bé, era aquest personatge, en Pepe Sancho, que li deien el estudiante, perquè és un pícaro jove, guapet, que el que fa és dir que és estudiant, que estudia a la Universitat de Sevilla o no sé quina.
2: I que va de crack.
1: I va de crack, però en realitat té molta barra. I, de fet, en el primer episodi o en el segon... Bé, el primer episodi és en Curro Jiménez, que té tot aquest incident i que ha de fugir. En el segon episodi ja coneix en els seus companys, coneix el Algarrobo, que és Álvaro de Luna, és un actor 10 que fa un personatge 10 i que fa del brut, de sa pandilla, diguéssim, no? A més, curiosament li deien el Algarrobo perquè sembla que durant el rodatge ell, entre Toma i Toma, se menjava sargarrobes.
0: Que són boníssimes, les sargarrobes.
1: Que m'adius, ja no les
2: he tastades.
0: Molt dolces.
2: A més, no jo no les reboqui, me les envio
0: directament. Jo les faig per aigua i les... com un regalim.
2: Sí, les
1: tu també, Jordi?
3: No, jo m'agradava molt els pastells de garroba que se fa.
1: Jo tot això no ho he menjat mai.
0: Ara està molt de moda, ha estat molt de moda la garroba.
1: Clar, és com una delicatessa, no? La farina de garroba i tot això.
0: El substitut del xocolata.
1: Ah, mira, i llavors hi havia aquests tres personatges principals, més un altre que ha estat un parell de capítols mort, que és el fraile, que era un frare de veres, però que també volia lluitar contra les injustícies i se fa bandoler. Llavors, conta la història d'aquest bandoler, que van, en teoria, per la serrania de Ronda, però veure que se va rodar a molt més indrets. Crec que és en aquesta sèrie, ara no puc comprovar 100%, que a la capçalera van ells a cavall, tocotó, i a una de les preses se veu un avió, que s'ha colat a la imatge.
0: Que bo.
1: Clar, en aquell temps se deia...
0: No passaven avions.
1: No passaven avions, i és vera que els paisatges, els entorns estan molt ben triats, i curiosament, en el segon capítol, clar, hi havia molt de personatges secundaris que llavors se varen fer famosos, un d'ells és la Pantoja. Sortia de joveneta.
0: Veus com havíeu de triar Curro?
2: Va sortir allà. Allà va ser la revelació de la Pantoja.
1: No, tampoc. Va sortir, va tenir un personatget.
2: Però se va donar a conèixer en aquesta sèrie o ja...
1: No, jo crec que començava. És molt jove encara, cantava molt bé. I allà la posen com una cantant que està allà una
0: un tablao.
1: Un tablao d'aquests de carretera, una fonda d'aquestes, i canta, no? I llavors l'Algarrobo, vagat, queda onnibulat i la tia de Montella i tal, però bueno, ella fa un paper petit, però hi va haver molts altres actors que també volen sortir en aquesta sèrie. És vera que la sintonia és mítica, és una peça de Waldo de los Ríos, que curiosament, bé, va fer moltes sintonies i aquesta és una de ses bones, també.
0: Però, Mònica, com és que has mirat els dos primers episodis, tu?
1: A veure que sempre la reposen. Hi ha sèries a Televisió Espanyola que sempre la reposen. I jo, bé, Curro Jiménez, sí, l'arbista, saps de què va...
0: L'arbista per gust, idò.
1: Ara sí.
0: Vull dir, no era per nosaltres, qüestió... Ah, d'acord.
1: Perquè a veure que de vegades era una de les sèries que volia dur en el programa.
0: D'acord,
1: però, clar, tampoc. I a veure que el primer episodi t'explica un poc la situació del personatge i és perquè li passa el que li passa, no? Que se converteix en aquest heroi. Com us deia, l'any 76 se va començar a fer aquesta sèrie, se va convertir en tot un fenomen social, que en aquell temps, insistim, només hi havia dos canals. la primera cadena i la segona. I la segona no, no matia sempre. Vull dir que es de matí no hi havia tele. O sigui, tu,
0: i què hi havia, Ida?
1: No hi havia res, la carta d'ajuste, res. No
0: ah, allò, sí, allò, allò. Del teletesto.
1: Sí, ni tan sol no hi havia teletesto.
0: Uau.
1: Hi havia la carta per ajustar, fer balanç de blancs, sí, tapar sí, les càmeres, sí, i era allò
0: aquella
1: que
0: tenia. Aquella bolla de colors, no?
1: Sí, exacte. I a veure que més endavant sí que hi havia programacions de matí, i era com... programacions de matí, i ara, clar, imagineu que hi ha 24 hores de televisió. En aquell moment, clar, només se veia el primer canal o el segon, punt. Mm-hmm. I l'endemà tothom xerrava de lo mateix, perquè tothom havia vist el mateix. Clar, Curro Jiménez mostra bé tota aquesta manera de fer d'Espanya, molta picaresca, i se va començar, com vos dic, a emetre l'any 76. La història real, o la història, se situava durant la Guerra del Francès, que li deien entre el 1808 i el 1814. És quan Napoleó havia invadit Espanya i l'exèrcit francès ocupava bona part de la península. I al marge d'aquests exèrcits també van aparèixer grups de guerrillers, de bandolers, que coneixien els camins, que se podien amagar bé per muntanyes, per pobles, i, de fet, com vos he dit al principi, en Curro Jiménez va existir de veres, estava basat en un personatge que se va dir Andrés López Muñoz, el coneixien com a El Barquero de Cantillana, i que va viure realment al segle XIX. A veure que la sèrie agafa una sèrie de llicències, normal, no? Perquè tampoc seran molt fidels. En Curro Jiménez nostre era una mescla de diferents personatges històrics. També té... És com un poc Robin Hood andalús, perquè també ajudaven els pobres. Vull dir, roba, però també com un poc de justícia social, no? No tant perquè ho necessiti. I llavors també és un... cada poble té una estimada, una
0: és lota. Un Don Juan.
2: Sí, devia ser un tipus Curro.
1: Sí.
0: A veure,
1: eren curros. Idò, clar, són aquests personatges al marge de la llei que desperten simpatia, t'identifiques amb ells i tenen alguna cosa així de rebel romàntic. Sancho Gracia era un actor immens. És com en Chanquete. Després, en Antonio Ferrandis, després de Verano Azul, tothom li deia Chanquete. Li va quedar per sempre. Encara que va fer Volver a Empezar, que va guanyar un Oscar, en Mangarci, va fer papers importantíssims, però... per sempre va ser en Chanquete. Idò, en Sancho Gracia sempre va ser Curro Jiménez. I diu que ell responia tant si li deien Sancho com Curro. Curro, Curro, i ell, sí, què passa? Idò, clar, era un tio molt xulo, així, molt tirat en band. Eren l'Algarrobo, que vos he dit abans, era l'home fort, un poc inculte, un poc visti, no? Però era molt noble.
0: Ell com actor, dius?
1: Ell com actor. I també hi havia l'estudiante, que era un poc més viu, més intel·ligent, i que cadascú tenia el seu contrapunt, no? Hi havia un altre personatge, que li deien el Gitano, i funcionaven un poc com una família, s'amagaven, se posaven super d'acord, no? Era lleialtat, una amistat, i de fet se va rodar sobretot a la serra de Grazalema, a Cazorla, Carmona, Arcos de la Frontera, en aquests pobles blancs, que encara quedaven, i també és vera que quan necessitaven bulto gent, agafaven la gent dels pobles, vull dir, la qual cosa era superautèntic, no? Que quedava molt bé, anaven, bé, mostrava aquesta imatge un poc romàntica. Els anys 70 va ser molt innovadora, perquè és vera que sempre teníem aquesta influència de les pel·lícules americanes, els vaqueros, no sé quants, i quan se van començar a fer produccions pròpies, clar, vulguis o no, t'identifiques moltes, el que mos passa també ara en set sèries que fa IB3, no? O que se maten a IB3. És gairebé, com vos dic, una pel·lícula, una sèrie de l'Oest, un western que se feia aquí. A més, hi ha altres curiositats, i és que se va exportar a altres països, a molt de països. De fet, se va emetre a França, Itàlia, Alemanya...
0: I se doblava.
1: América Latina...
2: Que bo, no
1: se doblava, sí, però clar, devia ser un espanyol. Així, va, com teníem aquesta imatge, no?, en els anys 70. De fet, explicava els canvis d'Espanya, també explicava aquesta noblesa, encara que fossin pobres, un poc com tot això. I just s'estrenava, clar, recordeu, el 76, just quan havia mort Franco l'any anterior, en la qual cosa també tenia com un aire fresc de renovació, no? De llibertat, de viure al marge, de rompre les regles...
0: Com un bon curro.
1: Sí, senyor. Si voleu, tenim, hem agafat un fragment a l'atzar, pràcticament, on xerren un poc en Sancho Gracia, en Pepe Sancho i també el Algarrobo.
5: Pregunte lo que quiera. Nosotros cogemos a esa gente, los entregamos y nos despedimos. Luego volvemos a la sierra.
6: ¿Qué quieres decir?
5: Mira, este por gitano, este por bruto, yo por bribón. No creemos en eso de formar parte de la sociedad. Pero no queremos impedir que tú lo hagas.
6: De modo que me separáis de vosotros, como un apestado. A eso se llama gratitud, pero está bien, si es lo que queréis.
7: Pero, curro, no es eso, ¿no?
6: Compraré un cortijo. Cultivaré berzas.
0: Ja no se senten aquestes veus, no, en el cine.
1: Sí.
2: Increïble.
1: Clar, veure que els personatges principals i els actors més bons feien servir la seva veu. Però ja sabeu que el cinema espanyol, això del so, a vegades no, fins i tot avui en dia, o fa uns anys, no? El so de les pel·lícules espanyoles, i aquí doblaven, Na Pantoja, per exemple, està doblada. No?
0: Ah, sí?
1: Molts d'actors estan doblats, clar, en Sancho Gracia i en Algarrobo i l'altre no.
2: Però per què? Perquè no tenia una veu prou guapa,
1: igual,
2: prou potent.
1: Sí. I perquè també hi havia a Televisió Espanyola un equip de dobladors que també
2: clar,
1: feien feina i en lloc de remillorar el so i tal, directament ja ho doblaven.
3: És que és molt difícil gravar so.
1: So directe.
3: De fora, en exterior, és molt complicat.
1: Ara que és molt complicat. No, perquè més tu en saps d'això, Jordi, no?
8: El graduat.
0: Clar, és que ell...
3: L'estic cremant.
1: I de part de Na Pantoja van sortir Terele Pávez, Charo López, Mirta Miller, Emma Cohen, Bárbara Rey, Florinda Chico, Eusebio Poncela, i això va acabar, van ser un període de temporades, però després, l'any 95, Antena 3 va produir una continuació de la sèrie, la continuació de Curro Jiménez, i van rodar 12 capítols a l'Uruguai.
0: Wow.
1: Jorge Sanz feia de fi d'en Curro Jiménez en aquesta aventura.
0: Ah, Jorge Sanz, sabeu qui és?
2: No.
0: Sí.
2: No.
1: Sí, aquest actor.
0: Sí,
1: actor de...
2: Ara ja sí.
1: De l'Epoc.
2: No, ara el cercaré,
0: sí,
2: però...
0: Que feia...
1: Un actor que fa befa d'ell mateix, també, que diu que ha sido de Jorge Sanz.
2: Ah, sí, ja sé qui és. Sí.
1: Sabeu, un petitet.
2: Sí, que és molt bo.
1: Un petitet. I a veure que la primera tongada de la sèrie, l'original, acabava que ells partien cap a Amèrica. Que forta.
0: Que bonic. Sí. Escolta, Mònica, moltes gràcies per aquest llapis de nostàlgia. Avui, no sé si em tindran temps de jugar al cine, ara ho veurem.
1: Sí.
9: I de tres ràdio és humor. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
10: Xiu, xiu.
0: Idò, sí, no, Mònica, vinga, va. Endivinant la pel·lícula, avui, per acabar.
1: Vinga.
0: Jordi Suárez, Dani.
3: La pel·lícula d'avui, pel·lícula dels anys 80.
2: Uf.
3: S'ha convertit en un clàssic, el
1: Salut. Aquesta l'he de saber.
3: I escoltarem una cançó que sona en el final, però l'escoltarem a l'enrevés.
2: Uf.
0: Ja saps quina és, Mònica Borràs?
3: La Mònica ja fa cara.
0: Mare meva,
3: que...
0: quina viada.
2: Ja sé.
1: Sé qui és, quin és el grup.
0: Ah,
3: el grup, però no saps la pel·lícula.
2: Això és un concurs de pel·lícula.
1: Encara no, però la cançó sé que puc saber quina és.
3: Molt bé, idò. Trama, però mal explicada.
2: Anem, digues, endavant.
3: Ràpida i mal explicada. Un grup de joves se n'adona que no són tan diferents com se pensaven.
2: Rebeldes.
3: De Mònica fa que sí, que no... No.
1: Bueno, ara m'ha vengut una, però no sé, vam baixar amb aquesta explicació
0: molt curta. Jo n'apuntaré una.
2: Sí, jo també n'apuntaré una, que ja l'he dit, però vale.
3: Vinga, apuntau, apuntau, vos dono un intent.
1: Vinga. I venga. Per donar més pistes, o no?
3: Sí, sí, sí, hi ha més pistes. A veure... En Xavi no la té. No, Mònica Borràs la té. No la té.
2: Mònica. Mònica.
1: La vaig veure en el cine.
3: Ah, mira.
1: L'estrena, sí.
3: A veure, una altra pista per als més despistats, que són en Xavi Nines. Hi ha cinc protagonistes que representen els estereotips més típics dels adolescents. Hi ha l'esportista, el popular, la rebel, l'empollon i la rara. Són cinc enlots. I per fer la pista grossa, aquests cinc enlots estan castigats a una aula junts i coincideixen.
2: No ho sé.
3: I si vols dir que acaba amb aquesta cançó, que hem escoltat a Sant Revés, amb un puny alçat... Surt de l'institut amb un enlot amb un puny alçat i és una escena molt icònica dels anys 80.
1: I quina cançó? La poden sentir en normal?
3: Sí, sí, sí.
1: Ah.
3: La tenim. Ah, va, escoltant la cançó.
0: Ah! Ja sé de quina és, Mònica, digue-ho, digue-ho.
1: El Club de los Cinco.
3: El Club de cinco. Los Cinco, The Breakfast Club.
2: Ah, molt bé.
0: No sabia el títol original.
2: Jo tampoc.
3: No, sí, el Club del Desayuno seria.
0: Ah, d'acord, que
3: bueno.
2: Molt bé, molt bé.
1: Ai,
2: no sabia que hi havia una pel·lícula. Jo sabia que hi havia llibres, que bueno, n'hi ha com un fotimer de llibres.
1: Ah, no, però no té res a veure amb Los Cinco de Nanny Blyton. Ah, no, no té res a veure.
2: Jo m'agradava molt Los Cinco i Los Siete Secretos.
1: A mi també, Los Siete Secretos.
2: Ma mare els llegia molt i me'ls va allà.
3: Això és una pel·lícula
1: bastant... Però no té res a veure amb això.
2: No, no, bé, per
3: bastant, o sigui, simplement són cinc adolescents castigats que se coneixen en els càstigs i se fan amics. Ja està.
0: Molt bé, idò, hem arribat així en el xiu-xiu número 420. Mònica Borràs, gràcies.
2: Gràcies,
0: a tots. Adéu. Gràcies per ser-hi.

0: Bon vespre. Darrer dia, demà dijous, d'exàmens de les proves d'accés extraordinàries per a aquells alumnes que aspiren a anar a la universitat. És el que antigament es coneixia com a la selectivitat que es feia al setembre. Tot això quan avui el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha atribuït la baixada en el nombre d'aprovats a la selectivitat a l'impacte dels nous currículums impulsats per l'anterior govern derivats de la LOMLOE, uns currículums que per primera vegada s'han aplicat a tota una promoció.
1: La LOMLOE, una vegada més, ha denostat els coneixements i els ha apartat del centre de l'educació. I els currículums educatius de l'any 2022 del govern Armengol també ho varen fer. I han de ser conscients. I aquest és el resultat.
0: I els pacients que vulguin ser atesos per un psicòleg d'atenció primària a Eivissa han d'esperar uns 5 dies de mitjana, segons s'ha informat a l'àrea de salut. En 9 mesos, els 4 psicòlegs del Pla Pilot han atès més de 1.200 persones amb trastorns lleus. S'espera ampliar el servei amb més professionals, ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
2: Nuestra opción es aumentar el número y aumentar el número de psicólogos en atención primaria porque pensamos que vamos en el camino correcto y que lo importante es que los ciudadanos accedan de una manera rápida a un servicio que le pueda hacer en un momento determinado, que no cronifique un proceso.
0: I encara a les Pitiuses, la policia local de Santa Eulària ha desmantellat avui una festa il·legal en una vila de Santa Gertrudis on s'havien congregat més de 200 persones. El dispositiu ha acabat en denúncies per drogues, conductors que han donat positius en les proves estupefaents i una investigació oberta per determinar totes les responsabilitats. El regidor de Seguretat Ciutadana és Juan Carlos Rosselló.
3: No observando, no sintiendo música, ya que no trascendía al exterior de la vivienda, han podido por lo menos actuar sobre los vehículos y sobre las personas que acudían a esta fiesta multitudinaria.
0: I anem a l'àmbit internacional perquè les autoritats veneçolanes eleven el balanç provisional de morts a 2.295 i són més de 10.500 els ferits. Això després de 7 dies del doble terratrèmol que va patir el país. A Espanya, el govern de l'Estat ha pujat a 26 els espanyols morts i a 150 els desapareguts. A més, 11 espanyols més continuen davall les runes. Avui ha sortit de l'aeroport Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, un avió amb un equip d'emergència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional. El ministre d'Afers Exteriors i la reina Letícia han acomiadat els 90 professionals. És Manuel Álvarez.
4: España, el pueblo español, está al lado del pueblo hermano de Venezuela y lo va a estar tanto tiempo como sea necesario. Lo estuvimos en los primeros momentos con los rescatistas, lo estamos en estos momentos con vosotros, 90 mujeres y hombres que vais a ocuparos de ese hospital de campaña, ese equipo START, que representáis lo mejor de nuestra sanidad y lo mejor de la solidaridad española.
0: I el Servei d'Emergències 1-2 ha activat l'alerta groga per fenòmens costaners a Mallorca i Menorca i per fort vents en aquesta darrera illa. A més, la Direcció General de Protecció Civil alerta d'un episodi de calor intens i persistent que afectarà les illes a partir d'aquest cap de setmana. Segons la previsió de l'AEMET, entre divendres i dissabte començaran a pujar les temperatures per l'arribada d'una massa d'aire molt càlid. A Mallorca, els termòmetres podrien enfilar-se als 40 o 42 graus. Hem arribat a les 10:04. Que passeu molt bona nit.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, no passeu vergonya i passeu, passeu, que cantaria Jaume Sisa, ell deia passeu, passeu, a un nou programa d'Entre avui i demà. Hem escollit aquesta paraula, vergonya, que ens fa posar vermells, que provoca que el cor bategui a més pulsacions i no saber

com començam a suar. Però què passa amb tu, vergonya, que ens treus els colors quan voldríem passar desapercebuts? Mentrestant, el món està ple de poca vergonyes que ni s'immuten.

I aquí tenim aquesta crítica política directa del grup valencià, el tall, el crit de vergonya, cavallers, vergonya, una frase que s'atribueix a Jaume I durant la conquesta de Mallorca. Podria haver passat durant la batalla de Portopí, com canten el tall, quan el rei va retreure els seus cavallers que no es decidissin a avançar. O quan algun dels soldats recriminaren en unos sants que fugís en pes per les espases sarraïnes, o que va ser un crit del rei en Jaume per encoratjar els seus soldats a les portes de Medina Mallorca, perquè vergonya és també l'estimació de la pròpia honra o dignitat.

0: vergonyes.
1: Vergonya és deshonor, humiliant, cosa deshonorant, això diu el diccionari, i també un torbament de l'ànim que sol fer enrojolar el rostre en sentir-nos objecte d'atenció d'algú. També diu que aquest torbament passa per alguna falta comesa o per una humiliació rebuda. Així defineix el diccionari la paraula polisèmica que hem triat per al dia d'avui. Toni Riera López de l'Amo, psicòleg, benvingut.
2: Hola, què tal? Com esteu?
1: Molt bé. Escolta, d'on surt aquesta emoció tan incòmoda? Aquesta emoció tan incòmoda com s'avergonya? Té alguna funció?
2: Té una funció claríssima. Surt del fet de que som socials, del fet de que vivim en societat, vivim en comunitat i que desitjam formar part d'aquesta comunitat. Principalment perquè, bueno, ara és un problema que te puguin excloure, però en els inicis de la nostra espècie, el fet de que te deixessin de banda era una sentència de mort.
1: Sí.
2: I la vergonya és una emoció que, de qualque manera, te diu alerta, te l'estàs jugant.
1: Que bo.
2: Alerta, estàs a punt de traspassar una norma, però no una norma escrita, però sí que cuida-hi'n amb el que fas.
1: Per tant, així com ho comptes, també té un cert sentit de supervivència, no?
2: Sí, sí, sí, sí. Quan totes les emocions tenen una funció que quan s'ajusta adequadament a les situacions és adaptativa. Pot tenir un problema i és que se mos pot passar d'intensitat i ja tindríem aquí altre tipus de...
1: Sí.
2: De problemes.
1: Sí, sí, sí. Però si anem a lo habitual i lo senzill, tenim vergonya i el nostre cos mos delata, mos posant com una tomàtiga.
2: Sí.
1: El diccionari enrojolà, m'ha encantat aquesta expressió, però mos posant vermells com a tomàtiga, suam, mos tremola la veu, perquè la ment, entenc que la ment envia aquests senyals físics incontrolables just quan el que voldríem és tot el contrari, passar desapercebuts.
2: Podríem dir que té sentit, en certa manera. Sí, sí. Les grans funcions de les emocions són informar-nos en altres de què està passant algo, motivar-nos per actuar i també comunicar en els altres què ens passa. Si és una emoció tan social, és interessant que ja s'assenyali socialment, vull dir, s'assenyali fisiològicament, aquest, que ens tornem vermell a la cara, que tinguem una reacció que se veu, se pugui començar, ens pugui començar a tremolar. Això és un senyal inequívoc per als altres de dir, uep, a aquesta persona li passa alguna cosa, però tu se n'ha donat compte.
1: I escolta, Toni, què opines d'aquest concepte de vergonya aliena? Perquè mos avergonya una cosa que està fent una altra. Jo no sé si és que aquí tenim excés d'empatia o projectant fins i tot les nostres pors o vergonyes, no?, de lo que fa l'altre.
2: Exacte, perquè tenim empatia, perquè tenim capacitat de projectar les nostres pors, perquè tenim les persones aquesta capacitat d'aprendre de les experiències dels altres. No fa falta visquem totes les experiències en la nostra pell, sinó que per socialitzar aprenem moltíssim més aviat de manera vicària, és a dir, observant què fan els altres. I no és un element que és clau per aprendre d'aquesta manera és que no només sigui una observació neutra, sinó que sigui una observació emocionant. Ja veiem segons quines situacions i dèiem, no fem un raonament, ho experimentem. De qualque manera sabem això que està fent aquesta persona, jo no en vull. No vull de fer, mira que no es pensa que res. I això mos passa in vivo, mirant a qualcú o mirant una pel·lícula o una obra de teatre. Jo som de les persones que es posen molt incòmodes. No sé en quina situació de pel·lícules que dic, ai, no, espera, que encara ho dirà, encara, ai, i passa.
1: Per tant, aquí sí, empatia i projecció. I després tenim poca vergonyes, Toni. Jo estic segura que tu no ets un poca vergonya, però com us diu la psicologia de les persones que actuen sense aquest filtre social, ja que veiem que, a més, és una emoció molt social?
2: Podria ser que s'hagin acostumat, podria ser que tingui una funció per a aquestes persones. De vegades és una resposta. La vergonya està molt orientada en la nostra identitat, en el final, en la construcció que fem. I podria ser que s'hagin poca vergonya, al final és un judici també que estem metint damunt d'una persona, però podríem dir, o mos podríem trobar gent que és perquè com aquella cançó, la vida m'he hecho así.
1: Sí.
2: Són poca vergonya perquè la vida m'he hecho así. O perquè de base no tinguin aquesta sensació de vergonya. Vull dir, no tinguin... Si deien que són tant la vergonya com la culpabilitat, són emocions socialitzades, hi ha determinades patologies, o les consideren patologies perquè a nivell social ho són, com la psicopatia, que no tenen aquesta part. No senten el judici dels altres de cap manera. I per tant, podrien dir són poca vergonyes, però no crec que... No és poca vergonyes que pensam quan dim aquesta paraula.
1: No, es va, jo ara te sentia i pensava més aquest, ei, vostè és un sinvergüenza, eh? Aquest poca vergonya
2: Sí, és...
1: que fins i tot pot roçar certes il·legalitats, n'hi ha de poca vergonyes.
2: Perquè, mira, una il·legalitat té una funció, te surt sense teva, sense passar
1: Exacte.
2: per les vies habituals.
1: Sí, talment, talment. I aquí sí que no hi ha empatia. I escolta, un episodi fort de vergonya, per exemple, a escola, durant l'adolescència, quan som infants, està clar que ens pot marcar per
2: Sí.
1: vida. Com feu feina vosaltres, els psicòlegs, per desfer aquests nusos, aquests traumes que podem arrossegar fins que són grans?
2: En línies generals, les principals eines són la validació d'aquestes emocions, l'elaboració de relat d'aquesta situació que ajudi a tornar a col·locar aquesta història en la nostra vida. Hi ha teràpies específiques per fer feina amb trauma, com per exemple una que se practica, que està cada vegada més estesa i amb evidència per tractament de traumes, que és la teràpia EMDR, que fan, treballen amb això. També n'hi ha d'altres que ajuden a ressignificar tot l'aspecte traumàtic mitjançant una exposició perllongada en aquestes memòries, però per poder canviar una resposta emocional, la primera passa és aquesta que comentava, validar, reconèixer que les experiències, els fenòmens viscuts durant la infància i l'adolescència, que és una època on la personalitat més se construeix. L'estem construint tota la vida. Les persones som... Si algo és una constant, és el canvi, i dins la personalitat també. No és un canvi tan marcant com durant l'adolescència. De qualque manera se torna més estable, però sempre canvia. Ara, els fenòmens, les experiències fortes durant aquestes etapes poden ser crítiques.
1: Sí, i importantíssimes. I anem acabant, que li diries a un oient que mos escolta que sent vergonya, però que és una vergonya d'aquestes limitants, que l'està limitant. Alguna primera passa?
2: Sí, una primera passa, que li planti cara, que li planti batalla. Que si aquesta vergonya no se justifica, si aquesta vergonya realment no és per una situació real, jo que sé, que no realment és que estigui en un risc d'exclusió, sinó que s'ho pensi, que ho senti, que surti a fer ridícul, que se pensi que surti a fer ridícul, que surti a jugar. Que mira, una cosa que sí que fèiem en infància i adolescència era jugar, jugar interactuant, no jugant amb maquinetes. Que s'apunti un grup de teatre, que s'apunti un grup de ball de bot, que s'apunti a sortir, a fer coses diferents, que sa vergonya s'ha de treballar. Quan en sessions fem treballar amb sa vergonya, és fàcil veure mos pel carrer, en el psicòleg i en els pacients. Jo què sé, pues Ventura duen gafes de colors, aferrades a sa roba i entrant en el Corte Inglés. Això ha passat. Si mai me veus, no fa falta que me digueu res. Estic treballant.
1: Molt
2: Se pot
1: bé,
2: fer,
1: se
2: és
1: pot fer.
2: plantar-li batalla,
1: Molt
2: sí.
1: bé. I de mos hem d'atrevir, mos hem d'atrevir. Toni Riera López de l'Amo, com sempre, mil gràcies per la teva disposició i per explicar-ho tan bé. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Ai, no.

0: Entre avui i demà, Araçal i Bosch.
1: IB3 Ràdio Es. Investigació.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
2: Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
3: Aquí, amb un poquet de vergonya em fa.
2: Te fa que venís a ràdio?
3: Me fa vergonya. No, me fa vergonya xerrar a la ràdio. No, me fa vergonya que me vegin. Si no m'ho veuen, no me'n fa molt.
2: Res, no m'ho crec, que a la gent li encantaria veure-te i, a més, a vegades compartim la teva foto i la teva imatge.
3: No.
2: Així que, Toni Camps, no et passis vergonya, no sentis vergonya, la vergonya no serveix de res.
3: Sí, la vergonya té un component que, a més, obliga a reaccionar, no? A amagar-se sempre, a no aixecar el cap per enfrontar la situació aquesta que provoca la vergonya. I en el cine, normalment, sol acabar convertida en una mentida que té un efecte bolla de neu brutal.
2: Sí, no? Sí, que dius, ai, si ho hagués contat abans.
3: Si ho hagués contat en els primers 5 minuts de pel·lícula, no tindries pel·lícula directament.
2: No tindríem pel·lícula i a nosaltres ens agrada compartir la teva llista perquè sempre descobrim pel·lícules o coses que no sabíem de pel·lícules que hem vist. Per quina començam?
3: Començam per una espanyola que on sa vida té poca sortida i enfrontar-se a la vergonya d'admetre els errors no és gens fàcil.
4: Se me ocurrió algo. Soy algún que va y cojo uno de esos paquetes. Si no consigo dinero, me quitan a las niñas.
5: No hace falta que te sientes, ya estábamos terminando.
6: Voy a denunciarte, Antonio.
5: Llevas años sin pasarme nada por las niñas.
6: ¿Tú eres imbécil?
4: Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera lo sé.
6: Tienes 3 disparos.
4: 24.000 euros.
7: Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerto.
6: ¿Uno?
2: Quina és aquesta, Toni?
3: Aquesta és Los Tigres, que són Antonio i Estrella, dos germans bussetjadors. Ell treballa com a bussetjador i ella estudia la vida submarina i l'acompanya en cada una de les immersions. Però els secrets que guarden per vergonya els faran jugar a un joc que tal vegada no sigui una bona idea jugar. És una pel·lícula dirigida per Alberto Rodríguez, que ja havia dirigit abans La Isla Mínima i La Modelo. És d'aquestes pel·lis que t'asfixien, i més aquesta, no? T'asfixia a cada una de les immersions que fan els dos bussetjadors per després donar-te aire cada vegada que treuen el cap. És una pel·li curiosa perquè és molt petita, però té una història molt complexa d'explicar. El que passa és que, clar, té Antonio de la Torre i a Bárbara Leni com a protagonistes i, clar, poder-la contar ja te dona moltíssim, moltíssim d'aire. És un director molt modest, en Alberto Rodríguez, però té una de les característiques que a mi més m'agraden en un director de cinema, i és no tractar el públic com si fos idiota. O sigui, no haver-li d'explicar cada vegada tot el que està passant a la pantalla. No fa falta que els personatges se diguin hola, què tal estàs? I l'altre li contesti muy mal. I tu dius, claro, si és que se veu, no fa falta que m'ho diguis que estàs muy mal. Ja ho veig que estàs muy mal, no? A més, cada bocí de la història i cada pista estan allà. El que passa és que no estan a la superfície. T'has de submergir, quan se submergeixen els dos protagonistes, i no t'ha de fer vergonya no saber què és el que t'estan contant, perquè a lo millor t'ho contaran més tard. Hi ha una frase d'aquesta pel·lícula que la retrata molt bé, i és un moment donat que ell diu llevo toda la vida bajo el agua, fuera no sé. I me pareix tan, tan brutal la manera de descriure com ell se mou pel món, és que no fa falta explicar res més, fuera no sé.
2: Vinga, idò, apuntada aquesta Los Tigres amb Antonio de la Torre i la següent?
3: Tu podries admetre una falta de sa que t'avergonyeixes enormement abans de ser condenat per un altre?
8: Busco a Hannah Smith.
9: Smith s'acaba d'ir-se.
8: Se ha ido. ¿Le ha dicho a dónde?
10: Guarden silencio.
11: ¡Nazi!
12: Estudiaré estos casos uno por uno.
13: Me llamo Hannah Smith.
12: ¿Se alistó en las SS en 1943?
13: Buscaban celadoras.
14: Yo estudiaba Derecho, lo recuerdo perfectamente.
15: Las sociedades creen que se rigen por la moralidad, pero no es así.
13: Cada celadora elegía un número determinado de mujeres. Por la noche, Hannah Smith les pedía que la acompañaran. Obligaba a esas mujeres a leerle en voz alta.
3: A Alemanya, després de la Segona Guerra Mundial, un al·lot de 15 anys perd el coneixement i una dona molt seriosa i reservada que el doble amb edat el recull el duc a seva. Entre tot dos sorgeix una història d'amor que se veurà interrompuda de manera abrupta, tu no saps ben bé per què, que evidentment t'aniran explicant. Aquesta és la proposta del director Stephen Daldry, que acabava de dirigir Billy Elliot i després havia dirigit Les Hores, vull dir que venia amb un bagatge que ja deies Mare de Déu, i va agafar la novel·la de Reader, El lector, per dur-la a la pantalla. És una història molt densa que te deixa enganxat a la pantalla. És una pel·li que té una ànima d'aquestes difícils, que són controvertides, d'aquestes que te donen molt de debat quan t'acaba la pel·lícula, quan surts de fora a la porta del cinema i te tires allà mitja hora xerrant de tot el que t'ha proposat, però té un cos molt, molt definit, que és el de Kate Winslet, que és la protagonista de la pel·lícula. Ocupa tota la pantalla, i no perquè sigui grossa, sinó perquè és enorme. És brutal el que fa aquesta dona. De fet, va guanyar tots els premis en els que estava nominada, inclòs Oscar, inclòs els Globus d'Or. És una història d'amor mesclada amb una història política, amb una història sobre la història. És una d'aquestes pel·lis que te du on vol sense que te'n donis compte. A mi m'agrada molt, i la novel·la també m'agrada moltíssim, és molt xula, molt xula.
2: Idò, aquesta me l'apunt perquè no l'he vista, i Les Hores, per exemple, me va flipar. Aquesta.
3: No és tan bona com Les Hores.
2: Igual,
3: a més, el tema que tracta és complicat, complicat. Sí, sí.
2: Vinga, vergonya la nostra paraula.
3: Sí, i en el cinema, els vicis ocults, aquests que fan vergonya perquè tothom te rebutjaria, tenen una força tremenda.
16: Hola, ¿quieres jugar?
17: Tu disco duro es asqueroso, quiero decir, sucio.
18: Despacio.
16: Intento ayudarte.
17: ¿Cómo me ayudas, eh? Apareces aquí y para mí eres una carga. Eres una carga. ¿Quieres salir de aquí? Puedo llevarte a un sitio.
16: Somos familia, tenemos que cuidarnos.
17: Hola, Romeo.
2: Tot teu, Toni Camps.
3: Aquesta és una pel·lícula que és obligatòria quan la paraula és vergonya. Primer de tot, perquè és el seu títol. Shame, vergonya. I segon, perquè és el que sentes protagonista durant tota la pel·lícula, fins i tot quan ja no és un secret. Shame és una història d'un home novaiorquès, atractiu i amb èxit, amb un seriós, molt seriós, problema d'addicció en el sexe. És fascinant com un tema com el sexe, tan tractat i tan maltractat a la vegada en el cinema, pot donar com a resultat una pel·lícula en tant d'estil i tan elegant a la vegada que tan torbadora. És una pel·lícula d'aquestes que te deixen poso, que te transmet sa amargor, sa compulsió i sa aïllament interior del seu protagonista, un absolutament tremendo. Si abans deien que Kate Winslet està brutal a El lector, Michael Fassbender està absolutament brutal en aquesta Shame, acompanyat a més d'una impressionant Carey Mulligan. Steve McQueen, el seu director, demostra que és un d'aquests directors interessants del panorama de cinema actual, perquè clar, la pel·lícula és del 2010, no? Just després va fer 12 anys d'esclavitud, vull dir que és d'aquestes pel·lis que també te deixen poso, però és una pel·lícula, és duríssima, perquè el que pateix ell no ho pateix ningú, però a més no ho diu, clar, ho té allà amagat, és com a uf.
2: Idò, una altra d'aquestes pel·lis per posar a la llista, vosaltres ja després decidiu quan
3: sí.
2: la veus.
3: Sí, la veus.
2: Aquí, en quin moment, eh? Sin crispetes o sense...
3: Si vos fa vergonya aliena el tema de sexe, no la vegeu acompanyada.
2: Amb algú, idò, la podeu veure tots sols, com vosaltres vulgueu. Vinga, vergonya és la nostra paraula, aquesta ho duien el títol, aquest shame anglès, i s'acabé?
3: Se que ve és la vergonya aliena, aquesta que se genera sense que tu hi tinguis res que veure.
9: ¿Estás loco?
10: Como hayas tocado a mi niña, te meto una bala en la cabeza.
9: ¿Queréis destrozarme la vida? ¿Es eso?
18: Llamaron y dijeron que habían ocurrido cosas horribles en la escuela.
9: No les hagas caso, Marcus. Es la hija de mi mejor amigo, lo sabes, ¿no?
19: Creo a los niños, siempre lo he hecho.
3: Després d'un divorci difícil, un home tracta de refer la seva vida amb una nova relació, una nova feina, però una frase dita fora de lloc pot ser com un virus que ho acaba destruint tot. Thomas Vinterberg, que van de dirigir Otra Ronda, ja va dirigir a Mads Mikkelsen en aquesta història de vergonya aliena de sa que és pràcticament impossible defensar-se. És una pel·lícula duríssima perquè és un retrat brutal de com és la societat i de com reacciona la societat a partir d'un rumor, com pot avergonyir-se d'una persona sense donar-li el benefici del dubte en cap moment. És tremenda i és d'aquestes pel·lícules que... Uf, te recordaràs durant anys, perquè és impossible que te deixi indiferent, encara que sí que és vera que és molt més efectiva quan t'apunta que quan dispara, val? És d'aquestes pel·lis que quan no t'ho diuen a sa cara acaben deixant-te un pozo molt més bèstic que quan després te descobreixen, fins i tot, sobretot l'epíloc, és allò que dius, uf, grinyola un poc, però tot el camí fins a l'epíloc és absolutament fascinant i Mads Mikkelsen està brutal. I la pel·lícula, no ho han dit, se diu La caza, perquè m'he posat a xerrar de la pel·lícula i no he dit el seu títol. La pel·lícula se diu La caza, és una pel·lícula de l'any 2012, dirigida, ja ho dèiem, per Thomas Vinterberg, el director de Otra Ronda, que no té absolutament res que veure amb aquesta. A pesar de que Otra Ronda també té que veure amb la vergonya.
2: Sí, sí, sí, segurament sí, i amb la beguda se la treuen, efectivament. I d'aquí tenim aquest actor suec, no?
3: Que viu a Santa Catalina.
2: Que viu a Palma, sí, i que el poden trobar molt fàcilment. Jo crec que l'hauré coincidit un parell de vegades amb ell, pas
3: que
2: res.
3: Sí, sí, exacte, aquell que dius, ostres...
2: Aquest me sona, sí,
3: me sona. Sí, te sona.
2: Vinga, tenim bolla extra, Toni, no passis vergonya, comparteix una bolla extra.
3: Sí, tenim bolla extra perquè la vergonya, a vegades, en el cinema, també pot generar històries d'amor.
20: Primero vi el pollo teriyaki por $1.79 y luego la sopa que parecía una ganga. Pero al descubrir las natillas, ¡ah, las natillas! Parece mentira que la mayoría de la gente no mire, no mira la letra pequeña, Lance.
2: Venga, Nam.
3: I és una història d'amor d'un home que viu en sa vergonya de sa com és, sempre, perquè ha viscut rodejat de persones que el rebutjaven. La raó per la qual ell té vergonya de ser qui és perquè ha conviscut amb 8 dones. La seva família són 8 dones. Ell ets únic, eres petit, i a més ets únic, i el rebutjaven constantment perquè tu no entens res del món, i ell pues, té molta vergonya, i viu allunyat de la societat, pràcticament no se relaciona amb ningú, però fa un descobriment, i és que descobreix que amb ses natilles pot acumular milles infinites per viatjar. Aleshores, ell compra una quantitat N de natilles i aconsegueix milles infinites i a partir d'aquí se dedica a viatjar pel món i, bueno, ja està, ho deixarem aquí, val? No direm res més. És una pel·lícula de Paul Thomas Anderson que se va dirigir a fer la primera comèdia romàntica i ho va fer amb Adam Sandler i Emily Watson. És molt estranya.
2: Encara no has dit el nom, per cert.
3: La pel·lícula se diu Punch Drunk Love, val, o Embriagado de Amor.
2: Ja, ja, sí, sí,
3: sí. Punch Drunk Love, que és això, no? És un cot de puny, sí. És un cot de puny de gatera.
2: Curiosa relació, un tip amb moltes germanes que té vergonya, menjant natilles per fer milles, s'enamoren Emily Watson, molt bé. I, ell, i a més és Adam Sandler.
3: I ell és Adam Sandler. Mm. I l'acompanyen Louis Guzmán i Philip Seymour Hoffman. És que és una, pel·lícula molt curiosa. És molt estranya, com totes les d'un Paul Thomas Anderson,
2: dir, sí.
3: Perquè venia de fer, ojo, que venia de fer Boogie Nights, aquest home, i Magnolia, que ja són pel·lícules inclassificables, doncs aquesta encara ho és molt més. No saps mai on te durà. I això és el verdaderament fascinant d'aquesta pel·lícula. Que a vegades te fa vergonya aliena, perquè ell és que em fa de vergonya aliena, en sèrio. És una pel·li molt xula, que a més, si vos fa vergonya en Adam Sandler, que a vegades fa vergonya aliena, en aquesta pel·lícula vos llevareu l'espineta.
2: Molt bé.
3: Perquè l'acabaràs adorant.
2: Molt bé, molt bé. Un tipus camaleònic i sí. Molt, molt còmic, i a vegades les descobreixes amb uns registres que dius, mira, m'agrada.
3: Sí,
2: el que feia era per cunyar d'on ves. Molt bé, Toni Camps, per cert, no tinguis vergonya,
3: no
2: persa vergonya.
3: No
2: la ràdio se persa vergonya.
3: No entendré. Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Anem arribant al final del programa amb aquest clàssic de Shirley and Company, tot un himne a deixar-se dur pel ritme de la música i assumir que la vida és massa curta per malbaratar-la fent coses que no ens agraden. Millor ballem el compàs de la música disco i perdem la vergonya. Gràcies a tots i a totes els que heu participat en el programa d'avui. Lluís Portes en el control tècnic. Gràcies per escoltar-nos, però no partiu, que no hem acabat. Ens toca baixar barrera, la barrera del programa. Sempre necessitam ajuda i avui ho farem amb algú que no té vergonya i que se presenta així.
1: Jo soc Anna Calines, actriu, model, cantant, balladora i també editora. Benvinguts al meu show.
0: Espera, Angelines, que t'han de saludar com toca.
2: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Angelines, Àngela Barber Serra, com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
3: Hola, bones tardes, com estem?
0: Nosaltres molt bé. Escolta, si a una dona com tu li dic vergonya, que li venes cap primer de tot?
3: Vergonya... Festejar. Mira, és festejar, no m'acaba de...
0: Te fa vergonya, festejar. Això, sí.
3: Mira. Bé, millor te diré la veritat. Digues. La veritat és que no.
0: Que no, que no tens vergonya, que no te fa vergonya
3: no.
0: Res.
3: Saps el que me faria vergonya, que és molt trist?
0: Que?
3: És que quan vaig ben aclarida, amb un bons talons sí. I amb un bon rímel,
0: sí.
3: Me fa vergonya, això sí que me fa vergonya.
0: Però si tu no te fa res que te mirin...
3: Quan duc peluca, menys. Ja,
0: sí, t'agrada posar-te perruca, no?
3: Sí, la veritat sí. Que sí.
0: Sí. Bé, aquí tenim en Angelines, en Àngela Barber Serra, que és moltes coses. Ara podríem dir creadora de contingut. Ara l'anirem ubicant, però a veure, tu d'on surts?
3: Mira, jo som d'un poble molt petit de Menorca, que es diu Es Migjorn, i bueno, menorquina de tota sa vida. I bueno, som filla única, els meus pares són... Bueno, ja me diràs tu com he sortit jo, com han de ser ells.
0: Sí.
3: I la veritat que nosaltres som una família molt petita i som bé de poble.
0: Sí, ha sortit així ton pare i ta mare una meravella, idò.
3: Bueno, imagineu, però dos armaris empotrats, que, bueno, ja me diràs. Bé, no res.
0: Molt bé. I a tu ja te reconeixen pel carrer, pel poble, te demanen... Angelines, firma'm, vull fer-me un selfie amb tu.
3: Jo som un poc antiga amb això, perquè tampoc no som molt... No vull dir la paraula creguda, però la veritat és que sí, que som una lota que a nivell de Menorca, sobretot... Som bastant coneguda, vagi on vagi, bueno, tinc seguidors, que la veritat és que són com una família per jo, sí. de tot tipus d'edats, perquè tant una jubilada com un bunolot de 15 anys. I jo estic molt agraïda, el que passa que avui en dia ja a Menorca no podies fer res d'amagat, i d'imagina't ara.
0: Imagina't ara que surts a televisió, xarxes socials, sí, han de dir sí. Que n'Angelines és una de ses integrants de la tropa d'IV3, que jo crec que és un format
3: exacte.
0: Que va sortir d'IV3, que va anar beníssim, vos hem vist
3: sí,
0: a tots.
3: Sí.
0: Ser supernaturals i fer-nos molta sí. Gràcia i connectar amb moltíssima gent de totes
3: guai.
0: Ses edats. Quatre joves, un de cada illa, i n'Angelines representava... Menorca, tu te sents un poc
3: exacte.
0: Això com a Eurovisió? Tu te sents que representaves la forma de ser dels menorquins?
3: Bueno, és que hi havia un altre company menorquí, és a dir, érem en Joel i jo,
0: sí.
3: Que els dos, bueno, ell és de Ciutadella i jo de Migjorn, vull dir que al final som de dos pobles totalment diferents, i bueno, jo me sentia, sí, era, bueno, per jo representar Menorca era... Jo me sentia, bueno, David Bisbal.
0: Sí, no?
3: Jo per allà dins me sentia més en sa peluca de rissos per dins sa casa, allò era un desastre, tu. Va ser molt guai.
0: Molt bé.
3: I la veritat que molt agraïda, sí.
0: Molt
3: super,
0: bé.
3: Super
0: molt
3: guai.
0: Bé. Això t'ha obert portes?
3: La veritat que sí. He començat a ser un poc coneguda, jo diria, que a través de la tropa. Jo estic completament agraïda. Es veu que al principi me'n recordo que la primera presentació davant càmeres, que n'hi havia 3 o 4, era com, quina càmera mir, tal. I a partir d'allà, la veritat és que superbé, que ha sortit tot rodat. I també hi ha que recalcar persones que estiguin un poc com jo, que també es fa molta feina. Jo crec molt de contingut a diari.
0: Sí.
3: i preparar guions i tot, bueno, idees i de més, eh?
0: Sí, no,
3: Però és
0: és
3: veritat que
0: feina, és
3: superbé.
0: feina. De fet, quan les coses surten
3: Sí.
0: bé és perquè hi ha molta feina darrere. Un dia pot sonar la flauta,
3: Exacte.
0: com diuen, però aquí hi ha una feina de comunicació, de posar en escena, de guió, com ara deien Angelines, que és molt important.
3: Sí, sí, sí, sí,
0: I
3: sí.
0: s'ha de tenir un poc de... O millor dit, s'ha de tenir poca vergonya per fer vídeos per les xarxes, per ser creadora de contingut.
3: Jo diria que 100%, o sigui, tens que ser tu. No pots tenir vergonya, perquè si no ja l'han cagada. Vull dir, al final és de ser tu. Jo crec que realment, ara toco un pot de llenya, tenc llenya aquí. Jo, de moment, els seguidors considero que estan bastant contents i jo me penso que me segueixen, a part de que el contingut, bueno, els hi sol agradar i de més, però per la meva forma d'expressar-me tan natural, no? Per dir-ho així, al final sóc jo i cap vergonya ni una, perquè si no, i compta el bo i compta el
0: I
3: dolent, eh?
0: tant, i tant. I per tant, per lo que me contes, Angelina és de darrere sa càmera i sa davant és sa mateixa.
3: Exacte, sí. Jo canvio poc, poquíssim. Vamos, som igual davant càmeres que darrere som igual. I això també a vegades és com, Angelina, espera un moment. Però la veritat que sí, que és de perdre la vergonya i al final, per a què? Vull dir, l'important és que és tu. Vull dir, jo crec que el que t'he dit, que els meus seguidors me tenen tant de pressa, perquè quan me veuen pel carrer diuen, bueno, i és ben igual,
0: És
3: i és
0: ben
3: ben
0: igual.
3: igual. Que al final jo saluto la gent igual que potser no te conec i me mires i dic, com estàs, polida? Vull dir que jo dic te saluta.
0: Sí, sense trampa ni
3: La meva
0: cartró.
3: forma de
0: I
3: ser.
0: ara amb què estàs, Angelina? És que tens entre mans? A part de
3: Bueno,
0: ser,
3: jo no sé
0: a
3: si
0: part de ser llenya
3: sabíeu...
0: que tocàvem, digues, digues.
3: Sí, bueno, ara estic aquí editant un vídeo per avui fosquet.
0: Sí.
3: Però bueno, jo no sé si sabíeu que som for part del programa Sol Solet que
0: Ah,
3: ha tornat.
0: això volíem que mos contassis, aquest
3: Ah,
0: sol
3: això.
0: solet, que
3: Sí.
0: gaudirem aquest estiu i que ja ho esté tope, no?
3: Exacte, i bueno, sí, volia dir, perquè ara estic preparant un poquet de contingut per demà, que m'ho anem a gravar a Son Bou, i hem de preparar contingut perquè, bueno, hi ha contingut molt fresc aquest estiu, eh?
0: Que
3: Hi ha
0: bé.
3: panorames molt xistosos, eh?
0: Que bé, que bé.
3: Fu, que m'ho pas de bé.
0: Que bé,
3: Oh.
0: ja heu començat a rodar. Com te quedes quan te diuen, Angelina, vols formar part de l'equip de Sol Solet?
3: Hosti, me vaig quedar... La veritat és que jo, clar, al principi dius, vinga, va, m'espera que primer s'ha de confirmar, no vols cantar victòria, però una vegada t'ho confirmen i tu dius, uau, vull dir, està en les meves mans, que el contingut sigui bo, perquè al final tens que tenir un poquet de làbia també, eh? I bueno, jo la veritat és que estic molt, molt, molt agraïda, molt.
0: Molt
3: El que
0: bé.
3: passa que el que dic és pautar els tempos durant el dia per invertir en cada cosa.
0: Sí, i és feina, vull dir, és feina, i aquí tenim també nous formats de xarxes, de
3: Exacte.
0: televisió, i gent tan simpàtica com n'Angelines, i tan
3: Sí.
0: professional, que és capaç de connectar amb tantíssima gent. Demà farem la paraula influència. En aquest programa agafam una paraula polisèmica diferent cada dia. Avui és vergonya,
3: Ah, sí.
0: demà és influència. També t'haguéssim pogut cridar per demà. Jo no sé si tu ja te sents una influencer.
3: M'ho solen dir, però jo t'hi solo dic que no. Jo som, jo t'hi dic, el tot, jo som creadora de contingut. I me solen dir que no, que no, que no, que no, influencer. I bueno, i què tinc que fer, mam? Què tinc que dir?
0: No, no, escolta, jo, influencer, tu t'has fet mai viral, Angelines.
3: La veritat és que qualque vídeo tinc viral, que se m'ha viralitzat un dels típics vídeos que penses que no funcionarà, no? O que és un to més falses, que jo m'agrada molt més gravar un vídeo previ en el vídeo oficial, solo fer bastant de... perquè vegin es backstage i de més,
0: Sí.
3: i la veritat és que un vídeo se va viralitzar a
0: Sí.
3: un mercat de nit, me van
0: Sí.
3: convidar perquè animés el mercat
0: Sí.
3: i se me va viralitzar completament. Es veu que vaig entrevistar una dona de per Catalunya d'aquest,
0: Sí.
3: i ses amigues i no sé què, i bé, una locura, una
0: I
3: locura.
0: ella se va moure i mira, i mai saps on
3: I va ser una
0: arribaràs.
3: locura.
0: Que bé.
3: I clar, i vas pel carrer i el vídeo que va en dansa, el
0: Que
3: vídeo que
0: bé.
3: va en dansa.
0: Que bé. I de tens un estiu mogudet, Angelines?
3: Jo diria que sí, eh? Jo, la veritat és que espero que no arribis a mort de la meva vida perquè no tindré temps per ell.
0: Tu, si el veus, no tinguis vergonya, vas directe, li dius, hola,
3: Cap
0: som
3: ni una.
0: Angelines, i ja està. Ja
3: Ai, sí,
0: veuràs. Ja
3: totalment.
0: veuràs. Escolta,
3: Totalment.
0: t'han de fer la pregunta típica, bé, dues d'aquesta secció. La primera és si tens algun costum abans d'anar a dormir, ets una dona que dorm bé, que té algun hàbit abans de ficar-se dins el llit.
3: Abans, jo, antes d'anar al llit, me solc fer dues tronelles en els cabells,
0: Ah, mira que
3: sempre.
0: mona, sí.
3: Sempre me faig dues tronellotes perquè me sembla que es matí me queda el cabell amb unes ondes molt
0: Sí, molt
3: naturals.
0: bé. Això és com a... Sí, m'ha agradat. És com d'una pel·lícula d'aquelles de que...
3: Sí. Me solc seure en el bordillo del llit,
0: Sí.
3: a part de que solc mirar un poc així, un poc abans l'horitzó de l'armari de ca nostra i pues, vinga, va, descansar, Angelines, descanses cap, no facis feina de cap, i me faig dues tronellotes.
0: M'encanta. Mira
3: Això cada
0: quin...
3: vespre.
0: Quin bon hàbit. Ningú m'has havia dit una cosa així. Ets la primera que mos diu que se fa dues tronyelles abans d'anar a dormir.
3: Què trobau? Dues
0: M'encanta.
3: tronellotes cada vespre.
0: I d'ara sap que necessitem una cançoneta per acabar de baixar barrera fins demà. Sa que tu vulguis. Quina mos proposes?
3: Mira, jo te proposaria una cançó que m'agrada molt i m'agrada molt també imitar-la a ella, que és Natina Turner.
0: T'hi diu tant, Angelines. Sí.
3: Es veu que sí, jo
0: Sí.
3: te diria que Simply the Best.
0: Vinga, i de per tu, que ets una dona simple i de best, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i
3: Mil
0: molta sort
3: gràcies.
0: aquest estiu. Vos seguirem a Sol Solet. Gràcies.
3: Mil gràcies.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

Benvingudes i benvinguts, què tal, com esteu? Això és l'Eclèctic, el teu programa musical d'IB3 Ràdio, que t'acompanya de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre i fins a arribar a mitjanit. El 1966, a Londres, es reuniren el baixista i vocalista Jack Bruce, el bateria Ginger Baker i el guitarrista i cantant Eric Clapton. I imagino que ja sabeu quina va ser la banda que formaren. Sí, efectivament, Cream.

La vida de Cream no va ser molt llarga, de fet, poc més de 2 anys. Després, la banda deia adeu amb el seu quart àlbum titulat molt explícitament Goodbye, que arribaria a les prestatgeries de les tendes de música, rara avis amb els temps que corren, el 1969. Nosaltres, per a la sessió d'avui, ens centrarem amb el tercer lliurament de la banda, Wheels of Fire, del que ja hem sentit, White Room, encetant el programa, i recentment, Sitting on Top of the World i Passing the Time. Ara, el que sonarà és As You Said.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada.
4: Si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Eclèctic avui amb una banda històrica de vida curta, però important i reconeguda en el món del rock, Cream. I més concretament, ens centrem amb el seu àlbum Wheels of Fire, tercer llarga durada de la banda, editat el 1968. Primer com un àlbum doble, amb un vinil enregistrat a estudi i un en segon en directe, i després també es publicaren com a àlbums independents. El material musical que trobem en aquesta producció prové, per una banda, de diverses cançons enregistrades als estudis IBC de Londres i de Atlantic, i per l'altra, de temes enregistrats en directe al Fillmore West a la sala Winterland Ballroom. Tornem a la música en dos temes: Passing Rat and Warthog i Burn Under a Bad Sink.

A l'Eclèctic, avui, en Wheels of Fire, de Cream, l'àlbum després del qual els tres músics decidiren que ja n'hi havia prou i volien seguir la seva carrera en solitari. Disputes també entre baixista i bateria i un Eric Clapton que va voler posar punt final a la seva etapa en Cream. Tot i que després es veuen, anunciaren la seva separació i es reuniren de nou per enregistrar el Goodbye. I aquí sí que ja no hi havia volta enrere. Fins aquí els temes d'estudi, enregistrats amb estudi. Ara sentirem part dels directes. Crossroads.

0: Thank you. Eric Clapton, please, the vocal.
1: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
2: IB3 Ràdio és diversitat.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
1: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Tancàvem el bloc anterior en Crossroads i hem obert la recta final amb Train Time. Els dos temes enregistrats en directe a la sala Winterland Ballroom de Fillmore West. I també tancarem la sessió amb un altre dels temes d'aquell concert. Un llarg Spoonful ens conduirà fins a la mitjanit. Eclèctic en les músiques per les quals val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Joan Jiménez, a la direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

avui comença el mes de juliol i a fora vila aquest mes hi haurà figues, prunes, pomes marineres, també sequers, també arribarà el moment de llaurar, ja ho diuen el pare Ginart, que el mes de juliol llaurar va molt bé perquè el sol bescuita la terra i els terrossos assoleats s'esbrellen fàcilment. Juliol era temps de batres, per això aquesta dita amb la qual avui hem començat el programa. El mes de juliol a cera hi fa un bon sol. I en fa de sol, entram avui en aquest mes, el mes de juliol, el setè de l'any, un mes que té 31 dies i ja sabeu que juliol prové del llatí Julius, mes en memòria de Juli Cèsar. Un mes que el santoral també bufeia. Dia 10, et Sant Cristòfol, dia 16 de juliol, serà la Mare de Déu del Carme, festa a molts de pobles de costa de Balears. Dia 20, Santa Margalida. Dia 21, Santa Pràtzeris. Dia 22, Santa Magdalena. Dia 25, el dia de Sant Jaume, festa grossa també a Formentera. Dia 26, Santa Aina. O dia 30, Sant Abdon i Sant Senen, patrons d'Inca. Juliol també, però, estem de fer banyos a la mà. Tot i que els nostres avantpassats vivien d'esquena a la mà, amb dites també iròniques com aquesta que hem recollit, han trobat recollida al Pla de Mallorca, diu: la barca d'en Bialó demana vent i oratge i per embarcar el formatge que han robat de Puntiró. A ciutat, un temps prenien els banys al balneari de la Portella. Homes i dones completament separats es desvestien i vestien, també anaven vestits dins la mà. Dels vestuaris hi penjaven unes cordes fins a la flor d'aigua perquè les persones porugues o tamoranques de la mà poguessin agafar-s'hi. Elles davallaven a l'aigua vestides de cap a peus i no anaven a nedar, sinó que prenien banys i se'n prenien un nombre, això sí, supersticiosos, atenció, imparell, és a dir, senars a l'any. Perquè ja ho sabeu, en so juliol guanya més qui està a sombra que qui està en el sol. Començam.

Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: estàveu? Ben trobats un dia més a Temptola, que programa cada dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre. Vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Avui és dia 1 de juliol. Jugarem amb les paraules i també ho farem amb l'actualitat del dia, amb un programa que, com sempre, té totes les lletres. I avui qui les saben totes també són en Celestí Oliver, en Miquel Junc i na Maria Pons. Bon dia, Celestí Oliver, com anem?
1: Bon dia.
0: Bon dia,
1: bé.
0: Miquel Junc, com estàs?
2: Bon dia,
0: bon dia, Maria Pons, com anem?
3: Bon dia, molt
0: ben
3: bé,
0: tornada.
3: Molt bé. Gràcies.
0: El juliol guanya més qui està a sombra que qui està en el sol. Estan d'acord amb aquesta dita?
1: Això segur. No, segur. I ara ja...
0: Una ferrada a totes aquelles persones que fan feina en el sol, que en són moltes.
3: Quina tortura, sí. Però a sombra te'n pots estar molt bé, tot sigui dit.
2: No,
3: també,
2: no,
3: també,
2: no. Millor estar dins de casa.
3: En remull.
1: No em falta arribar en juliol, ja.
0: No, ara no, ja no.
1: Ara ja no.
0: Que passa que...
1: Aquest darrer temps, sí. Sí
2: que... Per abril ja pot dir-se mateix.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí que és que el juliol, tradicionalment, i en la cultura popular, que més de sol, d'anar a fer els primers banyos i de tota aquesta cultura que vos hem explicat, un mes que també hi haurà molt de centorals i un mes que encetam aquí a Temptol i que, per cert, a partir de dilluns començarà la nostra batussa de pobles de Temptol, que ja sabeu que cada estiu els pobles de Balears se juguen el millor poble Temptol d'aquestes illes. No, qui seran guanys?
2: Ja tenim convidats per dilluns.
3: Sí, estàs
2: seran,
3: a cosa...
2: Seran bons, eh?
3: Començant bé.
2: Que començant molt fort.
1: Empany, empany.
0: Que bé, que bé. I doncs, el coneixerem ben aviat a partir de dilluns aquesta batussa de Temptol. Si sou de qualque poble de les Balears i voleu participar, estarem encantats.

0: de que ho faceu així, que 9713-9900, mos podeu escriure a l'Instagram, al Tentol, també correu electrònic, allà on trobeu, i veniu a passar-ho bé aquest estiu amb nosaltres. I l'any passat...
1: Va guanyar Sa Pobla.
0: Sa Pobla.
1: Oh, i no hi tenc res a veure,
2: jo. Anava a dir, no, hi he estat jo, tot.
1: L'únic que vaig fer va ser triar un bon equip.
0: Els dos equips per ara guanyadors han estat Campos i Sa Pobla.
1: I l'any passat Campos va arribar a la final, també, així que...
3: Repetiran en guany.
0: Veurem què passa
1: guany. Sí, sí.
0: Ho sabrem aquest estiu, però bé, hem de recordar que avui també tenim un programa ple de continguts i, Maria, començant per tu.
2: Sí, jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb la dissenyadora i modista Angie Ballori, de Moradús Kids, per mort de la presentació de la seva nova col·lecció. És un

0: Moradús Kids és una marca de moda infantil i femenina artesanal, pedagògica i sostenible feta íntegrament a Mallorca. I aquesta setmana presenten a Souba les seves noves col·leccions. Per una banda tenim Cap Fico, la col·lecció per primavera-estiu 2027, i per altra, Aina, la col·lecció càpsula per a dona i infància, amb peces multitalla i funcionals, inspirada en la tradició mallorquina i reinterpretada amb brodat i artesania local dins la iniciativa Moda Mallorca.
1: Exacte, i avui parlarem amb aquesta dissenyadora, però també hem de rebre a Raquel Agüeros. Avui és dimecres i tenim portades.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com esteu? Jo vos he de dir que estic contenta. Diria que estic feliç. I vos ho vull contar. Avui, a contracor de temps.

0: Vendran a Raquel i tindrem també notícia del dia, Miquel.
1: Encara més contenta, vendrà.
2: Sí, sí, contenta jo anava a dir, la persona més feliç del món, sí, ve feliç avui.
3: Quina enveja.
2: Ja, ja veurem, men. Ben que li ha passat.
0: Sí. Se'n va de vacances.
1: Canta, canta i tot.
2: Ah, se'n va de vacances.
3: Ah, és això.
2: Està bé això, està bé això. A la notícia del dia avui parlarem de crans, a vosaltres... Vos fan pas crans, vos agraden?
1: No,
0: no, no, sí,
2: jo què sé.
1: No, m'agraden. Sí.
2: Ses mossegades que peguen.
3: Això és verdad. Arden alerta, sí.
2: Arden alerta, per
1: no sé si m'anà mossegant mai cap, però sí, no, no, no van de bromes.
2: No, no van de bromes.
1: No.
0: No. Però bé, aquest cranc que parlarem avui...
2: Tenia unes bones pinces, segons
3: sí,
2: he pogut...
3: Fa més poques.
2: Llegir, sí, sí.
0: Té molt d'anys, Miquel.
2: Sí, té molt d'anys, té molt d'anys. Un equip d'investigadors del Museu Balear de Ciències Naturals ha trobat les restes més antigues d'un crustaci a les nostres illes. És el fòssil d'un cranc que té 35 milions d'anys.
1: 35 i... milions d'anys?
0: Sí, sí, sí.
2: I,
0: Almenys saps on l'han trobat.
2: Sí, el que crida més atenció és que l'han trobat en Espui de Randa. Ah.

0: Marcel Cranc, que no fa, no posava música fa 35 milions d'anys, no. Però...
1: Però anava bé, amb el seu nom, avui.
0: Parlarem d'aquesta treballa ben interessant.
2: Ramon Llull, i abans...
0: Molt abans.
2: Que Cranc, de 35 milions d'anys.
3: I ben amunt, és estrany, oi? Ara després una mica ens desvetllarà tots els detalls.
1: Té sentit, que seria.
3: D'acord.
2: Coneixerem bé. I a partir de la tercera hora de Tentals, ja ho sabeu, a partir de les 5, entrevistarem l'arquitecte Joan Fortuny per mor de les obres de restauració de Sant Boter, l'edifici més antic de la Fundació Pilar i Joan Miró.

0: I hem posat en Ravel perquè a en Joan Miró li agradava molt escoltar Ravel mentre creava.
1: Així és.
0: I aquest és un espai on va crear Joan Miró.
1: Joan Miró creava allà, ja, el seu taller creatiu de... i obra també, fins i tot, que s'està restaurant. La rehabilitació de Son Boté avança a bon ritme, es manté la previsió d'acabar les obres abans que acabi aquest any. L'actuació permetrà recuperar i preservar aquest immoble històric vinculat, ja ho dèiem, a Joan Miró, reforçant el valor patrimonial que té i cultural de la ciutat, amb en Joan Miró, que de fet creava des d'allà.
0: Des de Son Boté.
1: Des de Son Boté.
0: Que hem de recordar que és aquesta possessió del segle XVIII, que hi ha a Palma, de vora la fundació, un poc més, ha de pujar unes escales de l'edifici cert, que era el taller que se va fer construir en Miró, però que Son Boté també li va servir de taller.
1: Sí, i s'han recuperat o s'han restaurat dibuixos seus, que fins i tot la vista hi havia traços que no s'aconseguien veure i ara s'han recuperat i s'ha aconseguit més informació d'aquesta vinculació directa amb Joan Miró. Coneixerem.
0: I tant, i la rehabilitació de Son Boté que avança, com dèiem, les seves obres. Però a partir de les 5:30 hem de parlar de menjua, de gastronomia, amb la senyoreta Brioix, i avui Celestí, sí, avui arriba el dia.
1: Sí.
0: Ens convertirem en unes islas flotantes.
2: Molt bon dia, oients d'Atento.

Las flotantes, islas flotantes, Mallorca, Eivissa, Formentera, Menorca. Això m'ho he inventat un poc, però ara podran dir la isla bonita. Molt bon dia, oients de Tèntol. Aquí la senyoreta Brioix. Avui a Gastronomia Arsiana intentarem fer islas flotantes. Us sembla bé? Molt bé, i més tard a Gastronomia Arsiana.

0: Avui farem més les flotantes.
1: Sí, no i lletxurant. No, és les flotantes.
0: No ho mengem mai de dir les flotantes.
2: És un clàssic de la meva predina, que m'agrada
1: molt.
0: Molt bé,
1: Maria.
3: Les predines en saben, sí, sí.
1: Ja ho vaig dir, que la nostra li deim ous a la neu, les fa la meva predina jove, i bé, i Pontor coneixeran també la seva recepta.
0: Ah, molt interessant. Tres hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè ahir podeu participar en directe.
3: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
3: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
1: O bé, al correu electrònic.
2: O oh, sorpresa. És que no puc.
1: Enviar-se i tot, eh? Molt bé, quina alegria.
2: Continues, ara estic
1: perdó. Aviat arribarà amb vacances, sí. Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: Fantàstic, aquí vos esperam. Moltes gràcies, Maria Miquel. Fins d'aquí una estoneta.
2: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic i ara mateix tenim a les vies de so un home que també ha fet les flotantes qualque dia, que no els han provades encara, les seves. Avui,
1: no. No, no sabia si era que anava d'illa en illa.
0: Flotant.
1: Gràcies,
0: Lluït. Són les 3 i 20.
1: N'ha de dur. N'ha de dur, perquè en dur de dolç moltes vegades.
0: No són bones de dur.
1: No, això també ho tenen.
0: Ara sí, però mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: sí, mos toca el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual hem de jugar amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una festa ben antiga relacionada amb Sant Marçal. Parlam de la capta de Sant Marçal de Felanitx.

Te recordes que comentaven que era Sant Marçal, sí. Just ahir, darrer dia del mes de juny, avui ja som a primer de juliol, però hem decidit que avui volen dedicar el concurs de Tèntol en aquesta festa, la capta de Sant Marçal de Felanitx, perquè és una festa no massa coneguda i avui els seus precursors i les persones que la conserven ens en volen parlar. Aquesta capta de Sant Marçal és una tonada de Felanitx, de fet aquesta que sentiu, creada per una petita obreria que va fer aquesta música en l'objectiu de captar d'obvés per pagar la festa del Sant. Això fou l'any 1842, quan es varen trobar uns primers indicis d'aquesta tradició, però és a partir de l'any 1910 que hi ha transcripcions de les partitures d'aquesta tonada. La tradició ha existit de manera intermitent, però és d'ençà de l'any 2008, és a dir, enguany fa 18 anys, que una formació senzilla de violí, guitarra i guitarró surt tots els anys a fer la capta pels carrers del poble de Felanitx. La tradicional melodia del gigu-gigu, així en diuen, això m'agrada molt, aquestes maneres d'anomenar les cançons populars, volta per carrers i per places de Felanitx, a la capta de Sant Marçal, advocat contra els dolors i contra la reuma, Sant Marçal. I és que la Romeria de Sant Marçal, la Vespre del Sant, ha estat sempre una de les més anomenades de Mallorca, sobretot també a Marratxí, d'on és el patró. Tradicionalment, la gent anava a l'església en carros, complien l'esplanada de davant del temple, el vespre tènuament il·luminat amb espelmes o llums de carburó.

0: aquesta vesprada, aquesta revelada de Sant Marçal, el programa era adorar el sant, fer-li una besada als peus i donar-li una moneda. I llavors anar completes, beure aigua de la cisterna de la rectoria, per alguns miraculosa, i comprar qualque espelma pel sant, estampes i altres souvenirs semblants i les coques fetes pels forners locals. Així ho indica el doctor Bibiloni, que diu que a Marratxí hi havia moltíssima tradició, perquè òbviament no és el seu patró. I sobretot eren típics els ciurells, aquestes figuretes de fang cuit fetes pels artesanals locals, pintades de blanc, verd, vermell i amb un ciulet en el costat. Els qui no podien anar encarregaven els ciurells en els que anaven, cosa que ha fet aparèixer una frase molt coneguda, que segur que heu sentit qualque pic, és que si vols un ciurell, ciula. És a dir, paga abans perquè així t'assegures que tindràs el ciurell. Tot això prové d'aquesta revelada de Sant Marçal, que hi havia molta tradició a la banda de Marratxí, però també a Felanitx. I recordem que Marçal ve de Martalis, és a dir, relatiu a Mart, i ha estat sempre un nom poc freqüent a les nostres illes, això sí. Així que avui, gloriós Sant Marçal, curau-mos de dolor i de tot mal.
1: Idò, i sí, és per tots aquests motius, i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol a la capta de Sant Marçal de Felanitx.
0: Són les 3:26. Tèntol.

Moment de continuar i moment de conèixer quina és la pregunta d'avui, avui, 1 de juliol. I doncs, per moltes persones, el sol de juliol i en enverinat, és moment de dormir, de fer una becadeta, de descansar una estona. Esperem que escoltant aquest programa també sigui compatible. Perquè sí, per molts, becar és aquell temps destinat a dormir després de enverinat. També anomenat fer una migdiada, una siesta, una cabotada o senzillament fer horeta. Però la pregunta d'avui és: sabeu què és exactament fer una becada?

0: Déjame que mi mano...
1: A l'estiu t'agrada fer bècadetes?
2: M'agrada, sí.
1: Després, altres, no. Després de dinar ho trec complicat.
2: Sí, sí.
1: Per aquí em fan qualcuna.
2: No ho poden fer. Complicat bastant.
1: Sí, però bé.
2: Però sí, sí, si em puc fer...
1: Exacte.
2: Està bé.
1: Però avui volen saber què és exactament fer una bècadeta. I com sempre tenim tres opcions de resposta.
2: Sí, diríeu que és dormir sense jeure. Dormir sense jeure.
1: Exacte.
2: Jeure sense dormir.
1: Jeure sense dormir.
2: Jeure sense dormir. O jeure tot sol.
1: O jeure tot sol. Que és fer una bècadeta. Avui és difícil, eh? Avui és com un... Sí, sí. Si, no, si estàs dormit, encara més difícil.
2: De jeure, no jeure, de dormir,
1: es
2: fora dormir.
1: Dormir sense jeure.
2: Sí.
1: Jeure sense dormir.
2: O jeure
1: tot solet. Perquè fas una bècadeta.
2: Que també està bé.
1: També, esclar.
2: Si
1: aquesta és la pregunta del dia. I com sempre te diu, dues maneres per contestar-la.
2: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3 o telefonant al 971-139-00. 971-139-00.
1: Sabeu què és fer una bècadeta? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: Defluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Les 3 i 31 minuts, a Celestí, avui tenim una pregunta. Sí. Hem de dormir sense jeure, jeure sense dormir o jeure tot sol? Tu què t'estimes més?
1: Jo m'estim més fer horeta.
0: Ah, d'acord.
1: Horeta.
0: Molt bé, ha fuit.
1: Sí, una bé quedeta.
0: De fet, avui és això que demanam, que és fer una bé quedeta. Vos agrada fer una bé quedeta? En l'estiu és més propici fer una bé quedeta.
1: I jaure sense dormir, també m'agrada. Sí.
0: També està
1: molt bé. Si poden jaure, sí.
0: Està ajagut. Jaure supos que és estar ajagut, no?
1: Exacte.
0: Però sabeu quina és la resposta correcta de fer una bé quedeta, és a dir, aquella que surt en el diccionari? Celestia, la recordam un altre pic?
1: Vinga, dormir sense jaure, jaure sense dormir o jaure tot sol.
0: Molt bé. Doncs aquesta és la pregunta del dia. També hi ha gent que li diu fer una migdiada, fer una cesta, fer una cabotada, fer horeta o senzillament fer una bé quedeta. Mentre anau responent, te puc dir que de moment els nostres oients diuen que és dormir sense jeure. Tothom coincideix a dir allò mateix. Coneguem els nostres convidats?
1: Vinga, endavant. Fet.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

bé, moment per conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la capta de Sant Marçal de Felanitx. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
3: Per favor, vostè qui és?
2: Sí.
3: Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
4: El meu nom és Sebastià Barceló Obrador, però quan encara tenim la sort d'emplear-me el nom, som en Tia Ginger.
5: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
4: Vaig néixer fa la nit, hi faig feina, però ara justament vull dir, no he vist i estic a Algeria.
6: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
4: Jo vaig anar a escola fa la nit, ja sent el fons, la que estudiera, tampoc no em vaig tenir gaire. Em vaig acabar a 8 de GB, que era la que mos tocava, però també ja mos tocava fer el tercer i quart d'ESO. I llavors sí mateix vaig provar el primer de batxiller, però vaja, no tenia estudiera.
5: Bé, primer les dades personals. Quants anys té?
4: En tenc 45, de fets.
7: Treballa pel govern o pel seu compte?
4: Ni per govern ni per meu compte. Faig feina ara a una impremta.
2: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
8: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
4: La feina... Però vaja, jo m'estimaria més xerrar de tot el que m'agrada. El que realment necessitem és temps, molt de temps, i m'he dedicat més a tot el que és música tradicional i, sobretot, a tradicions en general, festes i coses d'aquestes.
9: Tens el dret de guardar silenci.
10: I crec que seria molt bona idea.
11: T'agrada anar a ballar?
4: Clar, és ball, i és ball tradicional, forma part de tot això que vivim, música i ball.
12: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
4: Sí, avui per avui tot se cerca internet i la que no hi surt, per ell que no existeix, però vaja, m'agrada molt més, però també és una falta de temps, anar a arxius. La recerca, arxius, recerca històrica i totes aquestes aportacions que es puguin fer a la cultura més i a la part històrica més local, això també m'agrada.
13: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
4: Vaja, el millor moment del dia seria com aquell lliure de matí si llavors no haguéssim d'anar a fer feina, si un pogués prendre el seu camí. Si no, també el millor moment seria precisament en què passa feina.
14: És tot un artista. Em cau bé.
15: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
16: Com més l'observo, més perplex estic.
17: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
13: Un riure fantàstic.
18: L'únic que li puc dir és que he tingut sort que no hagi passat res pitjor.
19: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera.
17: Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
20: Adieu, auf Wiedersehen, jetzt und gleich.
21: No sentia respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé. Ja podem saludar en Sebastià Barceló, però en Sebastià Guingalla, com el coneixen a Falenich, no va, Sebastià?
4: Sí.
21: Benvingut.
4: Empleem els mal noms i crec que en els pobles tenim la sort que tots mos coneixem. Sí.
21: Perquè Sebastià Barceló n'hi deu més d'un.
4: Sí, sí. Barceló i Obrador són dos llinatges bastant abundants a la vila. Sí, sí.
22: Clar, i vos diferenciem pels mal noms.
4: Per mal nom.
21: Què vol dir Guingalla?
4: Les guinguets són aquestes peces de ferro que se posen en el mànic de les eines, però vaja, vull dir, això són malnoms familiars que venen de... Ves a saber quantes generacions enrere i vas tenint el malnom. Un el ja fa per la part de pare, un per la part de mare. Jo, per exemple, lleig molt bé de per la part de mon mare.
21: De la part de ta mare, i sempre tan conegut com en Tia Guingalla.
4: Sí, sí.
21: En Tiac, si el coneixeu, sabreu que és un apassionat de la cultura popular i tradicional, que sones amb banda...
4: Sonam en Sorra Vallès, sí. I la que dèiem, us dediquem un poc a tota aquesta part de música tradicional i ball, cultura, clar, tot arriba a llefarar una mica tot, no? Ses festes, aquestes tonades, aquestes coses com a més particulars.
21: I teniu una feinada, perquè ho parlàvem amb en Celestí fa la nit, sou molt de la festa. Vareu celebrar Sant Joan, teniu Sant Joan Palós, teniu un Sant Joan Palós propi. Ara, la cata de Sant Marçal, que avui m'ho anem de parlar, aviat serà Santa Margalida, llavors vendrà Sant Agustí.
22: Festes molt seguides.
4: Sí. Clar, bé, ara dins l'estiu passa que totes les festes són molt seguides per tot. A Felanitx tenim aquesta sort, a lo millor no s'han mantingut tampoc d'una manera com molt multitudinària o molt participativa, però sí que hem estat capaços de mantenir aquestes festes com a molt... que cada poble varen agafar un poc les seves particularitats. A Vera Felaní tenim Sant Joan Palós, que se diferencia dels altres que hi ha, tenim això a la Jata de Sant Marçal, també que la curiositat més important de la Jata és que té una música pròpia, que fora de Felaní no la coneixem. No la coneixen, no tenim ningú que mos identifiqui aquesta música.
21: Però creus que se feia a tots els pobles, això?
4: No. Però vull dir que, sent una obreria que no era de ses més grosses, és molt curiós que tingués una tonada pròpia per sortir a acompanyar aquesta lletra. Perquè lletres d'obreries n'hi havia moltíssimes. La que dèiem tots els sants, vull dir, quan dic tots els sants, vull dir totes les obreries d'aquests sants feien lletres. Era molt, una cosa molt habitual que tapa la festa, una festa totalment religiosa. Però, clar, avui per avui, a lo millor sí que mos costa més entendre aquell lligam de totes les festes en la religió, però tradicionalment no ho poden separar, tot parteix d'allà mateix.
22: I sabem l'origen d'on prové la música?
4: No, és que això el que no sabem és, per una part, el més curiós. Les notes més antigues que hem pogut trobar són a partir de 1840-1842, quan hi ha aquella llei d'allò del govern del general Espartero, que fa aquella, m'aparen que se diu llei dels ajuntaments, que, clar, derivat de lo que havia estat la desamortització de Mendizábal, els ajuntaments tenen com a sa potestat fins i tot de controlar lo que predicaven els capellans i sobretot de controlar lo que l'Iglesia captava pels carrers. És a dir, fora dels temples, l'ajuntament tenia potestat per saber què se recaptava. Clar, donant-se informació de lo que se recaptava, també aportaven lo que gestaven en sa recaptació o en sa festa. I aposta sabem que damunt 1840-1842 pagaven uns sonadors. És la nota com aquell que diu més antiga. Clar, mos hem d'imaginar... Una lliure i 16 sous. No me demanis.
22: Ho
4: passem en euros perquè aquí tindríem un problema.
22: Sí.
4: Però vaja, trobam aquestes notes, que clar, això sí que ja m'ho dona entendre que aquesta carta s'acompanyava d'una música. No sabem si s'ha de arribar fins en els nostres dies, però clar, havent d'anar a llevar un poc, dirien, lligant en les notes que surten posteriorment. La primera vegada que se transcriu la música és 1910, que és en Massot, es que ho recull. Maldament jo això no se publiqui, que també és un problema, no se publica fins a 1984. És la primera vegada que se transcriu, és la darrera que se publica. L'Ajuntament l'any 1920 també fa una altra transcripció de la música, amb Baltasar Sant Pere en el 26. Per tant, a partir del 10, el 20, el 26, saben cert que la música ja era aquesta. Per tant, els darrers 116 anys estan totalment segurs que això ja era la música.
21: I vosaltres, ara, aquests darrers 18 anys,
4: sí,
21: la vau voler recuperar.
4: Exacte, sí, 18 anys que són de nou ballades de sortir. Clar, nosaltres el que volíem també realment és que aquesta música no quedàs, diríem...
21: Vé d'un calaix.
4: Que s'arribàs a perdre.
21: Clar.
4: Clar, la gent major...
22: Que pot passar, perquè és fràgil, no?
4: Sí. A més, el que dèiem, la gent major ho tenia molt present. També varen dur la sort que varen trobar molta de gent major que encara mos va poder informar, que ho recordava perfectament. Clar, per aquesta gent, amb aquests 18 anys que nosaltres fa que ho varen tornar a posar en marxa, s'han anat morint. Clar, la gent més jove, segons qui, primera, que ja no recorden, ja no tenen el record de bevir la xata. La transmissió de la música, a lo millor, no ha arribat tant a la gent, dirien llavors, de generacions més joves. Hi havia el risc de que s'arribés a perdre, tot i que estava enregistrada. La Fundació Carme Boussà l'any 1970 ja va fer un enregistrament, precisament a la presentació d'aquest disc ja deien que eren unes tonades que se perdien. L'Estol de Jericó, me penso que era l'any 96, ho va tornar a enregistrar. L'any de davant varen provar de tornar a sortir a fer la xata i només varen sortir un any. Clar, és una cosa, és vera, que s'ha de persistir, s'ha de aguantar i de ser-hi cada any.
0: Clar.
4: Però vaja, jo crec que era el que havien de fer.
0: I ho heu fet molt bé perquè es manté viu. I per què la devoció de Sant Marçal a Felanitx, se sap això? Era per allò de que curava tot mal i s'arreu?
4: Sí, jo el que dic, clar, Sant Marçal a dins Mallorca només deu tenir popularitat de, diríem, el que diuen avui, de masses, a Marratxí, perquè és el patró. Però clar, el vera que no és un nom tampoc tradicionalment dels més comuns entre els homes, el femení tampoc no existeix, per tant, no és una festa, diríem, que se pugui estendre. Ha de ser també un poc per aquesta vocació d'això, de romàtica de la gent major, però vaja, és un sant, està representat a diverses iglesias, vull dir, jo vegades entres a una iglesia i dius Sant Marçal, no? Sant Marçal també iconogràficament sempre va vestit de bisbe i du ximpans i els dos peixos. Perquè a l'edat mitjana, amb allò de la llegenda àurea i tot allò de les vides dels sants, i a més se va estendre molt, se va dir que Sant Marçal, quan era nin, era, que això sí que ho citen els evangelis, el ninet que duia els cinc pans i els dos peixos, que el bon Jesús va fer la multiplicació. Clar, a partir d'aquí se representa sempre en els pans i els peixos, llavors posteriorment el bisbe i en els atributs episcopals.
0: Però a Felanitx teniu...
4: Sí, sí, a Felanitx de mitjan segle XVIII, imatge de Sant Marçal, llavors l'any 1910 se va renovar i renovant la imatge se va canviar de capella, però vull dir, de mitjan segle XVIII a Felanitx el manco hi ha constància d'haver-hi Sant Marçal. Fins i tot també hi havia hi ha encara representació en pintura de Sant Marçal en el convent de Sant Agustí. Per tant, estava a la parròquia i estava en el convent. Però vaja, no és el sant, el que dèiem, no és el més popular. Així com, per exemple, Sant Joan, sí que és una festa en el calendari, tothom pot saber quin dia és Sant Joan. És una festa molt més estesa, Sant Marçal no. I és molt curiós això, ho torno a repetir, que sent una obreria, una festa, avui diríem minoritària, una obreria més bé petita, que s'acompanyés d'aquesta música i, a més, aquesta música pròpia, clar, que no sigui una música que se coneix a altres llocs i que també se dona a altres festes.
0: I que té un nom popular, el gigo-gigo, que tu dones una camiseta,
4: sí,
0: ara, tia.
4: Això del gigo-gigo real vendria de la cançó, que també, que aquesta cançó jo penso que és una variació, que en la cançó no és popular, llavors hi ha tot aquell, darrere hi ha els fulls de xerrocuent, les variants, perquè ve ser la mateixa aquesta del gloriós Sant Marçal que està dins una llarriga i no pot menjar ja filla perquè no té filleral. Aquesta fa referència a Sant Marçal de Marratxí.
0: Exacte, en parlàvem ahir perquè com que...
4: Exacte, l'iglesia està dins la llarriga, sí. Per tant, i a Felanitx se va canviar aquestes les primeres síl·labes del gloriós Sant Marçal per aquest gigo-gigo Sant Marçal. El gigo-gigo és onomatopeia del violí. És... Violins a Felanitx fan gigo-gigo.
0: I ja està. Clar, sou violí, guitarra, guitarró.
4: Violí, guitarra, guitarró. Està transcrita a vegades per violí i fubiol. Podria ser també perquè els mateixos sonadors que devien fer la xata de Sant Marçal també eren els que sonaven Sant Joan Palós. En Sant Joan Palós, dirien, la melodia principal està com a més associada en el fubiol i a lo millor els transcriptors, o els mateixos sonadors, les van sonar les dues tonades, però vaja... Lo darrer que se va conservar, o la darrera formació, era aquesta. tres persones, és a dir, una cosa molt senzilla, violí, guitarra i guitarra.
0: I, clar, està molt aferrat, pensava, de Sant Joan. Mm.
4: Clar que sí, i els sonadors, està documentat que els sonadors...
0: Eren els mateixos.
4: Documentat i dins la memòria, de fet, varen por a xerrar en dues amfies de dos sonadors diferents que havien fet la xata i tots dos havien sonat Sant Joan Palós i la xata.
0: Mm-hmm. I Sant Joan també té, perdona, Celestí, té una música pròpia, només de Felanitx.
4: Sí, sí. S'assembla, per exemple, o jo li veig una semblança molt petita per a l'Ivaig en Sant Joan Pelut de Sant Llorenç. Uh-huh. Per tant, també pens que els orígens puguin venir un poc d'allà mateix. Llavors evoluciona de maneres diferents i tot, però Sant Marçal no. Sant Marçal, per començar, és de rima binari i això ja mos surt. És una cosa, dirien, que no és tan habitual.
22: Sou tres sonadors, la capta de Sant Marçal no és tan participada com Sant Joan Pelós, però és participada i quin recorregut feis?
4: El recorregut és un poc pel centre de Felanitx. Avui per avui no té sentit tampoc haver d'anar, diríem, ni se podria fer perquè el poble ha crescut en el que devia ser antigament. I feim un recorregut un poc pel centre. Enguany, en dilluns, és vera que els comerços de Felanitx estan tancats. El diumenge ha marxat i els dilluns és el dia que les botigues estan tancats. Era un dia com un poc més, diríem, apallat. La calor tampoc no ajuda que la gent... Clar, sortim a l'exit, la gent té de sortir, però vaja, sempre tenim la gent que de vera li interessa veure això, mos segueix.
0: I continuem fent la capta?
4: La capta jo crec que ja és més simbòlic que res. Els primers anys ho vàrem entrellar com a causes benèfiques, associacions que també fan un poc de feina així per la cultura i per totes aquestes activitats que se fan a Felanitx, però llavors també vàrem arribar a veure que potser mos convenia més perquè la xetxetam és molt poig, promocionar un poig la festa, donar un poc de visibilitat. Clar. En això. Un any varen fer les camisetes.
0: Sí.
4: Que és una molt bona manera de fer propaganda. Però vaja, la xetxetam és poig i, a més, comptam amb l'ajuda del primer any que van sortir al Centre Cultural de l'Ajuntament de Felanitx, sempre mos ha pallat unes estampes que repartim. Són unes estampes que els feim dibuixar cada any una persona diferent, amb estils, llavors si els voleu mirar i això...
0: Ho penjarem a Instagram perquè
4: poc,
0: són precioses.
4: I també perquè arribi a ser com una mica una col·lecció. El que mos va passar el primer any, don Pere Ximena, l'historiador encara era viu, i mos va dir que hi havia un gotjos antics, impresos a l'impremta de Reus a Felanitx. Més o manco, aquesta impremta va tancar en el 35, per tant, era des mateix temps d'abans de perdre-se la xata la primera vegada en la república. Clar, mor va fer gràcia, mor va fer llanes fent unes còpies, els varen haver de reduir un poc de tamany perquè eren bastant grossos, eren un gotjos. I a la part de darrere hi varen posar les notes històriques per explicar un poc el que coneixíem en aquell moment de la festa. Clar. Llavors, clar, arrel de sortir a fer la xata, de tornar a sonar la música, la gent major, sobretot, se va recordar. I, gràcies a ells, va ser possible, diríem, reconstruir un poc tot, llavors notes d'arxiu a la parròquia, tot el que van poder trobar, i se va publicar també un llibret, era el 2012, me penso, a la Fundació, que és un poc el que sabem. Ho seguim fent d'aquesta manera, però ara els feim primera perquè repetir cada any la mateixa tampoc no tindria, i per fer la novetat, i també perquè don Pere mos va dir que el sant que hi ha representat en aquests gotjos, com que el que deien, Sant Marçal no és el sant més conegut, que iconogràficament tothom el conegui, era un bisbe, que segurament aquest mateix cliché de s'impremta l'empleaven per qualsevol festa de bisbes, és a dir, podrien fer gotjos a Sant Blai, a Sant Llop, qualsevol bisbe amb aquest mateix dibuix. Per tant, no era Sant Marçal en els seus atributs iconogràfics. I a partir d'aquí també vàrem pensar això, de fer-ho dibuixar cada any una persona
0: i que... són fantàstics, perquè són petites obres d'art.
4: Sí, i que tingui una mica també aquest com al·licient de que la gent estigui com un poc en sant darrer de veure enguany com serà, no?
0: Clar que sí, m'encanten totes. Ara les posarem perquè realment és una feina també
4: mirant
0: artística
4: de que...
0: i per renovar sí. i... I està molt bé.
22: Totes diferents, molt guapes.
0: Molt guapes. En Sebastià ho sap tot. Sebastià, ets un, no, ets un enciclopèdi.
22: Sí. Un tresor.
0: Mozart, deixat et sa boca oberta. I jo que només hem parlat de la Cata, perquè si hem de parlar d'esquivellets...
4: hauré de venir un parell de dies.
0: De Sant Joan, Palos...
4: No, però vaja. Aquestes festes, és que clar, tenen això. Llavors, ja de poble, ja fan un pot la seva particularitat... El poble s'hi reconeix i està molt bé. És vera que a Sant Marçal mos costa que hi hagi molta de gent que s'hi interessi.
22: Però està bé així, que en temps de sí, festes també massificades, exacte, està bé que hi hagi aquests
4: una
22: petits
4: cosa
22: oasis,
4: senzilla,
22: no?
4: Que sigui una cosa senzilla, però que la mateixa gent que li interessi sabreu, pugui saber, i a més això, que si a Falaní se parla de Sant Marçal, que te digui, vull dir precisament que no te diguin o oh, no sé què és.
0: Avui amb en Tiago Ingaia parlam d'aquestes tradicions populars, participatives i també molt tradicionals de Falaneig.
1: Pensar i contestar, tot és començar.

0: ara li donàvem senyora bona notícia per aquesta iniciativa de que cada any un artista es representi a Sant Marçà, perquè el resultat és increïble. Cada artista té el seu estil, amb coses més modernes, coses més tradicionals.
1: Sí, sí, sí. És que procurem això, que hi hagi un pot de representació. Ja estan que ningú té el mateix estil i cerquem ara, la de l'any que ve, mirarem de que... a més, també anem alternant un any un home o un any una dona per tenir aquesta paritat i per... que clar, que els estils a lo millor no s'assemblin, perquè això pugui... també té la seva una mica de riquesa. Fins i tot varen passar per l'estracte, per il·lustració com a més infantil, coses més clàssiques.
0: Un pot de tot, sí.
1: Hi ha d'haver un pot de tot. Vull dir, és la visió que cada persona que li deim per Pintaró pugui tenir de Sant Marçal. Òbviament, el que dèiem, els atributs episcopals, el vestit de bisbe i els pans i els peixos han de ser presents, o mancos, sí, pans i els peixos, perquè el que representa Sant Marçal. I llavors cadascú que el vegi així com, així com troba.
0: Molt bona iniciativa.
2: Una bona col·lecció.
0: Tia, ja sabem que ho sap tots, però te farem jugar una miqueta. I en aquesta primera prova tindràs 30 segons per enumerar paraules relacionades amb aquesta capta de Sant Marçal de Felanitx.
2: Vinga, tia, 30 segons per dir carrers de Felanitx per on passa la capta de Sant Marçal.
0: Temps.
1: Carrer de la Gerreria, plaça de les Palmeres, carrer 31 de març, plaça de la Font, carrer Major, carrer de la Caritat, carrer de Miquel Bordoi, plaça Pats, carrer de l'Hospici... carrer del Pou de la Vila, plaça de Serraval, és que llavors també depèn un pot de sang cap allà on prenem, però vaja, no té mai el mateix recorregut, però a Serraval, cap a l'esquerra de la plaça, podríem anar cap a l'Ajuntament, tornaríem per allà a l'esquerra de Major, però el recorregut és un poc llest.
2: Ho sap tot, eh?
0: Sí.
2: Tot.
0: I feis el mateix recorregut que Sant Joan Pelosa o no?
1: Sí, més o manco, perquè sempre és més fàcil que la gent acudesqui en el centre. El centre de la vila sempre fa més bona anar-hi. Sant Joan Palol, el que té és que parteix de la casa de Esquilballa.
0: I sempre és el mateix?
1: No, Sant Joan Palol, Sant Joan té com un diríem, ve ser vitalici, és a dir, fins que la persona...
0: Sí?
1: Quan una vegada t'han dit per ballar-lo, el pots ballar, jo el vaig ballar 7 anys, fins que decideixes, deixar-ho.
0: Home, has de ser cansat, has d'estar en forma.
1: Bé, però també només és un dia, això si mos ho féssim ballar ja dia a dia t'haurien donat assos. Però només és un pic al l'any i només són coses que se passa a gust.
2: Tu te cansares o va ser un relleu natural?
1: Va ser... Hi va haver molt de factors, però vaja, ho decideix la persona que ho balla. I una vegada dius, ho balla un altre, se surt d'un altre lloc perquè se vesteja ja seva i se surt d'allà. Clar, el recorregut varia un poc en funció d'allà on se parteix, però sempre arriba a que van al centre. Això de Sant Marçal, com que no està vinculat ni a Ajuntament, ni a Centre Cultural, ni a la parròquia, partint de que nostra, bé de que nostra, de ja mo mare, perquè jo ja no estic de ja mo mare, però sí, partint de ja mo pare i mo mare, perquè han de partir d'un lloc. I feim això, ja molt bé, a prop del centre, partint cap a, passant per l'església, ara, sobretot els darrers anys, perquè això també mos va anar molt bé, estem dels anys de pandèmia. Clar, el 2020 estàvem amb allò de desestialada, aquelles distàncies de seguretat, usos de mascareta... no sabien com ho podrien fer, perquè una música itinerant i no podries garantir que se respectés aquestes mesures i tot això que hi havia, i varen decidir de fer-ho a dir la parròquia, amb la gent asseguda, com, perquè ell també ja havien habilitat per poder anar a misses i funerals a l'espai a dir l'església, i també m'ho va anar molt bé perquè estàvem a sombra. A dir l'església, clar, en el xerrer, hi fa sol. I ho varen poder fer allà dins. Clar, no varen sonar tant de temps, però també, tenint la gent asseguda i podent estar allà dins, varen explicar un poc totes aquestes coses que coneixem de la història, d'això que vol dir a partir de mitjan segle XIX, les interrupcions i les reposicions.
0: I ja hauràs de tornar,
1: quan vol.
2: Interessant.
0: Mos ha quedat pendent, com els xerris dels cavallets, que enguany mos has dit que hi ha cova, que tothom vol ser cavallet. Això serà un altre dia, perquè ara no tenim més temps. Però enhorabona per aquestes festes de Felanitx, que les manteniu tan vives. I gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tu. Gràcies, tia. Antià Guingaia, Antià Barceló, avui ens ha visitat. Ara arriben els serveis informatius i tornen tot un nom.
3: IB3 Ràdio és història.
2: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
4: Dual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
5: La gran vida, fins de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
5: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Heu de saber que s'ha trobat a Randa el fòssil d'un cranc de fa 35 milions d'anys.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

arriba el moment d'encetar la segona hora de programa. Som atents, el tenim totes les lletres i tenim en Lluís Fortesa, que continuen d'altres aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les tradicions de Falanitx, que són moltes i molt diverses, ara mos toca saber què passa també amb la notícia del dia.

0: Ai, ai, que junt.
1: Hola.
0: Raquel Agüero.
2: I som aquí, també.
3: No, perquè havia dit que avui diria una altra cosa. Ahir ho vaig dir, demà diré una altra cosa.
0: Exacte.
2: Present.
3: Present,
0: exacte. Ens aixecar el braç, però com que aquí no mor
3: d'on.
2: Estic molt contenta de veure'n a Maria, aquí, en aquest estudi.
4: Jo també, veure't a tu.
2: Quin fitxatge.
0: Has vist?
2: Detent-te'l. Vos queixareu.
3: I on vos veieu fins ara, què dius aquí, en aquest estudi?
1: A la televisió.
3: Ah, clar. Ells se trobaven a la televisió. Sou dones de televisió.
2: No, no, són dones del que faci falta.
3: No, està clar.
4: Mos telefoni, nosaltres ho dinam.
2: Clar que sí, clar que sí.
0: I de Raquel, te'n vas de viatge la setmana que ve? Festetes de Sant Fermín.
2: Sí, estic molt contenta, tinc moltes ganes.
0: Sí?
2: Sí, i vull que soni com una música d'ambient, per favor, Lluís. Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio. Ja està, lo de cada any, lo de cada any. Ho havia de fer, Maria.
4: No, no,
3: i l'encantar a tots, l'encantar a tots sense anar-hi, perquè jo no he estat mai.
2: Sí? I la de...
0: Un any, i van anar uns amics meus de Montuïri.
2: I què va passar?
0: I se van morir de fred.
2: Però...
0: Se van anar a tot, que els són curts, i m'anigueu curta. I van arribar allà, i se van començar a comprar jiquetes.
2: Quin any era això?
0: Deu fer 20 anys.
2: És que jo me'n record quan abans, quan era adolescent, a Sant Fermín s'havien de dur de vespre una jiqueta bona. Com un plomífero finito.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí,
0: perquè el vespre fa molt de fred.
2: Ara això ja no passa.
4: Ara una de calor també,
2: eh? Sí, molta.
4: Jo no sé com serà enguany.
0: A Pamplona també.
2: A Pamplona també. És vera que de vespre pots dormir millor que a un altre puesto.
1: Molt millor.
2: Sí, sí. Fins i tot t'has de tapar un poquet amb el llençolet.
4: Ah, i això, quin gust.
2: Això m'agrada.
0: S'agraeix. I de ja mos contaràs,
2: sí.
0: Te telefonarem la setmana que ve, si estàs disponible.
2: No tenia cap dubte.
0: I mos expliquen com van les festes.
3: No sé si la sentirem, eh?
0: Sí, l'any passat.
1: No sé si tindrà molt.
0: L'any passat ja mos va fer una connexió des d'un restaurant d'aquest del Bons.
2: Del Bons. I sí, me'n record que després vaig estar una setmana sense veu. En tornar vaig estar una setmana sense veu. No per res, sinó perquè...
3: Què menges per allà?
2: No, no, car,
3: car.
2: Bona, no, pes...
0: Són de morro fi, també, cada Raquel.
2: Com magres. Com se diu magres?
1: I posen bones racions allà
2: magres.
1: De plats.
3: Magres, que és can
0: digueu
3: magre.
0: En castellà.
2: No, no. Como un jamón serrano un poco más gordico.
0: Ah, can magre.
2: I passat. No, no, és jamón, però se diu magre. Magres con tomate.
4: Ai, la puntura, aquí no
2: tenim. Això és un berenar fantàstic.
3: I no pot dur d'això?
2: Bé... Ho podem fer a un altre
1: lloc. Jo hi passaré la setmana que ve per Navarra.
2: Perquè jo crec que embrutarem molt.
1: Ho provaré, ja ho tastarem, això.
2: Sí, eh?
4: Però, mem, ja tinc un dubte. Tu te poses davant els bous, o no?
2: Però no. Mem, no, per favor. S'ha de començar a desmentir certes coses.
4: Ah, gràcies, mem.
2: Perquè a tots els que són de per allà mos diuen, tu corres.
1: No.
2: Mem, fill meu, com ha de córrer jo? L'encierro.
1: Els saps de matí, doncs.
2: No, és per això. És que hi ha gent que... És a dir, els corredors... Estan tot l'any entrenat, és gent, dic la gran majoria, després hi ha gent, pues mira que se cola, tot i que hi ha un bon control.
0: Sí.
2: Perquè
0: i sempre hi ha desgràcies.
2: Me'n recordo
0: que
2: quan era petita deixaven passar la gent que anava pues, molt gata, no? d'empalmada d'un dia per l'altre, i després ho varen anar controlant això
1: normal,
2: molt.
1: Perquè...
2: I com és normal, eh?
4: Sí,
2: I pel bé també de la gent que corres per passió i per tradició.
0: I que vol veure la festa, clar, i viure.
2: I ara ja això s'ha controlat un poc. Fins i tot hi ha queixes perquè diuen que com que els toros de l'encierro els hi entrenen, per córrer una quantitat X de metres o de quilòmetres, que això fa que l'encierro perdi emoció. Sí. No, és una cosa...
0: Ja, per
2: és una cosa un poc contradictòria.
0: Però
2: la veritat que sí.
0: Però Raquel, hem de tornar a Mallorca,
2: sí.
0: A Randa, però no ara, sinó que fa 35 milions d'anys, t'imagines?
2: Un petit.
0: Quan en parlam.

I doncs, encara que pugui semblar increïble, fa 35 milions d'anys hi havia crans al Puig de Randa. I ho sabem gràcies a un estudi publicat al butlletí de la Societat d'Història Natural de les Balears, realitzat pels investigadors Àlex Ossó, Josep Juárez i Rafael Matamales.

0: Segons assenyalen aquests investigadors, aquestes restes fòssils pertanyen a l'espècie, a veure si ho diré bé, Paleocarpilius macroquelus.
1: Gèlida!
0: M'he votat una CF.
2: Sí, que no s'ha notat.
0: Bé, és una espècie, diuen, ja extingida i que habitava en aigües tropicals i poc profundes.
1: I com s'explica que un cranc que habitava en aigües poc profundes s'hagi trobat al Puig de Randa, idò perquè el paisatge de les Balears era molt diferent a l'actual, el que jo m'ho demanava abans. No eren ni un arxipèlag ni gran part del territori estava submergit davall un gran oceà tropical.

0: Idò, si érem un gran oceà tropical, imagineu-vos com ha canviat.
1: Ha canviat, ha canviat.
0: Ara en parlarem.
1: En aquest gran i càlid oceà tropical hi prosperaven els corals, els mol·luscs i els eriçons i diverses espècies de crustacis, entre les quals hi havia aquest cranc que ara han descobert. I clar, formava part d'aquest ecosistema marí ja desaparegut.
2: Uh-huh. Altres tipus de grans fòssils d'aquesta època ja havien aparegut a zones com Catalunya o Aragó, però precisament el crustaci del gènere...
0: Ui, un altre pic.
2: Sí. Una altra vegada.
1: D'aquest gènere.
2: M'ha tocat tots això.
1: D'aquest gènere.
3: Vinga, dale.
2: Agafaré aire.
0: Anem.
2: Palaeocari.
3: Saps que els dimecres, i si no ho saps, jo t'ho cont, surten les revistes del cor. Uh-huh. I aquí fem una repassadeta. També tocam altres temes. L'altre dia vam fer com una espècie de classe de periodisme a Margalida. Te'n recordes? De què ens hem de creure i què no, perquè ara és molt difícil destriar.
4: Sí, és fake news.
3: O entre el que és... Clar, perquè si és fake no és news. Saps què te vull dir?
0: Sí. Avui, supertitular. Si és fake, no és news. M'encanta.
3: Claro. Uh-huh. És que en Donald Trump ens ha fet molt de mal, perquè en Donald Trump va ser el que va dir fake news, o de fake news, i tothom el va comprar aquesta expressió.
0: Aquest terme. Clar, sí, aquest terme.
3: És un terme, però és inventat, perquè estàs dient, és una notícia falsa, i doncs si és falsa no és notícia, no? És a dir, mentides, podem xerrar de mentides.
2: Fals.
3: I sobretot a les revistes del CO, quan no hi tenen molta cosa...
0: Diuen qualque mentida?
3: Crec que no conscientment, però sí que se fan ressò de rumors. Que, clar, si tu ho poses com és un rumor, bé... Però si ho dones per fet i després no, el que passa és que s'ha de publicar, han de sortir les revistes el dia que han de sortir, i ara, com xerraves l'altre dia, els famosos, de vegades, ells prenen la sartén por el mango perquè diuen, a través de les meves xarxes socials, contaré el que jo vulgui i posaré la foto que jo vulgui i així trauran només la foto que jo vulgui que treu.
5: Això ha de ser targeta com una catedral.
3: No, és que és així.
4: Això és així.
3: No, és que és així. Jo sé que de vegades no se pot entendre, però és una cosa similar. Mira, per exemple, tenim avui la revista Setmana. I a la portada surt la reina Sofia, que ja està a punt de venir aquí a Marivent, si és que ja no ha arribat.
2: Avui ho sabíem.
3: No.
2: Ah, no?
3: No, la reina
2: quan
3: Sofia...
2: Quan arriba
3: no.
2: La reina no ho sabem.
3: Quan arriba la reina Sofia, no. Quan arriben el rei, el cap de l'estat, sí, perquè això és quan hi ha sempre un policia enfront de Marivent, con una sombrilla.
0: Sí. Tu vas amb
3: fosca, blava.
2: Aquesta imatge encara se manté.
3: Aquesta imatge se manté.
2: Passes per imatge allà. De l'estiu.
3: Sí. Si està allà el policia, a més està de dia i de vespre, de nit i de tot.
2: La sombrilla no és la mateixa.
3: Vol dir que el rei, el cap de l'estat,
0: és de Mallorca.
3: Si està la reina Sofia, per exemple, no se sol posar. No se posa.
4: Ets reina de les exclusives, eh?
3: No, però és que de vegades tu passes i tu dius... Ja hi són, ja hi són.
4: Ja tenies el senyal.
3: Avui he passat i he mirat i dic... Ui, està la porta oberta.
2: Sempre m'he demanat si aquell parasol, aquella sombrilla, la treuen de dimar i vent o la du la policia.
3: Jo crec que la du la policia, però... ho demanaré.
2: Venga.
3: Aquest estiu,
2: que, que quan

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: I si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'has eixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3.

0: I del Morduix, aquesta marca, que és artesanal, pedagògica i sostenible, i a més feta íntegrament a Mallorca, farà el seu showroom a l'hotel Can Cota de Sauva. Concretament, seran per dues col·leccions, Cap Fico i Aina, que ara coneixerem.
1: I nosaltres en volem parlar amb Nancy Bellori, dissenyadora modista de Morduix i amiga també d'Anna Raquel. No la coneixes, sí que la coneixes,
2: Raquel. Crec que sí que la coneixes.
1: Com estàs, Angie? Benvinguda.
3: Molt bé, i vosaltres?
0: Hola, Angie, molt bé.
1: Ho dic perquè anem a Raquel Agüeros també, Moda Mallorca, l'ha seguida de prop, i segur que vos heu trobat qualque...
3: Sí, jo crec que mos posen cara, però que si mos trobàssim mos reconeixeríem, volia dir.
4: Segurament que sí, tot d'una mos coneixeríem.
1: Perquè, Angie, també està inclòs la teva col·lecció Aina dins aquesta marca Moda Mallorca, no?
4: Sí, i també la presentam dissabte.
1: També aquest dissabte. Mm-hmm.
4: Aquest dissabte.
1: Explica'ns una miqueta com és la teva nova col·lecció.
4: Pues mira, l'hem com a voler treballar una altra vegada en tres eixos. Tindrem Aina, que és la col·lecció aquesta que ens han donat el segell de garantia al Consell de Mallorca, que és completament artesanal. I la part així com a més característica és que incorpora el brodat mallorquí. Després tindrem la col·lecció Pret-a-Porter, que se diu Esplai, i serà bé. I és la col·lecció de l'estiu que ve, perquè en moda ens avançam un any.
2: I...
1: Sí.
2: Escolta, una cosa...
1: Encara no sabem com ho han de posar en guany.
0: Sí.
2: I com se renten els brodats? Les peces que tenen brodats se renten igual, a 30 graus, a
1: vida. Raquel, com ho hem de fer? Pepes.
0: Ella a nivell domèstic, sí.
2: Home, sí, sempre. Clar.
4: Se poden rentar perfectament a 30 graus.
1: Sí?
4: No hi ha cap problema. No se modifiquen res. Ho vàrem provar, perquè, clar, hem de tenir en compte que és roba infantil i que se renta bastant, i vàrem dir, no, hem de provar si això funciona, i funciona perfectament.
1: Que bé. Clar,
4: també s'ha de dir que el fil... és orgànic i que té com a molt poca tintura. Llavors no hi ha cap problema a l'hora d'estanyir, ni rentadora, ni res. Mm-hmm.
1: Clar, vosaltres feis una marca, això, amb molt de disseny, però que també s'adapta en el dia a dia de les famílies i de les persones que la duen, no?
4: Exacte, mm-hmm. Perquè és evolutiva.
1: Exacte, què significa això?
4: Clar, els nens creixen molt ràpid, i les mamàs, que o bé que estan gestant o bé que estan donant pit, també varien molt de talla. Llavors, hem ideat un sistema de patronatge que se pot adaptar en el moment de creixement del nen o en el moment de gestació de la mamà.
1: Clar. És a dir, que són talles com que se poden adaptar cada cos, perquè mos entenem.
4: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Molt bé.
2: Com saps d'un any per l'altre... que vols fer, quina, que se durà.
1: Clar, quina tendència.
2: Imagina't que tu fas una tendència X i que de sobte tothom en fa una altra. Com sabeu, més o manco, que se durà o en funció de què dissenyeu les col·leccions?
4: Clar, nosaltres anem a fires i més o manco tenim clar quina serà la gamma cromàtica i quin serà tipus d'estampat que se durà. Exactament, 100%, potser no endivinam, però tenim com una línia d'inspiració i d'execució. I a partir d'aquí, a veure, ho agafant com a base, però és que tampoc nosaltres no seguim fil per randa la tendència.
1: Mm. Clar, és una marca pròpia que fa els dissenys fantàstics i meravellosos. Mm. Seguiu-los, se diuen Morduix, i com dèiem, aquest cap de setmana Sauva, està obert a tothom, com funciona, poden venir...
4: Està obert, hem convidat i... Bueno, esteu superconvidats, podeu venir tots. Està obert a professionals del disseny, està obert a totes les escoles d'art i disseny d'aquí, a famílies que siguin interessades, que s'ho vulguin informar. Esteu convidats tots en general. Hem volgut també programar workshops.
1: I no mos queda més temps. Angie, me sap molt de greu, però Morduix, moltíssimes gràcies, una ferrada.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Molt ben aviat.

0: Heu de saber que avança la reforma de les cases de Sant Boté a la Fundació Miró.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: És l'hora d'encetar aquesta tercera darrera hora del Tèntol d'avui. Ara tenim a Marga Cifra aquí al control tècnic. Marga, com estàs? Ben tornada. I també avui la companyia d'un arquitecte encarregats d'aquesta reforma de Sant Boté, com és en Joan Fortuny.